0: La victòria és un toc d'atenció a la direcció de Carles Puigdemont del sector del partit que ve de l'antiga Convergència.
1: Andorra acull per primera vegada l'exposició del World Press Photo. S'hi poden veure les fotografies guanyadores i finalistes del concurs de fotoperiodisme més prestigiós del món. Un de cada cinc consumidors que fan compres per internet opten per recollir les comandes en armariets o en botigues de barri, com estancs, bars o quioscos. La meitat acaben fent una compra addicional en aquests comerços.
0: És la principal conclusió d'un estudi sobre hàbits de recollida del comerç electrònic que ha fet Amazon. El responsable de punts de recollida d'Amazon Espanya, Bernardo López, posa xifres a l'impacte econòmic que genera aquest servei en el conjunt del comerç local a Catalunya.
2: Estimamos que en Cataluña los clientes que van a recoger un pedido en un punto de una tienda local gastan cerca de 2 millones de euros en gastos adicionales, ¿no? El cliente gana y el consumidor y la tienda también gana de ventas incrementales.
0: Per les empreses de distribució, centralitzar trameses en un punt els comporta un gran estalvi logístic, ho explica la directora de GLS a Catalunya, Sònia Ària, en declaracions a 3Cat Info.
3: No tenim que fer tantes entregues domiciliàries i som capaços d'aglutinar en petits hubs o comerços aquestes entregues perquè els usuaris vagin a recollir, doncs és molt interessant.
0: I els comerços adherits reben una compensació per custodiar els paquets.
1: Esports. La selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 l'Aràbia Saudita i encapçala el seu grup del Mundial amb 4 punts. Lamine Yamal ha jugat els primers 45 minuts i ha marcat el primer gol. Els blaugranes Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine han estat titulars i a la segona part ha entrat Ferran Torres.
0: En joc acaba ara mateix el partit Uruguai-Capverd amb resultat d'empat 2-2. A les 3 d'aquí una hora arrencarà el Nova Zelanda d'Egipte. També ha jugat aquest diumenge Bèlgica 0, Iran 0.
1: L'Igualada ha guanyat per 4-2 al Liceo en el quart partit del play-off final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Ara la final se'n torna a Galícia. Dimarts, cinquè i definitiu partit.
0: I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia.
4: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Podem parir aquestes vaques,
7: sí, sí,
6: eh?
7: Sí, sí, sí.
6: És la típica vaca londinenca.
7: Quina raça és?
6: Londinenca.
7: Londinenca.
6: Londinenca del nord.
7: Ah.
6: De dos banyes.
7: Les... Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
6: Se'n diuen rinocerons.
7: Fan llet, no?
6: Sí.
7: La família del rinoceron deu fer llet, també.
8: Clar, fallet. Puríssima.
7: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: En moltes taules de bars, cafeteries, tavernes i restaurants informals, ja sovint, no sé si us heu fixat, una capseta d'acer inoxidable farcida de tovallons, aquells de paper fi, ultra fi, gairebé transparent. Els dispensadors, per cert, on s'amagatzemen, són un disseny força perfecte que permet anar agafant tovallons sense límit i sense pràcticament esforç. En canvi, la funcionalitat dels tovallons, doncs, així. Doncs bé, el fotògraf madrileny Felipe Hernández col·lecciona des de fa més de 10 anys i en té més d'un miler. I els acaba de publicar a Servilletes, que és un llibre homenatge a aquests petits tresors artístics d'un sol ús. I és que són una meravella de la tipografia, impresos en un sol color, negre, blau, vermell, personalitzats amb el nom del local. S'hi poden veure a vegades dibuixos, missatges, telèfons, reclams de plats estrella. Els podem tenir una certa estima emocional, sí, encara que la seva funcionalitat sigui relativa, perquè realment netegen més aviat poc. Intentar torcar-te els llavis o els dits després d'haver menjat una croqueta oliosa pot ser que te'n demani 5 de tovallons o més. Alguns bars fins i tot m'han dit que mesuren el seu èxit en funció de la quantitat d'aquests petits tovallons de paper que hi ha tirats al terra. No sé si això ja seria una miqueta excessiu. Com diu Felipe Hernández al pròleg del seu llibre, l'encant d'aquests tovallons és la bellesa de l'inútil.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jovany, què tal? Com estem?
2: Bé, sempre ho he pensat que aquests tovallons no aixuguen.
1: No
2: serveixen per res, per aixugar-te bé els dits. I quan vas amb nens, que s'emmerden les mans, necessites tot un tovalloner d'aquests sencer.
1: Sí, sí. T'imagines que se't cau la cervesa, saps? Llavors intentes amb allò i no fa
2: que
1: res.
2: Que no absorbeix res.
1: No, al contrari, ho trasllada cap a un altre costat.
2: Exacte, i acabes fent una pastarada allà damunt de la taula, que després quan ve el cambrer amb una baieta de veritat, doncs se'n recorda de la teva família.
1: Però són macos, oi que sí?
2: Sí, fan maco.
1: Pots escriure telèfons, contractes de futbolistes, no? A vegades s'han signat amb tovallons.
2: Els culers li devem,
1: a més, si li devem,
2: diria, la vida a un tovalló de paper.
1: Exacte. Va, qui convidem avui al restaurant caníbal?
2: Doncs, per començar, podríem portar en Francisco Navarro.
1: Home, l'economista.
2: Doctor en economia aplicada per la UAB, investigador, autor d'un informe sobre, atenció, aquest concepte, la seguretat social de l'alimentació, juntament amb la cooperativa agroecològica El Pas Sencer.
1: I seguretat social de l'alimentació, què vol dir exactament?
2: Doncs, per no complicar-nos la vida, et diré que seria com la seguretat social que coneixem tots, atenció mèdica gratuïta per a tothom, però aplicada a l'àmbit de l'alimentació. Això a la pràctica voldria dir, segons aquest informe que s'ha presentat aquesta setmana a Barcelona, que les finances públiques pagarien 150 euros per persona adulta i 75 per menors de 25 anys per gastar en aliments agroecològics i de proximitat.
1: O sigui, proporcionar aliments saludables, sostenibles per a tothom. Home, com a plantejament, ara així m'ho estàs dient i no em sembla gens malament.
2: No, plantejament no. La següent pregunta és, clar, en un país com Espanya, que és l'àmbit en el que s'ha fet l'informe, quant costaria això? La resposta és que si el govern espanyol volgués implementar aquest sistema públic d'alimentació, el cost seria d'uns 76.000 milions d'euros l'any. Perquè tingueu una referència, a sanitat se n'hi destinen 103.000 milions, en educació 66.000 milions, 76.000 milions suposaria el 4,7% del PIB espanyol.
1: Has fet els números. Ara intentaré fer il·lusió. És a dir, posem que en el meu cas una família de 3 persones, no?
2: Sí.
1: Rebríem 150 més 75,
2: sí.
1: Això farien 375 euros, ho estic fent bé, mes. Que s'haurien de gastar, no val ara que jo m'emporto aquests diners i me'n vaig a comprar, no sé.
2: Sí, Coca-Coles i canxitos.
1: No, només en productes ecològics i de proximitat.
2: Exacte, no estaria malament per una mesura que tindria conseqüències no només a nivell social, sinó també en política agrària, alimentària, ecològica i territorial. Asseguren els autors de l'informe que això suposaria la creació d'un milió de llocs de treball en el sector agroalimentari i, a més, trauria del llindar de la pobresa 2 milions d'habitants.
1: A més, em sembla que en algunes ciutats franceses ja s'ha començat a aplicar aquest sistema en forma d'una mena de tarja, que només es pot fer servir, això que dèiem, en determinats establiments i per comprar determinades coses.
2: Exacte. Aquest informe per una seguretat social de l'alimentació s'ha presentat a Barcelona aquesta setmana davant l'atenta mirada de la colombiana Sofía Monsalve Suárez, relatora especial de les Nacions Unides sobre el dret de l'alimentació.
1: No. Doncs queda feta la proposta, l'esperem, i aquí convidem en Francisco Navarro, economista, si ve al restaurant Caníbal.
2: Home, se m'ha acut un suquet amb peix d'aquí, la Barceloneta sí. Mateix, patates de, no sé, el Prat...
1: No sé, del teu hort, un d'on tens.
2: Del meu hort, ja n'hi
1: puc
2: portar.
1: Ja està, sí. Patates teves. I qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
2: Algú del Gremi de Restauració de Barcelona, ja que ens hi posem, que vingui la Núria Solà, que és la presidenta.
1: I tant, que torni, sí, sí.
2: Doncs quan vingui la Núria Solà ens explicarà, segurament indignada, que el gremi que representa ha denunciat davant l'Ajuntament de Barcelona 30 supermercats de la ciutat que pertanyen a una famosa cadena que té un nom que comença per Merca...
1: Sí,
2: ja, acaba amb Ona.
1: Ja, sí, sí, sí, sé de què parla. Som coterranis, es diu, som de la mateixa terra.
2: Exacte.
1: Una altra pista més, per si algú no ho sap.
2: Doncs us ha denunciat, no, a tu no,
1: no, a mi no.
2: Per intrusisme.
1: Ah, i per què?
2: El punt és que aquests establiments fa temps que posen a disposició de la seva clientela uns espais habilitats pel consum de plats precuinats que, o sorpresa, es compren al mateix supermercat. És el que es coneix com a, atenció a aquesta paraula, aquest neologisme, mercaurans.
1: I aquest nom l'han posat ells mateixos?
2: Sí, perquè jo no me l'he inventat.
1: No, no esteu, eh?
2: No, mercaurans.
1: És carn de guionista, això, eh?
2: Sí, sí,
1: terrible, no?
2: No és
1: terrible,
2: culpa
1: no.
2: Meva.
1: Sí, sí.
2: Doncs des del Gremi de Restauració consideren que aquests espais incompleixen l'ordenança municipal que prohibeix que entre la zona de les caixes de cobrament i la porta de sortida s'habiliti per cap activitat comercial. I actualment aquestes zones denunciades compten amb taules o barres, amb uns tamborets per seure, hi ha fins i tot microones per escalfar el menjar, de manera que des del Gremi es considera que això són àrees de descans, que no són àrees de descans, sinó que són una mena de restaurants encoberts low cost.
1: Ai, doncs sí, una mica de raó, vist així sí que tenen. Recordem per això que el Gremi ja té un altre front obert. Hem van parlar aquí al restaurant Caníbal, que és el dels forns degustació, els famosos forns degustació. En fi, a què convidem la senyora Núria Solà, si és que ve al restaurant Caníbal?
2: No ho sé, jo crec que si li comprem un plat precuinat i li escalfem al microones, s'enfadarà.
1: S'enfadarà molt, sí, sí. I encara tenim un últim convidat.
2: Mira, no sé, deixa-m'ho pensar, perquè a l'equip tenim molta gent que li agrada menjar, a tots ho som, però no sé si tenim algun runner.
1: De l'equip nostre?
2: De l'equip nostre.
1: No.
2: No hi ha cap runner,
1: no,
2: eh?
1: No, i ara pensava en els nostres estimats col·laboradors. No,
2: no
1: crec que corri ningú,
2: els col·laboradors, no. Fent així una repassada ràpida, no...
1: No veig a ningú corrent, no. Però bé...
2: Bueno, és igual, mira, fem una invitació així en general als milers de runners que corren avui per Catalunya, encara que ens trobem en plena onada de calor, hi ha gent que corre, i així els informem que ja es poden inscriure en una cursa que els pot interessar.
1: Sí, jo encara ric, pensant els nostres corrent. Bueno, aquí a Catalunya Ràdio sí que en tenim alguns.
2: Saps
1: de ràdio.
2: Saps podríem organitzar a final de temporada?
1: Sí, una cursa.
2: Podem fer una cursa entre tots els membres de l'equip, col·laboradors i tal del
1: premi
2: restaurant.
1: A qui arribi l'últim, no sí, pas a qui arribi el primer.
2: Exacte.
1: Bueno, tot això per què m'ho dius?
2: Sí, a veure. Perquè hi ha una cursa, la Tiramisu Run 2026, que es farà l'11 d'octubre a Treviso, això
1: encara
2: és a Itàlia, que és la ciutat que es considera la capital mundial del tiramisu, perquè allà diuen que és on es van inventar aquestes postres. La cursa té una distància de 10 quilòmetres, per tant és bastant assequible, i transcorre pels llocs més emblemàtics de la ciutat. I què té de particular la Tiramisu Run? Com perquè ens n'estiguis parlant ara mateix, Gerard? Doncs que tots els corredors que completin la cursa tenen barra lliure de tiramisu.
1: Oh, escolta, això em faria plantejar-me a mi mateixa.
2: Sí.
1: O jo crec que molts de nosaltres convertir-nos en runner i córrer només per menjar tiramisu.
2: La celebració d'aquesta cursa s'emmarca dins de la celebració de la Copa del Món de Tiramisu, on els millors chefs de tot el planeta es troben per determinar qui fa el millor tiramisu. És un concurs d'aquests, de millor tiramisu de l'any.
1: Sí, com el millor xuxu. Definitivament em faig runner, segur. Si començo ara, no?, 10 quilometrets, doncs a l'octubre ja estic en forma.
2: I
1: si venen aquests corredors, a què els convidem?
2: Ui, aquests són de barretes de cereals i merdetes d'aquestes.
1: Ja.
2: Es fotin.
1: Res. Doncs ja els tenim a tots. L'economista Francisco Navarro, la Núria Solà i tots els runners de Catalunya que vinguin. vinguin a menjar, va. Home. I la Dolors, vinga, mira-ho. Ja la tenim aquí.
2: Ella sí que
0: bon
2: corre.
0: Dia, com esteu? Sí. Avui tenim un matrimoni de forner i sommelier que servim amb salsa de vermut, una amanida de cogombre i mató d'escriptor gironí i una fideuà amb costelló de cuinera de Tossa. I per començar, com a plat fort, us podem oferir un cap i pota d'arquitecte, una cuixa de futbolista al forn, ai, o bé no, un romesquet amb lloms de llibreter. Què us ve més de gust?
2: Mira que fa calor, avui.
1: Sí.
2: Però és que he vist el cap i pota.
1: Ens tira el que ens tira.
2: Sí, sí, sí, ja
1: encara
2: pot fer
1: que
2: calor.
1: Faci calor.
2: Va,
1: sí, sí.
2: Anem a pel cap i pota.
1: Cap i pota, va.
0: Bona tria, el cap i pota d'arquitecte.
3: Aquesta capitalitat convida els barcelonins i barcelonines a mirar la ciutat amb ulls d'arquitecte per celebrar la ciutat.
4: Barcelona és la capital mundial de l'arquitectura 2026 i els seus 39 mercats també formen part del seu patrimoni arquitectònic.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
4: Al restaurant Caníbal hem descobert una persona que ha visitat tots els mercats de Barcelona. És la maresmenca Carola Sitges, autora del blog Tast a Tast, on fa una reflexió exhaustiva sobre els mercats de la capital catalana.
1: Bon dia, Carola.
5: Hola, bon dia, Paula.
1: Escolta, què et va portar a voler visitar tots els mercats de Barcelona? Per què? Per què ho vas fer?
5: Doncs va ser per diferents motius. Els vaig voler visitar perquè els mercats em generen interès. És un costum que tinc molt arrelat. Quan viatjo sempre els visito, els seus mercats, ja sigui a Istanbul, a París, Berlín, Marrakeix, Tòquio... És fonamental per conèixer la seva cultura i idiosincràsia. És com anar a un museu, que encara que no hagis de comprar, és maco de mirar. Ara que estan de moda les experiències immersives, hi ha alguna manera més ràpida d'introduir-se en una societat que no sigui visitar els seus mercats? Mm-hmm. I si tu només vas a la Boqueria, et quedaràs amb una idea molt limitada i estereotipada del que és Barcelona, gastronòmicament parlant, i ja no en parlem del que és Catalunya. En canvi, si també visites el de Galvany, el del Carmel i el de Sants, doncs tindràs una idea molt més aproximada del que és la ciutat.
1: I un cop visitats tots, no sé què t'ha portat visitant-los, quin coneixement, diguéssim, has adquirit fent aquesta mirada crítica, que també tu sempre fas?
5: Uh-huh. M'he adonat que la situació no és tan dolenta com sembla, que 39 mercats són molt mercats. Per altra banda, sí que hi ha una certa homogeneïtzació de l'oferta i la majoria tenen el supermercat a dins i molts paradistes ofereixen els mateixos productes dels mateixos productors. I potser en aquest sentit és d'agrair quan trobes parades que ofereixen productes propis, perquè això és el que els diferencia i és el que els clients ens farà desplaçar-nos per anar-hi a comprar.
1: Entrem amb l'arquitectura ara, que és el que avui més ens interessa. Jo no sé si amb aquestes visites que tu has fet a tots els mercats, creus que podem identificar allò que se'n diu, no sé, com diferents etapes arquitectòniques, no? És a dir, el moment en què han estat construïts i com arquitectònicament són aquests mercats.
5: Sí, i tant. Clarament es podrien agrupar en tres èpoques, a part dels que ja han desaparegut, com el del Pedró, el del Mercadal, el del Born o el del Port. Els que es van començar a construir quan es tapaven les places amb una coberta, especialment a partir de l'època de la dècada del 1840 i fins a principis del segle XX, 1910, són grans estructures metàl·liques de ferro com el de la Boqueria, el del Born, el del Sant Antoni. Després, els que es van construir entre els anys 60 i 70... per donar solució als problemes de vestiment que patien certes zones de la ciutat, sobretot en els barris crescuts a la perifèria, a causa del gran flux migratori, com els de Nou Barris, que aquests són amb estructura de formigó i tancament d'obra vista. Aquests són els que pertanyen a l'època del gran boom dels mercats durant el mandat de Porcioles, de l'alcalde Porcioles. I finalment, els últims mercats construïts a la ciutat són els del 2003, dins el procés Model Barcelona, que buscava reviure els mercats de barri, com el del Fort Pienc o el de la Marina, per exemple. I després també podríem incloure el cas paradigmàtic del mercat de Montserrat, que no és que l'hagin reformat, sinó que s'ha construït tot un nou edifici al costat.
1: Ara ja anirem nosaltres al mercat de Montserrat, molt, molt, molt interessant. És aquest, jo diria, un moment decisiu, no?, per definir una mica com seran els futurs dels nostres mercats, perquè si els mercats desapareguessin, anem a posar-nos amb aquesta tesitura, tu creus que l'actual sistema alimentari seguiria funcionant igual?
5: Sí, jo crec que això era una de les reflexions tristes que feia a l'article, i era que sí, que jo em sembla que podríem subsistir perfectament sense mercats i prescindir. Tal com està organitzat tot avui en dia, és així. A moltes ciutats, a Calella, ha passat això. Ja. Hem sortit al carrer a dir no, que no tenim mercat i ara només podem anar a supermercats.
1: Mm-hmm. Què perdríem per això, pel camí?
5: Cultura, salut, diners, el tracte humà, tantes coses.
1: Bé, esperem que no, que sigui només un joc que estem fent. Esperem que no. Moltes gràcies, Carola Sitges, autora d'aquest blog que us recomanem moltíssim, que es diu Tast a Tast, que va néixer una mica com un espai de microcrítica gastronòmica i que amb el temps, diguéssim, va anar evolucionant cap a la crítica, allò que se'n diu profunda i raonada, i de fet, si us interessa això dels mercats, cerqueu aquest post de la Carola, perquè és realment molt, molt interessant, i res, continuarem llegint. Moltíssimes gràcies. Carola, una abraçada.
5: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, Paula.

0: aquestes 10 visites a 10 mercats diferents. Es diu Arquitectura amb gust de mercat. I, de fet, ara estem just davant del mercat de Montserrat, que serà l'últim, em sembla a mi.
1: Sí, correcte.
0: L'últim dels tours que tancarà aquest any. Quan es farà, per cert?
1: Cap al desembre.
0: Cap al desembre. Encara ens en queden alguns, hem de dir, d'aquí sí, fins al desembre. Llibertat, Sant Antoni, Sants, el Ninot, em sembla.
1: Correcte.
0: Això que dèiem, mercat de Montserrat, quan tu estàs aquí amb les teves visites, Santi, què els hi expliques quan estàs aquí davant?
1: En general, sobretot, parlem del context històric, no? D'on venim? Perquè el mercat no s'entén sense el context històric previ. Llavors, el mercat de Montserrat, sobretot, està lligat l'any 1960. És el mercat antic, d'aquesta arquitectura més pragmàtica, no? El problema que han tenir és que ha estat com una muntanya. Llavors, és com és diferent aquest desnivell, no? Per això, era com un bloc que frenava una miqueta com un mur i que van fer-ho aquí per les necessitats del barri que hi havia en aquell temps, als anys 60, que la immigració que venia de fora cap a buscar una nova vida, una nova feina a Barcelona.
0: Val a dir que estem situats entre la Via Favència i el carrer de les Torres i, com dèiem, és el mercat més, podem dir-ho així, que gairebé fa olor nou perquè és el de més recent inauguració.
1: Sí.
0: I tot això gràcies a aquest projecte, no?, aquesta reforma nova d'On Arquitectes, que tenim aquí el Pedro Ondoño. Pedro, què tal?
2: Hola.
0: Com estem?
2: Què tal?
0: Molt bon dia i moltes, bon dia. I moltes gràcies. Escolta, orgull de mercat, tu, quan ho veus, això, ara.
2: I tant, sí. I tant.
0: Ha costat molt de fer.
2: Bé, en realitat el concurs el van guanyar l'any 2017.
0: Uau.
2: O sigui que tots aquests processos són lents i requereixen molts consensos i al final arriba ben bon port sempre.
0: Mm-hmm.
2: I aquest ha estat un èxit, sembla bastant interessant.
0: I per tu jo crec que a nivell personal també té un valor molt important aquest mercat.
2: Ja t'ho han dit. Ja t'ho han dit.
0: Sí,
2: són voltes que dona la vida. Jo vaig néixer aquí al barri, aquí al carrer. Jo jugava de petit aquí a Via Favència, quan era només terra i res més. Jo crec que ma mare, segur que la primera compra que va fer amb el cotxet va ser venir aquí al mercat, segur, a comprar oli, que sempre és la història que a mi m'agrada, que
0: és
2: la màquina de l'oli que hi havia. L'oli pujava, baixava, no sé com feia, i al final l'ampolla s'omplia i te l'emportaves, no? Però era una cosa bastant maca que tinc gravada. Tinc gravada.
0: Uh-huh.
2: I després, pues, curiosament, van guanyar el concurs i van guanyar aquest. Podríem haver guanyat qualsevol altra de les reformes que s'han fet o edificis nous i mira, una mica de punt sentimental.
0: Home, suposo que hi vas posar l'ànima perquè
2: tenia, i
0: els teus pares deuen ser els més crítics, no, amb això?
2: Sí.
0: Què
2: no,
0: diuen?
2: Ara, bueno, els meus pares ja van morir fa temps, no? però tinc la família aquí també i són duríssims. Duríssims. O sigui, no m'han dit res bo en cap moment.
0: No t'han dit res bo?
2: Res de bo. Són supercrítics i jo crec que ara per dintre segur que ho pensen, però no m'ho diuen.
0: Els emplacem a continuar escoltant la conversa a veure si els convencem.
2: Aviam.
0: A tot això, ara dèiem que el mercat està recent inaugurat, però nosaltres som a fora, ara entrarem, i aquí darrere, clar, encara tenim la sensació d'obres, oi, Pedro?
2: Sí, sí.
0: Perquè tot això que vindria a ser, és el mercat antic.
2: Clar, nosaltres, el mercat antic que tenia el seu interès arquitectònic amb aquestes voltes, aquestes zones vidriades, en canvi tenia la dificultat del pendent, era molt difícil rehabilitar un mercat que estava amb tres nivells diferents, accessibilitat, logística, era molt difícil. Aquí tenim un espai que acabarà sent un gran parc de gairebé 11.000 metres quadrats.
0: Uh-huh. A nivell de materials, veiem unes portes, no?, que s'obren automàticament, de vidre, déu-n'hi-do, entra molt sol, també veig pedra. Com ho heu pensat, això?
2: Bueno, estem molt acostumats als mercats antics, són de totxo, molts de Barcelona, amb estructures metàl·liques molt altes, i fer un mercat nou amb una qualitat material i qualitat arquitectònica amb materials nous és difícil. El mercat realment té quatre façanes, quasi podríem dir cinc, perquè com hi ha tanta pendent, veiem també la coberta, no? És com una gran cinta amb materials que amb el contacte amb les persones siguin materials nobles. Hem utilitzat la pedra natural, que no és habitual utilitzar pedra natural en equipaments moderns, públics. I en canvi, el vidre, allà on necessitaven transparència, no podíem fer un mercat mirant a una façana principal, a un carrer principal, sinó que totes les façanes eren importants.
0: Mm-hmm. Gairebé com una invitació a entrar-hi, vinguis d'on vinguis, diguéssim.
2: Exacte, això mateix. I atravessar-ho.
0: I atravessar-ho, exacte. Entrar-hi, que és el que ens interessa. Sembla a mi que gairebé podríem dir que una de les coses més importants d'aquest mercat passa sota terra.
2: Sí, jo sempre ho he explicat.

0: el mercat, els mercats actuals necessiten una logística molt important. I també
1: camions,
0: els veïns no poden ser damnificats per aquesta logística. I a sota baixen dos soterranis més el semisoterrani on està el supermercat, que és on es realitza tota l'activitat, tota la logística, tot l'intercanvi, escombraries, tot això passa sota terra. I això és molt important amb els mercats actuals, tant pel funcionament com pel barri.
1: Entrem? Us sembla que entrem?
2: Sí, sí.
3: La gent venia al terra. I llavors estava a mirar al terra per no ensopegar, però també va bé mirar cap a dalt les noves instal·lacions, aquests tubs de climatització, la fusta que fa servir, però sobretot que la gent miri.
1: I si mirem això que deia el Santi, Pedro, si mirem, aixequem la vista i mirem cap amunt, ens ho descriuries això amb ulls d'arquitecte? És a dir, què hi veiem?
0: Bueno, tenim totes les instal·lacions, el requeriment dels mercats moderns, ja no, abans era una coberta i es posaven unes parades a sota d'en fruit, en car, el que sigui, era obert. Ara els mercats estan acondicionats, han de tenir una temperatura adequada, les instal·lacions van evolucionant contínuament, vam optar per les encavallades que permeteixen una gran llum, encavallades de fusta que donen molta flexibilitat també a la part inferior, on els paradistes també han pogut fer les seves particions, i després tenim una plantació solar fotovoltaica a dalt de 251 plaques, que és una de les més grans que hi ha en edifici públic. Tenim parts de la coberta com a coberta verda, ningú et diu quina és la viabilitat econòmica de tenir una cuina a casa.
1: Ja.
0: Tampoc ens han de dir quina és la viabilitat econòmica de posar plaques o d'estalviar aigua, ho hem de fer simplement.
1: A tot això, déu-n'hi-do, aquesta parada, permeteu-me que faci l'incís, de menuts, és una gran parada de menuts, ho dic perquè l'altre dia just comentàvem que cada vegada se'n veuen menys als mercats, I aquesta fa
0: jo
1: goig.
0: Jo compro, jo vinc a comprar.
1: Sí?
0: Sí, des d'allà fa molt temps, però durant l'obra ja comprava fins i tot.
1: I quins menuts, quins minuts cuines?
0: No, bàsicament cap i pota
1: cap
0: i
1: pota,
0: tripa.
1: Corones, petja de vedella, caps de xai, A tot això no ho hem comentat, però diguéssim, totes les parades a dalt, déu-n'hi-do, amb la tipografia es veu molt clar, oi?
3: I
1: veiem els noms.
3: I la curiositat amb el tema dels colors, que ells han volgut triar els colors. Normalment ens hauria la carn, us amb el vermell, el verd podria ser amb la fruita, però en aquest cas no coincideix. Per exemple, aquí darrere, el porc, han triat el color negre.
1: Ja.
3: I el peix aquí color negre.
1: Aquí tenim parades de llegums, sempre imprescindibles a tots els mercats.
0: Realment acabes veient que un mercat és un refugi, en certa manera. És un lloc que tots els barris tenen un mercat. El mercat pot ser molt més. Evidentment s'ha de vendre, però també té aquesta
1: una
0: consideració.
1: Una funcionalitat social.
3: Sí, s'ha recuperat una miqueta això que ja antigament ja es feia amb els grecs, els romans, l'edat mitjana, recuperar aquest punt referencial com a punt de trobada, perquè estem molt connectats, però molt desconnectats avui en dia, que és important tornar amb això. I el mercat és aquest punt referent de que torni també a venir gent jove a comprar, a la qualitat del menjar, que sigui fresc, i el mercat és un d'ells, en aquest cas.
1: A tot això, penso que aquesta reforma no hauria sigut possible sense els paradistes.
0: Sí, sí, bueno, sí? Directe els teníem aquí, amb la meva família.
1: Anàveu preguntant.
0: O sigui, estàvem aquí al costat, han pogut dir la seva, i cada vegada més intensament.
1: Jo no sé si podríem parlar amb algun paradista, veure si algú s'animaria. En coneixeu algun?
3: Jo conec el peixet d'aquí darrere,
1: vinga,
3: molt amable.
1: Doncs, a veure, si preguntem com ho veuen.
3: Ara. El peixet hi és, el Sergio. No hi és avui, no?
1: A veure si algú ens aturem aquí, diu sí. Charcuteria Nieves. Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: Content amb el nou mercat? Llueix bé? Esteu contents els paradistes?
4: Sí, estem molt contents. Hi ha una gran diferència del mercat antic, que teníem totes les deficiències.
1: Ja.
4: Pues aquí hem començat en que l'edifici en si ja té molta més llum. Els espais són més amplis, més net, més polit. Hem pogut fer les tendes una miqueta més gran, llavors podem posar el producte més ben situat, més vistos, es veu molt millor. És un dia i nit. Ha sigut un canvi molt gran, molt gran, molt gran.
1: Mm-hmm. O sigui, d'aquell a aquest, aquest canvi, diguéssim, ens ha una mica canviat la vida, quin seria?
4: A veure, amb el mercat del nostre mercat Montserrat, sempre havia sigut un mercat que s'havia vengut molt, molt, molt, molt, molt. Ah, Després què va passar? Que l'organització, cada cop, això saben ser de tot escampats, la gent venia de Sant Cugat, venia de Terrassa i aparcava on volia. Cada cop ha anat costant més a l'aparcament. Tenir un servei gratuït d'aparcament fa molt, molt, molt, molt, molt. I una altra cosa que també és l'aire condicionat. Hem guanyat molt, tant el públic com nosaltres.
1: Aquí tenim el Pedro, l'arquitecte, que ja ens explicava que aquesta reforma s'ha fet escoltant-vos a vosaltres, òbviament, perquè si no, malament.
0: I també, bueno, i una cosa superimportant també, que al final jo crec que és lo bàsic, és que es vengui.
1: Sí.
0: Podem parlar d'arquitectura, podem parlar de qualitat, de barri, tot això. Mm. O sigui, l'important és que la gent vingui al mercat i que es vengui. Si es ven, serà un èxit, segur.
1: Sí, a nivell de clientela, diguéssim, quin és el vostre públic?
4: Nosaltres, el públic sempre ha sigut una mitjana tirant a gran. La generació d'abans ha conegut el mercat, doncs ha portat, potser, el seu fill s'ha enganxat i segueix venint. Llavors, els seus fills ara tenen, més o menys com jo, uns 50 anys. La generació que ve darrere, el meu fill de 9, de 10, aquests aquí els hi costarà. Tot això ve influït una miqueta també per l'horari de mercat, que tenim un horari molt antic, que quan la gent no treballava o dèiem que la dona es quedava més a casa i podia fer la compra, pues es podia habilitar. Però avui en dia tothom treballem. Llavors els horaris s'han canviat. Ara obrim dijous a la tarda també, que abans només obríem divendres. Tenir aquestes tardes, pues, a poc a poc, s'està notant. Sí.
1: Esperem que la gent porti els nens al mercat i que no considerin que perden el temps, sinó que venen a invertir-lo, no? Comprant bon gènere i passejant.
4: Sí, és el que diem. Inverteixes en temps, però inverteixes també en qualitat de producte fresc.
1: Si no, ara anirem a veure la Verge de Montserrat, que la tenim aquí, i li pregarem llarga vida als mercats, diguéssim.
4: Esperem que sí. Josep,
1: moltes gràcies.
4: Moltes gràcies
1: i et deixem treballar, que tens gent que atendre. Una abraçada.
0: Gràcies.
1: Adéu. Posen la brida. Mercats els bancs fan presidents, l'estat el banc fan il present. Doncs això que dèiem, llarga vida als mercats. Moltes gràcies, de veritat, Pedro Ondoño, arquitecte d'Ona, responsables del disseny i la construcció d'aquest nou mercat de Montserrat, i Santi Gallisà, historiador, dinamitzador i guia de mercats municipals i guia d'aquest cicle que celebrem tantíssim, aquesta arquitectura amb gust de mercat, aprofitant que Barcelona és capital mundial de l'arquitectura 2026. I de veritat, moltíssimes gràcies per... Li he agafat un carinyo immens a aquest mercat ara jo. Em queda una mica lluny perquè jo sóc de Sants. Un mercat que jo m'atreviria a dir que gairebé simbolitza una mica el futur dels mercats de Barcelona com espais oberts, sostenibles i de cohesió social. Esperem que sí, la veritat.
2: Moltes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies,
2: de veritat. Gràcies a tu, Paula.
1: Molt una abraçada. Adéu-deu. I doncs cridem visca els mercats pels estudiants, pels aturats, diguem amén. Doncs cridem visca els mercats, treballadors i jubilats, diguem amén.
5: Un restaurant caníbal a Berlín. Diumenge a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. A les nostres xarxes socials hi pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats, directament, ens els crespim. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio.
1: I ara el torn del Salvador García Arbós, que no sé a qui deu haver vist avui a la sala del restaurant.
6: És una bella excusa que et diguin. Tothom pot tenir un mal dia. Vaig veure un client habitual entrar decidit a la cuina del restaurant a queixar-se perquè els plats no sortien com s'esperava. Aquest client de tota la vida volia saber què passava. Era un senyor que necessitava verificar que l'amo no hi era i poder fanfarronejar. Jo ja ho deia, ara s'entén tot. Conec algun saltimbanque de restaurants que en aquestes situacions li encanta pontificar. Poden dir missa, però quan el cuiner titular no és a casa, no és el mateix. En aquests casos, hi hagi o no hi hagi l'amo o el cuiner, el més emprenyat és que tingui la barra de dir-te que tothom pot tenir un mal dia. Això, que tothom pot tenir un mal dia, és una excusa infame, injusta i violenta. Trobeu que la clientela es mereix un mal dia, especialment la de restaurants de preu, en què molta gent hi va molt de tant en tant? De veritat que m'han de traspassar a mi el seu mal dia? He de menjar malament perquè estaven malament? No em podrien haver avisat abans que tenien un mal dia i hauria canviat de restaurant o de bar o m'hauria quedat a casa? Per què no em tornen els diners o em conviden un altre dia si no han sabut complir les seves expectatives? Però el pitjor és quan un altre client et digui: ja et dic jo que sempre ho fan molt bé, però mala sort, han tingut un mal dia.

0: el vi, vi. Amb Daniel Jordà i Ferran Centelles.
1: Centelles i Daniel Jordà, benvinguts al restaurant Caníbal, com esteu?
2: Ben trobats, bé. Molt bé.
1: Visca, visca, sempre és un plaer que coincidiu. Avui més, eh?
3: Sí, sí,
1: avui
3: sí,
1: més,
3: sí,
1: perquè avui, bueno, som a dos dies per la revetlla de Sant Joan. Esteu bé, per cert? Preparats, sí, sí, per la revetlla?
2: Sí. Molt bé, moltes ganes.
1: Sí, fantàstic.
3: A tope.
1: A tope, eh? Ens vestim de festa avui, clar que sí, perquè farem una mena de revetlla avançada a plena llum del dia. I ja sabeu que Daniel Jordà és el mestre flaquer de Panes Creativos, un forn al barri de Nou Barris de Barcelona, i també el nostre forner de capçalera i Ferran Centelles, sommelier, estimat com pocs, també estimat Daniel Jordà, i responsable del Sapiens del Vi del Bulli Foundation i moltes altres coses, i tot un expert en begudes. Òbviament, avui la cosa, diguéssim, que ja sabem d'acabar, tenim coques que maridarem amb begudes, és a dir, què podem beure, no?, amb totes aquestes coques diferents, i ho estic dient en plural, diguem-ho, Ferran, que els fas, estàs fent ullets ja.
2: No. Sí, sí, és que ja em pensava que coca és la coca, però ja, ja estic entenent que no, perquè hi ha aquí moltes no. coques.
1: Vas a veure, Daniel, què ens has portat? Què ens has portat?
3: Hem anat per la via clàssica, també. Hem portat coca de fruita, sí, hem portat coca de crema. Coca...
1: I la tercera no la diguis. Hi ha una coca innovadora, però no la desvellis encara. Vale. Et sembla que fem això? Una mica efecte sorpresa. Bé, i tenim dos coques més. Llardons, que jo soc molt de llardons, he de dir. Sí? Ets a l'equip Llardons? Mm-hmm. Molt bé, Ferran. I la coca de crema clàssica amb pinyons. Gràcies especials al gremi de pastissers de Barcelona que ens les ha enviat. Això ho ha fet la gent de Vall Florida i s'han unit, diguéssim, a aquesta festa. Dèiem que és festa grossa per flaquers i pastissers. Cansat, Daniel, il·lusionat, com va la feina?
3: Bueno, són diades que agraden de treballar. A vegades la veterania es compta per les vegades que has treballat aquests dies. Llavors, quan portes molts anys, les has vistes de tots colors, des de dies que s'ha anat la llum, que ha plogut, que no ha fet bon temps, o que ha fet moltíssima calor, llavors... Cada Sant Joan és diferent i agraden treballar aquests dies. I a l'obrador es fa bon rotllo i tal, i agrada de treballar.
1: Encara que estigueu a 36 graus.
3: 36 sí. graus i a tope de feina, però també és l'última de l'any, saps?
1: Ja,
3: després
1: ja.
3: d'aquí baixar la feina, mm-hmm. és com...
1: Sprint final.
3: L'últim examen.
1: Déu-n'hi-do l'examen. Ara tastarem aquestes coques perquè la teva de crema porta aquesta meravella de tronc ja confitada per sobre, però és que, clar, quan ens ha dit una coca de xocolata, Ferran, tu creus que això és una coca o és un pastís d'aniversari?
2: Jo crec que és una obra d'art.
1: És una obra d'art, això? Sí. Mare de Déu!
2: Espectacular.
3: Aquesta l'havíem fet fa 3 anys i vam vendre, bueno, es va vendre molt bé, i era la Choco Cherries, que porta cirera natural. Bueno, aquesta li hem posat avui lima confitada, que li queda molt bé, també.
1: És rodona, per això ho diem. Com un pastís, partida per la meitat, i aquesta xocolata que fa com una mena d'encenar anells grans, que és que això que deia el Ferran, una obra d'art. Abans de fer una queixalada a aquestes coques, Ferran, jo em preguntava, o pensava, vaja, que durant molts segles es pensava, oi, que les fogueres de la revetlla eren com una mena de símbol de protecció.
2: Però, clar,
1: de què?
2: De protecció.
1: De protecció,
2: sobretot, es diu també per les vinyes. Uh-huh. I té una connexió molt bonica, aquesta festa, amb la protecció de les vinyes doncs, al mal temps, a les malalties de la vinya, que ara quan si plou o no plou ara en tenim moltes, especialment els fongs i inclús els mals esperits. Mm-hmm. Espanten els mals esperits que poden atacar els cultius.
1: I què passava amb el senyor Joan Baptista? Que era...
2: És una paradoxa, sí, sí. Sí, perquè és una festivitat que és molt compartida, no? I on ens solem pues, brindar amb vi escumós, amb cava, amb corpinats, amb licors, i és una festivitat on el vi és molt significatiu. Uh-huh. I resulta que, atenció,
1: sí.
2: Sant Joan Baptista, segons l'Evangeli de Lluc, era abstemi.
1: Ostres.
2: Sí, sí, que no... celebrem amb vi, sí,
1: en el seu honor.
2: I diu així: no beurà vi ni beguda fermentada.
1: Ostres.
2: No només vi, sinó cap tipus de cervesa, ni cap tipus de sidra, ni cap altre tipus de beguda fermentada.
1: Sí, sí, que sí. L'home que no bevia vi presideix una de les nits més importants del cicle de la vinya, com és Sant Joan.
2: Exactament. Això es coneix com la paradoxa de Sant Joan Baptista.
1: Interessantíssim. Hem dit que el Daniel havia portat xocolata i crema, i la tercera t'ha dit, no ho diguis encara, perquè és d'aquestes coques innovadores. A veure, de què és aquesta?
3: Aquesta és la coca creativa que cada any l'anem canviant. Aquest any ha tocat coco i pinya.
1: Coco i pinya.
2: Que bo.
1: Faig trossets.
2: Que ben jugat.
1: Que soni la música, va.

0: No tenim ginebra, però déu-n'hi-do, perquè aquesta pinya ja esteu menjant. A veure, com ha sortit la idea? Perquè també m'ha arribat que em feu una de mojito.
1: Sí, sí.
0: O sigui, mare de Déu, pinya, coco, mojito, com va això?
1: És un clàssic ja. Cada any anem canviant. Sí que aquest any ens agradava un toc més tropical.
0: I aquest, el farciment?
1: És una ganache de xocolata blanca amb coco. Queda molt bona.
0: Boníssima.
2: No és tan dolça, no?
0: No.
2: El frescor de la pinya... És com lleugera, pensava que seria més, no? Dins de les coques.
0: No, i m'agrada perquè el Daniel sempre va tallant, però mai les tastes.
1: No,
0: per què?
1: Després,
0: bueno, sí, després vol dir demà passat. O sigui, de tant de fer-les, no, ja gairebé estem cansats. A tot això, a sobre la taula, també tenim una ampolla de ratafia.

0: Ratafia, que el Ferran és fan de la ratafia, i ara ens explicaràs que, per tu, perquè et demanàvem, Ferran, ostres, a veure quina coca casa amb quina beguda. Després anirem als escumosos, perquè sempre ho associem al xin-xin-xin-xin. Però bé, la ratafia ens vas dir, escolta, això, amb la coca de fruita i amb la coca de xocolata, top, top. A veure, per què?
1: És bestial, la ratafia. A mi m'agrada dir-li que la ratafia és el jaguemàster català, i que m'agrada molt potenciar el seu consum, perquè és una, té molta identitat nostra, no? A més, és una beguda màgica perquè hi ha multitud de receptes, no hi ha només una recepta única, són receptes que es guarden de manera secreta a les famílies, i són receptes que es fan utilitzant moltes de les herbes i les espècies, moltes d'elles també de l'entorn. Llavors, a mi m'agrada dir que la ratafia és com una fotografia líquida d'aquest paisatge, no? I a més, totes aquestes herbes i espècies, moltes d'elles que s'utilitzen, com les nous verdes, com les farigoles, com moltes de les herbes aromàtiques que s'utilitzen, es cullen per Sant Joan. Llavors és com un maridatge molt, també...
0: Tot està lligat,
1: a més és excepcional. No puc fer res més que recomanar un llibre que es diu El llibre de la ratafia, del Josep Escudero, que és un dels grans llibres que t'expliquen tots els secrets sobre aquesta beguda. És un llibre molt, molt bonic. En aquest cas estem provant una ratafia.
0: No, estem provant, no, serveix. Sí, Ferran. De moment encara no
1: t'ha estat res. Estem observant.
0: Sí, mira, tu ens dones un gotet de ratafia i jo et dono el tros de coca, en aquest cas de crema i fruita. Que, Daniel, aquí...
1: Un bon intercanvi.
0: Gràcies. Aquí em crida l'atenció una cosa, que és que, a veure, les fruites que tu has triat per posar, ara ho dèiem, és aquesta taronja que ja et diu menja'm, que ja és molt bona, però no hi has posat totes les altres fruites de capçalera de les coques de tots colors, eh?
2: Ja,
0: com és això?
2: La fruita, al igual que les panses, es divideix el món en dos equips que no es parlen gaire. Posar fruita i que te la treguin fa molta ràbia, saps?
0: Això et consta, eh?
2: Sí.
1: Daniel, no, jo tinc una mica de hate. Aquella que és de color de verda.
2: El meló.
1: És meló, jo? És meló.
2: Bueno, diuen que és meló.
1: Però podria ser qualsevol cosa, no?
2: Crec que és carbassa, més aviat, que tinta i tal. I sí que sé que el concurs de coca tradicional n'ha de portar. I són molts els que ja no li posem quan el dia de la diada, però hi ha gent que la demana, eh? Perquè hi ha gent que si no porta tota la fruita, doncs ja pensa que no és una coca. I és una mica la batalla que tal. Nosaltres, de totes maneres, la posem sense coure, perquè així no caramelitza dintre el forn i és més bona de sabor.
1: Perdoneu, mireu que hem fet maridatges en aquest restaurant caníbal, però aquest és dels bons que hem
0: fet.
1: Perquè aquesta ratafia té una complexitat excepcional. Coriandre, clau, hisop, nou verda, nou moscada, camamilla, Maria Lluïsa, anís estrellat i fins a 22 herbes i espècies diferents, la que estem provant, que sempre ha de portar, sempre, nous verdes amb maceració.
0: Ratafia Roset, que no ho hem dit encara.
1: Una dada molt interessant, el 60% de la ratafia Roset, que ens fan unes 160.000 ampolles, es ven única i exclusivament a la Garrotxa.
0: Sí,
1: per això que és el consum de ratafia, tothom tenim com la nostra marca, com molt, molt pròpia,
0: i més les persones
1: de la Garrotxa en veuen molta.

0: I ens en queden encara dues coques per tastar, que són, bueno, són dues de les clàssiques, ja ho hem dit. En aquest cas, clar, jo és que la teva, que porta crema amb la fruita, ja la posaríem al costat de la fruita, sí, per entendre'ns. I ara anem a tastar la de crema, que ens ha enviat el gremi, i la de llardons, que també s'ha enviat el gremi de pastissers, perquè la de crema és la clàssica, eh? I ja tothom ens la imaginem amb els pinyons per sobre. Tu aquestes les fas, per cert? Fas jo... llardons o no?
1: Llardons no, perquè
0: no fas.
1: Tenim molta calor a l'obrador i no, no ens... Se'ns desfan les capes de greix i no, no quedaria follada, no? I no la fem, no la fem per això. A Madrid Fusion es va presentar la millor palmera del món
0: I
1: estava feta amb mantega de porc.
0: Mira, veus?
2: I... Era del DNA del Jordà, no?
1: No. Oh,
2: un
1: impostor.
0: No, pobra, que no ho pot fer, que té massa calor a l'obrador. No, no ho pot fer. Bé, aquestes dues, diguéssim, les hem agrupat, la de crema i la de llardons, perquè, segons Ferran Centelles, casen perfectament bé amb un vi escumós, però és que, clar, vi escumós, ara ja hem de fer un manual abans de dir aquestes paraules.
2: Se'ns ha complicat.
0: Se'ns ha complicat. Com ho expliquem,
2: sí,
0: això?
2: Sí, sobretot m'agradaria fer la reflexió de que durant la història el vi escumós ha anat fent-se de més dolç a més sec. Sí, però exageradament, perquè al segle XIX tenim un escriptor anglès, Henry Bechtelli, no sé si ho estic pronunciant bé, que ens va explicar quants grams de sucre es ficaven els vins escumosos segons a la nacionalitat on enviessin, no? I deien els francesos entre 40 i 60, els anglesos una miqueta més sec, de 20 a 30, no? I els alemanys 80 grams i els russos, els escumosos dels arts, 200 grams.
1: Wow.
2: Sí, que era una bogeria. Tot això ha canviat moltíssim i ara ens agraden, sobretot aquí a Catalunya, els Brut Nature, que són escumosos que porten, no porten sucre. Això és com els ens agrada veure. També hi ha els extrabruts, que són 6 grams, i fins i tot el brut, que també en fem molts, a 12. Però res a veure amb el que es feia abans. Sí, res a veure amb això. I per celebrar, doncs, aquest Sant Joan, m'agrada sempre rememorar el primer vi que es va fer escumós sense sucre afegit, que es va fer a Catalunya per la família Mestres, i el van emmarcar amb la paraula el vi sol.
0: Vi sol tot junt, sí, però en referència...
2: El que no portava sucre, vull dir que som una mica també impulsors, inventors d'aquest vi escumós sense sucre. I a mi m'agrada molt, molt també el maridatge, és un maridatge cultural.
0: Mira, et dono un trosset de llardons a Daniel, sisplau, prova alguna cosa.
2: Favor.
0: El Daniel només tasta el que no és seu.
1: Està cruixent.
0: Boníssima. És que ben feta la coca de llardons, que hi ha millor. Totes són bones, sí. Però...
2: excepcional, eh?
0: Boníssima. Ara ens falta l'escumós. Perquè si faig un glopet de ratafia, què?
2: Anirà molt bé, també.
0: Sí, també.
2: Sí, sí.
0: Clar, ens has fet aquesta mena de... No, brut nature, tot això que m'ha explicat. Però un gran escumós de llarga criança, aniria bé aquí?
2: Aniria molt bé, i sobretot amb el tema de la crema. Els escumosos, quan fan la criança i quan estan mesos sobre els llevats els donen molt de cos, molt de sabor de proteïna, molt de sabor umami i molta cremositat al paladar. Llavors, per aquestes coques de crema, que són amb aquesta potència i sabor, i res millor que un escumós, en aquest cas no jove, sinó un escumós que hagi passat molt temps amb criança, que són més delicats, continuen mantenint la bombolla, no? I ho guanyen amb paladar i ho guanyen amb cremositat. Deliciosos, eh? Grans reserves, corpinats. Tots ells, clàssic Penedès, que també hagin envellit a les caves. El gran secret del vi escumós català de qualitat és que a les bodegues, els cellers, guarden molt de temps el vi, i això l'enriqueix del sabor dels llevats que estan dins de l'ampolla.
0: És a dir, que per resumir, no? Un gran escumós català per coques, anem a dir, com la de crema, com la de llardons.
2: Exacte.
0: I després aniríem amb la ratafia, amb una coca de xocolata. Exacte. O una coca de fruita confitada.
2: Em semblaria molt adient.
0: Moltes gràcies, de veritat, Daniel Jordà, per aquesta generositat sempre. i ara continuarem menjant. I brindem, és que no farà soroll, però escolta, brindarem encara que sigui amb goig de paper, clar que sí, aquesta ratafia fantàstica. Moltes gràcies també, Ferran Centelles.
2: Que ho passi molt bé, tu, un poc, amb la gent, amb cap, les persones, a gaudir de la revetlla.
0: I moltes gràcies per aquesta temporada, també, que Déu-n'hi-do, totes les coses que hem après amb aquest duet fantàstic de Daniel Jordà i Ferran Centelles. Xin-xin-xin-xin i bona revetlla.
2: Bona revetlla, bonics.
0: I, escolteu, acabem, ja ho sabem, ara anem del món dolç al món salat, perquè sempre acabem amb l'especialitat que són, avui anem a tastar uns tradicionals fideus a la cassola, que ens els serveix Carme Boada del restaurant Sabarca.
1: Ja apuntaria bé.
0: També. La Carme Boada és del restaurant Sabarca, de Tossa de Mar, a la comarca de la Selva, i és un dels restaurants que participen en aquesta campanya gastronòmica que celebrem, que es diu Mil i una maneres de fer els fideus a la cassola. Ara descobrirem que aquesta n'és una, però que n'hi ha moltes més i que fins al 28 de juny podeu tastar a Tossa de Mar. Escoltem la Carme. Adeu, estimats.
2: Adeu, adeu.
0: Bona revetlla.
2: Bona revetlla.
1: Bona revetlla.
3: La nostra proposta gastronòmica en aquest menú especial aquest any inclou el pop. Tenim en el nostre menú, tenim inclòs la fideuà marinera amb pop, no? I els fideus a la cassola, que evidentment són més caldosos, amb pop i costelló, no? Per remetre una mica al mar i muntanya i, bueno, fer una proposta que sigui més enfocada cap a plats marítims i receptes marineres de tota la vida, que és una mica el nostre ADN, amb productes de proximitat que pugui ser, i aquest cop amb el pop també és un producte que té un gust molt específic i molt especial. I després, fora d'aquest mes, sempre teniu fideus a la carta també, no? Com no podia ser d'una altra manera.
0: I fins aquí el caníbal d'avui. Nosaltres tornem diumenge vinent, penúltim menú de la temporada, a la mateixa hora, a la 1 del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Conchi Vecino, Albert Castellví, Sílvia Comet, Sílvia Andrés, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.

0: mare segur que la primera compra que va fer amb el cotxet va ser venir aquí al mercat a comprar oli. La màquina de l'oli que hi havia, l'oli pujava, baixava, no sé com feia, i al final l'ampolla s'omplia. Però és una cosa bastant maca que tinc gravada.
1: Tens gravada, eh?
0: Tinc gravada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. Aquest dilluns la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim, amb temperatures que poden ser de fins a 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que el litoral i el prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
2: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
1: Alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la Revetlla de Sant Joan. Més notícies, aquesta onada de calor també s'escampa per Europa. Entre dilluns i dimarts, França assolirà temperatures rècord superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. La meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermella, el grau més alt, i avui tancaran 850 escoles. Les altes temperatures, superiors a 35 graus, afecten també el Regne Unit, Itàlia i Alemanya. I el Regne Unit es dona per feta la marxa del primer ministre britànic Keir Starmer davant la confirmació que l'alcalde de Manchester li disputarà el lideratge. Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva aviat, fins i tot en les pròximes hores. Els Mossos investiguen l'agressió homòfoba que ha denunciat un menor per part d'un grup de 10 joves a Mataró, al Maresme. Els fets haurien passat la matinada de dissabte a diumenge. L'alcalde David Bote ho ha condemnat en un missatge a la xarxa X i ha dit que a la ciutat no hi ha lloc per l'odi, la intolerància ni per cap agressió. I la febre dels cromos del Mundial de Futbol desferma la passió pel col·leccionisme. Als voltants del Mercat de Sant Antoni han tornat a registrar un diumenge d'aglomeracions per fer intercanvi de cromos. Panini, que és l'empresa que els comercialitza, s'ha quedat sense estoc diverses vegades, tot i que assegura que resoldrà el problema aquesta setmana. La policia ha detingut un noi de 29 anys per robar telèfons mòbils de gamma alta a l'estació de Badal de la línia 5 del metro de Barcelona. La majoria de les víctimes d'aquests robatoris eren dones. El lladre les detectava dins d'un vagó, s'esperava a prop seu fins a arribar a l'estació de Badal i un cop s'obrien les portes els prenia el mòbil de les mans i fugia de l'estació. El detingut està acusat de 8 robatoris violents entre maig i juny i el valor dels telèfons sostrets puja a uns 8.000 euros. I al Festival Sónar, aquest cap de setmana, la policia ha detingut un altre home per robar 34 mòbils en una sola nit al recinte de la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. La matinada de dissabte, diversos assistents al festival van avisar els Mossos que els havien robat el telèfon als voltants d'un dels escenaris principals. Els agents van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat algunes fundes dels aparells. Quan el van escorcollar, li van trobar més d'una trentena de mòbils amagats als pantalons. Esports. La selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 a l'Aràbia Saudita i encapçala el seu grup al Mundial amb 4 punts. Lamine Yamal ha jugat els primers 45 minuts i ha marcat el primer gol. Els blaugranes Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine han estat titulars i a la segona part ha entrat Ferran Torres. Al mateix grup del Mundial, aquesta matinada, s'han enfrontat Uruguai i Cap Verd amb resultat d'empat 2-2. I tot just ara, a les 3 de la matinada, ha arrencat el Nova Zelanda-Egipte. De moment, 0-0. També ha jugat aquest diumenge Bèlgica 0, Iran 0. L'Igualada ha guanyat per 4-2 al Liceo en el quart partit del play-off final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Ara la final se'n torna a Galícia. Dimarts, 5è i definitiu partit. Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant del japonès Ayo Gura i de l'italià Pecco Bagnaia. I en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya fent valer el marge que va aconseguir dissabte a la Molina en una etapa final, la de diumenge, a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos.
0: Fins aquí les notícies.
3: Les dones i els dies.
4: Amb Montse Virgili.
5: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
3: Per orelles fines i cors oberts.
5: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
3: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
5: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
4: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
5: Però què pensava que era la intel·ligència?
4: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
6: Sabi que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
6: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
6: I a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
6: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
6: O sigui, causa sobre... Quina temps, m'he posat nerviós, collons!
4: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Ràdio 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, què tal? Com esteu? Fa uns dies l'empresari tecnològic Elon Musk assolia una nova fita en la seva carrera. Es convertia en el primer bilionari de la història. Sí, ho heu sentit bé, bilionari amb B, eh? Un milió de milions d'euros amb la sortida de borsa de la seva empresa SpaceX. La seva fortuna es va disparar, això vol dir que té més diners que el PIB de països com Suïssa o molts altres, per exemple, o més del triple de diners que les segones o terceres fortunes del món. O atenció, ell sol té més diners que gairebé la meitat de la població del planeta. És molt bèstia aquesta dada, aquest titular. I estem parlant directament d'una bogeria de diners de quantitats inimaginables, no? Ens preguntem, no? Quantes vides necessitaria Elon Musk per gastar tot el que té? No es pot ni calcular. Potser ens conformarien que durant l'única vida que viurà Elon Musk donés exemple i demostrés que entre algoritme i algoritme tenir molts diners també serveix per construir un món millor. I segur que pot crear fundacions i segur que pot crear ajudar a molta gent. Nosaltres des d'aquí al Revolució li diem també que està molt bé, eh? Tenir bones idees tecnològiques i guanyar diners, però que ajudar els altres a la vida és molt millor. Alors on danse. Alors on danse. I avui comencem molt forts. Entrevistarem l'exjugador de bàsquet, emprenedor i assessor financer Ferran Martínez, un home que s'ha reinventat totalment i, a més, que ens presenta el seu nou llibre. També parlarem amb el creador d'un curtmetratge que ajunta dues paraules que parlen d'innovació, la intel·ligència artificial i Gaudí. També escalfarem motors per la Catosfera, una trobada tecnològica a Girona que fa anys que s'ha convertit en imprescindible. I acabarem parlant també com fomentar vocacions científiques per als joves i sobretot per les nenes. Ja sabeu, sempre els dissabtes a l'API Web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
0: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Xantal Llavina.
1: Avui, oients, ens visita un gran esportista i puc dir que és una gran persona. D'entrada, si em permeteu la broma, perquè fa 2 metres i 13 centímetres, però sobretot perquè té un currículum esportiu espectacular com a jugador de bàsquet. Va jugar en equips com el Joventut, el Barça i el Panathinaikos grec, i a més de 150 partits amb la selecció espanyola. Però Ferran Martínez ha demostrat que també és un gran exjugador. Ha sabut reinventar-se molt i demostrar que si apliques la mentalitat i la fortalesa de l'esport professional a l'emprenedoria i a les finances, pots tornar a aconseguir l'èxit. Què tal, Ferran Martínez, com estàs?
2: Hola, molt bé.
1: Escolta, felicitats, perquè jo dic que ets una persona, nou llibre, ara en parlarem, però que sempre et reinventes, no? Jo no sé com ho has aconseguit a la teva vida, no? Que tot et vagi bé.
2: No, aviam, que tot vagi bé, també és relatiu, no? Jo el que sí que puc dir és que sóc molt feliç amb el que estic fent ara, el que vaig fer abans, i que els esportistes tenim una sort molt gran, que és tenir dues vides. La primera, com a esportista, va ser fantàstica, però la real és quan et retires, i a partir d'aquí totes les experiències i valors que vaig treure de la primera, doncs les he pogut anar aplicant a la segona vida amb coses que m'apassionen i m'encanten, com és la tecnologia, les finances i tot això, no?
1: Molt bé, avui ens presentes el teu llibre, expliquem, L'algoritme de l'èxit, ja ens agrada que hi hagi la paraula algoritme, L'algoritme de l'èxit, què hi expliques i per què l'has escrit, Ferran?
2: Primer és el sisè llibre que escric, o sigui que, com pots veure, m'agrada molt escriure i intentar treure de dintre tot el que porto de tants anys, no?, d'experiències. Ja tinc 58 anys, vull dir que ja sóc tot un veterà. I al final, doncs sí, el que intento és, a partir de les vivències que he tingut, tant en el Barça, el Joventut, el Panathinaikos, la selecció, temes d'alt rendiment esportiu, doncs com extraure això per poder tenir un alt rendiment també a la teva vida posterior, realment fer el que més t'agradi, intentar-te rodejar de gent molt bona, igual que feien amb els equips on jugava, i sobretot anar fent projectes nous, no? Vaig començar amb una etapa d'assessorament financer amb diferents bancs, creant departaments d'esports en entertainment, que això em va donar molta formació financera, i després també amb inversió tecnològica. Tant primer amb startups i després amb companyies de disrupció, pues, blockchain, i intel·ligència artificial i computació quàntica, o sigui, molta cosa.
1: Clar, qui el llegeix aprendrà a gestionar els seus diners i les seves inversions, perquè el llibre dius, no?, una frase interessant, un dels grans errors del nostre model educatiu és que ningú ens ensenya com funcionen els diners, què ens haurien d'ensenyar, i creus que la gent que llegeixi, doncs, sabrà quin és aquest algoritme de l'èxit, sí?
2: Bé, més que no es tracta d'una fórmula que si l'apliques ja ho saps, si no seria un xollo, això, no?
1: Sí.
2: Al final el que intento és... quan parlo de llibertats financeres em refereixo a que la millor inversió que pots fer és en formació. Llavors la gent normalment inverteix perquè li diuen que inverteix ja, però no saben realment on fiquen els diners, no? I jo el que estic dient és que com més et preparis, més et formis, més aprenguis i més disciplina tinguis, més capaç seràs d'agafar el control de la teva vida, inclús que quan vagis al banc i et diguin, et recomanin algo, tu puguis dir, no, és que això no m'interessa perquè jo vull això, això, això, perquè potser tens més coneixements que els propis banquers.
1: Clar, tu dius, en el llibre hi ha un capítol que digues sigues el teu propi entrenador.
2: Sí.
1: Has estat l'entrenador de la teva vida.
2: Clar, és el que diem que està bastant de moda, l'autocoaching, que són...
1: L'autocoaching.
2: L'autocoaching, bé, més o menys, és a dir, que tu puguis, d'alguna manera, autogestionar les teves pròpies emocions i anar trobant també el teu propi camí per ser feliç a partir d'una sèrie de valors que portes molt innats, no?, com és l'optimisme, com és la consciència de debilitats i fortaleses que tens, els hàbits que fas servir cada dia, moltes coses, no?, el compromís i sobretot l'alt rendiment que tota la vida has tingut com a esportista, pues que ja ho portes a dintre i que ho exportes després a la vida de fora, a la real.
1: Dius també el llibre, la IA no és un rival, sinó una palanca. Què vols dir, que parlem molt d'intel·ligència artificial?
2: Clar, home, és una ajuda brutal que tenim i l'hem d'utilitzar com el que és en veritat. No és ni un psicòleg personal que li pots preguntar els seus problemes,
1: sí,
2: i que et dirà el que tens que fer, ni tampoc és una cosa per fer consultes, perquè per això hi ha altres sistemes, no? Que si és veritat és que arriba un punt en què té tal potència que la gent confon això amb com si fos una altra persona i que t'està entenent, que t'està ajudant, i no és així. I tot i això, el que entenem per intel·ligència artificial és una part molt petita del que serà en el futur, no? I és si realment en un futur les IAs podran arribar a tenir certa consciència, certa empatia real, o que al final podran tenir hasta ironia, sentiments i tot això, que és una cosa que bueno, potser algun dia arriba a passar.
1: Molt bé, pots explicar, Ferran Martínez, què és el mètode 305? Estic molt intrigada. Es pot explicar?
2: Sí, perquè això és un dels llibres que vaig escriure, el quart llibre, que parlava sobretot de sistemes que jo havia utilitzat com a jugador, que jo no sabia que eren 100, però que es veu que sí que ho eren. Doncs era exercicis de respiració, exercicis de...
1: Abans de fer aquell tir?
2: Això abans dels entrenos, sobretot temes de visualització, de respiració, que t'ajuden a baixar pulsacions i estar molt més concentrat, i que tot això que jo utilitzava com a jugador i que ho havia après llegint un llibre justament que es deia Biofeedback, abans dels Jocs Olímpics de Seul, que ho feien servir esportistes americans com el Carl Lewis,
1: i visualitzaves aquest moment. Mira, visualitzaves aquest moment.
3: El triple de Ferran! Triple de Ferran Martínez, 28-26 Olympiacos.
2: Sí, bueno, al final érem...
1: On
2: sí.
1: Era això? A veure si ho saps. Eurolliga?
2: Sí, l'Eurolliga del 94, que vam quedar campions amb la penya contra Olympiacos, el primer equip català amb quedar campions d'Europa.
1: I explica'm aquesta visualització, tu, què vas fer?
2: El tema era que no, tots els jugadors tenim sempre uns hàbits molt concrets, no? És, els dies abans del partit, doncs, fem entreno al dematí, dinem,
1: sí,
2: fem la siesta, i a la siesta visualitzava com seria el partit. Doncs, sapigués...
1: I es sapigués. Feia realitat sempre?
2: Bueno, és com si ja ho hagués viscut abans. D'alguna manera, no és vaig a dormir, em quedo fregit i somio mil coses, no. Mentalment, doncs, veia com em defensarien, qui em defensaria, com seria el partit.
1: I et passava això? Perquè això amb el Xesco Espar, que també s'ha dedicat al món del
2: també
1: Barça... També n'he parlat alguna vegada, eh?
2: Doncs sí, jo crec que és molt important.
1: O sigui,
2: important.
1: És molt important la visualització.
2: Sí, sí, sí, perquè tu t'estàs imaginant ja, com serà el partit.
1: Però sempre passa, Ferran, és a dir, ja puc visualitzar, escolta, a mi vaig visualitzar una casa fantàstica ara mateix, no?, amb quatre piscines. I,
2: mira,
1: escolta, no a tothom li passa, que es visualitza amb una casa i quatre piscines i et passa.
2: Un exemple concret, amb aquest partit amb l'Obradovich, la final que vam jugar, és que com jo sabia que em defensaria Fasoules, que era un tio igual d'alt que jo, i que no em seguiria la línia 3, doncs jo els moviments eren enfocats a intentar-lo treure de la zona. Si ell no em sortia, tenia possibilitat de tirar el triple. I si em sortia, tenia possibilitat d'entrar dintre la pintura i fer-lo contra 1. Llavors, tot això ja ho havia visualitzat prèviament, no? Perquè és una qüestió també de concentració. I el tema d'exercicis de respiració i de fer exercicis amb el diafragma és el que utilitzen els que fan apnees. I per això poden aguantar 5 minuts sota l'aigua.
1: Com es fa això?
2: Pues, bueno, són petits hàbits. És una espècie d'entrenament. Tens que fer una espècie d'abdominals cada dia, també fer exercicis de meditació, de posar la ment en blanc. Tot això ho vaig escriure en el llibre aquest Cent 305 i que m'ha ajudat en moltes coses, també.
1: Molt bé. També parles dels teus pitjors tirs.
2: Bueno, clar, perquè he tingut vivències molt, molt dures que m'han fet ser capaç d'adaptar-me a qualsevol condició o circumstància. Per exemple, en l'any 91 vaig tenir una lesió molt greu al peu, que em van dir que no podria jugar mai més. Em van operar 3 cops. Vaig tenir que renunciar a anar als Jocs Olímpics de Barcelona. Imagina't el que és de dur això per intentar recuperar-me. I al final, doncs, tota la vida vaig jugar durant 11 anys amb molt de dolor i amb molts antiinflamatoris. Doncs em vaig adaptar, vaig tenir que canviar el meu estil de joc per d'aquesta debilitat, que era que no podia saltar amb el peu esquerre, millorar el tir de 3, millorar el joc amb l'esquerra i transformar-me una mica.

0: Jo dic que el Ferran Martínez, que l'he entrevistat moltes vegades, jo t'he entrevistat moltes vegades al llarg de la meva vida, perquè jo també porto moltes entrevistes, però t'admiro per diferents coses i que vaig fer un programa que es diu L'ho he superat. Com saps, també jo crec que el Ferran ha superat moltes coses i ha estat exemple de que la vida es pot tornar a començar, es pot arrencar, es pot crear projectes i, a més, explicar que aquest home no para, perquè està a Rental, ara m'ho expliques, i a Vi Evolutif, amb Iñaki Urdangarín, que també vau fer aquesta presentació. Suposo que també defenses l'Iñaki, que l'hem vist més als mitjans, el dret de l'oblit de l'Iñaki, tu que el coneixes, no? Una persona que, evidentment, doncs, ha estat, no? Jutjat, no? I que ha passat tot el que ha passat, però que tu també dius, també té dret a l'oblit i a seguir endavant.
1: Clar, jo conec l'Iñaki des que té 18 anys, estàvem junts a la residència Blume, quan érem joves, els dos jugàvem al Barça, els dos tenim la mateixa edat, compartíem el vestidor de bandatges en el Palau Laugrana, perquè els de handball entrenaven abans que nosaltres, i els de bàsquet entrenàvem després. És el conec de tota la vida, no? Ell va tenir una època brillant com a jugador de handball, amb medalles olímpiques, títols i tot, va tenir un sotrac molt fort en tot el que li va passar, i òbviament, clar que sí, que té dret a reinventar-se i aprendre també de les experiències que ha tingut i convertir-les en algo positiu, que és el que està fent i el que estem fent junts, juntament amb altres dos socis, a Vivolutif, no? Que és una empresa, doncs, de coaching esportiu, però no només per esportistes o atletes, sinó també dirigit a empreses que busquen l'alt rendiment i com provoca aquests canvis a dintre de les companyies.
0: Clar, també, com fas aquest coaching ara, que ens escolten emprenedors, directius, també fa conferències, com treballa bé un equip, no? Perquè tu parles, en aquest llibre que avui ens presentes, també parles, del síndrome del vestuari buit, de despertar d'un somni, és a dir, en un equip no és fàcil, hi ha negos, hi ha directius, no? Gestionar bé l'equip, què recomaneu?
1: La clau de tot això és aconseguir que tots els membres de l'equip estiguin super motivats i alineats per aconseguir l'objectiu final. Perquè els equips, jo aquí he tingut experiència amb molts equips obligats a guanyar tots els títols, realment la tasca que teníem que fer entre tots, i sobretot l'entrenador, és tenir igual de motivats el jugador que jugava menys com el més titular de tots, no? Perquè al final l'èxit individual de cada un estava amb l'èxit conjunt de l'equip de si aconseguíem els títols. Llavors això és adaptable també a les empreses i a la vida en general, no? Al final tothom tenim el nostre ego, però tenim que posar aquest ego al servei del company, i això és el que hem ensenyat també a l'esport, intentar fer millor el del cantó, perquè si ho fas així, doncs trauràs un alt rendiment tant teu com de l'equip.
0: Clar. A més, dius en el llibre, juga per guanyar la vida que mereixes. Clar. Molta gent dirà, escolta, Ferran...
1: Jo mereixo més, no?
0: No, però escolta, no és tan fàcil, no? És a dir, clar, en aquest llibre, aquest algoritme que de l'èxit, és un llibre que no vens falses promeses per fer-te ric, però sí que és un manual d'estratègia per treure partit al teu talent, no? El teu treball i la teva vida, no? Que al final és el que un vol, no? Que tenir, doncs, un bon futur, no? Ja sigui personal o professional, no? Això és el que vol tothom.
1: Clar, clar, però ningú ha dit que fos fàcil. El que sí que està clar és que tothom ha de lluitar per aquest objectiu. I llavors l'esport ens ha ensenyat a nivell de disciplina que si tu ets ordenat i tu tens una metodologia, que el llibre no explica què té que ser aquesta, sinó que cada un té que trobar la seva. I al final, quan parlo d'èxit, no parlo d'èxit econòmic o professional, parlo de felicitat, el que entén cadascú per felicitat, no? Que en el meu cas, doncs, és tenir una família, tenir la meva dona Maria, els meus fills, el Sergi i l'Anna, tinc dos nets, en Pep i en Tomàs.
0: Ja, tens dos nets, això ho sabia. 58
1: anys, 58.
0: Ah, 58?
1: I dos nets, un de 2 mesos i un altre nen d'un any i mig. Tu imagina't, la felicitat què és? Doncs és això, que hem estat vivint a països com Grècia, amb tota la família junts, amb diferents equips, a Itàlia, tot això, i que al final hem sigut una pinya i que al final doncs, és una motivació molt gran poder fer tantes coses sempre amb un equilibri emocional molt important familiar, clar.
0: Has dit també una altra frase, pensaré en gran i actuaré en petit cada dia. Clar. Posa'm exemples d'aquests actituds.
1: Això són, bueno, és molt aplicable, ho fan els japonesos molt, no? Que són petites coses fetes cada dia que produeixen grans canvis.
0: Per exemple...
1: Bueno, m'explico un exemple molt concret de bàsquet, no? Jo cada dia dedicava 5 o 10 minuts al dia a fer exercicis de fer més forts els dits. Pues ja fos flexions amb els dits, agafant la pilota amb una mà i tenir-la 10 minuts seguits sense deixar-la anar fins que els dits ja no aguantaven més i es queia, perquè són pilotes de bàsquet que són grans.

0: i tenir curiositat per aprendre.
1: Clar. Pregunta que et faig, també que saps on invertir. Si tinc, imagina't, algú que tingui 10.000 euros i els vol invertir, què recomanes avui a l'oient? On els invertiria? Les tecnològiques?
0: Sí, si són, o sigui, aquests diners no els necessites i són un estalvi que tens, el primer que et diria és que diversifiquessis, no fiquessis tot en un sector concret. Les tecnològiques, òbviament, m'agraden molt, però jo no ficaria tot en tecnològiques. Llavors, n'hi ha molts sistemes d'inversió, uns d'ells, jo el que diria és també investiga el que són les noves inversions que existeixen, que és la tokenització, el Web3, el que es diu finances descentralitzades, i un exemple és Rental, que és una empresa on estic, que justament fem tokenització immobiliària, que és juntar el millor de la inversió immobiliària que tothom coneix i fer-la accessible a qualsevol tipus de persona a través del blockchain. Pues això, que pràcticament ningú coneix, pues ho has d'investigar per descobrir noves maneres d'invertir, aquesta o moltes altres que existeixen.
1: Molt bé, per acabar et faig un exercici que m'agrada molt, Ferran Martínez, que ha presentat un llibre que us recomanem moltíssim, L'algoritmo de l'éxito, reinventa-te i alcança la libertat financera, reinventa-te i guanya aquesta llibertat financera. Digue'm les quatre persones més importants a la teva vida, a banda de la teva família, professionalment, que t'han ajudat. Que
0: a banda
1: ajudat.
0: La meva família.
1: Sí, bueno, que t'han ajudat més, És a dir, que ja és, perquè jo dic tothom, li ha anat bé perquè algú li va donar una oportunitat. A qui destacaries que et va donar aquesta oportunitat, Ferran?
0: Jo diria que, per exemple, a nivell de bàsquet, de les persones més importants que vaig tenir és el Díaz Miguel, que és l'entrenador que em va portar a la selecció amb només 17 anys.
1: Sí, qui més?
0: A nivell empresari... Ostres, és que és molt complicada aquesta pregunta.
1: Aquesta pregunta, potser són 15, però t'he de fer triar 4.
0: I no pot ser de la família, dius? Bueno.
1: No, també la teva família,
0: no,
1: Sí. La teva dona, els teus fills...
0: La part més important, sobretot, ha sigut la meva dona per una qüestió. Nosaltres ens vam casar l'any 90, que érem superjoves, amb 23 anys, I pensa que el que és per una persona jove poder marxar a un altre país amb els nens amb 5 mesos i amb un any i mig i canviar de vida, això també és sortir del teu estat de confort, no? I sempre hem anat junts a tot i hem sigut una pinya, per tant ha sigut molt important.
1: Com es diu la teva dona?
0: Maria. Sí. En el seu moment puntual, Jaume Berenguer va ser el primer entrenador també que em va portar al Barça i amb el que vaig començar a jugar a bàsquet. Va ser molt, molt important també a la meva vida i ja està, em queda un.
1: Bueno, un altre. Un altre.
0: És difícil. Bueno, jo amb aquests tres crec que estaria bé.
1: Doncs això és l'algoritme de l'èxit i la teva vida, l'èxit, no? La Maria, aquestes persones que em deies que t'han donat una oportunitat, i ara s'emocionava el Ferran, perquè quan parla de la seva dona i això és molt bonic, s'emociona, que també està molt bé. Les persones que tenim al costat en el viatge de la nostra vida són molt importants. Ferran, felicitats per aquest llibre, per aquest viatge, un plaer que hagis tornat a passar pel programa, i t'emplacem a tornar-hi, qui sap si d'aquí, jo espero que abans de 10 temporades, que torni el Ferran Martínez, i felicitats per tot, gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Revolució 4.0, desena temporada.
3: Disculpe, su entrada?
4: Soc Antoni Gaudí, i aquesta és la meva església.
3: Señor, usted no puede entrar por no haber pedido cita previa.
1: Aquest és un fragment d'un curtmetratge que potser molts heu vist a les xarxes socials. Què passaria si Gaudí aixequés el cap? Avui hem convidat el seu creador, és el Joan Rieckbet, un director de cinema amb una llarga trajectòria en què hi ha pel·lícules, videoclips, i que sempre ha apostat molt per la tecnologia i la innovació, i des de fa un temps també està treballant amb la intel·ligència artificial. Jo veig que no para a les xarxes socials. Què tal, Joan? Benvingut al Revolució.
5: Hola, moltes gràcies, aquí estic.
1: Què tal? Perquè et veig amb Gaudí. L'altre dia també et veia amb les jugadores del Barça.
5: Sí, les jugadores del Barça. Soc molt fan i vaig dir, vaig a fer aquí una coseta.
1: I apareix ell, amb tot de gent. És a dir, ara m'explicaràs. Però aclarim-ho d'entrada. És un curs generat tot a mia, el de Gaudí?
5: Sí, absolutament. Tot està fet a mia, fins i tot la música. Jo soc músic, a mi m'agrada molt la música, i utilitzo la IA amb els temes musicals que jo vull. Per exemple, en el cas del Gaudí, jo em anava mirant la pantalla i anava pensant quina música aniria. Perquè aquí hi ha recordatori a les, al cant de la Senyera i Rosa d'Abril. Llavors, amb aquestes dues cançons, Rosa d'Abril i Som i serem gent catalana, hem construït tota la banda sonora. I jo, a base de proms i a base de notes que jo li he anat pujant al suno, tocades amb el piano, he anat construint tota la banda sonora en funció... A cada

0: Cada tros té el seu fragment
1: com
0: musical.
1: Com se't va ocórrer la idea? Va ser arran de la visita al Papa o ja hi treballaves abans?
0: Jo ja havia treballat amb el Gaudí perquè el 2002 vaig fer un curtmetratge amb l'Abel Folch i amb el Ramon Madaula, que era un curtmetratge on explicava la relació de l'arquitecte i el mecenes. I llavors vam fer el Gaudí, vam maquillar el Madaula en tres èpoques diferents, des del pèl blanc, que és el que més coneixem, a l'època de jove. I, bueno, és un curtmetratge molt divertit i vam estar treballant-hi molt. I arrel d'això, quan vaig sentir per la ràdio de que lo millor que no que inaugurarien la Torre en castellà i tot això, jo sabia que el Gaudí era molt català, era molt catalanista.
1: Sí?
0: I fins i tot el van posar a la presó. I vaig dir, bueno, he de fer alguna coseta, em fa molta gràcia això. Què passaria si Gaudí s'aixequés ara i aparegués i volgués veure la seva catedral?
1: Clar.
0: I clar, hi havia dues coses molt importants. Una és la cita prèvia, que això és un dels temes que també sóc molt crític amb la cita prèvia i vaig pensar, va, anem a posar-lo aquí, en aquesta situació.
1: Molt bé, quines eines? Ho podem explicar una mica, els secrets? Quines eines d'intel·ligència artificial has utilitzat o és secret? O pots confessar algunes,
0: no, no, puc explicar-ho. Que a més dono classes a la Universitat Autònoma. Tot això ho està fet, la part de música està feta amb Suno, però nosaltres, el que he pujat ha sigut les melodies, com són les melodies. És a dir, quan jo tenia tot el curt acabat, jo me l'he mirat i amb el piano he anat fent tota la melodia que jo volia que sonés, fins i tot algunes veus, i llavors per prom he anat decidint d'aquest temps, vull que soni una petita orquesta amb aquests instruments, d'aquí a aquí vull que soni una coral amb nens, d'aquí a aquí, i tot això amb el prom estava definit, i no va sortir la primera, ni la segona, ni la tercera, fins a... no recordo quantes vaig fer, el sonot fa dos cada cop, i fins que al final vaig dir, volant.
1: I amb imatge?
0: I amb imatge, jo treballo amb Runway, ja des de fa 3 anys, 4 anys, ja quan va aparèixer el Runway, i el Runway ara, a més, incorpora molts algoritmes diferents. I principalment està fet amb el seu, que és el 4.5, el Gen 4.5, i també he treballat molt amb Seedance. Que Seedance, una cosa és la imatge en moviment, i l'altra cosa és com defineixes el plano.
1: Quantes hores has fet això, Joan?
0: Això un dia i mig.
1: Un dia i mig?
0: Sí, només un dia i mig.
1: Tan ràpid?
0: Sí, diverses màquines, i cada màquina va treballant el seu, i mentre una va fer render, treballo en un altre lloc.
1: És que es nota que li agrada tant, perquè jo, Joan, el conec de fa temps ja, de les xarxes socials, del món TIC, i li apassiona. Jo no sé si creus que... Què pensaria Gaudí, si pogués veure aquest curt? Creus que ell hagués fet servir ara aquesta tecnologia com a arquitecte?
0: Sí, segur. Segur. Bueno, és més, amb el que han fet ara amb la Sagrada Família, han hagut de refer programes i softwares d'arquitectura perquè entengués el software, que és el que volia el Gaudí. Perquè el que construïa el software no era exactament el que els arquitectes actuals volien fer, segons els papers i les notes que havien llegit. I van haver d'agafar programadors perquè canviessin l'estructura del programa per poder recalcular la catedral que han fet ara.
1: És que l'arquitectura, la feina la feia sense càlculs matemàtics, fent servir la geometria, no? Per tant, la intel·ligència artificial no sap copiar Gaudí gairebé, li costa copiar,
0: Ells treballava amb perdigons, que això ho explico en el curtmetratge, que feia uns cordills i penjava uns cordills en unes bossetes i posava perdigons, i llavors amb el número de perdigons que posava en cada punt, allà calculava el punt de carga. I això...
1: I com més treballava, Joan, Gaudí, com més treballava d'aquesta manera, i amb la seva imaginació,
0: home, 100%, clar.
1: No?
0: I amb la col·laboració de molta gent, de moltíssima gent que participava amb ell.
1: Clar. Alguns exemples de prompts i instruccions que has anat donant a la IA?
0: Els prompts cada cop són més fàcils perquè, a més, ara ja admeten el llenguatge natural. Vol dir que tu li expliques què és el que vols, hi ha una estrelleta, apretes l'estrelleta i allò t'ho interpreta. I hi ha vegades que et fa el que vols i hi ha vegades que no t'ho fa. Però és que en els rodatges reals passa així. Tu en el rodatge tu defineixes la càmera, defineixes per on es belluga la gent, els actors, assages, rodes, fas un plano no, un altre plano és fallut, un altre plano, fins que al final surt la màgia. Doncs en aquí també passa el mateix. De cop i volta estàs treballant amb la intel·ligència artificial i et surt un plano. De fet, quan vaig pensar, què passaria si el Gaudí sortís de sota terra? Vaig fer el prompt, vaig preparar la imatge... li vaig donar les referències al Gaudí, que ho vaig treure de la Viquipèdia, la imatge d'Ivy.
1: Ets un artista, Joan.
0: I llavors,
1: ets un gran artista.
0: I quan vaig veure com sortia de sota terra,
1: imaginació, Joan.
0: Vaig dir, vale, fantàstic, ho tinc, m'agrada. I vaig continuar.

0: Joan, si haguessis de fixar el calendari, t'atreviries a dir a quin termini s'estrenarà una sala comercial d'una pel·lícula feta tota a mia? Abans d'un any, abans de 5 anys, uf, encara falta molt.
1: No, ja s'ha fet.
0: Ja s'ha fet, eh?
1: Ja s'ha fet, i sobretot els orientals n'han fet.
0: Qui ha estat? Àsia?
1: Àsia, ja n'ha fet una. I després van estrenar una, no sé els noms, jo pels noms sóc un desastre, però van estrenar una a Londres, que estava feta, el guió deien que estava feta a mia, i tothom era aquella època que tothom estava en contra de la IA i van haver de retirar la pel·lícula i els productors van dir que retiraven la pel·lícula i que demanaven perdó.
0: Tu creus que estem davant d'una nova revolució del cinema comparable a l'arribada del so del Colom, la IA? Tu que la utilitzes molt i ets dels pioners aquí a Catalunya, eh? Però, és a dir, el Joan Ricbet és un dels pioners també utilitzant la intel·ligència artificial, eh?
1: Jo porto 45 anys en aquest ofici, més de 45 anys, i jo sempre he anat vivint que si l'Humàtic, que si ara el Betacam, que si ara el digital, el món del cinema ens deien, tu eres de vídeo, tu ets del vídeo, nosaltres som del cinema. I jo els deia, acabareu rodant en vídeo, vosaltres. No, el vídeo no el farem mai. I hem anat vivint canvis i canvis i canvis i processos. I amb tots aquests canvis, nosaltres, el llenguatge audiovisual s'ha anat adaptant a tots aquests canvis. I ara estem potser en un dels més grossos, que ja veurem on anem a petar. Però la part positiva és que totes aquelles històries totes aquelles històries que tenies abans a la imaginació i dius, ara puc fer aquesta pel·lícula, però pel pressupost i pel que sigui em diran que no, ara s'obre una porta.
0: A tu, gràcies a la IA t'ha donat molta vida, tu també, digues la veritat.
1: Jo estic tot el dia allà fent proves i fent invents. I
0: et veig, perquè clar, pots crear i dir, ara poso Gaudí, el puc dibuixar a Austràlia, o vull ara posar Gaudí i diguessis ara... És que amb la IA, amb la imaginació, pots fer el que vulguis, eh?
1: Sí, sí. Ara amb la universitat, amb el grup d'investigació de recerca d'antropologia fonamental i orientada, ells estan fent un estudi amb tota una gent que han viscut maltractament familiar, que a més estan protegits i ens han regalat les seves històries. Llavors hem agafat totes les seves històries, ens han donat el permís i el que estem fent és reconvertir, explicar aquestes històries tot amb intel·ligència artificial per protegir els testimonis. I els hi canviem la veu, els hi canviem la imatge, els hi hem canviat tot i ara en aquests moments suposo que cap al setembre el tindrem acabat, setembre-octubre, i ara ja tenim 17-18 minuts fets i estem molt contents dels resultats.
0: Doncs escolta, Joan Ricbet, enhorabona per aquesta iniciativa. Ets un exemple, jo dic, d'emprenedoria, de talent creatiu, de ganes de sorprendre. Hauria d'estar jubilat, el Joan, però no vol.
1: Sí, no
0: vol. I a més segueix fent de professor, ensenyant, i on ho pot veure, sobretot, al YouTube, a Instagram, aquest curt, on està?
1: Està a Instagram, està al YouTube...
0: Com el localitzen?
1: Al YouTube posant Gaudí Zombie, ja t'apareix.
0: Molt bé.
1: Només amb aquestes dues paraules a YouTube apareix. I a l'Instagram és buscant el meu compte, el Joan Ricbet, que és Riedweg.
0: Molt bé, doncs escolta, felicitats per aquesta iniciativa, imatges d'intel·ligència artificial amb Gaudí, juga el Joan, també el veia, a l'esbol del Barça, i llavors el veia celebrant amb les jugadores, amb els jugadors, i ell mateix es fa, no?, aquest vídeo sortell, amb els jugadors i les jugadores, i són fantàstics. Felicitats per la teva creativitat i gràcies per venir al Revolució.
1: I gràcies a vosaltres.
0: Ja saps que t'apreciem molt,
1: Sí, bueno, pues moltes gràcies.
0: Gràcies, una abraçada.
2: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

0: Català no és de les llengües més parlades del món, en canvi té una presència a internet més que notable per damunt, fins i tot llengües amb més parlants. Desenes de plataformes i models d'allà incorporen també la llengua catalana gràcies a la insistència d'entitats i experts en tecnologia catalans que no paren de bellugar-se. Bones dades, doncs, d'ús del català a la xarxa, que només tenen un camí, continuar millorant.
1: Tranquil·la, els dies d'estiu, les nits a la fresca banyant-nos al riu, petons i cançons a la platja...
0: I volem saludar a un vell amic del programa Joan Camps, què tal, com estàs?
2: Bon dia, què tal, com va tot?
0: Què tal, estàs d'acord amb el català, la xarxa progressa adequadament?
2: La xarxa sempre progressa adequadament, almenys no desprogressa. Vull dir que hi ha diferents velocitats, però no para de progressar.
0: Molt bé. Escolta, Joan és el director de la Catosfera, ja és un clàssic, no? És un cicle de debats, tallers i xerrades sobre comunicació digital i noves tecnologies, que aquesta ja es farà el mes d'octubre. Atenció, a Girona. Què és el que passarà? Ja tenim dates, no, Joan?
2: Sí, de fet, serà els 15, 16 i 17 d'octubre. Sempre intentem buscar el cap de setmana que va entre la Hispanitat i l'inici de Fires de Girona. Aquella, és aquella setmana que queda una mica tonta i és nostra fa molts anys. I, per tant, tenim ja el programa bastant encarrilat. Encara podem matitzar alguna cosa, afegir i tal, però l'esquelet el tenim ja bastant constituït.
0: Molt bé. Tinc entès que a la Catosfera parleu justament de com posicionar les webs en català i ara m'explicaràs una mica tot el que passarà.
2: Doncs sí, de fet, bueno, puc començar dient, bàsicament fem dijous matí i tarda, divendres matí i tarda i dissabte tot el matí. Llavors hem configurat aquí aquest esquelet on els matins de dijous i divendres orientem a fer tallers orientats a un públic ja sènior, vale? Vull dir, gent de més de 65, perquè ens entenguem, que la tecnologia a vegades encara no la tenen tan interioritzada perquè no hi han jugat tant. I aquest any parlarem de seguretat, ho fem amb l'Agència Catalana de Ciberseguretat, que sàpiguen que quan arriben aquell missatge a WhatsApp vagin amb compte que no és el seu fill, que s'ha quedat sense mòbil.
0: Sí.
2: Potser soc molt cliché, eh? Però vull dir que tenim una mica una visió de per on van els tiros i el següent dia el que farem és com poden fer servir la IA, ells. Això ho farem amb la Mariola Dinarés, on d'aquesta casa, precisament, que explicarà, escolta, també hem de fer un viatge a Milà. Com ens pot servir la IA? Pues pots anar, escolta, busca vols, quan podríem no sé què. Si tinc només un dia per anar al poble aquest, quines coses de veure? Coses que, si tu estàs molt avançat a la IA, et semblen senzilles, però algú que fa 4 dies no tenia un telèfon intel·ligent, això és una revolució, potser sí 4.0, amb tot plegat. Per tant, què ens queden? La tarda de dijous, la tarda de divendres. La tarda de dijous, seguint una cosa que hem començat l'any passat, que és entrevista en profunditat, entrevista de hora i mitja. L'any passat vam portar en Josep Cuní, també un conegut d'aquesta casa, per fer una entrevista molt de profunditat de passat, present i sobretot de futur. Cap on està anant tot plegat. Aquest any portem una altra persona a aquesta casa, que és la Mònica Terribas. Parlarem d'on venim, on estem i cap on anem i què implica tot això. Una entrevista llarga, no?, d'aquestes soporíferes superficials. I divendres, doncs, home, doncs, aquest sí que... aquest tindrà molt sentit. Revolució 4.0.
0: Home, estic molt contenta, perquè, escolta, atenció, oients, estarem a la Catosfera aquest any, ens fa molta il·lusió, Catosfera 2026, i farem una revolució amb el Joan Camps, que ho hem anat parlant en directe, atenció amb el títol, Catalunya davant la revolució de la IA, no? Jo crec que la IA és i serà una de les grans protagonistes, no?, també d'aquest any, no?, de la Catosfera. No ens fa il·lusió ser-hi, també.
2: De fet, això és una de les coses que, no volia fer un anunci tampoc, n'hi ha per tant, no? Però històricament la Catosfera eren les jornades dedicades a internet. Però internet va créixer tant que ja no sabíem què era internet. Sí. Llavors hem dit, comunicació internet, ho acotem una mica. Doncs ara estem pensant aquest any canviar això, aquest subtítol, i és que internet fa uns anys era el futur, però és que ara ja és una mica el passat.
0: Ja, és veritat. La web és el passat, ara.
2: Llavors potser el subtítol serà comunicació i ja. Internet va ser disruptiu en un moment, però ja està sobrepassat per una cosa que és nova. Ja estem tots connectats, ja tots estan connectats. Ja no, parlar d'això sembla una mica forçat. Però parlar de la IA sí que torna a ser un element disruptiu i, per tant, potser va per aquí la cosa, ja acabem de veure-ho. I faltava una cosa, dissabte. Què fem dissabte? Dissabte ja és una tradició, ho dic amb el CEO. El CEO en si mateix hi ha tota una gran trobada en clau de l'Associació Catalana de CEO. De fet, es va constituir arran d'aquestes trobades que fèiem a la Catosfera, li dèiem el CEO d'ell, i omplen tot l'espai, perquè el SEO més que mai està molt afectat. Aquell SEO que fèiem amb Google fa 10 anys o 15 anys de paraules clau i d'enllaços, no sé què, ara el SEO amb la IA és una, bueno, és una cosa que no té res a veure. I el SEO ja no és només a Google, és el SEO a Spotify, és a Amazon, és a molts llocs. Vale? Per tant, tot un matí llarg de quasi 5 hores dedicat només a SEO. Per tant, picarem una mica de tot i anirem a diferents públics. Baby,
0: recordeu, 15, 16, 17 d'octubre, en aquest cas l'Espai Fundació La Caixa de Girona. Joan, quantes catosferes portes ara? Perquè clar, arribada amb la tecnologia, com dèiem, la IA, el món que teníem el 2008, quan vau fer la primera catosfera, tu hi eres el 2008, amb ara, ha canviat moltíssim, no?
2: Jo hi era perquè la catosfera va començar a la bonica vila de Granollers, i jo sóc de Granollers, i per tant em quedava molt a prop, i vaig participar en una taula, i ja no me'n recordo ni de què. Hi havia moltes cares que llavors han evolucionat molt, no? Hi van haver tres edicions, 2008, 2009, 2010, però això va quedar orfe i el 2011 ho vaig agafar jo. Uns anys després, el 2015, obríem una nova etapa a Girona i fins ara, per tant, doncs, dec portar doncs, 15 i dels quals 11 a Girona. Vull dir que projecte amb una trajectòria i recorregut important.
0: Jo me'n recordo la catosfera, crec que hi era el 2010 amb el Marc Vidal, que crec que participava a una d'aquestes catosferes.
2: Organitzava ell, de fet.
0: Organitzava ell, sí. Oi que sí? I després ell també ha estat anat a Madrid. I pregunto si hem fet els deures bé, digitals, en els darrers anys a Catalunya, em diries. És a dir, Catalunya té un sector TIC molt potent i treballa molta gent. Creus que hem fet bé els deures? Ha anat evolucionant bé en aquest sentit?
2: Home, jo crec que sempre hem de ser crítics i observar les coses que no hem fet, però també hem de ser justos i veure totes les coses que hem fet. Jo crec que hem fet moltes coses, hem estat a totes les batalles. Algunes ens hem anticipat molta gent, altres hem anat una mica més tard, no? Vull dir, per exemple, en l'àmbit de youtubers potser vam arribar una mica tard com a Llengua i Cultura, però en canvi a nivell de podcast tenim una bona salut. Vull dir que hi ha motius per ser crític amb algunes coses, sempre hem d'aspirar més. La situació de la nostra llengua és tan singular que sempre mereix un extra, no? Però crec que en general s'estan fent bons deures i hi ha ganes de fer-los. Vull dir que bé.
0: Per tant, estem ben posicionats a internet, aquesta catosfera, no? En aquest cas, cicle de debats, tallers, xerrades inspiradores a tots els públics sobre aquesta comunicació digital, no? I les novetats tecnològiques que en són moltes, no? Girona, en aquest cas, i com pot venir? Com es pot apuntar? Expliquem, Anna, perquè la gent vingui, Joan?
2: Doncs ara d'aquí, nosaltres comencem la comunicació després de l'estiu, perquè començava més d'hora, em fotre molt gas tampoc ajuda molt. Nosaltres fem, és una cosa històrica, totes les activitats són gratuïtes, entrada oberta, lliure, el que demanem a la gent que s'inscrigui, bàsicament per seguir i tenir una mica d'aproximació de la gent que serem, per si calen més recursos o menys, però vaja, que no és perquè costi diners ni res, sinó que és molt senzill, vull dir que a catosfera.cat ja els hi arribarà, perquè farem bona comunicació i arribarà a tothom, i que mirin el programa i si volen venir alguna cosa que s'apuntin i allà estarem.
0: I sobretot, la ciberseguretat, molt important, amb un taller que s'hi farà, eh?
2: Sí, senyor. El dijous al matí, en principi.
0: El dijous al matí, Aquest taller per fer servir WhatsApp amb més seguretat i tranquil·litat, no? I també parlareu de la privacitat, detectar i evitar estafes habituals que ens preocupen. I també recordeu, i serà el Revolució 4.0 a la catosfera a Girona. Ens fa molta il·lusió. Estem pensant, pensaré aquest estiu també idees disruptives, Joan, si et sembla, per proposar-te.
2: No, jo tinc ja coses, ja idees i preguntes per fer el dia que vingueu.
0: Molt bé, escolta, Joan Camp, felicitats per la catosfera, que sigui per sempre, no?, que ja portes molts anys impulsant-la, que és important també pel país aquestes trobades digitals, i felicitats,
2: Anar-nos adaptant una mica, vull dir que...
0: Clar.
2: Però sí.
0: I a més, que és un emprenedor, és un altre dia has de venir a parlar de tu com a emprenedor, és un gran emprenedor, el Joan. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres per seguir-hi. Quédate
3: aquí, a mi. Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges. Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú. Com serà la Catalunya del 2030? Quédate aquí, quédate aquí, a mi. Dissabtes a l'API web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
0: Atenció a la predicció del Premi Nobel de Física David Gross. Diu que les probabilitats que l'espècie humana sobrevisqui en els pròxims 50 anys són baixes. I per què? Per la nostra incapacitat de gestionar tot el coneixement que hem creat. Esperem que l'home s'equivoqui, però que aquesta sigui la conclusió a què arribi tot un Premi Nobel de Física. Ens hauria de fer pensar. I avui saludo a l'Anna Sánchez Estío, de Volkswagen Group Espanya Distribució. Què tal, com estàs? Benvinguda al Revolució.
4: Hola, què tal? Encantada d'estar aquí amb tu.
0: Molt bé, heu posat en marxa a veure un projecte anomenat STEM Tour. Explica'ns què és aquest projecte, per què el decidiu fer i sobretot per ajudar, sobretot, a dones, no, nenes, joves, sí, necessitem ajuda.
4: Sí, mira, l'STEM Tour sorgeix quan arribo jo a Volkswagen Group Espanya Distribució i identifiquem que soc dona, soc CEO de la companyia i en el seu moment vaig estudiar enginyeria en telecomunicacions a la UPC. I identifiquem totes les dones que són STEM, no? STEM, per als que no ho saben, són les sigles que defineixen els estudis científics, tecnològics, matemàtics i enginyeria. I identifiquem en el seu moment que cap de nosaltres va tenir un referent femení a l'hora d'escollir la carrera que vam fer, no? Estic parlant, en el meu cas, més de 25 anys.
0: Sí, sí, perquè en els llibres de text no hi havia dones, no. I ens ha passat a totes,
4: exacte.
0: Això, sí.
4: Llavors, totes vam tenir referents, però eren referents homes, doncs mestres, familiars, amics, i vam decidir posar el nostre gra de sorra a visibilitzar i a normalitzar la presència femenina en aquests rols. I d'aquí sorgeix a l'STEM Tour.
0: Clar. Tinc entès que són 6.000 quilòmetres, és un projecte viu, la idea és anar sumant, no? I suposo que és el que expliqueu, no? Què és el que expliqueu, sobretot, en aquest tour?
4: Mira, és el segon any, estem abordant el tercer any de l'STEM Tour. Ens n'anem amb una furgoneta, la Volkswagen ID.Buzz, 100% elèctrica, que té molt de sentit també a nivell sostenibilitat, i recorrem comunitats autònomes. Les comunitats autònomes que l'STEM Women Congress, que és el nostre partner també dins de la iniciativa, defineix que són aquelles comunitats autònomes que tenen menys impactes en escoles d'aquest tipus d'iniciatives, de generar referents femenins dins de les escoles, i recorregut 6.000 quilòmetres, hem impactat a més de 2.000 alumnes, 8 comunitats autònomes. Arribem a les escoles, que majoritàriament són escoles rurals, perquè volem portar la nostra iniciativa allà on ningú arriba, i per això estem visitant escoles que, en algun dels casos on jo personalment hi he estat, en tota l'escola primària eren 14 nens.
0: Val.
4: No? I allà els expliquem des de la presència femenina què és ser un enginyer, què és ser un matemàtic. Ho vinculem molt amb el cotxe, quina tecnologia té el cotxe, i els hi fem un taller on ells mateixos poden dissenyar el cotxe del futur, i els imprimim el seu cotxe del futur amb una impressora 3D.
0: Clar. Per tant, aneu a zones rurals, el projecte de fer tallers pràctics, no? Els alumnes dissenyen amb 3D, per exemple. I què diries, no?, que entusiasma els alumnes dels tallers, és a dir, perquè al final aconseguir que una generació, sobretot de dones, els agradi la tecnologia, no?, i que hi hagin aquestes dones, estiguin com tu, no?, que tu també ets una dona TIC. Costa, què et diuen? Què us diuen, no?, els joves, les nenes joves?
4: Mira, nosaltres anem amb la mateixa intenció a nens i nenes. No ens dirigim només a nenes, hi ha altres iniciatives que ho fan més amb nenes. Nosaltres anem a nens i nenes, i el que ens diuen dues coses, perquè realment anem a comunitats autònomes i zones molt rurals,
0: sí,
4: on ningú hi va. I quan els diem que treballem a Volkswagen i que venim de Barcelona amb un ID.Buzz, a vegades es pensen que deien, no, ostres, i heu vingut a veure's a nosaltres. Molts dels mestres ens diuen que aquest tipus d'alumnes té també certes... una automotivació més baixa que un nen que està en una gran ciutat, perquè no té accés a totes les coses que, no, que la informació i aquest tipus d'iniciatives, igual que ho té un nen d'una gran ciutat. Ens diuen, i hem vist com, ostres, nens i nenes que mai haguessin cregut què vol dir ser un enginyer, què vol dir treballar al sector de l'automòbil, creiem que estem generant brotes verdes, alguns brots que faran que es replantegin poder estudiar alguna d'aquestes carreres. No? Hem vist com gent que ens deia vull ser dissenyador de cotxes, vull treballar al sector, vull treballar també amb quina tecnologia hi ha darrere del cotxe, els apassiona molt.

0: En el teu cas, no, Anna Sánchez, tu ets una dona TIC, no? Has viscut en primera persona, no? La poca presència de dones directives en el món TIC, em diries? Què em diries? Sí?
1: Sí, però és, també és un denominador comú que veiem amb totes les que estem en el sector. Des del moment que vam escollir una carrera tècnica, ja estàvem acostumades a ser minoria. Ho portem, jo crec, amb dignitat. És cert que continuem tenint estereotips. Jo sóc optimista professional, i veig que crec que les coses estan una mica millor de, segurament, que quan jo vaig començar a estudiar. Jo tinc una anècdota que sempre explico.
0: Quina és?
1: Quan vaig entrar al grup Volkswagen fa un cert temps, no? Jo tenia molt clar que volia portar tecnologia i si em deixaven en l'entorn de fàbrica, perquè m'encanta. Tenia dues opcions en aquell moment, podia portar tecnologia de fàbrica o tecnologia en l'àrea de finances, i és cert que en el meu cas em van preguntar més d'una i de dues i de tres vegades si estava segura d'agafar producció, perquè producció és un entorn potser una mica més...
0: Més masculí, sí. Tu vas dir que sí, que estava segura.
1: Vamos, ho tenia claríssim. Ho tenia...
0: Quina cosa, eh? Perquè ets una dona, preguntaven dubtes, no? Dubtes, exacte, segur.
1: I m'ho van preguntar més d'una persona i més d'una vegada. Però, bueno, vaig escollir correctament producció i en l'àmbit tecnològic. Realment és apassionant, perquè...
0: I quines han estat les teves dones referents durant la teva carrera professional? És a dir, tot aquest... viatge, no?, que feu per aconseguir aquests nois i noies STEM. En el teu cas, suposo que també parleu dels teus professionals, reptes, dels teus referents. Qui serien?
1: N'he tingut molts. Gràcies a Déu he tingut la sort i l'oportunitat de treballar amb moltes dones superpotents, on jo crec que en l'entorn femení som una mica més properes, no?, i ens podem explicar els dubtes i les pors que tenim. Uh-huh. I ja en l'àmbit de ser dos o tres dones amb les que m'he pogut emmirallar i veure com elles han pogut gestionar, doncs, el que ens preocupa, no només a les dones, ens preocupa les dones i els homes, com compaginar la vida personal amb la vida professional, el sostre de vidre, etc. I en tinc més d'una. En tinc, gràcies a Déu, més d'una.
0: Molt bé. Doncs per aquest lideratge femení, i tres llibres veig aquí sobre la taula, no? Sí. Que parlen de les STEM, Anna?
1: Mira, t'he portat dintre de la iniciativa d'STEM, el que també vam identificar és que no tenien literatura infantil protagonitzada per nenes d'àmbit TIC.
0: Sí.
1: I llavors, juntament, des de la nostra companyia, cada any editem el guanyador dels Premis Hortensa Roig, de literatura infantil en temàtica TIC, sempre protagonitzat per nenes. Uh-huh. Hem traduït el que editem sempre el Premi Hortensa Roig, i un altre que et porto també és Ada Sanemann i els números. És una edició que hem editat nosaltres d'un conte sobre software, patinets i gelats de maduixa, que hem aconseguit nosaltres que estigui en castellà.
0: Molt bé.
1: I els entreguem a les escoles cada vegada que anem a veure els nens, també perquè dins les seves biblioteques tinguin accés a aquest tipus de literatura.
0: És veritat, això hem parlat moltes vegades amb la Núria Salan, també dels referents femenins, no? De que no n'hi havia, no? Hi ha moltes dones científiques, hi ha dones que es dediquen a tecnologia, dones directives, dones que han estudiat dos carreres, que han estudiat tres, que poden ser CEOs, que poden ser directives, però vivim encara en un món que costa i que ens hem de reivindicar, i el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio sempre reivindica les dones. Per això volíem convidar també l'Anna. Enhorabona per aquesta iniciativa. Esperem que arribi a molta gent, que assumeu molts més quilòmetres portant el món STEM i, sobretot, Anna, despertant vocacions pel futur. Gràcies per venir al Revolució.
1: A tu.
2: Catalunya Ràdio. Baby, it's a new age. Revolució 4.0. Let's get together, maybe we can start. Amb Chantal Llavina. Hey.

Acabem el programa avui amb una frase del periodista nord-americà David Brinkel. I diu així: una persona d'èxit és aquell que és capaç de construir uns fonaments ben ferms, amb els maons que els altres li han llançat. Molt important aquesta frase per reflexionar, i com sempre, important l'equip. Gràcies, Júlia García, Xavi Llaurador, la realització tècnica, Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals. Gràcies, oients, una abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Alfonso. Els Estats Units i l'Iran acaben negociant durant 18 hores a Suïssa, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir. Un missatge de Donald Trump a la seva xarxa social amenaçant l'Iran amb nous atacs si no impedia que Hezbollah continués causant problemes al Líban va estar a punt de fer descarrilar tota la negociació. La delegació iraniana va abandonar l'hotel on tenien lloc les converses als Alps suïssos, però finalment les dues delegacions han convingut que calia tornar a seure's per garantir que s'apliqui que la treva al Líban i que l'estret d'Hormuz es manté totalment obert. En acabar, ja de matinada, el Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran ha explicat que plasmaran tots els avenços del cap de setmana en un document i que a partir d'ara els equips tècnics dels dos països continuaran treballant. L'objectiu final és que en un termini màxim de 60 dies s'acabi la guerra. Repassem més notícies amb Sara Riera.
2: El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia. Per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots, s'ha imposat el candidat d'Esquerres, el senador Iván Cepeda.
1: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest dilluns al matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez. El màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit amb què envia judici la dona de Pedro Sánchez.
2: Avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim, amb temperatures que poden ser de fins a 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
3: A partir de dimarts-dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
1: Centenars de persones van recordar ahir les tres víctimes mortals d'un incident a la platja de la Rabassada de Tarragona. Es tracta de tres adolescents d'entre 12 i 13 anys que van perdre la vida mentre es banyaven en una zona de roques. L'acte va estar encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Els castellers de Barcelona han celebrat el seu 57è aniversari descarregant la primera torre de buit a la plaça de Sant Jaume. Josep Almirall.
4: Els barcelonins ja tenien carregat el 2 i avui l'han pogut completar. També s'han apuntat els dos bàsics de 8. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
5: Ens costa una mica trobar-li l'encaix i la veritat és que hem fet una feina molt important a l'assaig d'analitzar, de veure què és el que va passar, quines tendències tenien i corregir-les i treballar-les. I s'ha vist a plaça perquè crec que ha sigut una torre xulíssima.
4: La millor actuació de la diada l'han firmat els moixiganguers d'Igualada, que han estrenat el 5 de 8. Els a la noia han deixat en intent desmuntar l'estrena del 4 de 8 amb l'agulla, però sí que han completat la torre de 8 i el 3 de 8. La tercera colla a plaça, els castellers de Sabadell, han descarregat la clàssica de 8.
1: Esports. La selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 l'Aràbia Saudita i encapçala el seu grup del Mundial amb 4 punts. Lamine Yamal ha jugat els primers 45 minuts i ha marcat el primer gol. Els blaugranes, Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine han estat titulars i a la segona part ha entrat Ferran Torres.
2: El mateix grup H del Mundial. Aquesta matinada s'han enfrontat Uruguai i Cap Verd amb resultat d'empat 2-2. En joc ara mateix Nova Zelanda-Egipte, de moment 1-0 al marcador a favor de Nova Zelanda amb un gol de Tim Payne. També jugat aquest diumenge, Bèlgica 0, Iran 0.
1: L'Igualada ha guanyat per 4-2 al Liceo en un quart partit del play-off final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Ara la final se'n torna a Galícia. Dimarts, cinquè i definitiu partit.
2: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant del japonès Ayo Gura i de l'italià Pecco Bagnaia.
1: En ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya fent valer el marge que va aconseguir dissabte a la Molina en una etapa final, la de diumenge a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos.
2: I Toni Bou ha guanyat també la segona jornada del Trial d'Itàlia i amplia 66 punts l'avantatge a la general.
0: Fins aquí les notícies.
6: Som el dia.
7: Som la nit.
8: Som dos programes amb el mateix objectiu.
6: Saber què està passant.
7: Què ha passat.
8: I també per què ha passat.
6: Tant a casa
7: com al món.
8: Què ens fa diferents?
6: El ritme.
7: El ritme.
8: El ritme.
6: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
7: Perquè al Catalunya nit som pausa.
8: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: A tota hora
7: i a tot arreu.
9: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
8: Som diferents.
10: Senyores i senyors, bon dia.
9: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
10: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
11: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
12: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
13: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
14: Sí,
13: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
10: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell. No era ell.
15: És veritat que la cara però estava rara.
10: Era Shakira o no era Shakira?
15: Jo estic segura que sí.
9: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Blanquerna Extended us ofereix En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

El record del rei Jaume I no es fonamenta únicament en els textos de les cròniques medievals, sinó també, i sobretot, en les imatges que han estat transmeses a través de les festivitats, les cerimònies cíviques i rituals, les armes, els retaules, les miniatures o les relíquies. La construcció de la memòria de Jaume I com un rei guerrer i legislador va tenir molt en compte aquests elements visuals durant la Baixa Edat Mitjana. L'arquitectura i les arts van contribuir a engrandir l'aura de Jaume I com un heroi conqueridor a tots els territoris que va governar, i el País Valencià de manera molt especial.

0: L'inici del procés de construcció de la memòria de Jaume I es pot situar al 1338, coincidint amb el centenari de la conquesta de València. Aquell va ser el primer any en què es va celebrar la festa del 9 d'octubre, en record de la capitulació de la ciutat. Es tractava d'una commemoració cívica que incluïa certes cerimònies litúrgiques, organitzada conjuntament pel govern de la ciutat i per l'Església. Per tant, era un acte religiós amb conseqüències polítiques pràctiques, ja que la victòria del rei Jaume sobre els musulmans era equiparada en aquells moments a una croada. Jaume I va ser vist com un heroi fundador, lluitador contra l'islam, fins i tot més virulent del que ho havia estat realment, segons apareix representat en retaules com el del Centenar de la Ploma, o el Retaule de Sant Jordi, també es diu, una obra mestra del gòtic valencià, pintada per l'alemany Marçal de Sas i l'aragonès Miquel Alcanyís cap al 1400, destinada per una antiga milícia de 100 ballesters que protegia el rei Jaume i la bandera de València. En aquest retaule, Jaume I era comparat amb Sant Jordi i se'l feia aparèixer a la batalla del Puig, on, per cert, el monarca no hi va combatre. El rei conqueridor també va ser exalçat com un legislador que actuava per designi diví, el primer a establir privilegis. Al llarg de dos segles, durant la baixa edat mitjana i uns pocs anys més, la imatge de Jaume I es va anar consolidant, fins a arribar al 1538, en què el predicador de la ciutat de València, Pere Antoni Bauter, va publicar dues cròniques que encara feien menció expressa i molt mitificada del rei Jaume. I avui, per acompanyar-nos en el programa, tenim el doctor Àngel Casals. Àngel, benvingut un altre cop a l'Enguàrdia.
1: Hola.
0: Jaume I, però ara faré de positivista del segle XIX, però no se sabia tot de Jaume I en 1238. Com és que anys després de la conquesta de València se'l torna a mitificar i canviar, però la història no està ja fixada en quan succeeix?
1: Normalment no està mai fixada. I en el cas de personatges com Jaume I, encara menys.
0: Digues. O sigui, encara... Una cosa és la realitat i una altra és la història.
1: Perquè Jaume I, d'alguna manera, és moltes coses. És el pare de la pàtria, en territoris com les illes Mallorca, bàsicament.
0: Sí, clar. Menorca no, per exemple.
1: Menorca és de l'època del rei Alfons, ni Eivissa tampoc. O en el cas del País Valencià. I, en canvi, a Aragó, la imatge que es conservarà de Jaume I no és una imatge tan positiva. Perquè es considera un rei que està una mica fora, no? A Catalunya el considerem com a molt propi.
0: Conflictes amb els nobles aragonesos, especialment a la conquesta de València i directament a la de Mallorca, encara que menys, però perquè no hi participen. Però, sí.
1: I els catalans que se'l senten com bastant seu, quan en realitat ell no va néixer a Catalunya. Ell és de Montpeller. I després, clar, hi ha el fet de que ell s'encarrega amb la crònica de crear-se una imatge que avui en dia totes les lectures crítiques de la crònica expliquen que està plena d'exageracions.
0: Invencions. No m'ho puc creure. No? Que algú escrigui sobre un mateix i escrigui posant-se millor del que era, no m'ho puc creure.
1: Doncs sí, això és el cas de Jaume. Això és una mentida, però...
0: Sí, però passa.
1: Que va ser dictada, que no escrita.
0: Bé, has de llegir les memòries de Cambó i passa exactament el mateix, vull dir que no cal donar-li moltes voltes, sí.
1: Però, clar, tot això ha creat una imatge del rei Jaume com una mica... I, a més, en part és així, és a dir, és ell el que acaba definint els contorns generals de la Corona d'Aragó. I, a més, el que li dona la solució que s'adoptarà finalment, que és la de... diguem-ho així, una monarquia composta on cada territori té una identitat política pròpia. És a dir, no converteix Mallorca en un simple annex de Catalunya.
0: Al principi es va parlar de no anomenar la Mallorca, sinó Catalunya del Mar. Això s'havia dit que no es va fer, diguéssim,
1: però
0: per aquesta raó, diguéssim.
1: Exacte, i en principi se li va donar una vinculació ambigua amb la resta de la corona, perquè no tenia acords, però tampoc quedava molt clar si havia d'estar les Corts catalanes o no, que és una cosa que després serà per el cerimoniós el que acabarà legislant, que els mallorquins han d'estar en el braç reial de les Corts catalanes, i els mallorquins no volen. És un altre tema, no? I en el cas de València és una mica el mateix. És a dir, davant aquella dualitat de la que ja ens parlava Joan Fuster, no?, en la construcció del País Valencià, Jaume I opta per crear un regne i no pas decantar-ho ni per catalans ni per aragonesos.
0: Sí, sí. No, no fer una extensió cap al sud de Catalunya ni cap a l'oest de l'Aragó. Cap a l'est, perdó.
1: I això fa que la solució que s'acabarà adoptant pel que fa a la Constitució de la Corona d'Aragó sigui molt singular i marcarà la identitat del conjunt dels regnes de la corona fins a la seva desaparició.
0: Qui ens acompanyarà avui per ajudar-nos a entendre aquesta imatge posterior a la seva vida de Jaume I i especialment al País Valencià és el doctor Francesc Granell, doctor en Història de l'Art per la Universitat de València, amb una tesi molt interessant, l'aura de la memòria, la imatge de Jaume I en la València mai medieval, i que d'aquesta tesi se'n va treure un llibre posterior, Jaume I en la València baix medieval, la memòria del rei a través de la imatge, de publicacions de la Universitat de València. Doctor Granell, moltíssim gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a l'Enguàrdia.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Molt content d'estar aquí avui.
0: Nosaltres també de qui sigui. Per cert, les publicacions de la Universitat de València és una magnífica editorial. Realment té uns llibres extraordinaris.
2: La conec bé i dona crèdit del que dius.
0: Encara que en aquests moments el doctor Granell està donant classes a Sevilla, que això també...
2: Estic fent una estada de recerca, tot i que la meva plaça d'adjunt doctor és a la Universitat de València. I precisament estic a Sevilla per Jaume I, perquè estic fent una comparació del culte que rebia Ferran el Sant, Fernando III el Santo, i el rei Jaume I, un culte que es pot comparar molt bé.
0: És molt, relativament similar.
2: Molt similar, molt similar.
0: Curiós, això. Anem a Jaume I, aquest, el Ferran el III el Santo, ja ho tocarem alguna altra vegada, però en tot cas anem a Jaume I, que és el que toca. Per centrar-nos una mica, 1238, 200, és quan es produeix la conquesta de València, que el mite que el mateix rei posa és que és la seva empenta, bàsicament, qui aconsegueix vèncer tots els problemes i, malgrat el fereixen, ell tira endavant, etcètera, etcètera. Per tant, ja de sortida, ell marca que la conquesta de la ciutat de València es deu en bona mesura amb ell. Això es va oblidar quan... els valencians del moment s'ho acabaven de creure i ho van haver de... de refer un segle després? No ho sé, perquè em resulta estrany que un segle després el centenari es commemori una mica reinventant tot plegat.
2: Clar, la qüestió és que d'entrada no hi havia valencians, aleshores primer comença allò com una colònia, Josep Torro parla del naixement d'una colònia quan conquereixen la ciutat de València, però en general tot el regne, perquè parlem de 1238, però realment la conquesta s'allarga fins a la dècada dels 40. I, clar, comença una colònia, no?, un grup de gent, sobretot en la part de la costa litoral, un grup de gent catalana, i diguem-ne que es comença a gestar alguna cosa, no?, a nivell legal, polític, i hi ha un moment en la història d'aquest incipient regne que Ramon Muntaner, el cronista, diu, suplique a les autoritats municipals de València que celebren una commemoració cívica a imitació de Mallorca, perquè rememoren la
0: gesta. A Mallorca
2: gesta.
0: Ho estan fent, això?
2: Correcte. Val. A Mallorca ja ho estaven fent. No sabem el moment exacte que comença a celebrar-se la festa de l'Estendard, que un dia continua celebrant-se, igual que el 9 d'octubre, però es parla de la fi del segle XIII i l'inici del XIV. Els documents els tenim a partir de l'inici del segle XIV. I, efectivament, allà es feia la festa de l'Estendard, i Ramon Muntaner el que proposava als valencians era imitar-la.
0: Fer traspassar la idea aquesta, sí.
2: Exacte, de fet, si parlem dels antecedents de la festa del 9 d'octubre, que s'estableix el 1338, és a dir, 100 anys després d'aquell 9 d'octubre de 1238, hem de remuntar-nos realment a Jerusalem.
0: Caram, anem lluny.
2: Sí, sí. Perquè la cerimònia que es du a terme té uns paral·lelismes molt evidents amb el que es feia a Jerusalem. Jerusalem estigui ocupada, com és ben sabut, pels croats en els segles XII i XIII de manera intermitent, no? Durant aquests dos segles s'estableix la festa de l'alliberament de Jerusalem, també una festa de la conquesta que commemora una efemèride croada. La cerimònia consistia en el següent, una processó que sortia de l'església del Sant Sepulcre, anava fins al punt de la muralla a través del qual havien entrat les tropes croades, els llatins, comandats per Godofred de Bouillon, i allà la processó aturava, feia una estació, i les gens allí congregades escoltaven un sermó que rememorava la gesta. Acabat el sermó, tornaven per anaven cap a l'església del Sepulcre una altra vegada i feien estació al Templum Domini, a la cúpula de la roca, avui en dia, a l'esplanada de les mesquites. Allà feien estació i després tornaven, com dic, a l'església del Sant Sepulcre. A Mallorca el ritual era molt semblant, era gairebé idèntic.
0: S'ho havien copiat de la idea de Jerusalem.
2: I estem a l'altre extrem de la Mediterrània. Estem molt lluny, però realment té sentit, perquè Jerusalem, també Roma, era un model per a les litúrgies de l'Occident, de la part més occidental de la Mediterrània. I a Mallorca s'estableix també una festa, la festa de l'estandard, molt similar. Una processó que surt de la catedral, va fins al punt per on varen accedir les tropes de Jaume I, la porta de Santa Margalida. Allà escoltaven un sermó, després, tornant cap a la catedral, aturaven a l'església de Sant Jordi, on es conservava des de la fi del segle XV el retaule de Sant Jordi de Pere Nisard, i després ja, per acabar, tornaven una vegada més a la catedral. València és molt, molt semblant. Aquell 9 d'octubre de 1338 no es fa una processó exactament pareguda, però sí que està documentat que l'itinerari processional era molt paregut després. Vull dir, quan comencem a tindre documents...
0: Sortir d'una església important...
2: La catedral de València...
0: La catedral, en aquest cas, se'n va a la porta allà on van entrar les tropes Jaume
2: I. No anaven a la porta de la muralla, però sí que anaven a l'església de Sant Jordi, aquesta era la destinació... Sí. Que aquella zona era coneguda com el Trabuquet, perquè era la zona on havien plantat un trabuc i per on havien obert una escletxa als cristians, en la Medina.
0: Trabuc,
2: la Medina.
0: Pels oients que no estiguin avasats, era una mena, no exactament, de catapulta, per entendre'ns.
2: Correcte, sí, una catapulta,
0: menys,
2: un fonèbol. Sí,
0: sí, més o menys, sí, no exactament igual, però pel cas, per no avasats, segur que no ho distingeixes, per tant, sí, és això. Mm-hmm. Val, o sigui, per tant, realment tenia un paral·lelisme evident. Absolut. I això en Ramon Muntaner ho tenia molt clar.
2: Clar, Ramon Muntaner havia conegut Mallorca. Ramon Muntaner havia viatjat inclús fins a l'Orient, no?
0: Sí,
2: Mediterrani, i coneixia tot allò. I sabia que era una efemèride que s'havia de rememorar. Era important per a la societat, per a la comunitat.
0: Per tant, a partir del moment en què s'estableix això, és evident que en qualsevol festa popular, i ho veiem ara amb els ajuntaments actuals, acostuma a ser una festa incitada pels poders, però que la gent s'hi apunta amb una certa facilitat. Jo suposo que devia anar per aquí també la cosa. El tema era exalçar la figura de Jaume I. Però per què? Era per fer la llepa de la monarquia de 1338 o hi havia alguna altra raó de fons?
2: En part, sí. En part, sí, era un gest.
0: Era el teu avi que feia, sí, sí.
2: Correcte. Era un gest cap a la monarquia. La monarquia com a ent. I, clar, hi ha uns interessos pragmàtics. És una commemoració d'una efemèride, un ideal croat, perquè estem sempre en la mateixa situació, tant a Jerusalem com a Mallorca com a València. Hi ha un gest cap a la monarquia, estrella l'estandard. A Mallorca tenia tanta importància que rep aquest nom, la festa de l'estandard. I diguem-ne que també té uns interessos en relació amb la propugnació o l'establiment fort del cristianisme a aquelles terres. L'ideal croat és una festa organitzada principalment per l'Església, també pel Consell, per l'òrgan executiu de la ciutat, però sobretot per l'Església, perquè és qui encapçala la processó a València, com dic, des de la catedral fins a l'església de Sant Jordi. Allà feien estació i després tornaven a la catedral per escoltar un sermó. I clar, davant d'aquest discurs, d'aquesta retòrica, diguem-ne, visual, hi havia una retòrica antimusulmana. En aquella ciutat, a València, vivien musulmans, també vivien jueus, coexistien tres comunitats religioses. Aquesta processó, diguem que no era el millor per fomentar
0: molt
2: correcte, una convivència.
0: No, evidentment. Digues, Àngel.
1: Sí, sobre això, com va dir en Francesc, clar, estem en el segle XIV ja. Llavors, ja ha passat aquesta etapa colonial, no?, a la que es feia referència, i s'ha consolidat una institució ciutadana en la qual un seguit de ciutadans, artesans, etcètera, participant del govern. I clar, i tot això com passa sempre, se li ha de buscar una legitimitat històrica, un origen històric, no? I clar, quin és l'origen històric? L'arribada o la presa de la ciutat per Jaume I. I llavors forma part d'aquesta retòrica ciutadana que trobem a moltes ciutats europees, de, bé, nosaltres estem aquí, i estem aquí, tenim una legitimitat que ens diferencia de les altres ciutats i fins i tot de la pròpia monarquia del present, no? Perquè nosaltres...
0: Això és una identitat, i la identitat ens ve donada, exacte, en aquest cas, per la conquesta. Exacte, en altres, exacte, casos seran altres coses. No?
1: Exacte. I hi ha un segon element important que també té molt a veure, que és la reivindicació del creixement de València. La València, al segle XIV, comença a ser una ciutat puixant econòmicament. El port de València és important perquè té uns vincles de comerç amb sobretot amb el nord d'Àfrica.
0: Sí, sí, clar.
1: Bàsicament...
0: La barbaria,
1: per,
0: no?
1: Sí, sí, sí, per gràcies justament a aquesta comunitat jueva i a aquesta comunitat mudèixer que comercien amb el nord d'Àfrica perquè els cristians no poden. I ells, en canvi, sí.
0: Sí, sí.
1: Per tant,
0: sí,
1: hi ha tot un creixement de la ciutat, de la riquesa de la ciutat, de la població de la ciutat, i com molt bé deia el francès, hi ha el recordatori final de qui mana, que són els cristians. O sigui, allò, la moreria de València encara és molt gran. És a dir, el País Valencià, al final, una de les conseqüències de la conquesta és que quedarà una comunitat mudèixer que no serà minoritària fins bastant avançat el temps, perquè durant bastant temps...

0: és quan sí que hi ha tumults sobre les moreries i joieries ben coneguts, el del 1391 a la joieria de València i en general a la península. És una autèntica barbaritat. S'havia gestat a poc, hi ha diverses causes, des de que se'ls culpava de la pesta, el que propugnava l'inquisidor Nicolau Eimeric també va atiar aquest ambient.
1: Per això la imatge de Jaume I era tan important, no?
2: Els sermons de Vicent Ferrer.
1: Això ja és el segle XV, però...
2: De
1: finals del XIV.
2: Sí.
1: Però això vol dir que Jaume I canvia la imatge, perquè no és el mateix el Jaume I que realment a 1238 conquereix València davant d'uns adversaris, que el Jaume I que reivindica el segle XIV, 100 anys després, que ha atacat amb aquells maleïts musulmans, no? Que és una cosa una mica diferent, sospito.
0: Clar, així està la qüestió de els fets objectivables, no? I la subjectivitat o la interpretació que es fa del passat, això és clau. I, clar, el que es proposa és una retòrica molt dura i que ja s'anuncia en el pregó, en la crida pública que es fa de la festa del 9 d'octubre, també anomenada Festa de la Conquesta o Festa de Sant Dionís. Allà un personatge, el trompeta de la ciutat, que era un càrrec ocupat per una família concreta, els Artús, anunciava el dia d'abans del 9 d'octubre, passejava pels carrers de la ciutat amb un cavall i amb la seva trompeta, l'anafil,
1: i vestit segur d'una manera determinada, que és el que feien els trompetes de l'època, es vestien amb les armes de la ciutat o coses d'aquestes, sí.
0: I anunciava la festa, i ja no és només el fet de la festa, sinó que s'anunciava anticipant aquesta retòrica antimusulmana. Perquè deia, literalment, que s'anava a commemorar la gesta de Jaume I, la conquesta, per sobre dels seguidors de la secta de Mahoma.
1: La secta de Mahoma.
0: De la secta. S'usa aquesta paraula.

0: Tal com dèiem, des del 1338, coincidint amb aquest centenari de la conquesta de València per Jaume I, es va establir la celebració de la festa de la conquesta el 9 d'octubre. La gran processó que s'organitzava era un acte tan cívic com religiós, que s'anunciava mitjançant crida pública o pregó per part del trompeta de la ciutat. La crida del 8 d'octubre de 1436 la va fer Bartomeu Andrés, que substituïa Miquel Artús, que aleshores era menor d'edat. De fet, el llinatge dels Artús havia ocupat el càrrec de trompeta i crida públic des de 1378 fins ben entrat al segle XVI.
1: Ara, ullats que us fan saber los jurats i los prohòmens de la ciutat, que per lo consell de la dita ciutat és estat ordenat que demà, que serà diumenge 9 dies del present mes d'octubre, s'hi ha fet a festa del gloriós bisbe a màrtir Sant Dionís en memòria o recordació del molt alt rei en Jaume, la gloriosa memòria i de la conquesta que feu de la ciutat de València de poder d'infidels. Se farà solemne gran processó de matí que irà des de la seu cantant himnes i responsos donant gràcies a Déu de benefici data la cristiandat aquell dia per los locs acostumats. Això és, aixint de la seu per lo portal de la plaça de la Fruita, per lo carrer de la Taverna del Gall, tirarà dreta via per lo carrer d'en Ballariola i d'aquí a casa d'en Antoni Pellicer i a l'església de Sant Andreu fins a l'església del benaventurat cavaller màrtir Monsenyer Sant Jordi, d'aquí fetes les gràcies acostumades a Nostre Senyor Déu, se'n tornarà la dita processó per los locs acostumats a la seu on serà fet solemne sermó de la celebritat de la dita festa. Els dits honrats justícies, jurats e prohòmens, amb la present pública crida, fent saber tots en general les dites coses, conviden i preguen a tots els sengles homes que porten espelmes en lurs mans.

0: Això és En Guàrdia. Estem aquí a En Guàrdia amb Francesc Granell i amb l'Àngel Casals parlant de la construcció de la memòria, especialment al País Valencià o a la ciutat de València, però ho aclarirem, de la memòria de Jaume I. Doctor Granell, acabem de sentir aquesta crida, que déu-n'hi-do, deixa-la córrer la crida en qüestió. No devia ser l'únic, ni molt menys, part de la festa, la crida en qüestió i la processó, sinó que, a més, pel que sé, hi ha tota una iconografia, pintures, de tota mena, sobre el fet de la Exacte. Conquesta, que es devia utilitzar una mica com utilitzàvem ara els anuncis, no? Aquesta publicitat visual d'allò que anava a passar.
1: Exacte, no era l'únic discurs, no? Si estem davant d'un llenguatge verbal, d'un pregó, però també hi havia un llenguatge visual molt potent. A mi m'agradaria parar l'atenció en una part de la cerimònia del 9 d'octubre, el moment en què la processó cívica, que estava encapçalada pel bisbe, pels canonges de la ciutat, entrava a l'església de Sant Jordi. Aquest moment és clau, i és clau perquè allà es trobava el retaule de Sant Jordi del centenar de la ploma. I és un retaule colossal, que avui en dia ens ha perviscut. Podem observar-lo.
0: Però no al costat de casa.
1: No al costat de casa, molt lluny de casa, malauradament. Si els oients...
0: A Londres, a Victoria en Albert, no? Museu?
1: Sí. Albert. Sí, els oients, si volen veure aquesta imatge mentre estan escoltant, només han de escriure el retaule de Sant Jordi del Centenar de la Ploma. És un retaule, com dic, colossal. D'ample fa 5 metres i mig, quasi.
0: Déu-n'hi-do.
1: I d'alt, 6 metres i mig. De fet, a Londres, al Victoria en Albert Museum, està en una sala ben important, la sala dels cartons de Rafael. Bé, clar, aquestes dimensions... A mi em feren preguntar-me, mentre feia la tesi i després quan vaig escriure el llibre, que això no podia passar desapercebut.
0: No, clar.
1: Quan entrava aquella comitiva dins de l'església de Sant Jordi, i donava gràcies a Déu i a la mà de Déu per la conquesta, és a dir, fent referència a aquest providencialisme, quin paper jugava aquest retaule, aquest políptic, no? Aquest retaule és un retaule... amb moltes taules. Es narra la vida de Sant Jordi, la zona de baix hi ha la passió i mort de Jesucrist, però just al bell mig centre hi ha dues taules, les taules més grans del retaule. Una és Sant Jordi ferint de mort el drac i l'altra és un combat entre cristians i musulmans, el que s'ha conegut com la batalla del Puig. La batalla del Puig és una... batalla ben important en el procés de conquesta de València. El Puig és una població que es troba al nord de la ciutat de València, no massa lluny, uns pocs quilòmetres.
0: Des de dalt del Puig, que no és gaire alt, es veu tota la plana de València i la
1: Correcte.
0: Ciutat allà al fons.
1: Exacte.
0: I està relativament pocs quilòmetres.
1: Sí, sí. Exacte, era un punt estratègic abans d'arribar a la capital.
0: Sí, perquè tot és molt
1: capital.
0: Pla, excepte aquell turó, que no és gaire alt, però puja molt ràpid amb molt pocs metres.
1: I allà hi havia una fortificació, arribaren els cristians i van guanyar la batalla contra els musulmans. Suposadament es representa aquesta batalla i, de fet, quan un l'observa avui en dia, impacta, perquè és una escena ben violenta. És una escena que es data a l'inici del segle XV. I si ho contrasta amb altres escenes de combats, la violència sobresurt la batalla del Puig en aquesta taula del retaule de Sant Jordi.
0: Està amb la influència del Renaixement, ja va més enllà del gòtic. És gòtic tardà.
1: Està a punt d'arribar.
0: Sí, es nota. Amb la, és magnífic com a pintura. Ja no entro en res més, però és absolutament impressionant. Sí.
1: Impacta per com les espases, les llances, es claven en les coses dels musulmans, la sang brolla dels coses dels musulmans i també dels cavalls. Clar, aquesta violència... Aquest dramatisme també es parla del mateix, del discurs en contra dels musulmans. Era una imatge que impactava davant d'aquells qui la veien i que, per tant, dificultava la coexistència entre religions. El més important potser és la reinvenció d'aquest combat. O sigui, ja tenia una interpretació del rei, de la seva memòria, concretament com a conqueridor, com a batallador de musulmans, però és que aquesta taula està reinventada, reinventa l'episodi històric, perquè Jaume I no estigué en la batalla del Puig. I en l'escena, al centre del retaule, està representat junt amb Sant Jordi encapçalant l'exèrcit cristià. I a més, Jaume I està ferint de mort el rei musulmà, que tampoc estigué en aquella batalla. Clar, hi ha una voluntat d'associar de fer una comparació, una metàfora. Sant Jordi ferint
0: el drac, clar.
1: Per tant, vencent el mal.
0: Sí, sí.
1: Jaume I vencent els musulmans.
0: Clar, digues, Sancho.
2: Sí, no, i a més hi ha un aspecte interessant, que és el que dius tu, que és aquesta reinvenció, perquè al final, si féssim un balanç de la conquesta no de la ciutat de València, sinó del conjunt del País Valencià, van haver més negociacions que batalles. Sí. És a dir, aquest mite del rei conqueridor en combat, no és tal. És a dir, en el cas del País Valencià, moltes de les poblacions... allò, es van negociar la cedió. Per això...
0: Això és molt medieval, eh? Vull dir
2: sí,
0: que
2: sí,
0: això
2: no,
0: també
2: no, però,
0: ens oblidem de vegades, però era fer la guerra molt
2: exacte,
0: medieval.
2: Perquè, sí. Clar, prendre una ciutat no era gens fàcil, no. En absolut. I
0: tenies per... més de perdre tu normalment d'assetjador que no els assetjats. Sí, sí.
2: I per això hi ha les comunitats mudèixers resten al territori, perquè negocien l'acceptació de l'autoritat cristiana a canvi de continuar vivint a casa seva. Diguéssim, no? I això, clar...
0: Però això també s'explica a l'inrevés, eh? El segle VIII, quan arriba
2: sí,
0: el musulmans a la península...
2: És que és tal qual.
0: No s'entén, dius, però si eren quatre gats, com pot ser que derrotessin a tanta gent? No, és que no derrotaven, pactaven, negociaven, exacte. I van però, ser més hàbils. Vull dir que
2: però,
0: és així,
2: però com molt bé deia en Francesc, com en el segle XIV-XV, el discurs que es fa és un discurs radicalment antimusulmà.
0: És una altra cosa.
2: Hem tingut la Pesta Negra, hi ha hagut... allò el que parlàvem, el cas de Nicolau d'Amèric, el cas de Vicent Ferrer, aquells sermons, allò en els quals es deia la culpa de la pesta és el càstig diví per tolerar conviure entre infidels i jueus, no? Però l'estat és un mateix sac, clar. I per no, tant hi havia una exaltació d'una violència que no havia existit.
0: I també s'explica molt perquè precisament el paper de les ciutats que tu comentaves ha canviat i aleshores molts d'aquells burgesos, gent que viu a la ciutat, que té molts emprèstits amb els jueus, fins aleshores tenien una importància relativament menor. A partir del moment en què aquests deutes que tenen amb els jueus s'han disparat, a l'episodi de la Pesta Negra i de les pestes posteriors posen molt fàcil carregar contra aquell que té els teus deutes, vull dir que això i precisament pel paper de les ciutats aquesta barreja no es produïa 150 anys abans, era una cosa totalment diferent, no?
1: En sí, i a València hi havia un mercader mudèjar molt poderós que actuava i feia, tenia relacions comercials amb el nord d'Àfrica freqüents, Josep Xupió, i de fet quan, per exemple, s'ataca la costa valenciana, uns pirats barbarescos ataquen la costa valenciana, els valencians a qui culpen? A Josep Xupió, al mercader de la Moreria, perquè suposadament havia ajudat aquests pirates.
0: Fes-ho saber, sí.

0: La memòria de Jaume I com a legislador també va ser molt important en època baix medieval, sobretot en comparació amb els seus successors. En les Corts celebrades a València l'any 1402, en un procediment inèdit, durant la cerimònia del jurament de Martí el Jove com a hereu de Martí l'Humà, es van exhibir els furs i privilegis que havien estat aprovats per Jaume I. Era un gest que encoratjava el futur rei a fer complir les lleis. Pels jurats de la ciutat de València, la memòria del rei Jaume com a legislador continuava sent una font de legitimitat dos segles després.
1: Digueu-me, Elisabet, vos que heu tingut la sort d'assistir a la cerimònia de jurament del primogènit. Ha estat un moment gloriós i exultant?
2: Jo diria que fins i tot més. La seu estava tan ben arranjada. Només us dic que fou enramada amb murta.
1: Certament era una ocasió especial. I digueu, com estaven disposats els protagonistes de l'acte? Se'ls veia bé de l'església estant?
2: Entre la capella major i el cor, entorn al creuer, es disposaren els seients i els bancs. No hi faltava ningú. El rei Martí l'Humà, Carles el Noble de Navarra, la seva filla Blanca de Navarra, la reina Maria de Luna i els tres braços de les Corts, l'eclesiàstic, el reial i el de les ciutats i viles reials.
1: Quina meravella! I la reina va tenir un paper destacat?
2: El rei nostre senyor, el bon Martí, presidia la cerimònia al centre de l'escenari, però Nostra Senyora Maria de Luna anava ben avillada i estava asseguda sobre un setial col·locat damunt d'un cadafal. Per poc que volguessis, la vista se te n'hi anava.
1: Era el paper que li pertocava perquè era ella qui representava en Martí el Jove, a qui la ciutat havia de reconèixer com a successor. No és estrany que s'hagués tan a la vista de tothom. I què més va passar? Elisabet, no sigueu tan gasiva amb les paraules.
2: Mi senyora, tingueu paciència, que ja us ho explico. Aleshores, el jurat i síndic de la ciutat de València, Joan Mercader, qui també anava ben avillat amb notables arreaments, s'aixecà de la cadira i protagonitzà un dels moments àlgids del ritual, amb la seu plena en immensa multitud. Joan Mercader mostrà al rei i a la reina, en presència de tota la cort, los furs antics del sant rei en Jaume, conqueridor d'aquest regne.
1: Déu el tingui a sa glòria. I com són aquests furs?
2: Ui, molt luxosos. M'hi vaig apropar el volum i vaig quedar meravellada. Amb cobertes de fusta i butlla de plom, amb fils de seda reials, Misser Mercader va mostrar tres privilegis narrats en llur forma original. I així va anar tot.
1: No us atureu ara. Expliqueu-me més coses.
2: Bé, què us he de dir? Ah, sí. No sé si us ho havia explicat, que la petició de Joan Mercader consistia que Maria de Luna, en representació de Martí el Jove, es comprometera, primer, a respectar els tres privilegis mostrats i, segon, a jurar els furs i privilegis promulgats i concedits fins al moment. Després d'aquestes promeses, Martí el Jove, a través de Maria de Luna, va rebre el sagrament de fidelitat de la ciutat segons la forma ordenada pel rei.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Francesc Granell, sembla que aquestes dues senyores, el que els, a part de la cerimònia, que lògicament impressiona qualsevol, però esclar, sembla que reivindica una cosa molt poc guerrera, no? Que era que en Jaume va pensar que els valencians mereixien una altra cosa, era un altre nivell, diguéssim, i per tant calia reconèixer-ho 150 anys després dels fets, o 170 anys després dels fets, perquè tenien prou pes. El pes del Jaume I legislador és tan important respecte al Jaume I guerrer que hem vist fins ara?
4: Sí, per descomptat. De fet, és aquesta doble vessant de conqueridor i legislador la que perviu en la memòria dels valencians en aquesta primera època de gestació del record del rei. I a més, té sentit, perquè Jaume I va conquerir un regne i va dotar-lo legalment, no? Va configurar un corpus jurídic, va aconseguir uns furs, i aquests furs anaven també de la mà dels privilegis, perquè sempre parlem dels furs, però els privilegis eren concessions que havia fet el monarca Jaume I a la ciutat, també al regne, però sobretot a la ciutat, que era des d'on més es reivindicaven.
0: Perdó, aquest tipus de privilegis què eren? Concessions fiscals o com anava la cosa?
4: Podien ser molts tipus de concessions. Per exemple, quan la ciutat de València reivindica que el terreny de l'antic cementeri musulmà els pertany, o la catedral de València, es remeten a Jaume I perquè Jaume I havia aconseguit aquest privilegi.
0: Va.
4: Com aquest, hi ha molts altres exemples. Clar, això té un punt de pragmatisme, és a dir, usar la memòria del Jaume I legislador per interessos propis molt evidents. És una manera d'escudar-se amb ella, posar un escut i d'atindre's al que havia dit el fundador, el pare de la pàtria.
5: Saps que pensem que estem en l'època, que es comença del segle XV, en l'època daurada del pactisme. I llavors, clar, el pacte en què es basa? El pacte és el pacte entre la comunitat política i el rei. En el cas de Catalunya o d'Aragó, està clar que la comunitat política és anterior al rei. És a dir, els catalans són catalans
6: abans de...
5: No? I els aragonesos també. Els aragonesos remeten als furs de Sobrarbe, els catalans, doncs, al pacte fet amb Carlemany, sí, sí, o no, i els usatges de Barcelona,
0: sí,
5: etcètera.
0: Sí, clar, sigui més o menys veritat. Això és el de menys.
5: Però és a dir, nosaltres ja hi érem.
6: Sí, sí.
5: Clar, en el cas dels valencians no podem dir nosaltres ja hi érem, perquè els valencians apareixen com a comunitat política perquè Jaume I els converteix en comunitat política. De fet, els furs que Jaume I jura el 1261 en les Corts, allò, són furs que ja han estat concedits. Clar, això ho canvia... Això fa que, des del punt de vista fundacional, el Regne de València tingui una naturalesa diferent al dels altres.
0: Molt més lligada al monarca, clar.
5: Exacte.
0: Clar, perquè molt és més... el monarca qui els funda segons això.
5: Exacte.
0: Ah, va, va.
5: I llavors, clar, el que faran els valencians, el que intentaran fer és esborrar aquesta diferenciació per semblar-se tant com sigui possible a Aragó i València, ahir, Catalunya. I per tant, clar, quan a Martí el Jove li fan jurar, a través de la seva mare, Maria Luna, els furs del regne, que li estan dient és a dir, tu ho ets perquè acceptes els furs. No? Si no, no. Vull dir, aquella fórmula falsa del jurament aragonès, si no, no, no? És a dir, o acceptes l'existència... Perquè els furs és el reconeixement de l'existència de la comunitat política. I jurar els furs, com jurar les Constitucions de Catalunya o jurar els furs d'Aragó, era acceptar que la comunitat política és prèvia a que tu arribessis al tron. Per això un rei no ho era plenament fins...
0: En el cas que no jurava, Aragó,
5: clar. Fins que no jurava.
0: Clar.
5: I a València s'acaba fent el mateix.
0: Però arriba a ser un jurament, en aquest cas, que el teu avantpassat, el que havia fet el teu rebesavi, Jaume I, si jo mantinc amb això que havia fet i li juro fidelitat, per tant, reconec a tu com a valencià. Diguéssim, una mica era això, no?
5: Sí, sí, exacte.
0: Diferent de Catalunya i Aragó.
4: Totalment, això. Sí. I jo voldria posar l'accent sobre l'objecte. Perquè aquesta conversació entre les dues dones és molt eloqüent. Perquè va ocórrer així. L'escena és una escena de Corts a la Catedral de València, al 1402. Efectivament, estava Maria de Luna en representació de Martí el Jove i les Corts havien de jurar a l'hereu de la corona, a l'hereu de Martí l'Humà, Martí el Jove de Sicília. La posada en escena, l'escenografia, era aclaparadora. Estaven els tres bancs de cadascun dels braços de les Corts, el reial, el de les viles i ciutats i el de l'església, en el creuer, al centre de la catedral, un punt focal preeminent, Martí l'Humà, també estava Carles el noble de Navarra i la seva filla, que era la que estava promesa a Martí el Jove de Sicília, i en un cadafal, una estructura de fusta, Maria de Luna, perquè estava representant a qui anaven a jurar, Martí el Jove. En un moment de la cerimònia, per a mi és un moment àlgid, i així està relatat a la documentació, el síndic del braç de les viles i ciutats, Joan Mercader, s'aixeca de la cadira i diu, t'anem a jurar com a hereu sempre que tu abans jures els privilegis. En concret, diu tres privilegis. És a dir, fixeu-vos el punt d'interès pragmàtic en Jaume I, perquè exhibeix i diu exactament això, ho diu la documentació, els furs antics del Sant Rei en Jaume. És un objecte amb aura.
0: Clar,
4: un objecte que impactava tots els que estaven allà, que no només eren els que jo vos acabo de comentar, sinó també una multitud de gent que hi havia a la catedral. Clar, això ens porta una vegada més, el pragmatisme aquest de la memòria. Jaume I és un escut.
0: Clar. Clar, els furs de Jaume I eren molt més enllà dels furs. Era reivindicar-se com un mateix i, per tant, per València eren claus. Clar. Si juraves els furs, t'estaves constituint una vegada, refermant amb que tu eres un altre diferent de Catalunya i Aragó, malgrat estar absolutament lligat amb ells. No? Aquesta barreja era
4: exacte.
0: Molt clara.
4: I hem de pensar en l'objecte en si, perquè normalment vegem il·luminacions, és a dir, manuscrits jurídics il·luminats, i pensem, clar, eren còdecs de consulta, que ho eren, i eren còdecs referents per a produir altres compilacions legislatives. No existia la impremta i aquests eren els models. Però també hem de pensar en el seu procés de visualització. Eren objectes, com aquests furs antics, que s'anomenaven tresors, i que hem de pensar, o almenys deixar oberta la possibilitat, que foren objectes que s'exposaren a mode de díptics. Eren còdecs de luxe. Per això, Joan Mercader, en aquest punt de la cerimònia, l'exhibeix davant de les corts i davant de tota la multitud.

0: La iconografia dels retaules i altres obres d'art on apareixia el rei Jaume anava encaminada a mostrar-lo com un rei guerrer, un campió de la cristiandat contra els musulmans. S'obviava que en vida seva Jaume I havia autoritzat els sarraïns a continuar vivint allà on eren. Un dels textos que traspuava aquest ardor guerrer era el que es podia llegir en una taula de fusta situada davall de les armes del rei, traslladades a un pilar de la capella major de la catedral de València l'any 1416. El bisbe Hug de Llupià es va implicar directament en l'exhibició d'aquestes armes.
1: Aquests escutes esperons portava lo molt al senyor en Jaume, per la gràcia de Déu, rei d'Aragó, lo dia que entrà per força d'armes a la ciutat de València, quan la conquestà de mans e poder dels infidels moros enemics de la santa fe catòlica. El ofre que ací es portava, lo cavall en lo qual lo dit senyor cavalcava lo dit dia, los quals escut, esperons e fre tenien Guillem Ramon de Pertusa, donzell per so com li romangueren d'aquell seu predecessor qui venc en la dita conquesta en servei del dit senyor rei, lo qual era nomenat en Joan de Pertusa. I hag les dites coses per so com tenia en comanda per ofici seu les armes del dit senyor rei, el molt reverent senyor Hug de Bages, àlies de Lupià, per la gràcia de Déu bisbe de València, volent a perpetuar la gloriosa memòria del senyor rei, ha volgut haver les dites coses i posar aquelles en aquest lloc ensems amb les armes del dit en Joan de Pertusa.
2: Això és En Guàrdia.
0: Francesc Granell, mostrar les armes del rei en una església ara em sembla una mica xocant, no? És allò, una mica... Suposo que en el moment devia resultar absolutament natural que les armes del senyor estiguessin allí posades al costat de Déu, no?
3: En part també era xocant, perquè un personatge del segle secular ocupara el punt focal del temple on es duien a terme totes les cerimònies litúrgiques. Això ocorria a Sevilla amb Ferran III el Sant i ocorria a València i no sé on més, podríem parlar de la catedral de Mallorca, però aquest punt de la capella major és una preeminència visual absoluta. I a més, aquestes armes adquirien més importància quan acabava l'últim tram de la processó del 9 d'octubre, la processó de la festa de la conquesta, perquè hem dit que la processó arribava a l'església de Sant Jordi, però després tornava a la catedral, i allà un predicador, pagat per la ciutat, feia un sermó. El feia en la trona del sermó, i just darrere d'on ell es trobava, en un dels pilars de la capella major, es trobaven exposades les armes. Vull dir, la seva ubicació no era...
0: O sigui, per
3: casual.
0: Tant, tu veies amb aquell senyor, aquell prèvere de torn, dient les meravelles que havia portat la cristiandat a la ciutat
3: Jaume
0: de València.
3: Primer, les gestes...
0: I Jaume primer darrere, no? Allò que ho tenies tot barrejat, esclar, devia ser visualment molt impactant, tot plegat.
3: Clar, i són les armes quasi a mode de relíquies. Nomenar les relíquies és molt fort.
0: Santes, sí, però...
3: és un
0: Jaume
3: vestigi.
0: I van intentar canonitzar-lo, després no se'n van sortir, perquè... Com
3: clar, i parlaven d'ell com un sant.
0: Sí, sí.
3: Altra cosa és que parlaren...
0: També l'havien excomunicat, precisament, perquè se li anava una mica, diguéssim, la part de baix era un home molt agosarat, diguem-ho així.
4: I el que li va fer el bisbe de Girona.
0: També, tallar-li la llengua sempre és lleig. Però, en fi, sempre no acaba d'agradar a l'Església, això. Però, en tot cas, van està a punt de fer-lo sant, o almenys com a mínim es va intentar.
3: Sí. Vull
0: dir que hi havia aquesta combinació de les coses, no?
3: Sí, de fet, el punt clau fou que aquestes armes seues, al meu parer, no van produir miracles. No tingueren poders taumatúrgics,
0: ja.
3: Com sí que passa amb altres reis canonitzats de l'Europa medieval, torna a mencionar a Ferran III el Sant, o també Sant Lluís, Lluís IX de França. I, clar, és una visualització de les mateixes armes, dels objectes amb què ell suposadament havia matat
0: gent,
3: els musulmans.
0: Sí, sí, sí.
3: La qüestió és que realment, si realment foren les armes del rei.
0: Cava.
3: Un escut, un brocà del cavall, un fre, uns esperons i una cadeneta, foren aquestes realment les armes del rei. El que sabem primer de tot és que Muntaner diu que quan Jaume I mor a la ciutat de València, per cert no al Cira, a la ciutat de València, ho sabem per la documentació, les seues armes són passejades en aquesta celebració, no? En aquest dol,
0: sí,
3: per la mort del rei. Aquesta és la primera referència que ens dona Muntaner. Que fora veritat o no, no ho sabem, però bé, ell ho diu. Després, avancem en el temps, segle XIV, mitjans del segle XIV, les armes de Jaume I es troben en una capella de la catedral, la capella dels Pertusa. Suposadament un dels Pertusa havia estat armer del rei durant la conquesta. Següent referència, ja estem al segle XV, 1416, aquestes armes passen de la capella dels Pertusa a la capella major. Com ara hem escoltat, és Hug de Llupià, un bisbe, clar, un bisbe amb l'interès d'exalçar el rei, la memòria del rei, el que aprova aquesta donació. I no només això, sinó que davant d'aquestes armes, cada 27 de juliol es va celebrar l'aniversari de la mort del monarca. La catedral s'apropia del record del rei. Se celebrava la festa de la conquesta, però la mort no. S'havia proposat abans, però és en aquest moment quan s'oficialitza.
0: No ens queda gaire temps, però sí que m'agradaria que ens comentés. Quan acaba aquesta mitificació de Jaume? Acabar no acaba mai, perquè res acaba la vida, però deu haver-hi un moment, suposo, que amb l'arribada dels Habsburg, devia ser un moment amb Carles I, etc. Sospito que hi ha, el no sé, o potser amb els Trastàmer, al final, no sé quan és el moment que això baixa.
3: Amb els Habsburg adquirix una nova dimensió. Ja no és el mateix, no són els reis de la corona d'Aragó que tenen un interès per donar-li rellevància a Jaume I, ja estem dins d'una monarquia hispànica. Les ciutats no tenen aquesta gran rellevància que tenen per a una monarquia dins de la corona d'Aragó. Quan s'acaba la mitificació del rei? Jo crec que mai.
4: Sí, sobre això de la figura dels Trastàmeres sí que s'apropien com a dinastia, perquè els Trastàmeres tenen molt interès en ser legítims i per tant s'apropien molt del que hem explicat de 1416, no és casual.
3: Exacte.
4: Compromís de cas,
5: sí.
4: Va ser el 1412, és a dir, estem en el regnat del primer Trastàmere. En canvi, en època dels Habsburg, és veritat, els Habsburg no tenen cap interès ni en els Trastàmere ni encara menys en el casal de Barcelona. Per contra, qui sí que té molt interès la figura de Jaume I serà la pròpia ciutat de València i serà el regne de València. Per què? Perquè, el que dèiem abans, es convertirà en el seu escut, en el seu paraxocs davant les intervencions reials, no? Aquesta reivindicació constant de Jaume I, dels furs de València, dels privilegis de València i de la figura d'aquest rei gairebé sant, que no és l'únic. No? A Catalunya seria el cas de Carles de Viana.
0: Sí, sí.
4: Que també es veia
0: de Sant Carles de Catalunya.
4: Exacte.
0: El Déu Coronos mana amb aquest programa. No ens queda més temps. Doctor Francesc Granell, moltíssimes gràcies per haver vingut
3: gràcies a
0: explicar-nos aquest tema tan interessant. Ell és l'autor d'aquest llibre de Jaume I, la València baix medieval, la memòria del rei a través de la imatge. Esperem veure'l ben aviat. Moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies, de veritat.
0: Àngel Casals, és un tema fascinant, perquè realment la construcció de la imatge del poder és una cosa que encara avui en dia ens pesa moltíssim.
4: I la de Jaume I encara més. Vull dir, sí, forma part encara del nostre present, tot això.
0: Això és l'Enguàrdia.
6: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Radkin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
7: I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato, Bet Verdagí i Sílvia Pedret.
8: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. 4 itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'Enguàrdia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Alfonso. Avui, la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim, amb temperatures que poden ser de fins a 42 graus a les comarques de Ponent. El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
2: A partir de dimarts-dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
1: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la Revetlla de Sant Joan. Marc Castellnou, cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat.
3: Això afegeix estrès al cos de bombers que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
1: Des de divendres i fins aquest diumenge al migdia, el SEM ha atès 55 persones pels efectes de la calor. Més notícies, Sara Riera.
4: El Poder Judicial decideix avui si expedienta el jutge Peinado per afirmar que la policia espanyola podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez. Aquest cap de setmana ha enviat a judici Begoña Gómez per 4 delictes de corrupció.
1: El candidat d'extrema dreta, Belardo de la Espriella, guanya les eleccions a la presidència de Colòmbia per una diferència petitíssima sobre el candidat d'Esquerres, el senador Iván Cepeda. De la Espriella ha tingut només un punt percentual més de vots que el seu rival, poc més de 200.000 paperetes. L'encara president Gustavo Petro ha denunciat moltes irregularitats en la votació.
4: El primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar avui que deixa el càrrec. Starmer ha anat quedant aïllat al Partit Laborista des que el seu principal rival, Andy Burnham, es va imposar en unes eleccions parcials. La seva formació creu que l'alcalde de Manchester pot fer front millor a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit.
1: Els Mossos investiguen l'agressió homòfoba que ha denunciat un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró al Maresme. Els fets haurien passat la matinada de dissabte a diumenge. L'alcalde de la ciutat, David Bote, ho ha condemnat en un missatge a la xarxa X i ha anunciat una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que les festes populars d'aquest estiu siguin espais segurs. Avui torna a la plataforma 3CAT la sèrie documental Punt de no retorn, guardonada amb el Premi Emmy Internacional.
4: S'estrena en dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants. Per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front. La sèrie documental de Raül Gallego Avellán s'ha rodat a Catalunya i també en diversos punts d'Espanya, Alemanya, Bèlgica, França i el Regne Unit. Les càmeres entren dins dels moviments ultradreta i la sèrie mostra el testimoni dels joves en primera persona.
1: Esports, la selecció espanyola de futbol ha guanyat 4-0 l'Aràbia Saudita i encapçala el seu grup del Mundial amb 4 punts. Lamine Yamal ha jugat els primers 45 minuts i ha marcat el primer gol. Els blaugranes, Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine han estat titulars i a la segona part ha entrat Ferran Torres.
4: Al mateix grup H del Mundial, aquesta matinada s'han enfrontat Uruguai i Cap Verd amb resultat d'empat 2-2. Tot just s'ha acabat fa pocs minuts el Nova Zelanda-Egipte amb 1-3 al marcador a favor d'Egipte. També ha jugat aquest diumenge Bèlgica 0, Iran 0.
1: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP al davant del japonès Ayogura i de l'italià Pecco Bagnaia.
4: I en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Volta a Catalunya fent valer el marge que va aconseguir dissabte a la Molina en una etapa final, la de diumenge a Barcelona, que ha guanyat la neerlandesa Marianne Vos.
1: Toni Bou ha guanyat també la segona jornada del Trial d'Itàlia i amplia 66 punts l'avantatge a la general. Berta Bellana ha repetit la victòria de dissabte sobre la italiana Sofia Rabino i marxa del trial a Itàlia com a líder. La campiona del món té ara 23 punts més que Rabino.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 22 de juny. Si acabeu de sortir d'allí, heu de tenir en compte que el dia començarà, ja us avisem, amb molta calor, de 25 a 28 graus just sortir el sol i ben aviat més de 30 graus. Entre el migdia i la tarda el termòmetre pujarà fins als 40-42 graus al Pla de Lleida i fins als 37, dels 37 als 40 graus a bona part de l'interior, excepte les comarques gironines. Tarda variable al Pirineu, ruixats i alguna tempesta. Marta Viana, bon dilluns.
1: Bon dia, matiners. Avui a Sant Boi de Llobregat el sol sortirà a les 6:19 i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 10 minuts. A partir d'avui, cada dia, restarem ja a alguns segons de llum. Quina pena.
0: Però encara ens queda tot l'estiu per endavant, eh? És que ens agrada queixar-nos.
1: Sí, ens agrada, ens agrada.
0: Clara García, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui us porto per començar la setmana una cita d'una cantant que va ser una icona dels 80.
0: Icona?
1: I diu, una icona, sí.
0: Molt bé.
1: Les diferències, aquelles coses que et fan sentir incòmode amb tu mateix, són precisament les que t'ajuden a convertir-te en qui ets. Aquests són els teus dons.
0: Doncs aquesta frase ens hi sumem perquè us direm una cosa. Hi ha moltes maneres de començar una nova setmana, però avui ho farem amb una d'aquelles cançons que, ja us avisem, us arrencaran del llit, perquè ha escrit una pàgina imprescindible al món de la música. Per tant, us demanem una mica de volum a la ràdio. Tampoc cal que desperteu els veïns. Obrim les portes de l'estudi de Catalunya Ràdio per rebre a la meravellosa Cyndi Lauper.

Lil Loper és una d'aquelles artistes emblemàtiques dels anys 80 i aquesta cançó, Girl Just Gonna Have Fun, un dels grans himnes de la música popular, de fet, quan es va publicar als anys 80, el món va entendre dues coses molt importants, que els cabells podien i poden desafiar les lleis de la física i que les noies, efectivament, només volien divertir-se. Amb la seva personalitat única, la seva veu i una imatge descaradíssima, Loper va aconseguir connectar amb milions de persones d'arreu del món. El videoclip, de fet, també va contribuir al seu èxit, mostrant un ambient festiu i desenfadat que reflectia perfectament l'esperit de la cançó. En resum, Cyndi Lauper no només va cantar una cançó, va crear una excusa universal per passar-ho bé. I si algú encara dubta del missatge de Girl Just Gonna Have Fun, la millor resposta és molt senzilla: apujar el volum i comprovar el que passa.

0: Avui obrim el programa amb ella perquè avui Cyndi Lauper bufarà 73 espelmes. I tot i que avui és dilluns, tenim ganes de passar-ho bé. Deixeu que l'alegria entri a les vostres vides, perquè de la resta ens n'encarreguem nosaltres.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dilluns, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Com ha anat el cap de setmana?
2: Bé, molt bé, fantàstic el cap de setmana.
0: Ara estem de recuperada, de
2: sí,
0: remuntada.
2: Sí, ara dilluns, setmana curteta, perquè avui és dillous, diguem-ne. Sí, pels que feu festa dimecres és dillous. Bueno, perquè una mica d'ànim per llevar-nos aquest matí, els escolta, que no treballem dimecres.
0: I és que hi ha molta gent que el divendres ja va aprofitar per fer aquest cap de setmana llarg i que avui demà tenen festa, que la gent s'ho munta molt bé.
2: No, teletreballem. Teletreballem. Des de l'Empordà, no, ja ens ho coneixem, ja ens ho coneixem.
0: En tot cas, felicitats als que avui heu aconseguit tenir dos dies de festa, inclús així heu posat la ràdio a les 5 del matí.
2: Home, perquè és que què millor que estar dormint al llit o estar des del llit i poder escoltar matiners.
0: Per favor.
2: Per favor.
0: A partir de les 6 avui, per cert, torna Frederic Vincent al matí de Catalunya Ràdio.
2: Sí, te'l tornem a tenir aquí. Ell sí que necessita una recuperació llarga, però escolta'm, nosaltres molt contents de tornar-lo a tenir. Escolta, parlarem, tornarem a la mina on hi ha desnonaments altres vegada avui, estan previstos avui. Després parlarem molt del que està passant a Madrid, perquè la instrucció del cas Begoña Gómez ha generat unes complicacions importants entre la policia, la justícia, la pobra justícia amb el jutge Peinado. Parlarem amb la Concepción Sáez, que és exvocal del Consell General del Poder Judicial, i també amb el Carlos Cué, que és periodista del País, per saber com reacciona el govern. I després parlarem d'un tema important i seriós, que és el fet de treballar amb calor. I de treballar a l'exterior, els temporers, anirem a Lleida, amb persones que treballen a la construcció, per saber una mica si a mesura que va avançant el canvi climàtic hem de començar a plantejar-nos que certs mesos hi ha certes feines que no es poden fer. Després tindrem a Baltasar Garzón, que també serà molt interessant sentir-lo. Avui farem alguna esportiva del Mundial, perquè ja ve de gust parlar una mica de Mundial.
0: Egipte-Nova Zelanda, que ha acabat fa res.
2: 1-3, també l'empat d'Uruguai amb Cap Verd, que suposo que vas estar seguint amb intensitat aquest partit. Per tant, de tot plegat en parlarem i després una mica d'humor i ja haurem fet aquest dilluns.
0: Doncs escolta'm, com quina bona cosa, haurem arribat ràpidament a les 12. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: 3 minuts, un quart de 6 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. En l'Alfonso, bon dilluns també.
3: Bon dia.
0: Escolta'm, què ha passat al món mentre dormíem, per
3: doncs,
0: favor?
3: Doncs mira, com cada matinada ho sentíem, hem tingut partits del Mundial, la Nova Zelanda de Tim Payne s'ha enfrontat a Egipte.
0: Tim Payne és el gran futbolista d'aquest 2026.
3: La nostra gran estrella, no m'ho preguntis cap altra, també t'ho dic. Tim
0: sí,
3: Payne...
0: Sí, però...
3: ha obert la llauna amb el primer gol, però Egipte ha remuntat i el resultat ha estat de 1-3. I més enllà de Tim Payne, sí que hi ha una altra estrella mundialista que s'ha fet viral, que és de Mèxic i que és un gos que es diu Osito. Que s'ha fet viral perquè el seu amo...
0: M'encanta la pausa dramàtica que has fet, Anna.
3: Que clar.
0: A veure, explica'm aquesta història.
3: És que busqueu la foto i els vídeos del gos aquest Osito viral de Mèxic. El seu amo el porta tot arreu, a dalt de la seva bici, vestit, pobre, amb la samarreta de la selecció, unes ulleres de sol, el gos, amb la bandera de Mèxic, sí, i una gorra de conjunt.
0: Val.
3: La seva primera aparició va ser al partit inaugural del Mundial i des de llavors s'ha fet viral, la xarxa està plena dels seus vídeos i les seves fotos i diversos mitjans expliquen que els seguidors del Mundial i de la selecció mexicana fan cua a cada partit per fer-se selfies amb ell.
4: Mare meva.
0: Osito?
3: Sí, Osito.
0: Osito.
3: Busca-lo. Dic,
0: a veure, no per disfressar el gos, perquè els gossos no se s'ha de disfressar, però
3: no,
0: una mica d'alegria en aquest món que tenim.
3: També t'ho dic.
0: També t'ho dic. Sí. Que, mira, escolta, fer una cua per fer un selfie, amb un gos, està bé, també.
3: Amb un gos disfressat.
0: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
0: I aquestes hores del matí, entre Ositos, Tim Paints, Mundials i el món que està una miqueta complicat, també tenim ganes de saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món pot ser un lloc millor si fem cas de les conclusions d'un estudi de la Universitat de Barcelona. Assenyala que la relació amb el personal d'infermeria pot fer millorar els resultats d'una persona ingressada per motius de salut mental. L'estudi diu que els primers dies són clau i que els aspectes que més cal cuidar són la comunicació, la confiança, la participació en el propi tractament i que existeixi un acord clar sobre els objectius i les tasques a desenvolupar.
0: Bones notícies per començar aquest dilluns 22 de juny des dels matiners de Catalunya Ràdio. Res, escolta'm, en un minut arribem a un quart de sis del matí. Puja el pa, també t'ho dic, Marta Viana, de què parlarem poc? Puja
6: doncs,
0: el pa.
6: Doncs mireu, de l'entrevista en exclusiva que ha donat Ana Rosa Quintana al nou programa d'entrevistes de Canal Sur, presentat en aquest cas per Juan y Medios. Estem molt acostumats a veure-la a la tele, però entrevistant, poquíssim, però no com a, com a entrevistada. Ha parlat de l'èxit i us he fet res, un recull de tres ítems. Ella ha parlat de l'èxit i també d'una de les coses que més li molesta de la televisió.
7: Pues, por ejemplo, gente que acaba de llegar y que se han hecho famosos porque han estado en un reality. Es un ejemplo, como o han tenido un programa que les ha ido muy bien. O sea, si tú lo ves cuando llegan a la sala de maquillaje, que no trata bien, que no pide por favor, que llega con exigencias. Pues, ¿sabes qué? Lo que pienso siempre, digo, uff, qué poco le va a durar la carrera. Porque al final, es la factoría, es la fábrica, es que nosotros al final somos el muñeco, pero dependemos de todos los compañeros.
0: Tantíssima raó que té Ana Rosa Quintana, perquè és cert que hi ha moltes vegades que aquesta gent nova que comença al mitjà s'oblida de que no només a la ràdio, a la tele, ens servim de tots els equips que hi ha.
6: Clar, hi ha un equip molt gran darrere i no estàs sol.
0: El cert és que té tota la raó del món, Quintana. Què més ha explicat?
6: Doncs hi ha una cosa una mica més íntima. Ha parlat, per exemple, que voldria ser àvia i ella com seria?
8: ¿Y te ves como abuela?
7: Hoy me encantaría. Pero no.
8: ¿Quieres ejercer
7: todavía
8: de abuela? ¿Vas a ser la abuela que va a maleducar?
7: Voy a ser muy pesada.
8: ¿También en esto?
7: También. No, pero pesada en el otro sentido.
8: En el sentido,
7: o sea,
8: de
7: que le eduque a sus padres.
8: Mientras que te eduque tu padre.
7: A sus padres, yo estoy solamente para maleducar.
6: I llavors l'última perleta que he trobat, que sé que estigui ja dedicada a tots nosaltres, perquè ella també és matinera.
0: A veure.
8: ¿Qué hora te despiertas?
7: Yo me levanto a las 5:30.
8: ¿A las 5:30?
7: Sí.
8: Y lo siento, Ana, te lo voy a preguntar. ¿Crees que has triunfado?
7: No, creo que soy una pringada.
0: Noies, doncs ja t'ha quedat claríssim.
6: Ja està, però podria trucar-nos un dia.
0: La reflexió que fa Quintana. Ai, algun dia d'aquests hem de trucar Ramon Pellicer, que ens escolta al matí.
6: Ah,
0: va, aquesta setmana a veure si el podem trucar al Pellicer, perquè me'l vaig trobar l'altre dia a la tele i em va dir que ens escoltava cada matí.
6: Pues perfecte.
0: Escolta'm, si Ana Rosa Quintana porta tants anys llevant-se així i diu que és una pringada, ja us dic ara
6: no,
0: que,
6: clar,
0: en què quedem nosaltres,
6: eh? T'ho
0: dic, perquè no cobrem el que cobra la Quintana,
6: no, clar,
0: perquè la Quintana
6: exacte.
0: Cada vegada que es desperta diu, mira, em puc comprar una casa. En quina bona notícia engeguem al matí, Lara?
6: Doncs que el dispositiu d'informadors ambientals que impulsa la Generalitat ja està en marxa a diferents espais fluvials i zones naturals que estan protegides i l'objectiu és garantir-ne un ús responsable. Un dels punts de vigilància és la Ribera Salada, el Solsonès, on desenes de persones s'hi han desplaçat aquest diumenge, coincidint doncs, amb la onada de calor que hem patit tots. Els informadors, entre d'altres, s'encarreguen de regular els accessos i els aparcaments, recullen dades, fan difusió de les normes i de les bones pràctiques que s'han de tenir a la natura. La Laura, per exemple, és veïna de Tàrrega i aquest diumenge s'ha desplaçat fins la Ribera Salada.
0: Veus?
6: Amb la seva família i n'ha parlat a la CN.
9: Coneixíem aquesta zona perquè van vindre amb uns amics i aquesta zona està superbé perquè es poden banyar els nens petits, els gossos, per això els portem. Bueno, està superbé. Hi ha uns quants saltets també per si volem fer una mica més al cabra i superbé.
7: Superguai.
0: Doncs vinga, una miqueta de cosa fresca amb aquest cap de setmana que tenim, que he sortit de casa aquest matí i dic, vaig a fregir un ou ferrat al terra.
6: Sí, fa molta calor.
0: Les bambes desfetes a l'espalt.
6: Ara és pitjor que ahir al matí.
0: És horrorós.
6: La temperatura d'ara mateix.
0: Ja us ho dic, ara que si heu de sortir de casa, almenys, no sé, amb una bossa de gel a la nuca, perquè podria passar millor el matí. I mentrestant, un motiu per saltar del llit, que ens el porta l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
10: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és redescobrir els carrers de les nostres viles. Això és el que promou Miquel Ramon, un veí de Tàrrega que engega un projecte audiovisual que es diu Carrers de Tàrrega. El primer capítol, que ja es pot veure al seu canal de YouTube, és sobre el carrer Sant Pere Claver.
11: El carrer Sant Pere Claver, si vas a l'Esclat, si vas al Pau Paterres, o si ets d'aquests rarets que l'estiu prefereix anar a la platja, a cremar-se i a trepitjar sorra bullint, en lloc d'anar al Pallars, a respirar aire fresc i amb una mica de sort enganxar falles i acabar amb una festa major.
10: Els capítols expliquen la història que hi ha al darrere del nomenclàtor, de la mà d'artistes locals que hi posen un toc d'humor i historiadors que aporten la dosi de context.
0: Amb només 22, 12 minuts, arribem a 6:15 del matí. Ens hem quedat de pedra a l'equip dels matiners quan hem descobert una cosa fortíssima d'un dels participants de la primera edició de la Gran Cita.
6: Doncs es tracta de l'Alexis, que aquest cap de setmana ha passat pel suplement de Catalunya Ràdio i ha explicat, atenció, que ha fet de gigoló més d'una vegada.
12: Just després de la teva participació ha sortit publicat, i la gent es va acabar donant, que tu tenies un perfil a Gigolós Barcelona, una agència de gigolós i nois de companyia VIP. Això és veritat?
13: És veritat. He estat amb noms que tothom coneix, o sigui, a Catalunya, a Andorra, a Espanya, però què?
12: Dones públiques.
13: Dones públiques.
12: Que han contractat els teus serveis.
13: I tant, més que una. Penso que el meu temps té un valor. I com tothom que estigui treballant, tu si estàs treballant ara mateix, pues tens un valor per hora, per minut, per lo que sigui. Si jo decideixo que en aquest moment algú per algo que faria gratuïtament em vol pagar, jo no diré que no, sóc empresari.
0: Però escolta'm, aquí, ell te m'explicava que hi havia un tros d'alguna presentadora de la tele, eh?
14: Sí. Bueno.
0: Em va explotar el cap, vaig començar a fer un llistat de dones aquí...
14: Bueno.
0: Aquí haguessin contractat els seus serveis.
14: A l'hora del cafè ho parlem.
0: Me n'han sortit unes quantes, eh? El cor també batega amb Rosalia. Per cert, aquest matí recordarem un moment viral de Belén Esteban que d'aquí uns moments compartirem amb l'audiència cantant La Perla. No us ho perdeu. Ha nascut una perla, ja t'ho dic ara. Star is Born. A veure, què passa amb Rosalia?
14: Ha tornat a ser viral un moment dels seus concerts, en aquest cas que està fent a Chicago. La protagonista ha sigut una noia que havia vingut, es veu, des de Madrid. Anava ella tota vestida de nòvia i portava doncs, un gran llençol blanc on es podia llegir això mateix que deia Rosalia.
15: Si me caso con una perla. Ay, si yo te cuento. I would love to know your story. Wait, did you say what I thought you said? She said, es un boricua.
0: Boníssim, eh?
14: Recordem també que Raúl Alejandro i Rosalía van estar a punt de casar-se.
0: Exactament.
14: I per tant, tot agafa més sentit que mai.
0: Boníssima la pancarta amb el mocador de gairebé, en caso, amb un perla, els moments de Rosalía, que aquesta gira ens ha deixat grans, sí. Grans històries dels espectadors, de la gent que la va veure. 9:02 del matí. I aquestes hores, estimada Lara, quins sons deixa la ràdio?
6: Doncs divendres al matí de Catalunya Ràdio entrevistàvem a Francesc Rivera, el Titot, cantant de Brahms. La banda bergadana ha tornat amb 5 noves cançons després de 9 anys. Rivera responia així la pregunta de si ell es considera un dels catalans emprenyats després del procés.
16: No, jo sóc un català il·lusionat, fins i tot ara, perquè no hi ha cap altra alternativa, perquè de l'emprenyament, si no ets capaç de convertir això en energia per moure les coses, només serveix doncs, per viure en la frustració absoluta, no? Només et pots treure la frustració si l'externalitzes amb altres, no? La culpa és d'aquell, la culpa és de l'altre, no sé què...

0: què estem escoltant ara mateix? Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs mireu, un dia com avui, dia 22 de juny, dia de la música, per cert, es va tornar a celebrar el festival a Glastonbury, a Anglaterra. La pandèmia va obligar a aturar-ho, però el 2022 es va recuperar. I aquell any, aquell festival va fer història perquè van programar com a caps de cartell la persona més jove i la persona més vella fins la data més gran fins a aquell moment. Eren Billie Eilish, que tenia només 20 anys, i Paul McCartney, de 80. Per tant, dos caps de cartell en aquell moment espectaculars. Un festival que, per cert, dura 5 dies i el que volen fer és fer-lo coincidir amb el solstici d'estiu.
0: I aquestes hores del matí volem saber. És que estem ja, estem rient.
1: Ui, però és que jo crec que si la gent realment llegís tot
0: expliquem-ho,
1: els guions com està descrit...
0: Perquè és que m'ha encantat, perquè a més estem llegint guió, no és res nou, tampoc no estem descobrint res, i McCartney m'encanta, perquè McCartney és com sona.
1: Crn-ri.
2: L'ho escrit així.
1: És que ho he fet al cotxe, sabeu què us vull dir?
0: Ai, Déu meu, clar que sí, clar que sí. La qüestió és que soni. Quin dia ens espera avui dilluns astrològicament parlant? Cristina Borreguero, d'Astrocat. Bon dia, va.
3: Bon dia, matiners. Comencem la setmana amb el sol ja a cranc i amb l'energia del solstici d'estiu encara ben viva. Entrem en una etapa més emocional, íntima i sensible, que ens convida a tornar a casa, per dins i per fora. Són dies per cuidar el vincle, escoltar el cos, protegir allò que estimem i donar espai a allò que ens nodreix. Feliç temporada cranc.
0: Bé, escolta, em sembla que estem de remuntada amb la gent d'Astrocat, que portàvem uns dies... Jo no, jo sóc Bessons.
1: Ah,
0: ara comença l'època de cranc, clar. Ja està, Bessons, ara hi hem passat.
1: Visca
0: el cranc, els crancs. Per cert, d'aquí uns moments recordarem algunes de les coses que va explicar en Jan Llàcer aquest dissabte col·lapse, també la conversa que van mantenir Joan Dausà i Eloi Vila al cotxe, i sentirem la nova artista del món de la música, Belén Esteban, cantant La Perla de Rosalia. Serà d'aquí uns moments els matiners de Catalunya Ràdio. Abans, per això, qui bufarà espelmes aquest dilluns 22 de juny, Lara?
1: Doncs avui tenim un bon grapat de persones conegudes que fan anys. Ja estàs preparat?
0: Vinga, va, sí,
1: doncs
0: estic preparat. Som-hi.
1: Comencem felicitant l'estupenda, única...

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio repassarem la premsa del cor amb Laura Fa. Entrevistarem l'exjutge Baltasar Garzón. A la tarda farem un retrat dels joves d'extrema dreta a Europa amb el periodista Raúl Gallego. És director de la sèrie documental Punt de no retorn, que dilluns estrena nova temporada a 3CAT. El Catalunya Nit rebrà la visita del periodista esportiu Toni Padilla, que ens portarà una nova història curiosa del Mundial de Futbol.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Hello, I was the Queen Elizabeth from England. Every morning I have a tea with Chubby. Canalias is the best. See you in heaven, cookies.
0: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
3: Per cert, i entre els matiners, ens queden dues setmanes per acabar la temporada. El dia 3 de juliol posarem el punt final a aquesta primera temporada dels matiners de Catalunya Ràdio, i us recordo que ens encantaria escoltar-vos en directe aquests que, igual que nosaltres, heu començat temporada a les 5 del matí i cada matí us lleveu amb els matiners de Catalunya Ràdio. Per tant, d'aquí uns moments, 93207474, 93207474, esperem les vostres trucades perquè ens expliqueu què feu desperts aquestes hores del matí. I us hi acompanyarem com cada dia, de dilluns a divendres. Som els matiners de Catalunya Ràdio. Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 22 de juny. En Alfonso, també molt bon dia.
4: Bon dia.
3: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Avui, evidentment, un dels noms del dia és el de Begoña Gómez.
4: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir la dona...

0: a Pedro Sánchez, una insinuació que el jutge va fer dissabte i que ha encès el cos policial espanyol. Ara, el màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit en què envia a judici a Begoña Gómez.
1: I preparem-nos tots plegats perquè avui les temperatures tocaran sostre.
0: Sí, avui la primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim amb temperatures que poden arribar fins als 42 graus a les comarques de Ponent. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que aquestes temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
2: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
1: Aquesta calorada incrementa el risc d'incendis a les portes de Sant Joan.
0: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i amb la revetlla a tocar. Marc Castellnou, cap del GRAF dels Bombers de la Generalitat.
3: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament, estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
1: La calor també afecta molt intensament la resta d'Europa.
0: Entre avui i demà, França arribarà a temperatures rècords superiors a les de l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts. És la previsió del Ministeri de Transició Ecològica quan la meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermella, que és el grau més alt. A França, el curs escolar encara no s'ha acabat, s'acaba el juliol, però avui gairebé 850 escoles tancaran i prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Les altes temperatures afecten també el Regne Unit, Itàlia i Alemanya.
1: Previstos 4 desnonaments avui al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs.
0: Uns desallotjaments que formen part del mateix procediment que dijous passat va acabar amb l'expulsió de 3 famílies. Tot plegat afecta una seixantena de pisos públics que el jutge ha ordenat desallotjar després que fossin ocupats fa 9 anys. Dels 4 casos d'avui, en almenys 2, hi ha famílies amb situació de vulnerabilitat acreditada i amb menors a càrrec. Els habitatges ocupats estaven destinats a reallotjar-hi els veïns del bloc Venus, pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys.
1: És un dels temes del dia i a partir de les 6 en Frederic Vincent estarem pendents al matí de Catalunya Ràdio. De la resta del món, aquesta matinada hem estat molt pendents de Colòmbia.
0: El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia en segona volta. El d'aquesta matinada ha estat un recompte molt ajustat i d'alt voltatge perquè el candidat de Donald Trump ha superat el senador d'Esquerres, Iván Cepeda, per menys d'un punt percentual. Això és poc més de 200.000 vots que han decantat la balança.
1: Els Estats Units i l'Iran acorden una línia de comunicació permanent per garantir el trànsit de vaixells a l'estret d'Hormuz.
0: Les converses a Suïssa s'han allargat 18 hores, tot i al final abrupte de la primera reunió d'ahir en què Trump va estar a punt de fer descarrilar tot el procés. La delegació iraniana, recordem-ho, va abandonar la trobada després que Trump amenacés de tornar a bombardejar l'Iran si no reobria l'estret d'Hormuz. I el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu insisteix que no marxarà del sud del Líban.
4: Ja saps perfectament què faria Amèrica. Creuaria la frontera, crearia una zona de seguretat, mataria els terroristes i protegiria la seva gent fins que s'elimini l'amenaça. Això és exactament el que estem fent.
1: I un titular més d'internacional, al Regne Unit, el primer ministre Keir Starmer podria anunciar avui que deixa el càrrec.
0: Alguns mitjans pronostiquen que la dimissió de Starmer es podria fer efectiva aviat, fins i tot en les pròximes hores. Ha anat quedant aïllat el Partit Laborista des que el seu principal rival, Andy Burnham, es va imposar en unes eleccions parcials. La seva formació creu que l'alcalde de Manchester podria fer front millor a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit.
1: Keir Starmer, que sembla que no sàpiga pronunciar jo aquestes hores del matí. Keir Starmer.
0: Exactament així.
1: Gràcies, Anna.
0: Fins ara.
1: Noi, és dilluns, comença la setmana, 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia, Starmer.
1: Sí. Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
6: Bon dia.
1: Vinga, va, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
5: Avui amb el jutge Peinado i la victòria de la selecció espanyola en totes les portades del dia. La Vanguardia, el Consell del Poder Judicial, discuteix avui si sanciona el jutge del cas Begoña Gómez, titular gairebé igual. El periòdico i el País, El Mundo apunta la pressió del govern espanyol i La Razón titula que juristes alerten del greu cost de l'expedient contra el jutge Peinado.
6: I si algú surt en totes les portades és Lamine Yamal, celebrant el gol de genolls, picant les mans o abraçant-se amb els companys de selecció. Un Lamine que surt al rescat d'Espanya, diu l'Ara, que redimeix Espanya, titula el periódico, una Espanya que per fi es desferma davant l'Aràbia Saudita, apunta el País.
5: Altres temes de portada, les primàries de Junts a Barcelona. Jordi Martí serà l'alcaldable, titula l'Ara, que parla d'avís per la direcció de Puigdemont, i La Vanguardia explica que ha guanyat el candidat de Xavier Trias.
6: Per acabar, doble notícia des del Regne Unit. El Brexit ha contret un 8% al PIB del Regne Unit en 10 anys. És el tema d'obertura de La Vanguardia. Això en un dia en què els diferents diaris apunten a la imminent sortida de Keir Starmer, una possibilitat que cada cop agafa més força. Ho hem dit, eh?
1: Avui molts editorials i articles d'opinió sobre el Consell General del Poder Judicial que estudia si sanciona el jutge Peinado.
6: La Vanguardia destaca que el magistrat del cas Begoña Gómez indigna tant l'executiu central com els sindicats policials en dir que els membres de l'escorta policial de la presidència podrien ajudar a fugir la dona del president.
5: El rotatiu de Godó considera que l'òrgan de govern judicial ha d'obrar més de pressa quan s'erosiona la imatge de la justícia i recorda que ni tan sols ha contestat el ministre de Justícia, que fa un any va denunciar irregularitats per part de Peinado.
6: A El Periódico, la politòloga Astrid Barrio recorda que en els 2 anys d'instrucció el jutge ha acumulat resolucions corregides o limitades per instàncies superiors i actuacions qüestionades per nombrosos juristes.
5: Amb tot, Barrio assegura que les polèmiques decisions de Peinado ofereixen al govern una via per qüestionar l'instructor, però no aclareixen els dubtes que haurà de resoldre el judici sobre l'actuació de Begoña Gómez.
6: El subdirector del País, Luis Barbero, explica que és perillós que hi hagi polítics que recorrin a les teories de la conspiració quan es veuen acorralats per la justícia.
5: Però també ho és que hi hagi jutges entestats en donar-los la raó, com Juan Carlos Peinado.
6: I considera que el poder judicial ha de corregir les actuacions judicials que excedeixin els límits de la prudència i de la proporcionalitat.
5: El Mundo, en canvi, admet que les cautelars dictades contra Gómez són desproporcionades, però adverteix que només una instància superior integrada per magistrats pot corregir la decisió d'un jutge.
6: Afegeix que una sanció a Peinado establiria un perillós precedent d'interferència per part d'un òrgan de naturalesa política com el Consell General del Poder Judicial, que rep, diu, les pressions del govern espanyol.
1: Fent camí ja cap a 6:15 del matí. Sílvia Solanes, bon dia, bon dilluns.
7: Bon dia i bon dilluns.
1: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Qui ha trencat totes les expectatives?
7: Doncs els aficionats d'Escòcia al Mundial de Futbol.
1: Veus?
7: La setmana passada us explicàvem que els britànics havien arrasat amb la cervesa Benidorm. Avui us expliquem que els escocesos literalment han acabat amb la birra a Boston.
1: Bueno,
7: van consumir 4 vegades més cervesa del que els bars de la ciutat estan acostumats en un període festiu, per exemple, el 4 de juliol. Ara bé, a l'altra cara de la moneda, la premsa esportiva parla d'una de les aficions més exemplars pel que fa neteja. Després de la festa,
1: veus?
7: Van dedicar una estona a recollir la brossa que havien tirat.
1: Molt bé.
7: Eta, molt a favor.
1: Ja, quan merdes, almenys recullo.
7: Exacte.
1: Que hi ha gent que...
7: Que no.
1: Que no. Ja hi ha preu a la felicitat.
7: Si es considera que a Barcelona cal un sou mínim anual de 88.000 euros a l'any...
1: Quan?
7: 88.000 euros a l'any.
1: Home, clar, és que a veure, amb 880.000 euros no ets feliç?
7: Clar, és el que diu, les preocupacions desapareixen.
1: Oh, sí,
7: pel
1: sí, clar,
7: fa
1: sí, sí.
7: Pel que tema econòmic, saps? Clar. No has de patir.
1: L'emocional ja és una altra història.
7: Exacte.
1: Però almenys l'econòmic. 88.000 euros,
7: sí,
1: eh?
7: Sí, no, perquè llavors ja vas fent i ja no mires si, sí, si va baixant.
1: Tens la vida solucionada. Bastant acomodada.
7: Bastant acomodada. També et diré que com més tens, més estires.
1: Exacte, és que anava pensant, depèn, clar, perquè si de cop i volta t'agafes un palauet a Pedralbes, potser això
7: sí,
1: no t'arriba,
7: sí,
1: també t'ho dic.
7: Vas a restaurants de 100 euros
1: clar,
7: per barba cada dia,
1: depèn.
7: Com a mínim.
1: Proporcionalitat.
7: Exacte. Però no és la primera ciutat de l'estat on més costa ser feliç pel que fa als diners. Mm. Encapçala el rànquing Madrid i tanca el que tenen podi.
1: Sí.
7: És el resultat d'un estudi que ha impulsat la Universitat Nord-Americana de Purt, el que, pel que fa a països, segons la relació entre sou i preu de la felicitat, Espanya està al número 32 de 132 països arrangers.
1: Déu-n'hi-do. Qui ha tirat la tovallola?
7: Doncs un home, després de 12 anys buscant en un abocador un disc dur amb més de 700 milions d'euros en bitcoins. Llegim a la BBC com un petit error va fer que l'home perdés aquesta fortuna que amb el temps encara es va anar revaloritzant amb el temps i suposo que més ràbia li devia fer.
1: Sí, enxampat al llarg de telèfons.
7: Els Mossos han detingut un home acusat de robar més d'una trentena de mòbils al Sonar.
1: Mira.
7: Els agents el van interceptar després que diverses persones haguessin informat que els havien pres l'aparell. En veiem una imatge al web de BTV, potser podeu identificar el vostre si us l'han robat. Mm? Explica, això sí, que alguns ja han pogut començar a retornar-los.
1: Important. Es va al Sonar, als festivals, també alerta amb els lladres de mòbils, que és un altre clàssic. Ho hem dit des de les 5 del matí, aquest pic, aquesta onada de calor. Avui amb temperatures altíssimes, Marc Jurado.
5: Sí, ara mateix, Canalies, mira, 28 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, 25 al Guaire, 24 a Sant Pere de Ribes, al Santuari de Caral, a Berga, i també a Targa, 22 a la Pobla de Segur i Camarasa. Arribarem al llarg del matí a més de 30 graus ràpidament quan surti el sol a molts punts del país. Al migdia, tarda, termòmetre que pot arribar als 40-42 al Pla de Lleida, al 37-40 bona part de l'interior, excepte les comarques gironines. Tarda variable al Pirineu, amb ruixats i alguna tempesta.
1: Si heu de sortir de casa a aquestes hores del matí, ja us estem avisant que fa moltíssima calor. El cert és que segurament també haureu notat aquesta nit tòrrida que hem tingut amb altes temperatures. Res nou, tenint en compte que ja fa dies que estem alertant d'aquesta onada de calor des d'ahir diumenge. I quan falten 4 minuts per 3 quarts de 6 del matí, Marta Viana, repassem alguns apunts culturals.
8: Sí, perquè comença el compte enrere pel Festival Grec i avui és un bon dia perquè es presentarà el nou musical en català de creació. Es dirà Després de nosaltres. Això es podrà veure a l'Espai Texas durant el Festival Grec. Per tant, bones notícies per al teatre musical català, sens dubte. I, per tant, a partir d'avui tindrem molts més detalls d'aquest nou musical que podrem veure a la ciutat de Barcelona. Tot això avui i al vespre. A veure si t'agrada això. DJ Simfònic, el Festival Blau Marí al Port Vell de Barcelona. Concert de DJ Simfònic i la Royal Film Concert Orchestra, que fusionaran doncs tota l'energia de l'orquestra simfònica amb l'energia d'un DJ en directe. Es podran sentir moltíssimes cançons conegudes, com aquesta que sentim, també Viva la Vida, Bohemian Rhapsody. Hi haurà un bon programa per poder gaudir aquesta nit. Això, si voleu anar, és a 9:45 al Port Vell de Barcelona.
1: I alerta, perquè quan en 3 minuts arribem a 6:45 del matí, avui movem el dial fins al 2016. El suplement de Catalunya Ràdio, el catedràtic de matemàtiques de la UPC, Claudi Alsina, ens explicava, alerta, les probabilitats que ens toqui la grossa. Ja us dic ara que no en són masses.
9: Parlem de matemàtiques. A veure, quines probabilitats tenim que avui ens toqui el primer premi de la grossa de cap d'any si només hem comprat un bitllet?
10: Doncs miri, se sorteja des del 0000 fins al 79.999, són 80.000 números en joc.
9: Sí.
10: Per tant, el número de la primera és 1, cas favorable 1, casos possibles 80.000, dividim 1 per 80.000 i ens surt la probabilitat que tenim de tenir aquest número, és a dir, 0,400000125.
1: Deia el Roger, tu que ets un home també de números, ja pots comprovar que el percentatge d'èxit que et toqui la grossa és baixíssim.
11: Però i l'esperança? I aquell moment que dius, mira, ara ens jugarem, aviam què passa.
1: La il·lusió.
11: Un
1: divertiment de la vida, no?
11: Escolta'm, sí, sempre
1: està
11: bé.
1: En 17 minuts arribem a les 6 del matí, però a Bolívia falten també 16 minuts, en aquest cas, per les 12 de la nit. I allà aquí tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
12: Buenas noches, matiners. Ahir es va celebrar aquí a Bolívia l'any nou andí amazònic i del Chaco, un dia molt important pels pobles indígenes de la zona per mantenir vives i transmetre les seves tradicions ancestrals. Per ells és el solstici d'hivern i marca un moment de transició i de renovació. També és un moment crucial en el cicle agrícola i per això és el dia perfecte per honrar a la Pachamama i agrair pels fruits obtinguts de la terra. Per tot el país es fan ofrenes a la terra i se celebren danses i cerimònies tradicionals amb un gran significat ritual. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Bolívia pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: I a partir de les 6 del matí comença el matí de Catalunya Ràdio, en aquest cas amb Frederic Vincent. Què passarà avui, Mayol?
13: Doncs mira, estarem molt atents a una nova tongada de desnonaments a la mina, el mateix bloc que hi va haver l'altre dia i que també ho vam explicar al matí de Catalunya Ràdio. Des de les 7 us ho explicarem. Després, també d'aquesta reunió del Consell General del Poder Judicial per decidir si sancionen el jutge Peinado, que és qui ha fet la instrucció de la dona de Pedro Sánchez per haver insinuat o escrit directament que la policia podia ajudar a Begoña Gómez a fugar-se. En parlarem amb una exvocal del Consell Consell, amb la Concepción Sáez i també amb el periodista del País, Carlos Cué, per saber com respira el govern davant de tot plegat. I després parlarem de treballar amb calor, perquè amb aquestes temperatures que abans comentàveu hi ha certes feines que són de risc directament. Anirem a Lleida a parlar amb temporers, també parlarem amb gent que treballa a la construcció i amb una doctora per veure si realment ens hem de plantejar que certes feines a altes temperatures directament no es poden fer. A un quart d'11 entrevistem Baltasar Garzón, també molt interessant l'entrevista en aquest moment. Secció del Cor amb Laura Fa i després a les 11 Àgora Esportiva per comentar una mica el Mundial, que està calentet, calentet. I una mica d'humor, què?
1: No, que dic, quan li queda el Mundial, dues setmanes encara?
13: No, encara li queda bastant.
1: Bastant, que manca.
13: Són 39 bastant. Dies, per tant, li queden, jo crec que ben bé, ben que 3 setmanes. Estem al segon partit de la fase de grups. La segona jornada acabarà, crec que d'aquí 2 o 3 dies. Després falta el tercer. 32ens, encara hi ha Mundial per estona.
1: Tenim. Sí, si parlem de coses que tenim per estona, arriba la dada Mayol. A veure, que avui Marta Viana no participa de Mayol, que té molta feina, em diu no puc. Per tant, Lara, Sara Elias...
8: Va. No s'ha atrevit.
1: Arriba el moment.
13: Ara que comença l'estiu, una dada sobre el sol.
1: T'estic imaginant amb un flotador de Mickey Mouse...
13: Amb orelletes de Mickey Mouse?
1: Amb orelletes de Mickey Mouse.
13: A la platja?
1: Amb els teus pauets anant cap a la platja.
13: Doncs mira, en concret us preguntaré quantes hores seguides de sol hi ha al Pol Nord.
8: Au, va!
1: Espera. Seguides al Pol... No, però és que a veure, Mayol, espera, al Pol Nord, però no és...
8: Durant l'estiu.
1: És temporal, clar. Quantes hores, eh? Uf, 20... A veure...
8: Però en un any, o sigui, aviam.
1: Clar, quan?
8: Durant l'estiu.
13: Si hagués dit durant l'estiu, hagués estat fals, perquè el sol brilla més enllà de l'estiu de manera seguida, i amb això us estic donant una pista molt
1: clar,
13: bona.
1: Clar. 100.000? No.
8: Menys.
1: És molt. Menys.
8: Menys.
1: 40.000.
8: Menys.
1: Menys?
8: D'hora.
1: Clar, és que són hores, són hores.
8: Sol, allà.
1: A veure, Sara, ajuda'm. 2.000? 3.000? 3.000, jo dic 3.000.
13: 3.000, el precio justo.
8: 6.000.
13: 6.000. Doncs mira, al punt exacte del Pol Nord, el sol brilla des de l'equinoxi de primavera, del 21 de març, fins al de la tardor, al setembre, i això són exactament 4.400 hores. És a dir, la meitat exacta de l'any.
1: Escolta, no, que ets malament.
13: Sí, però bueno.
8: Ai.
1: Home, Mayol...
13: Sí, bueno, has dit 3.000 en un rang de 4.400. A mi no em sembla una diferència suficient.
8: A mi em sembla bé, Xavi, això està bé. Està bé.
13: I si no comptem enclavaments científics i militars, la ciutat habitada del món més al nord és, atenció, Longyearbyen.
1: Habitant.
13: 2.500 habitants a Noruega. Allà el sol no es pon entre el 20 d'abril i el 23 d'agost, és a dir, 126-128 dies seguits de llum solar, i això sí, són 3.000 hores consecutives amb el sol a l'horitzó.
1: Si és que jo anava per aquest poble, Mayol.
13: Ah, exacte, perquè és on has estat.
1: La part que vaig estudiar.
13: Exacte, si a nosaltres ens costa adormir-nos, perquè encara és de dia, imagina't
8: si
13: la gent que està fent els matiners a Longyearbyen...
1: El que fa el Longyearbyen Good Morning...
13: Exacte.
8: Qui?
13: Matineren.
1: Pobre, aquest matineren.
13: Els matineren allà, pobres.
1: Gràcies, Mayol. 9-3-2-0-7-4-7-4, matiners, que aquesta temporada ens heu descobert i que us desperteu cada dia amb nosaltres. Si teniu ganes de saludar-nos, nosaltres també estarem encantats de dir-vos bon dia.
14: Senyores i senyors, bon dia.
15: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
14: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
16: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència. Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
17: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
16: Sí.
17: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
14: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell. No era ell.
8: És veritat que la cara estava rara.
14: Era Shakira o no era Shakira?
8: Jo estic segura que sí.
15: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
18: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
19: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
15: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
20: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
15: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
21: I també disponible a la plataforma 3CAT.
2: busca el triple. Triple, triple, triple.
21: El Barça torna a jugar a la final de l'ACB 3 anys després. I a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
15: Avui, a partir de les 8 del vespre, des del Palau Blaugrana, el tercer partit de la sèrie, Barça-València.
21: Viu la final de l'ACB en directe a Catalunya Ràdio, amb l'equip del Tot Gira, la narració d'Ernest Macià i l'anàlisi de Carme Lloberes.
22: Molt i molt ben defensat.
15: Avui, a partir de les 8 del vespre, Barça-València.
21: La final de l'ACB a Catalunya Ràdio.
15: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
23: Molt ben parides, aquestes vaques,
24: sí, sí,
23: eh?
24: Sí, sí, sí.
23: És la típica vaca londinenca, eh?
24: Quina raça és?
23: Londinenca.
24: Londinenca.
23: Londinenca del nord.
24: Ah.
23: De dos banyes. Les...
24: Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
23: Se'n diuen rinocerons.
24: Fa llet, no?
23: Sí.
24: La femella del rinoceron deu fer llet, també.
25: Clar, fallet. Puríssima.
24: Sí? Sí. No sé per què obro la veda. No sé.
15: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
26: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: dia, matiners.
1: Ara arrencarem el camió.
2: Jo us escolto ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
3: Moltíssimes gràcies per acompanyar-me cada matí.
4: Bon dia i bona hora.
5: Mira l'Anna Maria, quina veu d'optimista que tens, Anna Maria. A mi això m'encanta.
4: Sí, perquè ja m'ho he despertat i així ja està, saps?
5: Anna Maria, a quina hora ens despertem?
4: Ah, doncs mira, quan no sé, quan hi acaba la son. Visco la vida el més bé que puc i mira, escoltant-vos a vosaltres.
5: Rosa Maria, bon dia.
6: Bon dia, sóc jo, la Rosa Maria.
5: Com estàs?
6: Molt bé, molt bé, aquí treballant.
5: I de què treballes tu, Rosa Maria?
6: Jo estic en una polleria que és centenària. Jo sóc la cinquena generació. Van començar els meus avis quan es va obrir el mercat d'aquí a Terrassa, el 1906, i ja estic aquí des de que tenia 10 anys, imagina't.
7: Els matiners.
5: 9-3-2-0-7-4-7-4. En aquesta recta final dels matiners d'aquest dilluns 22 de juny us convidem, com sempre, a participar en directe i que ens expliqueu què feu desperts a aquestes hores del matí. D'aquí uns moments rebrem els primers matiners i matineres que ja esteu desperts. Abans, per això, repassem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores, com, per exemple, una vegada més, Àngel Llàcer, que ens va visitar al programa Col·lapse, i on va explicar algunes històries, anècdotes, moments que es troba l'Àngel en el seu dia a dia.
8: Tu saps les vegades que jo he hagut d'escoltar nenes que canten fatal, que em venen les mares i em diuen: Àngel, escolta'm la meva nena, que mira que bé que canta. I se'm fot la nena: nena, sona Mònica, que quan em mires tots hipnotitzant. I clar, jo li dic: molt bé, què li dic a la nena? Guapa. Què li dic a la nena? Que el problema que tu tens, nena, és la teva mare, no tu.
9: M'entens?
8: Ah, no, és veritat.
10: Les mamàs d'artistes, mamàs d'artistes.
8: Aleshores, què passa? Tu li has de dir al teu fill: no arribaràs a ser enginyer aeronàutic. M'entens?
9: T'he entès.
8: Doncs ja està, tu has de saber el teu fill on ha d'anar, perquè si no crees una persona infeliç tota la vida.
9: Perfectament.
5: Quantíssima raó que té l'Àngel, per favor, t'ho demano. Perquè és que, clar, els pares: ai, canta bé la nena, o canta bé el nen. No, senyora, no canta bé.
11: I que incòmode el moment d'estar allà orientant el nen. En fi, és com la nena que li va cantar la Maya de l'Oreja de Van Gogh, que s'ha fet en viral. És exactament el mateix.
5: Totalment. Bé, i després d'omplir el Palau Sant Jordi de Barcelona i el Vistalegre de Madrid per presentar el seu nou disc Immortals, el músic Joan Dausà va seure al cotxe amb Eloi Vila.
12: Joan, tu t'imaginaves quan vas començar que la cosa t'aniria com t'ha anat?
13: No, en absolut.
12: Ho somiaves?
13: No, tampoc ho somiava. És que és tant que no ho pot somiar. Com que el meu no és un èxit estàndard de treus una cançó, ho peta les ràdios, ho compra tothom, ho balla tothom, de cop omple... No, ha estat una cosa com tant de formigueta que ha estat molt natural. Ha estat un camí que, inclús des de que tenia 20 anys, que anava a l'Institut del Teatre, que feia el personatge del Super 3, uh-huh, s'ha anat instal·lant una naturalitat en la feina, en la vinculació amb el públic, que em fa sentir molt tranquil i molt normal. Jo, quan als concerts del Sant Jordi dic que això sembla la festa dels súpers, és que per mi ho és. I la diferència és que a la festa dels súpers els nens i nenes són un públic més exigent, perquè si no els interessa el que fas, se'n van, eh? I, per tant, tot això que ha passat ha anat venint d'un lloc que era inesperat. O sigui, jo el que he anat fent sempre a la vida és anar fent passos, estirat, potser sí, per unes ganes de que aquella feina anés bé, però mai m'he sentit que volia la fama.
5: Doncs aquestes paraules i aquesta conversa de Joan Dausà amb l'Eloi Vila, que podeu recuperar, perdoneu, a través del web i l'app de 3CAT. A veure, Belén Esteban, és que em van passar el vídeo i dic: a veure un moment, matiners, si us esteu despertant, un cafetonet, volum a la ràdio, perquè ara mateix sentireu, escoltareu Belén Esteban cantant un dels últims èxits del disc de Rosalía.
14: Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad, playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es el encantador, estrella de la sin razón, un espejismo, medalla olímpica del oro en Mosabio.
5: Bé, per alegrar-nos una mica al matí, totalment fora de to, aquest seria la típica mare que li diria a l'Àngel: mira que bé que canta la meva filla. I després li hauries de dir:
11: i l'Àngel aguanta d'això.
5: Senyora, la seva filla no canta bé. Anem a rebre algunes trucades al 9-3-2-0-7-4-7-4. Marxem cap a Dosrius. Enric, molt bon dia.
15: Hola, bon dia.
5: Com estàs, Enric?
15: Despertant-me, que ja és molt.
5: Veig que de moment, Enric, ets el cotxe, eh?
15: Sí, sí, sóc el cotxe perquè, bé, jo sóc periodista i començo bastant d'hora avui.
5: Sí.
15: I, a més, m'agrada molt anar al gimnàs, llavors estic anant al gimnàs ara a primera hora.
5: Ets dels valents que es lleva aquestes hores per anar a fer esport, Enric.
15: Sí, sí, sí. Valent o masoquista, depèn de com
5: ho vulgui. Ah,
11: exacte. La segona,
5: sí, sí,
11: la segona.
5: Sí, la segona, la segona. Escolta, Enric, això ho fas cada dia? És a dir, cada dia lleves aquesta hora per anar al gimnàs?
15: Menys un dia a la setmana, sí. Cada 4 dies a la setmana.
5: I quanta estona ens hi passem al gimnàs?
15: Unes 2 horetes,
5: hosti,
15: més o menys.
5: Ui, nen, per Déu-n'hi-do, però quina bestiesa.
11: Enric, per Déu. Bueno,
15: depèn del dia, depèn del dia.
5: A quina hora entrem al gimnàs? A les 6, més o menys?
15: Sí, a les 6 quan obren i a les 8, doncs, cap a Barcelona. A treballar.
11: I on treballes, Enric?
15: Jo treballo a... Ai, no sé si puc dir l'empresa, però bueno, una agència de notícies pública.
11: D'acord.
15: I bueno, soc periodista de política allà.
11: A l'Agència Catalana, no?
5: A l'Agència Catalana, no?
11: A la CNN.
5: No?
15: Sí.
11: Ah, molt bé, ho pots dir. Ho pots dir.
5: M'hagués encantat que haguessis dit que treballaves directament a la...
11: Jo pensava que anava a dir-ho.
5: En Francesc Macià. T'imagines?
15: És la primera vegada que truco en directe a un programa de ràdio i no sabia ben bé el
5: codi. No et preocupis. Jo que ho aplaudeixo. Enric, escolta'm, que vagi molt bé aquest inici de matí. Nosaltres t'hi acompanyarem ara fins a les 6 i a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
15: Perfecte, moltes gràcies. Que vagi molt bé.
5: També una abraçada, Enric, que vagi bé.
15: Adéu,
5: adéu, adéu, bon dia. I tinc per aquí també la Jèssica. Jèssica, molt bon dia.
0: Hola, bon dia.
5: Escolta'm, tens un forn de pa que es diu La Morana.
0: No, no es diu La Morana, es diu Partes de Jessica Ruiz, que és molt simple. Sí. Quan vaig dir, doncs, tampoc m'he de gaire, però estic al poble de La Morana. Sí.
5: Ah, al poble de La Morana. Ah, val, val.
0: Sí,
5: forn
0: sí.
5: De partesà a La Morana. Ara ho he vist, que hi havia aquí a La Morana. I escolta'm, a quina hora ens hi posem? Molt d'hora, Jessica?
0: A 2:15.
5: Uf, Déu-n'hi-do. I això implica quina hora? Et lleves a 2:15 o comences a 2:15?
0: Començo a 2:15 perquè tinc l'obrador a casa.
5: Ah, o sigui que pots baixar directament amb sabatilles, amb sabatilletes, sí, que això està molt bé.
0: Sí, quasi, quasi.
5: Clar, exacte. Mm. Fa molt que ens hi dediquem?
0: Pues fa 2 anys que vaig començar a fer... bueno, obrir l'obrador.
5: Sí.
0: I però convido a l'executiva administrativa.
5: Val.
0: A l'empresa Bonària.
5: Molt bé.
0: El convido amb el fons de tac que l'obro 2 dies a la setmana.
5: Doncs escolta'm, Jèssica, també gràcies per trucar-nos. Ho he de deixar aquí, que vaig fatalíssim de temps. Que vagi molt bé aquesta jornada i gràcies per participar als matiners.
0: Sí, ara no és Sant Joan, que estem...
5: Ara, que esteu en feinadets. Bones coques per Sant Joan, sí senyor. Una abraçada, Jèssica.
0: Gràcies.
5: Que vagi bé, adéu. Tinc per aquí el Cordomí.
1: Bon dia, bona hora.
5: Què tal, com estàs?
1: Molt bé, vosaltres?
5: Doncs mira, de dilluns, tinc per aquí el Frederic Vincent, que acaba de tornar de 3 setmanes plaents de vacances.
9: Què tal?
5: Bon dia, Freddy.
9: Bon dia, bon dia. Oh, diu.
5: Diu, oh, sí, sí, pobre. I tant, pobre, li has de dir, t'acompanyo el sentiment, Freddy.
9: Sí, sí, avui és un mal dia.
5: Escolta'm, Eloi, quin dia ens espera per avui?
1: Va, avui tindrem calor, una altra vegada molta calor. Avui un dia una mica delicat, també, perquè a més de la calor, de les temperatures de més de 40 graus al Pla Lleida de la Catalunya Central, aquesta tarda es preveuen algunes tempestes al voltant del Prepirineu, Prepirineu i Pirineu. I són unes tempestes que poden arribar a ser tempestes seques, sense pluja, que deixin llamps, i a més ventades fortes. I això pot incrementar en considerablement el risc d'incendi. Així que molta precaució aquests pròxims dies i aquestes pròximes hores en aquesta situació.
5: Una abraçada, Cordomí, fins demà, gràcies.
1: Vinga, demà més històries. Adéu.
5: Adéu, Lara García, també. Adéu, moltes gràcies.
11: Adéu. Fins demà.
5: Freddy, 10 segons. Arrenca el Matí de Catalunya Ràdio.
9: Endavant, les atxes.
5: Benvingut, estimat. Comença el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent i tornem demà a partir de les 5. Bon dia i bon dilluns.
9: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
16: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom i molta prudència amb la calor. Ho deia ara l'Eloi. 21 graus a Roses, 24 a Falset, 27 a l'Observatori Fabra de Barcelona. Hem tingut nit tropical, és a dir, nit en què les temperatures han estat per damunt dels 20 graus a molts punts del país. I avui està previst que arribem al punt màxim d'aquesta primera onada de calor de l'estiu amb temperatures que poden arribar als 42 graus. Ahir en vam tenir de 41 a Terres de Ponent. Arribem avui al pic, però això no vol dir que la calor s'acabi.
1: Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
0: 10 i 12 dies és l'avís que feia el Santi Segalà del Servei Meteorològic. 10 i 12 dies encara ens esperen, no només amb calor, sinó amb una calor superior a la que s'espera per aquestes èpoques de l'any. Avui a l'Àgora parlarem amb la doctora Elena Ruiz, que és metgessa de família, sobre consells, aspectes que hem de tenir especialment en compte. I sobretot anirem a les Terres de Lleida per veure molt especialment quines tàctiques, quines estratègies estan fent en el terreny agrícola, al camp, amb aquestes altes temperatures, perquè recordem que estem en plena temporada de recollida de la fruita. Aquest serà un dels temes del dia, però de l'altre, evidentment, tenim l'actualitat politico-judicial i aquestes tensions que tenim entre justícia, política i policia, molt especialment pel cas Begoña Gómez. A partir de les 9 es reprèn la reunió de l'òrgan del govern dels jutges, el Consell General del Poder Judicial, que podria obrir expedient al jutge Peinado, el jutge que porta el cas de la dona de Pedro Sánchez, per haver suggerit en el seu document, on li retirava el passaport, que els policies que li fan d'escorta a Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir.
2: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: Aquesta és la valoració del govern espanyol, era la ministra Morán, aquesta decisió del jutge de retirar el passaport a Begoña Gómez amb aquesta justificació, o amb una d'aquestes justificacions, que és potser els seus escortes, potser policies, agents de la policia, la poden ajudar a fugir. En fi, en temps d'àgora parlarem també amb l'exvocal del Poder Judicial, Concepción Sáez, d'aquesta qüestió. També passarà per avui, al matí de Catalunya Ràdio, l'exjutge Baltasar Garzón, que acaba de publicar La democràcia amenazada, un llibre on precisament diu directament que existeix l'ofert, que existeix una estratègia d'una part de la judicatura contra una part de la política espanyola, bàsicament la política progressista. Per tant, també serà interessant saber què diu el jutge Garzón, o l'exjutge Garzón, d'aquesta qüestió. De la nit, Colòmbia s'ha afegit a la llista de països llatinoamericans que tenen presidents d'extrema dreta.
3: L'autoritat de la república volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
0: Abelardo de las Priellas s'ha imposat per la mínima a les eleccions colombianes per menys de 200.000 vots al candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. És una de les notícies d'aquesta matinada i també d'aquesta nit, les converses entre els Estats Units i l'Iran, on es va afinant una miqueta, poc a poc, pas a pas, l'acord per consolidar aquest primer pacte al qual van arribar després de la... per acabar de falcar d'alguna manera la pau a l'Orient Mitjà. Però avui estarem molt pendents a Londres.
4: There are increasing signs tonight that the Prime Minister is considering resigning, perhaps as soon as tomorrow. At least four cabinet ministers are known to have urged Sir Keir Starmer to set a timetable for his departure.
0: Bona part de la premsa i dels mitjans de comunicació del Regne Unit donen per fet que el primer ministre Keir Starmer avui anunciarà que plega. La pressió interna al Partit Laborista ha anat en augment perquè deixi pas a l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, que ara sí, ara és diputat i per tant ja li pot disputar el lideratge del Partit Laborista, i l'anunci es podria fer les pròximes hores. No està tan clar si tindrà efectes immediats o hi haurà un període de transició. I del Mundial, aquesta matinada també, Cap Verd ha donat una altra sorpresa. Després de resistir contra Espanya, també ha tret un punt contra l'Uruguai, han empatat a 2, i també jugats aquesta nit, Egipte 3, Nova Zelanda 1, i Bèlgica i l'Iran han empatat a 0. Tot això el dia que pràcticament totes les portades dels diaris hi ha la mateixa foto.
5: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular, es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso.
0: Lamine Yamal, que ja s'ha estrenat al Mundial i feia referència que l'anterior el va veure estant a classe. Clar, tenia 14 anys en l'anterior Mundial, Lamine Yamal. Avui torna a jugar Leo Messi a les 7 de la tarda, hora nostra, Argentina-Àustria, i més tard, a la nit, a les 11, partits entre la selecció de França i la selecció de l'Iraq. Avui ho comentarem, Farem àgora esportiva mundialista amb el Ricard Torquemada, amb el Ramon Besa, amb la Carme Barceló i el Joel Díaz. Serà en aquest dia del matí de Catalunya Ràdio, en aquest dilluns. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
6: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Són les 6 i 5 minuts, fem un cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia, bona hora i ben tornat.
0: Moltes gràcies. En què ens despertem aquest matí?
7: Amb una dada, gairebé 2 milions de conductors a tot Espanya tenen més de 75 anys. Ho destaca en portada el periòdico a partir de dades de la Direcció General de Trànsit. Segons diu, la xifra ha augmentat un 63% l'última dècada i ha arribat a xifres rècord.
0: I a Brussel·les?
7: Mirant cap al Regne Unit, una enquesta del Consell Europeu de Relacions Exteriors apunta que fins a 2/3 dels votants britànics creuen que el Brexit ha tingut un impacte negatiu al país. Segons el sondeig, votants de tots els partits creuen ara que la sortida de la Unió ha augmentat el cost de la vida.
0: I amb què han anat a dormir els Estats Units?
7: Amb més xifres milionàries als sectors militars. El Financial Times apunta que els inversors estan destinant milions en empreses de tecnologia de defensa. El motiu és que les guerres a Ucraïna i al Golf han convertit els drons, les embarcacions autònomes o les eines militars d'intel·ligència artificial en una de les apostes més segures.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
7: El Ministeri de Finances del país ha anunciat restriccions en la contractació pública contra 46 empreses nord-americanes, entre les quals hi ha Boeing. Les empreses xineses no podran comptar res a aquestes companyies. Alhora, el Ministeri de Comerç va imposar més controls d'exportació a empreses dels Estats Units.
8: Bon dia, avui és dilluns 22 de juny. Comencem el dia ja amb 26 graus a aquesta hora a la ciutat de Barcelona, al centre de la ciutat, 25 graus a Falset i 21 graus a Molló. Al Ripollès són temperatures altíssimes, avui arribem al màxim de l'onada de calor i es preveuen temperatures de fins a 40-42 graus al Pla Lleida i a la Catalunya Central de 35 a 40 a la majoria de comarques de l'interior i entre 30 i 35 a la costa. Avui farà sol amb calitja, amb pols en suspensió, però a la tarda hi haurà tempestes. Compte perquè poden ser tempestes seques, algunes, i a més associades a ràfegues molt fortes de vent. Això podria fer augmentar el perill d'incendi a la zona del Pirineu i Prepirineu, que és on es preveuen aquestes tempestes. Demà encara es mantindrà pràcticament la mateixa calor que avui.
0: Gràcies, Eloi. Alerta, per tant, amb aquestes altes temperatures, alerta, per tant, amb aquest risc d'incendi, i ara en parlarem. Avui, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, tindrem a Pau Llonc, David Madí, Montserrat de Brera i Afra Blanco. Ara mateix, però, són les 6 i 8 minuts. Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Molt bon dia.
9: Bon dia.
0: I ho dèiem en portada, és un dels temes del dia. Avui el Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez.
10: El màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit amb què envia a judici la dona de Pedro Sánchez.
0: Madrid, Alba Gil.
11: La presidenta del Poder Judicial proposa obrir-li un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia, però el sector conservador dels jutges no ho veu clar. Aquest matí, a partir de les 9, la comissió permanent es reunirà de nou, aquesta vegada de manera presencial, per estudiar si prenen mesures contra Peinado després de la queixa formal elevada pel ministre de l'Interior. A les crítiques del govern espanyol i el PSOE i també dels sindicats s'hi ha sumat la Policia Nacional, que lamenta que es qüestioni la professionalitat dels agents per haver insinuat que podrien ajudar Begoña Gómez a fugir d'Espanya. Una polèmica que també dona aire a la Moncloa per encarar l'última setmana del curs polític. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Encara l'actualitat política, però en aquest cas de fora de les nostres fronteres, és notícia aquesta matinada, ho dèiem ara també, el candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, ha guanyat per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
12: Per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots, s'ha imposat el candidat d'esquerres, el senador Iván Cepeda.
0: Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
13: El president electe de Colòmbia ha estès la mà als colombians que no han votat per ell, ha dit, ha promès també ser el president de tots, ser dialogant, assegurat, però ha deixat clares també les seves línies vermelles. Abelardo de la Espriella, l'escoltem, nou president d'extrema dreta colombià.
14: A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo. Les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener gobierno y Estado.
13: Des de Bogotà, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Però la notícia avui estarà a Londres, perquè el Regne Unit es dona pràcticament per feta la dimissió del primer ministre, Keir Starmer. Això davant de la confirmació que l'alcalde de Manchester, ara sí, de manera oficial, li disputarà el lideratge.
10: Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la decisió es podria fer efectiva aviat, fins i tot en les pròximes hores.
0: Anem ara a Londres, Quim Olivares.
9: No hi ha confirmació oficial, però molts aquí donen per fet que Starmer anunciarà avui la seva dimissió. Divendres, però, va tornar a deixar clar que no pensava plegar, hores després que el seu principal rival, dins dels laboristes, Andy Burnham, havia aconseguit l'escó al Parlament de Westminster. Aquesta victòria del carismàtic Burnham demostrava als laboristes que són capaços de derrotar Reform UK, l'extrema dreta. Durant el cap de setmana ha crescut la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer faci un pas al costat. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per fet a la seva dimissió. Si el primer ministre finalment plega, està per veure si serà amb efectes immediats o si dicta un calendari de retirada i segueix el càrrec fins que s'esculli el substitut, amb Burnham com a favorit. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Després tenim la calor. Avui la primera onada de l'estiu arribarà al màxim amb temperatures que poden ser de fins a 42 graus a les comarques de Ponent.
12: El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits també seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, explica que les temperatures anormalment altes continuaran fins a finals de juny.
15: A partir de dimarts-dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
12: L'alta temperatura i una humitat relativa molt baixa fan que durant aquesta calorada el perill de foc sigui molt alt a gran part del país. Ara hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. Marc Castellnou, cap dels grafs dels bombers de la Generalitat.
16: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre. Vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
12: Des de divendres fins diumenge al migdia, el CMT 55 persones pels efectes de la calor.
0: En un episodi de calor extrema com el que estem tenint, el focus es posa especialment, evidentment, en tots aquells col·lectius que treballen a l'aire lliure. La Plana de Lleida, per exemple, els horaris per collir fruita s'han d'adaptar i cal garantir aigua, gorres i zones d'ombra per tots els treballadors.
10: L'entitat Fruita amb Justícia Social reclama que Inspecció de Treball surti als camps per comprovar que es compleixi la llei.
0: Lleida, Estela Bosoms.
17: Aquest any el govern ha elaborat un protocol per prevenir els efectes de la calor que recull tota la normativa que han de complir les empreses que estan obligades a tenir una avaluació de riscos i actuar en conseqüència. En el cas més extrem, quan els termòmetres s'acosten a 40 graus, cal aturar tota activitat als camps per evitar casos com el temporer, que a l'agost de l'any passat va morir per un cop de calor al Segrià. En el context actual, des de Fruita amb Justícia Social, Bàrbara Primo fa aquesta crida a la Inspecció de Treball.
18: Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps, i no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda. És que no pot ser d'una altra manera. Si no, a mi no me poden dir que estan fet tots els esforços i tot el que es pot.
17: Des de Lleida, Estela Bosoms per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquesta onada de calor també s'escampa per Europa. De fet, per exemple, a França, entre avui i demà, arribaran a temperatures rècords superiors a l'onada del 2003, que va causar uns 15.000 morts.
12: És la previsió del Ministeri de Transició Ecològica, quan la meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermella, el grau més alt. 3 persones d'entre 80 i 95 anys han mort al departament de la Gironda, presumiblement per la calor. El president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones que pateixen més per la calor que no agafin el tren, perquè la calor pot afectar la infraestructura i provocar incidències.
19: Les persones més vulnerables en el context...
20: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem, amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
19: C'est une aussi une façon de protéger en amont.
12: A França, el curs escolar s'acaba el juliol, però avui gairebé 850 escoles tancaran i prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Les altes temperatures superiors als 35 graus també afecten el Regne Unit, Itàlia i Alemanya, on 2 banyistes han mort ofegats als rius i 3 més han desaparegut.
0: I enmig d'aquesta onada de calor i aquest risc d'incendi que dèiem ara, demà tenim revetlla de Sant Joan.
10: Enguany, les empreses de pirotècnia preveuen vendre un 5% més de petards en una festa que cada vegada està més sensibilitzada amb el soroll.
0: Berta Torrades.
21: Entre els productes que creixen més
1: Hi ha els articles de baixa sonoritat que potencien la llum per sobre del soroll. Aquesta mena de petards silenciosos ja representen més de la meitat del total de les vendes de l'empresa La Traca, com ens explica el seu director Jordi Brau.
21: I nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
1: El Departament de Territori ha autoritzat ja 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors i espectacles pirotècnics. Protecció Civil no descarta més aplicar restriccions en llocs amb risc alt d'incendi durant la revetlla. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I així hem arribat a 6:45. Moment d'explicar també que Jordi Martí serà el candidat de Junts a les eleccions a l'Ajuntament de Barcelona. Això després d'imposar-se a les primàries als altres tres candidats amb el 40% dels vots.
12: La victòria és un toc d'atenció a la direcció de Carles Puigdemont del sector del partit que ve de l'antiga Convergència.
0: Jordi Corbalan.
22: Jordi Martí, que ha comptat amb l'aval de l'exalcalde Trias per succeir-lo, ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont, que hagués preferit una cara nova a l'Ajuntament. Després d'imposar-se a Pilar Calvo i els altres aspirants, el nou alcaldable ha demanat remaplegats per tornar a guanyar i aconseguir l'alcaldia de Barcelona.
23: Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
22: El número 2 de Junts, Jordi Turull, tanca files amb l'alcaldable.
24: Des del president, el secretari general, fins al darrer militant que hi ha, estarem al teu costat.
22: Des de Barcelona, Jordi Corbalan, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: També avui, l'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra, Joan Ignasi Elena, a més l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, tots dos, estan citats a declarar com a investigats per prevaricació al Tribunal Superior de Justícia. Pilar García.
25: Els dos eren administradors de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient i se'ls acusa d'haver-se beneficiat de contractacions irregulars de l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2019 a través de la figura dels contractes menors. Segons les investigacions, l'empresa va emetre més de 20 factures a l'Ajuntament per un import superior als 30.000 euros, quantitat que supera en conjunt el límit dels contractes menors, que és de 15.600 euros més IVA. A més, un contracte menor no es pot prorrogar ni tenir una durada superior a un any. Pilar García, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara una previsió d'aquest dilluns. Hi ha previstos 4 desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. Formen part del mateix procediment que dijous passat va acabar amb l'expulsió de 3 famílies. Afecta, tot plegat, una 60ena de pisos públics que el jutge ha ordenat desallotjar després que els ocupessin ara fa 9 anys.
10: Dels 4 casos d'avui, en almenys 2 hi ha famílies amb situació de vulnerabilitat acreditada i amb menors a càrrec. Els habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus, també situat a la mina, i pendent d'enderroc des de fa gairebé 20 anys per part de les administracions. Les famílies i el sindicat d'habitatges del Besòs i de Verneda reclamen que s'aturin els desnonaments i es regularitzi la situació per poder accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. L'Ajuntament de Sant Adrià respon que els afectats que es trobin en situació de vulnerabilitat seran atesos i defensa que ja van rebre fa temps les notificacions per abandonar els habitatges.
0: 7:15, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Més notícies amb el Marc Jurado, la Lara García i la Maria Fernández. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Bon dia.
0: I també és notícia de la nit. Els Estats Units i l'Iran acaben negociant durant 18 hores a Suïssa, tot i el final abrupte de la primera reunió d'ahir.
10: Un missatge de Donald Trump a la seva xarxa social en què amenaçava l'Iran amb nous atacs si no impedia que Hezbollah continués causant problemes al Líban, va estar a punt de fer descarrilar tota la negociació. La delegació iraniana va abandonar l'hotel on tenien lloc les converses als Alps suïssos, però finalment les dues delegacions han convingut que calia tornar a seure's per garantir que s'aplica la treva al Líban i que l'estret d'Hormuz es manté totalment obert. En acabar, ja de matinada, el Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran ha explicat que plasmaran tots els avenços del cap de setmana en un document i que a partir d'ara els equips tècnics dels dos països continuaran treballant. L'objectiu final és que en un termini màxim de 60 dies s'acabi la guerra.
0: Per tant, aquestes negociacions que ha de continuar continuen amb uns avenços, diguem-ne, calentets, però de com a mínim continuen, però a Gaza la realitat és una altra. A Gaza, Israel hi va matar 2 palestins, un dels quals una nena que només tenia 8 anys.
1: Malgrat
11: aquella també hi ha una suposada treva. L'exèrcit israelià va atacar Khan Yunis, al sud de la franja, i va deixar 3 persones més ferides. Aquest cap de setmana, Israel també va matar un altre periodista de la cadena qatariana Al Jazeera amb l'argument que era membre de Hamas. El canal ha emès un comunicat on denuncia que tot això són acusacions infundades que només busquen justificar els crims contra els seus professionals. Des que va començar la guerra a Gaza, Israel ja ha matat 12 periodistes d'aquest mitjà. A Cisjordània, territori ocupat per Israel, des de fa dècades, l'exèrcit israelià també va matar ahir 2 persones, amb el pretext que havien llançat còctels Molotov contra els colons jueus.
0: Mentrestant, en l'altra guerra que tenim en marxa, Ucraïna, s'ha deixat sense combustible, o el país ha deixat sense combustible, la península de Crimea.
2: Un altre territori ocupat, en aquest cas pels russos, des de fa 12 anys. Els atacs amb drons han provocat talls en el subministrament elèctric. Els bombardejos també han afectat els ports a banda i banda del pont de Kerch, que uneix Crimea amb Rússia, i han generat problemes en les comunicacions. Almenys 5 persones han mort i una trentena han quedat ferides. El governador rus de Crimea ha anunciat la suspensió de la distribució de combustible a les estacions de servei.
3: A partir de les 9 del matí se suspèn la venda de combustible en efectiu amb targeta i amb cupons a les gasolineres per les persones de Crimea. Només se subministrarà combustible a les agències governamentals que garanteixin el funcionament i la seguretat de la República de Crimea.
2: Per cert que Crimea és una de les grans destinacions del turisme rus.
0: Més qüestions en el matí de Catalunya Ràdio. Aquest curs ha augmentat un 60% en comparació a l'any passat el nombre d'alumnes que han tornat a fer l'examen de selectivitat per millorar la mitjana de puntuació.
8: En total són 542 estudiants que, tot i tenir aprovada la selectivitat, han repetit tota la prova o les matèries que ponderen amb l'objectiu de poder accedir als graus dels quals han quedat fora perquè no els arriba la nota d'accés.
0: Més detalls, Sara Canyete.
4: Entre ells hi trobem estudiants que aspiren a millorar la nota perquè volen canviar de grau i d'altres que persisteixen en el seu desig d'entrar a les carreres més cotitzades. És el cas de l'Alessandra, que aspira a estudiar Medicina. És el grau més demanat per als estudiants i també el que té les notes de tall més exigents. De fet, el curs passat, la nota més baixa va quedar en un 12,45 sobre 14 a la Universitat de Girona.
5: Jo vaig decidir repetir tota la SELEP perquè volia que em comptés tot. Perquè si pujava una mica mates, em pujava una mica català de poc a poc, crec que podia arribar a la nota que jo volia.
4: Demà surten les notes de selectivitat i sabran si aquesta vegada poden entrar o no al grau que desitgen. Informa Sara Canyete pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Sara. I encara alguna cosa més que us volem explicar. Per exemple, la patronal de bars i discoteques reclama a la Generalitat i els ajuntaments que actuïn de forma urgent contra les noves formes com de diversió, com els vesprejos, per exemple, o les festes, o barres, o restaurants i clubs esportius, per tant, locals que no tenen, doncs, llicència de bar o de discoteca. Mireia Sala.
6: La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, FECALON, exigeix igualtat de regles davant la proliferació de festes en espais alternatius perquè ho considera competència deslleial. Glòria Cabrera és la seva portaveu.
7: Però nosaltres no estem en contra dels tardeos, ni molt menys, els estrets. ¿Vale? El que sí que estem reclamant a les administracions és una mica de control. S'estem trobant que estan havent-hi moltes piscines, camps de golf, camps de pàdel, o espais que no compleixen amb tota la reglamentació que té que tindre una activitat recreativa musical.
6: Mireia Sala, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I la policia local de Platja d'Aro ha detectat grups procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona, diu, que es dediquen a robar els supermercats.
11: Es tracta de lladres multireincidents.
0: Laia Claret.
26: Tenen molt clar els productes que s'emporten, com ens expliquen des de la unitat de delinqüència urbana.
27: La majoria venen sota demanda, perquè molts cops hem trobat que venen com amb llistes de la compra. Per això, quan acaben furtant, és grans quantitats de moltes coses. La majoria productes que solen ser més cars, des d'entrecots a productes congelats i ampolles d'alcohol.
26: I ens especifiquen com és el perfil d'aquest delinqüent.
27: Diríem que el 90% de l'àrea metropolitana de Barcelona. Són itinerants que es mouen per tota Catalunya, però residents a l'àrea metropolitana de Barcelona. La majoria són multireincidents. Tenen el seu modus operandi. No és que siguin puntualment he vingut aquí, no, es dediquen a això.
26: El balanç de l'últim cas és un home multireincident detingut i 2 persones investigades per productes robats en 3 supermercats. Des de Platja d'Aro, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a això, perquè els Mossos estan investigant una agressió homòfoba que ha denunciat un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró, al Maresme.
2: Els fets haurien passat la matinada de dissabte, diumenge. L'alcalde de Mataró, David Bote, ho ha condemnat en un missatge a la xarxa X i ha dit que a la ciutat no hi ha lloc per a l'odi, la intolerància ni per cap agressió. També ha anunciat una reunió amb les regidories de Seguretat, Cultura i Igualtat per garantir que les festes populars d'aquest estiu siguin espais segurs.
0: Ara mateix són les 6:24, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio, 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, què tal, bon dia?
11: Què tal, bon dia?
0: La primera. Después...

0: Petit Concert d'Havaneres amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig al Palau de la Música presenten Mare Mundi, tribut al mar amb un repertori variat i que comptarà també amb les veus solistes de Bec, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha.
1: La segona.
0: Concert de DJ Sinfònic i la Royal Film Concert Orquestra al Festival Blau Marí, que s'està fent aquests dies al Port Vell de Barcelona. És una proposta que vol transformar grans èxits del pop, el rock i l'electrònica en una experiència sonora immersiva. El concert és avui a 2:15 del vespre.
1: I la tercera.

0: cuenta y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido.
1: També de les últimes hores, Lamine Yamal ha marcat el seu primer gol en un Mundial.
2: Va jugar a mitja part, va marcar el primer dels quatre gols que la selecció espanyola li va fer a l'Aràbia Saudita, 4-0.
3: Vas allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos, hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros, ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
2: Amb un empat a una l'última jornada, amb un empat a l'última jornada davant l'Uruguai, Espanya acabaria com a primera de grup després de l'empat a dos entre Uruguai i Cap Verd. Bèlgica i Iran empaten a 0 i Egipte guanya 3-1 Nova Zelanda. De la jornada d'avui destaquem Argentina-Àustria a partir de les 7 i França-Iraq a les 11 de la nit.
1: I Marc Márquez, cartella 40 punts, la diferència amb el líder del Mundial.
2: La victòria al Gran Premi de la República Txeca li permet aixugar diferències davant Besecki, que no va competir perquè estava sancionat. Són declaracions a De Zon.
4: Obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título.
2: Paula Blasi guanya la volta a Catalunya, l'Igualada força el cinquè i definitiu partit pel títol de l'Hockey Lliga amb la seva victòria davant el Liceu, 4-2, i el Badalona no aconsegueix l'ascens a segona ref, tot i guanyar el Compostela per 2-0.
1: Avui parlarem del Mundial, aquí al matí de Catalunya Ràdio, no només amb el Robert, sinó que a partir de les 11 farem àgora esportiva mundialista, després d'aquesta victòria que deia Mar d'Espanya contra l'Aràbia Saudita. Ho farem, insistim, a partir de les 11 amb el Ricard Torquemada, el Ramon Besa, la Carme Barceló i el Joel Díaz. Justament, val la pena saber per què val la pena llevar-se amb el Joel. Bon dia.
5: Bon dia. Avui crec que un bon motiu per llevar-se és fer el possible per aprendre dels fracassos. I dona la casualitat que avui podem celebrar l'aniversari d'un fracàs sonat, els Jocs Mediterranis de Tarragona. Pot ser que no ho recordeu o que tingueu la sort d'haver-ho oblidat, però tal dia com avui, 22 de juny de fa 8 anys, es van inaugurar a Tarragona, en presència del rei Felip VI, els Jocs del Mediterrani. I posats a aprendre dels fracassos, aquest val la pena perquè ho va ser a tots els nivells. Un any de retard en la celebració, les graderies buides, fins i tot a la inauguració, atletes detinguts, nens atropellats per membres de l'organització, caos logístic, infraestructures desplomant-se, gent sense cobrar, retorn econòmic inexistent i la ciutat endeutada. Els Jocs del Mediterrani van ser un desastre i jo estic segur que tots plegats hem après que els deliris ególatres dels alcaldes acostumen a acabar en fracàs.

I per arribar a 6:45, recordem que un dia com avui del 2022 es va tornar a celebrar el festival de Glastonbury, un dels festivals musicals més importants del món, que es fa a Anglaterra. És un festival que es va recuperar el 2022 després de l'aturada forçada per la pandèmia i coincideix amb els rumors que hi ha de cara al festival de Glastonbury de l'any que ve. Un dels rumors és que la cap de cartell seria Taylor Swift.

0: Són 7:15. Titulars d'aquest dilluns amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. Avui el Poder Judicial decideix si expedienta el jutge Peinado.
1: Per afirmar que la policia espanyola podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez. Aquest cap de setmana ha enviat a judici Begoña Gómez per 4 delictes de corrupció. Des del govern, Diana Morán, ministra.
2: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España. Lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno, se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: Avui analitzarem aquesta inusual situació a l'Àgora amb qui va ser vocal del Poder Judicial, Concepción Sáez, i és una de les qüestions que també abordarem amb Baltasar Garzón. L'exjutge ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio per parlar del seu últim llibre, La democràcia amenaçada. I és novetat aquesta matinada. El candidat de l'extrema dreta, Belardo de las Priella, ha guanyat per la mínima les eleccions

0: a la presidència de Colòmbia.
1: L'autoritat de la república volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
2: Ha superat el senador d'Esquerres, Ivan Cepeda, per menys d'un punt percentual. Des dels Estats Units, Donald Trump ja ho ha celebrat.
0: I tot apunta que el primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar avui mateix que deixa el càrrec.
3: L'alcalde de Manchester, Andy Burnham, té el suport de la majoria de les bases laboristes per fer front a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit. A la BBC, Pete Kyle, ministre de Comerç, apuntava.
4: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
0: I el que dèiem abans, aquí la notícia continua sent la calor. Tenim aquesta primera onada de l'estiu que avui arribarà al màxim. Els termòmetres podrien assolir els 42 graus a les comarques de Ponent.
2: Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat.
5: A partir de dimarts, dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
2: Ara mateix hi ha gairebé 300 municipis en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan.
0: A l'Àgora també parlarem d'aquesta qüestió. Anirem de fet fins a una finca de Térmens a la Noguera per saber com és treballar al camp amb aquesta calor i per saber si realment es compleixen les mesures de precaució que s'han de prendre. Entrevistarem també la doctora Elena Ruiz, que és metgessa de família, perquè ens expliqui justament els efectes d'aquestes altes temperatures. Altres qüestions. Junts per Catalunya ja té candidat a les eleccions de Barcelona. Jordi Martí, que és qui ha guanyat les primàries.
6: A partir de demà comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
3: S'ha imposat amb un 40% dels vots de la militància per davant de Pilar Calvo, Jaume Alonso Cubillas i Glòria Freixa.
0: Avui que hi ha previstos 4 desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs.
2: Formen part del mateix procediment que dijous va acabar amb l'expulsió de 3 famílies. Afecta una 60ena de pisos públics que el jutge ha ordenat desallotjar després que fossin ocupats fa 9 anys.
0: I cada vegada més alumnes tornen a fer les proves de selectivitat.
3: Per millorar la nota i poder estudiar la carrera que volen, ho han fet 600 alumnes més que l'any passat.
0: A partir de les 11, Agora Esportiva, avui amb el Ramon Bes, el Ricard Torquemada, la Carme Barceló i el Joel Díaz. Però de moment repassem les portades a la premsa. Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: Perquè la victòria de la selecció espanyola i també el cas del jutge Peinado ocupen totes les portades.
8: Sí, La Vanguardia, el Consell del Poder Judicial discuteix avui si sanciona el jutge del cas Begoña Gómez, titular gairebé igual a El Periódico i al País. El Mundo apunta a la pressió del govern espanyol i La Razón titula que juristes alerten del greu cost de l'expedient contra el jutge Peinado. Si algú surt en totes les portades és Lamine Yamal, celebrant el gol de genolls, picant les mans o abraçant-se amb els companys de selecció. Un Lamine que surt al rescat d'Espanya, diu Lara, que redimeix Espanya, titula El Periódico, una Espanya que per fi es desferma davant l'Aràbia Saudita, apunta El País. Altres temes de portada, les primàries de Junts a Barcelona. Jordi Martí serà l'alcaldable, titula Lara, que parla d'avís per la direcció de Puigdemont, i La Vanguardia explica que ha guanyat el candidat de Xavier Trias. I per acabar, doble notícia des del Regne Unit. El Brexit ha contret un 8% al PIB del Regne Unit en 10 anys, el tema d'obertura de La Vanguardia, això en un dia en què els diferents diaris apunten a la imminent sortida de Keir Starmer, una possibilitat que cada cop agafa més força.
0: Avui, que la ciutat de Girona es desperten amb 21 graus i al migdia arribaran els 36. A Òdena, a l'Anoia en tenen 20, però la màxima prevista serà encara més alta. 40 graus tindran de temperatura màxima a Òdena. Aquest matí farà sol a tot arreu i entre avui i demà el que dèiem, arribarem al màxim d'aquesta primera tongada d'onades de calor. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
9: Bon dia. Sí, avui amb temperatures de 40 graus o més al Pla Lleida, en alguns llocs de la Catalunya central i a l'interior de l'Ebre. Avui farà sol a tot arreu, però també hi haurà calitja i pols en suspensió, i a la tarda es formaran tempestes, fruit de la mateixa calor, al Pirineu, al Prepirineu i potser al nord de la Catalunya central. I aquestes tempestes podrien associades a ràfegues molt fortes de vent.
0: I després de la victòria de Jordi Martí a les primàries de Junts per decidir el seu alcaldable a Barcelona, el comentari del dia del Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. Cal felicitar Junts per Catalunya pel fet d'organitzar unes primàries amb l'objectiu de triar l'alcaldable de Barcelona. Primer i abans que res, per una salut democràtica que els partits necessiten com aigua de maig. I en segon lloc, perquè és bo que la ciutadania sàpiga que un candidat pot assolir una comesa tan important amb només 253 vots de la militància, una quantitat inferior de la gent que viu viu a una illa de cases de l'Eixample. Dit això, Junts ha triat un regidor pencaire i amb experiència municipal, però que només presenta un inconvenient important a l'hora d'aconseguir l'alcaldia. A Jordi Martí Galbís no el coneix ni punyetero Déu. La gent no el reconeix pel carrer, no sap ni que existeix, i d'intuir-ho mínimament tampoc sap el que pensa. Això és una mala passada a l'hora de guanyar Jaume Collboni, tot i que, de fet, Martí Galbís no lluitarà contra Jaume Collboni, sinó contra Jordi.

0: junts. Aquest és el missatge de la cançó del Mundial del Qatar del 2022, Robert.
1: Amb Trinidad Cardona, Davido, Aisha Osuna i Hims, aquest Haya Haya, anem, en àrab vol dir som-hi, es va fer mundialment famosa. És també un terme que en àrab significa modèstia, vergonya positiva. Un Mundial que va posar en evidència que el món mirava cap a un altre cantó mentre la pilota rodava en un país que no respecta els drets humans. L'expresident del futbol mundial, Josep Blatter, va qualificar temps després l'elecció de Qatar com una greu errada. Aquest Mundial es va jugar amb temperatures extremes enmig del desert, però amb l'aire condicionat als estadis encès. Es va decidir la final als penals a favor d'Argentina després d'un empat a 3 al final de la pròrroga davant França. Ni el hat-trick d'Mbappé va evitar la derrota. Final èpica entre Argentina i França.
0: Amb la cançó del Mundial del Qatar del 2022, també anem a parlar dels matiners. De què heu parlat, aquest matí, Canalies?
2: Doncs mira, hem recordat el pas de l'Àngel Llàcer pel col·lapse de Jordi González de TV3, on va explicar una situació que ha viscut en més d'una ocasió.
3: Tu saps les vegades que jo he hagut d'escoltar nenes que canten fatal? Que em venen les mares i em diuen: Àngel, escolta'm la meva nena, que mira que bé que canta. I se'm fot la nena: nena, sona bonica, que quan em mires tots hipnotitzar. I clar, jo li dic: molt bé, què li dic a la nena? Què li dic a la nena? Que el problema que tu tens, nena, és la teva mare, no tu. M'entens? Tu has de saber el teu fill on ha d'anar, perquè si no crees una persona infeliç tota la vida.
4: Perfectament.
2: Agafarem aquest consell de l'Àngel.
0: Absolutament. I on són festes avui?
2: Doncs mira, avui arrenca la festa major de la Vila Olímpica de Barcelona. Quarts de 6 de la tarda hi haurà jocs de fusta. Tarda de jocs de fusta tradicionals per tota la família. Jocs d'habilitat, equilibri, enginy i cooperació. I a partir de 7:45 del vespre, visita guiada les exposicions del KBR Photo Center de la Fundació MAFRE. Bon moment per descobrir l'exposició La forma eloqüent del fotògraf barceloní Joaquim Tusquets de Cabiol. Serà a l'Avinguda Litoral 30.
0: I a les xarxes, Marta Diana, què s'ha fet viral?
5: Doncs un altre moment de la gira de Rosalía.

0: desastre mundial.
1: Ara ha passat a Chicago, on una dona vestida de blanc com si fos una núvia ha desplegat un gran mocador i deia gairebé em caso amb una perla. I de seguida, doncs, totes dues han començat a interactuar.
0: Casi me caso por una perla. Ay, si yo te cuento. I would love to know your story. Wait, did you say what I thought you said? She said, es un boricua.
1: Boricua és la paraula que s'utilitza, per cert, per referir-se a una persona que ha nascut a Puerto Rico. Recordem que Rosalía es va comprometre amb el cantant puertorriqueny Rauw Alejandro i que van estar a punt de casar-se.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
3: Avui hem rebut el missatge del Jordi. És un dels veïns del bloc conegut com la Janela, a la Travessera de Gràcia de Barcelona, ocupat des de fa 10 anys per allotjar-hi persones en risc d'exclusió social. Actualment hi viuen 3 nuclis familiars i als baixos hi ha la seu del Sindicat d'Habitatge de Gràcia. Ara han rebut un avís de desnonament pel dia 15 de juliol i reclamen a l'administració que opti per la via del tanteig i el retracte per poder incorporar els immobles a la borsa d'habitatge públic de lloguer social. El Jordi insisteix que les famílies que hi viuen no tenen alternativa habitacional.
4: Són persones que tenim l'informe de vulnerabilitat per part de serveis socials i de l'Ajuntament. No tenim accés al mercat, als preus que hi ha en el mercat en aquests moments a la ciutat de Barcelona. És absolutament impossible amb els recursos econòmics que tenim les tres famílies.
2: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
5: Sabies per què el kèfir d'Activia és un kèfir de veritat? Perquè conté autèntics llevats de kèfir. És boníssim i amb probiòtics que només Activia ha demostrat que arriben vius a la microbiota i nodreixen la seva diversitat. A més, comença els matins amb Activia Kèfir. Et sentiràs bé per dins i això es nota per fora. Activia Kèfir, un kèfir de veritat.
6: Bon dia, com esteu? A aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Comencem pels parquets oberts a aquesta hora. Els asiàtics a Tòquio, el Nikkei puja més d'un 2% i arriba als 72.800 punts. Es tracta d'un màxim històric que ha assolit gràcies a l'anunci que els Estats Units i l'Iran posaran fi al conflicte en 2 mesos. A Hong Kong, la borsa nota la notícia que la Xina mantindrà els tipus d'interès sense canvis i que un 1%. I a Europa venim de divendres, on els principals índexs van acomiadar la setmana amb lleus retallades. L'IBEX va caure un 0,29% fins als 19.300 punts. Pel que fa al preu del petroli, avui el barril de Brent se situa en $79. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
7: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
8: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
9: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
11: 2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
2: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
11: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si expedienta el jutge Peinado per haver suggerit que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez.
12: El màxim òrgan de govern dels jutges ha de decidir si el magistrat ha comès una falta greu en l'escrit amb què envia a judici la dona de Pedro Sánchez. La presidenta del Poder Judicial proposa obrir-li un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia, però el sector conservador no ho veu clar. El ministre de l'Interior va fer una crítica formal i això ho valorava la ministra Diana Morán.
13: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno, se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
12: De fet, a les crítiques del govern espanyol, el PSOE i els sindicats s'hi suma també el cos de policia.
11: Notícia d'aquesta matinada, el candidat d'extrema dreta Abelardo de la Espriella guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
12: Per menys d'un punt percentual, poc més de 200.000 vots, s'ha imposat el candidat d'esquerres, el senador Iván Cepeda, el president electe, ha estès la mà als colombians que no l'han votat i ha posat, això sí, línies vermelles. Abelardo de la Espriella.
14: L'autoritat de la república volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional. No habrá zonas veladas para el Estado.
11: I el Regne Unit es dona per feta la dimissió del primer ministre britànic Keir Starmer davant la confirmació que l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, li disputarà el lideratge.
12: Alguns mitjans de comunicació pronostiquen que la decisió es podria fer efectiva avui mateix. Fins i tot Donald Trump dona la dimissió de Starmer per feta. El ministre de Comerç britànic, Pat Kyle, deia a la BBC que el primer ministre ha dedicat el cap de setmana a reflexionar sobre el seu futur.
15: S'està prenent el temps per pensar quines són les realitats polítiques d'avui en comparació amb la setmana passada i l'anterior, però sé que és un primer ministre que sempre posa el país al davant.
11: Aquí la notícia és la calor. La primera onada de calor de l'estiu arribarà al màxim avui amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent.
12: El Servei Meteorològic de Catalunya estableix fins dimecres un llindar de calor molt intensa i alerta també que al litoral i prelitoral les nits seran molt caloroses. El cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà, ha explicat que les temperatures anormalment altes continuaran fins a final de mes.
16: A partir de dimarts-dimecres, dia de Sant Joan, en què probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor, els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
12: Avui a gairebé 300 municipis de 21 comarques en risc molt alt d'incendi, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la Revella de Sant Joan. Les màximes més altes ahir van ser de 41 graus a Lleida, al Segrià i al Poal, al Pla d'Urgell.
11: En un episodi de calor extrema, el focus es posa especialment en els col·lectius que treballen a l'aire lliure.
12: Si a la plana de Lleida els horaris per collir fruita s'han d'adaptar i cal garantir aigua, gorres i zona d'ombra per als treballadors. L'entitat Fruit amb Justícia Social reclama que Inspecció de Treball surti als camps per comprovar que es compleix la llei.
11: Una onada de calor que ha fet extremar també les precaucions a França.
12: Avui gairebé 850 escoles tancaran i prop de 2.000 modificaran els horaris per evitar la calor extrema. Allà el curs acaba el juliol. El president de la xarxa ferroviària també ha demanat a les persones que pateixen més per la calor que no agafin el tren perquè la calor pot afectar la infraestructura i provocar incidències.
17: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
12: La previsió és que entre avui i demà França arribarà temperatures rècords superiors a l'onada del 2003 que va causar 15.000 morts. La meitat del centenar de departaments del país estan en alerta vermella, el grau més alt. Les temperatures superiors als 35 graus també afectaran el Regne Unit, Itàlia i Alemanya.
11: Més notícies, els nord-catalans ja poden elegir entre tres propostes com s'ha de dir el seu territori.
12: Actualment, i des de finals del segle XVIII, el nom administratiu és Pirineus Orientals.
11: Perpinyà, Laura Bertran.
18: Des d'avui i fins al 15 d'agost està en marxa la consulta per decidir el nom del departament amb tres opcions: mantenir Pirineus Orientals, Pirineus Catalans o Pirineus Mediterrani. Segons una part del catalanisme polític, hi falta el nom més popular. Explica aquesta decisió Nicolás García, vicepresident del Consell Departamental.
19: Era molt fàcil dir pei català i sabem que no passarà. I això era demagògic. Nosaltres el que volem no és fer la demostració que l'estat francès és jacobí i que no canviarà sobre aquest tema. Ho sabem. És guanyar un nom que parli de la nostra identitat, de la nostra història, de la nostra cultura.
18: I és que un cop votat localment, el canvi de nom haurà de ser validat per París. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel Matí de Catalunya Ràdio.
11: I un grup d'empresaris locals de l'Aldea, al Baix Ebre, adquireix la majoria de l'accionariat que gestiona l'urbanització fallida Mirador de l'Ebre.
12: Ara negocien amb l'Ajuntament com acabar el projecte.
11: Tortosa, Jordi Barranca.
20: Pel consistori que té un 9% de la propietat, les prioritats haurien de ser el sòl industrial i tenir més habitatges disponibles al municipi. Xavier Royo, alcalde.
21: Avui el territori, com a la major part de país, ens trobem en dos grans problemes. El problema de l'habitatge, però també tenim un gran problema en el sòl d'activitat econòmica. No oblides que fa falta molt d'habitatge, però també fa falta sòl perquè es puguin implantacions industrials i que puguin també generar riquesa, generar feina al territori, que també és molt necessari. I nosaltres aquí, des d'aquí, tenim estos dos plantejant.
20: El projecte que preveia 1.000 habitatges no es va acabar mai per la fallida de la constructora Martín Safadesa. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
11: I Cultura, avui torna a la plataforma 3CAT la sèrie documental Punt de no retorn, guardonada amb el Premi Emmy Internacional.
1: S'estrenen dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants. Per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front? La sèrie de documental de Raúl Gallego Avellán s'ha rodat a Catalunya i també en diversos punts d'Espanya, Alemanya, Bèlgica, França i el Regne Unit. Les càmeres entren dins dels moviments ultradreta i la sèrie mostra el testimoni dels joves en primera persona.
11: Avui s'estrena a Catalunya Ràdio la desena i última temporada del Pop-Up presentat per Mariola Dinarès.
2: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA...
1: Serà un total de 8 capítols de 30 minuts i entre les novetats inclourà una ficció que combina veus fetes a Mia i els actors David Bagés i Alma Alonso.
0: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
1: Després de la ficció, Mariola Dinarès interpel·larà els experts que analitzaran si les situacions viscudes pels protagonistes podrien ser reals o són ciència-ficció. Els 8 capítols ja es poden escoltar a través de la pàgina web i app de Cat Ràdio a partir d'avui mateix.
11: La Fundació Joan Miró de Barcelona ha celebrat aquest cap de setmana els seus 50 anys en una jornada de portes obertes.
1: L'edifici de Josep Lluís Cert s'ha omplert de vida amb diverses activitats, la majoria gratuïtes, i també hi han hagut sardanes i una lectura de poemes.
11: Maria Guixà.
3: I ho va fer amb una gran festa que, sota el títol Tot per celebrar, va convertir els seus espais en un punt de trobada cultural d'art, arquitectura, música, poesia i activitats per tota la família. El director de l'espai, Marco Daniel, va posar en valor la importància d'una fundació oberta a tothom.
22: Es veu el museu tant com Miró i Cert ho havien desitjat i perquè estem oberts a tothom per desitjar-nos un futur bo per a tothom.
3: La programació de la jornada va combinar arts visuals, música, literatura i accions performatives. La biblioteca també es va obrir com a espai de lectura i es van fer narracions puntuals. Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: I torna Spitting Image, una de les sèries satíriques més influents de la història de la televisió. In a time
1: of fear. Aquesta és l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb l'última temporada de The Bear.
11: Les repassem a Marc Garriga.
23: Els famosos titelles que van néixer fa més de 40 anys a la Gran Bretanya reneixen amb nous personatges. No escapen de la befa incendiària des de Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu fins a Taylor Swift o Kanye West. S'estrena demà a Filmin. A Disney Plus se servirà a partir de divendres l'última àpata The Bear, mentre HBO estrena avui la tercera temporada de La Casa del Dragón, segurament la més espectacular de l'espin-off de Joc de Trons. I dijous arriba a Movistar Plus la docusèrie La Más Grande, el documental definitiu sobre la icònica i transgressora Rocío Jurado, la dona que va trencar els estereotips clàssics de l'artista folclòrica. Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
11: I els castells de Barcelona han celebrat el seu 57è aniversari descarregant la primera torre de vuit a la plaça de Sant Jaume Josep Almirall.
24: Els barcelonins ja tenien carregat el 2 i l'han pogut completar. També s'han apuntat els dos bàsics de vuit. Gabriel Puig n'és el cap de colla.
25: Ens costa una mica trobar-li l'encaix i la veritat és que hem fet una feina molt important a l'assaig, d'analitzar, de veure què és el que va passar, quines tendències tenien i corregir-les i treballar-les. I s'ha vist a plaça perquè crec que ha sigut una torrada xulíssima.
24: La millor actuació de la Diada l'han firmat els moixiganguers d'Igualada, que han estrenat el 5 de 8. Els a la noia han deixat en intent desmuntat l'estrena del 4 de 8 amb l'agulla, però sí que han completat la torre de 8 i el 3 de 8. La tercera colla a plaça, els castellers de Sabadell, han descarregat la clàssica de 8. Des de Barcelona, Josep Almirall, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: I els esports, Robert Prat.
26: A les 8 del vespre, amb transmissió de Catalunya Ràdio, el Barça juga el primer dels dos partits al Palau Blaugrana contra el València a la final de la Lliga de Bàsquet, amb empat a 1 a la sèrie. Lamine Yamal marca el seu primer gol en un Mundial. En l'Espanya 4, Aràbia Saudita 0, Uruguai i Cap Verd empaten a 2.
11: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
27: Aquest festival grec arriba al retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el retrat de Dorian Gray, la bellesa té un preu.
7: Bon dia, i a aquesta hora fem cap d'ull com es desperta el país. Tenim ja temperatures altíssimes de 24 graus a Sant Feliu de Guíxols, 24 graus a Terrassa i 21 graus a Viella. Hi ha hagut una nit tropical, fins i tot també en alguns llocs del Pirineu. Avui, de moment, esperem un matí de sol amb molta pols en suspensió, molta calitja i amb previsió de temperatures, que avui s'enfilaran per sobre els 40 graus al Pla a Lleida, la Catalunya Central i a l'interior de l'Ebre, però entre 35 i 40 graus a pràcticament tot l'interior del país. Avui, amb previsió de tempestes, també, que afectaran el Pirineu per Pirineu i potser el nord de la Catalunya Central. Algunes podrien ser tempestes seques i, a més, anar associades amb ràfegues molt fortes de vent. Precaució en aquest sentit perquè poden fer augmentar el perill d'incendi. Demà dimarts encara tindrem una situació semblant a la d'avui i a partir de demà passat sí que baixarà un palet la temperatura.
28: La teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
4: Benvinguts a la millora del dia.
5: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
4: Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
6: Hola.
4: Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
6: Suposo que ve mare. Hola, mami. Que jo volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions i res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh. Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc per gràcies a tu.
5: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
4: Anem a repartir berenar.
5: A la tarda de Catalunya Ràdio.
8: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
28: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, 4 dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Linka't.
27: La Fabra Centre d'Art Contemporani presenta Atentament, de Patricia Esquivias. L'exposició repassa més de 20 anys de trajectòria i mostra una sèrie de treballs vinculats a cartes que ella mateixa escriu com a eina d'observació. Atentament, a la Fàbrica Centre d'Art Contemporani fins al 27 de setembre. Més informació a barcelona.cat/lafabracac. Recomanat per Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio. Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
3: A 8:45 anirem al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Avui es preveu que hi torni a haver desnonaments dels pisos públics ocupats fa 9 anys.
9: I després parlarem de la denúncia que la defensa de Begoña Gómez ha interposat contra el jutge Peinado. Ho farem amb Concepción Sáez, exvocal del Consell General del Poder Judicial.
3: A 11:15 entrevistarem l'exjutge i advocat Baltasar Garzón, que acaba de publicar el llibre La democràcia amenazada.
9: I a les 11, àgora esportiva després de la victòria d'Espanya contra l'Aràbia Saudita al Mundial de Futbol, amb Ricard Torquemada, Ramon Besa, Carme Barceló i Joel Díaz.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
11: I quin tema pendent vam tancar divendres al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
10: Divendres vam rebre la visita del supporter del Barça, Dani Massió, absolutament indignat pel fitxatge de Cucurella pel Real Madrid.
13: El Cucurella aquest, hòstia!
10: Ah, home, Cucurella, sí.
13: O millor dit! O Figocurella, eh?
10: Figocurella.
13: Vale? Que és un nom que m'he inventat jo, vale? Sí, que ajunto.
10: No hi has pensat
13: Figo,
10: gaire.
13: Figo i Cucurella.
10: No, ho hem entès, Figo i Cucurella. S'ha entès a la primera. Gràcies, Dani.
13: Judas! Judas! Aquest no s'ha sent ni l'escut que porta el Pini, re, home. Que nos han ganat a tot. Yo sé parlo de los pelos que esos que lleva, ¿vale? De guarro, que no li deixen sentir a sentiment. El puto hippie ese, hippioso.
10: Escolta,
13: com el trobi l'atraco.
10: Al final és un professional del futbol i s'ha de buscar la vida.
13: A més, té cara de rata, ¿vale? Que sembles una rata con pelo largo, tío. De la rata que... I no quedarà així. I el pròxim que vingui, vale, el recibiment que li anem a fer al Figocurella serà com la visita del papa, vale, comparat a lo que li espera. Crec que no m'explica bé. Vale?
10: No explica gens bé. Cap a quarts de 12, més temes pendents.
11: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
14: Avui fa 45 anys s'aprovava al Congrés una llei que suposava tot un pas endavant cap a la igualtat, el divorci, un dret que havia quedat abolit pel franquisme, que només en contemplava la dissolució per mort o nul·litat eclesiàstica, reservada, evidentment, als més adinerats. La llei suposava tot un alliberament per les dones, fins llavors sotmeses també judicialment al marit, i va permetre que moltes poguessin escapar d'una situació de violència. Es va aprovar en contra de l'opinió de l'Església Catòlica i dels sectors més conservadors. El més curiós és que quan els populars van arribar al poder, no només no la van derogar, sinó que n'hi ha uns quants de divorciats. Bon dia per recordar que els drets ens beneficien a tots.
11: I el segon, el Lluís Gavaldà.
15: La música que us proposo per tenir un bon dia avui està signada per un grup d'origen santboient que es fan dir La Rauxa. Liderats per la Laura del Pino i acompanyats d'una llampant secció de vent, La Rauxa aposta per agermanar el ye-ye català de la dècada dels 60 amb lletres reivindicatives Tot plegat salpebrat amb un polsim de Northern Soul. El resultat és refrescant com un tall de síndria i nutritiu com un gelat casolà. I si no em creieu, escolteu el seu disc de debut, De bon començament, i em donareu la raó. Recordeu el nom. Es fan dir La Rauxa, però tenen més seny del que ens pensem.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. En un dilluns, un inici de setmana, una setmana una mica estranya, perquè al mig hi ha el dia de Sant Joan i la Revetlla, però sobretot una setmana amb calor, molta calor. Avui hem d'arribar al punt àlgid d'aquesta primera tongada de calorades, temperatures que avui arribaran als 40 graus en moltes comarques de l'interior. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia. Si avui i demà tindrem aquestes temperatures extremes de 40 graus o més al Pla de Lleida, la Catalunya Central, a l'interior de l'Ebre, i podrien acostar-s'hi o fins i tot arribar-hi al Prepirineu i en alguns llocs del prelitoral. Molta calor, avui amb sol, amb molta calitja i amb previsió de tempestes de tarda al terç nord de Catalunya, que també deixaran ràfegues molt fortes de vent.
0: Això avui, però és que per aquesta calor en tenim per uns quants dies.
2: Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
0: Per tant, fins a finals de juny tindrem temperatures més altes del que és habitual per aquesta època de l'any. Així ho anunciava, o anticipava, o avançava, vaja, el Santi Segalà del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui a l'Àgora parlarem de la calor, d'entrada dels efectes que pot tenir, sobretot en població més vulnerable, amb la doctora Elena Ruiz, que és metgessa de família, però sobretot de la perspectiva laboral, perquè segurament és de les més importants. Ara fa un any es van anunciar una sèrie de mesures i una sèrie de protocols, que es van reforçar, bàsicament, una sèrie de protocols per evitar que, molt especialment, les persones que treballen a l'aire lliure pateixin les conseqüències d'aquesta calorada. Avui mirarem si s'estan complint aquestes normes, si tot es fa com s'hauria de fer. Anirem a Lleida per veure com s'ho fan al camp amb la calor, ara evidentment que s'està fent la recollida de la fruita. D'altra banda, és notícia d'ara mateix, de fa ben pocs minuts. Tenim problemes a Rodalies, en dues línies. No hi ha trens a la R3 per una incidència a la via entre la Garriga i les Franqueses. I també tenim interrompuda la circulació a la R14, en aquest cas entre Reus i Vinaixa, per un incendi prop de les vies. Per tant, R3, R14, ara mateix les dues línies afectades per dues incidències per motius diferents. Una incidència a la via a la 3 i un incendi prop de les vies a la 14. I després tenim l'actualitat política judicial que, com sempre, també va escalfant-se. Tensions importants ara mateix tenim, molt especialment a Madrid, entre la justícia, l'esfera política i la policia, pel cas de Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol. A partir de les 9 es reuneix el Consell General del Poder Judicial i una de les decisions que en podria sortir és un expedient al jutge Peinado, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez, el jutge que investiga Begoña Gómez, per suggerir que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir.
3: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: És el que deia la ministra Morán posant l'accent en aquesta qüestió. La decisió del jutge Peinado, recordeu, de retirar-li el passaport a Begoña Gómez es justificava, entre d'altres coses, amb això, que no se n'acabava de refiar, insinuava, dels seus escortes, insistim, són agents de la policia, són agents de Policia Nacional, però el jutge deia que podrien ajudar-la a fugir. De tot això, avui en parlarem a l'Àgora amb la exvocal del Consell General del Poder Judicial, Concepción Sáez, i també, una miqueta més tard, amb Baltasar Garzón, l'exjutge. Avui ens acompanyarà al Matí de Catalunya Ràdio. Acaba de publicar La democràcia amenazada, un llibre on, entre d'altres coses, diu que està meridianament clar que a Espanya sí hi ha lawfare, sí hi ha ús de determinats casos judicials amb objectius polítics. En fi, avui, tot això, al Matí de Catalunya Ràdio, un dia en què també parlarem de Colòmbia, perquè és una notícia d'aquesta matinada. El país s'ha afegit a la llista de nacions del continent de Llatinoamèrica que tenen presidents d'extrema dreta.
4: L'autoritat de la república volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
0: És Abelardo de Lasprilla, que s'ha imposat a les eleccions colombianes, però per molt poquet, per menys de 200.000 vots, el candidat de l'esquerra, Iván Cepeda. És una de les notícies, com dèiem, de la nit. També d'aquesta nit, els Estats Units i l'Iran han acordat, finalment, el full de ruta per negociar en 60 dies la pau definitiva a l'Orient Mitjà. I a Londres...
5: There are increasing signs tonight that the Prime Minister is considering resigning, perhaps as soon as tomorrow. At least 4 cabinet ministers are known to have urged Sir Keir Starmer to set a timetable for his departure.
0: Bona part dels mitjans de comunicació, la premsa, les cadenes de televisió donen pràcticament per fet que avui el primer ministre Keir Starmer anunciarà que plega. La pressió interna del Partit Laborista, del seu partit, el partit del primer ministre, ha anat en augment perquè deixi pas a l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham, que ara és diputat i, per tant, ja pot ser tècnicament primer ministre. L'anunci es podria fer les pròximes hores, tot i que no està clar com es farà això. Si hi haurà una transició, si serà amb efectes immediats, en fi, avui alta tensió també a l'esfera política al Regne Unit. I del Mundial, aquesta matinada, Cap Verd ha donat una altra sorpresa. Després d'empatar 0 contra Espanya, ha tret un punt també, en aquest cas, contra l'Uruguai. Han empatat a 2. També jugats aquesta nit, Egipte 3, Nova Zelanda 1, Bèlgica 0, Iran 0. Tot això després de la golejada d'Espanya.
6: Un especial. Al final, siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular. Es un sueño. Al final, el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso.
0: Lamine Yamal, que va marcar el primer gol. Avui torna a jugar Messi a les 7 de la tarda, hora nostra. Argentina-Àustria, una miqueta més tard, a les 11 de la nit, tenim un França-Iraq. Tot això, avui en parlem a l'Àgora Esportiva, eh? Farem Àgora Mundialista, aquí al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Torquemada, Ramon Bésar, Carme Barceló i Joel Díaz. Tot això avui dilluns, que a Castellgalí, a la comarca del Bages, el sol ha sortit quan passaven 4 minuts d'un quart de 7 del matí, i a la Riera de Gaià, al Tarragonès, es pondrà quan en passi un de minut de dos quarts de 10 d'aquest vespre. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Tot això en un dia que l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Pau Llonc, David Madí, Montserrat Neverera i Afra Blanco. De moment, Sílvia Solanes, Francesc Soler, Pol Foradada, com esteu? Bon dia.
8: Bon dia.
0: Contra Peinado.
9: El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí per estudiar si obre un expedient disciplinari contra el jutge que investiga Begoña Gómez.
10: Tot plegat per l'escrit en què l'envia judici i en què Peinado va suggerir que la policia podria ajudar a fugir Begoña Gómez, la dona del president espanyol. També es critica que el jutge hagi fet servir l'escrit d'obertura de judici, que no es pot recórrer, per dictar la mesura cautelar de retirada de passaport, que sí que és recorrible.
0: Madrid, Alba Gil.
11: La presidenta del Poder Judicial proposa obrir-li un expedient disciplinari per la seva falta de consideració amb la policia, però el sector conservador dels jutges no ho veu clar. Aquest matí, a partir de les 9, la comissió permanent es reunirà de nou, aquesta vegada de manera presencial, per estudiar si prenen mesures contra Peinado després de la queixa formal elevada pel ministre de l'Interior. A les crítiques del govern espanyol i el PSOE i també dels sindicats s'hi ha sumat la Policia Nacional, que lamenta que es qüestioni la professionalitat dels agents per haver insinuat que podrien ajudar Begoña Gómez a fugir d'Espanya. Una polèmica que també dona aire a la Moncloa per encarar l'última setmana del curs polític. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Reapareix.
12: Després d'un cap de setmana sense agenda pública, avui el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té un acte públic d'accent econòmic. Serà al migdia, veurem si ho aprofita per valorar per primer cop les mesures i el judici contra la seva dona.
9: Serà dos dies abans de la compareixença al Congrés, que es va fixar pel cas Zapatero. Avui la Vanguardia explica que el president espanyol sortirà al contraatac contra el PP i intentarà recuperar la iniciativa política. Dissabte hi ha Comitè Federal del PSOE.
0: Fa les maletes.
10: El Regne Unit es dona per feta la dimissió del primer ministre Keir Starmer després que el seu principal rival, el Partit Laborista, hagi aconseguit escó al Parlament. Això ha fet augmentar la tensió interna perquè Starmer faci un pas al costat. La premsa britànica apunta que l'anunci podria ser en les pròximes hores.
0: Londres, Quim Olivares.
13: No hi ha confirmació oficial, però molts aquí donen per fet que Starmer anunciarà avui la seva dimissió. Divendres, però, va tornar a deixar clar que no pensava plegar, hores després que el seu principal rival, dins dels laboristes, Andy Burnham, havia aconseguit l'escó al Parlament de Westminster. Aquesta victòria del carismàtic Burnham demostrava als laboristes que són capaços de derrotar Reform UK, l'extrema dreta. Durant el cap de setmana ha crescut la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer faci un pas al costat. Fins i tot el president dels Estats Units, Donald Trump, ha donat per feta la seva dimissió. Si el primer ministre finalment plega, està per veure si serà amb efectes immediats o si dicta un calendari de retirada i segueix el càrrec fins que s'escolli el substitut, amb Burnham com a favorit. Quim Oliver des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per la mínima.
12: El candidat d'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, es converteix en el nou president de Colòmbia després de guanyar la segona volta de les eleccions presidencials per menys d'un punt percentual, o el que és el mateix, uns 200.000 vots.
9: Milers de colombians han sortit al carrer, molts amb la samarreta groga de la selecció, que s'ha convertit en el símbol de la campanya per celebrar el resultat. Espriella ja ha rebut la felicitació de Trump.
0: Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca.
14: El president electe de Colòmbia ha estès la mà als colombians que no han votat per ell. Ha dit, ha promès també ser el president de tots, ser dialogant, assegurat, però ha deixat clares també les seves línies vermelles. Abelardo de l'Espriella, l'escoltem, nou president d'extrema dreta colombià.
15: A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo, les notifico esta noche que Colombia vuelta a tener gobierno y Estado.
14: Des de Bogotà, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 18 hores.
10: Han durat a Suïssa les negociacions entre els Estats Units i l'Iran. Els ministres d'Exteriors de Qatar i el Pakistan, que fan de mediadors, han explicat que s'ha acordat un full de ruta per arribar a un acord final en un termini de 60 dies. Les noves converses tècniques haurien de començar de forma immediata.
12: S'avança així a poc a poc i amb ensurts constants. Per exemple, aquest cap de setmana, un missatge de Trump en què amenaçava l'Iran amb nous atacs i no impedia que Hezbollah continués causant problemes, deia Trump, al Líban, doncs va estar a punt de fer descarrilar tota la negociació. De fet, la delegació iraniana es va arribar a aixecar de la taula, però finalment hi va tornar.
0: Quatre més.
9: Avui estan previstos 4 desnonaments al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Els desallotjaments formen part del mateix procediment que dijous passat va començar amb l'expulsió de 3 famílies. Hi ha una 60 de pisos afectats.
0: Anem en directe. Lara García, bon dia.
8: Hola, bon dia. El desallotjament està previst per les 8 del matí. A aquesta hora encara no hi ha moviment policial aquí a la Rambla de la Mina, però sí que comencen a reunir-se els primers veïns que fan front al desnonament. Avui es desallotjaran 4 famílies, dues d'elles amb menors a càrrec, això que després que dijous passat es desallotgessin 3 pisos més del mateix bloc. I una de les famílies que ha rebut l'ordre de desallotjament per avui és la de l'Antonio i la de la Jenny. Bon dia, vosaltres viviu aquí des del 2017.
16: Sí, exactamente.
8: Com esteu?
16: Bueno, pues mal, la verdad. Estamos muy mal, porque no sabemos dónde ir y no sabemos lo que va a pasar. Y en fin, destrozado.
8: Des de l'administració o el consorci us han donat alguna alternativa d'allotjament d'emergència?
17: No. Me han puesto la mesa de emergencia que justamente me pusieron el viernes porque llevamos así luchando para intentar que nos pongan en vulnerabilidad y mesa de emergencia todos estos años y nada. Y justamente el viernes es cuando me pusieron.
8: A més, vosaltres sou una de les famílies amb un menor a càrrec. On anireu avui a passar la nit?
17: Pues en la calle, porque no tenemos dónde ir. Encima mi hijo va con discapacidad, o sea, tiene discapacidad, tiene autismo. Y tengo un perrito chiquitito, no sé dónde voy a pasar la noche.
8: ¿Qué reclameu, doncs?
17: Un alquiler, que nos dejen en el piso, que nos lo alquilen, no nos negamos a pagar.
16: Exacto. Necesitamos un alquiler social, porque desde que abrimos los pisos, llevamos aquí casi 10 años siendo a la asistenta social y no nos quieren ayudar. Y ahora ya por última, como ellos quieren los pisos y están empezando a desahuciar, pues están empezando a ayudar, a ponernos en la mesa de emergencia, dándonos el papel de vulnerabilidad, en fin. Y claro, esto no es injusticia, oiga, porque mi niño tiene discapacidad, tiene 7 añitos, es un grado 3 de discapacidad y no se entiende el por qué no nos quieren ayudar. Vale, no se entiende.
8: Antonio, Geni, moltes gràcies, molts ànims. Els habitatges d'aquests blocs estan ocupats des de fa 9 anys i segons les administracions, els habitatges estaven destinats inicialment al reallotjament dels veïns del bloc Venus, també situat a la Mina i pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys, però les famílies del bloc Venus mai van poder accedir a aquests habitatges, van estar buits durant anys per traves administratives i finalment van ser ocupats per veïns del barri doncs, que necessitaven un habitatge. Aquest episodi està relacionat també amb un cas de corrupció de l'Ajuntament de Sant Adrià. Un regidor va acabar sent inhabilitat per haver encarregat la vigilància dels pisos mentre estaven buits.
0: Gràcies, Lara García. Gràcies també al suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Avui aquests desnonaments que estan previstos al barri de la Mina Sant Adrià del Besòs i tornarem en directe també durant aquest programa, durant el matí de Catalunya Ràdio, per veure com evoluciona. Mentrestant, també hem de parar de les altes temperatures i de treballar amb calor.
10: Episodis de calor extrema com els d'aquesta setmana obliguen a prendre mesures, sobretot en aquells col·lectius que treballen a l'aire lliure.
12: A la Plana de Lleida, els horaris per collir fruites s'han d'adaptar i cal garantir també aigua, gorres i zones d'ombra per als treballadors. L'entitat Fruita amb Justícia Social reclama que Inspecció de Treball surti als camps per comprovar que es compleixi la llei.
0: Estela Bosoms.
18: Aquest any el govern ha elaborat un protocol per prevenir els efectes de la calor que recull tota la normativa que han de complir les empreses que estan obligades a tenir una avaluació de riscos i actuar en conseqüència. En el cas més extrem, quan els termòmetres s'acosten a 40 graus, cal aturar tota activitat als camps per evitar casos com el temporer que a l'agost de l'any passat va morir per un cop de calor al Segrià. En el context actual, des de Fruita amb Justícia Social, Bàrbara Primo fa aquesta crida a la Inspecció de Treball.
19: Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps i no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda. És que no pot ser d'una altra manera. Si no, a mi no me poden dir que estan fent tots els esforços i tot el que es pot.
18: Des de Lleida, Estela Bosoms per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I més qüestions que volíem explicar davant del jutge.
9: L'exconseller d'Interior i diputat al Parlament per Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, estan citats a declarar com a investigats per prevaricació. És la causa que investiga irregularitats en adjudicacions de l'Ajuntament d'Altafulla, una empresa de la qual Elena i Herrera eren administradors.
0: Resisteix.
10: Jordi Martí, mà dreta de Xavier Trias, serà finalment el candidat de Junts a les eleccions de Barcelona, tot i els intents de la direcció de trobar-li alternatives. S'ha imposat a les primàries amb 253 vots, al 40% del total.
0: Torna punt de no retorn.
20: És important la lluita als carrers perquè l'extrema...
12: La sèrie documental guardonada amb el Premi Emmy Internacional a la plataforma 3CAT. S'estrenen dos capítols dedicats als joves d'Europa que responen a dos grans interrogants. Per què creix l'atracció de les noves generacions cap a l'extrema dreta i com són els joves antifeixistes que hi fan front?
9: La sèrie documental de Raúl Gallego Avellán s'ha rodat a Catalunya i també en diversos punts d'Espanya, Alemanya, Bèlgica, França i el Regne Unit.
0: 50 anys
10: de la Fundació Joan Miró de Barcelona. Aquest cap de setmana s'ha celebrat en una jornada de portes obertes, amb diverses activitats, la majoria gratuïtes, sardanes i una lectura de poemes.
0: I en els esports, Robert Prat, què tal? Bon dia.
21: Bon dia.
0: A casa.
21: La final de la Lliga de Bàsquet arriba al Palau Blaugrana, amb empat a una a la sèrie Barça-València a partir de les 8, Satoranski juga a doble Urana.
22: Mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar, nunca bajar los brazos.
21: El Barça serà campió de la Lliga de Futbol Sala si guanya la pista del Pozo de Múrcia avui.
0: I s'estrena.
21: Lamine Yamal marca el seu primer gol en el Mundial en l'Espanya 4, Aràbia Saudita 0.
6: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso.
21: Espanya acabaria primera de grup amb un empat davant l'Uruguai que va empatar 2 amb el Cap Verd.
0: I a les últimes hores ha nascut el Livio amb 3 quilos 470 grams a casa seva, al barri de Gràcia de Barcelona, i el Ton amb 2 quilos 685, en aquest cas a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
23: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 20 graus, aigua freda, 22 a Molins de Rei i, atenció, 26 ara mateix a Badalona. Carreteres, Clàudia Serra.
24: Lentitud amb aturades als punts habituals a aquesta hora, sobretot d'entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral, especialment sentit Llobregat.
23: L'Ajuntament de Barcelona invertirà 2.300.000 euros en la restauració i l'adequació de l'Umbracle del Parc de la Ciutadella, Maite Curto.
25: Es recuperarà l'aparença original d'aquest edifici, projectat per Josep Fonseré el 1883 i catalogat com a bé cultural d'interès local. També es restauraran les façanes, els accessos i els camins interiors del recinte. També revisaran els elements estructurals i de tancament de la coberta. Tot plegat perquè compleixi amb els requisits actuals de protecció contra incendis, accessibilitat i eficiència, i per convertir-lo en un espai de divulgació científica obert a la ciutadania. Les obres de l'Umbracle del Parc de la Ciutadella de Barcelona comencen aquesta setmana i està previst que s'acabin al març de l'any vinent. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
23: I parlant d'obres a Barcelona, aquest estiu se'n faran 24 carrers de la ciutat.
26: Les principals a la Meridiana, el carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt es faran una vintena de pavimentacions i es milloraran diverses infraestructures del transport públic.
9: El govern municipal diu que són necessàries per preparar la ciutat. Ràdia Bonet, tinenta d'alcaldia.
27: Són transformacions que hem de poder abordar perquè són necessàries per preparar la ciutat.
23: Al Bages, el govern de Santpedor preveu cedir el terreny pel nou CAP abans d'acabar l'any.
26: Segons el Regió 7, l'Ajuntament ha signat la pròrroga perquè l'ICS pugui seguir utilitzant espais de la nau per alguns serveis mentre es tramita la disposició del solar pactat a la finca de Cal Jorba.
23: Al Vallès, l'Ametlla negocia amb els veïns les condicions d'ús de la planta de tractament de restes vegetals.
9: Un grup de residents del barri de Can Diví reclamen la clausura de la instal·lació pel soroll. Ho llegim al 9-9.
23: I a l'Hospitalet de Llobregat, detingut un home acusat d'haver robat més d'una antena de mòbils. El festival sonarà al recinte de la Fira Gran Via.
26: Els fets van passar aquest diumenge a la matinada quan diverses persones van avisar els Mossos que els havien robat el telèfon a l'àrea del voltant d'un dels escenaris principals.
9: Van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat algunes fundes dels mòbils i en escorcollar-lo van trobar els aparells.
23: I cultura avui a Havaneres, al Palau de la Música. Quan el català... Concert amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Porreig presenten Marimundi, tribut al mar, amb Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha. I al Port de Barcelona, concert de DJ Simfònic també a la Royal Film Concert d'Orquestra al Festival Blau Marí. 7:20, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
8: I des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem ara els diferents diaris amb el jutge Veinado i la victòria de la selecció espanyola en totes les portades. La Vanguardia titula el Consell del Poder Judicial discuteix avui si sancionar el jutge del cas Begoña Gómez, titular gairebé igual al periòdico i al País. El Mundo apunta a la pressió del govern espanyol i a La Razón escriuen que els juristes alerten del greu cost de l'expedient contra el jutge Peinado. Qui també surt en totes les portades és Lamine Yamal celebrant el gol de genolls, picant les mans o abraçant-se amb els companys de selecció. Un Lamine que surt al rescat d'Espanya, diu Lara, que redimeix Espanya, segons el periòdico, i una Espanya que per fi es desferma davant l'Aràbia Saudita, titula El País. L'altre gran tema d'avui és el Regne Unit, de fet és el tema d'obertura a La Vanguardia, titulen el Brexit ha contret un 8% del PIB del Regne Unit en 10 anys, tot plegat coincidint en el que molts diaris apunten sobre la imminent sortida del primer ministre Keir Starmer. Altres temes de portada són les primàries de Junts a Barcelona, Jordi Martí serà l'alcaldable, titula Lara, que parla d'avís per la direcció de Puigdemont, i La Vanguardia explica que ha guanyat el candidat de Xavier Trias.
7: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
2: 57.161 57161 de la sèrie 29 029.
7: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: I avui a les històries del Mundial, 40 anys de la revenja de les Malvines. Manuel Roger, bon dia.
1: Bon dia, o dels 4 minuts en què el mateix jugador va marcar el gol més polèmic de la història del Mundial i el millor gol de la història del Mundial. Estadio Azteca, 22 de juny de 1986, Diego Armando Maradona agafa la pilota al centre del camp i la resta és història narrada per Víctor Hugo Morales.
2: Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, genio, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta.
1: Segurament la narració més famosa de la història pel gol més famós de la història. I 4 minuts abans va passar això. El gol de la mà de Déu. Com va néixer el concepte? Un periodista del diari Crònica va posar en boca de Maradona una frase que no queda clar si va dir mai. No l'he marcat amb les mans. El cap és el de Maradona i la mà de Déu. Perquè va trigar 19 anys a admetre que havia marcat aquell gol amb la mà. I per què Víctor Hugo Morales, quan canta el gol, destaca una mena de justícia poètica, aquest contra Anglaterra, què volen que els digui? Doncs perquè aquest partit arriba 4 anys després de la Guerra de les Malvines.
3: Vamos, argentinos,
1: les Malvines són un arxipèlag de l'Atlàntic Sud que l'Argentina reclama com a propi, però que el Regne Unit administra des de 1833. Les Falkland, li diuen. I el 1982, la Junta Militar Argentina les va envair i el govern de Margaret Thatcher va respondre amb una guerra de 74 dies. Va guanyar la guerra, va causar la mort de 649 argentins i també van morir 255 britànics. 4 anys després arriba aquest partit amb la prèvia marcada pel record de la guerra.
0: I els jugadors eren conscients d'aquesta prèvia, diguem-ne?
1: Molt. En aquest moment de la prèvia, ells i a les declaracions posteriors deien que no, que era futbol, o ho deien dissimuladament. Però el Tata Brown, un dels jugadors que va saltar al camp aquell dia, va explicar què va dir Maradona al mig del camp.
4: Cuando terminó el himno, se escuchó este grito. Vamos, vamos, que estos hijos de puta nos mataron a nuestros pibes, nuestros amigos, vecinos, no podemos perder.
1: Va estar en clar Maradona, que va ser l'executor de la venjança. Argentina i Anglaterra s'han enfrontat dos cops més, un el 2002 intrescendent a la fase de grups i l'altre als quarts del 1998, amb Anglaterra eliminada i David Beckham expulsat gràcies a les provocacions del Cholo Simeone. Aquella expulsió és bastant recordada, però lluny de la llegenda d'aquell dia de fa 40 anys en què Maradona va venjar la derrota d'una guerra.
5: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Divendres, l'Enigmàrius feia olles on neden Neptú i Posidó. I la resposta era marmites. Una marmita és una olla gran de metall i tant Neptú com Posidó, segons els antics, eren mites divins associats al mar. Avui dilluns, l'últim dilluns puntuable per la Lliga 2026 és dificilíssim. O no? Quan s'espanta té la dèria d'afirmar que no. De 8 lletres. Quan s'espanta té la dèria d'afirmar que no. 8 lletres.

0: pregunta, i jo em pregunto de veres, si després d'un èxit esportiu només se t'ocorrís clavar-te amb el president del govern. I em dona el mateix que fera després un comunicat disculpant-se. Em pareix tristíssim.
1: I a la recomanació del dia, avui que s'obre el termini per apuntar-se als viatges de l'Imserso, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula L'exòtic Hotel Marigold.
2: Perquè l'esperit aventurer no té edat, amb una desfilada d'actors i actrius britànics veterans top, com les oscaritzades Maggie Smith o Judi Dench, i acompanyem un grup de jubilats que decideixen començar una nova etapa de la seva vida traslladant-se a l'Índia, atrets per les promeses d'un hotel de luxe que no acaba sent el que esperaven. Xoc cultural garantit i tocs de drama, però també noves amistats, nous amors i segones oportunitats. L'exòtic Hotel Marigold és a Disney Plus amb opció de doblatge en català.
3: Maria, els tens?
4: Oh, fa un any que els preparo.
3: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
4: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
3: Hòstia, ja bufo.
4: Bufa! Bufa!
5: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Andreu, vinga, la tovallola, que marxem.
8: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
9: Enigma. Els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls a la teva llibreria més propera.
10: Et demanarem primates.
1: 2 minuts i arribarem a 2:15 i el protagonista del dia és Gerard Joan. Bon dia.
11: Bon dia, la calor.
12: Yo no lo he visto nunca. Horroroso. Yo la gente mayor no sé cómo no se ha muerto.
11: Hostia. La calor serà protagonista del dia perquè, tal com hem anat explicant, avui s'espera que s'arribi al punt màxim de l'onada d'altes temperatures que afecten el país i encara n'hi ha per dies.
1: La calor que fa que zones com l'Urgell es plantegin si es poden portar doncs, a determinades feines a l'aire lliure com la recollida de la fruita, clar.
13: Ah, sí, claro. Sí, no, la recollida de la fruita a l'Urgell i a los demás que nos den por saco, ¿no? El treball a 50.000 graus de temperatura, claro.
1: Amb qui parlem, sisplau?
13: Marta de Sant Celoni. Sant Celoni o Sant Abu Dhabi, con el calor que pega 23 graus a aquesta hora i pujant,
11: sí,
13: Freddy?
11: Sí, sí, a moltes zones de Catalunya s'ha viscut una nit tropical.
13: Sí, però a mi no m'ha dit ningú que no vagi a treballar per la calor com los de la fruta, ¿eh? Ja. A mi no me l'ha dit. I jo tengo que ir a trabajar igual con 15 grados que con 80.
1: Però on treballa vostè?
13: A la cafeteria de l'Estoso al Castell de Fels, al Café de Fels.
1: Però allà, al Café de Fels, però deu haver-hi aire condicionat allà, no?
13: Sí, però estic anant allà, ¿vale? Estic anant fins allà. O me viene a l'estació a mi. No, i ir a França, ¿vale? A França, que potser és un país que no has pisado en tu vida, Freddy, sí. Però jo sí conozco, perquè als nadals voy a la cosa esa de Bacarés o com se diga, de Navidad.
11: Sí, sí.
13: ¿Eh? En França han avisat els dragos al tren per no morir-se de calor.
1: Sí, és una recomanació pels col·lectius més vulnerables,
13: ¿eh? Aquí que te pique un pollo. Aquí no te avisan ni nada. Agafa el tren com si no passessis res, ¿eh? Bueno, que es que ya está bé, ¿eh?
11: Hem de penjar, senyora.
13: Ara, sí. Pa'l trabajo, tu. Pa'l sí. Trabajo.
1: Són 8:15.

0: Arrenquem setmana amb problemes a Rodalies. Tallada ara mateix la R3 per robatori de coure i incidències a la R14 per un incendi prop de les vies. Maria Fernández Noguera.
1: Bon dia. Doncs mira, a l'R3 no hi ha trens en tota la línia perquè hi ha hagut un robatori de cable de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès. Adif confia poder tenir solventat el problema cap a les 9 del matí. Com que a l'R3 hi ha diversos trams tallats per les obres de desdoblament, Renfe ha decidit oferir servei per carretera a tota la línia. I d'altra banda, també està tallada la circulació ferroviària a l'R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi que ha començat a 5:15 de la matinada en una caseta de transformadors al costat de la via, a causa també d'un altre robatori de coure. Els bombers encara treballen en l'extinció del foc, però han anat retirant dotacions i només no queden dos i confien apagar aviat aquest foc. En aquest cas, Renfe també ha posat autobusos per cobrir el tram entre Reus i Vinaixa.
0: Per tant, tenim aquests problemes a Rodalies, R3 i també R14. I a les carreteres, com ho tenim en aquest primer dia feina d'estiu sense escoles? Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Doncs sense incidències destacades, però sí que tenim lentitud amb aturades a les vies habituals a aquesta hora, sobretot direcció Barcelona i especialment a la Ronda de Dàlia de Litoral. Punts amb intensitat també a la C59, a Caldes, C17 a Parets i AP7 a

0: La Roca i Granollers, tot en sentit sud.
1: Gràcies, Clàudia Serra. Tot això en un dia en què la notícia continua sent la calor. Recordeu que avui arribarem al pic de la primera onada de calor de l'estiu, tot i que les altes temperatures les tindrem fins i tot més altes del que és habitual per aquesta època de l'any, ben bé fins que acabi el mes, fins a finals de juny, i que a les 9 hi ha reunió del Poder Judicial, de l'òrgan de govern dels jutges, que podria expedientar el jutge Peinado, el jutge que investiga Begoña Gómez, per suggerir que els policies que fan d'escort a la dona de Pedro Sánchez podrien ajudar-la a fugir. També d'aquí uns minuts tornarem a la mina, a Sant Adrià. Després dels 3 de la setmana passada, avui hi ha 4 desnonaments previstos. Allà hi tenim un equip del Matí de Catalunya Ràdio que ha entrevistat en directe aquí el programa el Toni i la Jenny, una de les famílies que, si les coses no canvien, avui es quedaran sense casa.
2: Pues en la calle, porque no tenemos donde ir. Encima mi hijo va con discapacidad, o sea, tiene discapacidad, tiene autismo. Y tengo un perrito chiquitito, no sé dónde voy a pasar la noche. Que nos dejen en el piso, que nos lo alquilen, no nos negamos a pagar.
3: Exacto. Necesitamos un alquiler social.
1: A Londres avui estem molt pendents del primer ministre Keir Starmer, que podria anunciar que plega per deixar pas al seu principal rival dins del partit, dins dels laboristes, l'exalcalde de Manchester, Andy Burnham. I a Colòmbia...
4: L'autoritat de la república volverá a hacerse sentir en todo el territorio nacional.
1: Victòria de l'ultradreta a les presidencials. Abelardo de l'Espriella, el candidat, ha guanyat per la mínima, per menys de 200.000 vots, el candidat de l'esquerra, Ivan Cepeda. I els esports, Robert Prat.
5: A les 8 del vespre, amb transmissió de Catalunya Ràdio, el Barça juga el primer dels dos partits al Palau Blaugrana contra el València, a la final de la Lliga de Bàsquet, amb empat a 1 a la sèrie. Lamine Yamal marca el seu primer gol en un mundial. En Espanya, 4, Aràbia Saudita, 0. Uruguai i Cap Verd empaten a 2.
1: Gràcies, Robert. Pel que fa al temps, avui es preveu el que dèiem, que arribem al màxim de l'onada de calor. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
6: Bon dia. Sí, avui, amb aquestes temperatures extremes de més de 40 graus, 42 les més altes, puntualment una miqueta més, i aquests 40 graus es poden assolir el Pla, Lleida, la Catalunya Central, a l'interior de les Terres de l'Ebre, però fins i tot també en alguns llocs del prelitoral o del prepirineu podem tenir aquestes temperatures. Compte avui també perquè, si bé el matí serà assolellat, això sí, amb molta pols en suspensió, molta calitja, a la tarda espereu tempestes. Tempestes que poden ser seques en alguns casos, per tant, deixar activitat elèctrica, poca precipitació i, a més, ventades fortes. Això podria passar al Pirineu, Prepirineu i fins i tot al nord de la Catalunya Central, al nord del Pla Lleida. Haurem d'extremar la precaució pel que fa al risc d'incendi. Demà una situació molt semblant a la d'avui. Potser dimecres comença a baixar molt lleugerament la temperatura.
1: Gràcies, Eloi. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, on també parlarem de les altes temperatures i de com és treballar amb aquestes altes temperatures i de si es prenen les mesures que s'han de prendre. Avui serà amb el Pau Llong, el David Madí, la Montserrat Nebrera i la Fra Blanco. Són 2:15. Moment d'obrir la redacció del Matí de Catalunya Ràdio per fer un cop d'ull a la premsa i arrenquem, com sempre, per les opinions més destacades. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
1: Avui molts editorials i articles d'opinió sobre el Consell General del Poder Judicial, que, com sabeu, estudia si sanciona el jutge Peinado.
8: La Vanguardia destaca que el magistrat del cas Begoña Gómez indigna tant l'executiu central com els sindicats policials en dir que els membres de l'escorta policial de la presidència podrien ajudar a fugir la dona del president.
9: El rotatiu del grup Godó considera que l'òrgan de govern judicial ha d'obrar més de pressa quan s'erosiona la imatge de la justícia.
8: I recorda que ni tan sols ha contestat el ministre de Justícia, que fa un any va denunciar irregularitats per part de Peinado.
9: El periòdico La Politòloga Street Barrio rememora que en els 2 anys d'instrucció el jutge ha acumulat resolucions corregides o limitades per instàncies superiors i actuacions qüestionades per nombrosos juristes.
8: Amb tot, Barrio assegura que les polèmiques decisions de Peinado ofereixen al govern una via per qüestionar l'instructor, però no aclareixen els dubtes que haurà de resoldre el judici sobre l'actuació de Begoña Gómez.
9: El subdirector del País, Luis Barbero, explica que és perillós que hi hagi polítics que recorrin a les teories de la conspiració quan es veuen acorralats per la justícia.
8: Però també ho és que hi hagi jutges entestats a donar-los la raó, com Juan Carlos Peinado.
9: I considera que el Poder Judicial ha de corregir les actuacions judicials que excedeixin els límits de la prudència i la proporcionalitat.
8: El Mundo, en canvi, admet que les cautelars dictades contra Gómez són desproporcionades, però adverteix que només una instància superior, integrada per magistrats, pot corregir aquesta decisió d'un jutge.
9: Afegeix que una sanció Peinado establiria un perillós precedent d'interferència per part d'un òrgan de naturalesa política com el Consell General del Poder Judicial, que rep, diu, les pressions del govern espanyol.
1: I continuant el repàs a la premsa, mirem a veure què hi ha trobat avui el metge i investigador Salvador Massip.
7: L'article que us vull recomanar avui és el que publica la Contra del diari Ara, el Xavier Bosch, i que parla de Russell Crowe i els 344 porcs que han donat positiu per pesta porcina africana. Què pinta Russell Crowe? Doncs que està rodant una pel·lícula al mig de Collserola, i tal com diu Xavier Bosch, doncs entre el Zapatero i el Trump i el Rafinha i tot el que està passant, sembla que aquesta notícia ha passat una mica desapercebuda, que per què deixen rodar una pel·lícula a mig d'una zona que en principi hauria d'estar restringida. Hem deixat de parlar dels porcs senglars i de la pesta porcina, però és encara un perill que existeix i que s'ha de saber controlar bé.
10: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
11: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
10: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
11: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
12: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
13: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
14: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
15: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
16: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
17: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
18: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà.
17: Entrades a teatrepoliorama.com.
19: Aquest estiu, la gran pregunta és...
20: híbrid o elèctric?
19: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
21: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Dos quarts i mig de vuit. Cop d'ull a d'altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. La notícia que interessarà els curiosos sobre la monarquia britànica.
22: Carles III serà el primer rei d'Anglaterra que fa pública la declaració d'impostos. Llegim el periòdico, que és una decisió del mateix rei. Segons el seu portaveu, l'objectiu és explicar tots els aspectes de les seves finances d'una manera que millori encara més la claretat i l'accés a la informació.
1: Ja hi ha preu a la felicitat.
23: Es considera que a Barcelona cal un sou mínim anual de 88.000 euros a l'any, a partir del qual les preocupacions econòmiques desapareixen. No és la primera ciutat on més costa amb diners ser feliç. Encapçala el rànquing Madrid i tanca el podi Palma. És el resultat d'un estudi que ha impulsat la Universitat Nord-Americana de Purdue. Pel que fa als països, segons la relació entre sou i preu de felicitat, Espanya està al número 32 de 132 països analitzats.
1: Qui ha tirat la tovallola?
22: Un home, després de 12 anys buscant en un abocador un disc dur amb més de 700 milions d'euros en bitcoin. Llegim a l'ABC que un petit error va fer que l'home perdés una fortuna que amb el temps encara es va revaloritzar més. Fins i tot la BBC li ha fet un documental.
1: I qui ha trencat totes les expectatives?
23: Els aficionats d'Escòcia al Mundial de Futbol. Si la setmana passada dèiem que els britànics havien arrasat amb la cervesa Benidorm, avui us expliquem que els escocesos literalment han acabat amb la birra a Boston. Van consumir 4 vegades més cervesa del que els bars de la ciutat acostumen a fer en un període festiu, com el 4 de juliol. Ara ve l'altra cara de la moneda. La premsa esportiva parla d'una de les aficions més exemplars pel que fa neteja. Després de la festa, van dedicar una estona a recollir la brossa que havien deixat.
1: Si heu d'aparcar en zona blava, prepareu la cartera.
22: Perquè Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més cara aparcar. Després hi ha Mataró i tanca el podi Vitòria. Segons aquesta llista que llegim al debat eponès, de les 20 primeres ciutats, 16 són a Catalunya. El cap gros de Mataró afegeix que l'Ajuntament diu que el preu es té en compte l'oferta de places, la demanda i la necessitat de garantir la rotació en determinades zones.
1: I quina informació porten les oranetes?
23: Al marge d'anunciar l'arribada de la primavera, si hi ha oranetes en un poble, és que l'aire no hi ha insecticides ni contaminació i que la qualitat atmosfèrica és bona. La seva presència augmenta també si hi ha mosquits, que és el seu principal aliment. Així ho diu l'ambientòloga que ha coordinat el cens d'oranetes, Esterri Dàneu i Sort. Ho veiem al Segre.
1: I quan falten 4 minuts per arribar a 3 quarts de 8, us expliquem també els destacats en internacional i economia amb el Mayor Roger i el Marc Jurado.
5: La premsa britànica compta les hores per anunciar la dimissió de Keir Starmer. The Independent titula Starmer prepara la seva sortida definitiva mentre Trump assegura que dimitirà i planteja dubtes sobre el més que probable successor de Starmer, Andy Burnham, apuntant que creixen les veus per demanar que hi hagi una lluita real pel lideratge. El Daily Mirror han rescatat una foto antiga de Starmer sol en una graderia per titular Game Over. Els seus aliats l'han deixat sol, subratlla. També ho diu el Guardian, que explica el procés de reflexió que ha viscut l'encara primer ministre aquest cap de setmana, des de divendres, quan va desafiar el partit, fins diumenge al vespre, quan el seu entorn va donar per fet que dimitia. I sobre les eleccions a Colòmbia, el Tiempo de Bogotá destaca aquesta frase del candidat guanyador, Alberto de la Espriella: Colòmbia tindrà un govern democràtic, simptomàtic. I atenció a aquesta dada, 5 de les 7 segones voltes que s'han celebrat al país al llarg de la història s'han definit per menys d'un milió de vots.
0: Pel que fa a la premsa econòmica, llegim el Cinco Días, que el Banc Santander preveu obtenir uns 200 milions d'euros aquest any gràcies a la intel·ligència artificial, després d'haver-ne generat ja 35 milions. Manté l'objectiu, de fet, d'arribar als 1.000 milions entre nous ingressos i estalvis abans del 2028. Què està fent exactament el banc amb la IA? Doncs automatitzar processos, millorar la detecció de frau, agilitzar l'atenció al client i augmentar, diuen, la productivitat dels empleats. I l'ON Economia explica que Revolut reforçarà la seva aposta per Catalunya amb una nova seu a Barcelona, la primera botiga física de la companyia al món i un pla per arribar als 1.000 empleats a Espanya en els pròxims 2 anys. De moment se sap que la nova oficina serà la Diagonal i que la botiga serà a prop de Plaça Catalunya i que està inspirada a les Apple Stores.
1: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
5: Visca Lamine, proclama el diari Esport. El davanter del Barça es converteix en el líder de la selecció espanyola, anotant el seu primer gol en un Mundial.

0: També entona un visc a Lamine Yamal. Sergi Pàmies prega perquè no qualli el bateig que va fer de Lamine Yamal Manolo Lama a la COPE, que el va anomenar rei d'Espanya. Santi Noia explica al Mundo Deportivo que Lamine dona un altre to a la selecció espanyola. Ja és aquí, un Lamine que estrena el compte golejador, remarca l'esportiu. El periódico diu que la intensitat de Lamine tenia una explicació, havia de jugar mitja hora i volia impressionar. Un Lamine que ja brilla al Mundial, destaca el diari Ara. Adrenalina. Espanya es desperta amb Lamine, titula El País.
1: I a la premsa del cor, la família reial britànica, en parlàvem, Pineda.
2: Harry i Meghan haurien rebut una oferta per allotjar-se en una residència reial durant la seva visita al Regne Unit aquest juliol, amb l'objectiu de visitar el rei Carles III. Archie i Lilibet, els fills de la parella, viatjaran amb ells i serà la primera vegada que ho faran en 4 anys. Els Sussex abandonaran els pàmpols tropicals de les palmeres de Califòrnia, ompliran les maletes amb els pots de melmelada de Meghan per picar a l'avió i aniran a gaudir dels domassos reials i el fish and chips. Aterraran a Windsor amb dues criatures que parlen amb accent yanqui i van descalços per casa. Esperem que l'equip mèdic del rei Carles hagi previst quantitats ingents de relaxant muscular.
1: I qui fanja avui, Canalies?
3: Anem-hi, felicitem a la meravellosa Meryl Streep.
1: Home, Meryl Streep. A veure. 71.
3: 77.
1: Sí, mira.
3: També fa anys... Ei, que és molt maco. Quim Mas Ferrer.
1: Quim Mas Ferrer, 54.
3: 55.
1: Mira.
3: L'escriptor Dan Brown.
1: Home, Dan Brown, Código da Vinci.
3: Sí.
1: 60.
3: 62. Mira. I acabem felicitant a la cantant Leire Martínez.
1: Sí.
3: Quina meravella. Jo ja ho deixaria així fins als 8.
1: Va, tira, va. A veure què passa. Leire Martínez, 32.
3: 47.
1: Ui, sí, m'he quedat curtíssim, però bueno.
3: Jo també la feia més jove.
1: Sí, molt més.
3: Potser m'he equivocat jo. Espera, ara torno a mirar això. És que no ho estic dient jo, Leire Martínez, 47. Ara m'ho pots mirar, Leire Martínez, això de 47. Jo crec que m'he equivocat. És que és jove, aquesta noia. A veure, dilluns,
1: bueno,
3: perdoneu.
1: 47 anys és ser molt jove.
3: Sí, sí. Però que jo n'hi posava...
1: 47, reconfirmat.
3: Sí, eh?
1: Reconfirmat.
3: Mira, veus? Sí, sí, sí, sí. Avui a Sant Pelí de Nola s'explica quan estava morint al llit envoltat dels preveres i diaques i va haver un terratrèmol violent que va sacsejar la cel·la i tots els que es trobaven al voltant del llit es van postrar de genolls a pregar. Va ser en aquell moment quan Paulí, sobre unes ales d'àngel, va encomanar la seva ànima a Déu i va morir. A Catalunya hi ha 42 persones que es diuen Paulí!
1: I tanquem el repàs a la premsa amb el quiosc vintage i l'Albert Om.
4: Tal dia com avui... de fa 10 anys.
5: 22 de juny de 2016, el diari Público destapa un episodi més de la guerra bruta de l'Estat contra l'independentisme. Són les converses entre el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, per fabricar dossiers contra polítics de Convergència o d'Esquerra. Entre altres perles, hi ha dues frases que han quedat per la història. Quan de Alfonso es queixa que no ha trobat res gaire consistent, el ministre li diu: "No pateixis, que això la Fiscalia t'ho afina." I quan parlen d'unes investigacions sobre possible corrupció a la sanitat catalana, de Alfonso deixa anar allò de: "Els hem destrossat el sistema sanitari." Més coses. Avui fa 10 anys era la vigília que el Regne Unit votés en referèndum la seva sortida de la Unió Europea. El Brexit va guanyar amb gairebé 4 punts de diferència, 52% a 48. David Cameron, el primer ministre que havia convocat el referèndum, va plegar a l'acte.
1: Ara mateix passa un minut de 3:15.
4: Els sons del matí.
6: A partir de dimarts, dimecres, probablement traurem l'etiqueta d'onada de calor. Com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica.
7: Això afegís estrès al cos de bombers, que ja està en moviment.
8: Para llevarse por delante al presidente del gobierno, se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
9: Jordi Martí, que ha comptat amb l'aval de l'exalcalde Trias, ha guanyat el pols a la direcció de Carles Puigdemont.
10: Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona.
11: Abelardo de las Priella, el nou president d'extrema dreta colombià.
12: La autoridad de la República volverá a hacerse sentir.
13: There are increasing signs tonight that the Prime Minister is considering resigning, perhaps as soon as tomorrow.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Major Roger. Pentinat.
14: Participi de pentinar, que a part de llençar els cabells, també és en la quarta excepció donar una bona repulsa a algú. El Consell General del Poder Judicial pot deixar el jutge Peinado ben pentinat per dir que hi ha agents de policia que poden ajudar a fugir Begoña Gómez.
1: Desallotjament.
14: Acció de desallotjar, treure algú o alguna cosa del lloc on estava allotjat. És el punt final d'un desnonament, que és el procediment judicial per determinar que una persona ha de ser desallotjada. Tot i que habitualment es fa servir desnonament per parlar de tot tots els passos, el més correcte seria dir que avui a la mina es produiran nous desallotjaments fruit d'un procés de desnonament.
1: Primàries.
14: Que és primer una gradació especialment com a, com ser preparatori per a quelcom més alt. Per això el tram inicial de l'educació es diu primària i per això la tria d'un candidat a les eleccions entre aspirants del mateix partit es diuen primàries, com les primàries que han coronat Jordi Martí Galbís a Junts de Barcelona, preparatòries per les municipals que s'han de fer d'aquí un any.
1: Posem-hi tres xifres ara mateix, també amb el Marc Jurado. 28.
15: La temperatura mínima d'aquesta nit a la ciutat de Barcelona és el que ha registrat l'Observatori Fabra cap a les 5 de la matinada. 25 al Guaire, 24 a Sant Pere de Ribes, Caralí Targa i 22 a la Pobla de Segur. Avui arribarem al màxim de l'onada de calor i s'arribarà als 41 graus a Lleida i farà molta calor arreu.
1: 5%
15: l'increment de vendes de petards que espera el sector de la pirotècnia. Creuen que tancaran amb una facturació per sobre dels 20 milions d'euros. El govern ha autoritzat 64 actes al litoral vinculats a Sant Joan, festes majors i espectacles pirotècnics i demana extremar la precaució.
1: 24.
15: Les obres que s'executaran aquest estiu a la ciutat de Barcelona, les principals a la Meridiana, al carrer Balmes, la Rambla i la Ronda de Dalt. Es faran una vintena de pavimentacions i es milloraran diverses infraestructures de transport públic. El govern municipal diu que són necessàries per preparar la ciutat.
1: I tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem Downing Street, una imatge on es veuen tres homes davant del número 10, que és el domicili del primer ministre britànic. Els homes, la mítica porta, estan difuminats perquè el focus de la foto se l'emporta en primer pla sobre l'asfalt i fent una becaina al gat Larry.
16: I no sembla gaire preocupat el Larry, el gat, que fins ara ha sobreviscut sis primers ministres, i no sembla, diem, preocupat pel possible deure Keir Starmer. La premsa britànica dona per fet que plega per deixar pas al seu rival dins el Partit Laborista. També es dona per fet que ho anunciarà. Fins i tot avui mateix, el que no està tan clar és quan serà efectiva aquesta renúncia, si immediata o si hi haurà un període de transició.
1: A la segona imatge hi veiem un home d'esquenes que mira per la finestra d'una habitació i el que crida l'atenció és que l'habitació està plena de material de construcció i apuntalada per cinc barres metàl·liques que van del terra fins al sostre.
16: Una imatge que veiem a la portada del diari Ara i que va acompanyada amb el següent titular. El pis ens cau a sobre, a trossos. Els veïns d'un bloc de pisos de Barcelona, que és propietat de la Generalitat, denuncien que fa mesos que viuen en condicions molt precàries. Fins i tot els ha caigut part del sostre. Territori, que va adquirir l'edifici fa mig any, els respon que s'està dissenyant un pla de millora per a tot l'immoble.
1: I a la tercera imatge del dia hi veiem Lamine Yamal, amb la samarreta de la selecció espanyola, després de marcar el primer gol, el seu primer gol en un Mundial, i després de celebrar-lo amb els companys. El jugador està de genolls, inclinat endavant i amb la cara contra la gespa.
16: La típica imatge de la prostració que fan els musulmans quan resen, una imatge que avui podem veure tots els mitjans i que, com tot el que combina futbol i religió, va generar ahir molts comentaris i, lamentablement, alguna polèmica a les xarxes. Sí, com sigui, Lamine Yamal, el jove blaugrana que va liderar la victòria d'Espanya contra l'Aràbia Saudita, va tenir prou jugant només mitja part.
4: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Hi ha un titular que circula. Un bar serveix més de 45.000 cerveses durant el partit entre Anglaterra i Croàcia. Marc Amorós, bon dia.
17: Bon dia. Diu la notícia que aquest bar és al costat de l'estadi d'Arlington, a Texas. Té una capacitat per a unes 10.000 persones. Diu també que durant els 90 minuts que va durar el partit del Mundial entre les seleccions d'Anglaterra i Croàcia van servir 45.349 cerveses a tots els aficionats que van voler veure el partit dins del local. També explica la notícia que ara circula que el bar va batre rècord de vendes, que va superar també les cerveses que se serveixen qualsevol dia de partit dels Dallas Cowboys, que són l'equip de futbol americà que juga com a local en aquest estadi. Va, si fem càlculs, 45.349 cerveses en 90 minuts, vol dir que el bar en va servir unes 500 cada minut que va durar el partit.
1: I això és real o és fals?
18: El Matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
19: La postproducció és la fase en què les imatges, el so i els efectes es transformen en un producte audiovisual acabat. Un procés que combina creativitat i domini de les eines digitals més avançades i que s'ha convertit en una de les àrees amb més projecció dins la indústria audiovisual. Per donar resposta a aquesta demanda de professionals especialitzats, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el màster universitari en postproducció audiovisual, una formació orientada a les necessitats reals del sector.
18: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
1: Catalunya Ràdio.
17: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un bar serveix més de 45.000 cerveses durant el partit entre Anglaterra i Croàcia és una notícia real. El bar en qüestió es diu Texas Life, és un dels més famosos de Dallas. Té una superfície interior de 18.500 metres quadrats, una terrassa de 9.600. No sé el preu de la cervesa, però si posem que cadascuna costa $5, el bar va facturar més de $225.000 només en cerveses.
1: Que no és poc. Gràcies, Marc. Fins ara.
17: Adéu, bon dia.
20: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a SEAT.es.
21: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
22: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
23: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu. Catalunya
1: Ràdio. Titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Poder Judicial decideix avui si expedient el jutge Peinado.
24: Per afirmar que la policia espanyola podria ajudar a fugir la dona de Pedro Sánchez, aquest cap de setmana ha enviat a judici Begoña Gómez per 4 delictes de corrupció. Des del govern, Diana Morán, ministra.
25: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
1: Junts per Catalunya ja té candidat a l'alcaldia de Barcelona. És Jordi Martí, que ha guanyat les primàries.
26: S'ha imposat amb un 40% dels vots de la militància per davant de Pilar Calvo, Gemma Alonso Cuevillas i Glòria Freixa.
1: Avui, que hi ha previstos 4 nous desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs.
24: Això ens deia el Matí de Catalunya Ràdio fa una estona una de les famílies.
27: No tenemos dónde ir. Encima mi hijo va con discapacidad. O sea, tiene discapacidad, tiene autismo. Y tengo un perrito chiquitito, no sé dónde voy a pasar la noche. Que nos dejen en el piso, que nos lo alquilen, no nos negamos a pagar.
24: Formen part del mateix procediment que dijous va acabar amb l'expulsió de 3 famílies.
1: Novetat aquesta matinada, el candidat d'extrema dreta, Abelardo de las Priella, guanya per la mínima les eleccions a la presidència de Colòmbia.
26: Ha superat el senador d'Esquerres, Ivan Cepeda, per menys d'un punt percentual des dels Estats Units, on el Trump ja ho ha celebrat.
1: El primer ministre britànic, Keir Starmer, podria anunciar avui mateix que deixa el càrrec.
24: L'alcalde de Manchester, Andy Burnham, té el suport majoritari de les bases laboristes per fer front a l'ascens de l'extrema dreta al Regne Unit.
1: I el Mundial de matinada, Egipte 3, Nova Zelanda 1.
26: També empatadors d'Uruguai amb Cap Verd i empat a 0 al Bèlgica i Iran. Aquesta tarda a les 7 a l'Argentina de Leo Messi contra Àustria.
28: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
29: Bon dia. Pel que fa al temps, entre avui i demà arribarem al màxim de l'onada de calor. Es preveuen temperatures de 40 graus o més al Pla, a Lleida, a l'interior de l'Ebre, a la Catalunya central, fins i tot també en alguns llocs del prelitoral i del prepirineu. Al matí farà sol, amb una atmosfera molt tèrbola, això sí, i a la tarda hi haurà tempestes al Pirineu i al prepirineu. Atenció, algunes d'aquestes tempestes poden dur associades ventades molt fortes que poden arribar també a la Catalunya central.
28: Estabanell, el preu del que contractes és definitiu. Clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I atenció, perquè no hi ha trens en tota la R3 i la circulació està tallada a la R14 entre Reus i Vinaixa. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
30: R3, bon dia. La circulació està interrompuda en tota la línia perquè hi ha hagut un robatori de cable de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès. Adif confia poder tenir solventat aquest problema cap a les 9 del matí, mentrestant Renfe ofereix servei per carretera a tot el recorregut del R3. I d'altra banda, també està tallada la circulació ferroviària a l'R14 entre Reus i Vinaixa per un incendi causat també per un altre robatori de coure. Els bombers confien a poder apagar aviat aquest incendi. Renfe també ha posat autobusos per cobrir el tram entre Reus i Vinaixa.
31: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu, bon dia!
32: Manu! Què passa, guapos? Com esteu, xiripipis?
3: Ai, nerviós. Jo quan s'apropa la nit de Sant Joan estic nerviós.
1: Ah, veus?
3: Sí. Ai, sí, m'encanta.
32: Però tens algun plan divertit o no?
3: Ui.
1: Sí, sabés, sí.
3: Passa que estem a la ràdio pública, no ho puc explicar.
1: Va, qui truquem avui, que no
3: dies? Anem a trucar a la Meritxell, que avui fa 23 anys. Ai,
0: Quina nit que li espera també amb 23 anys.
2: Sí, noi.
0: No, aquelles nits de 23.
5: De 23.
0: Se ha redirigit. Oh, no m'ho... Oh. Està d'after, està d'after.
1: Està, ja està, ja està, ja està celebrant els 23 anys.
0: Home! Ho tornem a intentar, a veure, que a vegades falla la cobertura.
1: Sí.
2: Se te ha redirigit.
1: Ara sí. Ara.
2: Epa!
0: Espera.
1: Estem trucant a la Meritxell.
0: Dos tocs.
2: La Meritxell.
0: Potser dorm.
2: Xiripipi, bonic.
0: Home, no, no.
2: Passa la setmana.
1: Ni xiripipi, ni...
5: Espera, que te ha redirigido.
1: Vinga, s'ha
0: redirigido. Espera, redirigeixo, Meritxell, també, t'ho dic. Que truquem de part de la teva mare, l'Elisabet, perquè avui fas 23 anys, et volia felicitar, però dos està dormint i no agafes el telèfon, fatal. Diu que està molt orgullosa de tu i et vol dedicar aquesta cançó, que hauries escoltat si ens haguessis agafat el telèfon i que et toca Manu Guix en directe. És la cançó de Manu Chao, Me gustas tú.
1: Home!

0: Quina meravella la cançó de Manu Chao, cantada per Manu Guix.
1: Oh yeah, de Manu, tio.
0: Escolta, Manu, tu estàs preparat o no per la revella? Et poses nerviós?
1: Estic preparadíssim, però t'he de dir que jo soc dels que compra petardos, eh?
0: Ah, no, ja hi som. No podia ser perfecte. Gràcies, estimat Manu, fins demà.
1: Adéu.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: tal? Molt bon dia. I comencem amb un problema, i un problema important, a la xarxa de Rodalies. La línia 3, la línia R3, no funciona en cap punt. Està tota tallada ara mateix per un robatori de coure. És una incidència que, segons Renfe, hauria d'estar resolta en una hora. D'aquí una hora, a les 9, això hauria d'estar resolt. Però la realitat ara mateix és que la R3 no funciona. La R3 està tallada per aquest robatori de coure. Renfe està posant transport alternatiu, però el dia comença amb un problema important a la xarxa de Rodalies i que també afecta, per un incendi en aquest cas, la R14, en aquest cas, entre Reus i Vinaixa. Però la R3 ara mateix tallada per aquest robatori de coure que Renfe confia en poder resoldre d'aquí a una hora. Aquesta és una de les notícies amb les quals comencem aquest matí de dilluns. L'altra notícia palpable és la calor. Està previst que avui arribem a temperatures que poden assolir tranquil·lament els 42 graus. De fet, ahir ja en vam tenir 41 a les Terres de Ponent. Dit d'una altra manera, avui arribarem al pic d'aquesta onada de calor que no s'acaba, eh? Tindrem aquesta calorada ben bé fins a finals d'aquest mes.
1: Els models meteorològics ens indiquen que com a mínim venen 10 o 12 dies amb una calor per sobre de la mitjana climàtica. Per tant, tot i que no estiguem en avís, continuarem amb aquesta situació.
0: Aquest és l'avís que feia el Santi Segalà del Servei Meteorològic. Ara mateix hi ha pràcticament 300 municipis en risc molt alt d'incendi. Coincideix això amb la temporada de sega? Coincideix, ara en parlàvem, amb la redella de Sant Joan i, per tant, amb les fogueres. Per tant, entrem en una fase delicada d'aquesta onada de calor. Eloi Cordomí, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia. Sí, avui es preveuen aquestes màximes de més de 40 graus, com deies, en molts llocs del Pla, Lleida, de la Catalunya Central, de l'interior de l'Ebre, fins i tot en alguns llocs del Prepirineu, del Prelitoral, podríem tenir unes xifres semblants, amb sol, molta pols en suspensió, i el que també podem tenir avui són algunes tempestes, al Pirineu, Prepirineu, poden ser tempestes seques, per tant, amb activitat elèctrica sense gaire precipitació, gens, en alguns casos, i a més, amb ventades molt fortes que poden arribar al centre del país. Tot plegat, doncs, caldrà extremar les precaucions, sobretot pel que fa al perill d'incendi.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara.
2: Fins ara.
0: Avui en parlarem, també de les altes temperatures, no només del risc d'incendi, que també, sinó de com és treballar amb aquestes altes temperatures. Recordeu que ara fa un any vam tenir, doncs, un parell d'incidents tràgics. Un temporer que va morir, en principi, per les altes temperatures, i també una treballadora de la neteja a la ciutat de Barcelona, que va morir un dia en què les temperatures eren especialment altes. Arran d'això s'han reforçat determinats protocols, i un dels motius que s'han destacat en aquests últims anys és que aquests protocols s'han reforçat. Avui mirarem si això és així. Realment anirem en concret a les Terres de Lleida per veure si aquesta situació s'està complint o no. Però insistim en el que dèiem només començar, eh? Tenim un problema important a Rodalies, que és que la R3 ara mateix està tallada per un robatori de coure. Actualitzem una mica com està el panorama i com pot estar les pròximes hores. Maria Fernández Noguera, bon dia, explica'ns.
3: Bon dia, doncs sí, a l'R3 la circulació està interrompuda en tota la línia perquè hi ha hagut aquest robatori de cable de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès. És una incidència que afecta la senyalització. Adif el que ens diu és que confia poder tenir solventat aquest problema cap a les 9 del matí aproximadament. I mentrestant Renfe ofereix servei per carretera tot el recorregut de l'R3. D'altra banda, també està tallada la circulació ferroviària a l'R14 entre Reus i Vinaixa, també per un altre robatori de coure que ha causat un incendi però que és menor i que els bombers confien poder-lo tenir apagat aviat. També hi ha servei alternatiu per carretera entre Reus i Vinaixa.
0: Gràcies, Maria. Aquest és el programa ara mateix a Rodalies. Per descomptat, a Catalunya Ràdio anirem explicant a mesura que evolucioni aquesta situació. Per tant, el tema del dia continua sent la calor, continua sent Rodalies, però també el tindrem a Madrid. Aquest cap de setmana la temperatura ha pujat encara més amb la decisió del jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez de retirar-li el passaport. A la dona del president del govern espanyol li retiren el passaport. I entre les justificacions que el jutge fa o que argumenta per fer-ho, hi ha la possibilitat, diu el jutge, que els seus escortes, els escortes de Begoña Gómez, que són policies, que són agents de la Policia Nacional, potser podrien ajudar-la a fugir.
4: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
0: Era la resposta que fins ara ha donat el govern espanyol, en concret la ministra Diana Morán. També hi ha respost la Policia Nacional. La Direcció General de la Policia Nacional ha fet un comunicat on qualifica textualment d'injustificada qualsevol argumentació que situï l'ombra de la sospita sobre la tasca dels agents. Per tant, tenim rebuig de la part política, del govern espanyol, tenim rebuig de la part policial, falten els jutges, falta que els jutges diguin alguna cosa. Madrid, Dani Sarriaja, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia, Freddy, què tal?
0: Dani, avui es torna a reunir el Poder Judicial, ahir ho van fer de manera telemàtica, avui es veuen les cares, és presencialment, i una de les opcions que hi ha sobre la taula, veurem què passa, és que se li obri expedient a Juan Carlos Peinado, que és aquest jutge que investiga Begoña Gómez.
5: Sí, els vocals progressistes del Consell volien que ahir s'aprovés sancionar Peinado per una falta de consideració greu contra les institucions de l'Estat a l'insinuar que els escoltes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir, però vista la falta de consens amb el sector conservador, que són majoria, la presidenta ha deixat la votació per este matí a partir de les 9. Ha estat el ministre de l'Interior qui va fer arribar la queixa a l'òrgan del govern dels jutges. Peinado ha aconseguit, com deies, unir a Fernando Grande Marlaska amb els sindicats de la Policia Nacional, habitualment enfrontats al ministre, que també consideren la resolució una barbaritat i un atac contra l'honestitat dels agents. La defensa de Begoña Gómez no pot recórrer la retirada del passaport. Ara només depèn de l'Audiència de Madrid aturar l'obertura de judici contra la dona de Pedro Sánchez.
0: Per tant, tenim aquesta situació que ja és inusual des de molts punts de vista. Ja és inusual, evidentment, que la dona del president del govern espanyol li retirin el passaport, però encara més amb aquesta argumentació. Veurem què diu l'òrgan de govern dels jutges. Avui en parlarem aquí al matí de Catalunya Ràdio. En parlarem amb l'Àgora del matí, amb l'exvocal del Poder Judicial, Concepción Sáez. I a partir de les 10 parlarem amb Baltasar Garzón, que l'exjutge acaba de treure un llibre on parla directament que hi ha Lawfare, i també en parlem amb ell d'aquesta situació. Però hi ha altra, evidentment, tot aquest calendari judicial, polític i judicial, està sent molt intens, i s'havia dit que podia ser imminent la sentència del cas Mascaretas, que és la primera part del cas Ábalos o el cas Koldo que ha arribat a judici. D'això, Dani, en sabem alguna cosa?
5: Doncs sí, que la sentència hauria d'estar al caure, que s'espera en els pròxims dies, encara que fonts del Tribunal Suprem refredaven les ànsies d'alguns de conèixer ja la sentència. Diverses informacions periodístiques sí que apuntaven que els jutges han hagut de superar els últims dies discrepàncies entorn a la sentència de Víctor d'Aldama, que és el comissionista del cas i que, recordeu, va col·laborar amb la investigació. Per això la Fiscalia va demanar una rebaixa de pena, mentre que les acusacions populars volien directament l'absolució. Hi ha menys dubtes entorn una sentència dura de presó contra l'exministre Ábalos i el seu ajudant Koldo García, tot plegat en un final de curs que se li complica molt a Pedro Sánchez, amb el seu germà també pendent de sentència, la seva parella camí del banc dels acusats, i les novetats del cas Leire o del cas Zapatero. De tot plegat donarà explicacions Sánchez al Congrés este dimecres en una nova compareixença monogràfica sobre la corrupció.
0: Gràcies, Dani. Fins ara.
5: Adéu, bon dia.
0: Com deia el Dani Sáenz de Aja, i aquesta compareixença de Pedro Sánchez dimecres al Congrés dels Diputats, però avui, amb tot aquest panorama de casos judicials, aquest rosari de casos que ara destacava en Dani, doncs avui l'hauríem de sentir, hauríem de sentir què diu Pedro Sánchez. Pol Foradada, què tal, bon dia?
6: Bon dia, sí, després d'un cap de setmana sense agenda pública, avui el president del govern espanyol torna a tenir acte públic, és un acte amb accent econòmic, és al migdia, i si en diu alguna cosa serà, doncs, la primera vegada que valori les mesures i l'obertura de judici contra la seva dona. Com dèieu, d'aquí un parell de dies anirà al Congrés, conferència que es va fixar pel cas Zapatero. Avui La Vanguardia explica que el president del govern espanyol sortirà al contraatac contra el PP i intentarà recuperar aquesta setmana la iniciativa política, setmana que acabarà dissabte amb Comitè Federal del PSOE.
0: És important això també, eh? És a dir, tenim aquestes explicacions que pugui donar avui amb una roda de premsa, tenim les explicacions de dimecres al Congrés dels Diputats, que és quan s'espera aquestes explicacions més detallades, i dissabte Comitè Federal del PSOE, un dels principals òrgans de govern del partit, on també hi hauria d'haver-hi alguna d'aquestes respostes que s'esperen per aquesta situació delicada que envolta el govern espanyol. Sobretot això, molt especialment sobre el cas d'aquesta, el que comentàvem, del cas Begoña Gómez, d'aquesta decisió del jutge de retirar-li el passaport, argumentant un possible risc de fuga i argumentant que els agents de la Policia Nacional podrien ajudar-la. Sobre això, el comentari de Milagros Pérez Oliva.
7: És el darrer i més greu despropòsit del jutge Peinado en una causa que des del primer moment ha semblat una mena de cacera prospectiva per fer mal al president. El jutge ha forçat fins a límits increïbles tant la llei penal com la processal en una instrucció plena d'extravagàncies amb evident finalitat política i sense que en cap moment hagi intervingut el poder judicial. Una vergonya. Ara l'ha feta tan grossa que sembla que el govern dels jutges ja no pot mirar cap a un altre costat. Avui haurà d'escatir quan hi ha d'incompetència malintencionada i quan de prevaricació.
0: El comentari de la col·laboradora del matí de Catalunya Ràdio, Milagros Pérez Oliva, la periodista del diari El País. país, enmig d'aquesta, doncs, rosari, com dèiem ara, de diversos casos de l'actualitat política judicial, que per cert en tenim un altre, salvant totes les distàncies, però n'hi ha un altre que aquest afecta la política catalana. Hi ha una previsió que en aquest cas a qui toca és l'exconseller d'Interior i actual diputat d'Esquerra, Joan Ignasi Elena, i l'excoordinador d'Iniciativa, Joan Herrera. Tots dos avui compareixen aquest dilluns com a investigats per la suposada adjudicació a dit de contractes de l'Ajuntament d'Altafulla a una consultora de la qual en formaven part. Pilar García.
8: Els dos eren administradors de l'empresa Sinergia Energia, Dret i Medi Ambient i se'ls acusa d'haver-se beneficiat de contractacions irregulars de l'Ajuntament d'Altafulla entre els anys 2017 i 2019 a través de la figura dels contractes menors. Segons les investigacions, l'empresa va emetre més de 20 factures a l'Ajuntament per un import superior als 30.000 euros, quantitat que supera en conjunt el límit dels contractes menors, que és de 15.600 euros més IVA. A més, un contracte menor no es pot prorrogar ni tenir una durada superior a un any. Pilar García, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són un dels temes del dia. L'altre continuen sent aquestes converses entre l'Iran i els Estats Units.

0: Perquè la nova tongada de converses entre les dues bandes ja s'ha acabat aquesta matinada. Si volem veure la part positiva, el Qatar i el Pakistan, que fan de mediadors, han dit que sí, que s'ha avançat. I, a més, el ministre iranià d'Afers Exteriors ha dit a les xarxes que hi ha hagut un progrés. Si volem veure la part més negativa, o la part no tan positiva, les tensions sobre el Líban s'han tornat a fer evidents en aquestes converses i Donald Trump ha renovat les amenaces contra l'Iran. En fi, anem en directe a Jerusalem. Jordi Brascó, com estàs? Bon dia.
1: Què tal, Freddy? Bon dia.
0: Jordi, perquè ens entenguem, on som ara?
1: Doncs de moment som amb les converses actives, cosa que no era tan fàcil d'assegurar fa només uns dies, i aquest progrés majúscul que ha piulat el ministre iranià convida a pensar a l'optimisme, com també el fet que no s'hagin reportat atacs al sud del Líban en les últimes hores. El cert és que a Israel comença a circular una proposta que podria suposar una entesa entre tots els implicats respecte a aquesta pedra a la sabata de l'acord, que és precisament la situació al Líban. Segons la premsa israeliana, la proposta implicaria una retirada parcial de les tropes israelianes d'algunes àrees que passarien a estar supervisades per l'exèrcit libanès, a qui se li encomanaria la missió de controlar que els milicians de Hezbollah no hi tinguin presència. L'exèrcit israelià, però, no abandonaria del tot el sud del Líban. Ahir hi va tornar a insistir per enèsima vegada el seu ministre de Defensa, Israel Katz.
0: Jordi, perquè és important destacar també que Israel no hi és en aquestes converses ni se l'espera, és a dir, que està una mica al marge d'aquestes negociacions, no?
1: Correcte. El que passa és que fins ara hi havia incidit de manera definitiva, no en paraules, no en presència en les converses, sinó en fets sobre el terreny al sud del Líban, amb aquests atacs, abans i després que signés aquest alto el foc amb Hezbollah. Ara mateix ja fa força hores que s'acumula aquesta tranquil·litat, aquest respecte per l'alto el foc, i per tant sembla que la part en què Israel no incideix en aquestes converses, doncs ja ha quedat reduïda i, per tant, hi ha via lliure perquè hi hagi entesa diplomàtica entre els iranians i els estatunidencs.
0: Des de Jerusalem, Jordi Brascó, mil gràcies, una abraçada, cuida't molt.
1: Que vagi molt bé.
0: Avui aquesta situació s'abordarà en una reunió de ministres d'exteriors de països àrabs, que està convocada per la Lliga Àrab a Jordània. També hi ha una nova trobada del Consell de Seguretat de Nacions Unides, on a l'agenda hi ha específicament la situació a l'Orient Mitjà. N'estaran pendents, evidentment, totes les capitals mundials, incloent Londres, tot i que Londres, el tema és un altre.
2: There are increasing signs tonight that the Prime Minister is considering resigning, perhaps as soon as tomorrow. At least four cabinet ministers are...
0: Es dona per fet que el primer ministre Keir Starmer podria plegar potser fins i tot a les pròximes hores, tot i que fa dos anys va guanyar les eleccions amb una de les majories parlamentàries més grans que recorden, el Regne Unit. Starmer, dos anys després, avui és tremendament qüestionat, fins i tot, o particularment, pel seu propi partit. La diferència amb la situació que teníem ara fa uns dies és que ara té un possible rival. Es diu Andy Burnham, és l'alcalde de Manchester, ha guanyat un escó amb unes eleccions especials, per tant és diputat i per tant pot ser primer ministre, el pot substituir. Alguns membres del partit fins i tot així ho volen des de fa dies, i és per això que aquests mitjans de comunicació del Regne Unit especulen que la situació es podria precipitar. Anem ara en directe a Londres. Quim Olivares, com estàs? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Londres, que, Quim, no va dir, què pot passar avui?
3: A veure, no hi ha confirmació oficial, però Starmer podria plegar i anunciar aquest mateix matí un calendari de retirada per fer un traspàs de poders ordenat al seu principal rival, com deies, dins els laboristes, Andy Burnham. L'alcalde de Gran Manchester arriba precisament avui aquí a Londres per prendre possessió de l'escó al Parlament, que va guanyar en aquestes eleccions parcials de dijous passat. Aquesta victòria de Burnham demostrava als laboristes que són capaços de derrotar Reform UK, l'extrema dreta i possible guanyadora de les properes eleccions. Durant el cap de setmana ha crescut la pressió dins el Partit Laborista perquè Starmer faci un pas al costat. Fins i tot Trump, el president dels Estats Units, ha donat per feta la seva dimissió. Si el primer ministre britànic finalment plega, està per veure si serà amb efectes immediats o si diu quan abandonarà Downing Street i mentrestant segueix el càrrec fins que s'esculli el substitut, amb Burnham com a favorit, però també amb altres candidats com l'exministre de Sanitat, Wes Streeting.
0: Andy Burnham és realment el nom que apareix a tots els mitjans de comunicació de Londres. Quim, qui és Andy Burnham?
3: A veure, no és un novell de la política britànica. El 2001 va guanyar l'escó al Parlament de Westminster i va tenir càrrecs ministerials en els governs de Tony Blair i Gordon Brown. Va intentar ser líder dels laboristes dues vegades, el 2010 i el 2015, sense cap èxit. El 2017 va decidir tornar a Manchester, on va ser escollit alcalde. De fet, encara ho continua sent. Burnham el precedeix l'èxit en la seva gestió municipal. És un home carismàtic i millor comunicador que Starmer i un dels polítics més populars del Regne Unit. És a l'esquerra de Starmer, però fins ara no ha explicat quins plans té pel futur del Regne Unit. Molts diuen que una cosa és ser un bon alcalde i una altra un bon primer ministre.
0: Londres, Quim Olivares, moltíssimes gràcies. Anem parlant. Fins ara.
3: Vinga, bon dia.
0: Sobre aquesta situació, el comentari pel Matí de Catalunya Ràdio de Nacho Corredo.
4: Davant la parell imminent dimissió d'aquell Starmer, una conclusió. És més respectable equivocar-se perquè tens un projecte que equivocar-se perquè no en tens cap. Starmer ha estat literalment inútil. La BBC fa una setmana citava un veterà del Parlament que assenyalava que els polítics britànics es comporten cada vegada més com a nens, entusiasmats per guanyar un càrrec però espantats per fer alguna cosa una vegada hi arriben. Starmer no ha donat cap símptoma de tenir cap visió del món. En canvi, Xi Jinping, Donald Trump o Vladimir Putin no tenen projectes gaire desitjables, però el que segur que no són és inútils. Serveixen una mala idea. Quants Starmers hi ha en aquest moment determinant el nostre voltant? Els sembla mirada.
0: El comentari pel Matí de Catalunya Ràdio de Nacho Corredor. Passa un minut d'un quart de nou. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. De seguida repassem els bàsics del matí.
5: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
6: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amb el lleu origen.
7: Maria, els tens?
8: Oh, fa un any que els preparo.
7: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
8: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
7: Si ja bufo.
8: Bufa! Bufa!
9: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Catalunya Ràdio.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el que dèiem, repassem els bàsics amb la Sílvia Solanes, la Marta Viana, el Francesc Soler i el Marc Jurado. Molt bon dia.
13: Bon dia.
0: A aquesta hora estan previstos 4 nous desnonaments al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs. Tornem en directe amb la Lara García i el José Antonio Rodríguez. Lara, bon dia. Han començat els desallotjaments?
14: Hola, bon dia. Doncs sí, fa les 8 en punt, fa tot just 20 minuts han començat aquests desallotjaments. Han arribat a la Rambla de la Mina 6 furgons dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra. Han fet fora a tota la gent. Hi havia una cinquantena de veïns que es manifestava davant de la porta del bloc, també membres del Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs, que intentaven impedir el pas dels agents a l'edifici. Finalment, els Mossos d'Esquadra han retirat tota aquesta gent. Hi ha hagut moments d'atenció, tot i que no hi ha hagut càrregues policials, i ara mateix els Mossos han pogut entrar dins l'edifici. Estan esperant que arribin autoritats judicials i també autoritats de l'administració del Consorci de la Mina per poder efectuar aquests desallotjaments. Avui estan previstos que es desallotgin 4 famílies, dues d'elles amb menors a càrrec, això després que dijous passat es desallotgessin ja 3 famílies d'aquest mateix bloc.
0: Recordem, Lara, que això forma part d'un procés que afecta més de 60 famílies, eh?
14: Sí, afecta 58 famílies en total, una seixantena de pisos, de 6 blocs diferents d'aquí a la mina. Són blocs que fa 9 anys que estan ocupats i, segons les administracions, aquests habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus. És un bloc d'aquí a la mina que també està pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys per part de les administracions, però les famílies d'aquest bloc mai van poder accedir a aquests habitatges perquè van estar buits durant molts anys per traves administratives que impedien l'adjudicació dels pisos i, finalment, doncs, van ser ocupats per famílies del barri. Famílies com, per exemple, la de l'Antoni i la de la Geni, que tenen un fill amb un trastorn d'autisme a càrrec i que avui seran desallotjats. Hem pogut parlar amb ells fa una estona.
15: Porque llevamos así luchando para intentar que nos pongan en vulnerabilidad y mesa de emergencia todos estos años y nada. Y justamente el viernes es cuando me pusieron. Y encima mi hijo va con discapacidad, o sea, tiene discapacidad, tiene autismo. Y tengo un perrito chiquitito, no sé dónde voy a pasar la noche.
14: I des del Sindicat d'Habitatge de la Verneda i el Besòs, que acompanyen els veïns d'aquests pisos desallotjats, reclamen que no hi ha recursos doncs, perquè es puguin reallotjar aquests veïns, però que, en canvi, el Consorci sí que destina recursos doncs, per aquest desallotjament, és a dir, que destinen recursos, diners, per poder efectuar els desallotjaments, però no per reubicar les famílies, i aquesta és la queixa del sindicat. Sentim a Marta López, la portaveu.
13: Qualsevol persona que conegui el barri sap que el que estan fent no té cap ni peus. Ells mateixos no ho saben. Per què? Perquè estan deixant a moltíssimes famílies sense res. Quan han tingut 9 anys per donar solucions, perquè estan enfrontant les unes a les altres pels recursos, estan creant una guerra entre pobres. Una guerra entre pobres que al final pot danyar la cohesió i la convivència al barri de la Mina.
14: Per aquest dijous, dia 25 de juny, estan previstos 4 desallotjaments més del mateix bloc.
0: Gràcies, Lara García, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Lara, parlem després. Fins ara.
14: Fins ara.
0: Justament avui el Poder Judicial publica les dades de desnonaments del primer trimestre d'aquest any. Recordem que les dades de l'any passat apuntaven a un creixement d'un 35%, un 35% més de desnonaments. I també és una notícia de les últimes hores relacionades amb l'habitatge, l'ensorrament sense ferits a Arenys de Mar. Marc.
16: L'edifici sí, a la plaça de l'Església s'ha ensorrat quan no hi havia ningú a dins i la investigació apunta que la casa s'ha esfondrat per les obres d'enderroc del bloc del costat. 18 veïns d'una desena d'edificis del voltant han estat reallotjats per precaució i continuaran fora de casa almenys fins divendres.
0: I ho dèiem tot just començar, la primera onada de l'estiu avui arriba al seu màxim.
16: Amb temperatures que poden arribar als 42 graus a les comarques de Ponent, amb aquestes temperatures i la humitat relativa molt baixa, el risc d'incendi és molt alt a gran part del país. De fet, hi ha gairebé 300 municipis de 21 comarques en alerta, coincidint amb la temporada de sega i a les portes de la revetlla de Sant Joan. Marc Castellnou, cap del Graf dels Bombers de la Generalitat.
17: Això afegeix estrès al cos de bombers, que ja està en moviment. N'han a reforçar també Terres de l'Ebre, vull dir, bàsicament estem preparant per donar resposta i perquè la gent pugui fer Sant Joan i perquè els pagesos puguin collir.
0: I la calor també ha obligat el servei d'emergències a atendre una cinquantena de persones. Amb aquestes temperatures es demana estar especialment atents als col·lectius que treballen a l'aire lliure com els temporers. A la Plana de Lleida els horaris per collir fruita com a mínim en teoria s'han d'adaptar i se'ls ha de garantir aigua, gorres i zones d'ombra. Estela Bosoms.
18: Aquest any el govern ha elaborat un protocol per prevenir els efectes de la calor que recull tota la normativa que han de complir les empreses que estan obligades a tenir una avaluació de riscos i actuar en conseqüència. En el cas més extrem, quan els termòmetres s'acosten a 40 graus, cal aturar tota activitat als camps per evitar casos com el temporer, que l'agost de l'any passat va morir per un cop de calor al Segrià. En el context actual, des de Fruita amb Justícia Social, Bàrbara Primo fa aquesta crida a la inspecció de treball.
19: Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps, i no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda. És que no pot ser d'una altra manera, si no, a mi no me poden dir que estan fent tots els esforços i tot el que es pot.
18: Des de Lleida, Estela Bosoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Àgora visitarem una explotació agrícola justament per saber com s'apliquen aquestes mesures, però que la calor també es fa notar a Europa, a França, per exemple, on la meitat dels departaments estan en alerta vermella.
20: Les temperatures seran superiors a les del 2003, quan hi va haver 15.000 morts per la calor. De moment, hi ha 3 víctimes al departament de la Gironda. Amb el curs escolar encara en marxa, 850 escoles tancaran i 2.000 més han canviat horaris per evitar la calor extrema. Fins i tot el president de la xarxa ferroviària ha demanat a les persones que pateixen més per la calor que no agafin el tren, perquè la calor pot afectar la infraestructura i provocar incidències.
21: Les persones les plus vulnerables dans le contexte...
22: A les persones més vulnerables en aquest context que ja coneixem, amb el risc potencial d'accident a la xarxa ferroviària, els recomanem posposar el viatge o, si més no, que durant aquest període canicular evitin agafar el tren com a mesura preventiva.
21: C'est une aussi une façon de protéger en amont.
0: Per cert, encara parlant dels trens, recordem, ho hem dit abans, que ara mateix no hi ha trens en tota la línia 3 de Rodalies, no hi ha trens en tota la R3 per un robatori de coure, i ha dit que és el responsable de les vies, preveu tenir-ho resolt, en principi, a les 9. Més coses. Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de 10 joves a Mataró, al Maresme.
20: Els fets haurien passat la matinada de dissabte a diumenge. L'alcalde de Mataró, David Bote, ho ha condemnat en un missatge a la xarxa X i ha dit que la ciutat no hi ha lloc per l'odi, la intolerància ni per cap agressió. També ha anunciat una reunió amb les regidories de Seguretat i Cultura i Igualtat per garantir que les festes populars d'aquest estiu siguin espais segurs.
0: I la policia local de Platja d'Aro ha detectat grups de lladres multireincidents que, segons diu, venen de l'àrea metropolitana de Barcelona per robar els supermercats, Laia Claret.
23: Tenen molt clar
1: vehicle els productes que s'emporten, com ens expliquen des de la unitat de delinqüència urbana.
2: La majoria venen sota demanda, perquè molts cops hem trobat que venen com amb llistes de la compra. Per això, quan acaben furtant, és grans quantitats de moltes coses. La majoria de productes que solen ser més cars, des d'entrecots a productes congelats i ampolles d'alcohol.
1: I ens especifiquen com és el perfil d'aquest delinqüent.
2: Diríem que el 90% de l'àrea metropolitana de Barcelona. Són itinerants que es mouen per tota Catalunya, però residents a l'àrea metropolitana de Barcelona. La majoria són multireincidents, tenen el seu modus operandi. No és que siguin puntualment he vingut aquí, no, es dediquen a això.
1: El balanç de l'últim cas és un home multireincident detingut i dues persones investigades per productes robats en tres supermercats. Des de Platja d'Aro, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I tenim també dues operacions contra lladres de mòbils. La primera fa referència a la detenció d'un home de 29 anys que robava mòbils a l'estació de Badal, de la línia 5.
3: La majoria de víctimes d'aquests robatoris eren dones. El lladre les detectava dins d'un vagó i quan arribaven a Badal els prenia el mòbil de les mans i fugia corrents. Està acusat de 8 robatoris violents entre el maig i el juny per un valor de 8.000 euros.
0: I al Sónar, la policia ha detingut un altre home per robar 34 mòbils en una sola nit al recinte Fira Gran Via de l'Hospitalet.
3: La matinada de dissabte a diumenge, diversos assistents al festival van avisar els Mossos que els havien robat el telèfon al voltant d'un dels escenaris principals. Els agents van poder localitzar un home que venia d'un lloc on s'havien trobat fundes dels aparells. Li van trobar els 34 mòbils amagats als pantalons.
0: I mentrestant, la patronal d'Oci Nocturn assegura estar preocupada pels vesprejos i les festes en restaurants i clubs esportius, per tant, que

0: Joan, que, per cert, demà coincidint amb la Revetlla, els estudiants sabran la nota de la selectivitat i coincidint amb això hem sabut que aquest curs han augmentat un 60% el nombre d'alumnes que l'han repetida per pujar nota. I és notícia d'aquesta nit.
1: El president electe de Colòmbia, Tesla...
0: És notícia d'aquesta nit, justament, el candidat d'extrema dreta, Abelardo de Lasprilla, ha guanyat les eleccions a Colòmbia. Ara sí, enviat especial, Joan Biosca.
1: El president electe de Colòmbia ha estès la mà als colombians que no han votat per ell, ha dit, ha promès també ser el president de tots, ser dialogant, assegurat, però ha deixat clares també les seves línies vermelles. Abelardo de Lasprilla, l'escoltem, nou president d'extrema dreta colombià.
2: A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos, que se roban los recursos del pueblo. Les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener gobierno y Estado.
1: Des de Bogotà, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, a les eleccions primàries de Junts, Jordi Martí Galví serà el candidat del partit a Barcelona i a la Catalunya Nord està en marxa la consulta per escollir com s'ha de dir el territori dels Pirineus Orientals, Laura Bertran.
3: Des d'avui fins al 15 d'agost està en marxa la consulta per decidir el nom del departament amb tres opcions: mantenir Pirineus Orientals, Pirineus Catalans o Pirineus Mediterrani. Segons una part del catalanisme polític, hi falta el nom més popular, explica aquesta decisió Nicolás García, vicepresident del Consell Departamental.
4: Era molt fàcil dir Pays Català i sabem que no passarà. I això era demagògic. Nosaltres el que volem no és fer la demostració que l'estat francès és jacobí i que no canviarà sobre aquest tema. Ho sabem. És guanyar un nom que parli de la nostra identitat, del nostre territori i de la nostra cultura.
3: I és que un cop votat localment, el canvi de nom haurà de ser validat per París. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I per arribar a dos quarts, aquest cap de setmana, expliquem que la Fundació Miró ha celebrat 50 anys.
5: Ho han fet amb una jornada de portes obertes, amb diverses activitats. La majoria d'elles gratuïtes, també hi han hagut sardanes i una lectura de poemes.
0: I concert avui al Palau de la Música.
5: Concert d'havaneres amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig. Presenten Mare Mundi, tribut al mar, amb un repertori variat i que comptarà també amb les veus solistes de Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda i Samantha.
0: I el segon concert que tenim avui, Marta, al Port Vell de Barcelona.
5: Aquests que sentim, DJ Sinfònic i la Royal Phil Concert Orquestra al Festival Blau Marí. La proposta vol transformar grans èxits del pop, el rock i l'electrònica en una experiència sonora immersiva. El concert és avui a 2:15 del vespre.

0: Gràcies.
1: Per què, mama?
0: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
1: Gràcies a tu.
2: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
3: 150 anys movent-nos per tu.
4: BQN pregunta. A la universitat vols ser un número més o que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
5: O en viatge. O en capbussada nocturna. O en conversa interminable entre amics. O en Mini Cooper One Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1... Aquest estiu aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a Mini.es. Mini One. Tots volen One.

0: Passen 2:45, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Anem als esports. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb empat a 1 a la sèrie, la final de la Lliga de Bàsquet ara ja es trasllada al Palau Blaugrana.
1: A casa, a caseta, a partir de les 8, amb transmissió Tot Gira de Catalunya Ràdio. Satoranski, jugador blaugrana.
2: Siempre decimos que en el playoff, igual si ganas de 1 de 30 y tienes que pensar ya en el próximo.

0: I aquesta tarda juga l'Argentina. L'Argentina de Messi en una data assenyalada perquè avui fa tot just 40 anys, ho recordava abans amb el Mayol, d'un dels gols més icònics que hi ha hagut mai en un Mundial de Futbol.
1: Pràcticament, diríem, dels gols, sí, perquè en aquell partit va passar absolutament de tot. Una Anglaterra-Argentina, el quart de final del Mundial de Futbol de Mèxic 86, 4 anys després de la Guerra de les Malvines entre els dos països. Els dos gols els va fer Maradona. Un, el considerat millor gol de la història dels Mundials, amb Maradona driblant tots els jugadors que li sortien al pas des del mig del camp, i l'altre, el que Maradona va fer amb la mà, enganyant l'àrbitre, conegut com la mà de Déu. Avui, doncs, aquest Argentina-Àustria, 40 anys després, a les 7, i França irà a partir de les 11 de la nit. Paula Blasi que guanya la Volta a Catalunya i l'Igualada que força el cinquè i definitiu partit pel títol de l'hoquei Lliga amb la seva victòria davant el Liceu per 4-2.
2: Te quiero, Diego!
0: Són 2:05 de nou, un dia que al matí arrenca pendent de... D'entrada del que decideixi el Poder Judicial sobre el jutge Peinado, el jutge que investiga Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, però també el dia arrenca i, sobretot, pendent de la calor que arribarà avui al seu màxim. Un dels col·lectius que més preocupa, un any més, és el dels temporers. Lleida, Estela Bosoms, bon dia.
3: Bon dia. Sí, d'aquí poca estona visitarem una finca d'Albesa, al sud de la Noguera, per veure sobre el terreny com s'ho fan. Ahir en aquesta població van arribar els 39,9 graus i avui la previsió és que se superin els 40. Cal recordar que la normativa obliga les empreses a tenir una avaluació de riscos i actuar en conseqüència quan hi ha avisos per calor extrema, adaptant horaris o també garantint aigua, ombra, gorres o crema solar. Quan els termòmetres s'acosten als 40, també cal aturar tota l'activitat als camps per evitar casos com el del temporer, que l'any passat va morir per un cop de calor al Segrià.
0: Gràcies, Estela. Novetats d'altra banda del cas Andic. Segons publica avui La Vanguardia, ja està clar qui seran els primers a declarar. Redacció de Marc Forado.
4: Sí, seran concretament Freddy, la terapeuta, la secretària i les filles d'Isaac Andic. La interlocutòria es va signar divendres i avui ho avança el diari del grup Godó. La jutge aprova d'aquesta manera les proves sol·licitades per la fiscal Teresa Yoldi. Declararan, doncs, la terapeuta de la família Andic, Júlia, una germana d'ella, una secretària de Mangó i les dues filles de l'empresari i germanes de l'investigat, Sara i Judit Andic Raig.
0: I a Ciutadella, Menorca, ja estan en plenes festes de Sant Joan. Avui és el dia dels festers. Anem cap allà. Caterina Carmany, bon dia.
5: Bon dia. Somo Desbé, amb el seu passeig per tot Ciutadella, va anunciar que s'inicien les festes de Sant Joan i ara la vista posada amb el toc de flabiol de dimecres que donarà pas al cargol del Born i als Jocs del Pla. Es torna a esperar una xifra rècord de participació en 120.000 persones i els ciutadellencs es debaten entre l'alegria i l'afartament per la massificació de les seves festes.
0: Gràcies, Caterina. Són 2:07 de 8. Cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí amb aquests problemes de Renfe. Maria Fernández Noguera, com ho tenim, això? Bon dia.
6: Bon dia. Doncs mira, l'R3 segueix sense haver-hi trens en tota la línia que va de l'Hospitalet de Llobregat a Tour de Querol. I atenció, perquè Adif ens ha explicat a primera hora del matí, ho hem dit, que esperava tenir solucionada aquesta incidència cap a les 9 del matí, però ara ens acaba de dir que se'ls ha complicat més del previst i que confien solucionar-la a les 12 del migdia, és a dir, que s'allarga més del previst. Aquest tall de l'R3 és a causa d'un robatori de cable de coure que hi ha hagut entre la Garriga i les Franqueses del i que afecta la senyalització, i com que l'R3 té diversos trams tallats per les obres de desdoblament, Renfe ha posat servei per carretera a tota la línia. I un altre robatori de coure també fa la guitza a l'R14, en aquest cas, on la circulació està tallada entre Reus i Vinaixa. En aquest cas, el robatori de cable ha causat un incendi a l'altura de Montblanc, que els bombers confien apagar aviat, però mentre no s'apagui, Renfe cobreix amb autobusos aquest tram entre Reus i Vinaixa.
0: Gràcies, Maria. Important això, eh? La R3 de Rodalies està tallada. No funciona, no es pot fer servir. Fins les 12 estarà així. Ens havien dit inicialment a Adif, que és el responsable de les vies, que a les 9 ho haurien de tenir resolt. Doncs no només a les 9, no, sinó fins les 12. Per tant, estarà tot el matí tallada aquesta R3 de Rodalies. En fi, ho seguirem aquí a Catalunya Ràdio per descomptar d'aquest problema important a Rodalies, una vegada més, en aquest cas, però, a causa d'un robatori de coure. Anem a les carreteres, aviam com ho tenim, això. Equip Viari, Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Punts vermells, aquesta hora?
7: Mira, el punt més complicat aquesta hora és a la 2. Hi ha hagut un accident a Esparreguera que talla un carril en sentit Barcelona i a cua d'uns 2 quilòmetres.
0: I punts taronja?
7: Però, a més, exacte, tenim punts taronja a la B20 a Santa Coloma, cap al Nus de la Trinitat, lentitud també a la B23, a Esplugues, cap a Barcelona, i a la Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat, i a la Zona Franca, cap al Besòs.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
7: Fins ara.
0: I de seguida parlarem d'aquests desallotjaments a la mina. Tornarem a Sant Adrià del Besòs per veure com evoluciona aquesta situació. Però què més tindrem avui, a banda d'això, aquí al matí de Catalunya Ràdio, Sílvia Solanes?
8: Doncs parlarem del cas Begoña Gómez i ho farem amb Concepción Sáez, que és exvocal del
2: Consell General del Poder Judicial. També li preguntarem a Baltasar Garzón, que a partir de les 10 serà aquí al matí de Catalunya Ràdio, que ha tret un llibre, La democràcia amenazada. També parlarem de treballar amb calor, com cada dilluns, secció del Cor amb Laura Fa, i avui Àgora Esportiva del Mundial, postpartit Espanya-Aràbia Saudí.
0: Gràcies, Solanes. I avui a l'Àgora, de seguida, d'aquí uns minuts, Pau Llong, David Madí, Montserrat Nevera i Afra Blanco.
8: Bonpreu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí i aquesta calorada que tenim al damunt. Eloi, què ens expliques? Bon dia.
9: Bon dia, doncs explico que...
0: Calor, molta calor.
9: Avui i demà... És que, sí, a més, sí que és veritat que avui els últims mapes ens indiquen que hi ha més probabilitat de tempesta, Pirineu, Perepirineu, fins i tot les encluses de les tempestes, per tant, la part alta de les tempestes pot arribar al centre del país. Això podria ser una bona notícia de cara a rebaixar 1-2 graus la temperatura màxima prevista. I és veritat, però, que malgrat tot podem arribar als 40 graus o més, el Pla Lleida, la Catalunya Central, a l'interior de l'Ebre, i s'acostaran als 40 si no els superen en alguns llocs del prelitoral o del Perepirineu. I aquestes tempestes preveuen el Pirineu i Perepirineu poden baixar una miqueta més cap al sud. El problema és que també poden portar associades ventades molt fortes que podrien fer augmentar el perill d'incendi. Així que precaució, perquè a més també demà es podrien tornar a repetir aquestes tempestes de tarda sempre al nord de Catalunya.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara, una abraçada.
9: Fins ara, adéu-siau.
10: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i Esclat.
11: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
12: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
13: Divendres, olles on neden Neptú i Posidó era marmites. Avui dilluns, l'últim dilluns puntuable per la Lliga 2026. Dificilíssim. O no. Quan s'espanta, té la dèria d'afirmar que no. De 8 lletres. Quan s'espanta, té la dèria d'afirmar que no. 8 lletres.
11: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
14: Pluto!
15: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
16: Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el relaixador l'Ill de la Laguna tocada per Pinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
17: Aquest estiu tria el número 1 en qualitat, preu i gaudeix de la nostra gran varietat de gelats. Tria entre amellats, cornets, terrines, sorbets... L'estiu al millor preu i amb més sabor és a Lidl. Lidl, val la pena.
18: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
19: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Les Serps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesSerps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesSerps.com.
20: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo. Tens clar que la medicina és la teva vocació? Tria el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. Umedicina.cat.
21: Estrellita, claríssim. Una revetlla amb la millor companyia.
22: El grup de teatre La Cubana ha inaugurat aquest vespre.
23: Com que no hi ha local, tenim al carrer?
1: El carrer és l'escola de la Cubana.
3: Una companyia que ha fet història.
22: Oh, això és una bogeria, no?
23: Era màgic. Va ser màgia pura.
24: Més enllà de la Cubana. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
25: Tant de bons em fessin un cada dia, fill!
26: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
27: Bon dia!
28: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
29: Tranquils, que no ens avorrirem.
28: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. Aquesta nit, a TV3, la primera temporada. Catalunya
30: Ràdio. Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
31: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
13: Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio amb l'empresari David Madí, amb l'advocada Montserrat Nebrera, amb la sindicalista Fra Blanco i amb l'economista Pau Llong.
0: I de què ha parlat fins ara, abans d'entrar a l'Àgora, Pol?
13: Doncs increpades de rigor, carinyoses, però increpades en definitiva per l'absència del jefe. I avui només tenim el David i la Montserrat a l'estudi, sí. Cosa que sempre s'asseuen a la banda dreta de la taula. A la banda esquerra no quedava ningú i el David ho ha definit, hòstia, no sé si amb segones...
0: Hòstia, Déu, el Pau ja s'escandalitza.
13: Quedem al front de dretes.
0: Yeah. Sí, ha sigut un equilibri més o menys allò.
32: Jo he fet de xaquetera i m'he canviat a l'esquerra,
0: sí,
32: no?
0: Sí.
32: Que és el que toca.
0: Pau, alguna cosa a dir que t'he sentit fer?
33: No, molt bé, Montserrat. Hòstia, tinc moltes ganes d'escoltar-te...
32: En el costat correcte de la història.
33: En el costat correcte de la història, efectivament.
34: Vinga, com... Cert, parlant del costat correcte de la història, avui tenim un debat que no farem,
0: sí,
34: però que, Pau, l'hem de fer sobre el que està passant a Cuba, que és una cosa sensacional.
33: Bueno, quan vulguis, sí, sí. I tant que sí.
34: Sí, sí.
33: I tant. Ui, que sí.
0: Quin valor que hem obert aquí ara mateix. Doncs hem de parlar de Cuba, però avui el que farem, com a mínim de moment, és parlar de la mina de Sant Adrià del Besòs, perquè des de primera hora al matí de Catalunya Ràdio estem seguint la situació que hi ha, bàsicament perquè hi ha previstos fins a 4 desnonaments que formen part del mateix procediment, disculpeu, que la setmana passada ja va començar amb l'expulsió de 3 famílies. Aquesta vegada hi ha ben bé una seixantena de pisos afectats. Anem allà en directe a Lara García amb el suport del José Antonio Rodríguez. Com estàs? Bon dia, Lara.
35: Hola, bon dia.
0: Com va la situació? Com van els desallotjaments?
35: Doncs els Mossos d'Esquadra estan efectuant ara mateix els desallotjaments, estan mediant amb les famílies que hi ha dins dels pisos. Han entrat fa una estona després de fer fora els veïns que protestaven a la porta de l'edifici i, de fet, els agents acaben d'acordonar la zona perquè ningú, doncs, pugui apropar-se a l'entrada del bloc, tot i que els veïns segueixen protestant a l'altra banda del carrer. I ja han arribat també els operaris que col·loquen aquestes planxes metàl·liques a les portes dels pisos per evitar que tornin a ser ocupats. I, de fet, veiem ara mateix com estan traient aquestes peces enormes metàl·liques de les furgonetes per posar enganxar-les a les portes i que quedin tancades. Recordem que avui es desallotgen 4 famílies, 2 amb menors a càrrec.
0: Has pogut parlar amb alguns dels veïns afectats, Lara? Què és el que t'han explicat? Què t'han dit?
35: Sí, de fet, hem pogut parlar amb una d'aquestes 4 famílies que desallotgen avui, la de l'Antonio i la Jenny, que tenen un fill amb un trastorn d'autisme greu i demanen, doncs, que es tingui en compte el seu cas, el seu grau de vulnerabilitat, diuen, i també, sobretot, reclamen poder-se quedar al pis pagant un lloguer.
36: Que nos dejen en el piso, que nos lo alquilen, no nos negamos a pagar.
37: Exacto. Necesitamos un alquiler social. Llevamos aquí casi 10 años siendo la asistenta social y no nos quieren ayudar. Y ahora ya por última, como ellos quieren los pisos y están empezando a desahuciar, pues están empezando a ayudar, a ponernos en la mesa de emergencia, dándonos el papel de vulnerabilidad, en fin. Y claro, esto no es injusticia, oiga, porque mi niño tiene discapacidad, tiene 7 añitos, es un grado 3 de discapacidad y no se entiende el por qué no nos quieren ayudar.
35: I justament deies abans, Freddy, que dijous ja van haver-hi desnonaments. De fet, es van desallotjar 3 famílies, també amb menors a càrrec, i ara mateix podem parlar amb la Samira, que és una d'aquestes mares que van desallotjar dijous i que ha tornat a accedir a aquests pisos. Bon dia, Samira.
38: Bien. De momento, bien.
35: Veu tornar a entrar al pis?
38: Sí.
35: Quan?
38: El mismo día que fui desahuciada por la noche.
35: ¿Y cómo lo hicisteis?
38: No hubo ninguna resistencia por parte de los chicos. Salieron de casa porque en algún momento tienen que salir, no pueden estar ahí 24 horas. Estábamos al tanto i volví a entrar a mi piso.
35: Quan dius els nois, qui eren? Hi havia algú dins del teu pis?
38: Han dejado a chicos de control de acceso dentro de la vivienda.
35: Policies?
38: No. Son los chicos que han puesto las chapas antiocupas y están ahí haciendo turnos de 14 horas, que creo que tampoco se considera legal que los dejen allí encerrados, pero bueno, esa es la medida que ha tomado el consorcio.
35: Carai, llavors tu vas obrir la porta del teu pis, et vas trobar aquests nois, vas parlar amb ells i et van deixar tornar a entrar.
38: Sí.
35: I des d'aquell dia has estat vivint com estaves vivint amb els, com amb els últims anys dins del teu pis. Com han anat aquests dies amb inquietud?
38: Nerviosa. Ha venido la policía. Por la mañana me citaron para hacer un juicio. Fui al juicio. Y nada, de momento creo que voy ganando.
35: ¿Qué ha dicho el jutge?
38: El juez. Pues el juez ha dicho, escrito en un papel legalmente, que no pueden echarnos sin otra alternativa. Que no ha rechazado el consorcio el desahucio inmediato porque no tienen una alegación que demuestre que no se echen del piso así, sin ayuda de servicios sociales, con niños pequeños en la calle. Y ha sido un juez de emergencia, de los que hay, que no está comprado, porque toda la justicia no está comprada. Porque creemos en la justicia, creemos en los policías buenos, creemos en los jueces que no son corruptos. Porque aquí hay una jueza corrupta. No se puede decir nombre, pero aquí hay 58 pisos que es la misma jueza que está decretando los desahucios. No está mirando papeles de vulnerabilidad, no está mirando informes de discapacidad de niños que se encuentran aquí. Hay una jueza corrupta. Queremos que salga a la luz, porque estamos haciendo desahucios expresos y los jueces, que son buenos, que tienen consideración, que van por la ley, nos están dando la razón.
35: Per tant, tu estàs contenta amb aquesta nova resolució que impedeix que et facin fora del pis?
38: Estoy súper contenta. Espero y creo en la justicia y creo como ciudadana española que soy que vamos a conseguir algo. Lo creo.
35: Samira, moltes gràcies.
0: La Lara García, amb el suport de José Antonio Rodríguez, el suport tècnic de José Antonio Rodríguez, des de Sant Adrià de Besòs, on avui hi ha previstos, hi havia previstos, hi ha aquesta situació de quatre desnonaments. En fi, hem sentit aquests testimonis de primera mà. Montse, com ho veus?
2: Bé, hi ha tota una legislació, ara ja molt desenvolupada, respecte de com s'han de fer les execucions. No sé exactament quina és la situació aquesta, si són desnonaments per manca de pagament, si hi havia precaris per persones que s'havien ubicat en pisos que no eren seus, si és una execució hipotecària, si ja...
0: Eren ocupats, eren pisos públics ocupats. Ah. Eren pisos públics ocupats, sí, sí, sí.
2: Ah. Oh, pues la cosa, clar, això és una rodalia del sistema, perquè la idea amb la que originàriament una persona està dins d'un pis és que hi ha algun títol que l'habilita per fer-ho, i aleshores d'aquí se'n deriva tot un seguit de mesures de les quals la vulnerabilitat n'és una. El que passa és que si d'origen hi ha una situació d'irregularitat, com és que una persona ocupa una propietat, sigui pública o privada, sense títol, sense cap justificació, més que la necessitat pròpia, no? La material, que no és un títol, per tant, jurídic, el llançament és obligat, més que res perquè el llançament el que significa és que el sistema funciona i li diu a la gent que ha d'anar per les vies legals. Una altra cosa és que les vies legals funcionin, que hi hagi pisos a disposició, que l'Estat tingui mesures pròpies. Però el que no pot ser és que la gent es prengui la justícia per la seva mà i entri en el pis i després entengui o pensi o cregui que aquest pis és seu. Això xoca, la idea jurídica i, per tant, la materialitat d'aquesta idea jurídica xoca amb les necessitats de la gent, amb les situacions complicades i dramàtiques que viuen aquestes persones, amb els nens petits que no tenen cap culpa de res i que estan allà, alguns d'ells, amb mancances personals, i produeix allò que es diu un nus, no? Un nus emocional entre el que hauria de ser la justícia cega, i el que reclamarien d'una justícia material, una justícia social, que moltes vegades els propis jutges no són els que l'han de resoldre, sinó que són els nostres poders públics que amb els nostres impostos siguin capaços de teixir una xarxa, primer, d'oportunitats perquè la gent no estigui en aquesta circumstància i pugui treballar de manera digna. I en segon lloc, si hi ha situacions molt desafortunades, doncs poder posar aquesta xarxa perquè no caiguin. Però en tot cas és l'Estat. I l'Estat, per un tràmit que si no es compleix, acaba generant situacions de mimetisme, no?, en altres, i que acaben dient, bueno, aquí es pot entrar en un pis i quedar-te, i si fas una mica de gresca fora, t'hi quedes. Home, jo crec que no és el millor missatge que podem traslladar des del punt de vista de l'eficàcia dels serveis i des del punt de vista de l'eficàcia de la justícia.
0: Afra.
4: Jo estic d'acord amb l'essència del que comenta la Montserrat. Ara bé, tampoc el sistema ha funcionat en un moment en el que ens trobem persones que clarament són persones vulnerables i tot i així no han estat declarades com a persones vulnerables. En tot cas, no acabo d'entendre si necessiten i s'exigeix per normativa una alternativa per poder viure, perquè no se'ls hi ofereix. Tampoc entenc perquè les vies de negociació no han estat escoltades. Aquí s'ha intentat precisament perquè el fi d'aquestes residències, com bé has situat i ha deixat una mica sobtada a la Montse, és una fita pública, no? I al final no té sentit que l'acord no s'hagi pogut aconseguir. Personalment, són temps estranys, Freddy, perquè en el moment en el que tenim a persones que continuen acumulant i comprant i burlant-se de persones que tenen una necessitat absolutament vital, com totes nosaltres, que és de tenir un sostre, ens trobem aquest tipus de personatges, que no és el cas, però que estan actuant de manera rentista amb habitatges que probablement sí que podrien ser de l'accessibilitat per tantes i tantes d'altres famílies com aquestes. Crec que són 52, no? Aquí l'errada és política, no tinc cap mena de dubte, hi ha un error polític al darrere de tot plegat, i comparteixo amb la companya que no tots els jutges tenen aquesta manca de sensibilitat, però en aquesta execució sí que hi ha aquesta manca de sensibilitat, aquesta manca de resolució, perquè on no estan els polítics sí que han de poder estar els jutges reclamant que aquestes persones tinguin una alternativa, i que fins que no tinguin aquesta alternativa no s'ha d'executar aquest desnonament, i ni molt menys ha de ser express. I celebro, per altra banda, la reacció dels veïns i de les veïnes defensant aquestes famílies, que algunes d'elles crec que porten 10 anys, i han criatures pel mig, però encara que no hi hagués, estan parlant de vides que demà o aquesta nit no saben on dormiran, i aquesta crec que ha de ser l'essència que hauria de moure no només el polític i la política, sinó també la justícia.
0: David.
5: Bé, falta una part de context aquí, perquè m'agradaria saber què és el que ha portat que amb uns pisos socials que van ser assignats fa 10 anys, doncs finalment els treuen, no? Que deu haver-hi una història darrere de tot això que desconec, però que deu motivar, perquè això és un doble fracàs, no? És a dir, quan hi ha un problema habitacional, de qui no és culpa és del propietari. Qui és culpa és de la xarxa social, que amb la d'impostos que paguem siguin capaç de resoldre aquestes situacions. A Catalunya tenim l'índex d'ocupació més alt d'Espanya. Vale? Em sembla que és a l'ordre del 25% de totes les ocupacions es fan a Catalunya, i hi ha una legislació molt laxa. Jo durant tot aquest temps, no ho he explicat, però porto un any vivint al costat d'una casa ocupada, en la finca nostra. Ara ja està resolt, per tant en parlaré, però he pogut comprovar, ja ho sabia, però he pogut comprovar lo lamentable que és la situació de les ocupacions en aquest país. En aquest cas era una ocupació d'una d'aquestes màfies que agafen una casa, que la comercialitzen per la seva banda i intenten que entrin uns finalistes que els hi paguen. És com funciona una part de l'ocupació a Catalunya de màfies en aquest terreny. Bé, la propietària era una casa que estava en venda amb una propietària i el desastre del recorregut que ha trigat 9 mesos amb un cas tan evident com era aquest a resoldre's ha estat tremendo i tenint en compte que la propietària ha actuat exclusivament per la via absolutament legal, on s'han produït 6 ajornaments del judici, tota una situació. Jo crec que el problema que tenim en aquest país és, els problemes habitacionals no són culpa dels propietaris de pisos i cases, sinó que és un problema social i de les polítiques que s'han fet sobre habitatge. 2, tenim una legislació absolutament lesiva en aquest terreny i que perjudica moltíssim. I aquí s'hauria de fer una legislació, com està a molts països de la Unió Europea, molt senzilla. Si vostè no acredita títol de lloguer o de propietat, el fem fora en 24 hores. Això és el que hauria de passar en un país civilitzat. I en aquest cas concret, perquè no estem parlant d'aquests tipus d'ocupacions majoritàries, sinó que estem parlant d'uns habitatges públics i tal, crec que deu faltar una part de la història per entendre el que ha passat.
0: Pau.
33: Bé, jo no crec que recuperar un pis públic ocupat, evidentment, sigui equiparable a un desnonament d'un fons voltor, clar que no ho és, perquè el parc públic és un bé escàs i comú i té tot el sentit que l'administració pugui adjudicar-lo en igualtat de condicions a qui l'espera per la via arreglada, no? I, per tant, clar que l'habitatge social s'ha d'assignar per justícia i no com el rei de la Medusa, diguem, amb una competència ferotge. Però, clar, si només diem això, no estem mirant el quadre complet ni estem sent justos, no? La llei catalana de 24-2015, i aquí he de corregir a la Montserrat, diu una cosa clarament, a més la conec molt perquè la vaig estar batallant en èpoques de militància a la plataforma d'afectats per la hipoteca, diu literalment que l'administració ha de garantir el reallotjament adequat de les famílies en risc d'exclusió, literalment, en qualsevol cas, i per poder fer efectiu el desnonament. És a dir, el reallotjament no és un favor a posterior, sinó que és una condició prèvia.
2: Estic d'acord, sí.
33: Okay.
2: I he dit que la llei ho diu. Sí.
33: Deixa'm acabar, Montserrat. La llei el que diu és que s'ha de fer prèviament i és independent que estiguis ocupant, que estiguis llogant o que tinguis títol habilitant o que no. Val? Per tant, a la mina hi ha famílies amb criatures, 7 infants només als 3 primers pisos, que no tenen on anar. I a aquestes famílies se'ls ha negat l'entrada a la mesa d'emergència. Per tant, respecte a aquestes famílies, s'ha vulnerat la llei 24-2015. I això ho hem de dir. Sigui com sigui, el rerefons és el de sempre en el tema d'habitatge. Tenim una llei catalana del dret a l'habitatge que contempla que el 2027 hi hagi un parc d'habitatge social a Catalunya que hauria de ser el 15%, però avui no arriba a l'1,5%. Aquest dèficit estructural està col·lapsant completament les meses d'emergència, d'acord? I fa que famílies com les de la mina no tinguin cap sortida arreglada. Recordem que hi ha 115.000 famílies esperant un pis protegit, d'acord? I, mentrestant, no s'han posat les multes als especuladors que incompleixen la llei, ni s'ha fet servir la cessió obligatòria de pisos, és a dir, la mateixa administració que ha deixat podrir el parc públic durant dècades, efectivament, amb això podríem estar d'acord amb el David, per inacció, que no ha plantat cara a l'especulació, és ara la que desnona famílies perquè no hi ha alternativa en un parc públic que ell havia de construir i no ha construït. Per tant, evidentment, sí, estem posant la càmera avui on? Estem posant la càmera doncs, en un desnonament d'un pis públic i a la gent li crida l'atenció. No pot ser que un recurs públic estigui ocupat il·legalment. Però no hi és normalment aquesta càmera pels més de 6.000 desnonaments que es van fer a Catalunya l'any passat. També som una comunitat rècord de bit com a comunitat amb més desnonaments, 38 famílies al dia, 3 cada 2 hores, i 7 de cada 10 no ho són per ocupació. Són per gent que no pot pagar lloguer. És a dir, gairebé la meitat de les mudances a l'àrea metropolitana de Barcelona, un 46%, són per una pujada de lloguer que no es pot pagar o per una no renovació sense cap motiu. I aquest any, amb 600.000 contractes que caduquen, ve una onada sense precedents. Per tant, jo també crec que hi ha una simetria en la mirada. Hauríem de posar una unitat mòbil en tots aquests pisos que cada dia són desnonats de famílies que no poden pagar, inclosos els desnonaments invisibles per impagament de lloguer. Per tant, el problema és social, el problema té a veure amb manca de parc social i el problema té a veure amb l'especulació. I en el cas concret d'aquestes famílies, evidentment, tot i que intuïtivament, insisteixo, tots estarem d'acord amb que hi ha d'haver una assignació universal i garantista dels recursos públics, que són un bé escàs, també topa amb la no aplicació de la llei 24-2025, que s'hauria d'aplicar i, per tant, se'ls hauria de donar a aquesta gent una participació efectiva a la mesa d'emergència i un reallotjament abans de ser desnonades i que no es trobin al carrer. Això és el que es pot dir si un està informat sobre el que està passant a la mina concretament avui. Si un no aquest... té idea, doncs, que evidentment diu una altra cosa i explica anècdotes de la seva vida personal. Però el que està passant a la mina avui és això. És una mala aplicació de la llei 24-2015.
0: Aquest és un dels temes del dia, és la que deia ara el Pau, que aquí posem...

L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.

0: Les 9 i 4, bon dia. Els bombers reforcen el dispositiu de Sant Joan a l'Alt Pirineu i recorden que el Prepirineu ja s'enrisca a l'abat d'incendis. El cos preveu una campanya d'estiu clàssica, però ja estan alerta per la calor, l'acumulació de vegetació als boscos i l'avançament de la campanya de sega. 2 de cada 3 incendis a la regió pirinenca tenen origen humà. La UEC de la Seu ha celebrat la cloenda del curs 2025-2026 i en el transcurs de l'acte, 2 alumnes que han obtingut el títol d'ESO han rebut un diploma de mans de l'alcalde d'Urgellenc, Joan Barrera. D'altra banda, 3 estudiants de quart d'ESO de l'Institut La Valira de la Seu han obtingut menció honorífica a les proves Cangur. Els joves s'han situat entre l'1% dels millors de Catalunya. Enguany han pres part en la competició matemàtica més de 15.000 alumnes d'arreu del país. Ferran Pedret s'ha reunit amb l'equip de govern de l'Ajuntament de la Seu i amb entitats locals. Després de conversar amb Joan Barrera i Gemma Tol, president del grup parlamentari del PSC Units, es va trobar amb representants de Càritas, la Seu Solidària i la Plataforma Pro Residència. Entre altres temes, han parlat del pla de barris i d'altres inversions previstes pel govern als nous pressupostos. El Festival Set Infern ja té punt el seu programa d'enguany amb 3 dies de música i activitats culturals a l'Alt Urgell. El Festival de Jazz Folk del Pirineu amplia la seva durada i tindrà lloc del 17 al 19 de juliol entre la Seu, Bellestar i, com a novetat, també Arfa. Una fotografia inèdita ha permès conèixer el desaparegut retaule barroc del Roser de l'Església de Santa Maria d'Organyà. La imatge fou presa el 17 de juliol de 1923 i no ha estat a l'abast del gran públic fins fa 3 anys. La troballa l'ha fet la documentalista i activista cultural Montserrat Riu. Sort estrena una sala de desfer que permet als ramaders tancar el cercle productiu. El sector confia de millorar la comercialització de la carn amb el nou equipament que ha inaugurat Òscar Ordeig. El conseller es compromet a reduir la població de fauna cinegètica i ajudar les explotacions que s'han vist afectades per contagis de tuberculosi. Confirmen l'ocupació humana continuada al Parc Nacional d'Aigües Tortes des de fa 10.000 anys. Un treball ha reunit 124 datacions per carboni, 14 de 45 jaciments diferents, situats per sobre els 2.000 metres d'altitud, que confirmen que a tota aquesta zona no ha estat, com s'havia dit, sempre ha estat salvatge. Demanen 16 anys de presó per un home acusat d'abusar de la seva neboda a Puigcerdà. La víctima apunta que les agressions sexuals es van produir entre els anys 2022 i 2023, quan ella tenia 23 anys, a la casa i a la botiga de la seva tieta, que era la parella de l'acusat des de feia més de 20 anys. L'home nega els fets i el seu advocat en demana l'absolució. I els esports, més de 200 esportistes de 16 equips diferents d'arreu de Catalunya i d'Andorra s'han trobat aquest cap de setmana al Palau d'Esports pel torneig Presbit Ciutat de la Seu d'Urgell, amb el Cedi Sairam com a anfitrió. Bona valoració de la campanya del Turgell per prevenir discriminacions en l'àmbit esportiu. La iniciativa al Turgell o Discriminació Zero s'ha complementat amb accions formatives a la Seu i Oliana i també s'ha distribuït material de sensibilització. I el temps amb una calor que toca sostre entre avui en alguns punts del Pirineu, especialment a la Conca de Tremp, es pot tornar a superar els 40 graus, una xifra, els 40 graus, al qual s'hi arribarà a prop també aquí a l'Alt Urgell. A les Seus espera una màxima de com a mínim 37 graus i a les 8 del matí ja hi havia 19 graus.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: Els bombers de la Generalitat encara en una campanya forestal que defineixen com a clàssica. La vegueria del Pirineu proverteixen que, en el cas del Prepirineu, que inclou el sud de l'Alt Urgell, ja està en risc elevat a causa de l'avançament de la sega i la calor prevista pels pròxims dies. El cos ha reforçat el dispositiu de Sant Joan a les portes de la setmana més intensa del calendari de falles, amb més controls preventius i més efectius disponibles. També estan preocupats per els riscos de l'actual campanya de sega, tot i que els agents rurals s'han reiterat un com és que el sector agrícola està molt compromès amb la lluita contra els incendis enfront dels darrers focs vinculats a activitats agràries. S'ha presentat la campanya forestal de l'estiu a l'Alt Pirineu, tot coincidint amb l'inici astronòmic de l'estiu aquest mateix cap de setmana, ahir mateix, i coneixem els detalls a l'informatiu migdia, en què parlem justament ja de la celebració de Sant Joan amb diferents protagonistes. El tret de sortida ja serà demà a 2:15 al migdia al Parc del Cadí amb la rebuda de la flama del Canigó, i després hi haurà activitats com una volta en moto amb la flama a càrrec del Motoclub Ben Shops, una botifarrada gratuïta oferta per l'Ajuntament, l'encesa de la foguera, batucada i una sessió de DJ, tot plegat amb la col·laboració de diverses entitats i particulars de la ciutat. N'ha avançat detalls l'alcalde de Seu, Joan Barreda, en l'entrevista que va emetre aquest divendres passat Ràdio Seu per avançar totes les diverses activitats destacades que hi haurà al llarg d'aquest estiu a la Seu.
2: Sí, fem la primer de tot la flama al Canigó, fem doncs aquesta activitat doncs de concert, botifarrada, després el foc allà al que és a la zona del Topiró, i ja també es dona coca, és a dir, unes activitats doncs maques per poder gaudir d'aquesta revetlla de Sant Joan, doncs que sempre és especial, una nit màgica.
0: Una nit de Sant Joan que arribarà com més tradició just després de la finalització del curs escolar. Va ser aquest divendres passat, es va organitzar per l'ocasió una festa al passeig Joan Brodieu, adreçada especialment a les famílies, i aquesta darrera setmana hi ha hagut un munt d'actes relacionats amb aquest final de curs. Entre ells, un dels últims ha estat la cloenda de la unitat d'escolarització compartida, un acte que va presidir justament l'alcalde Joan Barreda amb la tinent d'alcalde Gemma Tó i amb la presència d'alumnat i l'equip docent d'aquest recurs educatiu. En el transcurs del tancament escolar, dos alumnes que han obtingut el títol d'ESO han rebut un diploma d'abans de l'alcalde, i s'ha projectat un vídeo que recollia un resum en imatges de moltes de les activitats educatives que s'han fet durant l'any en aquest recurs educatiu especial. Les UEC tenen com a finalitat complementar l'atenció educativa que ofereixen els centres educatius, afavorir l'assoliment de les competències de l'etapa d'ESO i vetllar per la continuïtat formativa d'aquests alumnes en una metodologia més flexible, motivadora i personalitzada per retornar-los la confiança en l'èxit personal i especialment evitar l'abandonament escolar.

0: I ara parlem d'una altra faceta d'aquesta franja educativa, la de l'excel·lència, en aquest cas perquè tres estudiants de quart d'ESO de l'Institut La Valira han obtingut una menció honorífica a les proves Cangur, després de situar-se entre l'1% només dels millors participants de Catalunya. És un resultat que des de l'Institut han valorat com a molt meritori, tenint en compte que enguany han pres part en aquesta competició matemàtica més de 15.000 alumnes d'arreu del país. El Departament de Matemàtiques i la direcció del centre han celebrat aquest resultat perquè asseguren que reflecteix el bon nivell que hi ha en la matèria i en el raonament lògic dels joves que han rebut aquest reconeixement. La prova és organitzada per la Societat Catalana de Matemàtiques i premia la lògica, l'enginy i el raonament conceptual per damunt de la memorització. Cal recordar que aquest any, pel que fa a primària, també hi ha hagut alumnes de l'Escola Pau Clarís que han entrat entre els millors alumnes de Catalunya, una d'elles amb una menció especial. Els exercicis plantegen reptes que posen a prova la capacitat d'interpretació, l'estratègia i el pensament crític dels participants. La prova Cangur, que com dèiem es fa tant a primària com a secundària, és un concurs internacional de matemàtiques impulsat per l'associació La Cangur Sans Frontières, que és present en desenes de països i considerat un dels esdeveniments matemàtics escolars amb més participació del món. A Catalunya, la iniciativa és organitzada per la Societat Catalana de Matemàtiques des del 1996. Es vol així fomentar l'interès per aquesta matèria entre els estudiants mitjançant problemes de lògica, raonament i creativitat, allunyant-se del model tradicional basat únicament en el càlcul mecànic i valorant que dominar aquesta matèria els pot obrir moltes portes en el futur. La competició s'adreça a alumnes des de 5è de primària fins a batxillerat i cicles formatius, amb proves adaptades a cada nivell educatiu. L'edició d'enguany es va fer els dies 19 i 24 de març, ara fa 3 mesos, en diverses seus del país. El president del grup parlamentari Socialistes Units per Avançar, Ferran Pedret, ha visitat la seu d'Urgell. Es va reunir divendres amb l'equip de govern de l'Ajuntament i concretament amb l'alcalde Joan Barrera i la tinent d'alcalde Gemma Tó. Van parlar de diversos temes referents a les inversions que té planificades la Generalitat o que ja s'està executant a la ciutat i el projecte de pressupostos del govern que és previst que rebin el vistiplau de la Cambra Catalana d'aquí pocs dies. Tot seguit a la mateixa sala de juntes del consistori, el diputat del PSC Units per Avançar va mantenir una reunió amb representants de Càritas d'Urgell, l'ONG La Seu Solidària i la plataforma que reivindica la construcció de la nova residència pública de gent gran de La Seu. En aquestes trobades també hi prenien part la diputada i secretària quarta de la mesa del Parlament, Judit Alcalà, i el també parlamentari Manel Esquerra. Després es van desplaçar al recinte del seminari diocesà per conèixer l'evolució de les obres del nou centre de salut mental del Pirineu. Posteriorment, en una entrevista a Ràdio Seu, Ferran Pedret va explicar que aquesta visita forma part de les trobades que duen a terme de manera habitual amb representants d'ens locals i col·lectius d'arreu de Catalunya per parlar de primera mà amb aquests col·lectius sobre problemàtiques locals.
1: Sens dubte, nosaltres sempre que tenim l'ocasió de no estar estrictament reunits al Parlament procurem anar a parlar amb veïns i veïnes, amb associacions, també amb els representants institucionals de les diferents comarques, viles, ciutats, perquè és la manera que pensem més ràpida, més directe, de copsar quins són els reptes que es plantegen des de diferents territoris del país, també quins són els projectes, les propostes que s'impulsen. I el que hem vist aquí a la Seu és un ajuntament amb molts projectes, amb moltes propostes, un alcalde molt batallador, segurament això sigui una característica que se'n pot destacar, i hem vist projectes que comencen a estar bastant encarrilats, no? Alguns que responen a demandes històriques de la Seu i del conjunt de la comarca, però que comencen a... Bueno, que ja s'hi ha posat fil a l'agulla, no? Amb el cas de la residència, sens dubte és un dels més destacats, també l'hospital...
0: En el cas de la Seu, Pedret ha destacat que hi ha vist un ajuntament amb projectes i propostes importants i amb alguns d'aquests projectes que comencen a estar encarrilats. S'ha referit, per exemple, a la futura residència, l'Hospital Comarcal del Tursell o els plans per impulsar la creació de més d'un centenar de nous pisos de lloguer assequible mitjançant la cessió a la Generalitat de dos solars a la zona de l'Horta del Valira. D'aquests n'ha destacat que es preveu que un 30% estiguin reservats a gent jove.
1: I crec que també hi ha novetats interessants en l'àmbit de l'habitatge, amb aquesta sessió de, dins del programa de la sessió de solars a la Generalitat, per tal de que la Generalitat construeixi fins a 111 habitatges, amb un 30% dedicats a la gent jove, i també hi ha, penso, inversions molt interessants al voltant del Pla de Barris, no? Amb aquest Pla de Barris que la Seu ha obtingut i que suposarà la transformació total del nucli antic de la Seu, amb 30 projectes diferents, 12 milions i mig d'inversió, i pensem que aquest és el camí a recórrer.
0: I en referència a la residència, Pedreta recorda que mentre se n'espera la construcció s'ha fet les obres d'adequació de l'actual centre de les instal·lacions de la Fundació Sant Hospital, uns treballs que han culminat precisament aquest mes amb el retorn dels usuaris des de l'edifici del seminari, on havien estat traslladats arran de la pandèmia de Covid. Havia de ser una mesura provisional, però finalment s'ha fet durant 6 anys i ara, sí, completant aquesta col·laboració amb el bisbat, han tornat al seu emplaçament habitual.
1: Sens dubte és important. Sabem que hi ha unes obres d'adequació del sociosanitari pel mentrestant, que són unes obres que eren molt necessàries. Ens han explicat les condicions en què estava el sociosanitari ara, i la Generalitat i l'Ajuntament, doncs, col·laborant, impulsaran aquestes obres, però la residència és que és un punt d'inflexió, no? Perquè estem parlant de 90 places residencials, estem parlant de 40 de centre de dia, 16 apartaments tutelats, pisos tutelats, i la possibilitat també de que potser el servei d'atenció domiciliària presti serveis des d'allà i també els pugui prestar, diguem, endins de l'equipament, no? Això ja s'ha posat el fil a l'agulla, és a dir, ja hi ha compromisos inclús per aquest mateix any, i s'han anunciat, no? I per tant això començarà a ser una realitat ben aviat, i sens dubte a nosaltres ens sembla que l'atenció amb dignitat a la gent gran de la Seu i de la comarca és un element que per nosaltres forma part de la nostra idea del que és la justícia social.
0: I en referència a l'Hospital Comarcal, des del PSC confien que els acords signats entre Ajuntament i Generalitat permetin que es liciti les obres abans no s'acabi aquest 2026.
1: Amb l'hospital, certament també una demanda històrica, no? Aquí l'hospital té una seu que, en fi, és un edifici històric amb totes les limitacions que això suposa respecte a la funcionalitat, no? Però era important impulsar aquest nou hospital comarcal de l'Alt Urgell. Hi ha acords també entre l'Ajuntament i la Generalitat en aquest sentit, i per tant també es començaran a donar els passos necessaris, la licitació del projecte executiu abans que acabi l'any, i per tant això començarà a ser una realitat també ben aviat. Òbviament tot té els seus terminis, les obres s'hauran de fer, etc, però això ja és aquí, no és una promesa, sinó que ja és un projecte que està fent tots els passos que ha de fer per ser una realitat.
0: Encara en l'àmbit sanitari, pel que fa a la possible ampliació de la col·laboració sanitària amb Andorra per evitar desplaçaments a hospitals de Lleida o Barcelona, de la qual es parla des de fa temps, Ferran Pedret ha matisat que és una qüestió delicada perquè es porta temps treballant-hi, i el fet que Andorra sigui un estat de fora de la Unió Europea dificulta que es tanqui els acords a nivell legal que han de passar pels dos estats. Tot i això, creu que hi ha marge per arribar a pactes transfronterers de cara a millorar l'atenció a la ciutadania.
1: La qüestió de la col·laboració en matèria sanitària amb Andorra és una qüestió que és delicada, se'ns ha plantejat per part de l'alcalde, és un tema en el que porta temps rumiant-s'hi i treballant-s'hi. Hi ha algunes dificultats que no són menors, al ser Andorra un país que no és només un tercer, sinó que a més és de fora de la Unió Europea, però bé, ens sembla que tot el que sigui col·laborar entre administracions diferents per prestar un millor servei a la ciutadania és quelcom interessant, no? Cap a la fi, des d'aquí es té col·laboració amb l'Hospital Arnau de Vilanova, i per tant, això està, si no ho recordo malament, a unes 2 hores, no? Per tant, si es pogués estar per determinats serveis a mitja hora, doncs seria millor, òbviament. Però bé, en tot cas, puc assegurar que l'alcalde és una qüestió que té al cap i que ens l'ha verbalitzat.
0: Podeu recuperar aquesta entrevista amb Ferran Pedret a l'apartat de Ràdio La Carta del nostre web, radioseu.cat. El programa del Festival de Jazz Foc del Pirineu, el Set Infern, ja ha presentat la seva programació d'enguany. Es farà d'aquí pocs dies, del 17 al 19 de juliol, d'aquí menys d'un mes, i aquest any amplia la seva durada 3 jornades i amplia també les seves ubicacions. Se seguirà fent a la Seu i a Bellestar, en aquest cas dins el municipi de Montferrer i Castellbó, però també s'estrena una tercera seu, que és Arfa, al municipi de Ribera d'Urgellet, una programació centrada novament en la música d'arrel, el jazz i activitats participatives. El programa començarà novament a la Seu, serà el divendres 17 de juliol, quan a les 7 del vespre la llibreria El Refugi acollirà un recital de poesia amb Núria Nieto Llach. Després, a les 8 del vespre, actuarà el conjunt urgellenc Sorgen, amb una proposta que combina música d'arrel i experimentació contemporània, i a partir de les 10 de la nit hi haurà concert de swing amb Freddy's Jazz Band. Durant la vetllada hi haurà sopar popular i servei de barra. La jornada central serà dissabte, novament a Bellestar, l'espai festiu. Entre les 4 i les 8 de la tarda hi haurà diversos tallers formatius. Maria Pereira impartirà un taller de folk, Jordi Gaspar un de jazz. De 4 a 6, entre les 6 i les 8 més tard, Pep Lisandra oferirà un taller de ball i Maria del Río i Carla Mateo conduiran un taller de cant. I a 2:15 de 7, taller infantil amb Júlia i Núria. Pel que fa als concerts de dissabte, començaran a les 8 del vespre amb jazz d'autor, amb Rei Castells. A les 10 de la nit actuarà Casum, amb música i danses tradicionals reinterpretades. Hi haurà una batucada a 11:15 i ja a mitjanit actuarà el conjunt Talisk, una de les propostes internacionals més potents actualment del folk contemporani. Ja de matinada, a 12:45, es farà una jam session oberta i durant tota la jornada hi haurà servei de barra, sopar popular, fira local, activitats familiars i espais de convivència. La cloenda serà el 19 de juliol a Arfa, quan a la tarda a 17:45 o de talleria del conjunt Diots oferirà l'última actuació d'aquesta edició. L'organització sobrella que el Set Inferns vol ser una aposta per la cultura accessible, el desenvolupament local i la creació d'espais comunitaris amb una promoció que és gratuïta, oberta i diversa i per reivindicar el Pirineu com a motor cultural viu. Se'n pot trobar tota la informació al web elsetinferns.cat i d'aquí pocs dies també en parlem al programa Carretera i Manta de Ràdio Seu. I no deixem l'àmbit cultural perquè una foto del fons fotogràfic dels germans Roig de l'Arxiu Bastardes, que es conserva a l'Arxiu Nacional de Catalunya, ha permès conèixer com era el desaparegut retaule d'estil barroc de la Mare Déu del Roser. Aquí hi havia l'església de Santa Maria d'Organyà. La imatge fou presa el 17 de juliol de 1923, per tant, fa ja més de 100 anys. I com s'indica a la llibreta del Registre dels Fotògrafs, la troballa l'ha fet la documentalista i activista cultural Montserrat Riu. Era una foto inèdita, fins ara pel gran públic, i es pot consultar però al web dels arxius en línia des del 2023. Riu ha manifestat que tenia en compte la informació, ara caldrà que la parròquia i l'Ajuntament de la Vila emprenguin accions per donar a conèixer el retaule als habitants. També ha assenyalat que seria una bona idea col·locar-ne una còpia a l'interior de l'església. El retaule del que ara s'entén la imatge presidia la capella del Roser de Santa Maria d'Organyà i estava adossada al mur de migdia. Va ser enderrocada l'any 1911 arran de les obres de modelació de l'edifici. La instantània constata que després de l'enderroc la peça artística va ser reubicada dins el temple i va romandre probablement fins a la seva desaparició. La hipòtesi més sòlida és que el retaule va ser destruït durant les cremes intencionades de patrimoni que hi va haver a l'inici de la Guerra Civil. Al no disposar-se de cap mena d'informació escrita al retaule, per analogia es pot pensar que també que fou tallat amb fusta i era policromat. Al pis central hi destaca la imatge majestuosa i elegant de la Mare Déu del Roser i la figura es troba flanquejada per una talla de Sant Domènec de Guzmán i a l'altra banda hi ha l'escultura de Santa Caterina de Siena. Damunt la Mare de Déu hi destaquen un parell d'àngels que sostenen un orgue com a escut. A la predel·la hi ha dos misteris del dolor. La capella del Roser està documentada per primer cop l'any 1758. Va fer una menció al viatger i funcionari borbònic Francisco de Zamora a la seva estada a Organyà. La intervenció arqueològica que es va fer l'any 2009 a la plaça de l'Església constata que la capella estava pavimentada amb cairons quadrats alternats amb algunes lloses de pedra sota les quals es va localitzar diversos enterraments. Pirineu. Les 9 i 25, el conseller d'Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha inaugurat la nova sala de desfer de sort que ha de marcar, afirmen, un punt d'inflexió pel sector primari del Pallars Sobirà. Així ho han valorat els productors i també el departament. En la visita, Ordeig anunciava que de cara al 2027 s'obriran noves línies d'ajut destinades a finançar el dia a dia d'aquestes instal·lacions amb l'objectiu que n'hi hagi més i, per tant, els ramaders no hagin de fer desplaçaments llargs per poder preparar i comercialitzar la carn. Recordem que des de començament d'any, per exemple, la Seu d'Urgell s'ha quedat sense escorxador pel tancament de Mafriseu i aquesta podria ser una solució per tal que es reobri.
2: Jo crec que el futur del nostre país, del sector agroalimentari i de la ramaderia, passa per tenir una xarxa d'escorxadors de baixa capacitat i d'obradors i de salades de desfer per tal de poder tenir a prop i d'una manera més fàcil i més barata doncs, aquesta... I, per tant, el que hem de fer no és tancar escorxadors, sinó garantir la seva viabilitat i el departament obrirà noves línies d'ajuda per tal d'ajudar al finançament del dia a dia de dels escorxadors i les sales de desfer arreu del país. Per tant, més enllà de reduir aquestes instal·lacions, el que volem fer en els propers anys és augmentar-les i, sobretot, fer-les viables. La ramaderia del país ho necessita.
0: L'escorxador i la nova sala de desfer de sort són gestionades per la cooperativa del Pallars. És un equipament llargament anhelat pel sector i que ara és finançat amb fons públics i permetrà als ramaders locals a tancar el cercle productiu. És el que més valoren, des de la cria fins a la comercialització directa. Edgar Espada, en ramader, ha assegurat que la instal·lació ha de suposar un abans i un després perquè permet transformar la carn i portar un producte de proximitat d'alta qualitat i ara també portar-lo a més botigues i consumidors.
3: Tenir aquesta instal·lació la sala de desfent suposa un abans i un després, perquè aquí al Pallars Sobirà fem carn extensiva de producte de la ramaderia curosa dels nostres pagesos. Creiem que fem un producte extremadament bo i tenim ganes de que la gent el provi i el conegui més enllà de la comarca, i ens faltava aquesta peça vital per transformar el producte i poder fer un cercle tancat. Nosaltres controlem la gestió de les pastures de muntanya i dels boscos, controlem amb els nostres ramats, fem el procés de l'engreix associats amb una cooperativa local i amb el manteniment de la

0: Neixen aquests dos vedells, els portem a la granja de Casovall a engreixar i els portem, entren per aquí, per aquesta porta, i surten per l'altra porta ja en bandeja, disposats ja al plat de cada consumidor.
1: I Eloi Jesús, ramader de Llessuí, municipi, població on hi passen l'estiu molts animals d'explotacions ramaderes, explica que la sala els permet fer venda directa i distribuir el producte arreu del Pallars, tant a restaurants com a particulars i fins i tot també a comarques veïnes.
2: El benefici per nosaltres és que tenim els naixements, l'engreix i la venda directament des d'aquesta sala que hem pogut inaugurar avui, i llavors és una manera de distribuir el nostre producte arreu del Pallars, a lo que són els restaurants, gent particulars, i tota aquella gent que vol tindre el nostre producte. També voldria fer una crida a totes les carnisseries que vulguin tindre un producte més selecte. Nosaltres és aquí on tenim aquest producte i tenim la sala per poder-ho fer els enviaments a qualsevol carnisseria arreu de Catalunya.
1: Òscar Ordeig aprofita la visita al Pallars per reunir-se amb els propietaris de les dues explotacions ramaderes que van haver de sacrificar a fa pocs dies més de 200 caps de bestiar per un buit sanitari per contagis de tuberculosi, una mesura imposada per les normatives europees que ha generat indignació perquè l'origen dels fets és els contagis de tuberculosi causats per la fauna salvatge, la presència del qual han incentivat les administracions al llarg dels darrers anys. La setmana passada es va organitzar una protesta a Sort per exigir que s'acabi amb aquests sacrificis massius cada cop que es detecta un positiu pels danys que comporten, no només econòmics, sinó també morals pels productors. Ordeig ha parlat de les compensacions econòmiques, però reconeix que també cal reduir dràsticament aquesta fauna cinegètica.
3: Avui ens hem trobat amb la Pilar i el Ramon i amb també les organitzacions per tal de dir missatge de que farem el que faci falta perquè no desaparegui cap explotació, per ajudar, per acompanyar i per forçar tota la norma al màxim possible per fer-la el més favorable possible als ramaders. Veure aviam què demanem de modificacions i flexibilitat de la norma a nivell de Brussel·les, que com sabeu aquesta és una normativa de sanitat animal europea, i veure aviam com fem unes compensacions al màxim de favorables pels ramaders. Aquesta és una situació molt traumàtica, que l'entenem, que escoltem i que acompanyarem fins a les últimes conseqüències per no perdre cap explotació a Catalunya. I alhora també ens hem compromès a fer un pla de xoc per tal de reduir la fauna cinegètica, sobretot en aquells llocs on veiem que hi pot haver senglars que tenen tuberculosi, que per tant, cal actuar no només amb les indemnitzacions, sinó també amb la fauna cinegètica.
1: Tornant a l'estrena d'aquesta sala de desfer, l'alcalde de Sort, Baldo Ferrer, valora positivament que estigui ubicat al municipi, que beneficia tota la comarca.
4: És un equipament anhelat que ha tardat molt temps, potser més del que hauríem desitjat, però avui el que és important i el que hem de posar en valor és que fem una aposta clara per un diferent model econòmic, per l'economia circular, una aposta clara pel sector primari i una aposta clara per mirar de diversificar una economia que ara mateix està sota un monocultiu turístic, que això ens obre les portes a aquest petit canvi amb aquests tres nivells que deia: suport al sector primari, economia circular i un model de desenvolupament diferent.
1: Els sindicats agraris han denunciat des de fa anys aquest excés de fauna salvatge, no només la cinegètica, sinó també la protegida, i per això es van afegir les protestes de la setmana passada. Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona han presentat una base de dades en accés obert que confirma que el que és actualment el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ha tingut una presència humana continuada des de fa com a mínim 10.000 anys. S'hi reuneixen 24 datacions de carboni 14 de 45 jaciments diferents situats per sobre els 2.000 metres d'altitud, i d'aquesta manera es desmenteix les teories que s'havien difós anys enrere sobre la hipòtesi que el que és actualment el Parc d'Aigüestortes havia estat sempre un espai salvatge. Més ben al contrari, s'ha demostrat que havia tingut una gran activitat humana. El director de l'estudi, Armengol Gassiot, explica que aquest recurs permet ordenar la seqüència cronològica de 380 jaciments arqueològics documentats a la zona, i també ha constatat les traces d'arquitectura més antigues dels Pirineus.
5: Aquest estudi té tres aspectes rellevants. El primer d'ells és que per primera vegada es publiquen en obert una sèrie de 122 datacions de carboni 14 14 de jaciments d'alta muntanya. Es publiquen en obert perquè qualsevol investigador les pugui fer servir, les pugui validar, les pugui comparar amb les dades de la seva zona. D'alguna manera respon a la voluntat de generar un espai de ciència oberta sobre arqueologia i prehistòria.

0: història i patrimoni de l'alta muntanya, amb l'esforç de valoritzar aquest espai també com espais de patrimoni i d'història humana. També ens permet veure com posteriorment, ja en el Neolític, aquesta activitat humana s'intensifica en poblacions que tenien una activitat ramadera i que s'estableixen també en zones que actualment són les àrees de pastura d'alta muntanya que coneixem tothom que anem a la muntanya. Aquesta activitat segurament va ser responsable de la creació d'aquests prats alpins i subalpins que actualment caracteritzen el Pirineu català.
1: Gassiot explica els possibles motius pels quals en aquella època hi havia col·lectius vivint a 2.000 metres o més altitud.
0: El segon aspecte rellevant d'aquest estudi és que ens mostra que els grups caçadors-recol·lectors d'inicis de l'Holocè van començar a freqüentar les zones altes del Pirineu, i quan parlo de zones altes em refereixo per sobre els 2.300-2.400 metres d'altitud per desenvolupar-hi activitats de cacera. Per tant, confirma que la primera ocupació humana al final de l'últim període glaciar al Pirineu el desenvolupen ja grups de caçadors-recol·lectors, i que aquestes ocupacions coexisteixen amb petits glaciars de circ que encara quedaven algunes zones del Pirineu Occidental de Català, concretament molt a prop del jaciment de les Obagues de Ratera, doncs en el circ del Bergús.
1: A l'estudi es detalla que tres dels jaciments excavats presenten datacions continuades de diversos milers d'anys. El més antic, amb una primera ocupació humana de fa ja 10.000 anys, és l'abric de les Obagues de Ratera, a 2.320 metres. El segueix la Cova del Sardó, 1.780 metres, datat des de fa 7.500 anys, i l'abric del Portarró, a 2.280 metres, amb presència humana des de fa 7.300 anys. Armengol Gassiot explica en què consisteix la datació de carboni 14 que permet treure aquestes conclusions.
0: Aquesta sèrie de datacions de carboni 14 també ens permet entendre com va variant al llarg del temps la dinàmica de l'activitat humana en aquest sector del Pirineu. Sempre estem parlant per sobre els 1.800 o 2.000 metres d'altitud. Un dels vestigis més característics són les restes arquitectòniques, d'arquitectura en pedra seca, i el que podem veure és que les primeres construccions en pedra tenen aproximadament 5.000 anys i es localitzen al jaciment del Portarró. En aquest jaciment s'hi han pogut excavar restes d'un recinte amb finalitats habitacionals, o sigui, restes d'una casa adossada a un gran bloc erràtic que es va construir amb una base de mur de pedra complementada amb paret de fusta aproximadament fa uns 5.000 anys. En certa mesura podríem dir que les primeres construccions amb pedra seca del Pirineu daten del Neolític final, i a partir d'aquí doncs aniran tenint continuïtat al llarg del temps.
1: La recerca s'ha fet al llarg de gairebé 20 anys per part del grup d'arqueologia d'alta muntanya de la Universitat Autònoma de Barcelona, i aporta informació clau per entendre com els grups de caçadors-recol·lectors van adaptar-se als diferents canvis climàtics que hi ha hagut al llarg d'aquests milers d'anys fins al final del darrer període glacial. L'Audiència de Girona ha jutjat un home acusat d'abusar sexualment de la seva neboda a la Cerdanya entre els anys 2022 i 2023, quan la demandant tenia 23 anys. La Fiscalia i l'acusació particular demanen una pena de 16 anys de presó i remarquen que la víctima era en aquell moment especialment vulnerable perquè té dificultats per abordar activitats complexes i pateix bloqueig emocional en situacions d'estrès o angoixa. L'advocat de la defensa en demana l'absolució. El judici començava amb la reproducció de la declaració que la víctima va fer com a prova preconstituïda. En seu judicial, la noia va explicar que tenia una molt bona relació amb la seva tieta i, de fet, treballava per ella en una botiga a Puigcerdà, i l'acusat era la parella de la tieta, que des de feia més de 20 anys. La víctima situa el primer episodi en una matinada del començament d'estiu de 2022, tot i que no va poder precisar la data, va explicar que va anar a dormir a casa de la seva tieta perquè l'endemà tenien plantejada una sortida per anar a comprar, i de matinada, mentre dormia, ja li va fer els primers abusos sexuals amb l'excusa de fer-li un massatge. La noia va precisar que en principi va decidir no fer com si no hagués passat res, però després es van anar repetint d'altres episodis semblants al llarg de prop d'un any, fins que al febrer de 2023, quan ja tenia 24 anys, l'home li va fer molt mal, explica, i va decidir dir-li a la seva tieta el que havia passat. Paral·lelament, la mare de la víctima va dir que havia començat a sospitar que passava alguna cosa, perquè ja des de Nadal la veia trista, havia perdut pes i havia perdut l'alegria habitual, i finalment moment va tenir accés a un diari en què recollia les seves reflexions i totes dues van decidir denunciar els fets. A la seva declaració, la tieta, de la seva part, va dir que veu impossible el primer episodi d'abusos relatat, perquè ella també dormia a casa aquella nit i no va sentir cap fressa ni que el processat s'aixequés durant la nit. Tant ella com l'acusat han detallat que la víctima s'havia enfadat un cop amb el processat perquè la va renyar per una qüestió relacionada amb la higiene. Al final de la sessió ha declarat l'acusat, que ha negat els fets també, i assegura que no va abusar mai de la seva neboda i afirma que no es veien massa sovint i que no passaven temps sols en cap cas. També ha al·legat que l'espai de la botiga on la víctima situa l'agressió no hi ha lloc perquè hi càpiguen dues persones. L'acusació particular l'exerceix el lletrat Joan Planella i acusa l'home d'un delicte d'abús sexual amb penetració i d'agressió sexual pels quals demanen 16 anys de presó, a més d'una ordre d'allunyament respecte a la víctima durant 10 anys i 10 anys més de llibertat vigilada. També reclamen 6.000 euros per dany moral. La defensa, en canvi, ha mantingut la petició d'absolució. El judici ja ha quedat vist per a sentència. I en successos també expliquem que els bombers han rescatat aquest cap de setmana a un excursionista que havia patit un accident a la zona del Pedrafort, que hi han intervingut el GRAE de la Seu d'Urgell, que van localitzar l'afectat ahir al matí i van accedir per estacionar-hi i per assistir-lo. Primer el van immobilitzar perquè estava lesionat i el van evacuar amb helicòpter amb el GRAE cap a l'aeroport d'Andorra la Seu per allà ser traslladat a un centre mèdic a través del SEM. Aquesta actuació va ser ahir. Hi va haver d'altres rescats de muntanya, com per exemple un a Queralps, a la zona del barranc de Núria. Es va haver d'immobilitzar una persona que havia patit un accident i tenia una afectació al braç. I d'altra banda, el Departament d'Agricultura, com dèiem al començament de l'informatiu, manté l'avís per risc d'incendi elevat. El darrer informe que ha publicat indica que ara mateix hi ha perill un altre cop molt alt al municipi de Bassella i també a municipis veïns ja al sud de la comarca, com per exemple Ponts, Vilanova de l'Aguda, la Baronia de Rialp o Tiurana, i també els solsoners municipis com Pinós o Castellà de la Ribera. De fet, ara ja estan en perill vermell, a nivell 4 sobre 5, la majoria de municipis de la Noguera i tot el sud del Solsonès, i ja hi ha perill elevat també aquí a la Seu i en alguns altres municipis del nord de l'Alt Urgell, com també del centre de la comarca. Només hi ha perill moderat ara ja en municipis com a Cabó o a les valls d'Àguila i també a la vall de l'Avança. A la resta de l'Alt Urgell ara ja hi ha perill elevat o molt elevat, mentre que pel que fa a la resta del Pirineu, sí que encara es manté el perill baix a tota la Cerdanya, nord del Pallars Sobirà, la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça, mentre que, en canvi, hi ha perill elevat a tota la conca de Tremp, també, com dèiem, al nord del Solsonès i en alguns municipis del sud del Berguedà. En canvi, al nord del Berguedà el perill encara és moderat i encara estan en perill pràcticament zero al Ripollès.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Ampliem ara titulars amb els que trobem a la premsa. Segre destaca que el bisbat de Solsona ha ordenat el seu primer sacerdot en una dècada. El bisbe actual, Francesc Conesa, ha nomenat com a prevere Rui Jorge Marquès, un any després d'esdevenir diaca. També es fa ressò dels avisos per riscos d'ofegament. Aquest darrer cap de setmana ja hi ha hagut víctimes mortals al mar, a les platges, i també hi ha risc a les piscines. Ahir van haver de salvar la vida a una nena de 6 anys que s'ofegava a les piscines de Pardinyes a Lleida. Parlament també destaquen que alguns bombers de parcs de les comarques de Girona s'han traslladat a Ponent per reforçar l'assistència davant l'onada de calor. I encara en successos, la mañana destaca alguns d'aquests temes i d'altres, com per exemple que un parapentista francès ha mort a Castelló de Sos, a l'Aragó, quan volava per aquesta zona. És la segona víctima mortal en menys d'una setmana fent aquesta activitat de vol, perquè recordem que aquesta setmana passada va morir també un parapentista britànic de 63 anys al terme municipal de Tremp. El periòdic parla de l'inici de la campanya de prevenció d'incendis també a Andorra. En aquest cas, la sensibilització ciutadana i la gestió forestal marquen l'estratègia contra els incendis a l'inici de l'estiu. L'augment de la vegetació després de les pluges ha obligat a extremar la vigilància davant d'aquesta arribada prematura de les altes temperatures. I el periòdic també destaca el decomís de més de 5.500 paquets de tabac de contraban en un control al pas de la casa. Tenia un valor d'uns 21.000 euros. En una de les actuacions, després de muntar els seis posteriors, van localitzar més d'un miler de paquets i 300 grams de picadura. La policia ja fa uns dies que ha advertit del repunt d'aquesta activitat, tot i el pla de xoc que s'havia iniciat. I el periòdic també es fa ressò de l'inici de la inauguració imminent del nou heliport nacional d'Andorra, la Cau Vella. La Massana assegura que millorarà la convivència i que respon a una demanda històrica.

I finalment, Regiuset destaca que aquesta darrera temporada d'hivern al Pirineu ha estat la de més allaus dels darrers anys, fruit de la gran quantitat de neu que ha caigut. Hi ha hagut més d'un miler d'allaus notificades al Pirineu català i dues víctimes mortals, si és que el gruix de neu a terra al Pirineu Occidental ha estat força per sobre. El Pirineu Oriental especialment ha estat molt per damunt del normal, mentre que el Pirineu Occidental ha estat una mica per damunt de la mitjana.

Obrim l'agenda explicant que ja ha començat la festa major d'Artedo i que continua aquest divendres vinent amb cinema La Fresca i Sopar de Carmanyola. Dissabte dia 27, campionat de botifarra a les 4 de la tarda, després jocs infantils. A les 9 del vespre, pregó de la festa major, aquest any serà càrrec de Cal Poblador, sopar popular i ja a les 11, bingo musical, ball del fanalet i DJ. Diumenge, a les 8 del matí, matinades per començar el dia, a la 1 del migdia, missa i després vermut popular. I, com hem dit, a punt els actes de la Revetlla de Sant Joan a la Seu, a 1:45 al migdia, a rebuda de la Flama del Canigó, demà dimarts, al Parc del Cadí, lectura del manifest, ja a les 7 del vespre, baixada de la Flama fins a l'aparcament Doctor Peiró, la participació del Club Esportiu Ciutat la Seu i els Diables del Torgell, a 7:45, ja a l'aparcament Doctor Peiró, lectura del manifest amb Òmnium Cultural, lliurament de la Flama al Motoclub Benxops, que l'ha custodiat durant el vespre, i a les 8 del vespre hi haurà una botifarrada popular gratuïta a l'aparcament Doctor Peiró. A 11:45 de la nit, ja quan s'hagi fet fosc, volta amb moto de la Flama, de la plaça dels Monges a l'aparcament Doctor Peiró. A 11:00, encesa de la Foguera amb els Diables del Torgell. A 11:45, batucada amb el grup Tambuca i ja a 11:45, concert amb DJ Bernard Espussi. Durant l'encesa de la Foguera repartirà coca gratuïta. I una altra cita destacada per la nit de Sant Joan, celebració de les falles de les més antigues documentades del Pirineu. Començarà la festa demà a 8:45 del vespre amb concert i ball a la plaça Major amb l'orquestrina Trama. A 9:15, inici de la retransmissió en directe de la baixada de falles. A les 10 de la nit, encesa del far al Serrat de les Peces. A les 10, baixada de les falles. A 11:15, arribada dels fallaires i cantada de la cançó de les. I a 11:15 de la nit, a Vall Pla de les. A les 11, concert i danses tradicionals amb la Sonsoni i a partir de la mitjanit, final de festa amb DJ amb P de Poma. I aquest cap de setmana vinent es farà la segona edició de la jornada Autisme Pirineu sota el lema El suport és a les nostres mans. De fet, serà aquest, no serà el cap de setmana, sinó aquest dijous vinent. Començarà a les 9 del matí a la sala de Sant Domènec, que continuarà fins a les 5 de la tarda. L'assistència presencial té un preu de 25 euros, es pot seguir en línia de manera gratuïta. Hi haurà les ponències de Montserrat Mases, Carolina Amat i Núria Alfonso. Cafè filosòfic a l'Ateneu del Torgell aquest dijous a les 7 del vespre. Presentació del llibre El capital sexual amb Napaí i Núria Bendicho aquest dijous a les 7 del vespre a la llibreria El Refugi. Excursió nocturna a Castellllebre divendres al vespre a càrrec de l'Associació Festiva i Cultural de Tragó al municipi de Peramola. Festa dels bombers de Coll de Nargó aquest dissabte vinent a partir de les 9 del matí. Campionat de Catalunya de Pesca de Salmònids, organitzat per el Club de Caça i Pesca del Torgell i la Federació Catalana. Dissabte inclourà una jornada de tecnificació amb mosca el dia següent, diumenge. Sortida senderista en la 25a edició de les 15 hores de camí de la Unió Excursionista d'Orgell, en què aquest dissabte, diumenge vinent, des de Draén fins a Sant Llorenç de Morunys, passant per Tuixent. Presentació del llibre L'assassinat de Guillem amb Rafa Xambó i el llibreter Miquel Albero. Dissabte a les 2 del migdia a la llibreria El Refugi. Sortida per a plegar herbes i taller de redatafia a l'Ateneu d'Urgell aquest dijous, aquest dissabte vinent, aquest diumenge vinent a 11:15 del matí. Aquests i més temes els teniu al web radiosau.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí. El Palau Municipal d'Esports de la Seu ha estat escenari al llarg d'aquest dissabte i diumenge de la 16a edició del torneig previst Presbit Ciutat de la Seu de bàsquet, organitzat pel CDI Sairem i l'Ajuntament. Enguany, l'esdeveniment mantenia el format d'estrena l'any passat amb 16 equips i 2 dies de competició i ha reunit més de 200 esportistes que representen diversos clubs d'arreu de Catalunya i d'Andorra. El torneig ha esdevingut una de les activitats més consolidades de l'esport inclusiu al Pirineu i enguany ha seguit presentant novetats. Per exemple, els participants, els inscrits, tenien l'opció d'accedir gratuïtament a la piscina municipal durant els descansos entre partits. L'alcalde de Sant Joan Barrera destaca com l'esdeveniment ja ha arrelat a la ciutat.
1: Contents avui d'anunciar aquest 16è torneig Presbit que es farà a la nostra ciutat el 20 i 21, és a dir, dissabte i diumenge d'aquesta setmana, doncs amb la participació de totes les persones amb diversitat funcional d'arreu de Catalunya que, doncs, que hi participen any rere any en aquest campionat, en aquest torneig, que és molt important per nosaltres, perquè de fet, i aquí agraeixo al Club Cedis doncs aquesta tasca, no només a la base, no només també a l'esport d'elite, amb la primera divisió femenina, sinó també aquesta feina social amb aquestes persones, com deia, de diversitat funcional, que també formen part de la nostra societat i que amb aquest tipus de campionat, amb aquest tipus de també doncs d'esport que es practica i que doncs fomenta el Cedis, també se senten realitzats. Per tant, doncs des de l'Ajuntament tot el recolzament, un agraïment com sempre al club, un agraïment també a tots els patrocinadors i totes les persones que ho fan possible, en especial doncs els entrenadors de l'AIRAM.
0: I el president del Cedis Bàsquet, Pep Ribes, celebra que aquest torneig ha esdevingut un projecte ja no només del club, sinó de tota la ciutat.
2: 16 tornejos o 16 edicions, jo penso que tenen el valor del que significa aquest projecte a nivell no només de club, sinó a nivell de ciutat i a nivell social, per integrar dintre del màxim de possibilitats amb un col·lectiu que realment l'hem de fer sentir totalment més dintre de la nostra societat i almenys dintre del nostre club, així és des de fa 17 anys. I aquí posar en valor la tasca del Pep i del Dani, perquè són els autèntics precursors de que això tingui aquesta continuïtat i tingui aquesta acceptació a nivell social.
0: A més del Cedis Sairem com a anfitrió en el torneig, hi han pres part dels equips del Moraman, Cascal de Sant Gordany, Unic Cerdanya, el Club Car CB Vic, el Barna Màgic, Sencer Pantera, Sant Parrel, Mediterrània Pineda, Lluïsos de Gràcia Cid, Fedamar Boet, Fedamar Joventut Badalona, Bàsquet Femení Cornellà, Vila Montornès, Esproceat i l'Associació Triple. L'àrea d'Igualtat del Consell Comarcal del Tursell valora positivament la campanya El Tursell o Discriminació Zero, una iniciativa centrada en la sensibilització i la prevenció de les discriminacions en l'àmbit esportiu que s'ha impulsat els darrers anys. Al llarg de tot un any, la proposta s'ha complementat amb una acció formativa adreçada a entitats esportives i desenvolupada amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra. S'han fet 5 sessions, una d'elles en línia, i 3 han estat a la Seu i una a Oliana. Hi han participat 33 persones, incloent representants de 2 regidories d'esport, les de la Seu i Oliana, un tècnic d'esports i membres de 24 entitats. Com a suport, també s'ha elaborat material de sensibilització distribuït als principals municipis implicats, a la Seu, Organyà, Coll de Nargó i Oliana. I totes les entitats esportives participants han rebut cartells i material adhesiu per promocionar-lo. La campanya ha volgut posar el focus en les situacions d'odi i assetjament que poden patir esportistes, personal tècnic, públic assistent a les graderies. L'esport, afirmen, ha de ser un espai de salut, convivència i gaudi. L'ENS ha subratllat que el context esportiu és un àmbit especialment sensible, on sovint conflueixen emocions, creences i nivells de competitivitat diversos i que poden generar situacions de tensió, i aquesta campanya vol ajudar a reduir o evitar aquestes situacions. Avui els següents informatius ampliarem més temes, com per exemple que el Cadí Circuit Fair ha celebrat una nova edició, una nova prova, ha estat aquest cap de setmana amb la cursa del Pla, el Pla de Sant Tirs, va ser dissabte al matí, amb una cursa principal de 15 quilòmetres i un desnivell positiu de 800 metres. També hi havia l'opció de la cursa curta de 9 quilòmetres, el circuit fair petit i la caminada popular. Després de la cursa del Pla, de la qual en següents informatius en repassem els resultats, el Cadí Circuit Fair fa una pausa a la primera meitat de l'estiu, i és que la següent següent, però no serà fins al 2 d'agost, amb la disputa de la trobada d'Aristot, una de les més veteranes del calendari, és que enguany ja arriba a la 19a edició. Per aquesta trobada d'Aristot ja estan obertes les inscripcions. La modalitat principal constarà de 22 quilòmetres amb un desnivell positiu de 1.800 metres i, a més del circuit fer, està inclòs el calendari de curses Open de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, per la qual cosa aquest recorregut principal es farà amb la normativa de la FEC. També hi haurà les opcions de la cursa Half de 16 quilòmetres, la Prio d'11 quilòmetres i l'Open de 6 quilòmetres. I avui a l'informatiu migdia també parlem de ciclisme per dos motius principals. Un és que la ciclista catalana Paula Blasi, des de fa uns mesos veïna de Llívia, ha estat la guanyadora absoluta de la Volta Ciclista Catalunya Femenina en la seva quarta edició. I és que Blasi va vèncer dissabte l'etapa reina, que tenia justament la meta a la Molina després de passar pel Coll de la Creueta, a gairebé 2.000 metres, un recorregut que Blasi coneix molt bé perquè des de fa un temps no només hi entrena, sinó que viu a Llívia i, per tant, doncs, coneix molt bé totes les carreteres de la zona. Va fer valer el seu domini físic i el seu coneixement de la carretera per imposar-se a la Molina, i ahir va confirmar la victòria a la meta final a Barcelona. A Paula Blasi confirma així a una arribada explosiva al panorama mundial del ciclisme, després que els darrers tres mesos ha guanyat d'altres proves, entre elles la Volta a Espanya o el Tour dels Pirineus, i ara ja afronta el repte d'intentar guanyar fins i tot el Tour de França. I també en ciclisme, paral·lelament, aquest diumenge s'ha celebrat la segona edició de l'Andorra Morabanc Clàssica, que es consolida ja en el calendari internacional, i és que ha comptat amb la presència d'alguns dels millors ciclistes actuals a nivell mundial, i és que molts d'ells precisament són residents a Andorra. És el cas del guanyador d'aquesta segona edició, el britànic Tom Pidcock, que va guanyar per davant d'un altre ciclista que també viu a Andorra, Carlos Verona. Entre els primers classificats n'hi havia d'altres, també residents al Principat, com per exemple Sepp Kuss, un dels que hi porta més anys. L'arribada va ser al Coll de la Botella. El guanyador, Pidcock, va fer un temps de 3 hores i 42 minuts 25 segons en un recorregut que tenia una distància total de 125 quilòmetres.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell. El dia ja ha començat ben calorós i és que estem en una situació de calor excepcional. Hi ha mesos, de fet, avisos oficials per calor, crides a la precaució, i a Meteoseu ha informat que ahir al nucli urbà de la Seu, la zona de bombers, es va arribar fins als 38,8 graus, la màxima més alta del que va d'any i una dels més altes dels darrers anys. Ahir va haver algunes tempestes al Pirineu i per Pirineu, però no van arribar fins a la Seu. Tot i aquesta situació, Meteoseu també destaca que l'embassament d'Oliana encara està al 88% de capacitat. Pel que fa avui, el Meteocat preveu que es pugui arribar com a mínim fins als 37 graus a la Seu, 37 també a Sort i al Pont de Suert, i atenció perquè a Tremp es pot arribar fins als 41 graus. Ahir ja van assolir els 42. A les 8 del matí ja hi havia 19 graus a la Seu, on la mínima no ha baixat dels 17, i com dèiem, avui es pot arribar als 37, i a Puigcerdà i Viella, a més altitud, la situació no serà gaire millor, perquè s'espera, per exemple, 34 graus de màxima a Viella o 33 a Puigcerdà. Aquesta mateixa calor pot generar, com ja va passar ahir, alguns ruixats, tot i que no es pot concretar molt clarament on seran. El Meteocat apunta que on són més probables és avui a la Cerdanya i al Pallars Sobirà. Podrien arribar també puntualment aquí a l'Alt Urgell, tot i que, segons aquesta previsió, ara mateix són menys probables. I atenció, perquè sí que demà hi podria haver algun ruixat dispers aquí a la Seu, com mínim a la comarca, a la vigília de Sant Joan. Sembla que no afectaria la nit de Sant Joan, però sí que podria caure durant el vespre i abans no es faci fosc. Recordem que som ja en les nits més curtes de l'any. Demà també hi pot haver a la tarda i vespre ruixats novament a la Cerdanya i al Pallars Sobirà, i poden aparèixer també al Solsonès. I pel que fa al dia de Sant Joan, dia festiu, de moment el Meteocat anuncia un matí ben assolellat i per tant calorós encara, tot i que la temperatura ja ha començat a moderar-se una mica, entre cometes, i el dia de Sant Joan a la tarda sí que hi podria haver ruixats més intensos i extensos. De moment, a aquesta hora del matí ja tenim 22 graus a la Seu, 23 a Organyà, 27 a Oliana i 23 a Linyà. A la resta del Pirineu, 18 graus a Puigcerdà, 23 a Sort, 24 a Tremp o 26 a Viella. I tanquem aquí ja l'informatiu matí de Ràdio Seu. Donem pas a les notícies en xarxa i a les 11 actualitzem la previsió del temps amb Néstor Gómez. Avancem també que avui tenim previst sorteig de coques de Sant Joan al programa Carretera i Manta i també a través del nostre perfil a Instagram. N'anirem informant. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. El Consell General del Poder Judicial es reuneix d'urgència avui per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula de jutges reunida des d'un quart de 9 del matí li podria aplicar una falta greu mentre puja també el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten hores d'ara al PSOE. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que a l'àrea metropolitana de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida, mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat avui a la xarxa la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
4: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I, per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per el dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
3: I Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Infocat pel perill molt alt d'incendi a 298 municipis, especialment de Tarragona, Ponent, la Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Celoni deixa completament tallada la via direcció Barcelona. A banda, també una avaria també a l'AP7, en aquest cas a l'altura de Castellbisbal en sentit Tarragona, provoca també congestió obligat allà un carril. A banda, retencions habituals a les rondes, a la C58, a l'A2, a la C31 i a la C33. I pel que fa al servei ferroviari, continua interrompuda la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via. Ha estat causat per un robatori de cable i afecta a una estació transformadora de Montblanc i perjudica els trens de l'R14. A banda, també està tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I torna l'atenció als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Dos dels tres pisos desallotjats el dijous han tornat a ser ocupats i els veïns asseguren que continuaran fent-ho perquè no tenen cap alternativa d'habitatge. Avui està previst el desallotjament de quatre pisos més d'una finca on 14 dels 16 estan ocupats. I ha començat també la consulta ciutadana per decidir el futur nom oficial del Departament de la Catalunya del Nord. I això és tot fins aquí a les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
5: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut. Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
6: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
7: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
8: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
7: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
8: Una cosa així com carretera i manta.
7: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
9: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1:00 PM. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món, 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Ho acabem de saber, el Consell General del Poder Judicial ha acordat obrir un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado per unes manifestacions en què insinuava que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya. La decisió s'ha aprovat amb 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta del Consell, Isabel Perelló. L'expedient es basa en una presumpta falta greu per manca de consideració envers institucions, ciutadans o funcionaris de la policia judicial. A més, el Consell ha remès el promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria dictada pel magistrat. Mentrestant, minuts abans d'aquesta decisió, Peinado havia citat Begoña Gómez a comparèixer el dimecres al jutjat per notificar-li i requerir-li el passaport. I Catalunya afronta avui el pic de l'onada de calor que es mantindrà fins a Sant Joan amb temperatures molt per sobre de les habituals per a finals de juny. Les màximes superaran avui els 42 graus a Ponent i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que l'àrea de Barcelona la nit ja ha estat tòrrida amb mínimes per sobre dels 25 graus. Jordi Mestres, metge i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha remarcat la importància de cuidar també la temperatura a la que dormim.
2: Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no? Aquest efecte acumulatiu és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I per tant hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent a tornar doncs, a fer vida normal.
1: Protecció Civil ha posat també en prealerta el pla enfocat pel perill molt alt d'incendi en 298 municipis, especialment a Tarragona, Ponent, Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Sant Celoni deixa completament tallada la via direcció Barcelona amb retencions de fins a 8 quilòmetres. A banda també, una avaria a l'AP7 a l'altura de Castellbisbal en sentit Tarragona provoca també congestió i obliga a tallar un carril en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, encara ara interrompuda la circulació entre Montblanc i Vilaverd per la proximitat d'un incendi a la via, un incendi causat per un robatori de cable que afecta una estació transformadora de Montblanc i que perjudica els trens de l'R14. També està tallada l'R3 entre les Garrigues i les Franqueses, en aquest cas per una incidència en la senyalització. I continuen els desallotjaments als blocs de la mina de Sant Adrià del Besòs. Avui el Consorci de la Mina ha recuperat 4 pisos més després dels 3 desallotjats el dijous, 2 dels quals ja han tornat a ser ocupats. Els veïns asseguren que continuaran reocupant els habitatges perquè no tenen cap alternativa residencial. Estan previstos nous desallotjaments els dies 25 i 29 de juny.
0: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Les 11 i 3, bon dia. Ho hem sentit fa un moment i ha activat un avís per calor i és que les temperatures ja s'han enfilat molt, molt per sobre del normal per aquestes dates, començament d'estiu. Al llarg d'aquest cap de setmana, MeteoSeu ha informat que aquest diumenge la Seu s'ha arribat fins als 38 graus, de fet fins als 38,8, gairebé 39 al nucli urbà, la zona de bombers, cosa que representava ja 2,5 graus més que el dia anterior, dissabte. I la mínima no ha baixat dels 17 graus, la majoria d'observatoris de la zona de l'Urgellet. La previsió del Meteocat, de la qual parlem d'aquí un moment amb Néstor Gómez, preveu que avui s'arribi a la Seu com a mínim fins als 37 graus i pot arribar a ser superior, i a Tremp poden assolir els 41. De fet, ahir a Tremp ja van superar també els 40 graus, com també ha passat en alguns observatoris de la plana de Lleida. I en aquesta situació, els bombers de la Generalitat encara en una campanya forestal a l'Alt Pirineu que defineixen com a clàssica, però adverteixen que el Pirineu ja està des de fa uns dies en risc elevat a causa de l'avançament de la sega i la calor prevista pels pròxims dies, que ja ha començat. De fet, el Cors ha reforçat el dispositiu de Sant Joan a les portes de la que és la setmana més intensa, no només de la Revetlla, sinó també del calendari de falles, amb més controls preventius i més efectius disponibles. De la seva part, els agents rodals han defensat novament que el sector agrícola està molt compromès amb la lluita contra els incendis enfront dels darrers focs vinculats a activitats agràries. Tot això han reiterat un cop més la crida a que s'extremi la precaució en aquestes tasques agràries durant aquests dies. Pel que fa al risc d'incendis, el darrer butlletí publicat pel Departament d'Agricultura, que s'ha fet públic fa tot just una hora, indica que avui ja hi ha perill elevat de nivell 3 sobre 5, tant a la Seu com a d'altres municipis de l'Alt Urgell, del nord de l'Alt Urgell, concretament a les valls de Valira, Montferrer i Castellbó, també a la Sisserc, a Ribera d'Urgellet i ja més al sud, a Fígols i Alinyà i a Cabó. Hi ha risc molt alt, de nivell 4 sobre 5, a Pere Mola i Bassell, i elevat a Oliana, pel que fa ja a l'extrem sud de la comarca, i a zones veïnes perill molt alt a gairebé tots els municipis ja de la Noguera i també tot el sud del Solsonès, com també a bona part de la Conca de Tremp. Hi ha perill alt, nivell 3 sobre 5, el mateix que hi ha, com dèiem, a la Seu i a tot l'Urgellet. Aquest nivell 3 està també en alguns municipis del Pallars Jussà, com el poble de Segur, a tot el nord del Solsonès i a tot el sud del Berguedà. I finalment hi ha perill elevat, de perill moderat, volem dir, de nivell 2 sobre 5 en alguns altres municipis de l'Alt Urgell, com Josa i Tuixén, o a les valls d'Àguila, també al sud del Pallars Sobirà, a la Vall Fosca i al sud de l'Alta Ribagorça. Les úniques zones que encara es mantenen en perill baix o nivell 0 de perill són l'extrem nord del Berguedà, la totalitat de la Cerdanya, nord del Pallars Sobirà i la Vall d'Aran i a la Vall d'Avui. L'Ajuntament de la Seu, conjuntament amb diverses entitats locals, organitza diverses activitats per celebrar la Revetlla de Sant Joan aquest dimarts 23 de juny. La nit més curta de l'any inclourà com més activitats populars i musicals per a tots els públics. El tret de sortida serà ja demà al migdia, 14:15, al Parc del Cadí, amb la rebuda de la flama del Canigó, que enguany serà transportada pels fallaires d'Andorra la Vella, i és que aquest foc també servirà per encendre les falles d'Andorra. Durant l'acte, Òmnium al Torcell farà lectura del manifest de la flama. L'organització recorda que tothom qui vulgui pot portar-hi quinquers, llànties o d'altres recipients semblants per així poder encendre després les fogueres amb el foc arribat directament del Canigó. Ja al vespre, demà a les 7, es farà la baixada de la flama fins a l'aparcament Doctor Peiró amb la col·laboració del Club Esportiu Ciutat La Seu i l'animació musical per part de la banda Diàboles de l'Alt Urgell. A la nit ja previstos més actes, en donem més detalls avui als següents informatius.

El Festival de Jazz Folk del Pirineu als Set Inferns ja té preparat el programa d'enguany. Es farà del 17 al 19 de juliol i l'esdeveniment amplia la seva durada a 3 jornades. Es desenvoluparà a la Seu i Bellestar, com en anteriors edicions, però aquest any també com a novetat a Arfa. Es començarà el 17 de juliol a la Seu. A la llibreria El Refugi hi haurà un recital de poesia amb Núria Nieto i després actuarà el conjunt Sorgen. Per acabar la nit hi haurà la Freddy's Jazz Band, també hi haurà sopar popular i servei de barra. Dissabte l'activitat es traslladarà a Bellestar, on hi haurà al llarg de la tarda tallers formatius i a la nit concerts de Rei Castells Quintet i també actuarà Casum, que oferirà música i danses tradicionals. Per acabar, ja a la mitjanit serà el torn d'un grup escocès, Talisk, una de les propostes internacionals més potents actualment del folk contemporani, i ja de matinada a 13:45 una jam session oberta. Finalment, diumenge a la tarda hi haurà un concert d'Odette Telleria de Diots a Arfa.

I els esports, el Palau Municipal d'Esports de la Seu ha acollit al llarg del cap de setmana la 16a edició del torneig Presbit Ciutat de la Seu d'Urgell de bàsquet que organitzava el CEDI Sairam i l'Ajuntament. Enguany l'esdeveniment ha mantingut el format que es va estrenar l'any passat amb 16 equips i dos dies de competició que han reunit més de 200 esportistes que representen diversos clubs de Catalunya i d'Andorra. El torneig ha esdevingut una de les activitats més consolidades de l'esport inclusiu al Pirineu i incorpora novetats com, per exemple, que els jugadors avui aquest cap de setmana tenien accés gratuït a la piscina municipal durant els descansos entre partits.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell. La calor, com hem dit, protagonista absoluta del temps d'aquest darrer cap de setmana i també d'aquest començament de setmana, la primera completa de l'estiu a nivell oficial. Amb dades de fa aproximadament mitja hora, el Meteocat informava que la Seu ja s'havia assolit els 24 graus, 26 a Organyà i a Oliana, a aquesta hora ja arriben els 30. N'hi ha 25 a Alinyà. A la resta del Pirineu també força calor, a 22 graus a Puigcerdà, temperatura entre cometes una mica més fresca, 26 graus a Sort, 28 a Tremp, 26 novament al Pont de Suert, i a Viella com a Oliana ja arriben a aquesta hora els 30 graus. I també calor a alta muntanya, tot i que la temperatura és una mica més agradable, és igualment alta. Hi ha, per exemple, aquesta hora ja 20 graus al Pic de Solira, que recordem és a 2.450 metres, 18 a la Tossa d'Alp, que és a gairebé 2.500, 21 a Prat d'Aguiló, 22 al refugi de Malniu, 19 a Port del Comte, recordem, estem parlant de refugis situats àmpliament a més de 2.000 metres, 19 graus a Cert Escan, 21 al Port de la Bonaigua, 19 a Espot i 17 a Buitaull. Previsió del temps que ens porta ara Néstor Gómez. Bon dia.
1: Bon dia. Hem començat l'estació astronòmica de l'estiu i ho hem fet amb força. Ahir vàrem entrar concretament a les 10:24 de diumenge i ha entrat amb moltíssima força amb aquestes temperatures desmesurades per aquestes dates de l'any. Unes temperatures que continuaran molt altes pràcticament durant tot el que resta de mes, si bé el pic màxim de calor sembla que el podríem assolir aquesta jornada. Ahir, màxima aquí a la Seu de 37 graus. Avui pot pujar una miqueta més. Màxima de 39 graus a Oliana. Avui pot arribar a la xifra dels 40 graus. Temperatures totalment desbocades que a partir de demà tendiran a davallar molt lleugerament, és a dir, que dels 40 possiblement saltarem als 38, dels 37 o 38 aquí a la Seu podrem saltar 36-37, és a dir, que de calor en continuarà fent-ne i molta durant tot el que resta de setmana. I tot això amb un ampli domini del sol, amb creixement d'algunes nuvolades durant la tarda, i és tal la calor que tenim durant el dia que gestarà fins i tot la formació d'algunes tempestes que fins i tot podrien arribar a ser seques, és a dir, alguna tempesta sense que arribi a precipitar pluja, tot i que també se n'espera. Tot això tindrà continuïtat també durant els propers dies. I com dèiem, la calor anirà afluixant molt, però que molt lentament al llarg de la setmana, i com dèiem, avui és el dia de màxima calor d'aquesta onada de calor.

0: les 11 i 13 minuts, tanquem aquí aquest butlletí. D'aquí uns minuts comença una nova edició del programa Cartrimanta, que ja ha encetat nova temporada. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
4: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
5: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
4: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
5: Una cosa així com carretera i manta.
4: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
6: Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
2: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
1: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
0: Ah, sí?
1: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
0: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
1: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Les 11 i 40 minuts. Doncs molt bé, aquí estem en directe a Ràdio Seu, en Set Àngel, que és la segona setmana de Carretera i Manta. Començàvem ja aquest dimarts passat, per tant, demà ja coincidim amb la vigília de Sant Joan, ja tindrem una setmana completa ja de Carretera i Manta. Moltes gràcies per la vostra rebuda, primer de tot, aquests primers dies en què hem engegat els motors. I res, que els motors ja comencen a estar ben carburats, ben a punt per anar avançant al llarg de l'estiu. I avui i demà ja tindrem un primer plat fort del Carretera i Manta, que és possible un any més gràcies als nostres patrocinadors. Aquest any comptem amb el suport de Caditours, la Casa del Matalàs, Menja l'Alt Urgell, Parc Olímpic del Segre, Peusa, Simac Electrònica, Estiu 3000, Apnau. Així doncs, de seguida ens hi posem aquí amb el Carretera i Manta Ràdio Seu 107.2. Ja sabeu que podeu participar trucant, marcant el telèfon al 973-36-06-17. 973-36-06-17, de seguida l'obrirem. I podem dir que si hi ha un dia que val la pena trucar és avui, perquè sí, avui tindrem sorteig de coques de Sant Joan. Carretera i Manta, part dels patrocinadors, tenim diversos col·laboradors. Entre ells, per exemple, també tenim la col·laboració sempre inestimable de Turisme Alt Urgell, de Turisme Seu i d'altra gent que ens ajuda a donar premis. I avui comptem amb el suport i ja els hi avancem les gràcies de diversos forns i pastisseries de la Seu i l'Alt Urgell, que anomenarem d'aquí un moment, i que ens oferiran coques de Sant Joan per sortejar. Algunes d'elles les sortejarem a través d'Instagram. D'aquí, al llarg d'avui, segurament penjarem ja el concurs. Estigueu atents, però teniu una manera més fàcil, creiem, d'aconseguir-ho, i és trucant al 973-36-017, perquè matemàticament teniu més opcions de guanyar a través del telèfon. Així doncs, us animem a participar. De seguida obrirem el telèfon. Recordem, avui, la cosa s'ho val, eh? Sortegem coques de Sant Joan perquè les gaudiu, i de moment el que us pregunto... Començarem amb un concurs, però després seguirem amb el telèfon, mantenint obert el telèfon per anar sumant més trucades per aquest sorteig. I, de moment, us proposem d'endevinar una incògnita perquè hi participeu, i avui, doncs ja que som a les portes de Sant Joan, entre avui i demà farem especial de Sant Joan, demà amb un gran nombre de protagonistes d'aquesta nit, per molts la més màgica de l'any, i res millor que escollir en aquesta incògnita que busquem avui una persona que aquest dimecres justament celebrarà el seu sant. És el que hem posat en aquesta incògnita. Fem una pausa i de seguida obrim el telèfon per a vosaltres. Fins ara.
1: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973-36-0092, o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
2: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
3: L'associació Menja't l'Alt Urgell, de productors i elaboradors de la comarca, té diferents espais a la teva disposició.
2: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
3: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
2: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
3: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
2: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.

0: Doncs ara sí, ja obrim el telèfon 973-36-06-17. Obrim aquest especial Sant Joan aquí a Carretera i Manta, especial aquest any de dos dies. Avui ja comencem amb aquest sorteig de coques de Sant Joan i demà tindrem protagonistes d'aquesta la nit més màgica de l'any. Abans de començar a rebre trucades, l'agraïment, una vegada més, ben efusiu, un aplaudiment per la pastisseria Kessler del carrer Joaquim Viola, Crosta i Molla del carrer de la Salle, el forn de Sant Joan del carrer Major, també del carrer Major a Salícies, i la pastisseria Cadí, la pastisseria Leiva del carrer Frandreu Capella i l'original Dolç del Serafí del carrer Comtat d'Urgell i també a la plaça al capdamunt del carrer Major, davant de la plaça dels Oms. Doncs a tots aquests establiments de casa nostra, de la Seu, moltíssimes gràcies perquè ens ofereixen la possibilitat de sortejar aquestes coques de Sant Joan. No descartem encara afegir-n'hi algun més, ja n'informarem, però de moment, doncs moltes gràcies a tots aquests establiments per facilitar-nos fer possible aquest sorteig, i pugem ja en marxa el telèfon. Si voleu començar a acumular trucades per aquest sorteig i a més guanyar un premi directe, no ho dubteu. Truqueu ja al 973-36-06-17. Estem buscant una persona que aquest dimecres celebrarà el seu sant. Una persona, doncs, prou coneguda i que aquest dimecres celebra el seu sant, i si endevineu quin és aquest personatge, us emportareu un premi directe, però si no l'endevineu, doncs aneu sumant trucades igualment per aquest sorteig. Així que ja ho sabeu. Ara és el moment. 973-36-06-17. Telèfon ja obert. A partir d'ara, doncs, comencem a apuntar trucades pel sorteig i us podeu emportar alguna d'aquestes coques de Sant Joan. Vinga, va, som-hi. Obrim ja el telèfon. Sí, hola, bon dia. Un moment, que posem a punt. Ara sí. Bon dia.
1: Va, Dolors, bon dia.
0: Hola, Dolors, bon dia.
1: Escolta'm, a veure, què és el que demanes?
0: Una persona, un personatge que aquest dimecres celebra el seu sant.
1: No, no sé ni quin...
0: És Sant Joan.
1: Dimecres. Ah, Sant Joan.
0: Clar, home.
1: Vale. És de la Seu?
0: Per començar, no és de la Seu.
1: No és de la Seu. Bueno, vull participar a la coca.
0: Sí, sí, la trucada te l'apuntem. No, per això no vols res, no pateixis.
1: Bueno, pues ja aniré pensant i ja trucaré.
0: Perfecte, Dolors.
1: No és de la Seu, has dit.
0: De moment ja sabem que no és de la Seu.
1: Molt bé, vinga.
0: Gràcies, fins ara. Doncs vinga, ja tenim una pista més. Aquest personatge que estem buscant no és de la Seu. 973-36-06-17. Estem buscant avui a l'incògnita i tenim un personatge que aquest dimecres, que és dia de Sant Joan, ho recordem per si hi havia algú despistat, doncs celebra el seu sant. I a partir d'aquí, doncs, ja podeu trucar al 973-36-06-17. Endavant. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia, soc la Juani.
0: Hola, Juani, què tal? Com anem?
2: Molt bé, estupendament, ja, gràcies a Déu, tot ja bé.
0: Doncs molt contents de sentir-te, benvinguda al Carretera i Manta. I què tal, com va la vida?
2: Bé, bé, estupendament, fent sigui més grans, però bueno, en fi, hem d'anar apropant el que tenim i anant disfrutant de lo que puguem fer.
0: Fantàstic, si estem aquí conversant vol dir que estem bé.
2: Que estem bé, moltes gràcies. Encantada també de haver-vos saludat a vosaltres, eh?
0: Molt bé. Juani, endavant, digues.
2: Vinga, de moment no sé el personatge, però bueno, participo amb la coca.
0: Sí, doncs si vols dir algun... si s'ha d'acut algun nom mentre anem xerrant, doncs tu mateixa.
2: Bueno, mentrestant ja aniré pensant, perquè no, és que no he pogut sentir les dades que has donat.
0: De moment en tenim poques, però ja anirem donant alguna, segurament.
2: Vale, moltes
0: gràcies. Gràcies, fins ara. Doncs de moment el que us proposem és endevinar quin és aquest personatge, i més endavant, si ens l'endevinen, el que us proposem és que ens digueu, doncs, amb qui compartiríeu aquesta coca de Sant Joan, o si ens voleu explicar, doncs, on teniu previst celebrar la revetlla de Sant Joan, o on us agradaria celebrar-la. Parlem una mica avui d'aquesta revetlla, si hi ha alguna nit de Sant Joan que recordeu especialment, doncs avui us volem escoltar. A part de proposar-vos endevinar aquesta incògnita, volem escoltar-vos i que ens expliqueu coses de Sant Joan, perquè és una nit que dona, evidentment, dona per molt. 973-36-06-17, 10 minuts per les 12, i el que diem en aquesta primera part, a més, podeu trucar tantes vegades com vulgueu, així que no tingueu por d'equivocar-vos, perquè totes les trucades que anem rebent les anem sumant i totes entraran al sorteig d'aquestes coques de Sant Joan. Així que el primer que se us acudeixi de mirar d'endevinar, digueu-nos-ho, i igual resulta que és el personatge que estem buscant, i si no, no passa res perquè aneu sumant trucades pel sorteig. Sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia. La Teresa Vidal.
0: Teresa Vidal, hola, bon dia, digues.
3: Hola,
2: t'ocupa la coca.
0: Sí, sí, sí. Vols intentar endevinar quin és aquest personatge?
2: Ara ho estava... O sigui, no és de la seu, estava pensant una mica.
0: Doncs mentre tu penses, cap problema. Pots tornar a trucar i nosaltres anem sumant les trucades.
2: Gràcies.
0: Gràcies, Teresa. Fins ara. Doncs el que dèiem, podeu anar trucant i, bé, si se us acut algú de ment, sabem que és una persona que aquest dimecres celebra el seu sant. Aquest dimecres és Sant Joan i, per tant, doncs, es diu Joan o algun nom semblant a Joan. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, digues. És
1: un home o una dona?
0: És un home.
1: Un home. Vale, bueno.
0: Se t'ha acut algun?
1: No, però ja tornaré a trucar per fer una altra pregunta.
0: D'acord, d'acord, molt bé. Gràcies, fins ara. Doncs anem sumant ja trucades, sí, ja ho sabeu, com avui, sí, avui com més trucades, més opcions podeu tenir de guanyar alguna d'aquestes coques de Sant Joan que sortegem. Una part d'elles la sortegem per Instagram, al nostre perfil a Instagram, no està penjat encara, ho diem perquè no us precipiteu, però segurament al llarg d'avui, aquest migdia màxim tarda, ho publicarem. Per tant, estigueu atents també a Instagram. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, la Teresa.
0: Teresa, hola, digues.
2: Aquest personatge no serà el Joan Carles?
0: El Joan Carles? No, no és el Joan Carles.
2: L'emèrito.
0: L'emèrito, exacte. No, no ho és, no ho és.
2: Marcis.
0: Gràcies, fins ara. Doncs sí, un personatge conegut que també celebra el seu sant aquest dimecres, però no és Joan Carles de Borbó. 973-36-06-17. Nova trucada endavant. Sí, hola, bon dia.
3: Bon dia, la Juani.
0: Hola, Juani, digues.
3: Escolta, podries dir quina professió, sobre quin ram és aquesta persona?
0: Quina professió? Doncs podem dir que és esportista.
3: Vale, gràcies.
0: Sí? Vols dir algun nom?
3: No, de moment no.
0: Doncs vinga, va, seguim. Gràcies, fins ara. Doncs ja sabem una cosa més. És aquest personatge que estem buscant és esportista. 973-36-06-17. De moment sabem que és esportista, que no és de la seu, i que aquest dimecres doncs celebra el seu sant. Davant, sí, hola, bon dia.
4: Hola, bon dia, la Teresa Vidal.
0: Teresa, novament, digues.
4: Podria ser, bueno, Joan Laporta.
0: No és Joan Laporta.
4: Bueno, més que no és esportista.
0: Es dedica a una cosa relacionada amb l'esport, però no és Joan Laporta.
4: Vale, gràcies.
0: Gràcies. Doncs no és Joan Laporta, segurament un dels Joans més coneguts al nostre país avui i actualment també a nivell internacional, l'actual president del futbol... Bé, ara mateix no ho és, o sigui, a partir de l'1 de juliol, novament, el president electe del Futbol Club Barcelona. Sí, hola, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
5: Amb l'Aran Lozano.
0: Aran, què més, perdó?
5: Lozano.
0: Ah, Aran, hola, què tal, Aran? Benvinguda i contents de sentir-te. Què tal, com va tot?
5: Bé.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs, Aran, digues.
5: Quin esport practica?
0: Quin esport practica? Doncs és el golf.
5: Merci.
0: Sí, gràcies, Aran, fins ara. Doncs atenció, perquè aquesta que acabem de dir, aquesta pregunta que ens han fet, ja ens acosta moltíssim a la resposta, eh? Atenció, perquè sembla que ho resoldrem més ràpid dels que ens pensàvem. Quin esport practica? Doncs practica el golf. Per tant, doncs, atenció, perquè em sembla que hi ha algú que ja ho sap, eh? Endavant, sí, hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
6: Amb el Jordi Ubac.
0: Jordi Ubac, digues, Jordi.
6: Us pot fer el John Ran?
0: Jordi Ubac és John Ram, efectivament. Has estat ràpid, a trucar?
6: Sí, a més el que volia trucar abans que demanessin la pista del golf, pues, ja és el que tenia en ment.
0: I abans que diguéssim el golf, ja tenies pensat aquest?
6: Deportista tal, és el primer que m'ha vingut.
0: Doncs mira, bona vista, Jordi. Moltes felicitats. Et donem un obsequi de Radio Seu.
6: Perfecte.
0: I evidentment t'apuntem pel sorteig de les coques de Sant Joan.
6: Doncs molt bé, doncs moltes gràcies.
0: Mira, com que l'has endevinat, et donem un número extra pel sorteig.
6: Perfecte, doncs moltes gràcies.
0: Felicitats. Gràcies. Doncs mira, més ràpid dels que en pensàvem, eh? Aquesta pregunta que ens ha fet abans l'Aran ha fet que ho resolguem molt més ràpid perquè, de fet, tampoc hi ha tants golfistes coneguts que es diguin Joan, o en aquest cas Jon, perquè una altra pista que teníem és que és nascut al País Basc, és un personatge conegut a nivell mundial en el seu àmbit. Potser la gent que no coneix molt el golf no tant, però en el món del golf és conegudíssim, és considerat ja un dels millors golfistes de la història. I teníem alguna altra pista més, és que és nascut al País Basc, a Biscaia, però una altra dada curiosa és que el seu primer cognom, Ram, és d'origen suís. Doncs teníem aquesta dada també, que es dedica al golf. Doncs vinga, va, ja ho hem resolt i parlem una mica del personatge que havíem escollit avui. Jon Ram Rodríguez, nascut a Barrica, a Biscaia, doncs també ha tocat els Pirineus, el 1994, té tot just 31 anys encara, és un golfista professional basc, actual número 10 del món, tot i que havia arribat a ser número 1 a la classificació mundial del Amateur Golf Ranking, durant 60 setmanes, rècord absolut com a número 1 d'aquesta classificació. Es va iniciar ja com a professional el 2016, molt jove, amb només 22 anys, i aquell any ja va participar a l'Obert dels Estats Units, torneig superprestigiós, i que va guanyar només 5 anys després, l'any 2021. De fet, es va convertir en el primer golfista basc i espanyol a guanyar aquell torneig. El 2017 es va proclamar també campió de l'Obert de San Diego, l'Obert d'Irlanda i el Campionat Mundial de Dubai. El 2020 va ampliar el seu palmarès amb el Memorial Tournament, Ohio, i va aconseguir el primer lloc a la classificació mundial ja de la PGA, el rànquing més prestigiós del món de golf, desbancant a un altre crack de, com és l'irlandès Rory McIlroy, i convertint-se així en el 24è número 1 de la història, el desè europeu, i el segon golfista de l'estat espanyol que ho aconseguia. El primer havia estat un tal Severiano Ballesteros. El 2023 es va proclamar campió del Masters d'Augusta va aconseguir també la seva segona Ryder Cup. L'ha guanyat amb l'equip europeu els anys 2018 i 2023. Són algunes pinzellades de Jon Ram, com dèiem, per part de pare amb arrels a Suïssa, tot i que ha nascut, com dèiem, al País Basc, i que ha fet, com es diria col·loquialment, un carreron en el món del golf amb només 31 anys i que segueix, evidentment, doncs també en primera línia, ara combinant el rànquing de PGA amb un rànquing que s'ha obert aquests darrers anys a Orient Mitjà, en el qual dos molt golfistes s'hi han afegit perquè, doncs, evidentment, les ofertes econòmiques que reben allà són d'aquelles que mereixen. Doncs el nostre personatge d'avui, i que celebrarà, doncs, com dèiem, el seu sant aquest dimecres, és Jon Ram. Amb això ja arribem a les 12 del migdia, però estigueu atents i atentes perquè després del butlletí tornem a obrir el telèfon i aquesta vegada no us farem endevinar res, simplement us proposem que ens digueu, doncs, això, com es prepara aquesta nit de Sant Joan, com la celebrareu, amb qui la celebrareu, amb qui us agradaria compartir aquesta coca de Sant Joan si us toca, o si voleu parlar, doncs, d'altres celebracions que recordeu especialment de Sant Joan, sigui aquí la Seu, sigui a altres llocs, doncs això, expliqueu-nos històries de Sant Joan que sempre ens agrada. Tornem a obrir el telèfon de seguida, també tindrem evidentment bateria de preguntes. Ara anem per les notícies, però ens hi tornem a posar de seguida. Fins ara.
7: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockall, Romotop, Norfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
8: Les notícies de la Seu. Butlletí horari. Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Són les 12, butlletí a Ràdio Seu amb les notícies que ampliarem a la 1, a l'informatiu migdia. Els bombers reforcen el dispositiu de Sant Joan a l'Alt Pirineu i recorden que el Prepirineu ja és en risc elevat d'incendis. El cos preveu una campanya d'estiu clàssica, però ja estan en alerta per la calor, l'acumulació de vegetació als boscos i l'avançament de la campanya de sega. Dos de cada tres incendis a la regió pirinenca tenen origen humà. Pel que fa al risc d'incendis, la darrera actualització del Departament d'Agricultura, que s'ha publicat aquest matí mateix, indica que a la Seu ja hi ha perill elevat de nivell 3 sobre 5 i també a d'altres municipis del nord de la comarca, com a la Cisserc, a les Valls de Valira, Montferrer i Castellbó, Ribera d'Urgellet. El mateix passa en termes com el de Coll de Nargó i hi ha risc molt alt, nivell 4 sobre 5, a Peramola i a Bassella i també en municipis veïns d'aquesta zona, com per exemple la Baronia de Riol, Tiurana, Pons, Vila Nova de l'Aguda o Castellà de la Ribera. Hi ha perill elevat, igual que la Seu, a tot el nord del Solsonès, sud del Berguedà i a alguns municipis del Pallars Jussà. Risc moderat al nord, al sud del Pallars Sobirà, la Vall Fosca i al nord del Berguedà. I, finalment, només es mantenen amb risc baix o fins i tot amb risc zero la totalitat de la Cerdanya al nord del Pallars Sobirà, la Vall d'Aran i la Vall de Boí. La Seu d'Urgell celebrarà la nit de Sant Joan amb tradició, foc i música. El programa d'aquest dimarts inclou la rebuda de la flama del Canigó al Parc del Cadí, una volta en moto, una botifarrada gratuïta, l'encesa de la foguera, batucada i una sessió de DJ. Ferit de gravetat un motorista en precipitar-se per un barranc al municipi de Josa i Tuixén. L'home havia caigut per una zona de roques amb un fort pendent, ha tocat a la carretera C-462. I aquest diumenge els bombers han rescatat un excursionista accidentat del Coll de Verdet, al Pedrafort, que també s'ha fet un rescat a la Vall de Núria, on un excursionista havia patit una lesió en un braç. La unitat d'escolarització compartida de la Seu celebra la cloenda del curs, com també d'altres recursos educatius de la ciutat. En el transcurs de l'acte, dos alumnes que han obtingut el títol d'ESO van rebre un diploma de mans de l'alcalde Joan Barrera. El president del grup parlamentari del PSC Units, Ferran Pedret, ha visitat la Seu per reunir-se amb l'equip de govern de l'Ajuntament i amb entitats locals com Càritas, la Seu Solidària i la Plataforma Pro Residència. Entre altres temes, s'han parlat del Pla de Barris i d'altres inversions previstes pel govern als nous pressupostos. El festival Els Set Inferns de Jazz Folk del Pirineu ja té punt al programa d'enguany, celebrarà la 6a edició amb 3 dies de música i activitats culturals entre el 17 i el 19 de juliol. Es faran activitats primer a la Seu, després a Bellestar i com a novetat també un concert a Arfa l'últim dia. Una fotografia inèdita ha permès conèixer el desaparegut retaule barroc del Roser de l'església de Santa Maria d'Organyà, una imatge que fou presa el 17 de juliol de 1923, ja fa més d'un segle, i que no ha estat a l'abast del gran públic fins fa 3 anys. La troballa ha anat a càrrec de la documentalista i activista cultural Montserrat Riu. Sort ha estrenat una sala de desfer que permet als ramaders tancar el cercle productiu. El sector confia de millorar la comercialització de la carn amb el nou equipament que ha inaugurat Òscar Ordeig. El Consell es compromet a reduir la població de fauna cinegètica i ajudar les explotacions afectades per contagis de tuberculosi. Confirmen l'ocupació humana continuada al Parc Nacional d'Aigüestortes des de fa 1000 anys, on treballa reunit 124 datacions de carboni 14 de 45 jaciments diferents que estan situats tots ells per sobre dels 2.000 metres d'altitud. El treball que s'ha fet al llarg dels darrers 20 anys desmunta les teories segons les quals tot aquest entorn s'havia mantingut en estat salvatge i, de fet, hi denota una gran activitat humana durant tots aquests segles. I els esports, bona valoració de la campanya del Turgell per prevenir discriminacions en l'àmbit esportiu. La iniciativa del Turgell 1 Discriminació Zero s'ha complementat amb accions formatives a la Seu i Oliana. També s'ha distribuït material de sensibilització a diversos municipis de la comarca. Als següents informatius farem balanç de diverses activitats esportives que hi ha hagut durant el cap de setmana, com, per exemple, una nova prova del Cadí Circuit FE, que es va fer aquest dissabte, la cursa del Pla de Sant Tirs, que ha tingut com a guanyadors Jordi Lís en categoria masculina i Lídia Puyols en la femenina. El podi masculí el van completar Guillem Sánchez i Jordi Gallego i el femení Ana Caballero i Montserrat Inglà. I cap de setmana amb força activitat ciclista perquè, per exemple, la ciclista catalana Paula Blasi, que des de fa un temps resideix a Llívia, s'ha proclamat campiona de la Volta a Catalunya Femenina 2026. Blasi ha aconseguit l'èxit després que dissabte va ser la guanyadora de l'etapa reina amb meta a la Molina després de superar el Coll de la Creueta. I aquest diumenge s'ha fet a Andorra la Morabanc Clàssica, en la seva segona edició. El guanyador ha estat el britànic Tom Pidcock, un dels diversos ciclistes professionals que resideixen actualment al Principat, seguit d'un altre resident que va quedar en segona posició, Carlos Verona. Sepkus va quedar tercer. I recordem també que s'ha salvat amb èxit una nova edició del torneig Ciutat de la Seu de bàsquet que ha plegat uns 200 esportistes amb el Cedi Sairam com a equip anfitrió. I el temps pendents d'aquest avís per calor i activades diverses alertes, i és que ahir, per exemple, la Seu es va arribar fins a gairebé 39 graus i la previsió del meteo va apunta que avui s'arribarà com a mínim als 37 a la Seu, també Sorri al Pont de Suert, o 41 a Tremp. A Puigcerdà poden arribar a 1.200 metres fins als 33 graus. Aquesta tarda aquesta mateixa calor pot generar ruixats, pot ser que se'n produeixin també aquí a l'Alt Urgell, poden ser localment intensos, i el mateix per demà, dia de vigília de Sant Joan. Les 12 i 7, fins aquí les notícies. Tornem amb més informació ampliada a la 1. Tot seguit arriba el programa Carretera i Manta. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu outlet. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Velux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín. Més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

Molt bé, doncs ja hem començat l'especial Sant Joan aquí a Carretera i Manta. Demà continuarem amb molts protagonistes en aquest programa, però avui tenim ganes de sortejar coques de Sant Joan. Gràcies a la col·laboració dels diversos establiments de la Seu, que ara recordarem. I sempre que ve Sant Joan ens encanta recuperar aquesta cançó, perquè possiblement és de les més divertides i més maques que s'han fet al nostre país, de cançons dedicades a Sant Joan. És dels Strombergs, i ara ens fa especial la il·lusió també recuperar-la aquests últims anys, perquè malauradament el seu cantant Ferran Gallar va morir de fa 3 anys, massa jove, i doncs també d'aquesta manera el volem recordar, perquè també l'havíem entrevistat a més d'una ocasió aquí a Ràdio Seu. Teatral al mig del jardí.

0: Doncs el que dèiem, tenim per sortejar, ja sigui a través del telèfon o a través del nostre perfil a Instagram, que també l'obrirem d'aquí una estona, coques que ens ofereixen la pastisseria Kessler del carrer Joaquim Viola, Crosti i Molla del carrer del Celle, el forn Sant Joan del carrer Major, l'original Dolç del Serafí del carrer Comtat d'Urgell i també al capdamunt del carrer Major, també el carrer Major Celícies, la pastisseria Cadí i la Leiva del carrer Frandreu Capella. Tots aquests establiments, moltíssimes gràcies a aquests establiments de la Seu que ens ofereixen coques de Sant Joan per sortejar per vosaltres, pels oients i seguidors de Ràdio Seu. Ja ens han endevinat la incògnita, ben ràpid, ens l'endevinava el Jordi Obà, que d'aquesta manera té obsequi de Ràdio Seu, però podeu seguir trucant, si voleu anar sumant trucades pel sorteig. Ara ja no us fem endevinar res, però sí que podeu trucar-nos per explicar-nos, doncs, això, com es prepara aquesta nit de Sant Joan, amb qui preveieu celebrar-la, amb qui us agraïa compartir la coca de Sant Joan si us toca, o si ens voleu explicar alguna anècdota que us ha passat a la nit de Sant Joan, perquè la veritat és que és una nit que dona per molt i que segur que tothom tenim alguna anècdota divertida. Endavant, agafem el telèfon. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia. Hola, Juani.
0: Hola, Juani, digues.
1: Escolta, era per comunicar-vos que avui, aquesta tarda a l'Esplai, a les 18 hores, es farà el concert de final de curs de tot l'Esplai. Bueno, que som una coral molt bonica, que cantem bastantes vegades a la Seu en diversos llocs, i que avui, aquesta tarda, es fa l'acabament de curs.
0: Ostres, doncs molt bé. Doncs t'agraïm molt que ens ho recordis. Ens ho pots tornar a dir quan ho feu?
1: A les 18 hores.
0: A les 6 de la tarda, sí.
1: A l'Esplai de la gent gran.
0: Al local de l'Esplai, no té pèrdua. Sí, molt bé. I quanta gent sou? Que...
1: Hi participo a la coca.
0: Molt bé. I quanta gent sou en aquesta coral?
1: En aquesta coral, pues ara, diguem ser uns 25 o així.
0: Molt bé. I ens pots avançar alguna cosa del repertori o és sorpresa?
1: Bueno, gent gran tot, eh?
0: Sí, és clar.
1: Evidentment, clar, fins a 65 anys no es pot entrar allà. Mm-hmm. O sigui, a partir de 65.
0: Molt bé. I no sé si ens pots avançar alguna cosa del repertori?
1: Bueno, pues no, perquè són algunes de noves que els estrenem ara, i d'altres que han sigut d'altres vegades. Uh-huh. Però sí, tenim una professora que és un encant, que es diu Anna, i bueno, que procurem molt de que tot surti molt bé, molt bé. Primer fem un dinar i després ens anem a la tarda a poder ensejar una mica i després fem el concert a les 18 hores.
0: Molt bé, segur que valdrà la pena. Doncs ja ho sabeu, entenc que és obert a tothom, qui vulgui pot anar-hi, oi?
1: A tothom, és igual que siguin jubilats com no. Hi ha una sala molt gran amb aire condicionat que s'està estupendament i, bueno, és al mig del poble.
0: Molt bé, fantàstic. Doncs ho apuntem, recordem, concert de final de curs, podem dir, del Coral de l'Esplai, avui a les 6 de la tarda, al local de l'Esplai, al Pati Palau. Doncs, Juani, t'ho apuntem i evidentment, t'apuntem la trucada.
1: Doncs pues molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies, fins ara. Doncs veus que bé, el Carreteri Manta és com una navalla suïssa, que serveix de tot. Serveix tant per concursar com per guanyar premis, com per anunciar activitats d'agenda, anunciar notícies, el que, doncs, ja ho sabeu. I el que dèiem, podeu trucar, si voleu, doncs, per explicar-nos això, com es prepara la nit de Sant Joan, com preveieu viure-la, amb qui us agradaria compartir la coca de Sant Joan, si us toca, i si no us toca, doncs, evidentment, us animem a que la compreu en alguna d'aquestes pastisseries, que a més les fan boníssimes. Sí, hola, bon dia. Hola, bon dia. Hola, amb qui parlo? Vaja, s'ha penjat. No passa res. Tornem a tindre lliure el telèfon per si voleu trucar ara mateix. 973-36-06-17, ja ho sabeu. 973-36-06-17. Podeu seguir trucant al telèfon de Ràdio Seu. I res, anem sumant trucades. D'augment tenim 11 trucades apuntades. Per tant, doncs, aquestes 11 trucades tenen molts números de que els hi toqui. No voleu que us toqui? Doncs aprofiteu, truqueu ara. ara és el moment, el 973-36-06-17. Si voleu, doncs simplement és tan fàcil com trucar i dir, mira, vull que m'apunteu. I així de fàcil, 973-36-06-17. Però si a més voleu explicar-nos alguna cosa de com es prepara la nit de Sant Joan, doncs nosaltres encantats de que ho compartiu amb nosaltres. 973-36-06-17. De moment, la gent que ha trucat, doncs el que diguem, teniu força números de que us toqui, eh? La coca de Sant Joan també una part la sortejarem a través d'Instagram, però si la gent que truqueu ho teniu molt més fàcil perquè us toqui, eh? O sigui que aprofiteu. 973-36-06-17. 973-36-06-17. De moment seguim tenint el telèfon obert, eh? Però només en principi, si no ho allarguem, fins a la 1 del migdia. Per tant, doncs, no badeu, aprofiteu aquesta estona que tenim encara per trucar i apuntar-vos al sorteig.

0: Segueix obert el telèfon de Ràdio Sau, 973-36-06-17. Mentrestant, aprofitem també per posar en marxa la bateria de preguntes. Una altra manera d'anar sumant trucades. L'altre dia la vam deixar preguntant a veure si algú ens pot explicar en què consisteix el pla de barri, si ens plau explicar així per damunt, perquè és una cosa de la que anem parlant molt últimament aquí a Ràdio Sau, però a veure si algú li ha quedat clar i ens pot explicar en què consisteix el pla de barris. 973-36-06-17. També havíem demanat quin club esportiu de la Seu organitza cada any pels vols de Nadal una campanya anomenada Cap Infant Sense Joguina, que de fet és un lema que també es fa servir a moltes altres poblacions, això, per recollir joguines abans de Nadal. 973-36-06-17. Quin club esportiu de la Seu organitza cada any una campanya anomenada Cap Infant Sense Joguina? També tenim la pregunta, qui és l'actual... quin és el municipi més poblat de l'Alta Cerdanya? Repetim, de l'Alta Cerdanya, de la part d'administració francesa. 973-36-06-17. 973-36-06-07. I també havíem preguntat quina mena d'element natural és l'Elodea del Canadà. Tenim trucada endavant. Sí, hola, bon dia.
1: Dia, la Teresa Vidal.
0: Teresa Vidal, hola, digues.
1: El pla de barris és per les subvencions que donen per arreglar algunes coses, com teulades...
0: Sí, sí, ja ho has explicat bé, ja. Sí, sí, ja és això, ja. Sí, sí, ja anaves ben encaminada, ja. Molt bé, Teresa, t'ho apuntem.
1: Vale, gràcies.
0: Gràcies, doncs vinga. Doncs sí, és un pla que ha posat en marxa la Generalitat en coordinació amb els ajuntaments i que precisament un dels municipis que ja ha estat inclòs en la primera convocatòria és la Seu d'Urgell, i no és una inversió menor, perquè en total seran 12 milions i mig d'euros. Una part els posarà l'Ajuntament, però la part més grossa la posa la Generalitat, i en principi doncs això servirà per millorar l'aspecte, en aquest cas, del centre històric del nucli antic de la Seu, amb actuacions tant en habitatges, no només a les façanes, sinó també als seus interiors, potenciació del comerç, dignificació dels carrers, etcètera, etcètera. Doncs anirem veient ja els resultats ben aviat, esperem. 973-36-06-17, 12:22, un quart i mig d'una. Seguim aquí al carreter i manta de Ràdio Seu, podeu seguir trucant al telèfon de Ràdio Seu. Tenim preguntes per respondre, no ens havien contestat. Vinga, va, tenim trucada endavant. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia, sóc la Juani.
0: Hola, Juani, digues.
2: Perdona, has demanat de l'Alta Cerdanya?
0: Sí.
2: Més poblat?
0: Mm-hmm.
2: Font-Romeu?
0: És Font-Romeu. Exacte, ho has dit molt bé. Sí, perquè aquest és el nom complet del municipi.
2: D'acord, gràcies.
0: Gràcies. Doncs sí, el nom complet és, el més conegut, evidentment, és Font-Romeu, però el nom del municipi és Font-Romeu, Odelló i Vià, perquè són dos altres pobles que també en formen part i que, de fet, són més antics, i Font-Romeu té algunes peculiaritats, com, per exemple, que és, de fet, és el municipi en territori català, si s'inclou la Catalunya Nord, més alt del país. Està situat en alguns punts de la població de Font-Romeu a més de 1.800 metres, i el nucli central està a 1.750 metres. Per tant, doncs, déu-n'hi-do, ja és una altitud considerable. Més temes. Aquí havíem preguntat també quina mena d'element natural és l'Elodea del Canadà, i més qüestions. Ja que parlàvem fa un moment de pobles, havíem preguntat una de curiosa, aquesta. Quin poble de l'Alt Urgell comparteix el seu topònim amb un poble del Pallars Jussà i també amb un del Berguedà? És un topònim, per tant, força present al Pirineu. Quin poble de l'Alt Urgell comparteix nom amb un poble del Pallars Jussà i també amb un del Berguedà? 973-36-06-17. I havíem preguntat també com es diu el nou disc del músic urgellenc Arnau Viols, que ha presentat ara fa pocs mesos i que, de fet, actualment segueix presentant. 973-36-06-17. D'això que preguntem ara n'havíem parlat fa pocs dies. Com es diu l'entitat que treballa per dinamitzar Estamariu i Bescaran? Fa uns dies vam proposar d'endevinar el poble d'Estamariu, ens el vau endevinar, i vam parlar d'aquesta entitat. Com es diu l'entitat que treballa per dinamitzar tot l'entorn d'Estamariu i Bescaran? 973-36-06-17. I parlant d'entitat entitats, quin any es va fundar la Germandat de Sant Sebastià, una de les entitats més antigues, més història de casa nostra? 973-36-06-17. Si sabeu la resposta a alguna d'aquestes preguntes, podeu trucar-nos i doncs anar sumant trucades, perquè de moment doncs, la gent que heu trucat, ho repetim, teniu força possibilitats de que us toqui la Coca de Sant Joan. Si voleu entrar en aquest selecte grup, ho teniu tan fàcil com trucar, respondre alguna d'aquestes preguntes o simplement explicar-nos com prepareu la nit de Sant Joan. Sílvia, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Amb l'Aran Lozano.
0: Aran Lozano, lo digues.
3: La Germandat de Sant Sebastià es va fundar l'any 1855.
0: Molt bé, Aran, perfecte. Moltes gràcies. Fins ara. Doncs ens ho ha dit molt bé l'Aran, Germandat de Sant Sebastià, entitat fundada l'any 1856. Endavant, nova trucada. 55, perdó. Sí, hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: Amb Neus Trenc.
0: Hola, Neus, digues.
4: Podria ser aquesta població que repeteix el nom al Berguedà, al Pallars...
0: Sí.
4: I aquí, Fígols?
0: És Fígols, efectivament, Neus.
4: Moltes gràcies.
0: Gràcies, fins ara. Doncs sí, efectivament, aquí, per això aquí li diem Fígols d'Organyà, és conegut sobretot com a Fígols d'Organyà, al municipi de Tremp, també hi ha un petit nucli molt petit que es diu Fígols, que actualment és conegut sobretot perquè hi ha un abocador, un centre de tractament de residus. Tenim trucada, sí, bon dia.
5: Bon dia, la Juani.
0: Juani, digues.
5: Escolta, aquesta que has dit de l'Arnau?
0: Sí.
5: Potser ocell tambor?
0: Ocell tambor, exacte.
5: Vale, gràcies.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, és Ocell Tambor, el nou disc d'Arnau Viols, que segueix donant a conèixer, i que no sabem si possiblement aquest estiu farà algun concert també per aquí a la seu, si més no per aquí a la vora. Doncs vinga, va, que el telèfon s'anima, agafem el telèfon. Sí, hola, bon dia.
6: Bon dia, la Dolors.
0: Hola, Dolors, digues.
6: Aquesta que has demanat d'Estemariu,
0: sí,
6: és la Fundació Planes Corts?
0: És, efectivament, la Fundació Planes Corts.
6: Vale.
0: Gràcies.
7: Que mai en tens prou.
0: Doncs és la Fundació Planes Corts, aquesta entitat creada, fundada per Joan Planes Vila, com sabreu, empresari conegudíssim, que ens va deixar fa un any i mig, però que havia arribat a ser un dels empresaris més importants de Catalunya d'aquests darrers anys, impulsor del grup Fluidra, i que doncs va voler aportar el seu coneixement al seu poble natal, Estamariu, a tota la vall del Port Negre, creant aquesta fundació, doncs, que actualment fa moltes activitats per dinamitzar Estamariu i tot el seu entorn. Tenim més preguntes, això no para mai. Més qüestions. A més de la seu, a quin altre poble de l'Alt Urgell s'hi organitza un pessebre vivent per Nadal? De fet, aquest altre poble ja porten força més anys de tradició d'aquesta activitat del pessebre vivent. A la seu s'ha posat en marxa aquests darrers anys. 973-36-06-17. A més de la seu, a quina altra població de l'Alt Urgell s'hi organitza un pessebre vivent per Nadal? 973-36-06-17. Ens havia quedat pendent també, no ens havien respost, qui és l'actual campió de la Lliga Femenina de Bàsquet, i de fet ho és amb escreix perquè ha estat el campió de la Lliga Femenina els últims 4 anys. 973-36-06-17. 973-36-06-17. Qui és l'actual campió de la Lliga Femenina de Bàsquet, en la qual hi seguirà jugant aquest any vinent el Cadí la Seu? 973-36-06-17. 973-36-06-17. Amb les respostes correctes aneu sumant punts pels premis setmanals, que ja donem demà màxim dijous, els primers premis setmanals, i a més, doncs, aneu sumant trucades per al sorteig de les coques de Sant Joan. Sílvia, bon dia.
8: Hola, bon dia, soc la Juani. No sé quantes preguntes se poden contestar.
0: Podeu anar responent avui, eh?
8: Vale, gràcies.
0: Sí, no hi ha problema.
8: Bueno, el pessebre vivent n'hi ha diversos, que s'han fet.
0: Sí, digues, digues.
8: Bueno, a Corbera de Llobregat...
0: Sí, però dèiem de la comarca.
8: Ah, de la comarca?
0: Sí.
8: De la comarca de Lleida.
0: D'aquí de l'Alt Urgell.
8: Sant Guim de la Plana, que és la Segarra.
0: Sí, bé, que això seria la província, sí. Bé, doncs el donem per...

0: Va ser el València Bàsquet, que de fet ja suma 4 anys seguits de campió de la Lliga Femenina, que pocs equips ho han aconseguit, això. Precisament, mira, fa unes setmanes vam tenir el privilegi de conversar amb Rubén Burgos, al programa Bàsquet de 3, és els bons contactes que té doncs, el seu presentador, el nostre company Juanfra Paredes. Doncs vam tenir ocasió de parlar ni més ni menys que amb Rubén Burgos, el seu entrenador. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb Ventura.
0: Ventura Vilarrubla, hola, digues.
1: El poble dels Pessebres, Pere Mola.
0: A veure un moment que m'he perdut. Quina pregunta és?
1: D'això del Pessebre...
0: Sí. Pere Mola. No, no és el Pere Mola, Ventura.
1: No.
0: A mi no em sona, vaja. No sé si tu tens més informació que jo.
1: No.
0: Però Pere Mola em sembla que no és.
1: Vale.
0: Gràcies, fins ara. Bé, si realment ho és, ja ho rectificarem, però no és el que teníem apuntat. 973-36-06-17. És al sud de la comarca, però el que tenim apuntat nosaltres no espera molt. 973-36-06-17. A quin poble del sud de la comarca, efectivament, ara ho hem dit, s'hi fa un pessebre vivent per Nadal. Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia, la Juani.
0: Juani, digues.
2: Pot ser el cor de la Segarra mateix, a Sant Guim de la Plana?
0: Sí, però no és aquí la comarca. Estem buscant un d'aquí de la comarca.
2: De l'Urgell?
0: De l'Urgell, sí.
2: Vale. Prullans?
0: No és Prullans, tampoc.
2: Vale, gràcies.
0: Gràcies, Juani. Fins ara. Però si no l'endevineu, recordeu que avui no passa res, perquè nosaltres anem apuntant totes les trucades, eh? I totes entren al sorteig d'aquestes coques de Sant Joan. O sigui que no tingueu poder contestar. 973-36-06-17. Endavant. Sí, bon dia.
3: Hola, la Teresa Vidal.
0: Teresa, la digues.
3: El del Pessebre Vivent pot ser Castellbó?
0: No és a Castellbó.
3: Val.
0: Gràcies. Fins ara, no és a Castellbó. A Castellbó el que sí que... bé, de fet, la Teresa no anava mal encaminada perquè a Castellbó el que sí que fan és un pessebre vivent pels vols de Reis. Això sí que és veritat. Però dèiem pels vols de Nadal. O sigui, la Teresa no anava mal encaminada, no. 973-36-06-17. 973-36-06-07. Aquest poble que estem buscant és al sud de la comarca. 973-36-06-07. El telèfon segueix disponible... 12:32 minuts endavant. Sí, hola, bon dia.
4: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: Joan Serra, no és Montferrer?
0: Hola, Joan Serra, digues.
4: Montferrer?
0: Montferrer, cap a ser vivent. Doncs no és el que tenim apuntat, però podria ser que el facin pels vols de Reis. Gràcies, Joan. Fins ara. El que tenim apuntat nosaltres, aquest pessebre vivent, el fan normalment al sud, a un poble del sud de la comarca. De fet, uns dels que està més al sud. 973-36-06-17. I si no l'endevineu, no passa res, perquè nosaltres, com dèiem, anem apuntant les trucades que feu per al sorteig de les coques de Sant Joan. Ja en tenim uns quants de noms. 973-36-06-17. Tenim temps per apuntar-ne més, perquè encara tenim mitja hora, però entremig hem de passar una entrevista, i és que avui tindrem una entrevista sobre un dels temes que més han parlat aquest estiu, perquè parlem amb Miguel Martín, president de l'Agrupació Astronòmica de la Seu d'Urgell, l'ASU, perquè ens doni més detalls sobre què és aquest eclipsi solar total que hi haurà a l'agost, si no recordem malament, el 12 d'agost, i que serà un dels temes, com dèiem, dels que més es parlarà aquest estiu. Per conèixer més detalls, especialment pels que som una mica més profans en la matèria, doncs anirà bé escoltar aquesta entrevista de Miguel Martín, seran uns quants minuts, i després tornem a obrir el telèfon. Per tant, doncs mira, ara que no hi ha trucades, aprofitem per fer una pausa i escoltem aquesta entrevista, però estigueu atents perquè abans de la una tindrem temps encara per rebre més trucades. Tornem, doncs, de seguida. Fins ara.

oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta.

0: Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
4: Molt bon dia. Aquest matí migdia volem donar a conèixer un fet que és històric, que és quelcom fora de lloc, o si més no, que no passa massa sovint. És un eclipsi solar total que tindrà lloc el 12 d'agost. Conversem a continuació amb Miguel Martín, és membre de l'agrupació astronòmica de Seu d'Urgell. Benvingut.
5: Gràcies.
4: El que explicàvem, no?, que és quelcom que val la pena donar a conèixer, i de fet ho feu en una conferència que es fa aquí a la Seu d'Urgell. Explica'ns una mica, suposo que la conferència vol donar a conèixer doncs, aquest fet.
5: Bueno, sí, perquè és un fet molt poc habitual. De fet, a la Seu no hi ha hagut cap eclipsi total des del segle XIX, i aquest tampoc serà total a la Seu, però sí que serà total a bona part del sud de Catalunya i del nord-oest d'Espanya. Vale? Allí sí que serà total, aquí serà un 99,1% de total, però no arribarà a ser total 100%.
4: I lògicament, l'agrupació astronòmica de la Seu, esteu pendents d'aquest fet que, com explicaves, és quelcom històric.
5: Sí, estem fa molt de temps que esperem un aconteixement com aquest i ens estem preparant, sí, sí.
4: Per aquelles persones que no puguin participar a la conferència, com se'n pot saber més? Què és el que dona a conèixer la conferència en aquesta xerrada?
5: Bueno, primer explicarem què són els eclipsis solars, perquè es produeixen, amb quina freqüència es produeixen, quins tipus d'eclipsis n'hi ha, com es desenvolupa tot el procés d'un eclipsi total de sol, i després parlarem de l'eclipsi aquest en concret del 12 d'agost, que com es veurà a la resta del món, on es veurà a la península Ibèrica i a la seu en particular.
4: Si et sembla, fica'ns allò, fiques en context pel que fa als eclipsis, per qui no conegui, no, doncs, aquest fenomen.
5: Bueno, un eclipsi és un fenomen astronòmic que consisteix en que un objecte, en aquest cas la Lluna, s'interposa entre el Sol i la Terra i oculta el Sol. Llavors, una part de la Terra queda en ombra, perquè com que està el sol tapat, pues que aquesta zona queda en ombra. Les zones de la Terra que queden ocultes, amagades per un eclipsi, són molt petites i la freqüència dels eclipsis és molt baixa. De fet, l'últim eclipsi total de sol que es va veure a la seu va ser el 1842 i no tornarà a haver-ne un altre fins al 2433. O sigui, passaran 591 anys entre un i l'altre. Aquí aquest eclipsi no es veurà com total 100%, però hi haurà una ocultació del sol de més del 99%. Si baixem cap a Lleida o a la província de Tarragona, allà sí que serà 100% i la duració de la totalitat serà d'aproximadament allà un minut i vint, un minut i mig.
4: I durant aquesta estona tot quedarà a les fosques?
5: Es farà de nit, tot quedarà a les fosques, es veuran algunes estrelles, i el que és molt espectacular des dels llocs on es veu la totalitat és que es podrà veure la corona solar. I la corona solar mai es veu quan hi ha... perquè la lluminositat del sol és tan intensa que no deixa veure la corona, però només en el cas quan es produeix un eclipsi total es pot veure la corona solar.
4: És que com que durarà pocs minuts, explicaves, el millor lloc del planeta on es pot veure aquest eclipsi solar?
5: El millor lloc del planeta és la península Ibèrica, al nord-est. La franja de totalitat va des del nord de Galícia, travessa Castella i Lleó, travessa l'Aragó i passa pel sud de Catalunya fins a acabar a prop de les Balears.
4: Per tant, serem molt afortunats de poder, doncs, presenciar aquest eclipsi. Serà el 12 d'agost. A quina hora, concretament?
5: Serà a la posta de sol, que també això li donarà més espectacularitat, perquè el sol estarà situat just abans de just sobre les muntanyes, just abans de la posta de sol. Es produirà just abans, allà cap a les 8:30, dos quarts de 9 de la tarda.
4: I aquelles persones que estiguin interessades, que vulguin veure l'eclipsi, alguna recomanació?
5: Bueno, sobretot el que han de fer és no mirar mai el sol directament, sempre fer servir filtres adequats. N'hi ha ulleres especials per l'observació solar, i que no se'ls acudeixi fer servir altres sistemes que no siguin que no siguin certificats i homologats. Ja he dit que aquestes ulleres que ja es poden trobar en òptiques i en algunes botigues, d'aquí a les pròximes setmanes segurament acabaran venent-se als supermercats, perquè, bueno, hi haurà molta demanda, es preveu també molta afluència de gent d'altres països que vindrà a veure l'eclipsi. No mirar mai el sol directament, sense protecció, excepte si vas al lloc on es pot veure total, i durant només el breu període que dura la totalitat.
4: I lògicament l'agrupació astronòmica estarà pendent, doncs, d'aquest eclipsi. Teniu preparada alguna jornada? Estareu, doncs, seguint una mica tot plegat?
5: Bueno, nosaltres fem cada any una trobada astronòmica a Sant Joan de l'Erm, on comptem amb la col·laboració d'altres aficionats d'altres llocs de Catalunya, sobretot de la zona de Tarragona, i allà també farem una especial atenció a l'eclipsi. Farem una observació durant el dia amb telescopis especialment equipats per poder veure el sol, i també farem xerrades de com observar l'eclipsi i com fotografiar-lo. Una de les xerrades que es faran el dissabte 18 de juliol a Sant Joan de l'Erm tractarà precisament sobre fotografia d'eclipsis solars.
4: Doncs n'hem fet ressò, n'hem parlat també a l'agenda, de fet estem atents també del que és aquesta nova jornada a Sant Joan de l'Erm. Serà mitjans de juliol i serà previ, lògicament, serà d'una mica el tret de sortida, no?, en aquesta especial del 12 d'agost.
5: Bueno, és una bona oportunitat per fer divulgació d'aquest fenomen, que de segur que en les pròximes setmanes sentirem molt a parlar.
4: On podeu veure l'eclipsi? Arreu, però pel que fa a la jornada a Sant Joan de l'Erm, com són de fer aquí? Suposo que si puguin estar interessades a participar-hi?
5: No cal apuntar-se. Nosaltres ja farem un cartell de divulgació per anunciar la trobada, i bueno, el que és especial per nosaltres és que ja és la desena trobada. Ja fa 10 anys que hem anat a Sant Joan de l'Erm a fer aquestes trobades, i bueno, estem molt il·lusionats en que hi hagi afluència de gent curiosa, només que vulgui venir a saber alguna cosa més d'astronomia.
4: I bé, doncs l'acció, l'esdeveniment és una trobada, per tant, doncs reunirà gent experta i hi haurà doncs ponències també, sí, doncs de gent destacada, no?, també, que donar a conèixer doncs diferents temàtiques, de les quals doncs la que avui ens preocupa, que és aquest eclipsi solar total, serà el 12 d'agost. En aquest cas en parlem amb Miguel Martín, de l'agrupació astronòmica de la Seu d'Urgell. No sé si és algun apunt que vulguis fer sobre l'eclipsi en si. Suposo que esteu molt emocionats, motivats, sí, a l'espera, comptant els dies.
5: Sí, sí, estem il·lusionats. Fa molt de temps que esperem que arribi aquest dia, i bueno, animem a tothom a que participi en aquesta experiència, que de segur que els agradarà, perquè és un fenomen molt poc habitual i molt impressionant.
4: Doncs no ens ho perdrem. És que com que passa cada 500 anys, explicaves?
5: Bueno, en el cas de la Seu, sí. En el cas de la Seu, de l'últim que va haver al pròxim que hi haurà, passaran 591 anys.
4: Doncs val la pena ser-hi, no us ho perdeu. Lògicament, ens en farem ressò, en parlem els informatius, farem un especial també, i doncs de nou conversarem amb l'agrupació astronòmica de Seu d'Urgell. Miguel Martí, moltes gràcies, fins aviat.
5: Gràcies a vosaltres.
6: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
7: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic el 973-360092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials. Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
8: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
9: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
10: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
9: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
10: Una cosa així com carretera i manta.
9: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
11: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú.

0: Les 12 i 51 minuts, camí de la 1, i per tant, doncs, últims minuts per participar. Podeu tornar a trucar, i ja ho esteu fent, fantàstic, mentre sentim de fons els Look Mom. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Hola, veure, Dolors, digues.
1: El pessebre és a Organyà?
0: No és a Organyà, Dolors.
1: Ah, bueno, vale.
0: Gràcies, fins ara. Però anem sumant trucades, eh? Per cert, el Joan Serra, quan ens ha trucat, tenia raó, i és que efectivament ho hem comprovat i ja ens sonava, i sí, a Montferrer s'hi ha fet pessebres vivents, es fa normalment la vigília de Reis. Per tant, doncs, també li donem per bo. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia. Teresa Vidal.
0: Teresa, hola, digues.
2: Podria ser Vila Mitjana?
0: Vila Mitjana? Què vols dir, això del pessebre vivent?
2: Sí, el del pessebre
0: vivent. A mi no em sona. Si més no ho tenim apuntat.
2: Em puc dir un altre?
0: Sí.
2: Caigols d'Organyà?
0: No, tampoc. Gràcies. Fins ara. Doncs recordem que tenim d'altres preguntes, per contestar, si voleu, perquè ens havíem quedat encallada amb aquesta, com per exemple, qui és l'actual president de la delegació Lleida de la Federació Catalana de Caça, que també és el president del Club de Caça i Pesca de l'Alt Urgell, 973-36-06-17, o també a quina disciplina artística està dedicat el Festival Ullnú, que es fa a Andorra, que de fet s'ha fet fa poques setmanes. Podeu seguir trucant, i per cert, abans ho hem dit, però ho recordem per si de cas, i és que podeu trucar-nos, si voleu, per explicar-nos doncs com prepareu la nit de Sant Joan, amb qui preveieu celebrar-la, o on, i amb qui us agradaria compartir aquesta coca de Sant Joan, si us toca. Aprofiteu, perquè ara sí que anem ja a pinyó fix, eh? Ens queden, 7 minuts per la 1 del migdia, i ara és el moment, doncs, perquè aneu trucant i aneu acumulant ja les últimes trucades pel sorteig. Així que, si voleu participar-hi, d'aquí pocs minuts també obrim el sorteig per Instagram, per cert, però si us animem a participar a través del telèfon, al 973-36-06-17, perquè, de fet, matemàticament teniu més possibilitats que us toqui. Sí, hola, bon dia.
3: Hola, la Dolors.
0: Hola, Dolors, digues.
3: El president de Casa i Pesca, el Toni Vilarrubla.
0: El Toni Vilarrubla, exacte.
3: Vale.
0: Gràcies, Dolors. Fins ara, 973-36-06-17. Més qüestions, ara anem més lluny. A quin país és la població de Davos? A quin país és la població de Davos, de la qual segur que n'heu sentit a parlar més d'una vegada a les notícies? Sí, hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: Amb la Marga.
0: Hola, Marga, què tal? Com anem?
4: Bé, i vosaltres?
0: Bé, anar fent.
4: Bueno, molt
0: doncs,
4: bé.
0: Com va la vida?
4: Bé, treballant una miqueta i passant calor.
0: Doncs encantats que ens escoltis mentre estàs a la feina. Esperem no distreure't massa. Digues, Marga.
4: No, anava a dir per lo del pessebre, pot ser peramola?
0: Peramola? No és peramola, Marga.
4: Vale.
0: Però t'apuntem a la trucada, evidentment.
4: Molt bé, que vagi bé.
0: Gràcies, fins ara. Doncs nosaltres encantats de seguir donant la benvinguda a oients del Carter i Manta. Com és, anem i riurem. I endavant, sí, hola, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
5: Aran Lozano.
0: Aran Lozano, digues.
5: Podria ser que la població de Avos.
0: Sí?
5: Esto es França.
0: No està a França, Aran.
5: Vale.
0: Gràcies. No és a França aquesta població que estem buscant de Bossa, de la qual segur que n'heu sentit parlar més d'una vegada. 973-36-06-17. Ara explicarem per què. 973-36-06-17. Doncs seguim aquí al 107.2. Vinga, nova trucada. Sí, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
6: Amb el Jordi Ubach.
0: Jordi Ubach, digues.
6: Doncs mira, la de la ciutat de Davos, a
0: Suïssa. A Suïssa, correcte, Jordi.
6: Molt bé.
0: Molt bé, gràcies. Doncs sí, és una molt bonica població dels Alps suïssos i que s'ha fet coneguda sobretot perquè cada any s'hi organitza una cimera econòmica, més o menys com la trobada empresarial que fem aquí a la seu, però a lo bèstia, amb dirigents mundials, i per això doncs que se'n sent a parlar molt cada any, però a més doncs també és un centre d'esports d'hivern força conegut, i per exemple els nostres fundistes, com el Jaume Puelló, entre altres, doncs hi competeixen cada any a la Copa del Món. Aquesta bonica població de Davos, recordem, és a Suïssa. Doncs això mateix, com diuen aquests els embauca, Sant Joan, patem-ho com cada any. Vinga, va, que ens queden 4 minuts per si voleu seguir trucant. Podeu respondre preguntes que tenim pendents. Ens havia quedat pendent, per exemple, quina mena d'element natural és l'Ilodea del Canadà, i tampoc ens havien contestat quin club esportiu de la Seu organitza cada any pels vols de Nadal la campanya Cap Infant Sense Joguina. Tampoc ens han respost a quina disciplina artística, en quin àmbit artístic treballa el festival Ullnu, que s'ha fet fa poques setmanes a Andorra la Vella. Més qüestions. A veure si us en recordeu d'aquesta. A quines dues províncies va tocar aquest any passat la grossa de Nadal, la loteria de Nadal? 973-36-06-17. A quines dues províncies, en una especialment, va tocar aquest any passat la grossa de Nadal? I més qüestions. Quin cap de setmana de l'any se sol celebrar la fira de Sant Andreu d'Organyà? O, dit d'una altra manera, quan s'escau Sant Andreu? 973-36-06-17. 973-36-06-17. Més qüestions. Quina companyia d'autobusos s'encarrega de la línia de bus entre la Seu i Barcelona? 973-36-06-17. Quina companyia de busos opera actualment la línia regular entre la Seu i Barcelona? Sí, hola, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo? Teresa, digues.
7: La fira d'Organyà és el 30 de novembre, Sant Andreu.
0: Aproximadament, sí, exacte, pels vols del 30 de novembre.
7: O l'últim dissabte, el diumenge.
0: L'últim cap de setmana de novembre, acostuma a ser, sí. Molt bé, Teresa.
7: Gràcies.
0: Gràcies, fins ara. Doncs va, que se'ns acaba el temps. Nova trucada, sí, hola, bon dia.
8: Hola, la Dolors.
0: Dolors, hola, digues.
8: La companyia d'autobusos Alsa.
0: L'Alsa, exacte.
8: Vale.
0: Moltes gràcies. Alsa, Alsina Graells, també ho hauríem donat per bo, perquè des de fa uns anys l'Alsina Graells, la companyia que se n'havia encarregat durant molts anys, ha estat absorbida per Alsa, però molts autocars encara mantenen la marca original. Per tant, qualsevol de les dues l'hauríem donat per bona. 973-36-06-17. Endavant, sí, hola, bon dia.
9: Hola, la Marga.
0: Hola, Marga, digues.
9: La de l'Ullnu, t'ho han dit?
0: No, no ens ho han dit.
9: És el Festival Audiovisual.
0: És d'audiovisuals, exacte, de cinema, curtmetratges, etc. Gràcies, Marga.
9: Vinga, adéu.
0: Fins ara. Les 12:59. Vinga, va, que avui, com que la cosa està animada, ho allarguem una mica més. Va, encara que comencem l'informatiu un palet més tard, no passarà res. 973-36-06-17. Vinga, a veure si podem sumar unes quantes trucades més. I quan s'acabi l'informatiu, estigueu atents, perquè és quan farem el sorteig. Anirem ben ràpid. Ho intentarem, si com a mínim. Endavant. Va, vinga, a veure si arriba alguna trucada més. Donem una mica més de marge. I el que dèiem, si voleu, podeu trucar per explicar-nos doncs, com prepareu la nit de Sant Joan. No ens han respost, per exemple, quin club esportiu de la Seu organitza cada any la campanya Cap Infant Sense Joguina, ni tampoc a quines dues províncies va tocar aquest any passat la grossa de Nadal. Més preguntes. Aquesta que té a veure amb la ràdio. Quina és l'única emissora de la Catalunya Nord que emet tota la seva programació en català? Quina és l'única emissora de ràdio de la Catalunya Nord que emet tota la seva programació en català? 973-36-06-17. Ara mateix la una del migdia, deixem una mica de marge per veure si arriba alguna altra trucada, i si no, ho deixarem aquí. I per tant, doncs, tota la gent que ja hagueu trucat, entrareu en aquest sorteig de... Tenim tres coques de Sant Joan per oferir, a més, els oients, com a premi a la fidelitat, i perquè ens encanta que truqueu, que seguiu trucant, doncs podreu triar de quina pastisseria voleu la coca. Per tant, doncs, val la pena. 973-36-06-17. 973-36-06-17. Per cert, tenim una pastisseria més que s'hi ha afegit i que ens fa molta il·lusió, perquè és el Forn Bullic, que aquests dies hem sabut que d'aquí pocs dies tanquen per jubilació. Per tant, doncs, des d'aquí volem expressar també l'agraïment al Forn Bullic per la seva fidelitat, per com han col·laborat en aquests concursos que hem fet durant tots aquests anys, i perquè, a més, doncs, també aquí a Ràdio Seu n'hem estat clients, els tenim aquí ben al costat, i de ben segur que, de fet, els trobarem a falta, eh? Doncs, dit això, sembla que no arriben més trucades. Doncs res, anirem ja per l'informatiu migdia de Ràdio Seu, i just quan s'acabi l'informatiu fem el sorteig entre totes les trucades que hem rebut. Moltíssimes gràcies per la vostra participació, i per cert, recordem que demà tornem a tindre especial Sant Joan, no ja amb les coques, però sí amb més premis i amb molts protagonistes relacionats amb Sant Joan. Per tant, doncs, seguiu atents al 16.2 i recordem també que paral·lelament també us podeu apuntar al sorteig que ja posem en marxa de seguida a través del nostre perfil d'Instagram, una altra opció de que us toqui. Moltes gràcies per la vostra participació. Seguim aquí al 16.2.

0: La 1 i 3, bon dia, comença l'informatiu de Ràdio Seu. La Seu d'Urgell celebrarà la nit de Sant Joan amb tradició, foc i música. El programa de demà dimarts inclou la rebuda de la flama del Canigó al Parc del Cadí, una volta en moto, una botifarrada gratuïta, l'encesa de la foguera, una batucada i una sessió de DJ.
1: Titulars.
0: Una nit de Sant Joan per a la qual es reforcen les crides a extremar la precaució, i és que a la Seu, per exemple, ja hi ha nivell elevat, a nivell 3 sobre 5, de risc d'incendis, i també a molts altres municipis de l'Urgellet, del nord del Urgell, ho repassem, hi ha risc molt alt al sud de la comarca. Un motorista resulta ferit de gravetat en precipitar-se per un barranc al municipi de Josa i Tuixén. L'home havia caigut per una zona de roques amb un fort pendent a tocar de la carretera C-462. I aquest diumenge els bombers han rescatat un excursionista accidentat al Coll de Verdet, al Pedraforca. La unitat d'escolarització compartida de la Seu ha tancat el curs, com d'altres centres formatius, ha fet la cloenda. Aquesta passada setmana dos alumnes han obtingut el títol d'ESO. Ferran Pedret s'ha reunit amb l'equip de govern de l'Ajuntament de la Seu i amb entitats locals. Després de conversar amb Joan Barré de Gemató, el president del grup parlamentari del PSC Units, es va trobar amb representants de Càritas, la Seu Solidària i la Plataforma Pro Residència. Entre altres temes, han parlat del pla de barris i d'altres inversions previstes pel govern als nous pressupostos. El Festival de Folk i Jazz, el Set Infern, ja té preparat el seu programa d'enguany. Es farà del 17 al 19 de juliol, amb activitats el primer dia a la Seu, el segon a Bellestar i, com a novetat, l'últim dia a Arfa. Una fotografia inèdita ha permès conèixer el desaparegut retaule barroc del Roser de l'església de Santa Maria d'Organyà, una imatge que fou presa el 17 de juliol de 1923, ja fa més d'un segle, però que no ha estat a l'abast del gran públic fins fa poc temps. La troballa ha anat a càrrec de la documentalista i activista cultural Montserrat Riu. Sort ha estrenat una sala de desfer que permetrà als ramaders tancar el cercle productiu. El sector confia de millorar la comercialització de la carn amb el nou equipament que ha inaugurat Òscar Ordeig. El conseller es compromet a reduir la població de fauna cinegètica i ajudar les explotacions afectades per contagis de tuberculosi. Confirmen l'ocupació humana continuada al Parc Nacional d'Aigües Tortes des de fa 10.000 anys. El treball ha reunit 124 datacions per carboni 14 de 45 jaciments diferents situats per sobre els 2.000 metres d'altitud. La culminació d'aquest treball de recerca de ben bé 20 anys desmunta les teories segons les quals aquest espai s'havia mantingut salvatge. I els esports, bona valoració de la campanya del Urgell per prevenir discriminacions en l'àmbit esportiu. La iniciativa del Urgell o Discriminació Zero s'ha complementat amb accions formatives a la Seu i Oliana. També s'ha distribuït material de sensibilització a diversos municipis de la comarca. Paula Blasi, veïna de Llívia, s'ha proclamat campiona de la Volta Ciclista a Catalunya Femenina 2026. Blasi ha confirmat la victòria aquest diumenge, després que dissabte l'etapa reina va vèncer la Molina. I també en ciclisme, el britànic Tom Pidcock ha coronat el Coll de la Botella i s'endú la Morvan Clàssica després d'un final ajustat enfront de Carlos Verona. Tercer classificat va quedar el nord-americà Sepp Kuss. Tots tres són entre els diversos ciclistes professionals que resideixen al Principat. I el temps, com dèiem, marcat per la calor, amb unes temperatures que avui superaran molt àmpliament un altre cop els 30 graus. De fet, ahir va arribar a gairebé 39 a la Seu i més de 40 a la Conca de Tremp.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
1: La notícia del dia.
0: L'Ajuntament del Seu d'Urgell, conjuntament amb diverses entitats locals, organitza diverses activitats per celebrar la Revetlla de Sant Joan. Serà demà dimarts. La nit més curta de l'any inclourà un cop més activitats populars i musicals per a tots els públics. El tret de sortida serà demà ja a aquesta hora, una mica abans, de fet, a 1:15, al Parc del Cadí, quan es farà la rebuda de la Flama del Canigó, que enguany serà transportada pels fallaires d'Andorra la Vella. I és que el foc que arriba a la Seu també serveix per encendre, per exemple, les falles d'Andorra. Durant l'acte, Òmnium Alt Urgell farà la lectura del manifest de la Flama i seguidament es procedirà al traspàs del foc a l'Ajuntament. L'organització recorda que tothom qui vulgui pot portar-hi quinquers, llànties o d'altres recipients semblants per així poder encendre després les fogueres amb el foc arribat directament del Canigó. Ja al vespre, demà a les 7, es farà la baixada de la Flama fins a l'aparcament Doctor Peiró, càrrec del Club Esportiu Ciutat La Seu, i amb l'animació musical dels de la Banda dels Diables d'Alt Urgell. A 7:45 del vespre, ja a l'aparcament Doctor Peiró, tindrà lloc la traca d'inici, una nova lectura del manifest per part d'Òmnium i el lliurament de la Flama al Motoclub Benxops, que la custodirà al llarg del vespre. A més, tot seguit, a 8:00 començarà una botifarrada gratuïta per a tots els assistents al mateix recinte de Doctor Peiró. Ja a la nit arribarà el plafó del fort de la celebració a partir de 10:45 de la nit. Tot això, recordem, demà. N'ha parlat l'alcalde de la Seu, Joan Barreda, en el marc de l'entrevista que hem ofert a Ràdio Seu per avançar ja les moltes activitats que hi ha per aquest estiu a la ciutat.
3: Sí, fem la primer de tot la Flama del Canigó, fem doncs aquesta activitat doncs de concert, botifarrada, després el foc allà al que és a la zona de Doctor Peiró, i ja també es dona coca, és a dir, unes activitats doncs maques per poder gaudir aquesta Revetlla de Sant Joan, doncs que sempre és especial, una nit màgica.
0: Quan ja s'hagi fet fosc, que serà ben bé ja a 10:45 de la nit, començarà una volta en moto amb la Flama per part del Motoclub Benxops. El recorregut començarà a la plaça de les Monges i passarà pels carrers Joaquim Viola, Llorenç Tomàs i Costa, Germandat de Sant Sebastià, Pau Clarís, Sanot, Passeig Joan Bredeu, Frandreu Capella, Carrer Major, Plaça dels Soms, Portal de Cerdanya, i acabarà a l'aparcament Doctor Peiró. Allà, a 11:00 de la nit, es procedirà a la tradicional encesa amb el grup de Déu a l'Estel del Torcell. Tot coincidint amb l'encesa de la foguera, més farà un repartiment gratuït de talls de coca de Sant Joan pels qui assisteixin. La festa continua del mateix indret, amb el ritme de la batucada, amb el grup Tambuca, a partir de 11:45 de la nit, i ja per acabar 11:45 començarà una sessió musical amb DJ Bernard Espús. I és tot el que hi ha previst demà, nit de Sant Joan, a la Seu. En els pròxims informatius parlem de més coses que hi ha previstes a casa nostra pel que fa a la celebració de Sant Joan. Per exemple, evidentment, les falles de l'As, en parlem amb més detall, i també de la crida a extremar la precaució, perquè els bombers han reforçat el dispositiu de Sant Joan a tot l'Alt Pirineu, i recorden que al Prepirineu hi ha zones que ja estan en risc d'alt d'incendis des de fa dies, i a més, aquestes darreres hores s'hi ha afegit la Seu mateix. Al municipi de la Seu i d'altres municipis del nord del Urgell, segons el darrer informe que ha publicat cada matí el Departament d'Agricultura i els agents rurals, està ja en perill al nivell 3/5 d'incendis. Per tant, doncs, la primera recomanació bàsica, no encendre petards en zones on hi ha vegetació, per exemple, ben a prop del nucli urbà de la Seu o en parcs públics, perquè això podria provocar un incendi. D'aquestes recomanacions en parlem amb més detall també en els pròxims informatius. Estan en perill al nivell 3/5 ara mateix tant la Seu com també els municipis, per exemple, de l'Assi Cerc, de les Valls de Valira, Montferrer i Castellbó, Ribera d'Urgellet, també Fígols i Alinyà, o el municipi de Coll de Nargó. Tots aquests estan en nivell alt, també Oliana, i arriben a nivell molt alt, nivell 4/5, a Peramola i a Bassella, al sud de la comarca. A més, ben a prop d'aquí, també estan en nivell 4/5, ara ja pràcticament tots els municipis de la comarca de la Noguera, també tots els de la Segarra i tot el sud del Solsonès. Tota aquesta zona és un dels llocs on hi ha més perill ara mateix de tot Catalunya. També hi ha, pel que fa a perill moderat, a nivell 3, nivell 2/5, n'hi ha, per exemple, al municipi de Cabó, també a les Valls d'Aguilar, a la Vansa i Fórnols, a Josa i Toixent o a Estamariu, també a Arsèguel. I, d'altra banda, hi ha perill moderat igualment a tot el que és tot el sud del Pallars Sobirà, al nord del Solsonès, al nord del Berguedà, a la Vall Fosca i al municipi del Pont de Suert. I, finalment, les úniques zones que estan encara en perill baix, o fins i tot en perill zero, són la totalitat de la Cerdanya, l'extrem nord del Berguedà, nord del Ripollès, nord del Pallars Sobirà, la Vall d'Aran i la Vall de Boí. Aquestes són les úniques zones que encara estan en perill moderat, però, com dèiem, tota la resta, bona part del Pirineu català i del sobretot del Prepirineu, ara mateix estan en perill alt o fins i tot molt alt. Per tant, doncs, aquesta crida dels bombers a extremar la precaució en les pròximes hores, sobretot a l'hora d'encendre petards o traques o fer fogueres. Per tant, doncs, el que dèiem, anirem parlant, insistirem en aquesta qüestió, perquè no cal dir-ho, la situació de calor ara mateix és extrema i això ha fet augmentar el risc d'incendis.
1: Les notícies de la Seu.
0: I en successos, els bombers de la Generalitat han rescatat aquest dissabte un motorista que havia patit un accident després de precipitar-se per un barranc a tocar de la carretera C-462 dins el terme municipal de Josa i Tuixén. Segons ha informat la Direcció General d'Emergències, l'avís es va rebre cap a 3:45 PM. Per causes que ara s'investiguen, l'home va patir una sortida de via i va anar a parar a una zona amb un desnivell profund. Tot i que només va rodolar uns 10 metres, el fet que caigués en una zona de roques va fer que patís ferides greus. Al lloc s'hi van desplaçar efectius dels bombers amb un helicòpter del GRE que disposa de grua. Després de la primera detenció, el van derivar al SEM, que mitjançant un helicòpter medicalitzat i una ambulància el van traslladar a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Aquest ha estat el tercer accident greu de motoristes en pocs dies a l'Alt Urgell. De fet, els dos anteriors van ser mortals. Recordem que el passat dia 12, un motorista de 73 anys i de nacionalitat britànica va morir a l'Eix Pirinenc, a l'Enda 260, a prop del Port del Cantó, dins el terme municipal de Montferrer i Castellbó, i al cap de dos dies, el dia 14, un home de 51 anys, que figurava com a veí de Barcelona, va perdre la vida a l'inici de la carretera d'Andorra, l'N145, a prop del nucli urbà de la Seu. Encara en successos, i també a prop de la Serra del Cadí, aquest diumenge els bombers han rescatat un excursionista ferit al coll de Verdet, al massís del Pedraforca. L'avís s'ha rebut passades les 10 del matí. Al lloc s'hi desplaçava l'helicòpter del GRE de la Seu, que després de localitzar el visitant va estacionar l'aparell per assistir-lo. Inicialment el van immobilitzar i després el van evacuar fins a la base de l'aeroport d'Andorra la Seu, des d'on va ser derivat al SEM perquè fos atès en un centre mèdic. I encara en actuacions de muntanya, el GRE ha rescatat aquest diumenge mateix una persona que havia patit una lesió en un braç mentre passava per un barranc al Gorg de les Olles, a la Vall de Núria, dins el terme municipal de Queralps. En aquest cas, l'avís rebia al migdia. A 2:15 PM, efectius del GRE s'hi van desplaçar en helicòpter, van immobilitzar el muntanyenc i el van extreure mitjançant gruetge per traslladar-lo fins a Olot, on el SEM va traslladar-lo en ambulància fins a l'hospital de la capital garrotxina.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: S'ha acabat ja el curs escolar. Aquests darrers dies a Ràdio Seu hem parlat de diversos actes que s'han organitzat per celebrar aquest final, i un dels últims ha estat, de fet, divendres passat, a la cloenda de curs de la Universitat d'Escolarització Compartida, la UEC, un acte que van presidir l'alcalde rosellenc Joan Barreda i la tinent d'alcalde Gemma Tó, amb la presència de l'alumnat i l'equip docent d'aquest recurs educatiu. En el transcurs del tancament escolar, dos alumnes que han obtingut el títol d'ESO van rebre el diploma de mans de l'alcalde, i es va projectar un vídeo que va recollir un resum de imatges de moltes de les activitats educatives que s'han fet durant l'any. La UEC té com a finalitat complementar l'atenció educativa que ofereixen els centres, afavorir l'assoliment de les competències en l'etapa d'ESO i vetllar per la continuïtat formativa dels alumnes amb una metodologia flexible, motivadora i personalitzada per retornar-los la confiança en les possibilitats d'èxit i, sobretot, evitar l'abandonament escolar. I també l'Ajuntament aquest divendres passat l'ha visitat el president del grup parlamentari Socialistes Units per Avançar, Ferran Pedret. Es va reunir amb l'alcalde Joan Barreda i la tinent d'alcalde Gemma Tó i van parlar diversos temes referents a les inversions de la Generalitat a la ciutat i al projecte de pressupostos del govern, que és previst que rebin el vistiplau de la Cambra Catalana d'aquí pocs dies. Tot seguit a la mateixa sala de juntes del consistori, el diputat del PSC va mantenir una reunió amb representants de Càritas d'Urgell, l'ONG La Seu Solidària i la plataforma que reivindica la construcció de la nova residència pública de gent gran de La Seu. En aquestes trobades també hi han pres part la diputada i secretària quarta de la Mesa del Parlament, Judit Alcalà, i el també parlamentari Manel Esquerra. Després es van desplaçar al recinte del Seminari Diocesà per conèixer l'evolució de les obres del nou centre de salut mental del Pirineu. Posteriorment, en una entrevista a Ràdio Seu, Ferran Pedret explicava que aquesta visita forma part de les trobades que duen a terme de manera habitual amb representants d'ens locals i col·lectius d'arreu de Catalunya. El diputat explica que, més enllà de l'activitat habitual al Parlament, procuren parlar amb veïns i veïnes, associacions i representants institucionals de les diferents comarques, viles i ciutats, perquè és la manera més ràpida de posar-se en contacte i conèixer les seves preocupacions.
1: Sens dubte, nosaltres, sempre que tenim l'ocasió de no estar estrictament reunits al Parlament, procurem anar a parlar amb veïns i veïnes, amb associacions, també amb els representants institucionals de les diferents comarques, viles, ciutats, perquè és la manera que pensem més ràpida, més directa, de copsar quins són els reptes que es plantegen des de diferents territoris del país, també quins són els projectes, les propostes que s'impulsen. I el que hem vist aquí a La Seu és un ajuntament amb molts projectes, amb moltes propostes, un alcalde molt batallador, segurament això sigui una característica que se'n pot destacar, i hem vist projectes que comencen a estar bastant encarrilats, no? Alguns que responen a demandes històriques de La Seu i del conjunt de la comarca, però que comencen a... Bueno, que ja s'hi ha posat fil a l'agulla, no? Amb el cas de la residència, sens dubte és un dels més destacats, també l'hospital.
0: Sobre La Seu, Ferran Pedret esmenta com a objectius destacats la futura residència, l'hospital comarcal i els plans per impulsar la creació de més d'un centenar de nous pisos de lloguer assequible. En aquest pla, en dos solars de l'Horta del Valira, es preveu que un 30% d'aquests habitatges siguin per a gent jove. També ha parlat del pla de barris i confia que suposi una transformació molt notable del nucli antic.
1: I crec que també hi ha novetats interessants en l'àmbit de l'habitatge, amb aquesta sessió dins del programa de la sessió de solars a la Generalitat, per tal de que la Generalitat construeixi fins a 111 habitatges, amb un 30% dedicats a la gent jove. I també hi ha, penso, inversions molt interessants al voltant del pla de barris, no? Amb aquest pla de barris que La Seu ha obtingut i que suposarà la transformació total del nucli antic de La Seu, amb 30 projectes diferents, 12 milions i mig d'inversió, i pensem que aquest és el camí a recórrer.
0: I en referència a la residència, Pedret ha recordat que mentre se n'espera la construcció s'ha fet obres d'adequació a l'actual centre de la Fundació Sant Hospital, uns treballs que justament culminaven ara fa pocs dies amb el retorn dels usuaris des de l'edifici del seminari, on havien estat traslladats arran de la pandèmia de Covid i on finalment hi han estat acollits els darrers 6 anys per part del Bisbat d'Urgell.
1: Sens dubte és important. Sabem que hi ha unes obres d'adequació del sociosanitari pel mentrestant, que són unes obres que eren molt necessàries. Ens han explicat les condicions en què estava el sociosanitari ara, i la Generalitat i l'Ajuntament, doncs, col·laborant, impulsaran aquestes obres, però la residència és que és un punt d'inflexió, no? Perquè estem parlant de 90 places residencials, estem parlant de 40 de centre de dia, 16 apartaments tutelats, pisos tutelats, i la possibilitat també de que potser el servei d'atenció domiciliària presti serveis des d'allà i també els pugui prestar, diguem, endins de l'equipament, no? Això ja s'ha posat el fil a l'agulla, és a dir, ja hi ha compromisos inclús per aquest mateix any, i s'han anunciat, no? I per tant això començarà a ser una realitat ben aviat, i sens dubte a nosaltres ens sembla que l'atenció amb dignitat a la gent gran de la Seu i de la comarca és un element que per nosaltres forma part de la nostra idea del que és la justícia social.
0: En referència a l'Hospital Comarcal, des del PSC confien que els acords signats entre l'Ajuntament i Generalitat permetin que es liciti les obres abans no s'acabi aquest 2026.
1: Amb l'hospital, certament també una demanda històrica, no? Aquí l'hospital té una seu que, en fi, és un edifici històric amb totes les limitacions que això suposa respecte a la funcionalitat, no? Però era important impulsar aquest nou hospital comarcal de l'Alt Urgell. Hi ha acords també entre l'Ajuntament i la Generalitat en aquest sentit, i per tant també es començaran a donar els passos necessaris, la licitació del projecte executiu abans que acabi l'any, i per tant això començarà a ser una realitat també ben aviat. Òbviament tot té els seus terminis, les obres s'hauran de fer, etc. però això ja és aquí, no és una promesa, sinó que ja és un projecte que està fent tots els passos que ha de fer per ser una realitat.
0: Encara en aquest àmbit, sobre la possible ampliació de la col·laboració sanitària amb Andorra per evitar desplaçaments a hospitals de Lleida o Barcelona, Ferran Pedret ha dit que aquesta és una qüestió més delicada en què s'hi porta temps treballant, però en què cal un acord transfronterer entre els dos estats, tenint en compte que Andorra és un estat de fora de la Unió Europea.
1: La qüestió de la col·laboració en matèria sanitària amb Andorra és una qüestió que és delicada, se'ns ha plantejat per part de l'alcalde, és un tema en el que porta temps rumiant-s'hi i treballant-s'hi, i algunes dificultats que no són menors al ser Andorra un país que no és només un tercer, sinó que a més és de fora de la Unió Europea, però bé, ens sembla que tot el que sigui col·laborar entre administracions diferents per prestar un millor servei a la ciutadania és quelcom interessant, no? Cap a la fi, des d'aquí es té col·laboració amb l'Hospital Arnau de Vilanova, i per tant, això està, si no ho recordo malament, a unes dues hores, no? Per tant, si es pogués estar per determinats serveis a mitja hora, doncs seria millor, òbviament. Però bé, en tot cas, puc assegurar que l'alcalde és una qüestió que té al cap i que ens l'ha verbalitzat.
0: Podeu recuperar l'entrevista a l'apartat de Ràdio La Carta del nostre web, radioseu.cat. El Festival de Jazz Folk del Pirineu al Set Inferns ja té a punt el cartell de la seva sisena edició. Es farà entre el 17 i el 19 de juliol, d'aquí menys d'un mes, i es farà novament a la Seu i Bellestar, però com a novetat també hi haurà una actuació a Arfa. Es començarà el 17 de juliol a la Seu, en divendres, a les 7 del vespre, la Llibreria del Refugi acollirà un recital de poesia amb Nora Nieto Llach, i després a les 8 del vespre actuarà el conjunt urgellenc Sorgen amb una proposta que combina música d'arrel i experimentació contemporània. A les 10 de la nit s'acabarà amb un concert de swing de Freddy's Jazz Band, i durant la ballada també hi haurà sopar popular i servei de barra. La jornada central serà dissabte, dia 18, a Bellestar, a l'Espai Festi. Entre les 4 de la tarda i les 8 del vespre hi haurà diversos tallers formatius. Maria Pereira impartirà un taller de folk i Jordi Gaspar un de jazz. De les 4 de la tarda a les 6, entre les 6 i les 8 del vespre, Pep Lisandra oferirà un taller de ball, i Maria del Río i Carla Mateo conduiran un taller de cant. A 6:45 s'ha promet un taller infantil amb Júlia i Núria. I pel que fa als concerts, la promoció musical començarà a les 8 del vespre amb jazz d'autor, amb Rei Castells Quintet. A les 10 de la nit actuarà Casum, amb música i danses tradicionals interpretades, seguit d'una batucada a 10:45 de la nit. A mitjanit serà el torn del grup escocès Talisk, una de les propostes internacionals més potents del folk contemporani, i ja de matinada a 1:45, una jam sessió oberta. La cluenda serà com a novetat a Arfa, serà diumenge 19 de juliol a 6:45 de la tarda amb Odette Talleria, de Dio que oferirà l'última actuació d'aquesta edició. El Set Inferns es presenta com una aposta per la cultura accessible, el desenvolupament del territori i la creació d'espais comunitaris des del món rural, i assenyala que amb una programació gratuïta, oberta i diversa es vol reivindicar el Pirineu com a motor cultural viu. Més informació web pel setinferns.cat. I en l'àmbit cultural avui també destaquem que una foto del fons fotogràfic dels germans Roig de l'Arxiu Bastardes, del qual que es conserva a l'Arxiu com a Nacional de Catalunya, ha permès conèixer com era el desaparegut retaule d'estil barroc de la Mare de Déu del Roser de l'Església de Santa Maria d'Organyà. La imatge va ser presa el 17 de juliol de 1923, per tant ja fa més d'un segle, però no s'ha fet pública fins fa poc temps. La treballa la va fer la documentalista i activista cultural Montserrat Riu. Era una foto inèdita fins ara pel gran públic i ara es vol donar a conèixer als habitants d'Organyà. La documentalista assenyala que seria una bona idea també col·locar-ne una còpia a dins l'església de Santa Maria. En no disposar-se de cap mena d'informació escrita del retaule, per analogia es pot pensar que va ser tallat amb fusta i de policromat. Al pis central destaca la imatge majestuosa de la Mare de Déu del Roser, i flanquejada per una talla de Sant Domènec de Guzmán, i hi havia també l'escultura de Santa Caterina de Siena.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: Pirineu.
0: El conseller d'Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha inaugurat la nova sala de desfer de sort que demarca i indica un punt d'inflexió pel sector primari al Pallars Sobirà. Així ho han valorat tant el departament com els mateixos productors. En la visita, Ordeig ha anunciat que de cara al 2027 s'obriran noves línies d'ajut destinades a finançar el dia a dia d'aquestes instal·lacions, amb l'objectiu que n'hi hagi més i, per tant, els ramaders no hagin de fer desplaçaments llargs per poder preparar i comercialitzar la carn. Recordem que aquest començament d'any va tancar per jubilació l'escorxador que hi havia a la Seu, de Mafra i Seu, i aquesta sí és una de les possibilitats, una de les opcions perquè torni a obrir.
5: Jo crec que el futur del nostre país, del sector alimentari i de la ramaderia, passa per tenir una xarxa d'escorxadors de baixa capacitat i d'obradors i de salades de desfer per tal de poder tenir a prop i d'una manera més fàcil i més barata doncs, aquesta. I, per tant, el que hem de fer no és tancar escorxadors, sinó garantir la seva viabilitat, i el departament obrirà noves línies d'ajuda per tal d'ajudar el finançament del dia a dia de dels escorxadors i les sales de desfer arreu del país. Per tant, més enllà de reduir aquestes instal·lacions, el que volem fer en els propers anys és augmentar-les i, sobretot, fer-les viables. La ramaderia del país ho necessita.
0: L'escorxador i la sala de sort són gestionats per la cooperativa del Pallars i ha estat llargament anhelat pel sector, especialment per poder tancar tot el cercle productiu, ho explica el ramader Edgar Espadà.
6: Tenir aquesta instal·lació de la sala de desfer suposa un abans i un després, perquè aquí al Pallars Sobirà fem carn extensiva de producte de la ramaderia curosa dels nostres pagesos. Creiem que fem un producte extremadament bo i tenim ganes de que la gent el provi i el conegui més enllà de la comarca, i ens faltava aquesta peça vital per transformar el producte i poder fer un cercle tancat. Nosaltres controlem la gestió de les pastures de muntanya i dels boscos, controlem amb els nostres ramats, fem el procés de l'engreix associats amb una cooperativa local, i amb el manteniment de l'escorxador i l'impuls de la nova sala de desfer, pues és quasi un somni, no?, que puguem tirar endavant la nostra producció i comercialitzar aquest producte i que hi arribi a la casa de la gent.
0: En la mateixa línia s'expressa Lázaro Moreno, ramader de Tornafort, que creu que es posa així en valor la qualitat de la carn de ramaderia extensiva del Pallars.
7: Això és un antes i un després. És el poder, el diamant en brut que tenim, dels vedells que tenim aquí a la muntanya, poder engreixar-los i poder exportar aquí a l'escorxador. Això és poder portar la carn de proximitat a totes les cases, a tots els restaurants de la comarca. Penseu que amb 5 quilòmetres de la Rollana, en un cap d'una muntanya en cap d'un altre, neixen aquests vedells, es portem a la granja de Casovall a engreixar i es portem, entren per aquí, per aquesta porta, i surten per l'altra porta ja en bandeja, disposats ja al plat de cada consumidor.
0: I també ho valora Eloi Camp, ramader de Llessui, a població que ara al començament de l'estiu comença a acollir molt bestiar d'arreu del Pirineu.
4: El benefici per nosaltres és que tenim els naixements, l'engreix i

0: Valdeu Ferrer es mostra content d'acollir aquest equipament i en aquest cas se posa l'accent en l'objectiu de diversificar l'economia local.
1: És un equipament anhelat que ha tardat molt temps, potser més del que hauríem desitjat, però avui el que és important i el que hem de posar en valor és que fem una aposta clara per un diferent model econòmic, per l'economia circular, una aposta clara pel sector primari i una aposta clara per mirar de diversificar una economia que ara mateix està sota un monocultiu turístic, que això ens obre les portes a aquest petit canvi amb aquests tres nivells que deia: suport al sector primari, economia circular i un model de desenvolupament diferent.
0: Òscar Rodeig ha aprofitat la visita per reunir-se amb les dues explotacions ramaderes que van haver de sacrificar més de 200 caps de bestiar fa pocs dies per un buit sanitari per contagis de tuberculosi causats per la fauna salvatge, una mesura imposada per les normatives europees i que ha causat indignació i protestes a Sort per exigir que s'acabi amb aquests sacrificis massius. Rodeig reconeix que la mesura és injusta i que treballen per mirar d'evitar-la i també per reduir la fauna salvatge.
2: Avui ens hem trobat amb la Pilar i el Ramon i amb també les organitzacions per tal de dir missatge de que farem el que faci falta perquè no desaparegui cap explotació, per ajudar, per acompanyar i per forçar tota la norma al màxim possible per fer-la el més favorable possible als ramaders. Veure, aviam, què demanem de modificacions i flexibilització de la norma a nivell de Brussel·les, que, com sabeu, aquesta és una normativa de sanitat animal europea, i veure, aviam, com fem unes compensacions al màxim de favorables pels ramaders. Aquesta és una situació molt traumàtica, que l'entenem, que escoltem i que acompanyarem fins a les últimes conseqüències per no perdre cap explotació a Catalunya. I alhora també ens hem compromès a fer un pla de xoc per tal de reduir la fauna cinegètica, sobretot en aquells llocs on veiem que hi pot haver senglars que tenen tuberculosi, que per tant cal actuar no només amb les indemnitzacions, sinó també amb la fauna cinegètica.
0: I en Pirineu avui també destaquem que investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona han presentat les conclusions d'un treball que de fet s'ha desenvolupat els darrers 20 anys i que confirmen que hi ha hagut presència humana continuada al que és actualment el Parc Nacional d'Aigües Tortes des de fa com a mínim 10.000 anys. El treball ha reunit 124 datacions per carboni 14 de 45 jaciments diferents situats per sobre els 2.000 metres d'altitud i ha servit per desmentir les teories que s'havien escampat sobre el fet que Aigües Tortes fos un espai salvatge, verge, sense activitat humana prèvia. Ermengol Gassiot, director de l'estudi, explica que ben al contrari, al llarg de la història, aquestes zones, per damunt dels 2.000 metres, en diferents etapes, han tingut una gran presència humana.
3: Aquest estudi té tres aspectes rellevants. El primer d'ells és que per primera vegada es publiquen en obert una sèrie de 122 datacions de carboni 14 de jaciments d'alta muntanya. Es publiquen en obert perquè qualsevol investigador les pugui fer servir, les pugui validar, les pugui comparar amb les dades de la seva zona. D'alguna manera respon a la voluntat de generar un espai de ciència oberta sobre arqueologia i prehistòria i patrimoni de l'alta muntanya, amb l'esforç de valoritzar aquest espai també com espais de patrimoni i d'història humana.
0: Gassiot posa l'accent en el fet que els diferents canvis climàtics que hi ha hagut al llarg de la història, amb èpoques més càlides, però, més fredes, però també d'altres de més càlides, explica en què hi hagués aquesta gran activitat humana per damunt dels 2.000 metres.
3: El segon aspecte rellevant d'aquest estudi és que ens mostra que els grups caçadors-recol·lectors d'inicis de l'Holocè van començar a freqüentar les zones altes del Pirineu, i quan parlo de zones altes em refereixo per sobre els 2.300-2.400 metres d'altitud, per desenvolupar-hi activitats de cacera. Per tant, confirma que la primera ocupació humana al final de l'últim període glaciar al Pirineu el desenvolupa ja grups de caçadors-recol·lectors, i que aquestes ocupacions coexisteixen amb petits glaciars de circ que encara quedaven algunes zones del Pirineu Occidental de Català, concretament molt a prop del jaciment de les Obagues de Ratera, doncs en el circ del Bergús.
0: I abans dels esports, una informació d'última hora és que la policia d'Andorra ha comunicat la detenció d'una noia de 20 anys per haver agredit una menor que ha acabat a l'hospital durant la festa major d'en Camp. Això ha estat aquesta matinada passada. La menor ha hagut de ser atesa pels serveis mèdics, i durant la policia el cap de setmana la policia ha hagut d'intervenir també per una altra agressió, en aquest cas un jove de 21 anys, que es va produir en una altra baralla la matinada de dissabte a diumenge.
4: Els esports d'aquí.
0: I avui als esports expliquem que l'àrea d'igualtat del Consell Comarcal ha valorat positivament la campanya El Turgell 1, Discriminació 0, que ha dut a terme els darrers mesos, una iniciativa centrada en la sensibilització i la prevenció de les discriminacions en l'àmbit esportiu.

0: i que ha comptat amb la complicitat d'entitats esportives i també amb el cos de Mossos d'Esquadra. S'han fet 5 sessions, s'han format de línia, 3 han estat a la Seu, una a Oliana, i hi han participat 33 persones. Entre elles hi havia persones responsables d'esports de la Seu i d'Oliana, un tècnic d'esports i 24 entitats esportives. S'ha de repartir materials de sensibilització tant a la Seu i Oliana com a Organyà i Coll de Nargó. I a l'agenda marcada ja per Sant Joan, recordem aquesta promoció que ja hem comentat d'aquí a la Seu i també que demà hi ha la celebració de les Falles de l'As, demà a partir de les 8 del vespre. I dijous, passat Sant Joan, hi haurà la segona jornada d'autisme Pirineu, sota lema el suport és a les nostres mans. També dijous, cafè filosòfic a l'Ateneu al Turgell i presentació a les 7 del vespre del llibre El capital sexual amb Napai i Núria Bendicho. I divendres, 8a excursió nocturna a Castellebre. Aquestes i més activitats al web radiosau.cat/agenda.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
0: Ja ho hem dit, diversos avisos activats per calor. Ens en dona més detalls ara Néstor Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. Hem començat l'estació astronòmica de l'estiu i ho hem fet amb força. Ahir vàrem entrar concretament a les 10:24 de diumenge i ha entrat amb moltíssima força amb aquestes temperatures desmesurades per aquestes dates de l'any. Unes temperatures que continuaran molt altes pràcticament durant tot el que resta de mes, si bé el pic màxim de calor sembla que el podríem assolir aquesta jornada. Ahir, màxima aquí a la Seu de 37 graus. Avui pot pujar una miqueta més. Màxima de 39 graus a Oliana. Avui pot arribar a la xifra dels 40 graus. Temperatures totalment desbocades que a partir de demà tendiran a davallar molt lleugerament, és a dir, que dels 40 possiblement saltarem als 38, dels 37 o 38 aquí a la Seu podrem saltar 36-37, és a dir, que de calor en continuarà fent-ne i molta durant tot el que resta de setmana. I tot això amb un ampli domini del sol, amb creixement d'algunes nuvolades durant la tarda i és tal la calor que tenim durant el dia que gestarà fins i tot la formació d'algunes tempestes que fins i tot podrien arribar a ser seques, és a dir, alguna tempesta sense que arribi a precipitar pluja, tot i que també tot això tindrà continuïtat també durant els propers dies. I com dèiem, la calor anirà afluixant molt, però que molt lentament al llarg de la setmana i com dèiem, avui és el dia de màxima calor d'aquesta onada de calor.
0: I tinguem ja l'informatiu perquè hem d'anar de seguida pel sorteig de coques de Sant Joan, de corresponents al concurs Carreter i Manta que hem fet avui. I anem de seguida. Fins ara.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Doncs vinga, sense més dilació, després del programa que fem de l'informatiu, fem ja el sorteig de 3 de les 8 coques de Sant Joan que tenim gràcies a la col·laboració de diverses pastisseries i forns de la Seu, a les quals, evidentment, els hi donem les gràcies per la seva col·laboració. I res, que és el moment ja de posar a marxa el sorteig de 3 d'aquestes coques. Tenim 32 trucades que han, 32 trucades que hem rebut a la primera part del cartell Manta, vaja, i ara mateix tenim 3 coques per sortejar, la resta la sortejarem a través d'Instagram durant aquesta tarda i posem en marxa el sortejador. Tenim ja aquí el generador de números aleatoris, de l'1 al 32, 3 resultats i a veure què ens surt. Vinga, va, som-hi, sortim de dubtes.
1: Mai més moriria.
0: Activem i ens surten els números 6, 5 i 15. A veure, el número 5 és Teresa Vidal. Teresa Vidal és una de les guanyadores d'aquestes coques de Sant Joan que hem ofert. El 6 és el següent, era Juani Menduinya, que també ens ha trucat abans. Teresa Vidal, Juani Menduinya, i anem per el següent. El 15 és Neus Trenc. Per tant, doncs, ja ho tenim. Teresa Vidal, número 5, Juani Menduinya, número 6, i Neus Trenc, número 15. Guanyadores d'aquestes coques de Sant Joan que hem ofert a través del telèfon. Una bona manera de guanyar. També tenim ara en marxa un sorteig a través d'Instagram. Si voleu participar-hi també, si no us ha tocat, o si voleu doncs tornar-hi a participar. I moltes gràcies a la gent que ha participat. Atenció, Teresa Vidal, Juani Menduinya i Neus Trenc, si voleu, ara quan deixem d'estar en directe, podeu trucar-nos i dir-nos de quin forn voleu guanyar, voleu aquesta coca. Us oferim a la gent que heu trucat, que ha tingut la fàcil de trucar, us oferim la possibilitat de triar de quin forn voleu, a quin forn voleu anar a buscar la coca dels 8 que ens ho han ofert i que podeu trobar també a Instagram. Moltes gràcies a tots els forns de la Seu que hi han col·laborat i que anirem recordant també demà en el carrer i mantar. Recordem, Teresa Vidal, Juani Menduinya, Neus Trenc. Teresa, Juani, Neus, si voleu trucar-nos d'aquí un moment, podeu triar de quin forn voleu, quin forn voleu recollir aquesta coca de Sant Joan que us ha tocat. I a la resta que heu participat, moltíssimes gràcies. Si voleu encara podeu apuntar-vos al sorteig d'Instagram i si al final no us toca, doncs el que dèiem, sobretot us aconsellem que igualment compreu la coca de Sant Joan a qualsevol forn de, o pastisseria a casa nostra, perquè fan una gran feina, fan unes coques de Sant Joan boníssimes i segur que en gaudireu moltíssim. I evidentment moltes gràcies a tots aquests forns i pastisseries. I recordem que demà seguim amb l'especial de Sant Joan a Carretera i Manta.
2: Qui és aquest mullet?

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de Gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
4: Ràdio Seu. Molt bon dia. Aquest matí migdia conversem amb Salvador Vergés, portaveu del grup parlamentari de Junts, i també amb Jordi Fàbrega, diputat també al Parlament. Benvinguts els dos.
5: Bon dia.
6: Molt bon dia.
4: Benvinguts a Ràdio Seu. D'entrada, doncs, per donar a conèixer les esmenes de l'Alt Pirineu als pressupostos 2026, però, com pertoca, doncs, demanar a Salvador Vergés si ens podeu, doncs, anotar una mica el posicionament de Junts respecte a aquest pressupost.
5: Sí, nosaltres ho hem anat manifestant. És evident que Catalunya necessita uns pressupostos, però no pas aquests pressupostos. Aquí el govern Illa i el tripartit ens han fet perdre el temps durant tot aquest temps. De fet, el 2024 ja no hi va haver pressupostos, el 2025 tampoc, el 2026 ens acaben arribant al juny, per tant, diguem-ne, tard i malament, no? Perquè no resoldran ni Rodalies, ni educació, ni habitatge, ni salut, ni la pressió fiscal, ni tenir un model productiu de valor afegit, ni el retrocés de la llengua, ni molt menys, doncs, ens costaran a la independència o a la sobirania, no? Per tant, és un pressupost que hi ha una dada objectiva que l'explica molt bé, i és que en aquests 22 mesos de govern del president Illa hi ha hagut ja 11 col·lectius professionals diferents que han sortit al carrer o que han convocat vaga. Per tant, un col·lectiu diferent cada dos mesos. Aquesta és la realitat, aquesta és la inestabilitat del país, no? Uns pressupostos també que crec que podem dir que són un resum del que ha estat aquesta legislatura fins ara, que és la incompetència del Partit Socialista, les renúncies constants d'Esquerra Republicana i les polítiques extremes dels comuns.
4: El posicionament de Junts es dona a conèixer en diferents visites al territori. Volíem destacar precisament això, no? La voluntat d'apropar-se, doncs, a les viles, a les poblacions de la nostra contrada, en aquest cas del Pirineu.
5: Sí, a diferència del que pregona el Partit Socialista i que demostra també en aquests pressupostos, doncs Catalunya va més enllà de purament l'àrea metropolitana de Barcelona, i per tant nosaltres, coneixedors d'aquesta realitat local amb tota la gent que tenim arreu del territori, doncs, i un exemple fantàstic és el propi Jordi Fàbrega aquí a la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran, doncs el que hem fet és presentar aquestes més de 1.300 esmenes que el que estan és particularitzades a cada comarca, a cada vegueria, per poder, doncs, lluitar pels problemes, per les reivindicacions, per les il·lusions de la gent que hi ha arreu del país, per tots els catalans.
4: Feu referència a aquestes 1.300 esmenes, lògicament no es podem repassar, sí que ens sentarem doncs, el que pertoca doncs, a casa nostra, a la nostra vegueria del Pirineu i Aran, però quin és el posicionament davant aquesta proposta, o en tot cas quines mesures plantegeu a grans trets pel que fa al pressupost?
5: Sí, nosaltres a grans trets, pel que fa a la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran, hem presentat més de 60 esmenes, perquè doncs, hem vist clarament demostrat en aquests pressupostos que el govern Illa no creu en el Pirineu. El Pirineu el que fa és reclamar oportunitats, no pas reclamar privilegis, i per tant doncs, és de justícia fer-los cas, i nosaltres ho fem a través d'aquestes més de 60 esmenes. El que volem és que tothom, això sempre ho diem, visqui on visqui a Catalunya, pugui tenir les mateixes oportunitats, i això passa per poder proporcionar a tothom doncs, un nivell educatiu, uns serveis de salut, unes comunicacions i telecomunicacions que permetin doncs, que tothom pugui estudiar, treballar, emprendre, accedir a l'habitatge, en definitiva doncs, tenir el seu projecte de vida el punt que sigui de Catalunya, en particular doncs, a qualsevol poble i vila de l'Alt Pirineu i Aran, i no hagi de marxar. El detall de les esmenes, jo crec que en Jordi Fàbrega, ja que el tenim aquí, doncs és qui més hi pot entrar amb més coneixement.
4: En qualsevol cas, considereu que la inversió aquí a casa nostra també és insuficient, per tant?
5: Nosaltres, de fet, amb aquestes esmenes el que hem fet doncs, és posar molts més milions d'euros sobre la taula. Tinguem en compte doncs, que el Partit Socialista ven que ha incrementat, per exemple, doncs, les polítiques de muntanya, el pressupost, no?, en un 20%, i que ara doncs, això seran 9 milions d'euros. Segueix sent absolutament ridícul, aquests 9 milions d'euros, perquè representen una proporció molt i molt petita del pressupost del Departament de Territori. De fet, és el 0,26%, i per això nosaltres una esmena, per exemple, el que ha fet, el que demana és posar 5 milions d'euros més afegir aquests 9 milions d'euros. Ho veiem també en el cas de la IDAPA, no?, que tenia un pressupost de 2 milions i mig d'euros en el pressupost anterior, i en canvi ara s'ha rebaixat 1.370.000 euros. Doncs no pot ser, de cap manera. També nosaltres, una altra esmena, és recuperar aquests 2 milions i mig d'euros per la IDAPA, per l'Institut de Desenvolupament de l'Alt Pirineu i Aran. I així successivament, en tots els àmbits sectorials que anéssim repassant, que afecten directament o indirectament l'Alt Pirineu i Aran, i en general doncs, les comarques de muntanya, nosaltres el que hem fet és posar-hi més diners per poder doncs, satisfer aquestes justes necessitats de la gent que hi viviu i poder fer, com deia abans, que tothom tingui les mateixes oportunitats visqui on visqui del nostre país.
4: Fem un apunt que són esmenes realistes i que en tots els casos es poden assumir.
5: Sí, sí, absolutament, i tant que sí. Nosaltres hem plantejat molt clarament on són les altes i les baixes del pressupost, aquelles esmenes, i és més tècnic això, però aquelles esmenes doncs, que fan referència a la llei de mesures, doncs també com queden justificades. Vull dir, si hi ha voluntat, i nosaltres tenim la voluntat, el Partit Socialista i el Tripartit el que fan és molt bones paraules, però a l'hora de mostrar-ho en fets, en recursos per la gent de l'Alt Pirineu i Aran, no hi són. Nosaltres el que fem és al revés. Nosaltres doncs, sí que hi posem aquests recursos, i això és possible, evidentment, dins els límits del pressupost que tenim a la Generalitat, que ens podem permetre al nostre país en aquest moment, que evidentment sí, doncs està afectat pel greuge que suposa pertànyer a l'estat espanyol i haver de patir doncs, aquest espoli fiscal, aquests més de 20.000 milions d'euros que marxen cap a Madrid i no tornen cada any, aquest dèficit històric d'inversions de 50.000 milions d'euros, etc. Però amb les engrunes que tenim es poden fer coses molt millor per l'Alt Pirineu i Aran, si hi creus de veritat. I nosaltres, Junts per Catalunya, i Jordi Fàbrega al capdavant, hi creiem de veritat.
4: I de l'apartat d'àmbit nacional, doncs parlem de l'apartat més local, si més no, perquè té a veure amb la nostra vegueria. Plantegeu 60 solucions, accions, que doneu a conèixer doncs, en aquest visit del territori, Jordi.
6: Correcte. Jo crec que és important això que ha dit el Salvador, i que el que tu també comentaves, que són esmenes realistes, en el sentit de que quan tu presentes esmenes al pressupost i dius ficarem aquest 1.100.000 que han retallat a IDAPA, que és una bestiesa, que és una disminució del 45% del pressupost d'IDAPA, doncs si nosaltres diem que hem de recuperar aquests 2,5 milions que hi havia, per tant hem de ficar 1 milió més, hem de dir d'on s'ha de treure, eh? És a dir, no és un brindis al sol, no és fiquem 1 milió més, no sabem on el tenim, no, perquè hi ha altres partides, que jo diria que la majoria d'aquestes partides són les partides de propaganda o de fum, que són les que fa servir el Partit Socialista, que aquí es poden retallar i en canvi poden repercutir directament doncs, al territori, no? El fet d'incrementar el pressupost d'IDAPA és clau, el fet d'incrementar aquest pressupost de la Direcció General de Polítiques de Muntanya, clar, hem ficat 5 milions d'euros d'increment, passar de 9 milions a 14 milions i dintre d'aquests 5 milions, per exemple, hi ha 1 milió destinat bàsicament a ajudes d'urgència per solucionar els talls de camins que tots som conscients que en tenim aquí al Pirineu dia sí dia també amb les pluges, amb les nevades i que en comuniquen doncs, diferents nuclis, no? Per tant, doncs, això és molt important poder disposar d'un mecanisme àgil per poder reobrir doncs aquestes vies, no? Però després sí que és veritat que hem tocat una mica de tot, una mica de tot, perquè ho hem fet parlant amb els alcaldes i amb les necessitats doncs, i els dels regidors de cada municipi, no? Per exemple, aquí a la Seu, no? Aquí a la Seu hi han dos projectes capdals que ho hem treballat molt, que són el futur Hospital Comarcal de l'Alt Urgell i la residència per la gent gran, que s'han fet molts anuncis, que s'han dit moltes coses, però quan veus el detall dels pressupostos, resulta que amb aquests pressupostos del PSC, d'Esquerra dels Comuns, hi ha 0 euros destinats, no? Per tant, això no pot ser. Si ho creus, si tu creus, això s'ha de repercutir o s'ha de visibilitzar amb diners per tirar endavant aquestes accions, no? Per tant, doncs, aquí a la Seu, nosaltres doncs, hem posat doncs, aquestes esmenes per poder començar ja aquest any 2026 doncs, aquests projectes, no? Però, per exemple, aquí també, parlant de la Seu, per exemple, hem fet el projecte del nou equipament escènico-musical de la Seu, no? O, per exemple, també la coberta translúcida del pati de la biblioteca, no? És a dir, que són, ho dic per ficar, els 4 concrets doncs, que surten d'aquí de la Seu d'Urgell, no? Temes importants a nivell de comarca, també. Si ens volem centrar doncs, també a nivell de comarca, el tema de les depuradores d'aigua són molt importants i, per tant, doncs, aquí hi ha 2,5 milions per la nova EDAR de Montferrer, però també hi ha el nou dipòsit doncs, d'aigua potable d'abastiment d'Organyà. A Organyà hi ha temes de millora de les piscines municipals, de la gespa artificial, a Oliana, al camí de les Anoves, la remodelació també de la musificació de les Omalies d'Organyà, el projecte d'execució de la bassa d'aigua per la prevenció d'incendis forestals de Basella. Hi ha temes de carretera, especialment a la zona de Tuixent, a la zona de l'Avança, a la zona de Peramola, per citar-ne algunes, no? Però a nivell de tota la vegueria, doncs, a nivell sanitari, per exemple, les reivindicacions de transformar els caps de Suert i de Pont de Suert en CUAPs, i per tant hi ha 100.000 euros per cadascun d'aquestes doncs, dues actuacions. A nivell també de drets socials, també és molt important la finalització de l'obra de la residència de Sant Roc de Bellver de Cerdanya, que portem molts anys encallada i que no acaba de tirar endavant. A nivell educatiu, que és un tema també capdalt i important, doncs, parlem de l'Institut Escola de Bellver de Cerdanya. No podem obrir un institut escola i que estigui en un edifici que no compleix doncs, les condicions, i per tant doncs, aquí hi ha 1 milió d'euros per fer un nou Institut Escola Bellver de Cerdanya, però també la remodelació del projecte de l'escola, de l'adaptació de l'escola Llums de Nord, de Puigcerdà, aquesta escola doncs, que fa molt temps que està en barracons i que ara sembla ser que la volen tancar. No és el projecte de Junts per Puigcerdà, no és el projecte de Futur Puigcerdà, que sabeu que anem de la mà, sinó que el projecte és crear un espai, un centre multieducatiu que pugui acollir doncs, formació d'adults, l'EOI, el Conservatori de Música i tot el que faci falta, no? També tenim, per exemple, en temes de territori, hem dit els temes doncs, més de la carretera de Draent, de la carretera que va a Tuixent, però també la tercera fase d'acondicionament de l'Eix de Comiols, on malauradament fa molt temps que en parlem, però hi ha molt poques realitats. I també, doncs, per exemple, a nivell d'emergència, el parc de bombers de Tremp no disposa d'un vehicle autoescala, amb el que això pot representar a nivell de la seva operativa real del dia a dia, i per tant doncs, hi ha l'esmena amb 420.000 euros per poder dotar aquest vehicle autoescala. Però també la modernització, hi ha 250.000 euros per la modernització de l'abocador, que és un dels problemes. Hem de modernitzar tota la maquinària de l'abocador que dona servei doncs, als dos Pallars, al Sobirà i al Lluçà, però també a l'Alta Ribagorça i a la Vall d'Aran, no? O, per exemple, la piscina coberta de la comarcal del Pallars Lluçà, no? Que ara mateix doncs, tenim que ni Pallars Lluçà ni Pallars Sobirà doncs, consten amb piscina coberta. Als pressupostos n'hi ha una pel Sobirà, però, en canvi, no tenim la del Lluçà, no? Això, doncs, si mires una mica amb visió territorial, si fas des del territori les esmenes i parlant amb la gent que té aquestes necessitats, doncs és fàcil doncs, poder trobar-les, poder-les identificar-les i després presentar-les, no? Sabeu que nosaltres hem presentat aquí a l'Ajuntament doncs, aquesta moció per millorar les beques dels estudiants universitaris, aquestes beques APA, que no només és Pirineu i Aran, sinó que també inclouen Solsonès, Berguedà, Garrotxa i Ripollès, doncs també és una de les esmenes dels pressupostos, eh? 1,5 milions que et permetrien doblar la quantitat, passar dels 2.000 euros anuals als 4.000 euros anuals, fer-les universals per tothom, perquè tothom que viu al Pirineu i que estudia a les àrees metropolitanes té aquestes despeses, i permetre doncs, obrir-ho també als estudiants del segon grau d'FP, que ara mateix aquestes beques només estan per universitaris, però aquestes despeses també les tenen els estudiants. Si volem fomentar els oficis, si volem fomentar la formació professional, doncs el que no podem fer és aquest greuge per cap als nostres estudiants que s'hi volen dedicar, no? és una mica, n'hi ha moltes, n'hi ha 63 concretament, més algunes generals que també impliquen el Pirineu, i per tant us he fet aquesta tria una mica més de l'Alt Urgell, perdó, i les més significatives a nivell de vegueria.
4: Sí, en aquest sentit, volia fer un apunt, i és que heu destacat que la concreció es fa a través de les aportacions de representants de Junts arreu del territori, és a dir, que són demandes que es fan directament des de, en aquest cas, la nostra vegueria.
6: Correcte. Nosaltres, en aquest sentit, ho tenim més fàcil que altres partits, perquè quan han de fer esmenes és tan fàcil com, a través dels nostres grups de vegueria i dels nostres grups comarcals, és activar la nostra gent que tenim a tot el, territori. I, de fet, al Pirineu tenim gent, tenim regidors, i si no hi ha algun poble que no hi ha regidors, hi ha gent doncs, amb ganes de treballar per Junts, i, per tant, doncs, es tracta únicament d'anar a contactar amb la nostra gent i que digui, escolta, a casa meva, doncs fa molt temps que està pendent, no?, el Tino, l'alcalde d'Organyà, no?, hem de renovar la gespa artificial del camp de futbol, hem de fer obres de millora a les piscines municipals. A Peramola hi ha un tram d'execució de la carretera LB-5118, per tant, és tota aquesta xarxa territorial que és un dels punts forts de Junts, aquesta presència al territori, que després, doncs, quan diu el Salvador, no?, hem presentat 1.300 esmenes, hi ha una feinada de por presentant 1.300 esmenes i especialment de l'equip tècnic que hi ha al darrere, però sobretot es podem presentar 1.300 esmenes perquè tenim tota aquesta xarxa territorial que arriba a tots els punts del país i també a tots els punts de la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran.
4: Si em permet, Jordi, volia demanar concretament per dos projectes aquí a casa nostra que tenen a veure, doncs, una és amb la seu, sinó tota la comarca, és la residència per un costat i també a l'hospital. Si ens pots notar una mica en quin moment ens trobem i quin és el vostre posicionament vers, doncs, aquesta nula inversió que comentaves.
6: Sí, vagi per endavant que aquests pressupostos, com sabeu, són els pressupostos del 26 i són uns pressupostos que s'aprovaran, presumiblement, el dia 2 de juliol i, per tant, entraran en vigor pràcticament al setembre, és a dir, que són pressupostos pràcticament per 4 mesos del 26, no? Llavors, aquí el que trobem a faltar és que si realment hi ha aquesta aposta del Partit Socialista que s'ha sumat a treballs previs, en el cas de l'hospital, clarament de Junts, doncs que no hi hagi una aportació claríssima amb els pressupostos, no? Amb el tema de l'hospital, ja ho sabeu, nosaltres vam pactar els pressupostos de l'Ajuntament de la Seu, entre altres coses, per fer un canvi de rumb de les polítiques que estàvem fent i que creiem que no estàvem portant a la Seu cap a on tocava, i de fet és el que ens deia doncs, els veïns i veïnes de la Seu i de Castellciutat, i un és desencallar a l'Hospital Comarcal. Tenim uns terrenys que ja estan cedits al Departament de Salut des de l'any 2022 i falta el pas de licitar aquest projecte. No? Doncs vam aconseguir, doncs, a través de la nostra feina, aquesta reunió, en aquest cas va ser doncs, amb el conseller Dalmau, perquè la consellera Panesta de baixa, on ja es va comprometre a licitar el projecte abans d'acabar aquest any. Això ho va dir el conseller Dalmau, com recordareu, amb seu parlamentària, però també ho va dir el president Illa a la trobada d'empresaris de fa una setmana. No? Per tant, el projecte d'hospital el tenim que es farà la licitació amb diners que ja venen del pressupost anterior, com que això ja està pactat, del pressupost vigent ja hi són, però sí que ens agradaria ja que comencés a córrer aquest plurianual per als diners que han de fer la construcció, no? I això és el que nosaltres hem presentat. I en el cas de la residència, doncs és exactament el mateix. El govern s'ha compromès a fer 7 o 8 residències amb diners públics per tota Catalunya i doncs, d'aquestes, una és la de la Seu d'Urgell. No? La nostra sorpresa és que altres d'aquestes residències que sí que s'hi havia compromès doncs, surten en partida pressupostària els pressupostos del 26, però en canvi la residència de la Seu aquesta no surt. No? I per tant també nosaltres aquí, escolta, aquests pressupostos seran de 4 mesos del 26, però aquest plurianual ja hauria de començar a constar si volem doncs que això sigui una realitat.
4: En tots els casos, l'objectiu és incrementar inversions i molt sovint també a casa nostra esmerçar dèficits històrics, no? En molts casos parleu de doncs, projectes que van més enllà dels municipis que, doncs, que tenen a veure molt amb la vegueria.
6: Sí, fixa't un tema, mira, molt puntual, eh? El bibliobús Pere IV, que ara es va jubilar, el gener es va jubilar el conductor, uh-huh. I hem estat sense bibliobús des del gener fins aquest dilluns, fins ahir. Ahir es va aconseguir reprendre el bibliobús. Això és una manca de sensibilitat cap al territori. O sigui, no pot ser que per manca de conductor triguem 6 mesos i l'únic servei de biblioteca que tenen els municipis rurals de la vegueria del Pirineu doncs no tinguin el bibliobús. No? Doncs una de les nostres esmenes és precisament incrementar la dotació de diners perquè aquest servei no es vegi interromput, evidentment doncs que tothom té dret, només faltaria jubilar-se o agafar baixes, però que tinguem doncs preparada la suplència per tirar-ho endavant. No? Són aquestes oportunitats que tu a Barcelona, si tanquen una biblioteca, amb tots els respectes, en tens una altra. Però si no ve el bibliobús dels cada 15 dies, doncs que ve a Montferrer, que ve a Tuixent, o que va a Ger o a qualsevol municipi del Pirineu, això es nota molt a faltar. No? I per tant, aquests detalls, aquesta sensibilitat que moltes vegades es perd quan no trepitges el territori o quan trepitges el territori únicament per vindre-hi de cap de setmana.
4: Bé, doncs estarem atents. Volem aprofitar bé entesa que doncs, ens visita el justici de Ràdio Seu, Salvador Vergés, portaveu del grup parlamentari. Si voleu sumar quelcom més, és el que explicàvem, no? Doncs és un paquet de mesures molt important, 1.300 esmenes, 60 també aquí a la vegueria, però si voleu fer referència una mica doncs, al que suposa, no? Les visites al territori o qualsevol apunt que ens vulgueu fer al respecte.
5: Sí, perfecte, t'ho agraeixo. O sigui, en la línia del que comentava en Jordi, nosaltres, evidentment, a part de les esmenes purament territorialitzades i particularitzades, doncs tenim esmenes generals en molts àmbits d'agricultura, de ramaderia, de reindustrialització del país amb valor afegit, de qüestions d'habitatge, etc, que també afecten molt directament, tot i que no siguin específiques del Pirineu i Aran, són generals de Catalunya, però que afecten doncs, en positiu molt directament també doncs, a aquesta vegueria. No? Nosaltres, a banda d'aquestes, doncs, tenim, com deia, les que són d'àmbit més concret, més específic. Afortunadament, doncs, a Junts per Catalunya comptem aquí a la vegueria del Pirineu i Aran amb en Jordi Fàbrega, també amb la Janina Abella, que és l'alcaldessa d'Isona i Conca d'Allà, i entre els dos doncs, podem tenir aquest termòmetre posat aquí a la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran per poder tenir actualitzats doncs, totes aquelles necessitats que ells detecten i que ens traslladen i que, per tant, llavors ho convertim en esmenes. En el cas d'en Jordi Fàbrega doncs, tenim la sort, el grup parlamentari, de que no només és una persona profundament coneixedora de la seva terra, sinó que, a més, és un professional, és un metge, un pediatre, que ens aporta doncs, un coneixement profund i ens permet doncs, fer aportacions al Parlament de Catalunya com a Junts per Catalunya en l'àmbit de la salut, que, com sabem, doncs, és un tema, malauradament, molt calent en aquests moments i nosaltres, gràcies a en Jordi, doncs, el podem tractar amb tota la professionalitat.
4: Bé, ens quedem aquí. Lògicament, cadascun dels temes mereix gairebé monogràfic, però en tot cas, doncs, agrair la visita de Salvador Vergés, portaveu del grup parlamentari de Junts, i també, lògicament, del diputat urgillenc Jordi Fàbrega, en aquesta visita al nostre territori, per donar coneixer doncs, aquestes esmenes, 1.300 esmenes, que podeu consultar, lògicament, a través dels canals de comunicació de Junts. Per tant, moltes gràcies per aquesta visita als estudis de Ràdio Seu, gràcies per fer-nos confiança i fins aviat.
6: Gràcies a vosaltres per ser-hi sempre.
5: Moltes gràcies, un plaer.

0: This is my church.
1: Provoca cua de més de 13 quilòmetres des de Granollers. Atenció, perquè la C32 a Mataró està tallada també per un accident sentit Girona, i tenim aturades a la C33 i C58 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma, tot d'entrada cap a Barcelona, molt carregades també les dues rondes.
2: I ens falta el tema del que avui tothom parla, el temps.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Tothom en parla, per què? Francesc Mauri, bon dia.
4: Bon dia.
2: Com havíeu anunciat, ja tenim aquí el pic de l'onada de calor.
4: Doncs sí, ara mateix les temperatures són les més altes del que portem d'episodi de calor, i demà, atenció, començaran a baixar, però el començar a baixar...
2: No farà fresca, eh? No farà fresca, no.
4: No, que ningú s'ho esperi, simplement ho notaran els termòmetres i perdrem un o dos graus dels que tindrem avui. Avui probablement les més altes en alguns observatoris del Segrià al voltant de 42. Si arribéssim a 43,8, cosa que no sembla factible, igualaríem el rècord absolut mai enregistrat en un mes de juny a Catalunya, que data de l'any passat. I és que aquest segle anem rècord rere rècord. Ara mateix 40 a Vinebre, i anirà pujant una miqueta més, i atenció a la possibilitat d'alguna tempesta d'aquestes seques amb fortes ventades aquesta tarda al Prepirineu o l'àrea del nord de la Catalunya central i Ponent. I la Revetlla de Sant Joan sense pluja i molt càlida.
2: Gràcies, Francesc. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Les 2:06. El Tribunal Suprem condemna a 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per la compra irregular de mascaretes durant la pandèmia, i a 19 anys de presó el seu exassessor Koldo García. El Tribunal ha subscrit al peu de la lletra la petició de penes que demanava la Fiscalia. Condemna, doncs, dura per Ábalos i per García. En canvi, el Suprem salva de la presó el comissionista confés, Víctor de Aldama, per haver col·laborat durant la investigació. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
5: Què tal? Bon dia.
2: Com argumenta el Suprem aquesta condemna?
5: Doncs és una sentència per unanimitat, és a dir, els 7 magistrats estan d'acord en la condemna i consideren provat que Ábalos, Koldo García i Víctor de Aldama van muntar una organització criminal en plena pandèmia i van aprofitar l'autoritat d'Ábalos com a ministre i la seva influència com a número 3 del PSOE. Gràcies a això, diversos organismes del Ministeri de Transports van comprar 13 milions de mascaretes a l'empresa de Víctor de Aldama, i l'empresari pagava comissions al ministre a canvi d'aquests favors. Això és el que diu el Tribunal Suprem, que dona per acreditat que Aldama va pagar 10.000 euros al mes durant 2 anys a Ábalos, a més del lloguer del pis de la seva nòvia, Jessica Rodríguez, o un xalet a Cádiz. Els jutges basen aquesta condemna en gran part amb la confessió, les explicacions que va fer Víctor de Aldama. Avui, en surt premiat, esquiva la presó i ho ha celebrat així.
6: Bueno, son justos al final, y que la colaboración en este país sirve. Yo no voy a opinar sobre la psicóloga. Digo que espero que los demás, estoy satisfecho con la sentencia, y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
5: El comissionista confés no trepitjarà la presó a canvi de fer un any de treball en beneficis a la comunitat, i tampoc haurà de tornar els 4 milions d'euros de comissions de les mascaretes, un futur en canvi molt diferent per a Ábalos i Koldo García, que recordareu ja fa 7 mesos que estan empresonats. Per ells, el Suprem ha optat pel càstig més dur: 24 anys de presó per l'exministre i 19 pel seu assessor és la pena exacta que demanava la Fiscalia per ells. Al final del judici, l'exministre Ábalos ja va donar per feta la seva condemna.
7: És impossible defender-se, porque evidentemente toda esta causa creo que estaba predeterminada. Los juicios paralelos constituyen toda una perversión.
5: I avui, en aquesta sentència de 224 pàgines que firmen, entre d'altres, el jutge Manuel Marchena, acaba també amb un retret polític. Casos de corrupció com aquest erosionen l'arquitectura democràtica de l'Estat, diu el Suprem, i suposen un greu deteriorament de la confiança ciutadana en la política.
2: Aquesta condemna és la primera contra un ministre de Pedro Sánchez. I no estem parlant d'un ministre qualsevol. Ábalos era la mà dreta del president espanyol, tant al govern com al Partit Socialista, durant la primera primera etapa a la Moncloa, però el PSOE el va deixar caure quan les sospites per corrupció es van fer evidents. Avui la direcció dels socialistes marca distàncies amb Ábalos i fa pinça amb els aliats parlamentaris per criticar la recompensa a Víctor de Aldama, Albert Prat.
8: Sí, el més contundent fins ara ha sigut el ministre Òscar Puente.
9: ¿Le parece desproporcionada la condena?
10: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
8: Els socialistes posen el crit al cel contra el Suprem per haver premiat Aldama sense presó a canvi de confessar els fets d'una sentència que ha enxampat Pedro Sánchez enmig d'un acte sobre fons europeus.
11: El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado.
8: El president espanyol ha evitat fer cap referència sobre la condemna. En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha forçat una compareixença per tornar-li a exigir que plegui.
12: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
8: I els aliats del govern espanyol també es fan creus que Aldama hagi sortit ben parat d'aquesta causa, començant per Aina Vidal de Sumar.
13: Insisto en que resulta incomprensible que los defraudadores y corruptores habituales se salgan una vez más de rositas.
8: I el cap de files d'Esquerra Madrid, Gabriel Rufián, està convençut que investigats com Leire Díez en prendran nota. Això sí, Rufián ha llançat un nou avís a Sánchez. Li pregunta si val la pena aguantar la legislatura o simplement està resistint.
2: Aquesta condemna a José Luis Ábalos ha eclipsat la que havia de ser la notícia judicial del dia i que el govern espanyol rebia amb satisfacció. La decisió del Consell General del Poder Judicial d'obrir el camí per sancionar el jutge del cas Begoña Gómez. L'òrgan de govern dels jutges estudia si empren o no accions disciplinàries contra Juan Carlos Peinado per haver dit que els escortes de la parella de Pedro Sánchez la podrien ajudar a fugir i haver justificat així que li retirava el passaport. Seguim a Madrid ara amb Dani Sainz de Aja.
14: Què tal? Bon dia. La votació ha tornat a dividir la cúpula del Poder Judicial. Esta vegada s'ha imposat el sector progressista al conservador pel vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló. El que han acordat és traslladar a la Comissió Disciplinària del Poder Judicial la interlocutòria de Peinado per decidir si les seues afirmacions sobre la policia espanyola són una falta de consideració greu contra les institucions de l'Estat. Serà esta comissió que decidirà també si li imposa una sanció que pot ser una multa econòmica, una suspensió temporal o el trasllat a un altre jutjat. També podria arxivar l'expedient, que en qualsevol cas tindrà un efecte molt limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos. El govern espanyol i el PSOE confien que el Poder Judicial prengui mesures contra el jutge del cas Begoña Gómez, a la qual continuen defensant davant del que qualifiquen com una investigació anòmala i una campanya de desgast contra la dona del president espanyol. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
15: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
14: Precisament l'Audiència Provincial de Madrid té sobre la taula diversos recursos per decidir si atura o no el judici al jurat popular contra la parella del president del govern espanyol. Peinado ja va per feina i avui mateix ha citat Begoña Gómez per dimecres a la tarda perquè li lliure el passaport. És el mateix dia que el Matí Sánchez compareix al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció.
2: D'aquí a 2 minuts serà 2:15 p.m. Mentrestant, el Regne Unit es prepara per tenir el 7è primer ministre en només una dècada. El laborista Keir Starmer ha anunciat la seva dimissió després d'intenses pressions tant del seu gabinet com del seu propi partit. Es mantindrà el càrrec fins que hi hagi un substitut, un procés que s'obre el dia 9 de juliol. L'únic aspirant i favorit a hores d'ara és l'alcalde de Manchester, Andy Burnham. Starmer va arribar al poder fa 2 anys com a líder del primer govern laborista en 14 anys. Avui ha anunciat la dimissió just la vigília del 10è aniversari del referèndum del Brexit. Londres, Quim Olivares.
16: Hola, bon dia. Starmer dimiteix com a líder del Partit Laborista i com a primer ministre, però no amb efectes immediats. Com li demanava el partit, continuarà al capdavant del país mentre es tria un substitut. Aquí no hi haurà eleccions anticipades, sinó que el Partit Laborista escollirà el substitut. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants podran presentar les seves nominacions. Si només hi ha un candidat, Andy Burnham, ja ha dit que s'hi presenta, podríem tenir tenir primer ministre pocs dies després del 16 de juliol. Starmer, que s'ha emocionat al parlar de la seva família, ha promès tot el suport al substitut.
17: El meu successor tindrà el meu suport total i inequívoc, amb la certesa que heretarà una Gran Bretanya molt més forta i justa que la que jo vaig heretar fa 2 anys, més preparada per als reptes que tenim al davant i més capaç d'assegurar que el Partit Laborista aconsegueix un segon mandat.
16: La dimissió de Starmer portarà el 7è primer ministre en 10 anys al Regne Unit. Andy Burnham és el més ben situat. De fet, un altre dels possibles rivals, l'exministre Wes Streeting, ja ha dit que dona suport a l'alcalde de Gran Manchester.
2: Més coses de la informació internacional. L'extrema dreta llatinoamericana continua avançant, ara a Colòmbia. El president electe, Abelardo de la Espriella, ha anunciat l'inici d'una nova era i el compromís de governar per tothom després del parèntesi de 4 anys d'esquerres. Ha estat de matinada quan s'ha confirmat la seva victòria en la segona volta per un estret marge, uns 250.000 vots, i el seu rival, Iván Cepeda, ha reconegut a mitges la derrota. Enviat especial a Bogotà, Joan Biosca, bon dia.
18: Bon dia. Colòmbia se suma al club de països llatinoamericans d'extrema dreta com El Salvador, l'Equador, Xile i l'Argentina. El recompte de vots aquí a Colòmbia ha estat agònic, milimètric, d'altíssim voltatge i molt ràpid. I és que el sistema colombià es basa en un recompte ràpid en funció de meses electorals, testimoni que marquen tendència. Escoltem el guanyador, el president electe d'extrema dreta de Colòmbia, Abelardo de la Espriella, i el derrotat a les urnes, excandidat ja presidencial d'Esquerres, Iván Cepeda.
19: A los narcotraficantes, a los terroristas, a los secuestradores, a los corruptos que se roban los recursos del pueblo. Les notifico esta noche que Colombia vuelve a tener gobierno y Estado.
20: Porque somos una fuerza decisoria. Vamos al escrutinio. Vamos a la movilización social. Vamos a continuar construyendo los grandes cambios y transformaciones que requiere Colombia.
18: El que ha quedat clar és que Colòmbia ha estat dividida per la meitat entre conservadors i progressistes. L'esquerra perd el poder després d'ocupar-lo 4 anys amb Gustavo Petro com a president, primera vegada d'un govern progressista en els seus 200 anys d'història, que donarà pas a un govern d'extrema dreta.
2: Per guanyar les eleccions, de la Espriella ha fet de la seguretat el seu cavall de batalla. En una entrevista a 3Cat Info, la investigadora del SIDOP, Ana Ayuso, ha pronosticat que això se li pot girar en contra amb una etapa d'encara més violència.
21: Una de les coses que farà immediatament serà canviar totalment la política de seguretat. Si fa saltar tots els acords que hi havien prèviament, això pot tenir resultats immediatament encara de més inseguretat.
2: I no deixem la informació internacional, perquè els equips diplomàtics dels Estats Units i de l'Iran continuaran negociant aquesta setmana a Suïssa a porta tancada per posar negre sobre blanc el full de ruta que han pactat els caps de les dues delegacions. Han estat 18 hores de converses amb amenaces de Donald Trump a les xarxes socials incloses, que han acabat de matinada. Abans de marxar, el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, ha afirmat que hi ha una base sòlida per un acord final, al Bermanyà.
22: Les dues parts tenen 60 dies per desenvolupar-lo, però J.D. Vance assegura que s'hi ha avançat molt. En aquest sentit, ha anunciat que els inspectors nuclears de l'ONU tornaran a Teheran.
23: Els iranians han acordat convidar els inspectors de l'IAEA a tornar al seu país, la qual cosa és una fita important per al poble americà i el primer pas per posar fi permanentment a un programa d'armes nuclears a l'Iran.
22: El número 2 de la Casa Blanca celebra que no hi hagi hagut incidents armats rellevants al sud del Líban en les últimes hores, però admet que aquest front és el més inestable i insta el règim iranià a lligar curt la milícia xiita, però no posa deures a Benjamin Netanyahu.
23: Creiem, és clar, que caldrà molta feina per arribar a un punt on la integritat territorial i la sobirania del Líban estiguin protegides, la seguretat d'Israel estigui protegida, i això requerirà una certa coordinació amb les forces armades libaneses i també requerirà que els iranians controlin Hezbollah.
22: El president iranià Masoud Pezeshkian viatjarà demà al Pakistan, mediador en les converses, per continuar les consultes sobre el procés.
2: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, anem a la publicitat i en tornar posarem xifres a la sensació que tots teniu ara mateix escoltant-nos. Fa molta calor.
24: Catalunya migdia. Tens clar que la medicina és la teva vocació?
0: Estudia el grau en Medicina a la UBIQCC i aprendràs estudiant casos reals des del primer curs i fent simulacions clíniques i pràctiques en hospitals i centres sanitaris de referència. Parlem del teu futur. umedicina.cat.
1: Aquest estiu, la gran pregunta és...
3: híbrid o elèctric?
1: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
4: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
6: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugis climàtics o al telèfon 010.
25: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
26: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar, i per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Scottex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
27: Ep, esperes les notes de les FAU? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat. Unes dècimes més o menys no et canviaran la vida. No definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu i tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma. Segur que ho aconseguiràs. Les Pau en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
28: La tarda de Catalunya Ràdio.
29: Com es diu el teu fill?
30: Es diu Fortià.
29: Fortià, ja hem acabat.
30: Ja hem acabat. És que està patint una mica la conciliació familiar.
29: No, home, molt bé. Fortià, ho has fet molt bé.
31: Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
32: Moltes gràcies.
31: Adéu. Continua el programa, no ploreu, que continuem.
28: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
31: La millor hora del dia.
28: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
2: Faltant 9 minuts per arribar a 2:45 de la tarda, l'onada de calor que afecta Catalunya arriba avui al seu punt àlgid. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant un episodi d'altes temperatures que s'allargarà com a mínim fins dimecres, Toni Fortesa.
33: Des del Meteocat alerten que avui les temperatures, i posem xifres com deies abans, poden superar els 35 graus a bona part de l'interior del país i que es podrien enfilar per sobre dels 40 al Pla de Lleida de la Catalunya Central i el prelitoral. Protecció Civil insisteix en la necessitat d'evitar l'exposició al sol durant en les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i procurar estar-se en espais frescos. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, demana també estar alerta durant tota la setmana.
34: Malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
2: Però és que, a més de la calor, el risc d'incendis està a nivell molt alt a bona part de Catalunya.
33: Sí, i el cos de bombers està destinant efectivament de les zones amb menys risc, com Girona, cap a parcs, on preocupa més que es puguin declarar incendis lligats a la sega del cereal, per exemple, com els parcs de Mollerussa, Cervera i Calaf. A més, Imma Soler alerta que aquesta situació d'alt risc d'incendis coincideix amb la revetlla de Sant Joan i demana precaució.
34: Recordar, sobretot, que no està permès les ignicions de foc ni llançar material pirotècnic a menys de 500 metres del bosc, fer aquest recordatori, que tothom sigui molt vigilant en aquest ús de pirotècnia, d'on són els llocs adequats.
33: L'onada de calor també continua fent estralls a l'estat espanyol, sobretot al nord, on es registraran temperatures 10 graus superiors al que és habitual. A Europa hi ha avisos de perill per altres temperatures a França, Bèlgica i la Gran Bretanya.
2: Bé, doncs aquesta és la situació i en aquest context de calor extrema els pagesos reclamen instruccions més clares per saber quan han d'aturar la feina al camp. Mentrestant, des de l'entitat Fruita amb Justícia Social insisteixen que ningú pot treballar a 40 graus i insten la inspecció de treball a sortir a les finques per comprovar que es compleix la normativa. Llei d'Estela Bussoms.
35: Más duro, cada vez más calor, más duro. Por este ahora empezamos a trabajar a la finca.
36: És l'Osmane i fa 20 anys que treballa com a temporer. Quan hi ha avisos de perill per calor, els horaris per collir fruites s'avancen i cal garantir gorres, aigua i zones d'ombra per als treballadors. Són aspectes que recullen les avaluacions de riscos que han de fer obligatòriament les empreses i quan la temperatura és extrema els treballs s'han d'aturar del tot. Però Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos, troba a faltar directrius més concretes. N'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
37: Ara mos deixem el protocol a les nostres mans i que nosaltres decidim si hem de parar o no hem de parar.
5: demanaríem això, que ara mateix unes recomanacions per dir avui a partir de una no podeu treballar. O no treballeu, recomanem que no treballeu.
36: Recordem que l'estiu passat un temporer va morir per un cop de calor al Segrià quan collia fruita a més de 40 graus. L'empresa per a qui treballava va ser una de les 9 que l'any passat es van sancionar a les comarques de Lleida per no complir la llei. Per evitar casos com aquest, l'activista de Fruita amb Justícia Social, Bàrbara Primo, fa aquesta crida a la inspecció de treball.
7: Que la inspecció estigui als camps. I no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda.
36: L'entitat també reclama que el protocol del govern inclogui mecanismes àgils per poder denunciar incompliments.
2: I encara més coses derivades d'aquestes temperatures. La contaminació de l'aire repunta a Catalunya, en bona part pel canvi climàtic i per la major combustió de petroli. Un informe elaborat per Ecologistes en Acció conclou que 6 de cada 10 catalans van estar exposats durant l'any 2025 a una contaminació que excedeix els nous límits aprovats per l'any 2030 per la Unió Europea, i que tota la població va estar exposada a uns nivells de contaminació que superen els recomanats per l'Organització Mundial de la Salut, Sara Canyete.
8: Sí, l'any passat va ser humit i el quart any consecutiu més càlid des que es tenen registres. Una calor extrema que contribueix a augmentar les concentracions d'ozó, el contaminant que més creix. A la calor se li ha de sumar l'augment de consum de combustibles per l'aviació i l'automoció, que l'any passat també va registrar el seu nivell més alt en 15 anys. En aquest context, des d'Ecologistes en Acció creuen que s'hauria de descartar l'ampliació d'aeroports com el del Prat a Barcelona. Miguel Ángel Ceballos és el coordinador de l'informe.
9: Lo que estamos viendo es que la aviación es el principal agente que está incrementando el consumo de combustibles fósiles. Afortunadamente, entre comillas, buena parte de ese consumo de combustibles fósiles no se produce allí donde está el aeropuerto, sino que se produce posteriormente en vuelo. Con lo cual, el impacto en calidad del aire de los aeropuertos suele estar bastante limitado al entorno inmediato.
8: L'informe també recull que les àrees urbanes de Barcelona i el Vallès Baix Llobregat van incomplir el nou límit legal anual de diòxid de nitrogen, però que segueixen sense implementar mesures per pal·liar-ho, com la zona de baixes emissions.
2: Més coses. Els estudiants que van fer la selectivitat ara fa uns dies estan pendents de les notes. Les confien a saber entre avui i demà. Però aquest curs ha augmentat un 60% respecte a l'any passat als alumnes que han tornat a fer l'examen de selectivitat per millorar la seva nota. En total són 542 estudiants que, tot i tenir aprovada la selectivitat, han repetit tota la prova o les matèries que ponderen en l'objectiu de poder accedir als graus dels quals han quedat fora perquè no els arribava la nota d'accés.
8: Sí, aquest és el cas de l'Alessandra, que aspira a estudiar Medicina, la carrera més demanada i amb una de les notes més exigents. El curs passat, el centre on va quedar més baixa, de fet, va ser a la Universitat de Girona, amb un 12,45 sobre 14.
10: Jo vaig decidir repetir tota la selec perquè volia que em comptés tot. Perquè si pujava una mica mates, em pujava una mica català de poc a poc, crec que podia arribar a la nota que jo volia.
8: Entre els aspirants a millorar nota també hi trobem alumnes que ho necessiten perquè ara volen canviar de grau. Aquest és el cas de la Valèria, que vol fer publicitat i relacions públiques i es troba que el nou IMIG que li va permetre entrar a Ciències Polítiques ara li ha quedat curt.
10: Jo crec que la clau és tenir una bona mitja de batxillerat i a la Selena a assegurar-t'ho, no a treure el que no has tret mai a batxillerat.
8: Demà surten les notes de selectivitat per alguns alumnes probablement avui a la nit i sabran si han aconseguit o no la nota que volien.
2: D'aquí a 3 minuts seran 2:30 i tornem.
28: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio sí! Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM. Petardos TM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. Vine a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg i busca l'establiment més a prop a petardostm.com o a Google. I que esclati la diversió. Actitud TM.

0: Quan falta una setmana perquè acabi el termini per acollir-se al procés extraordinari de regularització de la immigració, més de 150.000 persones ja n'han presentat la documentació. Ho ha anunciat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, que també ha revelat que s'han resolt tots els expedients ordinaris que s'acumulaven a estrangeria. Delegació del govern espanyol a Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
1: Hola, bon dia. El delegat del govern no ha volgut ser gaire més explícit en la xifra. Vol reservar l'anunci per quan estigui tancat el procés a partir del 30 de juny. Tot i això, Carlos Prieto admet que van fer curt en les previsions.
2: Tant com jo no em vull avançar al que es vulgui comentar des del Ministeri d'Inclusió o Presidència del Govern, és a dir, el que sí que li puc dir és que aquest entre 120.000 i 150.000 que vaig dir en el seu dia és superior.
1: Pel que fa al procés per accelerar les peticions d'arrelament que tenien pendents a les oficines d'estrangeria, en dos mesos han fet net i n'han tramitat 41.000, quan en tot l'any passat en van fer 60.000.
0: L'exconseller d'Interior i diputat d'Esquerra al Parlament, Joan Ignasi Elena, i l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, han declarat com a investigats per prevaricació al Tribunal Superior de Justícia. És la causa per suposades irregularitats en adjudicacions de l'Ajuntament d'Altafulla. Elena ha declarat que no coneixia prèviament l'aleshores alcalde d'Altafulla ni tenia cap vincle polític. Barcelona, Cristian Roldán.
3: Tant Elena com Herrera han declarat durant més d'una hora cadascun i han respost a les preguntes de defensa i acusació. L'exconseller assegura que abans de les contractacions no coneixia el llavors alcalde d'Altafulla i ara diputat al Congrés, Félix Alonso, qui també està investigat per aquesta mateixa causa. Elena també ha subratllat que tots dos són de formacions polítiques molt diferents i ha recordat que entre el 2017 i el 2019 Elena ni tan sols militava a Esquerra. El seu testimoni també s'ha remès a l'informe d'antifrau que va detectar irregularitats en la contractació, però cap indici de delicte penal. El seu advocat, a més, afegeix que la responsabilitat administrativa d'aquests contractes suposadament irregulars sumaria prop de 600 euros en matèria dels beneficis que se'n van derivar. L'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, qui com Elena també figura com administrador d'aquesta empresa Sinergia, ha titllat les acusacions d'injustícia i assegura que ell es va desvincular d'aquesta mercantil el juliol del 2018 i que mai es va encarregar a més d'aquest tipus de contractes. A tots dos se'ls acusa d'haver-se

0: estigui la molt associada a la figura del president Pujol.
1: Jordi Pujol ha aparegut amb bon aspecte i d'excel·lent humor i ha estat contundent a l'hora de demanar a les noves generacions que continuïn lluitant pel país.
2: Una proposta que avui es fa a molts indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuales. Això ho ha sentit cada dos per tres. No ho hem de ser i no ho serem, no serem residual. Ens hem de posar en tota rotunditat.
1: També hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas, entre d'altres personalitats.
3: Passant 2:02, la companyia automobilística Ebro estrena una segona línia de muntatge que permetrà duplicar la producció de la fàbrica de la Zona Franca a Barcelona. Es preveu passar dels 14.000 cotxes de l'any passat a fabricar fins a 30.000 vehicles enguany. A més, a finals d'aquest 2026 o principis del 2027 s'hi començaran a fabricar els primers cotxes elèctrics purs. Serà un utilitari urbà de la marca Ebro i un vehicle tipus SUV del seu soci xinès Chery, Jordi Canal.
4: Sí, aquesta segona línia de producció culmina una inversió de 150 milions d'euros que també ha servit per fer noves seccions de soldadura i pintura de la planta, que és l'antiga Nissan. Rafael Ruiz, president del grup Ebro Motors.
5: Aquesta línia de producció ens dona una capacitat productiva d'uns 20 cotxes per hora i, sumada a la línia anterior, ara podem estar fent al voltant de 250 cotxes dia. Tot això, doncs, consolida aquesta inversió que hem fet i consolida la reindustrialització de la planta de Nissan.
4: Ruiz destaca que la renovació de la planta s'ha fet sobretot treballant amb proveïdors locals i que ara també es vol fer el mateix amb els components dels cotxes.
5: Pensem que és part de la nostra missió, no? Generar llocs de feina, generar un bon producte, però també generar feina a la indústria local. I ara, els següents anys, el que anirem treballant també en diferents tier 1 i proveïdors és un augment del procés de localització.
4: Actualment, segons la companyia, Ebro dona feina a uns 2.000 treballadors directes i uns 2.000 més d'indirectes.
3: I empresaris del lleure nocturn demanen regular els vesprejos igual que les discoteques. La patronal que els agrupa reclama que les administracions han de tenir més control sobre les noves formes de diversió, com ara festes en punxadiscos o en barres, en restaurants, en clubs esportius o en hotels, entre d'altres, Mireia Sala.
6: La Federació Catalana de Locals d'Oci Nocturn, FECALON, exigeix igualtat de regles davant la proliferació de festes en espais alternatius que acaben funcionant com a oci musical obert al públic, però sense l'exigència d'haver de contractar personal de seguretat o sense haver de pagar insonorització o llicència. Glòria Cabrera és la portaveu.
7: Estem demanant a l'administració un cens d'activitat, vale, perquè cada municipi pues, va per banda i estan demanant una mica de control que tingui les mateixes condicions normatives, fiscals i tècniques que tenim totes les activitats recreatives musicals.
6: Volen més coordinació entre ajuntaments i la Generalitat per saber quins esdeveniments estan autoritzats, on se celebren i amb quin aforament i horari.
3: Passant 4:02, fem una pausa i de seguida la cultura.
8: Catalunya migdia.
9: No.
10: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
14: I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
15: Molt bé.
14: Arribarem a tot?
15: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
16: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
17: Ok, la universitat és esforç. Dormir poc, superar reptes. Però a la UBIC també és aprendre les millors instal·lacions, traspassar els teus límits i volar ben lluny. Estàs a punt per començar la millor època de la teva vida? Escriu-nos i parlem del teu futur. ubic.cat/cadem.
18: Ho veus?
19: Okay.
18: L'Anys i Anys. Això és molt nostre.
19: Molt.
18: Tan nostre com dir posarem llum.
20: A la foscor.
18: O com dir aventureres, aventurers.
20: Ens hi apuntem o què?
18: Què dius?
20: Saps que és molt nostre, també?
21: Sou molt bona gent!
18: Silenci.
20: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
18: O el Catalunya Ràdio.
20: I el mi.

0: Encara Messi, encara Messi, encara Messi!
1: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
2: I que així sigui, per anys i anys.
3: 3CAT.
1: Molt nostre.
3: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
4: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
5: Comencem la cultura parlant de les estrenes que arriben a les nostres petites pantalles. In a time of fear, when creatures of the night... Per exemple, torna Spitting Image, una de les sèries satíriques més influents de la història de la televisió. És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb l'última temporada de The Bear. Marc Garriga.
6: Els famosos titelles que van néixer fa més de 40 anys a la Gran Bretanya reneixen amb nous personatges. El format segueix vigent i ho demostren amb nous sketchos on són molts els famosos que no escapen de la mofa incendiària, des de Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu fins a Taylor Swift o Kanye West. S'estrena demà a Filmin i també farà paròdia política, sobretot de la nord-americana, la sèrie Vida, Larry David i la búsqueda de la infelicitat, HBO des de dissabte, que té com a convidat especial Barack Obama. A Disney Plus se servirà a partir de divendres l'últim àpat de Bear, mentre HBO estrena avui la tercera temporada de La Casa del Dragón, segurament la més espectacular de l'spin-off de Joc de Trons. I dijous arriba a Movistar Plus la docusèrie La Más Grande, el documental definitiu sobre la icònica, transgressora i valenta Rocío Jurado, la dona que va trencar amb els estereotips clàssics de l'artista folklòrica, una cantant moderna, lliure i reivindicativa també com a dona.
5: I de les estrenes a la petita pantalla, anem a la gran pantalla. La pel·lícula La mujer sin nombre, de la directora àrab Haifa al-Mansur, arriba als cinemes aquest cap de setmana amb una història que combina cinema criminal amb la denúncia de l'opressió de les dones a l'Aràbia Saudita. La realitzadora, de 51 anys, és una figura clau del cinema àrab contemporani que ha aprofitat la seva filmografia per donar veu a les dones, Òscar Callau.
7: La cinta arrenca en clau de cinema negre, amb una adolescent assassinada i abandonada al desert que la policia classifica com una víctima anònima que no pot identificar. Quan tot apunta al tancament del cas, una jove funcionària dels arxius policials decideix investigar pel seu compte. Està convençuda que ningú reclama el cos per la vergonya familiar que representa la seva mort a mans d'un amant amb qui mantenia una relació impròpia segons els codis socials del país. Haifa al-Mansur ens explica que vol que la denúncia feminista dels seus films convisqui amb altres gèneres cinematogràfics.
8: Crec que diu molt de la societat saudita i el paper que hi tenen les dones, però també és una pel·lícula d'entreteniment. És un thriller. Excitement,
7: it's a thriller. La filmografia de Haifa al-Mansur té dues línies ben diferenciades. El cinema rodat a Aràbia, més polític i documental, com el seu film de debut La bicicleta verda del 2012, i les produccions Made in Hollywood, com Mary Shelley. En tots dos casos, però, les seves protagonistes són sempre dones que busquen la seva veu en un món que intenta silenciar-les.
5: I una última cosa més dels esports.
9: Et deia tranqui, sóc un arbre i les arrels.
5: El Festival Grec estrenarà Després de nosaltres, un musical de nova creació i en català, amb música de Miquel Tejada i direcció de Jumon Erra, que explora el vincle després de les ruptures. Es podrà veure durant 5 dies dins la programació del Festival d'Estiu i després farà temporada al Teatre Texas a partir del setembre, Marta Vives.
10: Inspirada en la pel·lícula Trio en mi bemol d'Eric Romer, explica la història de l'Helena i l'Adrià, protagonitzada per la parella Júlia Jové i Xavina Barró, que intenten descobrir de quina manera poden continuar estimant-se després de la fi de la seva relació sentimental. Amb tocs d'humor i amb música en directe interpretada per Andrea Mir, l'obra reflexiona sobre les relacions d'avui en dia. Xavi Navarro explica que el muntatge té una mirada generacional.
11: És una manera d'entendre les relacions i d'entendre l'amor que potser generacionalment l'entenem diferent a com s'entenia en generacions anteriors o fa uns anys, que era tot com molt més compartimentat i tu ets això, tu ets allò. Ara no, ara és més voluble tot, d'alguna manera més transparent.
10: Una mirada, per cert, i sobretot a la nostra llengua.
11: Penso que és molt interessant tant perquè ens permeten crear espectacles en català per un públic que s'ha de sentir interpel·lat i que, per altra banda, dona espai a que hi hagi teatre català de creació.
10: Les entrades de Després de nosaltres ja estan a la venda.
4: Catalunya migdia.
5: D'aquí a 19 minuts seran les 3 de la tarda, temps per la informació esportiva que ve marcada aquests dies pel Mundial. Després de l'ensopegada del primer dia contra Cap Verd, la selecció espanyola suma ahir la seva primera victòria al Mundial amb Lamine Yamal com a jugador destacat en aquest primer triomf. El jugador del Barça, si és que algú tenia dubtes, és ja la gran figura de la selecció espanyola, Sònia Germà.
12: Ahir Lamine Yamal ja va ser titular i només va necessitar 11 minuts per obrir el marcador. A passar d'Oyarzabal, que va ser un altre dels destacats. Amb 18 anys, el davanter maresmenc ha passat de viure al Mundial de Qatar entre classe i classe a ser el crack diferencial de la selecció espanyola als Estats Units.
13: Muy especial. Al final siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en mi primer partido como titular es un sueño. Al final el otro Mundial lo vi estando en clase y ahora poder estar aquí es algo muy grande y estoy muy orgulloso con mi madre y mi familia.
5: ¿A quién se lo has dedicado el gol?
13: A mi madre, a mi chica, a mis amigos, a todos los que están y a los que están en Mataró también.
12: El 3-0 al descans va permetre que Luis de la Fuente reservés Lamine Yamal, que tornarà a ser titular contra Uruguai, i ja amb una progressió de minuts que podria ser tot el partit si la cosa va ajustada, si atenem a les paraules de Luis de la Fuente.
14: Si el resultat hubiera sido otro, hubiera jugado más. Él está para jugar más tiempo. Pero hemos estimado ya con el resultado como estaba ya prácticamente decantado, aunque había que hacer, seguir trabajando bien durante el segundo tiempo, obviamente. Pero considerábamos que ya su aportación era lo que necesitábamos para ya el próximo partido contar con él como se tiene que en la totalidad del tiempo que se considere luego, obviamente también, ¿no? Pero era importante para él ganar esa seguridad, esa tranquilidad.
12: A més de Lamine, Luis de la Fuente també va donar entrada en aquest partit a Pedro Porro, Olmo i Baena per Llorente, Fabián, Ferran i Gavi. Canvis que poden tenir continuïtat contra Uruguai a la tercera jornada amb els 3 punts d'ahir i l'empat a 2 d'Uruguai i Cap Verd. Espanya li val l'empat per ser primera de grup. També és cert que una derrota divendres els podria deixar en tercera posició si Cap Verd guanyés l'Aràbia Saudita, però tot i així passen 8 dels 12 tercers.
5: Doncs així és com ha quedat el grup A, el grup de la selecció espanyola, tot i que avui, Sònia, s'han jugat altres partits.
12: Sí, en un dels grups més oberts, el grup G, Bèlgica, ha empatat a 0 amb l'Iran. Els belgues van jugar l'última mitja hora amb 10 homes. I Egipte va guanyar Nova Zelanda per 3-1. La selecció de Salah se situa ara líder amb 4 punts, però tot queda obert per l'última jornada amb Iran i Bèlgica amb 2 punts cadascuna. Nova Zelanda ja queda última amb 1 punt i poques opcions.
5: Doncs precisament ens fixem ara en aquest Nova Zelanda 1, Egipte 3, perquè a l'equip oceànic hi destaca un jugador que s'ha convertit en una estrella viral i ho ha fet Josep Gaià d'una manera peculiar.
15: Tim Payne s'ha convertit en un fenomen mundial a través de les xarxes socials i ho ha fet gràcies a un influencer argentí, El Escarso, conegut per crear reptes virals de futbol i demanar al seu públic viralitzar jugadors o clubs desconeguts. S'ha fet tan famós que fins i tot li han fet una cançó. No!

0: Però com s'ha arribat fins aquí? Doncs resulta que l'Scarso ha demanat a través d'un vídeo popularitzar el jugador del Mundial amb menys seguidors a Instagram, Tim Payne, amb 4.700 seguidors. El vídeo en qüestió ha tingut més de 18 milions de visualitzacions i Payne s'ha convertit en un jugador reconegut mundialment amb gairebé 6 milions de seguidors a Instagram. La dada és que ha aconseguit tenir més seguidors que habitants de Nova Zelanda.
1: Doncs aquesta és la figura d'aquesta selecció de Nova Zelanda. Però no deixem de parlar del Mundial...

0: Potser molts heu reconegut a Víctor Hugo Morales. Avui fa 40 anys d'aquest moment històric, polèmic, que tots els aficionats futbolístics, tinguin l'edat que tinguin, coneixen bé. Partit Argentina-Anglaterra, quarts de final del Mundial de Mèxic, any 1986. Just en plena rivalitat entre els dos països per la guerra a les Illes Malvines, Montserraia.
1: I Maradona, que és davant de la porteria anglesa, salta davant del porter Peter Shilton, que és 20 centímetres més alt que ell, i per aconseguir el gol l'argentí estira el braç esquerre i colpeja la pilota. L'àrbitre no veu la picaresca de Maradona i creu que ha fet el gol amb el cap i el dona per bo. Maradona va dir llavors que havia fet el gol amb el cap i amb la mà de Déu. Per això el gol es coneix així. Però molts anys després admet que ho va fer amb la seva pròpia mà.
0: Doncs 40 anys d'aquell partit. Per cert, avui l'Argentina, 40 anys després, té un altre astre futbolístic, Leo Messi.
1: I amb ell afronta el segon partit d'aquest Mundial contra Àustria a les 7 de la tarda. Lionel Scaloni és el seleccionador argentí.
2: Austria es un rival difícil, que tiene muy buenos jugadores, que presiona bien, que es un equipo vertical, ha hecho una gran clasificación y lo hemos estado viendo que es un rival a tener en cuenta. Así que será un partido complicado. Los dos hemos ganado nuestro primer partido, eso puede ser que ayude a que el espectáculo sea aún mejor, así que difícil, duro.
1: Una altra de les seleccions favorites, França, juga contra l'Iraq i el davanter francès Kylian Mbappé, excompany de Messi al PSG, té clar qui és el millor futbolista actual.
3: The best of the four players, you know?
4: Lionel Messi. It's clear.
5: El millor de tots els futbolistes, Lionel Messi, està clar, és el millor del món, amb Cristiano, claríssim. Ha mostrat durant més de 15 anys que té una qualitat excepcional. Pel que fa a mi, jo intento fer el que puc i mostrar la meva qualitat als estadis i ajudar el meu equip a guanyar un altre Mundial.
3: Helping my team to win another World Cup.
1: El partit França-Iraq és a les 11 de la nit. Més tard, a les 2 de la matinada, Noruega juga contra el Senegal i ja demà a les 5 del matí, Jordània-Algèria.
0: Doncs aquesta és l'agenda del Mundial per avui, però no només del Mundial de Futbol viu l'esport. També pot viure de bàsquet, i concretament de la Lliga ACB, que avui disputa el tercer partit de la final, el millor de 5, recordeu. És el primer partit que juga al Palau Blaugrana, i el Barça ha de guanyar per recuperar el factor pista, i sobretot per recuperar la imatge després de la contundent derrota dissabte passat a València, Ernest Macià.
6: Doncs sí, a més fer-ho al Palau Blaugrana, tothom parla del factor Palau, però la veritat és que el Barça dels 40 partits aquesta temporada n'ha perdut 13, és a dir, un de cada 3 els perd. Això, per tant, no garanteix que el Barça tanqui la Lliga a casa, guanya els dos partits i més si el rival és el València. El Barça va guanyar el València a l'Eurolliga a casa, però a la Lliga CB no. El València va guanyar el Palau. Per tant, estem parlant d'una sèrie tan oberta que fer pronòstics és impossible. Això sí, Tomas Satoranski se sent més aixoplugat a casa.
7: Siempre decimos que en el playoff igual si ganas de uno de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar a este partido.
6: El Barça només té el dubte de Juani Marcos. I avui hem tingut també un altre tema important, que és el de la selecció catalana. Aquest migdia s'ha fet la presentació dels jugadors del Catalunya a Gran Bretanya, on hi destaquen jugadors importants que potser no hi podran ser, i passo a dir-los: Joel Parra, Pep Busquets, Oriol Paulí, Pierre Oriola, Ferran Bassas, Rafa Villar, Isaac Nogués, Lluís Costa, Guillem Vives, etc. És una bona selecció, Aleix Font, però hi haurà alguns d'aquests jugadors que no hi podran anar perquè l'endemà comencen les finestres FIBA i Espanya no els deixa anar. És el cas de Parra, Bassas, Oriola i Paulí. No hi seran. Tot i així, Catalunya davant del Regne Unit pot fer un bon planter, i el seu tècnic i el seu assistent seran Jaume Pons Arnau i també el tècnic del Lleida. Escoltem a Pons Arnau.
8: És una oportunitat de representar la feina de tants bons entrenadors catalans que han construït i continuen construint. Jordi Fernández i el Pedro Martínez finalment no podran ser-hi, tot i que eren els primers que hi volien participar. I fins i tot el Xavi Chelling vindrà directament des del draft de la NBA per ajudar tot el que pugui. Amb el Gerard en compte, el Lluís Ramírez, intentarem donar sentit al nostre atac i a la nostra defensa, ben acompanyats per la resta del nostre staff.
6: La selecció de Jaume Pons Arnau i Gerard Encuentra contra el Regne Unit juga aquest diumenge a les 12, entrada ja a la venda des de 8 euros.
0: Doncs ja ho sabeu, tot el que genera el bàsquet, amb presència de Catalunya Ràdio en els partits del Barça contra el València en aquesta final de la Lliga CB, que el Barça necessita guanyar per tal de tornar a posar-se per davant i esborrar sobretot aquesta mala imatge a la pista del València. 10 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Més coses? Podríem dir que Marc Márquez està guanyant aquest any quan no toca, perquè físicament no hi està preparat. I a més, diu que no sap com ho està fent. El tro de Cervera es posa a 40 punts del líder del Mundial, Marco Bezzecchi. I ara arriba Assen, un circuit on també diu que patirà Dami Aguilar.
9: Amb ell mai no se sap. L'any passat va sumar els 37 punts, però no s'estava recuperant de cap intervenció quirúrgica. És cert que sobre el paper li ha de costar, però de moment la tàctica de fer un divendres en moda eco i atacar dissabte i diumenge li està sortint bé. Ara, no sap com és que li està sortint tot bé.
10: Hay momentos en tu carrera deportiva que es mejor no pensar cómo lo haces o cómo se hace. No sé cómo pues he ganado la carrera y no sé cómo voy rápido en una moto. Entonces, dicho esto, es verdad. Y los doctores y la gente más cercana sabe cómo estoy. Entonces, no sé cómo, es mejor no entenderlo.
9: Independentment de les ajudes que rebi d'Aprilia per les errades dels seus pilots oficials, el tro de Cervera no desperdicia cap oportunitat de sumar punts amb el líder a la pista o a la graderia sancionat. El Cerverí ha recuperat 62 punts en dos caps de setmana i es posa a 40 punts del líder Marco Bezzecchi, amb 480 encara en joc.
0: Una altra victòria catalana ahir va ser la de la ciclista Paula Blasi, que es va imposar a la Volta a Catalunya femenina acabada ahir mateix. La ciclista d'Esplugues, Isaac Vilalta, es consolida, doncs, com una figura mundial i ja mira cap al Tour de França.
11: Doncs sí, victòria amb molta superioritat de Paula Blasi després de guanyar l'etapa reina per davant de la jove francesa Célia Guéry. Blasi, que segueix completant un any màgic amb victòries a l'Amstel, a la Vuelta, Durango, al Tour dels Pirineus i ara a la Volta. Aquesta setmana disputarà els campionats d'Espanya i a partir de l'1 d'agost s'estrenarà al Tour de França.
12: Crec que aquest any he vist en carreres que els límits a vegades els posem nosaltres, llavors vaig sense pressió, a part del que em poso jo, però sobretot amb expectatives de, jo crec que poder donar el meu 100%. Jo sempre dic en carreres, si he pogut donar el meu 100% i m'ha guanyat perquè algú està més forta, xapó per l'altra noia, no? Però això, jo crec que si puc arribar amb la meva millor versió i puc moure els meus números i allà puc estar lluitant, amb això jo estaré contenta.
11: L'última etapa de la Volta ahir la va guanyar Marian Foss, a la general, Paula Blasi, primera, i Mireia Benito, cinquena.
0: Doncs això, pel que fa referència al ciclisme, però tornem al motor, perquè tant Toni Bou com Berta Avellán segueixen mantenint els lideratges respectius al Mundial de Trial, Marta García.
13: En territori italià, la tercera cita de l'any, el Pierenc i la Terrassenca no han tingut rivals. S'han imposat en les dues jornades de competició. Avellán sempre per damunt la seva rival, Sofia Rabino, de la que ara s'allunya a 23 punts.
14: Ha estat un cap de setmana molt positiu, m'he notat superbé amb la moto, molt concentrada, les zones la veritat que requerien estar molt concentrada perquè en general era un trial bastant fàcil i ens jugàvem tot pràcticament a dues o tres zones. He sabut aguantar la pressió, he disfrutat molt sobre la moto i la veritat que això m'he trobat molt còmode.
13: En el cas de Bou, dissabte va ser sobre Gratarola i ahir diumenge sobre el seu company Gabriel Marcelli. El de Piera ha obrit un forat de 66 punts sobre el seu company d'equip gallec. Pròxima cursa a Anglaterra, l'últim cap de setmana de juliol. I pel que fa al Mundial d'Enduro, Josep Garcia torna de Portugal en ple de victòries. Va guanyar el supertest de divendres i dissabte i diumenge s'ha imposat en les dues categories en què competeix, Enduro GP i Enduro 1. El de Suriatera, 34 punts sobre Andrea Verón en Enduro GP i 43 en l'altra categoria sobre Morgan Lesiardo.
15: Cap de setmana rodó, tornem a fer triplet com el GP de casa, primer el supertest, primer dissabte, primer diumenge, Enduro GP i Enduro 1. Un cap de setmana per embarcar.
13: La pròxima cursa del Mundial d'Enduro, ja la penúltima del calendari, se disputarà en França del 17 al 19 de juliol.
0: D'aquí una mica més de 5 minuts seran les 3 de la tarda. Tornem al futbol. El Màlaga és l'últim dels equips que ha confirmat la seva presència a la primera divisió la pròxima temporada. Ho ha aconseguit després de superar l'Almeria en la lluita per l'ascens, Carles Vila.
16: Ahir va guanyar per 1-2. El primer partit a Màlaga havia acabat amb empat a 0 gols. L'equip andalús torna a la primera divisió 8 anys després d'haver perdut la categoria i d'ensorrar-se esportivament i econòmicament. De fet, va jugar uns anys fins i tot a la primera federació. Escoltem el tècnic del Màlaga, Juanfran Funes.
17: Orgulloso de nuestros niños, orgulloso de nuestra afición. Creo que este año nos ha dado la oportunidad de conocer de primera mano la fuerza que tiene el malaguismo, la fuerza que tiene Málaga. Lo llevo mucho tiempo diciendo, ¿no? Estamos en la mejor ciudad del mundo y creo que nos merecíamos tener representación en primera división. Así que nada, ahora es momento de disfrutarlo. Ya con el paso de la hora, creo que vamos a ser un poco más conscientes de lo que estábamos haciendo. El tiempo, ¿no?, nos llevará a que disfrutemos de todo mucho más. Y nada, darle las gracias a todos los que han hecho que esto sea posible.
16: La temporada del Màlaga ha estat complicada en aquesta segona divisió. Tot just Juanfran va arribar al mes de novembre. Va deixar el filial per entrenar el primer equip, que es trobava molt a prop de la zona de descens i amb moltes crítiques pels resultats i també per al joc. Amb una plantilla molt jove, amb jugadors de la cantera, Juanfran ha sabut capgirar aquesta situació. Aquesta tarda, a partir de les 6, es faran les habituals celebracions per l'ascens pels carrers de Màlaga.
0: On no hi haurà celebracions és a Badalona, perquè el seu equip de futbol s'ha quedat a les portes de pujar a la segona federació, tot i que ahir va guanyar per 2-0 al Compostela, al partit de tornada de l'última eliminatòria per l'ascens. A l'anada, els badalonins havien perdut a Galícia per 3-0 i per això no han aconseguit l'ascens. I ja que parlem de futbol, els 7 equips de futbol principals de l'àrea metropolitana de Barcelona generen més de 1.500 milions d'euros anuals i gairebé 28.000 llocs de treball. Així es desprèn d'un informe de la Cambra de Comerç de Barcelona sobre l'impacte econòmic que té el futbol a Barcelona, Roc Fargas.
18: L'estudi se centra en 7 equips, 2 de primera divisió, el Barça i l'Espanyol, i 5 de proximitat, el Sabadell, recentment ascendit a segona divisió, l'Europa, el Sant Andreu, el Terrassa i l'Hospitalet. Només el Barça genera un impacte de 1.300 milions d'euros, mentre que l'Espanyol n'aporta 200. Els altres 5 clubs n'hi sumen 20 més, a banda dels més de 300 milions que paguen en impostos. L'informe també analitza l'impacte dels drets televisius segons la categoria de cada equip. Joan Ramon Rovira és el director del Gabinet d'Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona.
19: Té darrere una infraestructura financera que es diuen drets audiovisuals. I en la mesura que passes de federacions, del futbol federatiu, a la Liga, automàticament això estàs col·locant un coet a la capacitat de les entitats de futbol per projectar-se ja cap a una altra dimensió. I no és un canvi lineal, és un canvi exponencial.
18: Per exemple, l'ascens del Sabadell a segona divisió multiplicarà per 2,4 la riquesa que genera aquest club.
0: Abans d'acabar, expliquem que aquest matí s'ha presentat el Barcelona International Sports Events, el BICE. És una plataforma que aplega els 8 esdeveniments esportius internacionals que se celebren anualment a la capital catalana.
20: Una plataforma formada pels grans premis de MotoGP i Fórmula 1, la Volta Ciclista Catalunya, la Marató i la Mitja Marató, els trofeus Comte de Godó de tennis i vela i el Xió de Salts d'Equitació, i que neix per col·laborar, compartir coneixements i sinergies entre els comitès organitzadors d'aquests esdeveniments. Santiago Mercé, primer president del BICE, ha explicat els factors que han comportat la creació de la plataforma.
21: La inquietud que teníem dels problemes que tenim d'afrontar canviants contínuament, com s'ha vist a la taula rodona, no? Vull dir que els paràmetres que tenim avui no són els que teníem fa 5 anys, ni són els que tindrem d'aquí 5 anys, i aquesta evolució i aquesta forma d'enfocar tot això és més fàcil, vull dir, si comparteixes experiències amb gent que té molta experiència i que tenen els mateixos problemes.
20: Mercè també ha comentat alguns dels objectius que té el BICE, com ara garantir la continuïtat dels esdeveniments i fer-los créixer.
0: I més coses, perquè demà reprèn la final de la Lliga de Futbol Sala que disputen el Barça i el Pozo de Múrcia, el millor de 5 partits. L'equip blaugrana podria guanyar demà mateix el títol en un partit on Marcos García recupera Pito.
22: Sí, el brasiler torna a la convocatòria després de perdre's el darrer partit per la vermella que va veure en el primer duel d'aquesta eliminatòria. L'entrenador del Barça de Futbol Sala, Javi Rodríguez, valora així el retorn de Pito.
23: Vuelve y vuelve al 100%, vuelve descansado. Va a ser una pieza muy importante, como lo está siendo durante todo el año, para el equipo. Pitor es un jugador diferencial y esperemos que lo sea mañana.
22: El Barça confirma la baixa de Luciano Gauna. Demà l'operaran, té trencat el lligament lateral intern del genoll dret. Demà, el Pozo Múrcia, Barça.
0: I queden 40 segons per arribar a les 3 de la tarda. Acabarem, Marta, amb una renovació.
13: Sí, de l'eslové del Barça d'en Vol, Blas Jan, que renova fins al 2030. Tenia contracte fins al 2028. Per tant, amplia 2 temporades més i no és el primer moviment este de l'equip blaugrana en clau de futur, perquè divendres ja va anunciar la renovació del francès Timotei Engessan.
0: Aquesta renovació i aquests moviments de mercat, arribem a les 3 de la tarda, a la final de la primera hora d'aquest Catalunya migdia.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: A casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill. I pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10. Festa 10. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per a esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.es i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil, visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVoox. Busca'ns.

Ràdio Seu és un referent informatiu del Pirineu a internet. Segueix l'actualitat de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu a radioseu.cat o a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i ja a punt per compartir un nou estiu, el del 2026. I com que ja pràcticament hi som, doncs què millor que començar escoltant una de les històries que formaran part de la banda sonora d'aquest estiu del 2026. Estem parlant de Joan Dausà i Mama Duixa, el Sant Feliuenc. Joan Dausà va fer aquesta cançó que escoltarem per la seva filla petita, la Julieta. La cançó es diu Papi, posa-la al disc. I el barceloní Mama Duixa s'hi suma a l'aventura i, per tant, doncs és la primera història que ens arriba en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Joan Dausà i Mama Duixa amb Papi, posa-la al disc.

0: Tina, porta-lo, crele.
1: Papi, posa'l al disc. Aquesta és la nova història de Joan Dausà que comparteix amb Mama Duixa, una de les novetats que ha obert precisament aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara sí, fem un viatge per altres indrets on també s'escolten històries noves com aquesta de la Gia Ford. Ella és una cantautora anglesa i l'escoltarem amb el tema At Least For Now.

És la veu de Gia Forts, la seva nova cançó d'aquesta cantautora anglesa. Es diu At Least For Now, una de les novetats interessants d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya. Des del Prat de Llobregat arriba ara mateix Alfred Garcia, una cançó que està dedicada als qui sempre hi són quan més els necessites. La cançó es diu Vine'm a buscar, i així sona. Vine'm a buscar.

Vine'm a buscar, aquesta és la nova cançó d'Alfred García, la seva nova història que ens acompanya també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Fem un viatge llarg, anem fins a Corea del Sud per escoltar els BTS. La banda sud-coreana arriba de nou amb noves cançons i noves propostes. Aquesta és l'última, es diu Come Over.

Come Over, aquesta és la nova cançó dels BTS, aquesta banda sud-coreana que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Duet format per Aquarela, ell és de Rubí, és l'essència actual d'una nova onada dins l'electrònica catalana, amb la producció d'Aquarela i la veu de Dàlia des de Barcelona, aquesta actriu i també cantant, ens acompanyaran junts per aquesta peça que es diu Si ho puc evitar.

Aquarella és aquesta la seva nova història, si ho puc evitar, amb la participació de la barcelonina Dàlia, actriu de doblatge, guionista i també cantant. Si ho puc evitar. Seguim endavant amb més duets. Ara mateix anem fins a Suècia per escoltar la cantant sueca Top Lu i la col·laboració de Stromae, el cantant, compositor i productor belga. Junts ens porten aquesta, De Fleurs par Stromae.

Una altra novetat de la setmana és el més nou de Top Lou, aquesta cantant sueca, amb la col·laboració del cantant, compositor i productor belga Stromae. La cançó es diu Des Fleurs pour Stromae. Seguim endavant, compartint històries i aterrant de nou a Catalunya, ara mateix amb Arnau Ballbé. Ell és bateria de Manel, barceloní, i el seu debut en solitari el fa amb aquesta peça musical que escoltarem ara mateix. Es diu Mentre el monstre, la nova i primera història d'Arnau Ballbé.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els hi

El bateria de Manel en solitari, així ens ha acompanyat mentre el monstre, la seva primera història musical. Arnau Ballbé és una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana. Fem un viatge de nou cap a Anglaterra per escoltar Miles Stephens, nova cançó, aquesta, Earn It. Okay.

eclèctica i inclusiva amb la participació d'un grup de coristes, de persones en situació de discapacitat intel·lectual que hi aporten una energia única. Són de Barcelona i així ens han acompanyat en aquestes estrenes. Ara toca tu és una de les cançons de Clams que formaran part del disc Punts de Fuga que sortirà properament. Seguim a través d'estrenes, acompanyant-te, siguis on siguis, envoltats com sempre de música, d'històries, d'aquí i d'allà. I ara mateix anem a fer un viatge cap a Nord-Amèrica per escoltar Debbie Dawson. La cançó més nova d'ella és aquesta, Cold Eight.

La veu, la música i el so de Debbie Dawson, aquesta cantant i compositora nord-americana, amb la seva nova cançó sota el braç, Cold AIDS. Així ens ha acompanyat en aquestes estrenes, com també ens acompanyarà ara mateix Diana Moore, l'alter ego de Mireia Morera, actriu i cantant barcelonina, amb la seva nova cançó, Moviment Tabú.

Moviment Tabú, aquesta és la nova cançó de Diana Moore, l'alter ego de Mireia Morera, aquesta actriu i cantant barcelonina, amb la seva nova cançó que hem escoltat en aquestes estrenes. Es diu Jihad, és britànic però establert a Nord-Amèrica. Ara l'escoltem. La seva nova proposta sona així. Es diu Memory.

El cantant i compositor G. Hart, el britànic establert a Nord-Amèrica amb la seva nova cançó, es diu Memories, una altra novetat de la setmana. Tornem a Catalunya. És un dels nous grups de moda del panorama musical català. És una banda nascuda a Sant Vicenç dels Horts i la seva música sona fresca i jove. Es diuen Les Montses i amb la participació de Sandra Tangerina ens porten aquest Premium. Deixa'm.

Aquesta és una de les cançons noves de les Montses, un dels grups, com us deia, de moda del panorama musical català, i amb la col·laboració de Sandra Tangerina ens han arribat junts per aquesta cançó que es diu Premium. Anem fins a Austràlia per escoltar el més nou de Keith Urban. Es diu Still Away.

Steal Away, aquesta és una de les cançons incloses en el disc Flow State, el més nou de Keith Urban, aquest cantant, compositor i guitarrista australià que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes que ja arriba a la part final. Acabarem avui amb Mosaic. Arriba des de Sant Cugat del Vallès, es diu Gerard Berenguer, però evidentment es fa dir Mosaic, i amb la cançó més nova d'ell acabarem aquestes estrenes. Es diu T'he somiat. Així doncs, posem el punt i final aquestes estrenes d'aquesta setmana. La setmana que ve farem una pausa, però tornarem la següent per compartir més històries musicals i molt més ritme i molta més música nova per escoltar junts. T'he somiat amb Mosaic. Posa el punt i final d'aquestes estrenes. Rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil. Visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVoox. Busca'ns.

0: Et calentet i el, sí. I el Basses, gràcies.
1: Descarrega.
0: La setmana que ve més audiodescripció, ara venim.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
3: Bona tarda, us informa Marc Güell. El govern de Pedro Sánchez defensa la seva integritat després de la condemna de 24 anys de presó a l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció. La Moncloa es desmarca dels comportaments d'Ábalos i recorden que se'l va expulsar del partit quan ni tan sols estava investigat. Precisament la direcció dels socialistes ha marcat distància amb l'exministre i ha fet pinça amb els aliats parlamentaris per criticar la recompensa a Víctor de Aldama. El més contundent fins ara ha sigut el ministre Óscar Puente.
4: ¿Le parece desproporcionada la condena?
5: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
3: I és que el Suprem ha condemnat Ábalos a 24 anys per la compra irregular de mascaretes durant la pandèmia i a 19 anys el seu exassessor Koldo García. En canvi, ha salvat de la presó el comissionista confés Víctor de Aldama per haver col·laborat durant la investigació. Més notícies amb la Txell Garriga.
6: El Regne Unit es prepara per tenir el setè primer ministre en només una dècada. El laborista Keir Starmer ha anunciat la seva dimissió després d'intenses pressions tant del seu gabinet com del mateix partit. Es mantindrà el càrrec fins que hi hagi substitut, un procés que s'obre el 9 de juliol. L'únic aspirant i favorit a hores d'ara és l'alcalde de Manchester, Andy Burnham, que just avui s'ha convertit en el diputat del Parlament Britànic.
3: La contaminació de l'aire repunta a Catalunya pel canvi climàtic i també per la major combustió de petroli. Un informe d'ecologistes en acció conclou que 6 de cada 10 catalans van estar exposats durant l'any passat a una contaminació que excedeix els nous límits aprovats per al 2030 per la Unió Europea. Davant d'aquest escenari, des d'Ecologistes en Acció creuen que s'hauria de descartar l'ampliació d'aeroports com el del Prat. A Barcelona, Miguel Ángel Ceballos és el coordinador de l'informe.
7: Lo que estamos viendo es que la aviación es el principal agente que está incrementando el consumo de combustibles fósiles. Afortunadamente, entre comillas, buena parte de ese consumo de combustibles fósiles no se produce allí donde está el aeropuerto, sino que se produce posteriormente en vuelo. Con lo cual, el impacto en calidad del aire de los aeropuertos suele estar bastante limitado al entorno inmediato.
6: Una plaga de mosques omple Hostalric a la Selva des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics, d'on, suposadament, en surt el focus. Girona, Laia Claret, bona tarda.
8: Bona tarda. L'alcalde Nil Papiol detalla que van notar l'augment de mosques al cap de setmana anterior i va començar la investigació.
9: Es va acabar veient doncs, que presumptament la infestació venia d'una empresa del polígon industrial i s'ha obert un expedient a l'empresa per mirar d'esbrinar què és el que ha passat aquí.
8: Papiol especifica com s'està treballant per acabar amb la plaga.
9: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació i, per tant, l'empresa el que ha fet aquests últims dies i avui segueix fent-ho és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats.
8: Paral·lelament s'han instal·lat trampes de feromones en diversos punts del municipi. Són mosques comunes, però n'hi ha tantes que alguns negocis com ara bars o restaurants han hagut de tancar. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
3: Tarda amb força complicacions a les carreteres, especialment a l'AP7, i també amb incidències al transport públic. Ho actualitzem. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Encara uns 10 quilòmetres de cua a l'AP7 entre Parets del Vallès i Barberà, en direcció Tarragona, perquè encara hi ha dos carrils tallats a la circulació, després que aquest migdia hi ha hagut una topada entre dos camions i dos turismes. Encara estan treballant per retirar l'últim camió i està ocupant encara els dos carrils de l'esquerra. També llarga cua en sentit contrari entre Sant Cugat i Barberà, direcció Girona, a causa d'un vehicle avariat i el transport públic. Afectacions i diverses incidències afecten les línies R1, R8 i R14 de Rodalies. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
3: Ara els esports, Sonia Oleart, bona tarda.
11: Bona tarda, Marc. Avui tercer partit de la final de la Lliga ACB de bàsquet a les 8 al Palau Blaugrana, Barça-València amb empat a 1 després dels dos primers enfrontaments. Podeu seguir, com sempre, el Barça-València a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio amb tot l'equip del Tot Gira, l'Ernest Macià i la Carme Lloberes al capdavant. El Mundial Masculí de Futbol a la set, l'Argentina de Leo Messi s'enfronta a Àustria a les 11 de la nit. Serà el torn de França que s'enfronta a l'Iraq i el Barça d'handbol renovables gigants fins al 30 de juny de l'any 2030. En motor, Marc Márquez se situa a només 40 punts del líder del Mundial de MotoGP, Marco Bezzecchi. Márquez va guanyar ahir la cursa llarga del Gran Premi de la República Txeca.
2: Fins aquí les notícies.
1: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
12: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
13: Bona tarda, són les 5 i 5. L'Ajuntament dels Adorcells, tot seguint l'avís meteorològic publicat per la Generalitat per onada de calor, a com a mínim fins demà dimarts, ha posat en marxa les actuacions previstes per prevenir l'afectació a la població, especialment la més vulnerable a nivell de salut. Aquesta mesura s'activa quan es preveuen temperatures molt elevades durant un mínim de dues jornades. Dins d'aquest nivell d'actuació s'ha ordenat l'obertura parcial dels refugis climàtics de la ciutat, amb un horari ampli per oferir espais de descans i recuperació tèrmica pels veïns. Aquests espais són, pel que fa als que tenen aire condicionat, la Biblioteca Sant Agustí, l'Oficina de Turisme, que forma part de l'espai Armengol, i el mateix edifici consistorial, a més de dos altres espais no municipals, la Fundació Sant Hospital i el vestíbul del Consell Comarcal. També recomana, com a espais que no tenen aire condicionat, però sí espais d'ombra adients, el claustre del Racionero, el Parc Olímpic del Segre i el Poliesportiu Municipal. A més, per fer front a les hores de calor més intensa, s'ha confirmat l'obertura gratuïta de la piscina municipal per menors de 12 anys i pels majors de 65 anys avui i demà, entre les 12 del migdia i les 8 del vespre, i també la resta de dies en què hi hagi aquests episodis d'onada de calor. Des de l'Ajuntament recorden, però, de manera expressa, que els menors de 12 anys han d'accedir al recinte obligatòriament acompanyats d'un adult. L'alcalde de Sant Joan Barret ha demanat la màxima precaució a tota la població i ha destacat que els serveis municipals ja s'estan coordinant per atendre de manera prioritària els col·lectius més vulnerables. També recomanen, davant de qualsevol dubte, posar-se en contacte amb el telèfon 112 o amb la policia municipal. I és que aquest diumenge la temperatura màxima al nucli urbà de la Seu ha arribat fins als 38,8 graus, gairebé 39. És la més alta d'aquest 2026 al municipi i una de les més altes dels darrers anys, segons ha informat Meteo Seu. Al matí la mínima no havia baixat dels 14 graus. Ben a prop a Bellestà, l'observatori del Meteo Cap va registrar una màxima de 36,1 i una mínima de 16,8. A Oliana, com a la Seu, també es va arribar fins als 38,8. A Organyà va marcar 38,1. A Alinyà, ja a 1.200 metres d'altitud, 33,1. En aquests quatre observatoris, a més, aquesta matinada de dilluns, les mínimes de referència a la comarca han estat de 15,3 graus a Bellestà, 22,8 a Oliana, el que es considera tècnicament una nit tropical, 19,6 a Organyà i 19,8 a Alinyà. I aquest migdia ja arribaven a més de 30 graus fàcilment. A la resta del Pirineu Català, ahir van destacar les màximes de la Pobla de Segur, 39,1 graus, Trem amb 39, Solsona amb 38,5, Sant Romà de Vell amb 38,3, Viella 35,6, Sort també 35,6, El Pont de Suert amb 35,3 i a Puigcerdà, ja a 1.200 metres d'altitud, 33,1 graus. I en successos, els bombers han rescatat aquest cap de setmana un motorista que havia patit un accident després de precipitar-se per un barranc a tocar de la carretera C-462 al municipi de Josa i Tuixén. L'avís es va rebre a la tarda i, per causes que s'investiguen, l'home va perdre el control, va sortir de la via i va caure en una zona amb un desnivell profund. Tot i que només va rodolar durant 10 metres, va caure en una zona de roques i això va fer que patís ferides greus. Cal recordar que ara fa pocs dies hi havia hagut dos accidents greus, de fet mortals, a les carreteres de l'Alt Urgell, una a prop del port del Cantó i l'altra la sortida de la Seu. També en successos, aquest diumenge s'ha rescatat un excursionista que s'havia fet una ferida en un braç al coll de Verdet, al massís del Pedraforca. L'Ajuntament del Seu, conjuntament amb diverses entitats locals, organitza activitats per celebrar la Revetlla de Sant Joan aquest dimarts, la nit més curta de l'any, i inclourà un cop més activitats populars i musicals per tots els públics. Es començarà ja a 1:15 del migdia al Parc del Cadim la rebuda de la Flama del Canigó, que enguany serà transportada pels fallaires d'Andorra la Vella. Durant l'acte, Òmnium el Torcell farà la lectura del manifest de la Flama i seguidament es procedirà al traspàs del foc a l'Ajuntament. L'organització recorda que tothom qui vulgui pot portar-hi quinquers, llanties, cendrers o d'altres recipients semblants per així poder encendre després les fogueres amb el foc arribat directament des del Canigó. Ja al vespre es farà la baixada del flama fins a l'aparcament Doctor Peiró, on hi haurà només la lectura del manifest, el lliurament de la flama al motoclub Benxops, que la custodirà durant la nit, i a més, a partir dels 8 del vespre, al mateix aparcament, hi haurà una botifarrada gratuïta. L'activitat ja reprendrà a 3:15 de la nit, amb un recorregut de Benxops pels carrers de la ciutat, que culminarà a Doctor Peiró amb l'encesa de la foguera per part dels Diables del Torcell i el repartiment gratuït de talls de coca. S'acabarà amb la batucada del grup Tambuca i la sessió de DJ Bernard Despací. I recordem també que en el marc d'aquesta nit de Sant Joan, els bombers de la Generalitat han encetat la campanya forestal i especialment han fet una crida extremada a la precaució durant aquests dies en què, entre altres coses, fan fogueres i es llancen molts petards. Avui mateix el Departament d'Agricultura ha actualitzat el risc d'incendis i informa que a la Seu ja hi ha perill alt de nivell 3 sobre 5. També s'ha elevat aquest perill als municipis de les Valls de Valira, a Montferrer, Castellbó, a Ribera d'Urgellet, a la Cicer, que també a Fígols i Alinyà, Organyà i Oliana. I hi ha perill molt alt, de nivell 4 sobre 5, a Bassella i Peramola i també diversos municipis d'aquesta mateixa zona, ja la Noguera i el Solsonès.

0: pel que fa al temps, ara mateix cel, des de fa una bona estona, cel molt tapat a la Seu, fruit d'aquesta mateixa calor s'ha anat ennegrint el cel i ja hi ha hagut una mica de pluja, tot i que de moment poc significativa. No es descarta que sigui més intensa més endavant. Ja ho està sent, de fet, a altres punts, sobretot a la Cerdanya. A la mateixa situació per demà, ja es genera aquesta calor novament, amb una màxima que pot arribar novament com a mínim fins als 37 graus a la Seu, amb un matí novament ben assolellat i calorós, i aquesta mateixa calor torna a generar ruixats de cara a la tarda. La incògnita és saber si es mantindran al vespre, que és quan arriba la celebració de la nit de Sant Joan. Ens seguirem informant. De cara a dimecres, dia de Sant Joan, la mateixa situació, matí assolellat, i la tarda de dimecres sí que pot ser que els ruixats siguin més intensos. Fins aquí les notícies, les ampliem a les 7.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
3: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
2: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
3: Una cosa així com carretera i manta.
2: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
4: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-3606-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
3: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller a Valls. El 23 d'agost anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

She fell down the sewer

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no! Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Bon vespre, són les 7.

0: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell, tot seguint l'avís meteorològic publicat per la Generalitat per onada de calor, com mínim fins demà dimarts, ha posat en marxa les actuacions previstes per prevenir l'afectació a la població, especialment la més vulnerable a nivell de salut. Aquesta mesura s'activa quan es preveu temperatures molt elevades durant un mínim de dues jornades, com és el cas d'ara mateix. Dins d'aquest nivell d'actuació s'ha ordenat l'obertura parcial dels refugis climàtics de la ciutat amb un horari ampliat per oferir espais de descans i recuperació tèrmica. En aquest sentit, l'Ajuntament recorda que es pot disposar d'aire condicionat a la Biblioteca Sant Agustí, l'oficina de turisme, que forma part de l'espai Armengol, i el mateix edifici consistorial, a més de dos altres espais no municipals, la Fundació Sant Hospital i el vestíbul del Consell Comarcal del Urgell. Igualment, s'aconsella com a espais amb temperatura agradable, sense aire condicionat, això sí, els claustres del Racionero, el Parc Olímpic del CEI o Polisportiu Municipal, perquè disposen de zones d'ombra. A més, per fer front a les hores de calor més intensa, s'ha confirmat l'obertura gratuïta de la piscina municipal per menors de 12 anys i majors de 65 anys en les franges horàries que van de les 12 del migdia a les 8 del vespre durant els dies en què es produeixin aquests episodis d'onada de calor. Des de l'Ajuntament recorden de manera expressa que els menors de 12 anys, això sí, han d'accedir al recinte obligatòriament acompanyats d'un adult. L'alcalde de Sant Joan Barrera ha demanat la màxima precaució a tota la població i ha destacat que els serveis municipals ja s'estan coordinant per atendre-la de manera prioritària els col·lectius més vulnerables davant d'aquestes situacions. Entre aquests perfils de risc prioritari es troben els majors de 65 anys, especialment els que viuen sols, els infants menors de 12 anys, aquests dos col·lectius, com dèiem, tenen accés gratuït a la piscina aquests dies, les persones amb malalties cròniques i els operaris que facin treballs a l'aire lliure. Davant de qualsevol símptoma que sigui compatible amb un cop de calor, com pot ser confusió, febre molt alta o pell vermella i seca, s'ha de trucar de forma immediata al telèfon d'emergències 112. Ahir la temperatura màxima al nucli urbà de la Seu va arribar fins als 38,8 graus, la més alta d'aquest 2026 al municipi i una de les més altes dels darrers anys, segons ha informat Meteoseu. Al matí la mínima no havia baixat dels 14 graus. Ben a prop a Bellestar, l'Observatori del Meteocat va registrar una màxima de 36,1, una mínima de 16,8, i a Oliana, com a la Seu, també es va arribar als 38,8. A Organyà van marcar 38,1. A Linyà, ja a 1.200 metres d'altitud, 33,1. I en aquests quatre observatoris, aquesta matinada de dilluns, les mínimes de referència a la comarca han estat de 15 graus a Bellestar, 22,8 a Oliana, el que es considera ja una nit tropical, 19,6 a Organyà i 19,8 a Linyà. A la resta del Pirineu Català, de les màximes d'ahir, destaquen les de la Pobla de Segur amb 39,1 graus, Tremp amb 39, Solsona amb 38,5, Sant Romà de Vella 38,3, Viella 35,6, Sort també 35,6, el Pont de Suert 35,3, Das amb 34,4 i Puigcerdà, ja a 1.200 metres d'altitud, com a Linyà, arribaven a 33,1. D'Andorra, cal destacar, segons les dades que ha facilitat Visual Meteo, les d'Encamp amb 35,4 graus, també a força altitud, Escaldes en Gordany amb 34,9, Certesa amb 34,2 o la Cortinada amb 32,1. Al final d'aquest informatiu repassarem les màximes més destacades que hi ha hagut aquest migdia. Tot plegat arriba a les portes de Sant Joan. D'aquí un moment ho comentarem, perquè els bombers han fet una crida extremada precaució davant l'augment del risc d'incendis. A la Seu, la revetlla se celebrarà amb una encesa de la foguera, això sí, en una zona segura, al camp de terra de l'aparcament Doctor Peiró. Hi ha diversos actes preparats al llarg del dia, que ja començaran demà a 12:45 del migdia al Parc del Cadí, amb la rebuda de la Flama del Canigó. Enguany serà transportada pels Falleires d'Andorra la Vella. Durant l'acte, Òmnium Alt Urgell farà la lectura del manifest de la flama i seguidament es procedirà al traspàs del foc a l'Ajuntament. L'organització recorda que tothom qui vulgui pot portar-hi quinquers, llànties o d'altres recipients semblants per així poder encendre després les fogueres amb el foc arribat directament del Canigó. Ja al vespre, a les 7, es farà la baixada de la flama de fins l'aparcament Doctor Peiró, a càrrec del Club Esportiu Ciutat La Seu i amb animació musical de la banda de Diables de l'Alt Urgell. A 7:45 del vespre, ja a l'aparcament Doctor Peiró, es farà la traca d'inici. Es tornarà a llegir el manifest per part d'Òmnium i es lliurarà la flama al motoclub Ben Shops, que la custodirà al llarg del vespre. A més, tot seguit a les 8 del vespre de demà hi haurà una botifarrada gratuïta per tots els assistents a l'aparcament. Joan Barrera anima a gaudir d'aquests actes de Sant Joan.
1: Sí, fem primer de tot la flama al Canigó, fem doncs aquesta activitat doncs, de concert, botifarrada, després el foc allà el que és a la zona de Doctor Piró, i ja també es dona coca, és a dir, es fa uns actes, unes activitats doncs maques per poder gaudir aquesta revetlla de Sant Joan, doncs que sempre és especial, una nit màgica.
0: El plafort de la celebració serà ja de nit a partir de 3:15, recordem, de demà, quan començarà una volta en moto amb la flama per part del Motoclub Ben Xops, des de la plaça dels Monges, seguirà pels carrers Joaquim Viola, Tomàs i Costa, germà de Sant Sebastià, Pau Clarissa, Not, Passeig Joan Bordiu, Fra Andreu Capella, carrer Major, plaça dels Soms, Portal de Cerdanya, i arribant a l'aparcament Doctor Peiró. Allà, ja a les 11 de la nit, es farà l'encesa de la foguera per part dels Diables, i coincidint amb això, es farà un repartiment gratuït de talls de coca de Sant Joan pels assistents. Per acabar, hi haurà batucada amb el grup local Tambuca, i ja a 11:45 començarà la sessió musical de DJ Bernardes Pussy. En relació a Sant Joan, hi afegim també que a Ràdio Seu emetrà demà un especial amb alguns dels protagonistes d'aquests actes de Sant Joan que es fan a la Seu, i avui ja n'hem fet una primera part perquè hem fet un sorteig de coques de Sant Joan, gràcies a la col·laboració de diversos forns de la ciutat, en el qual encara hi podeu participar. La publicació està feta a Instagram i d'aquí poca estona, de fet, ja farem el sorteig d'aquestes coques que hem ofert a través d'Instagram. Al migdia ja n'hem sortejat algunes entre la gent que havia trucat al programa Carretera i Manta, que recordem aquests darrers dies ja comença la nova temporada. Si voleu guanyar aquests i d'altres premis al llarg de l'estiu, podeu participar-hi de dilluns a divendres de 11:45 a 1 del migdia pel 107.2 FM i radioseu.cat. I en relació a aquesta nit de Sant Joan, també hi afegim que els bombers han reforçat el dispositiu de vigilància a l'Alt Pirineu, i recorden que ha augmentat les zones on hi ha perill elevat d'incendis. De fet, el darrer informe publicat avui mateix pel Departament d'Agricultura i els Agents Rurals indica que a la Seu d'Urgell ara mateix ja hi ha perill alt d'incendis. Fins fa pocs dies era baix o fins i tot inexistent en alguns punts. Ara, en canvi, ja és perill alt d'incendis a la Seu, també en municipis com les Valls de Valira, Montferrer i Castellbó, a la Sisserc, Ribera d'Urgellet, al municipi de Fígols i Alinyà, o a Coll de Nargó i a Oliana. Tots aquests municipis ara hi ha perill alt, per tant, nivell 3/5, i arriba a nivell molt alt, 4/5, a Bassella i a Peramola, al sud de la comarca. A més, també està en aquest nivell 4/5 a tots els municipis del voltant que miren cap al sud. De fet, hi estan inclòs a nivell vermell, 4/5, quasi bé tots els municipis de la Noguera, també tot el sud del Solsonès, quasi tota la Segarra i bona part de la conca de Tremp. Tota aquesta zona al límit del Prepirineu doncs ja està amb un risc força elevat d'incendis. Pel que fa a aquest mapa, hi afegim també que hi ha perill moderat, a nivell 2/5, en municipis com les Valls d'Aguilar, Organyà, Cabó, Josa i Tuixén i la Vansa i Fórnols, també a Estamariu. També hi ha aquest perill moderat a tot el sud del Pallars Sobirà, la Vall Fosca, al municipi del Pont de Suert, el nord del Berguedà i el Solsonès, i només estan ja en perill baix la totalitat de la Cerdanya i la Vall d'Aran, la Vall de Boí i alguns punts del Berguedà i el Ripollès. Per tant, aquests darrers dies, a fruit d'aquesta calor extrema, s'ha incrementat el risc. S'hi referia ja aquesta setmana passada el sergent cap dels agents rurals, Josep Antoni Mur, que demanava extremar la prudència, no només amb la revetlla, sinó també en les activitats al medi natural i al camp, ara que són dies de sega.
2: Amb màxima prudència en tot el que siguin les activitats al medi natural, però molt especialment a l'entorn dels camps de cereal, que és allà on tenim ara el combustible més disponible. La zona, la vegetació forestal, després de les pluges, és abundant, però encara conserva una certa humitat, però tot el que són els camps de cereal doncs estan ja al moment de la collita i, per tant, estan molt disponibles perquè qualsevol petita cuspida pugui causar un incendi d'envergadura si les condicions no són les adequades.
0: Vora, explica que aquests dies estan molt pendents d'aquesta evolució meteorològica.
2: Bé, la campanya d'incendis, estem una mica a l'expectativa del comportament de la meteorologia en cada un dels dies. Aleshores, ara estem en un moment, sobretot a la plana de Lleida, que estem en plena collita de cereal, que és un una activitat pues, que comporta un risc d'incendi, però que és absolutament necessari fer-la en aquests moments. I, de fet, nosaltres tenim una campanya específica per de control i de suport a la pagesia per mirar de minimitzar els riscos i també per tenir una intervenció molt ràpida en cas de que generi algun incendi, pues, poder actuar el més ràpidament possible per salvar les màquines i les collites. Aleshores, certament doncs hem d'estar molt pendents d'aquesta activitat.
0: Tot i això, el cap dels agents rurals ha volgut sobrellar que confien en la prudència dels pagesos enfront de la preocupació pels incendis generats per activitats de sega.
2: Els pagesos estan absolutament alineats en aquest sentit. Són els primers que reben les conseqüències, tant per la pèrdua de les collites com per les màquines. Aleshores, nosaltres, en aquest sentit, fem un acompanyament, mirem de donar-los la màxima seguretat. Ells compleixen amb la normativa i amb els sistemes d'extinció que han de portar sobre les màquines, pues, amb un altíssim 90% de les ocasions. Vull dir que demanem només la consciència de risc, extremar la cura quan es neteja les màquines després de cada dia de treball.
0: De cara a aquests dies, el cos ha augmentat el personal disponible als parcs de bombers per poder fer primeres sortides molt potents i disposa d'una flota de drons que millora l'observació dels incendis i permet prendre millors decisions. Aquest darrer hivern s'ha superat amb molt d'escreix els registres habituals de neu i pluja, segons s'han confirmat els bombers, però hi adverteixen que la primavera ha estat en general molt seca, a més amb episodis de vent extraordinaris que ha assecat molt la vegetació, i això s'afegeixen a anomalies tèrmiques positives com les registrades al començament d'abril i a final de maig. Per tot plegat, fan aquesta crida a mantenir i, si s'escau, extremar la precaució. I d'altra banda, aquest cap de setmana els bombers han rescatat un motorista que havia patit un accident després de precipitar-se per un barranc a tocar de la carretera C-462 al terme municipal de Josa i Tuixén. Segons informava Emergències, l'avís es va rebre dissabte cap a 2:45 PM. Per causes que s'investiguen, l'home va patir una sortida de via i van a parar a una zona amb un desnivell profund. Només va rodolar uns 10 metres, però el fet que caigués en una zona de roques i amb fort pendent va fer que patís ferides greus. Va ser atès primer per un helicòpter del GRE i després pel SEM, que el va traslladar a l'Hospital Arnau de Vilanova. També hi ha hagut un accident a la muntanya. Un excursionista ferit al coll de Verdet, al massís del Pedraforca. L'avís es va rebre passades les 10 del matí ahir i s'hi va desplaçar l'helicòpter del GRE de la Seu, que va localitzar el visitant, el va immobilitzar i el va evacuar fins a la base de l'aeroport d'Andorra la Seu perquè el SEM el portés a un centre mèdic. I afegim també que el GRE ha rescatat igualment aquest diumenge una persona que havia patit una lesió en un braç mentre passava per un barranc al Gorg de les Olles, a la Vall de Núria, dins el terme municipal de Queralps. En aquest cas, l'avís es va rebre al migdia. S'hi van desplaçar efectius del GRE, que després van de traslladar amb helicòpter el ferit fins a l'Hospital d'Olot. El president del grup parlamentari Socialistes Units per Avançar, Ferran Pedret, ha visitat la Seu d'Urgell, on es va reunir divendres amb l'equip de govern de l'Ajuntament, concretament amb l'alcalde urgellenc Joan Barrera i la tinent d'alcalde Gemma Tó. Van parlar diversos temes referents a les inversions de la Generalitat de la Ciutat i el projecte de pressupostos del govern, que és previst que rebin el vistiplau de la Cambra Catalana d'aquí pocs dies. També es va reunir amb representants de Càritas d'Urgell, l'ONC, la Seu Solidària i la plataforma que reivindica la construcció de la nova residència pública de gent gran de la Seu. Està acompanyat de la diputada i secretària quarta de la mesa del Parlament, Judit Alcalà, i també del també parlamentari Manel Esquerra. I després va desplaçar al seminari diocesà per conèixer l'evolució de les obres del Centre de Salut Mental del Pirineu. Pedret explicava l'objectiu d'aquesta visita en una entrevista posterior a Ràdio Seu.
3: Sens dubte, nosaltres, sempre que tenim l'ocasió de no estar estrictament reunits al Parlament, procurem anar a parlar amb veïns i veïnes, amb associacions, també amb els representants institucionals de les diferents comarques, viles, ciutats, perquè és la manera que pensem més ràpida, més directa, de copsar quins són els reptes que es plantegen des de diferents territoris del país, també quins són els projectes, les propostes que s'impulsen. I el que hem vist aquí a la Seu és un ajuntament amb molts projectes, amb moltes propostes, un alcalde molt batallador, segurament això sigui una característica que se'n pot destacar, I hem vist projectes que comencen a estar bastant encarrilats, no? Alguns que responen a demandes històriques de la Seu i del conjunt de la comarca, però que comencen a... Bueno, que ja s'hi ha posat fil a l'agulla, no? Amb el cas de la residència, sens dubte és un dels més destacats, també l'hospital...
0: Pedra parlava d'aquests dos projectes importants i també d'altres, com per exemple les promocions d'habitatge previstes a l'Horta del Valira, amb més d'un centenar de pisos, dels quals un 30% estaran reservats a gent jove, i el pla de barris, que confia que suposi una transformació molt notable del centre històric.
3: I crec que també hi ha novetats interessants en l'àmbit de l'habitatge, amb aquesta sessió de, dins del programa de la sessió de solars a la Generalitat, per tal que la Generalitat construeixi fins a 111 habitatges, amb un 30% dedicats a la gent jove. I també hi ha, penso, inversions molt interessants al voltant del pla de barris, no? Amb aquest pla de barris que la Seu ha obtingut i que suposarà la transformació total del nucli antic de la Seu, amb 30 projectes diferents, 12 milions i mig d'inversió, i pensem que aquest és el camí a recórrer.
0: En referència a la residència, Pedreta recorda que mentre s'espera la construcció d'aquest equipament s'ha fet les obres d'adequació de l'actual centre a la Fundació Sant Hospital, després que els darrers 6 anys els usuaris han estat allotjats a l'edifici del seminari en col·laboració amb el bisbat. Es va fer inicialment per protegir-los enfront de la Covid, però finalment s'ha fet aquesta estada fins ara.
3: Sens dubte és important. Sabem que hi ha unes obres d'adequació del sociosanitari pel mentrestant, que són unes obres que eren molt necessàries. Ens han explicat les condicions en què estava el sociosanitari ara, i la Generalitat i l'Ajuntament, doncs, col·laborant, impulsaran aquestes obres, però la residència és que és un punt d'inflexió, no? Perquè estem parlant de 90 places residencials, estem parlant de 40 de centre de dia, 16 apartaments tutelats, pisos tutelats, i la possibilitat també de que potser el servei d'atenció domiciliària presti serveis des d'allà i també els pugui prestar, diguem, endins de l'equipament, no? Això ja s'ha posat el fil a l'agulla, és a dir, ja hi ha compromisos inclús per aquest mateix any, i s'han anunciat, no? I per tant això començarà a ser una realitat ben aviat, i sens dubte a nosaltres ens sembla que l'atenció amb dignitat a la gent gran de la Seu i de la comarca és un element que per nosaltres forma part de la nostra idea del que és la justícia social.
0: I en referència a l'Hospital Comarcal, des del PSC confien que els acords signats entre Ajuntament i Generalitat permetran que es liciti les obres abans no s'acabi aquest 2026.
3: Amb l'hospital, certament també una demanda històrica, no? Aquí l'hospital té una seu que, en fi, és un edifici històric amb totes les limitacions que això suposa respecte a la funcionalitat, no? Però era important impulsar aquest nou hospital comarcal de l'Alt Urgell. Hi ha acords també entre l'Ajuntament i la Generalitat en aquest sentit, i per tant també es començaran a donar els passos necessaris, la licitació del projecte executiu abans que acabi l'any, i per tant això començarà a ser una realitat també ben aviat. Òbviament tot té els seus terminis, les obres s'hauran de fer, etc. Però això ja és aquí, eh? No és una promesa, sinó que ja és un projecte que està fent tots els passos que ha de fer per ser una realitat.
0: Encara en aquest àmbit, sobre la possible ampliació de la col·laboració sanitària amb Andorra per evitar desplaçaments a hospitals de Lleida o Barcelona, Ferran Pedret ha matisat que aquest és un tema més complicat perquè requereix d'un acord entre els dos estats, l'Espanyol i l'Andorra.
3: La qüestió de la col·laboració en matèria sanitària amb Andorra és una qüestió que és delicada, se'ns ha plantejat per part de l'alcalde, és un tema en el que porta temps rumiant-s'hi i treballant-s'hi. Hi ha algunes dificultats que no són menors, al ser Andorra un país que no és només un tercer, sinó que a més és de fora de la Unió Europea, però bé, ens sembla que tot el que sigui col·laborar entre administracions diferents per prestar un millor servei a la ciutadania és quelcom interessant, no? Cap a la fi, des d'aquí es té col·laboració amb l'Hospital Arnau de Vilanova, i per tant això està, si no ho recordo malament, a unes 2 hores, no? Per tant, si es pogués estar per determinats serveis a mitja hora, doncs seria millor, òbviament. Però bé, en tot cas puc assegurar que l'alcalde és una qüestió que té al cap i que ens l'ha verbalitzat.
0: I demà els següents informatius ampliarem més temes de coses que han passat avui mateix, perquè, per exemple, s'ha presentat l'exposició de Playmobil Pirineu Click, que es farà a la seu la setmana entrant, del 29 de juny al 5 de juliol. Estarà instal·lada a la sala Sant Domènec i al centre cívic al Passeig, i els beneficis de la recaptació es destinaran a la seu solidària. I és que la idea la impulsa l'associació Playchix, sense ànim de lucre. N'escoltarem explicacions demà. La recuperació d'aquesta activitat que ja s'havia fet a la seu en 2 anys, el 2018 i 2019. I d'altra banda, avui ha visitat la seu la portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, que ha explicat, juntament amb Jordi Fàbrega, les esmenes que presenten els pressupostos de la Generalitat. Són 62 en total, i n'han destacat la petició de més dotació per a l'IDAPA, centres educatius i milloren camins, i han reivindicat que han pressionat perquè el govern avanci en l'Hospital Comarcal i la nova residència a la capital Urgell, en què en parlarem demà. Podeu trobar ja l'entrevista que ha fet posteriorment a Ràdio Seu al nostre apartat de Ràdio La Carta. En Pirineu, el conseller d'Agricultura, Escor Ordeig, ha inaugurat la nova sala de desfer de sort, que ha de marcar, indiquen tant ell com els productors, un punt d'inflexió pel sector primari del Pallars Sobirà. Ordeig ha anunciat precisament que de cara al 2027 s'obriran noves línies d'ajut destinades a finançar el dia a dia d'aquestes instal·lacions, per tal que n'hi hagi més i, per tant, els ramaders no hagin de fer desplaçaments llargs per poder preparar i comercialitzar la carn. Cal recordar justament que aquest començament d'any ha tancat per jubilació l'escorxador de la Seu, de Mafra i Seu, i aquesta podria ser, doncs, una de les solucions per comarques com l'Alt Urgell.
4: Jo crec que el futur del nostre país, del sector agroalimentari i de la ramaderia, passa per tenir una xarxa d'escorxadors de baixa capacitat i d'obradors i de salades de desfer, per tal de poder tenir a prop i d'una manera més fàcil i més barata, doncs, aquesta. I, per tant, el que hem de fer no és tancar escorxadors, sinó garantir la seva viabilitat. I el departament obrirà noves línies d'ajuda per tal d'ajudar al finançament del dia dia dels escorxadors i les sales de desfer arreu del país. Per tant, més enllà de reduir aquestes instal·lacions, el que volem fer en els propers anys és augmentar-les i, sobretot, fer-les viables. La ramaderia del país ho necessita.
5: Tenir aquesta instal·lació de la sala de desfer.
0: També s'hi han referit els mateixos ramaders, que es mostren contents per aquest nou equipament. En parla un dels representants del sector, Edgar Espada.
5: Sí, de la sala de desfent suposa un abans i un després, perquè aquí al Pallars Sobirà fem carn extensiva de producte de la ramaderia curosa dels nostres pagesos. Creiem que fem un producte extremadament bo i tenim ganes de que la gent el provi i el conegui més enllà de la comarca, i ens faltava aquesta peça vital per transformar el producte i poder fer un cercle tancat. Nosaltres controlem la gestió de les pastures de muntanya i dels boscos, controlem amb els nostres ramats, fem el procés de l'engreix associats amb una cooperativa local, i amb el manteniment de l'escorxador i l'impuls de la nova sala de desfer, pues és quasi un somni, no?, que puguem tirar endavant la nostra producció i comercialitzar aquest producte i que hi arribi a la casa de la gent.
0: També s'hi han referit els ramaders Lázaro Moreno, de Tornafort, i Eloi Camp, de Llessui, que aprofiten per reivindicar la importància de la ramaderia extensiva per preservar el paisatge tradicional del Pirineu.
6: Això és un antes i un després. És el poder, el diamant en brut que tenim, dels vedells que tenim aquí a la muntanya, poder engreixar-los i poder exportar aquí a l'escorxador. Això és el poder portar la carn de proximitat a totes les cases, a tots els restaurants de la comarca. Penseu que amb 5 quilòmetres de la Rollana, en un cap d'una muntanya en cap d'una altra, neixen aquests vedells, es portem a la granja de Casovall a engreixar, i es portem, entren per aquí, per aquesta porta, i surten per l'altra porta ja en bandeja, disposats ja al plat de cada consumidor.
7: El benefici per nosaltres és que tenim els naixements, l'engreix i la venda directament des d'aquesta sala que hem pogut inaugurar avui, i llavors és una manera de distribuir el nostre producte arreu del Pallars, a el que són els restaurants, gent particulars, i tota aquella gent que vol tindre el nostre producte. També voldria fer una crida a totes les carnisseries que vulguin tindre un producte més selecte. Nosaltres és aquí on tenim aquest producte i tenim la sala per poder-ho fer els enviaments a qualsevol carnisseria arreu de Catalunya.
0: L'alcalde de Sort, Baldo Ferrer, s'ha mostrat content d'acollir aquesta instal·lació comarcal i posa l'accent en la utilitat que pot tenir per diversificar l'economia.
8: És un equipament anhelat que ha tardat molt temps, potser més del que hauríem desitjat, però avui el que és important i el que hem de posar en valor és que fem una aposta clara per un diferent model econòmic, per l'economia circular, una aposta clara pel sector primari i una aposta clara per mirar de diversificar una economia que ara mateix està sota un monocultiu turístic, que això ens obre les portes a aquest petit canvi amb aquests tres nivells que deia: suport al sector primari, economia circular i un model de desenvolupament diferent.
0: En aquesta visita, d'altra banda, Òscar Ordeig va visitar les dues explotacions ramaderes que han hagut de sacrificar més de 200 caps de bestiar per un buit sanitari per culpa dels contagis de tuberculosi causats per la fauna salvatge. És una mesura imposada per les normatives europees i que ha generat indignació i protestes. Els darrers dies, el Pallars Ordeig ha reconegut el malestar per aquesta normativa que esperen intentar que poder canviar i, mentrestant, també preparen plans de xoc per reduir la fauna salvatge cinegètica al Pirineu.
9: Avui ens hem trobat amb la Pilar i el Ramon i amb també les organitzacions per tal de dir missatge de que farem el que faci falta perquè no desaparegui cap explotació, per ajudar, per acompanyar i per forçar tota la norma al màxim possible per fer-la el més favorable possible als ramaders. Veure aviam què demanem de modificacions i flexibilització de la norma a nivell de Brussel·les, que com sabeu aquesta és una normativa de sanitat animal europea, i veure aviam com fem unes compensacions al màxim de favorables pels ramaders. Aquesta és una situació molt traumàtica, que l'entenem, que escoltem i que acompanyarem fins a les últimes conseqüències per no perdre cap explotació a Catalunya. I alhora també ens hem compromès a fer un pla de xoc per tal de reduir la fauna cinegètica, sobretot en aquells llocs on veiem que hi pot haver senglars que tenen tuberculosi, que per tant cal actuar no només amb les indemnitzacions, sinó també amb la fauna cinegètica.
0: I en Pirineu avui, en successos, destaquem que la policia d'Andorra ha comunicat avui la detenció d'una noia de 20 anys com a presumpta autora d'una agressió a una menor durant la festa major d'en Camp. Segons informa el cos d'ordre, la menor ha hagut de ser atesa pels serveis mèdics i traslladada a l'hospital. També han informat que per una altra agressió, en aquest cas un jove de 21 anys, en una altra baralla la matina de diumenge hi ha hagut també una altra detenció. Els agents estaven efectuant el servei de prevenció motiu de la festa i van actuar per neutralitzar la baralla. I els Mossos d'Esquadra els ha, per tant, comunicat la detenció d'un home de 31 anys per tràfic de droga, Viella, Migeran. L'actuació va tenir lloc aquest divendres passat en un control de matinada a la carretera N230 en direcció a França. El conductor va fer una maniobra evasiva per evitar la policia a uns 200 metres de la zona de control. Després va apagar els llums del cotxe, va començar a circular sense llums, fugint a gran velocitat en sentit sud cap al nucli urbà de Viella, però els agents van poder seguir el vehicle del fugitiu i quan va veure que estava encerclat va abandonar el cotxe, va fugir corrents i va llançar una bossa on després es va comprovar que hi havia més d'un quilo de cocaïna i més de 10 quilos de xix. Tot plegat després va fugir corrent, però finalment va acabar sent reduït. El detingut per tot plegat també és l'acusa d'un delicte de desobediència als agents de l'autoritat. I abans d'acabar, a punt pel temps, molta gent pendent de la meteorologia per les pròximes hores, per això escoltem la previsió de Néstor Gómez.
10: Ja hem començat l'estació astronòmica de l'estiu i ho hem fet amb força. Ahir vàrem entrar concretament a les 10:24 de diumenge i ha entrat amb moltíssima força amb aquestes temperatures desmesurades per aquestes dates de l'any, unes temperatures que continuaran molt altes pràcticament durant tot el que resta de mes, si bé el pic màxim de calor sembla que el podríem assolir aquesta jornada. Ahir, màxima aquí a la Seu de 37 graus. Avui pot pujar una miqueta més. Màxima de 39 graus a Oliana. Avui pot arribar a la xifra dels 40 graus. Temperatures totalment desbocades que a partir de demà tendiran a davallar molt lleugerament, és a dir, que dels 40 possiblement saltarem als 38, dels 37 o 38 aquí a la Seu podrem saltar 36-37, és a dir, que de calor en continuarà fent-ne i molta durant tot el que resta de setmana. I tot això amb un ampli domini del sol, amb creixement d'algunes nuvolades durant la tarda, i és tal la calor que tenim durant el dia que gestarà fins i tot la formació d'algunes tempestes que fins i tot podrien arribar a ser seques, és a dir, alguna tempesta sense que arribi a precipitar pluja, tot i que també se n'espera. Tot això tindrà continuïtat també durant els propers dies. I com dèiem, la calor anirà afluixant molt, però que molt lentament al llarg de la setmana, i com dèiem, avui és el dia de màxima calor d'aquesta onada de calor.
0: I pel que fa a aquesta calor, fem balanç de la jornada avui, abans hem parlat de les hores anteriors. Doncs bé, avui la màxima, pel que fa als observatoris del Meteocat, no només al Tourgell, sinó al conjunt del Pirineu, s'ha registrat a Organyà, i és que han arribat a 39,6 graus al migdia. També destaquen els valors d'Oliana, on han arribat a 38,9, mentre que l'observatori del Meteocat a Bellestar marcaven 36,6, una temperatura que probablement està més alta pel que fa al nucli urbà de la Seu. Més amunt, a Alinyà, han arribat fins als 33,7. Recordem que Alinyà és ja 1.200 metres d'altitud. I encara més amunt, a 2.500 metres, gairebé el pic de Salòria, han arribat al migdia ben bé als 20 graus i a la Tossa d'Alpa a 19 graus. Abans d'acabar, recordem que la farmàcia de Guàrdia aquests dies a la Seu i també la nit de Sant Joan és la Barrios, carrer Sant Josep de Calassanç 3. En punt 7:45, tancarem ja aquest informatiu vespre de Ràdio Seu. Demà continuem parlant d'aquestes previsions per la nit de Sant Joan, amb un altre especial al programa Carretera i Manta i també al llarg del dia en els informatius. Gràcies per escoltar-nos. I afegim que d'aquí un moment farem públics els resultats del sorteig de coques de Sant Joan que hem ofert per Instagram gràcies a la col·laboració de diversos forns i pastisseries de la Seu.
11: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del rafting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: De ben segur que coneixes CIMAC perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges.

0: al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
2: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
1: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
2: Una cosa així com carretera i manta.
1: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
3: Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de goters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
3: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

Hola, família, aquí comença la primera edició estiuenca 2026 de la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb moltes novetats discogràfiques, però sense oblidar-nos dels èxits de tota la vida. Aquesta setmana viatjarem per Europa i els Estats Units. Esperem t'agradi la selecció que hem fet per tu aquest programa. Com sempre, abans de començar, t'envio una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos.

Rain Harvard és un dels tracks que formen part de l'àlbum titulat Deja Vu, el tercer en la carrera discogràfica dels suïssos Fighter Five. Cinc nois que ens porten una barreja d'arena rock i melòdic. Anem per una més d'ells, la que s'anomena All the Time.

Shout. Des dels Estats Units ens arriba el més nou dels Hardline, una veterana banda. Van debutar ara fa 35 anys. Després es van aturar uns 20. La qüestió és que ara editen Shout, el 8è àlbum d'estudi des dels seus inicis. Tot seguit, un altre dels californians Hardline, aquesta, Rise Up.

Rolling Home, un single extret de l'exitós àlbum In the Army Now dels britànics Status Quo, un hit de l'any 1986, és a dir, ara fa 40 anys. Com ja saps, aquí a la Ruta 66 ens agrada viatjar en el temps per rescatar èxits. Continuem al 86, continuem al Regne Unit. Rod Stewart editava el disc Every Beat of My Heart i a dins trobem aquesta cançó, Another Heart.

First Cut is the Deepest. Aquesta és la versió de l'any 76 que va enregistrar Rod Stewart. És una composició de Cat Stevens que han versionat un munt d'artistes. Continuem amb els Generation Radio, una banda de músics veterans que s'ajunten de tant en tant per gravar àlbums. En el nou treball s'atreveixen amb un hit del 87 dels White Snake, Here Go Again.

Montana Sky, amb aquesta cançó sobre Take Two, el segon àlbum dels americans Generation Radio, amb cançons noves i covers de bandes molt conegudes. A continuació, viatgem a Alemanya, concretament a Frankfurt. La banda s'anomena Just i acaba de debutar discogràficament. He triat una de les seves noves cançons per punxar-la aquí a la Ruta 66, la que porta per títol Heart Light.

Ruta 66, l'artista de la setmana.

It Wants God, Who Made Honky Tonk Angels. És un dels tracks del segon àlbum d'estudi de la cantant country d'Alabama, Ella Langley. L'artista femenina del gènere més important del moment. Amb només 27 anys, ha aconseguit uns quants rècords a les llistes d'èxit. Concretament amb el primer single extret, la que segurament serà la cançó de l'any d'aquest estil. Parlem de Houston, Texas.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí la Ruta 66 d'avui. Ens acomiadem amb un cantant nascut a USA, però amb arrels cubanes. Sammy Arriaga interpreta les cançons en anglès i castellà, fins i tot en Spanglish. Amb el seu èxit més recent, Left My Heart in Texas, marxem. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. T'espero, sóc en Pitu dos Santos. Siau!

0: aguantamos esto bien, bien a todos.
1: Gracias, Xavi, suerte. Bueno, pues Xavi, que nos decía
2: Xavi,
1: que...
2: El Xavi Pascual, que parlava d'això, justament el que fèiem referència, que és la falta d'encert de 3, que no és casual. Tens davant un equip físicament superior que t'està obligant a tirar, sí, a tirar a la que pots.
3: No, però et diu el per què, cosa que és el que estem explicant, perquè no circules la pilota, perquè no bellugues la defensa. I, per tant, estan ansiosos, ho he explicat, per tant, vol dir que Panther vol i se la vol tirar, Clyburn vol i se la vol tirar, i llavors, aquí, si tu no construeixes davant d'una defensa tan sòlida com és la de, no?, en aquest cas la de València, doncs no pots, has d'assumir la col·lectivitat.
2: David Ubach, alguna informació més abans no comenci la segona part d'aquest dia? Hi ha una lesió al Barça de futbol sala.
4: Sí, anava a dir un parell de molt ràpides. La primera, aquesta que apuntes, Luciano Gauna, ha patit un trencament de lligament lateral intern del genoll dret, demà l'operen, no hi ha període especificat de baixa, serà després de l'operació, però vaja, ja ens podem fer càrrec que seran mesos de recuperació. Mala notícia per al Barça de futbol sala, que demà té la primera opció de títol a la visita a la pista del Pozo de Múrcia, el tercer partit de la final. El Barça domina 2-0, i l'altre és que el Girona ja té oficialment nou entrenador per l'any del retorn a segona. Serà Quique Álvarez, fins ara entrenador del filial, avui confirmat oficialment com a nou tècnic de l'equip gironí després del descens d'aquesta temporada.
2: Gràcies, David. Comença el tercer quart, Oriol Rodríguez amb aquest 5 pel Barça.
5: I el Barça torna al mateix 5 de titulars amb la Provítola, amb Clyburn, Panther, amb Chengelia i amb Vesely, el mateix pel València, eh? Montero, amb Key, amb Taylor, amb Sacó i també a... ara et diré el cinquè, amb
2: Braxton Key.
5: Sí, no, amb Badió, amb Badió.
2: Badió. Mira, el Barça comença bé, s'ha de mossegar des de bon principi, s'ha de mossegar. El València ja ha hagut de replantejar la jugada, buscar la segona opció, i aquí la pressió de Clyburn ha obligat a la primera pèrdua del València. No sé com anem de pilotes perdudes, no em fa l'efecte que n'hi hagi moltes a un cantó i a l'altre.
3: Per part de València sí que n'ha regalat algunes, eh? Recorda't la primera línia de mar, no?, que han acabat en contraatac.
4: I deixeu-me dir, ara que acabem de sentir els senyals horaris de les 9 de la nit, passa tan sols un minut, que Les dones i els dies, el programa que s'emet habitualment a aquesta hora a l'FM de Catalunya Ràdio, avui va pel canal digital, eh?, per l'app i el web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
2: Perfecte, doncs. I aquí al Palau, doncs, el que estem veient és que el Barça no aprofita els errors del València i això penalitza. El Barça falla l'atac següent, el València ha agafat el rebot i aquí tenim el 36 a 40.
5: 2, 3, 43,
2: el marcador diu 3,
5: sí, però a mi consta com a 2.
2: És 2, claríssim.
3: I perd la bola ara Clyburn en el drible.
2: Ara, la banqueta del Barça s'ha aixecat a demanar.
5: Sí, ara ho canvien. És la novena bola que perd el Barça, deu anar perdut a València.
2: Torna a perdre la bola el Barça dalt.
3: Sí, en el drible, a més, sí, només sí, amb una pressió defensiva senzilla.
2: Bola que té el València, 36 a 42, a defensar. Badió s'atura de 3, falla. Rebot pel Barça, l'embolica com si fos, vaja, la bola de partit Chengelia.
3: Però fixa per què falla, eh? Perquè es guanya amb el bloc directe, una situació de tir, no?, després del bot, aixecar-se amb un tir claríssim.
2: Chengelia pel baix amb Braxton Key, molt bé. Ho ha fet molt bé, bàsquet, 2-1. Ho ha fet molt bé, no ha arribat la jugada defensiva del València, i aquí se l'ha menjat.
3: Sí, han baixat, jo crec que aquí, o han arriscat o han canviat la pauta, ja ho veurem, no?, que fixa-t'hi que ningú li ha anat a doblar en el 2-1 aquest.
5: És la segona d'aquí.
2: Vinga, a veure si el Barça és capaç de també millorar el tir lliure. En la primera meitat del partit, el Barça no ha estat per sobre del 70%. A veure aquest addicional, tampoc.
3: Cordells.
2: El rebot és per a Sacó.
3: Vamos, és que a més la tira a raça i
2: molt curta, molt curta. Montero ja té l'espai generat, es planta de 2 amb tauler i bàsquet. Contra tauler, anota Montero.
3: Fixa't aquest bloc directe lateral, no?, que treballen allà Sacó i ell, i pica, replica. És a dir, que va i té l'opció amb un tir fàcil.
2: L'Apro envia per a Chengelia.
3: Aviam-ho ara.
2: Chengelia amb Braxton Key, no hi ha ajuda defensiva.
3: Bé, fa veure que va i
2: molt
3: va.
2: Molt bé. Si no hi arriba l'ajuda, és superior Chengelia. Veurem què planteja el València.
3: Ja ho anà plantejant durant la sèrie.
5: 15 punts de Chengelia, màxim assistador.
2: El Barça es col·loca una altra vegada roda. Compte perquè hi ha inferioritat numèrica, però bé Vesely a l'ajuda defensiva. Molt bé també Chengelia darrere, però encara millor Braxton Key anotant.
3: Sí, molt fàcil amb aquest tir curt a mig de l'ampolla.
2: Passada llarga per a Clyburn. Tap! Li ha clavat tap Cameron Taylor.
3: Cordis.
2: Un gran tap. Falta mitja pista i són 3 tirs.
3: No,
2: això,
3: la demana
2: no?
3: Baix. Ai, l'àrbitre assenyalitza baix.
2: Sí, el que passa que jo també crec que no ha de ser mai tir això, però de vegades es piten aquestes.
5: Des de l'Apro la segona.
2: A Pedro segueix protestant i...
3: No és que no sigui, és que si és una acció de tir, sigui en el lavabo de casa teva o fora cistella, on sigui, és de tir.
2: Veurem si Pedro demana revisió. No ho demana, eh?
3: No la demanarà perquè ells consideraran que no és acció de tir. Vull dir, és sui generis.
2: Serveix davant de València, el Barça està perdent de 6 i la possessió és pels taronges. Hi ha bastanta gent, no, David Ubach, del València, aquí avui al Palau?
4: Doncs mira, sí, uns 250 aficionats que han sortit en autocars des de València per ser avui aquest partit. Es fan sentir, també.
2: Oriol, això no era falta d'atac?
3: No, està demanant flopping, doncs, com es diu, Pedro?
2: Sí, sí, se l'ha tret de sobre de manera molt evident. Pedro diu que era flopping. Bé, en tot cas, els àrbitres han fet més cas del flopping que el triple, que no entrarà del Barça, però ha aparegut com un àngel redemptor Jan Vesely del cel per anotar. I a l'altra banda no ens deixen temps per respirar i ens obliguen a narrar diferent al bàsquet aquests al València.
3: No, diferent no, però és que és impressionant.
2: Sí, sí.
3: És a dir,
2: en ells, dos segons.
3: Però és com si juguessis al pati de l'escola. És a dir, ells no s'entretenen per res. És a dir, quan la gent ho celebra, són quan ells és com si anessin demanat.
2: Esquenys, sí. Amb traïdoria.
3: És a dir, absolutament. I aquí, qui ja ho has vist, no? S'ha endut per davant, em sembla que era la Provito.
5: És la segona de Sanguella.
3: Ah,
2: de Xenguelia li ha jugat. 2 tirs lliures pel València, que s'anirà de 8. El Barça, de moment, no només no està jugant la diferència, sinó que el València està començant a estabilitzar una tendència a enlairar-se ara mateix a 8.
3: Però 42-50. Encara, de moment, si no li deixes, tu saps que qualsevol espurna, xispa, sí, en el meu cas,
2: sí,
3: no, seria moment ideal, perquè quan el Palau llavors també explosiona.
2: I tot això amb la Provito a la pista, que sap greu, perquè ja que tens aquest jugador és el moment...
3: Però no pot davant de la rea. És a dir, mira ara mira com...
2: Redoblen la defensa. Redoblen. Sí.
5: 2 segons.
2: Sí. 2. L'Apro tira des de 10 metres i la fica... No, clar, és que obliguen a tirar.
3: No ha generat res ofensivament.
2: El contraatac Montero, falta.
5: I aquesta és important perquè és la tercera de Sanguella.
2: Sí,
3: però i a més, fixa't amb quina senzillesa, se'n va. És a dir, té aquí, diríem, un canvi de direcció, de ritme, de tot, de velocitat, que deixa petrificat. Estan demanant antiesportiva.
2: A veure, és el que deia abans, és tal la velocitat a la que baixen els jugadors del València que qualsevol falta...
5: 2 tirs, dona.
2: Es pot interpretar com a brusca i, per tant, antiesportiva, però en aquest cas el Barça se n'ha salvat, perquè ara van a revisar-ho.
3: No, la xiula...
2: Han xiulat de tir, però compte que no sigui antiesportiva. Bé, estem a l'equador del tercer quart del partit. El partit s'està complicant.
3: Aquesta entrada jo crec que no ha sigut molt... No sé quin...
2: Falaguera. No ha sigut gaire esperançadora.
3: Però més que res per les possibilitats que veus a un equip i un altre, no? Perquè tu estàs veient més o menys que tenen un molt d'esforç aquest Barça. Està intentant, doncs, subsanar coses, però de què ha viscut aquest Barça, siguem sincers, amb qualsevol entrenador?
2: Del triple.
3: Però del triple de Pan
2: Clyburn. Sí.
3: Llavors, si tu no tens això avui... Bueno, l'Apro, però l'Apro està tot l'any lesionat, no? Jo diria, no, enraonava només del play-off. Clar, si tu no tens en aquest moment, doncs, aquesta circumstància de joc, és complicat.
5: Avui Clyburn 0-4 des del triple, però Panther només n'ha tirat un i l'ha encertat, és a dir, que potser que tiri més.
3: No, però esclar, és que no el deixen.
5: No té opció.
3: Oi? És que aquí és el... Ja, ells tenen molt clar que tenen aquests dos focus que... Aviam què assenyalen.
2: No, falta normal. Sí, 2 tirs. Entrant Joel Parra, Brizuela, se'n va...
5: Marxa Xenguelia amb les 3 faltes cap a la banqueta. Entra Brizuela també Joel Parra. I l'altre que ha marxat, doncs...
2: Xenguelia.
5: Ara tira, sí, Xenguelia, sí, amb les 3 faltes.
2: Les 3.
5: I l'altre deu haver marxat
3: per Brizuela. Brizuela, dius Clyburn.
5: Clyburn, sí,
3: sí. Ara mirarà de jugar, suposo, una certa energia més, no? Per Parra, Brizuela. Aviam si Brizuela se li encén la llum aquella.
2: Sí, seria vegades, el jugador que esperem. I Parra, el primer partit va tenir un bon partit, però ja és un jugador que jo ja no m'enfio tant a nivell de fiabilitat. A Montero, que segueix el seu rotllo, anota els 2 tirs lliures.
5: Torna al màxim desavantatge.
2: Són els 10, eh? El màxim mai han estat a 11 o a 12, no? Doncs vinga, que duri. Bola que té la Provítola. El Barça necessita els punts com necessitem l'aigua ara mateix. Brizuela. El problema és que el Barça ara comença a passar-se-la.
3: Ara en Panther, però mira com surt amb Taylor, eh? Clar,
2: sempre
3: que...
2: passen per dalt. Bola per Vesely, mitja volta.
3: Sí, ja ho fa, de la
2: dos
3: rea,
2: tirs,
3: ja ho fa.
2: Dos tirs
3: li dona.
2: Ara, clar, després els has de ficar, perquè com anem, Oriol, en percentatge de tir d'un punt?
0: Doncs
2: hem baixat.
0: Mira, hem baixat perquè en el percentatge del Barça es troba tot just en un 60%, 6 de 10, per tant... Percentatge molt baix.
3: Sí, l'Apro ja se'n va a la banqueta, no, veig, oi, per Satoranski.
0: Sí, torna a Sato.
3: Perquè vegis, l'Apro avui ni se'n va, així com el primer partit tenia aquesta, no?
0: I ara hi ha reunió entre Panther, Satoranski i Brizuela.
3: Un conclau, hi ha
0: un conclau. Sí, hi ha una reunió important, a veure si són capaços de
3: bueno, que
0: de trobar-li...
3: Donen boles a mi.
0: De trobar-li línies de passada.
3: Sí.
2: Bé, se li anota el primer.
3: Però fixa que ells estan sacrificant moltíssim, per exemple, aquesta sortida d'indirectes que tenia Panther, el que volien era que de cap de les maneres la rebés ell.
2: No.
3: I que si se l'ha de tirar, doncs, a Vesely, que se la tiri. Ho tema.
2: Vinga, el Barça, que baixa els 8 punts, a diferència, a favor del València.
3: Ja, moment, els dos blocs.
2: Mira Montero, és que sol, de 3, triple.
3: Però és que, a més, ja ens la sabem, aquesta jugada. Són dos que es posen en línia, com
2: sí,
3: si fos
2: sí.
3: Un tabique d'aquells,
2: sí,
3: no?
2: Sí, sí, correcte.
3: Un tabique.
2: No, és que és una pantera, amb tres passes és a dalt i sol.
0: I ara sí que és el màxim desavantatge pel Barça.
2: 11 punts, vinga, el Barça ara amb penes i treballs. Ningú
3: és
2: marxa
3: de... És que juguen amb una lentitud.
2: Clar, Satoranski, obre per a Vesely, 6 metres, de 2, vinga, dintre.
3: Ara.
2: 46 a 55. El Barça va ajornant al moment d'una reacció que no arriba, però va subsistint. Aquí tenim a Montero, Montero fent anar de corcoll la defensa del Barça. Bé, ara Joel Parra, però millor Montero.
3: Quina passada. Com domina la pilota en el mateix moment que fa aquestes fintes.
2: Només em puc aixecar
3: dribbling,
2: i aplaudir.
3: No? En el dribbling.
2: És a dir, és fantàstic veure aquest jugador.
0: I el València ja li ha clavat 17 punts en 5 minuts al Barça en aquest quart.
2: 46 a 57, Satoranski, peus de De La Rea. Si no és amb la passada, no eliminarem
3: però
2: rivals.
3: Però és que mira com camuflen, com una espècie, diguem, d'espais defensius, en
0: marxa,
3: aquest cas.
0: Marxa Montero, baixonat pel públic del València, i entra Cárdenas al seu lloc.
3: Però és que Montero, pots dir tu més o menys quants
0: 16,
3: minuts el té? Minuts.
0: 16 punts, i ara tindrem quin minutatge.
2: Mira, molt bé, i...
3: Sí.
2: Molt bé Satoranski, L'esquena li ha respost per fer un rectificat molt difícil. 48 a 57, el Barça perd de nou, encara per sota dels 10 punts. La jugada de Cameron Taylor, que resol, agafa el rebot,
3: sí,
2: dos més un. No hi ha manera. I aquestes jugades és el que carrega l'autoestima del Barça, que ja va cremant en bragaixa, imagina't.
3: Sí. Ara mira, només mira les cares d'ells mateixos, no? Quan puguen dir, ja hi tornem a ser, ja ens han tornat... Ara té un moment creixent de València, és a dir, és clau que el Barça en aquests moments fins i tot s'enxufi una mica d'energia, de necessitat, del triple.
0: I ara pressió tota la pista del València, com sé que pot ofegar el Barça en aquest tram de partit. Montero, per cert, de 18 minuts a pista.
2: Vinga, iix, a punt
3: 18,
2: de...
3: 18, vale.
2: Ha creuat a temps, la mitja pista s'havia encantat Satoranski.
3: Mira com hi surten a la trajectòria.
2: No han vist a Joel Parra. A part és que no juguem, no passem
3: Panther,
2: bé.
3: El Panther fa fora tothom, però mira els dos contra un que li fan.
2: La
3: mira.
2: Panther, és que
3: boníssim,
2: està ofegat el Barça.
3: No, però...
2: Oh, i a sobre tenen temps d'agafar rebot d'atac.
3: No, temps perquè ningú ha baixat.
2: I clar. Això era Brizuela.
3: Mira,
2: Barça superat per terra, mar i aire.
3: Deixa'm dir només, aquesta situació tàctica que fan quan Panther té la bola o Clyur, dos jugadors se'n van a sobre de la bola perquè la deixin anar. És a dir, i clar, la deixen anar malament. Llavors, si ja te la roben, almenys baixeu a defensar. Complicat, moments difícils.
2: David Ubach, aquí el tema és evitar una altra operació Sant Joan, que el rival et sigui campió per Sant Joan, que ja ha passat algun cop.
4: Fa 19 anys, el 2007, quan el Barça Dusko Ivanovic amb Xavi Pascual d'assistent va perdre 3-1 la final contra el Madrid amb l'últim partit al Palau i en dia de Sant Joan. El quart partit el tindrem demà passat, dia de Sant Joan, aquí al Palau, i el Barça mateix aniria camí també d'anar 1-2 per sota en l'eliminatòria amb aquest resultat, amb aquesta màxima diferència diferència desfavorable del Barça a dia d'avui. Aleshores, el Barça, doncs, que va caure amb el Madrid de Joan Plaza en el quart partit d'aquella final, el dia de Sant Joan.
3: Què en dius, ara?
2: Operació evitar que el campió, que el rival sigui campió per Sant
3: Joan. Perquè, si no, els dies de Sant Joan seran maledicció, eh? Maledicció, sí. Palau, el sí, pas sí. Que anem. No, de tota manera, avui és un partit. I no dèiem que d'allà a València es va sortir amb un 1-1.
2: Per tant, dimecres a tornar-hi.
3: Sí.
4: I hi ha dos jugadors del Barça d'aleshores que eren a la pista i que ara són els despatxos. Va, a veure si els endevineu.
2: Home, Juan Carlos Navarro.
4: Un és més fàcil, l'altre... Va, també...
2: Jordi Trias, no?
4: Correcte, Ernest.
2: Sí.
4: Minipunt.
3: Així ara veig bé com han après, clar. Val, ja ho dius tot. No cal que em facis enraonar més. Però bé, queda partit encara. Queden 4 minuts 18 d'aquest tercer quart.
2: 14 punts de diferència. Necessitem un delirium tremens al Palau.
3: Ara, necessitem... Però mira, Panther ja s'ha anat al canyet, per tant, ara només Claibor.
2: A veure, ara jo aniria pas a pas i aniria a notar el següent atac i a baixar abans del tercer quart una miqueta aquesta desavantatge. La passada a la cantonada, Parra, tira tu. Parra penetra, llença desavantatge, però mira, ha pogut anotar, tot i que estava ben defensat, era per tirar-t'ho de 3.
3: Poquet a poquet.
2: 50 a 62. Què s'omple de mica en mica, Lloberes?
3: La pica. Jo aquesta... Podríem fer alguna altra dita i així jo vaig aprenent, eh?
2: Vinga, doncs tota pluja fa saó, eh? Tota pluja fa saó.
3: Fa
2: és a dir, de mica en mica.
3: Fa sabó?
2: Saó. Ah. Aquella...
3: Mira el Cárdenas, és que és...
2: Sembla Stephen Curry. Uf, a punt de fer-nos una autocistella.
3: Vale. Però mira, ja s'ha aconseguit que aquí no se notés.
2: La baixa Satoranski que desequilibra Cárdenas, que comet una falta d'equip pel València.
6: La tercera d'aquest quart.
3: Aquí el Barça ara posa a quasi bé tothom obert, no? Vesely intentant, doncs, en blocs. I Parra, que el que li preocupa més és si la gent empitja o no empitja, com es diu, anima o no anima.
2: Sí, la gent hi és. No, avui la gent hi és.
3: No, però per això, que el Parra estigui per anotar.
2: Bé, ho ha fet Brizuela, llàstima, perquè l'han taponat i ha acabat tirant tot i així. Rebot pel València. És que són superioríssims físicament. Ara Badio li ha clavat un tap. Badio, molt bé la jugada defensiva del flash que ha fet aquí Vesely. Bé, Parra, posar la mà per darrere. Pradilla demanava falta. És un 4x3, però ja és un 4x4. Parra, sí, no. El rebot que no. Brizuela acabant tot. Molt bé, Brizuela. S'havien quedat estàtic els jugadors del València. Aquest rebot ha sigut fe. La fe i l'esperança. No es viu millor en fe i esperança. A veure, Vesely a 5 metres de 2. Sí. 52 a 62. El Barça amb fe i esperança. Acostant-se no seria la paraula, però no allunyant-se.
6: I ara el Palau es fa sentir.
3: Clar, amb activitat. És a dir, és anar-hi, a buscar el rebot.
2: Omari Moore falla. Rebot pel Barça. Falta de Claiborne.
3: Veus, aquesta falta trenca, diguem, aquest esprit que ara hi havia de remuntada.
2: Quina ràbia aquesta jugada. Jo no sé si ho era, això ja ens ho dirà el David a la repetició.
3: Ni ho sé.
2: Però quina llàstima, i els àrbitres ho han de tenir molt clar, perquè si no talla, va contra, diguem-ne, l'espectacle. Estem parlant...
3: El que passa que s'han raonat molt, no?, d'aquest criteri arbitral. I fixa't en un detall, no? Està bé això perquè ens centrà el Palau, però...
4: És falta, sí que l'és.
2: Res a dir.
4: Sí, doncs, sí, toca pilota, però va l'engròs del braç també, Claiborne.
2: Anota el primer, Omari Moore, Lloberes.
3: La manera, diguem, de defensar aquesta activitat que et deia, de mans, de cos, de, sobretot, reacció, d'ajuda... Clar, tot això fa que juguis molt més agressiu que el Barça.
2: Falla. Sí. Oh, rebot d'atac per ells. Llàstima, Reuvers.
3: Reuvers, que se li han anat la sabata.
2: Vinga, bola per València, que no anotin ara. Montero, una altra vegada tenim el bitxo a pista, eh? Aquí tenim a Montero. Se la juga des de 10 metres i això fa molt de mal. És massa bo, no s'hi pot fer res.
3: No, però és el que et deia, al revés d'aquests jugadors que són tan joves i que encara no tenen, diguem, la saviesa aquesta dels moments claus, Montero sí que està mostrant una maduresa impressionant.
2: Falta sobre Vesely, és de tir, però mira que el Barça havia aconseguit esgarrapar una miqueta, 4 punts, i te'ls han tornat.
6: Montero sembla un veterà que n'hagi jugat 40 partits així.
2: És que a part de veterà és massa bo. Sí, és un
3: sí té molta nivell. Qualitat, per això el fitxa el campió d'Europa, no?
2: Sí, Olympiacos.
3: Però és cert, si en aquest cas, que fixa't que en els partits que han anat igualats aquesta temporada no ha sabut encara reconduir, recordem la Copa del Rei, no? Recordem el primer partit d'aquest playoff, perquè ara no estaríem enraonant d'un 1 o un 2-1, no?
2: Sí, sí, totalment. Ara mateix, avui el València podria estar guanyant ja el títol. Perquè el primer partit va anar del triple a l'últim segon, vull dir que...
3: Sí, sí.
2: Bé, això ens pot donar una miqueta, diguem-ne, d'esperança, de pensar que...
3: Per això, sí,
2: el Barça,
3: sí.
2: Si el València baixés una mica el nivell, aquest és el tema que dóna la baixa. Mira, fent de prestidigitador aquí,
3: ara té
2: Montero
3: ganes, sí, té ganes.
2: Fa el que vol, quan vol i on vol.
3: A més, té ganes, a més, de vacilar, no?, a Brizuela.
2: No, és clar.
3: Que en aquest cas, no sé què dius, Oriol, però en aquest cas jo crec que està bé fins a cert punt d'aquest any de donar l'ajuda. Mira el que fa València, i posa dos a Montero.
6: Arriba als 21 punts ja a Montero, el València ja...
2: Satoranski de 3, falla.
6: Abans està allà 28 punts al Barça en aquest quart.
2: El rebot és pel València, Badió corrent, són felins. Queda sol Montero de 3, no hi ha res a fer. Triple del València, 53-71, és una altra història, i aquest jugador, sí, sí, pel campió d'Europa. Jo, amb tants scouts a l'NBA que hi ha, no ho veuen? És un jugador tan superior a Europa ara mateix.
3: Però Europa i ACB, i NBA, no té per mi gaire punt de comparació en quant a les prestacions, i tot depèn, i acabarà anant segur. Però avui per avui físicament encara no és. Vull dir, tots aquests slaloms que veus, tots aquests crossovers, aquests canvis, això qualsevol, diguem, jugador de raça negra, deixa-m'ho dir-ho bé, ho tenen.
4: Sí, però és també és en la penetració que fa entre els dos triples, a banda del que deies, lliures dels crossovers, etc. És quan penetra cistella, com s'aguanta en l'aire, Brizuela el punteja molt bé, i ella és capaç de, quan ja està caient, treure's el tir i anotar. Sí. És impressionant.
6: 24 punts. 24 punts en 19 minuts, 4 de 6 en tirs de 2, 4 de 5 en triples, 4 de 4 en llançaments de tir lliure. A més, ha agafat 5 rebots, ha repartit 3 assistències, 31 de valoració, més 29 pel València, mentre ella ha estat en pista.
3: És que per mi, una de les coses que, com ho dèiem, no, Pedro, una de les coses que l'ha fet créixer no és individualment, sinó col·lectivament. A mi és el que més m'encanta veure-la individualment, no? Però fixa't, tot aquest repertori que ens has dit, Oriol, que, clar, et fa molt gran amb un equip, És a dir, Panther, quan anota, no fa gran a ningú.
2: No,
3: entén-me.
2: No, es fa gran a si mateix, però en canvi Montero és...
6: La dada aquesta, que mentre ella ha estat en pista, el València ha guanyat de 29 punts al parcial a Barça, em sembla brutal.
3: Impressionant.
2: A l'últim minut d'aquest tercer quart del partit, el Barça està perdent de 18, i ara ja, més que una heroïcitat, cal un miracle. Anota Brizuela. Ara cada jugada del Barça, diré allò d'ahir, si això fos el principi d'alguna cosa gran, però ben bé per...
3: Monta la zona, ja.
2: Mira, queda sol Badio de 3... Ah. Falla?
3: Sort que falla, però mira, el rebot és que una de les coses que havien potser una mica arreglat...
2: Braxton, mira, atenció, Rivers. Falla el triple, rebot, atac, mira, pel València.
3: Però és que, a més, fixa't com agafen els rebots, és a dir, salten i puntegen per, diguem, donar una passada a un company seu.
6: I com els 15 paios que hi ha a la banqueta, entre els suplents, els titulars i tot, cada vegada s'aixequen a celebrar-ho tot, evidentment, amb ràbia i donant ànims als seus companys.
2: És que es veuen campions. Estan davant la seva gran oportunitat.
3: Bueno, campions, de moment, encara quedaria un altre partit.
2: És això, que es situen a un partit del títol, i és la imatge i la sensació que transmeten. Serveix que ho veuen molt possible. No dic fet, ni molt menys, però molt possible.
3: En aquesta zona li ha costat almenys treure de fons.
2: Mira, Montero, és que... Montero flota, no toca.
3: I ara Montero...
2: Mira, step back, se la juga des de 10 metres, i ara, mira...
3: No toca cistella, i la gent aquí enfotent-se, quan en realitat...
2: Bé, intenta posar-lo nerviós, no. És a dir, s'enfoten perquè el tema li tenen por.
3: Aquí Pedro ja el renyarà, perquè l'únic que ha volgut és vacilar ell a Clyburn.
2: Queden 22 segons per tancar aquest tercer quart, a veure si ho poguéssim fer anotant. Brizuela treu a dos jugadors, passa la dintre, home, molt bé. El vol a l'exterior, Satoranski, penetra doble, bé, i compta que no sigui 2-1, Hauria de ser 2-1. Vinga.
3: I compta que aquí normalment ja se la va tenir l'altre dia amb Schengelia. Us en recordeu que va haver-hi un frec a frec?
2: Sí. Ara Schengelia se l'ha mirat, a veure si qui es picava, qui no hi ha entrat. Per tant, serà només un tir lliure addicional.
3: Amb 8 segons, punt 1, que jo dic que el partit encara està a l'aire, eh?
2: Sí, tècnicament està a l'aire.
3: Tècnicament, molt
2: per bé. Per tant, nosaltres no vendrem fum, però direm el que tècnicament és possible, que és que el Barça pot, poder pot. Són 13 punts, queda l'últim quart.
3: És a dir, cosa és un equip normal podria.
2: Que hi ha un equip que sembla més ortopèdic, però per virtut de l'altre, perquè l'altre, escolta, això és fantasia de Disney.
6: Entra Kale per defensar aquesta última jugada.
2: Vinga, ara objectiu, anotar aquest tir lliure i que no anotin, no fer falta, i que no anotin, que en 8 segons els en sobren 4 per arribar a l'altra punta.
3: I més. Estic d'acord.
2: El llançament que no entra, és que a sobre no entra. Rebot per ell, 5, 4, 3, 2, 1, Montero, no li fem falta, sisplau, Montero, tira dins a temps i no fa bàsquet de miracle, final. Arbitró l'hora i l'hora ha arribat. Bé, el Barça només perd de 14, podríem dir, perquè hi ha hagut un moment, Oriol, que semblava que aquesta gent posava la directa i marxaven de 20.
6: Sí, almenys avui pel Barça s'ha arreglat una miqueta, amb aquest parcial de 4-0 al final, però bé, evidentment les dades són poc esperançadores pel Barça. Avui amb aquest 22% amb triples, sí que Schengel hi ha 17 punts màxim en cistellador, però tornem a estar amb un 60% en tirs de lliure i evidentment a Montero, que és la gran figura d'aquest València, d'aquest partit, amb aquesta exhibició que ha fet en aquest tercer quart, amb els 8 punts que ha clavat de manera consecutiva en un minut que han destrossat el Barça.
2: David, hi ha moments que sembla que la cosa fimbreja i tenim estadística en funció de què passi en aquest últim quart. Ara mateix el Barça està perdent i l'estadística és bastant resolutiva, eh?
4: Sí, mira, si l'equip local aconsegueix el 2-1, en un 91,7% de les eliminatòries, l'equip que parteix amb avantatge, doncs acaba guanyant. Només el Madrid el 2005 va aconseguir capgirar un 2-1 en contra. D'acord? En canvi, si aquesta eliminatòria acaba amb un 1-2, el que duem camí que acabi passant avui, a l'espera, això sí, el que passi en aquest darrer quart, doncs el 80% de les eliminatòries les ha guanyat l'equip que surt amb avantatge d'aquest tercer partit. Només el Barça, el 95 i el 2012, han recuperat el factor pista i van acabar aixecant el títol.
2: Molt bé, tenim a Roig aquí davant, el senyor del supermercat.
3: Això sí.
2: Dret, tranquil.
3: Dret,
2: està dret, sí, no el veus?
3: Ah, sí, no, és que a mi em tava, aviam-ho.
2: A la llotja tothom assegut, menys...
3: No, perquè t'has aixegut... perquè a ell li agrada anar a petar la xerrada amb els seus col·legues, no? Com nosaltres també ho fem a vegades. Però bé, queda tot un quart i molt dependrà d'aquest inici. És a dir, si aquest inici el Barça no aixuga una mica més aquesta diferència, ho tindrà difícil.
6: I per fer-ho, Barça, amb Brizuela, amb Satoranski, amb Parra, amb Senghelia i amb Claiborne en pista.
2: Bé, s'hauria d'intentar, i a partir de cert moment, si veiem que estan guanyant de 20, ja deixar-ho córrer i pensar en el segon.
3: Anem deixant córrer tots els partits?
2: No, sí. És absurd intentar guanyar un partit que perds de 20, quedant 5 minuts, quedant un altre partit dimecres. Per aquests veterans...
3: Doncs llavors, aviam, per què els tenim, aquests jugadors? Per descansar en una tòmbola?
2: Però tu no veus com estan, si no poden dir ni fava. Però espera, encara en aquest inici de quart, si ajustem a 10... A veure, Brizuela, remunta la línia de fons, a cistella passada, mira, bé. Anota el primer, ens col·loquem a 12.
3: Vale.
2: 59 a 70.
6: I el Barça ha fet el que no ha fet en cap altre quart, que era anotar abans de 3 minuts.
3: Mixta, diguem, a Montero, amb Claiborne i amb Box.
2: Braxton queda 3, no. Rebot, ha saltat a destemps aquí al Barça, però se l'ha trobada a Brizuela. Contraatac del Barça, Brizuela. Obre, molt bé, cantonada, i aquest triple si entré. Sí! Triple! Parra clava el triple i el Barça baixa per sota dels 10. Podria ser el moment. Primer minut de l'últim quart.
6: Parcial de 9-0 pel Barça.
2: Vinga, som-hi. La té Braxton, Cameron Taylor. La continuació, la talla el Barça. Podria ser el moment. La talla Parra. Parra que corre. Corre, fill meu, corre.
3: Doncs ara no. Pot ser el moment, diguem, de trencar, especialment per aquesta defensa mixta que ha col·locat Pascual.
2: Ara el Barça prepara el terreny pel jugar pel baix. Sí. Schengelia. I el Barça que ressorgeix de les cendres. El Barça es col·loca a 7. Mira que poc necessita el Palau per tornar-hi a creure. Es viu millor amb fe i esperança i això és l'última cosa que el Barça ha de perdre. El partit ara mateix, 64-71. Tenim bàsquet, tenim fe, tenim Barça.
3: Aquí en realitat el que ha fet Pascual és desactivar especialment, diguem, el centre d'operacions, que és Montero, no? En aquest cas, li ha posat un sacador com Clyburn, que no la rebés, que jugués un cara a cara i que l'abracés si fes falta. A partir d'aquí, els altres quatre jugadors, clar, s'ho han de cuinar. I, de moment, li ha guanyat absolutament la partida amb aquesta escena de joc.
2: Incrementem Oriol Parcial, que era bastant interessant el que ens deies.
6: Aquest Parcial de 7-0 en el començament d'aquest quart, que es complementa amb el 4-0 que amb el qual havia acabat el Barça al tercer període. Per tant, del 53-71 passem al 64-71 en només dos minuts.
2: El Barça ha perdut aquest any un de cada tres partits al Palau. Això vol dir que n'ha guanyat dos de cada tres, dels 39. L'estadística és clara. 13 derrotes, però la resta victòries. Per tant, de moment hem de tenir fe en que sigui una nit com les del Baskonia, aquella que hi van haver les pròrrogues i es va guanyar. Sigui una d'aquelles nits, doncs, que serveixin per capgirar la moral de la tropa, que ara sembla que s'ha capgirat en un minut. És qüestió de mantenir-ho.
3: No, és que em fa gràcia perquè això de la fe... Això de la fe em fa, saps, des que ha vingut el papa, tots us heu tornat creients.
2: Vinga, és una fe agnòstica.
3: De moment la bola ja la té Montero.
2: La bola que la té Cameron Taylor ara, ells busquen el bàsquet contracíclic i el troben.
3: I a més que és un jugador que t'ho he dit sempre, que és també molt baròmetre d'aquest equip.
2: Sí.
3: Molt, perquè és aquest tipus d'híbrid que veus que pot també dirigir i solucionar.
2: Vinga, la bola que la baixa. Ara hem de tornar a notar, per tornar a pujar una miqueta on estàvem. I si pot ser de 3... Minut 2, últim quart. Atenció, perquè Montero és a punt de perdre la bola. Possibles passes. Recuperació del Barça, que es col·loca només a 6 i té bola. El Barça perdia de 18. El Barça ara mateix perd de 6. Queden 8 minuts pel final. Darío.
3: Això és l'efecte Palau.
2: És l'efecte Palau. Encara Darío a punt de perdre. Darío va per terra. Clyburn l'atropella. Dos jugadors al València. Darío fins a la cuina. Sí. Darío a 4 al Barça. A només 4 al Barça. El València ha de notar alguna cosa. I la nota, antiesportiva. Recupera Schengeli, antiesportiva. De moment no la dona.
3: No la donen
6: a Saco, que fa la seva quarta falta mentre hi ha reunió dels jugadors a València. I el Palau, que evidentment demana aquesta falta antiesportiva, no ho entén Xavi Pascual.
3: Això és una gran prova de foc per un equip que vol ser campió.
4: És a dir, aquesta sí que ho és, antiesportiva. Sí que ho és, que sí. Clarament.
2: Pascual la demana.
6: Sí, sí.
2: Pascual demana revisió.
3: D'acord, doncs deia que la prova, aquest examen que tindrà avui, no el Barça, perquè el Barça ja ha sigut, diguem, aquests jugadors saben el que és el quedar campions d'altres lligues o d'altres campionats. Però, per exemple, aquest València, ara que són uns moments crítics, que li ha plantejat una situació incòmoda i molt bona, perquè a l'hora de la veritat, doncs, s'han fet un riu, veurem si amb la capacitat que té el Palau de pressionar i aquest València, si aquests moments seran, doncs, de...
2: Home, d'entrada, déu-n'hi-do. Hem baixat almenys 18, almenys 4. Jo... En quanta estona, Oriol? No ha passat gaire estona.
6: No, el parcial és de 12-2 en 2 minuts i 25 segons d'aquest quart, per tant, 12-2, i això s'ha de completar amb el 4-0 que et portàvem. El parcial és de 16-2 en només 3 minuts i mig.
2: És a dir, amb aquesta possible antiesportiva que ara veurem, el Barça tindria l'opció almenys a 2 tirs, això ho tenim. Ah, no, perquè era camp propi. Podria ser 2 tirs i banda. I si no, tenim possessió per col·locar-nos a 2.
3: Sí, jo dic que a banda del parcial, que és una cosa importantíssima, és ara està creixent aquest Barça amb la creença de que pot guanyar aquest partit, i vull veure la resposta d'allà, de la jovenalla, no? Jovenalla, ho dic amb tot el respecte, és a dir, de que uns jugadors que juguen molt bé, però aviam-ho, que també et dic una cosa. Recorda que van fer dos partits de Panathinaikos, que ha més pressió que la d'allà.
2: Sí, exactament. I també és veritat que, això seria un 2-1 i poden encara passar moltes coses. Però és que, clar, hem passat de veure-ho perdut avui a de cop venir, però...
3: Bueno, el bàsquet ja ho saps.
2: A 200 per hora remuntant. Llavors s'ha d'aprofitar. I ara això talla el ritme. Si els àrbitres ja ho tinguessin clar, perquè és antiesportiva, no, David? Almenys, a mi m'ho ha semblat.
4: A mi em sembla molt clara, perquè quan Sacó deixa anar l'estarracada amb el braç, ella és conscient que no arriba a la bola.
2: No la donen, no la donen.
4: És una claríssima, eh?
6: Això indigna el Palau, que evidentment ho ha estat veient repetit a les pantalles una i altra vegada, i la gent, evidentment, no ho entén.
4: És que ella, quan abaixa el braç, jo crec que ella ha de ser conscient que no té la pilota a l'abast. Per tant, abaixa el braç per frenar Xenguelia sense opció de jugar a la pilota.
2: En tot cas, els àrbitres aquí s'han posat en un petit problema, i és que el Palau ara anirà per ells, i això esperem que forci la seva capacitat d'anàlisi d'aquí al final una miqueta, en aquelles decisions ambigües, doncs probablement s'ho pensin.
4: Una mica més. En treu més rèdit d'això, d'aquesta no antiesportiva, que no del fet que l'haguessin xiulat, fins i tot, a la llarga.
2: Clyburn, davant seu Cameron Taylor. Quan el Barça vota tant, em fa patir molt. Clyburn, mira, és que...
3: Quasi li roben el dribbling, eh?
2: Queden 5 segons, Clyburn davant de Taylor.
3: De moment no ha generat res.
2: Passada, clar, no. El Barça ha de passar-se la bola, no la pot tenir votant tanta estona un jugador. El contraatac Pradilla sol, ha badat Parra i el triple que no entra. Rebot Barça. És un moment ara molt bé Satoranski. Demana cap perquè l'ansietat ara pot canviar de bàndol. El Barça està perdent de 4. Si anota es col·loca 2 o 1. Bola que arriba a les mans de Clyburn. Bloqueig indirecte perquè rebi Satoranski, que no és amenaça de tir. El Barça que se la va passant ara pel baix. Molt bé, Xenguelia. Xenguelia, compta l'ajuda. No hi ha ajuda defensiva.
3: Amb Sacó.
2: Molt bé. I

0: El que t'està fent malbé...
1: Allò que deia Cruyff, no? Que si un tio és molt bo desmarcant-se, doncs no el marquis, o treu-lo i llavors ja no hi haurà problema. No tindrem un problema d'haver de marcar l'estrella perquè no hi és. Ara Cameron Taylor es fica en un petit jardí.
0: Sí, i a més hi ha rebot Barça.
1: Vinga, és un 4-5. S'ha d'aprofitar. Satoranski passada per Brizuela, Brizuela fins la cuina. Sí. I el Barça es col·loca 2. 71-73. Vinga, Barça, moral de victòria. 6 minuts pel final. Hi ha temps de sobres. De sobres. Bola que juga el València. El València, 6 minuts pel final. Guanyava de 18. Guanya només de 2. I a més talla el Barça. Satoranski. Tenen por, tenen temor.
2: La cara de Pradilla és ai, ai, ai, on acabo de ficar.
0: És que segueix fent la mixta.
1: Atenció, perquè si anotem, empatem. I el Barça preparant el terreny pel pal baix. Aquí tenim Senghelia, amb Sako. Senghelia li guanya la línia de fons i empatarem. Sí! Empat el Barça! Empat el Barça, 73.
2: Parcial de 22 pel Barça.
1: El Barça de 18... a 0, estava perdent. I el València, que ja no busca bàsquets contracíclics. El Palau, potes en l'aire, la parròquia i creu. La té Badio, no sap a qui passar. La perden. No la perden encara. Pradilla la recull. Obre, es fa espai, no hi ha bàsquet. Rebot pel València, Sako. Era pel Barça. Vol, ara no, no, ara dubten. Cárdenas, obre fora per a Cameron Taylor. Compte. Cameron, obre per a Cárdenas, a punt de perdre la bola, se'ls acaba la possessió, 3, 2, 1, un triple que no hauria d'entrar i no entra, rebot pel Barça, el Barça es pot posar per davant si anota, és el moment de la final, penso que pot ser un dels moments de la final.
0: Estic sumant.
1: Brizuela, a mitja pista, estàs?
0: Suant.
1: Vinga, pensava que estava suant.
0: No,
1: Brizu, de 3, no, home, no,
0: Darío,
1: fill meu, què fas?
0: Vaya pedra.
1: Falta mitja pista tàctica. Ens va bé per respirar. Ens va bé per respirar. Canvi, entra a la Provítola i asseuen a Satoranski. La gent l'aplaudeix. No sé si tens alguna dada que recolzi això o és que la gent està contenta en general.
2: No, home, amb aquesta intensitat també de Satoranski, marxa amb 3 assistències, 7 punts a la banqueta, però després d'haver anat intensitat al Barça en aquest quart.
1: Ara també t'ho dic, Lloberes, no volem pròrrogues, perquè aquests veteranos jo no sé si aguantaran una pròrroga.
0: Segueix insistint amb la mixta.
1: Compte, a punt de recuperar el Barça, va per terra Badio, no la perd el València encara. Atenció, peus del Barça, servei de fons, 14 de novament de possessió. Atenció, perquè podria haver tècnica...
2: Sí, perquè protesta Pedro Martínez, que la provita quan tenia a Badio al terra, doncs li ha donat una empenta i això és el que ha protestat tota la banqueta de València.
1: S'està jugant la tècnica,
0: no
1: Pedro.
0: No l'he vist, però vaja.
3: Li ha donat, sí. Li fum una empenta amb la pilota allunyada.
2: Ara van parlant a la Provítola i Badio li diu relaxa, l'altre diu solta'm jo.
1: Amb una estació de tècnica, Pedro, demana revisió instantània.
0: No, però, clar, aquí no pot revisar, és a dir, ha sigut una escena per fora, diguem, del que estava passant en l'escena de joc.
1: Li diuen que no es pot revisar.
0: Això ho podràs veure a la tele
3: i després... que anteriorment, Badio, quan és estès a terra, li aixeca la cama a la Provítola i li col·loca el peu a l'alçada del pit quan va ja amb l'esquena al terra i després
0: empatats.
3: La Provito la gira i l'empenya una mica.
1: Badio de 3, triple, i aquest triple també pot ser important,
0: No, de moment a mi l'interessant serà veure quan Pasqual quan aguantarà aquesta mixta.
1: Vinga, la bala que la baixa la Provito, el Barça per dia de 18, empatat i ara perd de 3.
0: Tornen a anar al pal baix.
1: El pal baix, Senghelia.
0: Aquí ja hi ha amb Costello.
1: Senghelia amb Costello. Tap de Costello, rebuig llarg pel Barça.
0: Però 6 segons li queda.
1: Brizuela, tirarà de 3. Tira de 3. No?
0: Un xusco, és que més és un xusco, ja no tenia...
1: No té físic per...
0: No, però és que l'han a superar o buscar la passada.
1: La baixa Montero, que sap que és un moment important per anotar, De la Rea i a punt de recuperar Claiborne. La circulació per a Montero, sol de 3. 3 tirs.
0: De moment, doncs... aquí haurà de repensar si li val la pena continuar, diguem, amb aquesta disposició tàctica defensiva o ja tornar una altra vegada a les emparellaments.
2: La falta és de la Provítola, és la tercera dels jugadors.
1: Doncs, a més, els tres tirs seran per a Montero, a 3:40 pel final. Ara ja...
0: Sí, perquè ara ell ja està rebent
1: més. Dues jugades de 3 punts fan mal,
0: És veritat que aquesta sorpresa, diguem, en aquest moment de la mixta ha incomodat moltíssim, tant com per recuperar una diferència òptima.
2: I marxa Brizuela cap a la banqueta amb 13 punts. Ha estat una de les ànimes de la remuntada del Barça.
0: Brizuela, què em dius ara?
2: Home, amb 13 punts?
1: No, entra Satoranski, que ha estat una de les...

0: ànimes, també.
1: Tots són ànimes.
0: Perquè ha recuperat 3 vols. Anota el primer Montero.
1: Estem d'acord, Oriol, però 13 punts val, no? I quantes pedres ha anat llançant?
0: No, però darrere ha recuperat un parell de 3 boles i 2 rebots en el moment aquest.
1: D'acord.
0: Ai, senyor. Ho teníem, Lloberes, i ara se'ns en van a 5.
1: Oh, s'ha de seguir una altra vegada, és a dir, quantes vegades el primer partit el Barça ja el tenia, o diguem que el València
0: ventilat,
1: el tenia més
0: sí,
1: que
0: sí.
1: guanyar.
0: Sí, sí, el
1: I
0: Barça
1: tant,
0: va remuntar justament.
1: És un equip que la tendresa encara no s'ha tornat amb maduresa i m'agradarà veure si avui són o no són capaços.
2: Ara parcial de 0-6 pel València.
0: Vinga, servirà de fons el Barça, no sap equipar ara, la Provítola. 3-40 pel final, el Barça està perdent de 6. Parcial de 0-6 del València d'un minut.
1: A Montero aquí amb Sato, que hauria de buscar-li el
0: Lapro,
1: nou.
0: Lapro, queda sol, tira tu! Penetra, es queda sense bot i la perd. S'ho havia de tirar Lapro. Ha enviat la pilota i aquí el Barça va perdent Bous i Esquelles. Que no anoti València d'aquesta jugada.
1: Important, sí.
0: Montero al cercle central, davant seu Satoranski. Però Satoranski no pot amb Montero.
1: Ara va intercanviant defensivament.
0: Ha fet passes, home, ha fet passes.
1: Jo diria que sí.
0: I anota Costello.
1: Aquesta... No sé si ha aixecat el peu, és a dir, una cosa pot ser la finta, no? Nosaltres des d'aquí, difícil.
0: Doncs es va complicant per moments, de l'empat al menys 8, una altra vegada, 3 sí. minuts pel final. Necessitem una altra embranzida d'aquelles màgiques.
1: És allò que passa, no?, de que quan empates, si no passes a sobre... Mira, aquí sí. t'he dit, aquí Satoranski, aquí ha de generar, almenys
0: bota,
1: generar.
0: Bota, 3, 4, 5, obre, fora, Joel, aquesta 6, 6, no. Rebot per València i aquí s'està escapant, el partit. S'està escapant.
1: 2:38 queden.
0: El Barça perd de 8. Estava empatat el partit fa 2 minuts.
1: Van intercanviant a la defensa.
0: Montero inverteix per Costello de 3, falla. Copta. Rebot Barça. Joel Parra, la desenterra, la dona a Satoranski, que envia la diagonal per Lapro. Lapro s'atura. De 3... El Barça es col·loca 5, el triple que havia de tirar abans l'ha tirat ara. I l'ha ficat 76-81. Satoranski li ensenya...
1: És l'únic triple,
0: Cameron,
1: no?
0: Taylor falla, atenció que falla, València rebot, atac per València. Cameron Taylor, punt de personal, falla. Carai, dos jugadors del València sols, falta clara, clar.
1: És
0: que no hi havia rebot, no hi havia rebot al Barça. El box out l'han fet ells.
2: S'han agafat dos rebots ofensius seguits.
1: És que no fan ni box out aquí. És a dir, ells salten i busquen i busquen la pilota. Els altres no protegeixen. És a dir, no van.
0: Perquè no hi són. És que n'hi havia un del Barça i tres del València al rebot.
1: Clar, sí, potser sí.
0: Quin patir veure que uns van tant al límit i els altres van... dues marxes més. El Barça està 5, però, i queden 2 minuts pel final. I recordem, Oriol, que el primer partit es van remuntar, diria, en 20 segons aquests 5 punts.
1: Sí.
0: Al final,
1: en el primer partit,
0: per forçar la pròrroga.
1: Sí, el que hem de veure és si l'ensenyament...
0: No. Falla el primer.
1: Si n'has après o no n'has après. És a dir, aquí està la gràcia.
2: Ha fallat de l'arrea.
1: De l'arrea, sí.
0: De l'arrea el segon. Se'n aniran a 6. A la següent jugada et pots col·locar 4 o a 3. De l'arrea aquest, sí. El Barça ara mateix està perdent 76-82.
2: Marxa de l'arrea i entra Batlló.
0: Dos minuts pel final, digues.
2: I marxa també per part del València Pradilla i torna aquí en pista.
0: Vinga. La Provítola la posa en marxa per Satoranski. Panther també a pista, que quasi que si no li donem mastegada que no molesti.
1: Sí, Vesely ja no l'has vist més, Fa servir més a Clyburn els quatre oberts.
0: Sato, Lapro, un altre triple. Sí. No, ha sortit de dins. S'havia molestat dos jugadors del València en el rebot, però l'han acabat rampinyant. Bola pel València, la baixa Montero a camp rival ja. 1:35 pel final. Si anoten, bona nit i tapa't. Montero, doncs bona nit i tapa't. 76-84, se'n van de 8.
1: 1:31. Queden.
0: 1:30
1: no, però ara
0: final.
1: Veus la bola, fixa't que s'ho juguen tot el triple.
0: La té Clyburn, ell mateix fa de base, d'escorta i de l'E. Obre per a Panther, que ja no l'agafa bé i això li resta dècimes.
1: També se la vol tirar, veus, sí. Ara l'ajuda amb un bloc.
0: Ara, a veure, la triangulació ara. És bona i la resolució també.
1: Clar, és que has d'anar a buscar la cistella.
0: Estem a 6, 70, no? Ara, 78-84. La baixa Montero i ara ells no,
1: amb la mixta.
0: Ja no jugaran Hòstia. Ràpid. Cosa que al Barça tampoc li va malament, només
1: no,
0: queda un minut.
1: No, però favoreix la defensa que està fent el Barça.
0: Compte, exacte, compte.
1: És a dir, ets tu que vas perdent.
0: Ara aquí al mig de la zona i el... Ep, falta. Falta de Xenguelia, que ho reconeix.
3: Sí, sí, és la
1: ho reconeix,
3: del...
1: sort que ho reconeix, perquè l'han xiuat amb bastant delay, eh?
3: La quarta de la jugada de Barça.
0: Doncs dos tirs lliures per València, que bé, s'ha sortit amb la seva.
1: Però que et deia que mantenia la defensa, i clar, llavors és que estàs deixant jugar... El... És a dir, tu només estàs fent individual, home a home, diguem, a Montero, i els altres quatre estan sols.
0: Anota el primer Braxton Key. Bé, una cosa ha ensenyat el Barça en aquest partit, guany o perdi, que és que té capacitat de remuntar. Per tant, a l'últim partit, si la cosa va bé, perfecta, i si no va bé, ja, llavors ja només toca tenir fe fins al final. 78-86. 53 segons, el Barça perd de 8. A veure, la Provítola, amb Cameron Taylor, bloqueig.
1: Serà el triple, però li surt la trajectòria molt bé.
0: La passada dintre, bàsquet. No hi ha 2-1, Branco Badió no ha fet falta. El Barça es col·loca a 6 del València. Queden 42 segons. La bola que la baixa Braxton Key. Braxton Key ha vist que el Barça ha deshabitat la zona. Ha badat aquí Xenguelia, més pendent de sortir el flash. I bé, doncs, 80-88. Queden 32 segons. Ara hi hem d'anar a fer un triple ràpid, sisplau. La té la Provítola. La Provítola. Encara la Provítola.
1: La tirarà?
0: No. No. Sato obre per a Claibor. Claibor fins la cuina. Sí, sí, clar, però no.
1: No, falla.
0: Rebot i aquí sí. S'acaba el partit. La victòria serà pel València, que quedarà només a un partit de ser campió. El València ha sigut superior en global en el partit d'avui. És una llàstima, perquè el Barça s'ha desgastat per res, perquè la victòria serà per l'equip de fora. Barça 80, València 88. El València hi renuncia, i la reacció del Barça no ha tingut premi, de manera que el València queda només a un partit de ser campió per Sant Joan, aquí al Palau Blaugrana. Al final, el Barça, doncs, res, a un partit de l'abisme, Lloberes.
1: No, estava escoltant, aviam si sentia, perquè amb els auriculars no d'allò, però la gent xiulant, m'imagino, a la tripleta arbitral, vull pensar, no? Bé,
0: Tu pots xiular la tripleta arbitral, però hi ha hagut una imatge claríssima, que és que el València, tot i que el Barça ho ha intentat, el València és superior.
1: Però i superior en joc.
0: Amb tot.
1: No, en joc. És a dir, diem-ho clarament, perquè sí que és veritat que ha fet tambalejar en aquest València, perquè has pressionat, has posat interès i has anat, però tu vius només de la línia de 3. I avui encara han buscat força a Xenguelia, diguem, o aquestes boles interiors. Però jo volia veure aquest València si li tremolaria o no el pols.
2: De totes maneres, el públic del Palau Blaugrana està ovacionant els jugadors del Barça. A veure si podem parlar amb alguns dels jugadors que marxen ara. La Provítola, per exemple, abandonant el terreny de joc. La remuntada al final no ha servido, pero ¿qué sensaciones os quedan? ¿Qué sensaciones os quedeu?
4: Tenemos que intentar alargarlo lo máximo posible.
2: Vinga, doncs, a l'Abro que marxa, intentant allargar el màxim possible aquesta sèrie. Serem conscients que el parcial avui que ha fet a Barça de 20-2, hem passat del 53-71 al 73-73, no ha acabat servint el conjunt de Xavi Pasqual.
0: És una llàstima que un parcial tan descomunal... A veure, David,
5: Ernest, sí, amb Xavi Pasqual a la zona, mentre l'Oriol busca més protagonistes.
6: Que sabe suerte.
5: Doncs res, més flash que la Provítola, gairebé, Pasqual.
0: Bé, ara arribarà Pedro Martínez, i per tant almenys podrem sentir un tècnic català, el Badaloní, doncs, que és un títol de, és una victòria al títol aquí al Palau Blaugrana. El Palau, mentrestant, que continua sentint-se gent animant, però són els de fora, eh? És la gent del sud, dels països catalans, en aquest cas de València, que estan contents perquè ho veuen ara sí a tocar. Tu, David, m'interromps quan puguem sentir
5: a Pedro
0: Martínez.
5: Sí, quan tinguem Pedro Martínez a l'abast per escoltar-lo, a tallo Ernest. Mentrestant, doncs, aquests 250 aficionats del València els pots fer referència. Ara sí, Pedro Martínez, als micròfons de la zona.
6: Ha llegado en el momento idóneo.
7: Bueno, en un momento que estábamos colapsados por su defensa en zona y también un poquito que ahí nos ha faltado, pues bueno, fluidez en ataque y también, pues no perder intensidad atrás, porque nos han anotado muy fácil en ese rato. Bueno, también lo piensas con frialdad y es normal, ¿no? Son un gran equipo y hay que estar preparado para que estas subidas y bajadas. No quieres que pasen, pero es lo normal, ¿no? Entonces ese triple, después la falta de triple también de Jan Montero, nos han abierto un poquito, nos han sacado de una situación muy difícil.
6: Pedro, otra de las claves, el rebote ofensivo, no sé si lo habéis trabajado durante estos días de forma mayor.
7: durante estos días no, desde el día 1 de la pretemporada. Intentamos ser agresivos en eso y bueno, pues hemos ido de menos a más. También es normal que eso pase porque en el rebote ofensivo hay un punto de perseverancia muy importante.
8: Partido para mí muy bueno de Valencia Basket, ¿no? En cuanto a agresividad, a la posibilidad de juego. Cuatro minutos malos que os han complicado un buen partido, pero yo quería destacar dos cosas: el carácter cuando pasa esto y luego el momento mágico que tiene Jan Montero, que os da esta ventaja para poder estar así de bien, ¿no?
7: ¿Qué se puede decir de él? Es un gran jugador, pero yo, aparte del triple que ha comentado ella de Papi, creo que Cameron Taylor se ha echado el equipo a la espalda. Sí, ha hecho cosas muy buenas, también cuando estábamos colapsados. Nos ha dado mucha tranquilidad también Matt Costello en los últimos cinco minutos del partido. Bueno, al final tenemos grandes jugadores que pueden destacar. Hoy Montero, ha habido un momento antes de que se pusieran en la mixta que estaba dominando, pero al final es el trabajo del equipo.
6: Pedro Martínez, gracias. Bueno, suerte para el próximo.
0: Lloberes,
1: no, que m'ha fet molta gràcia, diguem, la pregunta que li ha fet, que si han preparat aquests dies el rebot ofensiu. Veus, aquestes preguntes hi ha vegades que, clar, Pedro, sigui simpàtic, home. Intenta no fer quedar malament a una persona.
0: Bueno, per ser Pedro Martínez encara hi ha cops que, bé, a Villena o altres periodistes els ha plançonat més.
1: Perquè a Villena l'has de conèixer, que jo l'he aguantat.
0: Sí.
1: Bé, anàvem al tema, però a banda d'això, veus, fixa que és el que t'estava dient també durant el partit de Taylor. Per mi Cameron Taylor, i ella di Costello també, però és que arriba un punt que aquests jugadors són de veritat els que tenen més experiència. Tot l'altre és la jovenalla i, per tant, avui, jo crec que avui, no et diria que s'han graduat, però bastant. Ja es van graduar a camp de Panathinaikos, no? Estaríem d'acord. Però avui, amb els moments aquests de tembleque, vull dir, quan el Barça ha apretat, jo crec, més aviat ha sorprès amb aquesta defensa mixta, llavors aquí ha incomodat moltíssim.
0: Bé, Oriol Rodríguez, quina és la situació a la mateixa pista, al Palau, a la zona mixta?
3: A la zona mixta, mira, fem idea per entrar al vestidor del Barça, a veure si podem sentir algun dels jugadors abans d'arribar a les 10 de la nit.
0: Molt bé. David Ubach, avui Jan Montero, crec que podem dir que està en disposició de superar un rècord de Pau Gasol amb el Barça.
5: Sí, ha valorat 37 Montero amb la seva actuació d'avui. Pel que fa al València, doncs és un rècord perquè supera els 30 de valoració de Fabrizio Berto de l'any 2003, també en un partit contra el Barça, i altres noms il·lustres que han superat els 30 de valoració sempre en un partit del play-off final de la Lliga. Parlem de partits de la final de la Lliga, jugadors que han superat els 30 de valoració, com avui Montero, que ha arribat als 37. Gasol és un d'ells, ara ho destacaves, però hi ha altres estrelles del bàsquet, com el Roberto mateix, Splitter dues vegades, Pete Michael, Tomic, Sergi Llull, Rudy Fernández, Mirotic, també dues vegades, Llull 3, per cert, i Tavares. Aquí hi ha un convidat, direm, de pedra, que és un ex-blaugrana, Patrick Fermerling, us en recordeu?
1: Ui, sí, sí, sí. Meva, quins temps.
0: Avui no sé si era al Palau, hi havia Gregor Fuchka, no sé si Fermerling hi era.
5: No hi era. Oficialment no hi era, almenys a la llista d'inscrits a la llotja que ens facilita el club.
0: Bé, Lloberes, et pregunto, és una pregunta de caire genèric, però òbvia i evident, d'aquí a 48 hores hi ha partit. Què ha d'intentar fer el Barça per...
1: Físicament, cada vegada és una, diguem, com més quilos...
0: Una penyora, una,
1: Sí, més quilos per una, diguem, una plantilla com és aquesta del Barça. Vam enraonar que la recuperació d'aquests jugadors no és el mateix que la recuperació de la gent jove. I, per tant, doncs, cada vegada... Jo avui, per exemple, l'Apro l'he vist ja, diguem, com molt cansat, digue-li així, perquè nota un triple, perquè ho fa bé i perquè té aquesta qualitat, no? Però per mi, què ha de fer? No. És a dir, recuperar-se i admetre la teva realitat. Tu no pots fer miracles amb el teu cos. No.
0: Però és l'últim partit ja. O sigui, si has de fer algun extra, sí, l'has però... de fer en aquest partit si surt malament.
1: Però aviam, si jo vull córrer 200 per hora, ni que jo vulgui, encara que sigui l'última cosa de la meva vida que pugui fer...
0: No ho podràs
1: no
0: fer.
1: Ho podré fer.
0: Però pots crear ajudes defensives que posin traves als jugadors del
1: València.
0: Que no corrin vertical, com ara al final ja estaven corrent directament de cara a cistella.
1: Tàcticament sempre t'he dit que, per exemple, Pasqual, que és molt bo posant trampes d'aquestes com avui, i li ha ajudat moltíssim a remuntar, no, a una situació molt crítica, però aquest Barça és molt mil·limètric, és a dir, quants triples han anotat avui, és a dir, si no anotes triples, no tens absolutament gaires més respostes. Defensivament necessites també el físic, necessites aquesta energia o aquesta capacitat que és molt complicat.
2: Avui el percentatge, mira, 7 de 26, una altra vegada tornem a aquella rèmora, 7 de 26, clar, un 27%, tornem a baixar el 27%.
1: I tot això m'he donat una mica perquè tu no generes res ofensivament. És a dir, tu has viscut molt de, a vegades, doncs, la inspiració de determinats jugadors i, tàcticament, jo veig com circula la bola, per exemple, en aquest cas, el rival, la circulen, la canvien, busquen, penetren... Aquí no, aquí tenen... Ho ha dit, Pasqual ho ha dit a la mitja part. Diu, ara es diu molt la paraula ansietat. A mi no m'agrada gastar-la per aquestes coses, però és això, la precipitació aquesta que té Panther, perquè Panther venia de ser expulsat l'altre dia, doncs si tu vens de ser expulsat, avui dona'm un recital, o no?
9: Sí, sí, el que passa que Panther no pot marxar de ningú en l'1 contra 1.
1: Però per què? Perquè també és veritat que una cosa també és físicament, però fixa't la trampa que li ha muntat, com es diu això, Pedro? Pedro li ha muntat, és que Pedro sembla que en Roni com si fos dels, com eren, els Picapiedra, no? Com es deien? Bueno, va. Doncs el Pedro els hi munta de que tu estàs jugant a punt de jugar un 1 per 1 i jo et vinc a redoblar-te per donar, no un 2 contra 1, sinó dos jugadors perquè deixis anar
9: sí,
1: la bola.
9: Sí, és a dir, el Barça tira poquíssims tirs alliberats, poquíssims.
1: Clar, sí, sí.
9: Així és molt difícil de guanyar un partit. Hi ha una altra estadística històrica del TDK Manresa, David Ubach,
1: sí,
9: que Barça i València han fet saltar de cop.
5: De l'any 98, l'any de la Lliga del TDK.
2: Mira, i deixeu-me interrompre per entrar a l'actiu de Barça abans d'arribar a les 10 de la nit. I deixeu-me parlar un moment amb en Joel Parra. Joel, bona nit.
10: Bona nit.
2: Amb aquest parcial de 22 al final queden no res, però és la millor manera per intentar pensar que la sèrie s'allargui i arribar a València?
10: Intentem pensar, no. La mentalitat és arribar a València un altre cop. Dimecres tenim una final, vida o mort. A lo millor ara ens quedem, no, amb el final, amb aquest parcial que hem fet, però hem fet coses molt dolentes, un altre cop, i tenim que millorar-les, si volem guanyar la Lliga.
2: En què ha fallat l'equip? Quines són aquestes coses dolentes que tu has vist que l'equip ha fet per no poder obtenir la victòria?
10: Situacions d'1 contra 1, rebot de Corteu, ja et dic, alguna transició defensiva, no crec que estem parlant durant tota aquesta sèrie, i tenim que anar que mica en mica anem millorant, però ens falta perquè és al final un moment, no, que ens superen i ens maten.
2: Com heu de fer ara per psicològicament i físicament, sobretot, recuperar-vos amb aquestes 48 hores que teniu perquè la sèrie arribi dissabte a València? Què ha de fer l'equip?
10: No, l'equip va saber, bueno, sabem que és vida o mort, hem de guanyar el dimecres, sí o sí, al Palau, la nostra gent, avui al Palau ha estat de Déu, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor, i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
2: Gràcies, Joel, i ànims.
9: Bé, doncs, aquest crit desesperat de Joel Parra, que hem de guanyar com sigui, i si passa ho explicarem aquí a Catalunya Ràdio aquest proper dimecres, dia de Sant Joan, objectiu Sant Joan. És a dir, que no hi hagi títol de Lliga per Sant Joan, perquè seria contra el Barça. David Ubach, molt ràpid, t'havíem deixat amb una estadística als llavis.
5: Sí, primera vegada els últims anys que dos jugadors arriben a més de 30 de valoració en un partit de final. Avui, Senghelia, que també ha superat els 30, i Jan Montero, tal com havíem destacat, des d'aquell 98 amb el Manresa, amb Brian Salier, que va valorar 44, i Derrick Alston, 30, a més dels dos del mateix equip, doncs que no es veia res igual.
9: Carme Lloberes, gràcies.
1: Ens veiem quan?
9: El dimecres.
1: El dia de Sant Joan.
9: Dia de Sant Joan.
1: Objectiu la lluna.
9: Objectiu la lluna. Lloberes, Muñoz, Ubach, Oriol Rodríguez, a tots els nostres oients, gràcies per ser-hi un vespre més, i dimecres ho tornarem a intentar. Que vagi bé, bona nit.
5: Ara el Catalunya Nit, bona nit.

0: Avui ha arribat la primera sentència de tots els casos investigats que pressionen Pedro Sánchez. I és una condemna contundent. El Suprem ha castigat a 24 anys de presó José Luis Ábalos, qui va ser un dels seus més estrets col·laboradors. La sentència considera aprovada una trama de cobrament de comissions i tota mena de favors, fins i tot amb diners públics, a canvi de contractes milionaris de mascaretes durant la pandèmia. Koldo García ha estat condemnat a 19 anys i Víctor de Aldama, comissionista confés, en canvi, en surt pràcticament indemne per la seva confessió.
1: Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: La sentència el considera culpable, al cervell de la trama, però es premia la seva confessió fins al punt que no haurà de tornar els 4 milions d'euros de comissions de les mascaretes.
2: Una sentència que ha enxampat Sánchez en un acte sobre fons europeus i no hi ha fet referència. Núñez Feijó, en canvi, sí.
3: El president del gobierno no puede seguir representándonos.
2: En canvi, membres del govern la troben poc proporcionada, Óscar Puente i Yolanda Díaz.
4: ¿Le parece desproporcionada la condena?
5: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
0: Catalunya nit. Un primer ministre que no ha pogut aguantar més la pressió és el britànic Keir Starmer.
6: I will resign as leader of the Labour Party.
0: Després d'un últim any ple d'escàndols i desfetes electorals, plega, diu, per sotmetre's a un procés intern de primàries i se les verà amb el nou home fort del laborisme, l'actual alcalde de Manchester, Andy Burnham. I si aquest guanya, compte, serà el setè primer ministre des del Brexit, ara que demà, just, farà 10 anys del referèndum.
2: I un dia més parlarem de la calor, perquè a la façana litoral entre el Garraf i el Maresme, a la Catalunya Central i a les comarques de Lleida hi ha un avís de perill perquè la calor pot ser intensa aquesta nit i matinada. Fa estralls aquesta onada de calor també a Europa. A França, on s'ha arribat als 43 graus, és la principal hipòtesi de la mort de dos nens de 2 i 4 anys que havien quedat tancats en un cotxe.
0: La història de Convergència Democràtica de Catalunya ja forma part de l'Arxiu Nacional de Catalunya.
7: Catalunya deu molt a Convergència Democràtica i Catalunya sense Convergència Democràtica no hagués estat el país que és avui.
0: És el reconeixement explícit que ha fet el president Salvador Illa al partit que va liderar Jordi Pujol, que per ser ha volgut participar en l'acte reivindicat en l'esperit d'aquella Convergència.
8: Vais a ser residuales. Això ho has sentit cada dos per tres. No ho hem de ser i no ho serem, no serem residual. Ens hem d'oposar amb tota rotunditat.

Aquesta peça forma part del repertori del musical de nova creació i en català Després de nosaltres, que s'estrenarà al Festival Grec i que explora què passa amb l'amor quan una relació s'acaba.

0: Avui hem tingut la primera condemna i dura a un ministre de Pedro Sánchez. El Tribunal Suprem ha condemnat José Luis Ábalos a 24 anys de presó per corrupció orgànica i continuada en plena pandèmia pel cas de les mascaretes. El seu assessor, Koldo García, se'l condemna a 19 anys de presó i el cas deixa un clar triomfador, podríem dir, que és l'empresari Víctor de Aldama, que tot i ser el cervell de la trama, el corruptor confés, se salva de la presó per haver col·laborat amb la justícia. Madrid, Paula Brujats, bona nit.
1: Què tal, bona nit.
0: A veure, Paula, analitzem-ho bé perquè és una sentència de 224 pàgines, l'anirem desgranant. D'entrada, com argumenten la condemna a Ábalos?
1: Sí, el Suprem el que fa és que dibuixa una trama de tres. Ábalos era el cap, el seu assessor Koldo García era la corretja de transmissió i de Aldama era el corruptor. El 2020 i en plena pandèmia van muntar una organització criminal per enriquir-se i tots tres hi guanyaven. Van aprofitar l'influència de l'aleshores ministre de Transports, diu el Tribunal Suprem, per aconseguir que organismes públics compressin 13 milions de mascaretes a l'empresa de Víctor de Aldama i se li van adjudicar contractes des de DIF o Ports de l'Estat i, a canvi del favor, l'empresari va pagar a Ábalos, aleshores ministre de Transports, i el seu assessor amb diners i espècies.
0: I avui el Suprem ha donat per provat que Ábalos i el seu assessor estaven a sou de l'empresari.
1: Sí, queda acreditat, segons el Suprem, que tots dos van cobrar de l'empresari 10.000 euros al mes durant 2 anys i que Ábalos també va gaudir d'un xalet a Cadis, d'unes vacances pagades a Marbella, i el Dama va sufragar també el lloguer de la nòvia d'Ábalos, Jessica Rodríguez, en un pis al centre de Madrid. Per acreditar els pagaments, el Suprem dona per bona la versió del comissionista confés de Víctor de Aldama. També recullen un Excel on ell mateix apuntava aquests pagaments i fan referència a la declaració de socis i treballadors de l'empresari que durant el judici van declarar haver entregat diners, per exemple, al germà de Koldo García. El que no queda acreditat, diu la sentència, és que el ministre i el seu assessor s'embutxaquessin comissions directes a canvi de l'adjudicació d'aquests contractes públics de les mascaretes, tot i que els jutges sí que veuen provat que van mediar a favor d'aquests contractes.
0: Clar, el cas el que crida l'atenció és la diferència entre les penes. Tenim a Ábalos i Koldo García en la forquilla alta, diguem, amb penes de 24 anys de presó per a l'exministre i Koldo García 19, i en canvi Víctor de Aldama només 4 anys i la possibilitat d'esquivar la presó.
1: Sí, aquest és un dels titulars del dia. La sentència deixa ben clar que de Aldama és culpable, que és el corruptor del cas, el cervell de la trama, i que amb ell comença tot, però el Suprem el que fa és premiar la seva confessió perquè ha estat clau, diuen els jutges, per destapar la trama. Expliquen a la seva sentència que en un cas tan complicat de detectar, d'investigar i sobretot de condemnar, tenint en compte que el ministre estava a la cúspide de la trama, la col·laboració de Víctor de Aldama és determinant. Per això el que fa el Suprem és rebaixar-li de 7 a 4 anys la condemna, el deslliuren també d'entrar a la presó i només haurà de fer un any de treball en beneficis a la comunitat i això és important, tampoc haurà de retornar els 3,7 milions d'euros de comissions de la venda de mascaretes. El Suprem el deslliura d'aquesta multa que demanava la Fiscalia per haver guanyat l'adjudicació dels contractes gràcies a informació privilegiada, perquè el Suprem ha decidit que no el condemna per aquest delicte. Per això, avui de Aldama estava exultant, presumia d'haver sortit indemne.
2: Bueno, son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Yo no voy a opinar sobre Álvaro Secoldo. Digo que espero que los demás, estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
1: I animava així, ara ho sentíeu, altres empresaris implicats, per exemple, en el cas Zapatero o en el cas Leire, a estirar la manta.
0: Sí, acabem de sentir un Aldama satisfet, deia, contrasta amb la indignació d'Ábalos i Koldo García, que tenen al davant un futur molt negre.
1: Sí, penseu que Ábalos té 66 anys i amb aquesta condemna passarà com a mínim 16 anys a la presó. Ell i Koldo García, recordareu, ja hi són des de fa 7 mesos, per això avui només hi ha reacció en fons del seu entorn familiar, no el sentirem, com ara sentíem a Víctor de Aldama. El que diu el seu entorn és que la sentència és desproporcionada, injusta, i que senten molta ràbia perquè creuen que no s'ha fet justícia. Avui ressonen més que mai aquelles paraules de l'exministre al final del judici d'ara fa un mes i mig.
3: Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara. Me juego la poca vida que me queda, que tampoco es demasiada.
1: Ja anticipava llavors una condemna, denunciava ser víctima d'una persecució política contra ell, però avui el Suprem li respon que amb la seva corrupció ell també ha fet mal a la política.
0: Sí, perquè a més els magistrats han afegit un retret polític en aquesta sentència.
1: Sí, perquè diuen que un cas greu de corrupció com aquest suposa un greu deteriorament de la confiança de la gent en la política i que la corrupció erosiona els fonaments democràtics de l'Estat. És una reflexió final que fan en aquesta sentència que firmen els 7 magistrats del Suprem, entre ells Manuel Marchena. La sentència és ferma i Ábalos i Koldo García només podrien explorar la via del recurs davant del Constitucional, al·legant que s'han vulnerat els seus drets fonamentals.
0: La setmana ha començat ja a tota màquina a Madrid. Moltíssimes gràcies, Paula Brujats. Fins la propera.
1: Molt moguda. Una abraçada. Adéu.
4: Les 10 i 10 minuts, el cas és que amb la sentència sobre la taula, tant el PSOE com els seus socis de govern han volgut marcar distàncies amb José Luis Ábalos, amb l'exministre, i han criticat, s'han fixat amb el fet que Dialdama hagi pogut esquivar la presó. El Partit Popular ha aprofitat l'ocasió per tornar a exigir a la convocatòria d'eleccions a Pedro Sánchez. Joan Vilaplana, bona nit.
5: Bona nit. Sí, comencem pel govern. Fons a la Moncloa han condemnat el comportament de l'exministre de Transports i la resta d'acusats. Tot i això, l'actual titular del Ministeri, Óscar Puente, responia als periodistes d'aquesta manera.
6: ¿Le parece desproporcionada la condena?
7: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
5: Abans, i en referència a Dealdama, Puente havia afirmat a X, a la xarxa X, que la sentència és allisonadora i havia criticat que es perdoni algú que ha comès delictes i decideix col·laborar. També s'ha referit a l'empresari la vicepresidenta segona i ministra de Treball per Sumar, Yolanda Díaz. S'ha mostrat sorpresa.
8: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
5: Pedro Sánchez ha evitat fer cap referència a la sentència. En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, li ha tornat a exigir amb duresa que convoqui eleccions. El sentim.
9: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
4: I els partits catalans, què n'han dit, Joan?
5: Doncs a X, el cap de files d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, es preguntava de què li serveix a Sánchez aguantar i quin contingut té el que queda de legislatura. Rufián també ha recordat al president espanyol que governar és legislar i no resistir. A la mateixa xarxa, el portaveu adjunt de Junts al Congrés, Josep Maria Cruzet, ha criticat que els socialistes s'escandalitzin per Dealdama i no per la condemna a l'exministre Ábalos.
4: Gràcies, Joan.
0: Avui la crònica judicial té un segon titular important i és que el Consell General del Poder Judicial ha obert la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. L'òrgan de govern dels jutges ha tornat a votar dividit i ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre un expedient a Peinado. Anem cap a Madrid. Dani Sainz de Aja, bona nit.
10: Bona nit. El vot de qualitat de la presidenta del Poder Judicial ha fet decantar la balança a favor del sector progressista davant del conservador, que considera una intromissió il·legítima revisar la interlocutòria de Peinado. Ara serà feina de la comissió disciplinària decidir si obre expedient al jutge i si el sanciona per una falta greu de consideració contra la policia espanyola en insinuar que els seus agents podrien facilitar la fuga de Begoña Gómez. En qualsevol cas, la decisió tindrà un efecte limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges prenga mesures contra el jutge Peinado perquè consideren que és una investigació anòmala contra la parella de Pedro Sánchez. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
11: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
10: Abans de saber-se la decisió del Poder Judicial, Peinado ha mogut fitxa i ha citat Begoña Gómez per a dimecres a la tarda perquè li lliure el passaport en compliment de les mesures cautelars. Serà el mateix dia que Pedro Sánchez compareixerà al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció.
12: Catalunya nit.

0: On la crisi política és ben oberta és al Regne Unit. El primer ministre Keir Starmer ha anunciat avui que plega del càrrec pressionat pel seu partit després d'un últim any ple d'escàndols i desfetes electorals del laborisme. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, és el nom de consens per rellevar-lo a partir del juliol com a líder laborista i cap de govern. Serà el setè canvi de primer ministre en una dècada a Downing Street, Londres. Quim Olivares, bona nit.
1: Hola, bona nit. Andy Burnham és a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. El primer ministre sortint ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per les eleccions del 2029. Per això ha fet un pas al costat i donarà ple suport a qui en sigui el successor.
2: El meu successor tindrà el meu suport total i inequívoc, amb la certesa que heretarà una Gran Bretanya molt més forta i justa que la que jo vaig heretar fa 2 anys, més preparada per als reptes que tenim al davant i més capaç d'assegurar que el Partit Laborista aconsegueix un segon mandat.
1: Sembla que Starmer sí que aconseguirà el que demanava des de feia mesos, evitar el desgast que suposaria una batalla oberta dins del partit per veure qui l'encapçala. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burnham ja ha dit que s'hi presenta, i per ara no n'ha sortit cap altre, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre. Aquest dilluns ha vingut a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per ser-ho. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit.
3: Passa un minut i mig d'un quart d'11. A Colòmbia són moments decisius. El candidat de l'esquerra, Iván Cepeda, assegura que continua la cursa per la presidència, tot i reconèixer el resultat provisional que atorga la victòria de la segona volta a Abelardo de las Priella. Cepeda remarca que cal esperar que el resultat sigui definitiu i també que resolguin les 57.000 reclamacions que ha interposat el seu equip de seguretat electoral. Ha fet una crida, això sí, a la calma entre els seus seguidors. Des de Bogotà, Joan Biosca, bona nit.
4: Hola, què tal? Bona nit. Iván Cepeda assegura amb fermesa que ell encara és candidat a la presidència de Colòmbia, alertant que els resultats coneguts en aquestes darreres hores són provisionals i no definitius. És cert que a Colòmbia el recompte ràpid de taules i actes testimonis s'agafa com a bo, marca qui guanya les eleccions, però mai havia passat que entre un i altre candidat hi hagués poc més de 200.000 vots. El líder de la coalició d'esquerres colombiana ha demanat calma i serenitat als seus partidaris i també seguidors no manifestar-se i esperar els resultats finals.
5: Somos, según arrojan ayer los resultados, la mitad de este país en términos políticos. Tenemos una larga historia de resistencias y estamos muy curtidos. Hemos derrotado a muchos gobiernos autoritarios, a muchos políticos violentos.
4: Des de les files de l'extrema dreta es veuen guanyadors. El candidat Abelardo de las Priella oferia en aquestes darreres hores un missatge des de Barranquilla, ja com a cap d'estat electe. També els seus partidaris celebraven la victòria a les urnes. La darrera paraula està en mans del Consell Electoral de Colòmbia i, si cal, podria intervenir la justícia. Hores de gran incertesa al país andí.
0: Els Estats Units han suspès les sancions a l'Iran per la venda de petroli fins al 21 d'agost. És una decisió que indica el bon camí de les converses de pau entre els dos països després de la trobada d'aquest cap de setmana a Suïssa dels equips negociadors. La notícia ha fet caure encara més el preu del cru. El barril de Brent val un 3% menys, al voltant dels $77. Ignasi Abad, bona nit.
6: Bona nit, i això ho acaba de celebrar ara mateix Donald Trump, que està en roda de premsa en aquests moments al despatx oval de la Casa Blanca. Els dos mesos sense sancions al petroli iranià també hem de ser 60 dies sense peatges a l'estret d'Hormuz. Trump diu que l'estret està obert i que ells se n'ocuparan que continuï estant obert, si no tornaran a posar el bloqueig navals que imposaven. Durant aquest període de 60 dies, deien, Washington i Teheran han de segellar un acord, han de negociar la limitació del programa nuclear de la República Islàmica. De moment, segons el vicepresident J.D. Vance, els inspectors de l'ONU tornaran a revisar les instal·lacions iranianes nuclears.
7: Els iranians han acordat convidar els inspectors de la IAEA a tornar al seu país, la qual cosa és una fita important per al poble americà i el primer pas per posar fi permanentment a un programa d'armes nuclears a l'Iran.
6: En tot cas, el portaveu del Ministeri d'Exteriors iranià ha matisat que l'entrada dels inspectors es farà d'acord amb el que digui el Parlament i el Consell Suprem de Seguretat Nacional del país persa. Després de dos dies de negociacions a Suïssa aquest cap de setmana, els contactes continuen a diferents nivells. El president iranià Massoud Pezeshkian viatja al Pakistan, país mediador, recordem, per continuar les consultes sobre el procés. El principal negociador iranià, Mohammed Baqet Ghalibaf, va a Oman per coordinar l'administració conjunta de l'Iran amb aquest país de l'estret d'Hormuz, i el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio es desplaçarà demà al Golf Pèrsic per supervisar precisament el trànsit de vaixells a les 7, a veure si s'està fent tal com van acordar.
3: Doncs avui la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha assegurat davant el Parlament que l'entitat segueix molt de prop tot el que passa a l'Orient Mitjà i que ara mateix no considera necessària una resposta més contundent del BCE pels efectes de la guerra. Lagarde ha allunyat així una nova pujada dels tipus d'interès.
8: The shock is too large to look through.
9: El xoc és evident, però encara no veiem cap evidència que s'hagin consolidat unes expectatives d'inflació o efectes de segona ronda que justifiquin una resposta més contundent en aquesta fase.
0: Són les 10 i 21 minuts, fem una pausa per la publicitat i a la tornada tornarem a parlar de la calor d'aquests dies. Ve per demà una nit en alguns punts de Catalunya de molta, molta, molta calor. Ara us ho expliquem.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
12: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
13: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
14: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
15: Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
16: Aquest festival grec seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
15: Entrades a Teatre Poliorama.
17: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarrer, Siganí, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuetx, Joan FrescFestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
18: La nit dels ignorants s'hereda.
19: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
18: Pot arribar a travessar oceans.
20: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
18: Veu com creixen els seus oients màgics.
21: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
18: I posa la pell de gallina.
22: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
23: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
22: És que m'heu posat la pell de gallina.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
24: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Gairebé 42 graus i mig, concretament 42,4. Aquesta és la temperatura màxima que s'ha assolit avui a Catalunya. L'ha registrat la ciutat de Lleida, però diverses poblacions han superat els 41 graus. Avui era el punt àlgid de l'onada de calor, però de cara a demà, nit de revetlla, les temperatures també seguiran sent molt altes. Oriol Pujador, bona nit.
25: Què tal, bona nit.
0: I això vol dir que aquesta nit costarà dormir a bona part del país, també.
25: Sí, sí, perquè a la façana litoral, entre el Garraf i el Maresme, la Catalunya central i a les comarques de Lleida, de fet, hi ha un avís del Meteocat, un avís de perill, perquè la calor pot ser intensa aquesta nit i matinada. Durant el dia, Lleida ha registrat, com deies, la temperatura més alta, però a banda de Ponent, també Vinebre, la Ribera d'Ebre, ha fregat els 42 graus, i a la Catalunya central, algunes poblacions del Bages han arribat als 40. Per tot plegat, Protecció Civil demana extremar les precaucions davant l'episodi d'altes temperatures que encara s'allargarà uns dies, com a mínim fins dimecres. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, insisteix en la necessitat de d'estar alerta durant aquests propers dies.
1: Malgrat que baixarà una miqueta la temperatura, però que ja ens avisen que no massa i, per tant, doncs aquesta calor serà continuada i caldrà tenir aquesta vigilància també, sobretot amb les persones que siguin vulnerables, que estiguin a la vora nostra.
0: Sí, aquesta onada de calor arriba a les portes de la Revetlla de Sant Joan, ho dèiem, i després d'uns dies sense gaire pluges, a més, vull dir que això ha disparat el risc d'incendi.
25: Sens dubte, el govern diu que el risc és extrem, per això no s'autoritzen fogueres ni llançament de petards o coets prop de massa forestal. Es fa una crida a la responsabilitat de la població. Aquesta tarda, de fet, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, han presentat la campanya de conscienciació d'aquest estiu, que es titula Foc és foc, que inclou anuncis, recomanacions i consells d'autoprotecció davant d'un escenari de molt perill.
2: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
4: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
25: Aquesta tarda hi ha hagut diversos incendis provocats per un front de tempestes que ha afectat les comarques del Pirineu. El més destacat ha estat a Talarn, al Pallars Jussà. Els bombers l'han aconseguit estabilitzar, però al cap de poca estona, tot i que el foc s'ha declarat en una zona de difícil accés.
3: Doncs a Lleida, on ja hem dit que avui han arribat aquests 42,4 graus, els pagesos reclamen instruccions més clares per saber quan han d'aturar la feina al camp. Mentrestant, entitats socials reclamen més inspeccions de treball. Lleida, Júlia Albacar.
5: Amb la campanya de la fruita ja en marxa, la calor d'este dilluns ha complicat la feina al camp. Això explicava l'Ousmane, que fa 20 anys que treballa com a temporer.
6: Más duro, cada vez más calor, más duro. Por este ahora empezamos a trabajar a las 6:30 hasta las 12:30.
5: Quan hi ha avisos de perill per calor, s'avancen els horaris de feina i cal garantir protecció per als treballadors. Quan la temperatura és extrema, els treballs s'han d'aturar del tot, però Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos, troba a faltar directrius concretes. N'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
7: Unes recomanacions per dir: avui a partir de una no podeu treballar. O no treballeu, us recomanem que no treballeu.
5: Algunes entitats, com Fruita amb Justícia Social, reclamen més inspeccions de treball. Sentim l'activista Bàrbara Primo.
26: Nosaltres esperem que la inspecció estigui als camps, i no a les 8 de la tarda ni a les 8 del matí, a les 3 de la tarda i a les 5 de la tarda.
5: L'any passat, un temporer va morir per un cop de calor al Segrià mentre treballava a 40 graus. L'empresa va ser una de les 9 sancionades el 2025, a Ponent.
0: Gràcies, Júlia. L'onada de calor està sent molt important en el conjunt de països europeus, especialment a França. Allà, al sud-est, a Carpentràs, dos nens de 2 i 4 anys han mort després de quedar atrapats dins un vehicle durant aquesta onada de calor que afecta el país. La Fiscalia està investigant els fets, tot i que la principal hipòtesi de la seva mort és aquest fet de les altes temperatures. L'episodi amb màximes properes als 43 graus ha activat l'alerta màxima a més de la meitat de França i s'han cancel·lat les classes en algunes escoles. 13 persones han mort ofegades durant el cap de setmana mentre es banyaven per refrescar-se, justament. És la segona onada de calor a Europa en menys d'un mes, amb mesures com la suspensió de trens a França i Bèlgica. Al sud d'Anglaterra i Gales, les temperatures també podrien arribar als 38 graus fins dijous, i a Alemanya 5 persones més han mort ofegades en llacs i al mar Bàltic.
3: Doncs amb aquestes temperatures, l'Olga Clapés, la nostra companya del Departament d'Assessorament Lingüístic, vol aturar-se en una paraula que ja us podeu imaginar quina és.
27: Ja fa dies que la paraula ha de ser calor. Del llatí calor, que ens ha donat paraules com calent, calefacció, caldo o caldera. No fem cap descobriment si diem que fa calor. I és que ens estem acostant a la canícula, que ve del llatí, del diminutiu femení de canis, gos. I és que canis és el nom que rebia l'estel Sirius, o estel del gos, de la constel·lació Ca Major, molt lligat a aquesta època de calor. Per això els dies de calor, mandra i ganduleria, ens agrada fer el gos. Ja ho ha dit tothom que fa calor, però siguem una mica més originals i busquem alternatives. Podem dir que fa calda, butorn, que fa bubó, xardó, calitja, calorada, quina estuva, quina ardor o caliu, déu-n'hi-do quina xafogó o fins i tot fitó. I encara que l'expressió va fer fortuna, no és el caloret, eh? Sempre caloreta o escalforeta.
24: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: El president del BBVA, Carlos Torres, ha defensat avui la política de préstecs hipotecaris de l'entitat després de que la Comissió de la Competència hagi situat la gran banca en el punt de mira per pràctiques anticompetitives i els hagi obert un expedient sancionador. Torres s'ha mostrat contrari que el Banc d'Espanya limiti les concessions d'hipoteques de més risc. Santander, en Charles Lafuente.
8: Davant la investigació engegada per Competència sobre els preus de les hipoteques a tipus fix, Carlos Torres diu que el BBVA ha actuat correctament i respectant totalment les normes.
9: Considero que tenemos un firme compromiso con el cumplimiento de las normas y en todo momento hemos actuado correctamente y creo que así se verá en lo que se sustancie en este procedimiento que, como digo, está en sus inicios.
8: Torres ha demanat que no s'intervingui el mercat hipotecari espanyol perquè Defensa és molt competitiu i funciona.
3: Dos quarts d'onze, avui ha mort una d'aquelles persones que quan diguem el nom i cognom molta gent pensarà, doncs sí, em sona molt perquè durant anys apareixia molt als mitjans de comunicació. Ha mort als 100 anys Alan Greenspan, el president de la Reserva Federal dels Estats Units que més temps ha liderat la institució en l'era moderna. Greenspan va estar al capdavant de la Fed entre el 1987 i el 2006, sota els mandats de quatre presidents, Ronald Reagan, George Bush, pare, Bill Clinton i George Bush, fill. La seva gestió al capdavant de l'organisme responsable de la supervisió bancària i de la política monetària va fer possible l'expansió econòmica més llarga de la història dels Estats Units, però també va rebre dures crítiques per la crisi financera del 2008. Se'l va acusar de no vigilar prou i deixar créixer els productes hipotecaris tòxics que van acabar sent el detonant de la crisi.
0: Novetats en el cas de la mort d'Isaac Andic. La jutgessa que investiga el cas ha citat a declarar la terapeuta de la família, la parella de l'empresari també i les seves filles, que són germanes de l'acusat Jonathan Andic. La magistrada també ha demanat reconstruir la caiguda juntament amb els forenses. Maria Costa.
12: En total hauran de declarar una dotzena de testimonis, entre aquests també dos Mossos d'Esquadra de la unitat de muntanya que van inspeccionar la zona de la caiguda. La jutgessa també ha demanat als Mossos que identifiquin els dos excursionistes que van interactuar amb Jonathan Andic el dia de la caiguda. A més, també ha reclamat l'historial mèdic complet d'Isaac Andic per conèixer amb més precisió quin era el seu estat de salut abans de morir. La investigació intenta determinar les circumstàncies de la mort d'Andic durant una excursió a Montserrat el desembre del 2024. El seu fill, Jonathan Andic, està investigat per un delicte d'homicidi.

0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, lloa la figura de Jordi Pujol i reconeix el paper decisiu que ell i el seu partit, Convergència Democràtica, han tingut per a Catalunya. N'ha parlat durant el lliurament del fons documental de Convergència a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Anem cap a Sant Cugat del Vallès. Marta Vallès, bona nit.
1: Bona nit. Tota la història del partit de Convergència Democràtica de Catalunya, campanyes electorals, material audiovisual, llistat de militants, altes i baixes, marxandatge, actes de congressos, tot queda des d'avui custodiat com a part de la història del país a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Allà s'ha fet aquest matí l'acte de lliurament del fons documental que ha presidit Salvador Illa. El president ha lloat la figura de Jordi Pujol i el partit que ell va fundar.
2: Catalunya deu molt a Convergència Democràtica i Catalunya sense Convergència Democràtica no hauria estat el país que és avui. Convergència Democràtica va molt associada a la figura del president Pujol. Avui també és un moment per reconèixer-hi la seva tasca de servei al país.
1: El president Pujol, per la seva part, ha dit que mai ha estat independentista, però que sempre s'ha plantat davant els qui voldrien que els catalans tinguessin una presència testimonial al conjunt de l'Estat.
3: Molts indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuals. Això ho ha sentit cada dos per tres. No ho hem de ser. No serem residual. Ens hem de posar amb tota rotunditat.
1: A l'acte també hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas. Jordi Pujol ha arribat acompanyat del seu fill, Oriol Pujol Ferrussola. El diputat d'Esquerra i exresponsable d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha rebutjat cap irregularitat davant del jutge del Tribunal Superior de Justícia que està investigant-lo per uns contractes de la seva empresa amb l'Ajuntament d'Altafulla. De tot plegat, ara fa 7 anys. Cristian Roldán.
4: L'exconseller Elena ha negat cap favor polític per part del llavors alcalde d'Altafulla, Félix Alonso, a qui també s'investiga, però el Suprem, per la seva condició de diputat al Congrés, i assegura que ni tan sols es coneixien en persona. També s'ha remès a l'informe d'antifrau que va detectar irregularitats en aquesta contractació, però no indicis de delicte penal. Unes irregularitats que l'advocat d'Helena xifra en un benefici total de 600 euros per l'empresa. De la seva banda, l'exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, qui també figura com a administrador de Sinergia, defensa que ell es va desvincular d'aquesta companyia el juliol del 2018 i que la seva feina tampoc tenia res a veure amb aquest tipus de contractacions menors.
0: I parlem ara de l'automobilística Ebro, que preveu fabricar aquest any el doble de cotxes a la planta de la Zona Franca de Barcelona i arribar així fins a les 30.000 unitats. Rafael de Ribot.
5: Doncs sí, això és possible perquè la companyia ha estrenat una segona línia de muntatge que, a ple rendiment, Manel, li permetria produir encara més, tot i que la fabricació s'anirà compassant amb les xifres que aconsegueixin de vendes. Rafael Ruiz és president del grup Ebro Motors.
6: L'any passat vam estar al voltant unes vendes del voltant de 14.000 cotxes. Aquest any volem està entre 25.000 i 30.000 unitats. Aquest és el nostre objectiu i la companyia, doncs, és molt important perquè això, aquestes vendes, l'augment de les vendes de vehicles Ebro també s'està traduint a treballadors.
5: Actualment, segons l'empresa, el grup Ebro dona feina a uns 2.000 treballadors directes i a uns 2.000 més d'indirectes. A més, diu

0: de l'R13 i l'R14 entre Montblanc i Vilaverd augmenti uns 10 minuts. A Tarragona, Ricard Boigas.
1: L'incendi causat pels lladres que volien robar coure ha provocat danys greus al sistema de regulació de trànsit. El primer que ha fet Renfe ha estat activar un pla alternatiu de carretera entre Vinaixa, Les Garrigues i la Plana Picamoixons a l'Alt Camp. La intenció de DIF és activar un sistema de regulació de trànsit de trens alternatius. Serà més lent que l'automàtic. Un altre robatori de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès va afectar la circulació de trens a l'R3 durant més de 6 hores.
2: Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada tota la informació cultural.
3: Catalunya nit.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
5: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
6: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
5: On es va assajar, això?
6: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va...
5: Home,
6: va, com una aparició.
7: Imagina't, és una visió.
6: Va deixar els faros oberts i de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
5: Als Estats Units això acaba amb trets.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: La millor hora del dia.
4: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
8: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
9: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
8: Per aprofundir en tota mena de temes.
10: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
8: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
11: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
4: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
12: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: I atenció especialment si teniu 18 anys o algú a la vora a casa vostra que estigui a punt de fer-ne, perquè els joves nascuts el 2008 ja poden sol·licitar el bo cultural jove al Ministeri de Cultura. Es tracta d'una ajuda de 400 euros per adquirir productes o entrades d'activitats culturals. Entre les novetats d'enguany hi ha que l'ajuda també servirà per a la compra d'instruments musicals, materials per a la creació artística i cursos culturals. Els joves disposen d'un any per fer servir els 400 euros en les gairebé 4.000 entitats adherides arreu de tot Espanya. Enguany, el Ministeri col·labora amb entitats del tercer sector perquè el bo arribi als sectors més vulnerables.

0: Així és com sona Després de nosaltres, un musical de nova creació i en català que s'estrenarà al Festival Grec i que explora què passa amb l'amor quan una relació s'acaba. Amb música de Miquel Tejada i direcció de Jumón R, està protagonitzat per Júlia Jové i Xavi Navarro. Marta Vives.
1: L'amor després de l'amor és un gran tema a la vida i a la ficció. El cineasta Eric Romer en va parlar a la seva pel·lícula Trio amb mi bemoll i precisament aquesta història és la que serveix de punt de partida a Després de nosaltres. El nou musical que sota la direcció de Jumón R i música de Miquel Tejada ens fa reflexionar sobre com sobreviure al desamor quan encara hi ha vincle. Júlia Jové.
2: Una adaptació o una inspirar-nos, no?, en el Trio mi bemoll de Romer. I aleshores que parlava d'una exparella, no?, i d'aquestes visites que ella li feia a ell i de com miraven de poder subsistir, no sé, o de sobreviure a aquesta sensació de ser ex d'algú, no?
1: Amb tocs d'humor i amb música en directe interpretada per Andrea Mir, l'obra reflexiona sobre les relacions d'avui en dia. Xavi Navarro explica que el muntatge té una mirada generacional.
3: És una manera d'entendre les relacions i d'entendre l'amor que potser generacionalment l'entenem diferent a com s'entenia en generacions anteriors o fa uns anys que era tot com molt més compartimentat i tu ets això, tu ets allò. Ara no, ara és més voluble tot, d'alguna manera més transparent.
1: Una mirada, per cert, i sobretot en la nostra llengua.
3: Penso que és molt interessant tant perquè ens permeten crear espectacles en català per un públic que s'ha de sentir

0: interpel·lat i que, per altra banda, dona espai a que hi hagi teatre català de creació.
1: Les entrades de Després de Nosaltres, tant pel Grec com per la temporada al Teatre Texas, ja estan a la venda.
2: El semiòleg i enigmista italià Stefano Bertesaghi posa a prova el lector el llibre Proves sense corregir, un thriller ple d'errors que s'han d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. Un joc lingüístic que s'ha traduït a diferents llengües i que s'ha adaptat ara en la versió també al català, Montse Camps.
3: El protagonista de la història és un corrector de proves que treballa en una petita editorial i amaga 10 errors a cada capítol del llibre. No són casuals perquè proporcionen al lector la clau per resoldre un crim, el de Nicolò Errante, un cèlebre escriptor que mor en circumstàncies estranyes. Un llibre que és enigma i joc i que ha fascinat milers de lectors italians, alguns dels quals han trobat més errors dels que realment hi ha, com explica Catalunya Ràdio Stefano Bertesaghi.
4: Aquest va ser un dels problemes, perquè havíem de comprovar que els errors que posàvem eren realment errors. Perquè hi ha moltes formes que potser estan permeses, però no són les millors. En resum, la llengua sempre està en evolució i els errors són l'evolució de la llengua.
5: Sono l'evoluzione della lingua.
3: Proves sense corregir arriba en català amb edició 62, que inclòs les solucions al final, cosa que no fan totes les traduccions a altres llengües. I també s'ha adaptat, per exemple, en comptes dels noms de clàssics italians poc coneguts, hi apareixen clàssics catalans com Víctor Català o Joanot Martorell. Pau Vidal ha estat l'encarregat de fer la traducció i l'adaptació.
6: Són jocs que s'han d'adaptar, que la traducció directa no funciona. El que hem hagut d'adaptar han estat els noms i després, clar, els errors estrictament lingüístics, o sigui, ortogràfics i gramaticals, que en aquest sentit nosaltres ho tenim més fàcil perquè els italians en general es barallen menys per l'ortografia que els catalans.
3: En castellà el publica Seix Barral en traducció de Germán Beritens.
1: Ara que justament demà els alumnes que es van examinar de la selectivitat sabran ja la nota que han tret, la Marta Riezo, l'escriptora i col·laboradora del Catalunya Nit habitual els dilluns, avui posa la mirada sobre justament la conveniència o no d'anar a la universitat.
7: Vosaltres veu anar a la universitat? Quin record en teniu? Jo hi vaig anar, va estar bé, però què voleu que us digui, ni fred ni calor. Tot i així, he recomanat als nebots que hi vagin. També els vaig dir que si s'ho prenen com una continuació de l'escola o una manera de postergar l'entrada al món laboral, no cal ni que es molestin. L'han d'entendre com un espai on desenvolupar el pensament crític, entendre les perverses dinàmiques de grup i intuir una especialitat. És això que el 40% del país creu que no compensen els diners i temps invertits a la universitat. Què voleu que us digui? Em sap greu aquest desencant, perquè tenir l'opció d'estudiar és un privilegi que no tothom té. No hi ha fórmula màgica per sortir endavant al mercat laboral. A la propera dècada, amb la nostra amiga, la intel·ligència artificial, viurem un recalibrament enorme de les professions actuals. Els joves, com sempre, tindran el futur a les seves mans. I potser de manera literal, si trien un ofici manual com lampista, soldador naval o ebenista.
2: Tres quarts d'onze, David Huac, bona nit.
8: Bona nit.
2: Comencem el món dels esports amb una narració d'un partit que ja sabem com ha acabat.
9: S'acabarà el partit, la victòria serà pel València, que quedarà només a un partit de ser campió. El València ha sigut superior en global en el partit d'avui. És una llàstima perquè el Barça s'ha desgastat per res, perquè la victòria serà per l'equip de fora.
8: Doncs el Barça que ha acabat perdent el tercer partit de la final ACB contra el València, el primer al Palau Blaugrana, 80-88 ha estat el marcador final, amb una reacció important del Barça, això sí que anava 18 punts per sota, però ha acabat, aconseguit igualar el partit a 73, però aleshores el València li ha tornat la moneda amb un altre parcial que ha acabat decidint el partit. Avui fet inèdit, dos jugadors per sobre d'un 30 de valoració en una final ACB, feia prop de 30 anys que no passava, des de l'any 98. El Barça, però, que s'ha desgastat, com deia l'Ernest Macià en aquesta narració, per poca cosa, perquè haurà de guanyar dimecres, dia Sant Joan, el quart partit per forçar el cinquè, que seria dissabte a les hores a València. Per tant, el Barça, contra les cordes, ha tornat a perdre el factor pista i aquest quart partit, doncs, de dimecres, que serà decisiu.
1: Segon document sonor del dia, Leo Messi, que avui l'ha tornat a fer grossa, ha parlat després del partit del seu doblet contra l'Àustria.
10: No, no sé, la verdad que ahora así lo recuerdo, ahora estoy cansado, estoy con poca fuerza y me cuesta pensar, así que nada, disfrutando este momento y con ganas de ir con mi compañero.
8: Mirava de triar Messi quin dels 18 gols que ha marcat en Mundials li agrada més, que ell considera el millor, no se n'ha sortit per aquest esgotament que destacava. Avui, dos més al sac de Messi, els que han permès desempatar amb Miroslav Klose. Messi estava empatat amb Klose, l'alemany, amb 16 gols en total en Mundials, amb els dos que ha anotat avui contra Àustria, en la victòria de l'Argentina 2-0 contra els austríacs, doncs es col·loca com a màxim golejador històric en Mundials en solitari, i això que amb empat a 0 Messi ha fallat un penal, és a dir, que en podia haver sumat 3, de tota manera, amb 5 gols en aquest Mundial, és el pitxitxi en solitari de l'actual Copa del Món.
2: 5 gols, el segon partit del Mundial, no està malament, però compte que ve Mbappé per darrere també. Va, i ara escoltem el que ja podem dir ara sí, que és el nou entrenador del Girona.
11: Per mi una alegria immensa. La veritat que porto 2 anys aquí. Poder tenir aquesta oportunitat per mi és m'omple de responsabilitat també, però sobretot amb molta il·lusió i moltes ganes.
8: És Quique Álvarez, ho havíem apuntat fa uns dies, que agafaria les regnes del Girona en l'any del descens a segona. Així serà. Serà el tècnic del primer equip gironí. Fins ara dirigia el filial del Girona, Quique Álvarez, i en aquesta aventura l'acompanyarà el seu germà, que li farà de segon tècnic, Òscar Álvarez. Per tant, el tàndem dels Álvarez, Quique com a primer tècnic i Òscar com a segon, dirigiran el Girona a l'any en què el Girona buscarà el retorn a primera.
2: Gràcies, David. Fins demà.
8: Fins demà. Adéu-siau.
1: Però ja sabeu que els dilluns sempre parlem una mica més dels esports amb Toni Padilla. Com estàs, Toni?
12: Què tal? Com esteu?
1: Molt bé. Benvingut aquí al Catalunya Nit. Mercès. A veure, dèiem que el Mundial continua i avui vols parlar d'un equip del qual, de fet, n'hem parlat aquí ja i se n'han dit moltes coses. És la selecció iraniana, no? Just ara que parlem si les converses de pau avancen o no avancen amb els Estats Units, hi ha una realitat, que una cosa que és un fet, que és el futbol com a eina diplomàtica. L'Iran, no?, està jugant a aquest Mundial. Ens en pots fer un resum de com és aquest acord, no?, que fa que el futbol doncs faci que hi ha algunes coses que tiren endavant quan després a la vida doncs són ben complicades.
12: És increïble que dos estats que estan en guerra i que òbviament no es posen d'acord en els acords de pau, que ara els signem, ara no els signem, sí que s'han posat d'acord per jugar un Mundial de futbol, no? Aquest és el poder de l'esport rei a nivell de política i també de negocis. Ho hem explicat una mica per sobre. Quan es va fer el sorteig al Mundial no hi havia guerra, per tant semblava que Iran podria jugar al territori nord-americà sense problema. Llavors va esclatar el conflicte bèl·lic, Iran va dir no aniré a jugar als Estats Units, Trump va dir tampoc us vull, però Gianni Infantino, president de la FIFA, va començar a moure una miqueta, va aixecar el telèfon, té bons contactes i va arribar a un acord entre totes les parts que consisteix que els jugadors d'Iran tenen el seu camp base a Tijuana, a l'altra banda de la frontera, és a dir, en territori mexicà, aquí dormen, aquí entrenen, aquí estan tranquils, i quan arriba el dia de partit agafen un avió, volen en territori nord-americà, arriben, baixen, juguen, pugen a l'avió i tornen cap a Tijuana per tornar a descansar. Així no han de fer ni, no han de passar més de 24 hores a territori nord-americà. Aquest és l'acord. De moment han jugat dos partits, els dos els han empatat a Los Angeles i de moment si guanyen el darrer contra Egipte, a Seattle, doncs fins i tot es podien classificar per la següent ronda.
1: Avui, però, vols parlar-nos del gran heroi de l'equip en l'últim partit contra Bèlgica.
13: Good pass. De Bruyne, excellent control! Must be, surely!
1: El porter.
12: Sí, correcte. Veig que no vols pronunciar
1: no,
12: el nom agnès.
1: No, ho deixo per tu.
12: Va, correcte, sí. És l'Aridesa Bayramvat. És el porter d'Iran, un porter ja veterà, que va fer aquesta aturada increïble contra el partit contra Bèlgica, una de les millors del torneig. Li van donar el premi de MVP, de millor jugador del partit. I, realment, doncs, va fer una actuació soberbia i va fer-ho també defensant que els responsables del règim islamista de Teheran han utilitzat les xarxes socials per polititzar les seves aturades, dient així de defensem la nostra terra, és a dir, yeah, si defensem la porteria, defensem la terra, i fins i tot van agafar, van fer com un mem, una cosa així molt, molt viral, que era que van manipular l'imatge de Bayramvat com si estigués tancant ahir l'estret d'Hormuz, com dient, som molt bons defensant.
1: Sí, sí, sí. Home, és veritat que sempre en situacions complicades el futbol és política, s'acaba convertint en política.
12: Sempre ho és, i han acabat polititzant aquest home, que jo us volia explicar la seva història, perquè la seva història realment és molt emotiva. Ja et pot realment impactar. Aquest home és molt humil, és fill de pastors nòmades d'una ètnia, els Luri, que són una ètnia kurda, són una minoria dins Iran. El millor del Mundial de Futbol és que ens permet aprendre geografia molt i antropologia, és a dir, descobrim que no tots els iranians parlen farsi i són perses, hi ha moltes minories, són un país molt ric demogràficament, i el porter, el seu gran heroi, és d'una ètnia kurda. I era pastor, els seus pares eren pastors, analfabets, que vivien encara a les muntanyes de forma gairebé semi-nòmada, baixaven a la ciutat a vendre els formatges que feien amb les cabres, a baixar l'escola ell comença, que passa per una escolarització, comença a jugar a futbol al pati d'escola com tants nens, volia marcar gols, fins que un dia algú es lesiona i diuen, posa't a porter, i va descobrir que tenia molta traça. Ja sabem un moment que els professors d'escola deien, aquest nano té futur, per què no intenta ser futbolista? I el pare va dir, no, aquest nano el que farà és pujar a les muntanyes a cuidar les cabres amb mi. I quan amb els seus estalvis es va comprar uns guants de porter, el pare els va amagar i li va dir, no, és que defraudaràs la família, tu, som gent molt humil, tu aquí amb les cabres, no? És que ha de fer, l'Alera Isabel Rambat, amb 15 anys va marxar de casa, va demanar diners a amics i va marxar a la capital, a Teheran, dient, triomfaré en el món del futbol amb 15 anys, sense contactes, sense saber res, i va anar a picar les portes dels clubs de futbol i òbviament no el volien. Llavors, què ha passat? Va acabar vivint als carrers. Va estar més d'un any, amb 15 anys, vivint als carrers, buscant qualsevol tipus de feina. Va ser escombriaire, va ser repartidor de menjar, va treballar a una pizzeria i en un moment també va treballar netejant cotxes, són d'aquests, doncs, negocis d'anar... Mm. I ell explica que hi ha un moment que arriba un cotxe molt luxós i era el millor futbolista de la història de l'Iran, la Lida Ell, i ell li tremolava les mans dient estic veient a Lida Ell, no? I ha acabat, ell va acabar coneixent perquè la història té un final feliç. Un moment, a un club sí que li fa una prova, comença a jugar, i a partir d'aquí comença a tirar endavant, arriba a la primera divisió, arriba a un Mundial de Futbol i un moment que li canvia la vida, que és aquest. And the referee, on review, gives Portugal a penalty. Ronaldo is denied. The boyhood dream moment for a young goalkeeper on the streets of Tehran, and it comes true tonight. Aquesta narració magnífica que li atura un penal a Cristiano Ronaldo al Mundial de Rússia del 2018 i la narració d'un gran periodista britànic que havia fet documentació i sabia la història, diu, s'ha fet realitat el somni d'infància d'aquest nano que va dormir als carrers de Teheran perquè li aturava un penal a Cristiano Ronaldo. Aquell moment a Iran el van convertir en l'heroi, des de llavors és un dels millors porters asiàtics, juga sempre i l'altre dia el van escollir millor futbolista del partit.
1: Home, doncs tenir, tenir tot aquest protagonisme no és qualsevol cosa, i més venint d'un partit com l'Iran, que també té poques oportunitats d'exhibició pública, no? Com és per l'Iran jugar aquests partits?
12: És molt tens, perquè a més els partits els ha jugat a Los Angeles, i a l'estat de Califòrnia és l'estat del món on hi ha més persones descendents de totes les persones que van fugir d'Iran amb el triomf de la revolució islamista de Khomeini. Molts d'ells simpatitzants de l'antiga monarquia, de l'antic règim del Xa de Pèrsia. Per tant, el lloc on hi ha més opositors a l'actual règim islamista de Teheran és a Califòrnia, i aquí jugava la selecció. Llavors, en els partits, els aficionats porten les banderes amb un lleó al mig, que és la bandera monàrquica de l'època del Xa. Hi ha una sentència que diu que no haurien de poder-la portar, perquè no és una bandera legal en aquests moments, però ells la porten, les autoritats nord-americanes fan la vista grossa, i en cada partit a la senyal televisiva veiem moltes banderes monàrquiques. Llavors, clar, és complicat perquè els aficionats odien el règim que va crear Khomeini, perquè ells en van fugir, xiulen l'himne, però quan comença, animen la selecció, perquè ells són iranians.
1: Al
12: moment de l'Inde hi ha molta tensió, perquè veus diferents tipus de banderes, les monàrquiques, els islamistes, algunes que directament no tenen cap escut, dels que no es volen mullar, llavors comença el partit i tots animen a la mateixa selecció, amb alguna excepció, hi ha alguns molt radicals que van en contra de la pròpia selecció, però en general, ho està veient tothom, el futbol està unint una miqueta tant la diàspora opositora com la gent que està vivint a Iran al voltant d'aquesta selecció, que de moment, mira, encara té opcions de classificar-se.
1: I els jugadors? Clar, tampoc.
12: Ho passen molt malament, clar, perquè, òbviament, ells viuen en una dictadura, no hi ha llibertat. Recordem que el darrer Mundial, el 2022, el Mundial que es va jugar a Qatar, es va jugar en un moment molt, molt tens, perquè s'havia produït, doncs, l'assassinat d'una jove, la Mahsa Amini, aquella noia que era d'origen curt, també, que portava el vel molt baixat per ensenyar una mica de cabell de forma provocativa. La policia de la moral la va empresonar, la va torturar, la va assassinar. Llavors van sortir moltes persones al carrer, van haver-hi centenars de morts, i en aquell moment es va jugar al Mundial. I la major part de futbolistes, aquí potser no, però allà els futbolistes són com gent més progressista, i es van negar a cantar l'himne. I es va entendre que era una forma de donar suport a les manifestacions democràtiques que hi ha al seu país. El que es diu és que el règim els va acollar, els va dir, si no canteu l'himne, no ens doneu suport, la vostra família, que és a Iran, patirà, i el següent partit sí que van cantar l'himne. Però va haver un jugador en concret, que és el Sardar Azmoun, que també és d'una ètnia d'aquestes que hi ha allà, que és d'ètnia turcmana, en aquest cas, va ser el més valent, i va arribar a penjar un missatge a les xarxes socials que deia... Això el trobo. Aquí, és correcte. No em puc quedar callat, i si el càstig és expulsat de la selecció nacional, és un petit preu a pagar per un sol floc de cabells d'una dona iraniana. S'haurien d'avergonyir per la facilitat amb què poden assassinar una persona. Llarga vida a les dones iranianes.
1: Que valent, no?
12: Va ser molt valent, en aquella època jugava a Alemanya. I va un moment que el van deixar fora de la convocatòria, el van acabar convocant i va jugar al Mundial i no va cantar l'himne. En aquest Mundial, Serdar Azmoun, que segueix marcant molts gols i segueix sent un dels millors futbolistes, ara mateix juga a Dubai, no ha estat convocat. I és perquè s'ha convertit en un portaveu de la gent que demana més llibertat a Iran. I llavors, clar, els altres futbolistes tenen molta pressió, més jugants als Estats Units, i estan intentant, doncs, un discurs que és el de dir, estem aconseguint unir tothom, és bonic veure els iranians junts a les graderies, el futbol, això, però clar, això ho diuen a la premsa internacional, quan els pregunta la premsa del règim, doncs tots venen a dir, doncs, un discurs molt nacionalista que sembla que els hi hagi escrit més un propagandista del règim que no passa ells mateixos.
1: Va ser valent, va aprofitar l'altaveu i l'exposició, no? I ara, doncs, n'ha pagat aquest preu. Molt bé, interessantíssim, com sempre, boníssim. Gràcies,
12: moltes
1: Toni
12: gràcies.
1: Padilla. Que vagi molt bé. Bona nit.
14: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

drip, drip, drip of the raindrops. With the sun.

0: Aquesta cançó té missatge. Aquesta cançó té missatge. El tema és quin. Però més amunt no podem anar. Més amunt no podem anar. No sé. Això ha de ser cap avall, suposo. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit. És una cançó d'U2 que es diu Night and Day, perquè si no anirem més cap amunt, però farà calor de dia i de nit. Aquesta propera nit i matinada també tenim avisos de calor nocturna, per tant, costarà més de dormir, sobretot a la façana litoral, amb aquestes nits tòrrides, amb valors que no baixen dels 25 graus, i moltes nits tropicals a moltes comarques. Per tant, en aquest sector de Ponent, de la Catalunya central, del prelitoral, doncs aquí les temperatures també els hi costarà de baixar de nit. Però sí, anem una mica cap avall. Demà costarà, i nosaltres anem dient que avui és el dia més càlid, i ho ha sigut perquè hem arribat als 43 graus a Vilanova de Segrià, 42 al Poal, a Lleida, a Torroja Priorat, a Vinebre. Per tant, avui és el dia que s'ha disparat més la temperatura i demà baixa una mica. Què vol dir baixar una mica? 1-2 graus com a molt. Per tant, continuarà fent molta calor, però sí que potser cap a Ponent els valors més alts quedarien cap als 41 graus. Per tant, encara estem parlant de calor, estem parlant d'onada de calor, tercer dia consecutiu amb aquesta onada de calor, però sí que el pic de calor, doncs, avui ja l'hauríem superat. Demà, en un dia també molt estable, amb sol al matí, amb alguna boira, boirina matinal a la façana litoral, i a la tarda poden créixer algunes nuvolades i encara seran un pèl més esquifides que no pas avui, força concentrades cap al Pirineu i Prepirineu.
2: Molt bé, semblava a mi una mica de música inquietant, sí. I ja té tot el sentit, eh? Perquè realment encara que baixi una mica, si no baixa...
1: És per si no podem dormir, no?
2: Sí, totalment.
0: Exacte.
2: Gràcies, Gemma.
0: Molt bé, bona nit.
1: Bona nit.
0: Doncs intentarem dormir, si no...
2: Descansar.
0: I si no, mira, ja trobarem alguna cosa per entretenir-nos. Demà aquí a les 10,
2: més no? Més i millor.
0: Demà no ho sé. Demà no. Bulletins
2: no,
0: i prou.
2: No, demà bulletins i prou. I ens... No, retrobar-nos, de fet, dijous.
0: Dijous a les 10.

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que Messi s'ha convertit en el màxim golejador de la història dels Mundials, una altra exhibició, ara entrem en detalls, i la nit que és a punt de començar el França-Iraq a Filadèlfia, Condé titular en el lateral dret i França avui juga amb la davantera amb Barcola, que li ha tret el lloc a Doué per acompanyar Dembélé, Mbappé i Olise. La selecció francesa busca la segona victòria després d'estrenar-se amb triomf sobre Senegal. L'Iraq va començar perdent contra Noruega. Però torna a ser el dia Messi perquè aquesta tarda s'ha jugat l'Argentina 2, Àustria 0. Qui ha fet els dos gols de l'Argentina? Messi, que és el millor. Messi, a més, ha fallat un penal als primers minuts de partit, ha fallat alguna ocasió més, però ha acabat marcant el tram final de la primera part, un dels seus gols de tota la vida, el primer, 1-0, el tram final de la primera, i ha tornat a marcar el temps afegit, un gol de davanter voraç, que ha recordat a un que li va fer a l'Arsenal a la Champions un dia que en va fer 4 al Camp Nou, recuperant un refús a l'interior de l'àrea, fintant, xutant, agafant el rebot i fent gol. És un animal. Ja suma 5 gols al Mundial, tots els que ha fet la selecció de l'Argentina, i és el màxim golejador del campionat. Amb els dos d'avui, Messi s'ha convertit en 18 gols en total en el màxim golejador històric dels Mundials. Supera Klose, Miroslav Klose, l'alemany, amb 16. Mbappé n'ha fet 14 i segur que en sumarà més durant aquest Mundial. Ara té una primera oportunitat en aquest partit entre França i l'Iraq que acaba de començar. Just Fontaine era un altre davanter francès i encara és el màxim golejador en un únic Mundial. Va fer 13 gols a Suècia l'any 1958, el primer Mundial de Pelé. Si Messi igual això en aquest Mundial, si igual els 13 gols, que és molt difícil, encara té 6 partits per davant, no faig tu el bigoti. L'Argentina suma 6 punts en 2 partits i pràcticament té assegurada la primera plaça del seu grup. Més enllà del Mundial, fora del Mundial, estem immersos en la final de l'ACB. Aquest vespre s'ha jugat al Palau el tercer partit de la final i el Barça ha perdut per 8 punts, 80-88. El València ha anat al davant la major part del partit. El Barça ha aconseguit retallar 18 punts de diferència a l'últim quart. Ha empatat el partit a falta de només uns minuts, però el València té un ritme altíssim. El sap mantenir, el pot mantenir, s'ha acabat imposant. I a més té Jean Montero, el base dominicà, que s'ha exhibit avui al Palau Blaugrana, 37 de valoració per a Jean Montero. La final està a 2-1 per al València, 2-1 a sota per al Barça. El quart partit serà dimecres, en 2 dies, demà passat, el dia de Sant Joan, a les 8 del vespre, també al Palau Blaugrana. La final, la veritat és que s'ha complicat per al Barça. Tornant al Mundial, aquesta matinada hi ha 2 partits, a les 2 al Noruega-Senegal i a les 5 de la matinada al Jordània-Algèria. Resultats de la nit, matinada passada per als més despistats. Uruguai 2, Cap Verd 2, compta amb l'Uruguai que pot quedar fora i compta amb Cap Verd que té opcions fins i tot a quedar primera de grup. I Nova Zelanda 1, Egipte 3. Primera victòria d'Egipte en un Mundial, gran victòria d'Egipte amb uns minuts de Hamza Abdelkarim, el davanter del Barça juvenil, a la segona part, com el primer dia, i un resultat que ha deixat molt contenta, sobretot, la Sònia Gelmà. Aquesta nit entrarem, atenció, a la concentració d'una selecció que està disputant el Mundial i que té un entrenador català. Segur que sonarà, ja veureu. Ens està esperant. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, edició Mundial, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.

0: El Mundial, el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada nit de Mundial, de dilluns a diumenge, tot el Mundial a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Mundial, dia 12, edició del dilluns 22 de juny. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu, sentiu el programa, i també amb la Sònia Gelmà, que és dels Estats Units, seguint el Mundial. Sònia, com estàs?
1: Hola, bona nit.
0: Com ha anat el dia?
1: Molt tranquil, perquè de fet aquí encara no ha acabat i la selecció espanyola s'entrenarà després aquesta tarda.
0: També hi haurà el Ricard Torquemada aquesta nit. Ricard, com estàs?
2: Bona nit, Xavi.
0: I l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
3: Bona nit, molt bé.
0: I aquesta nit tenim un convidat especial a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio. És el Pol Julián i Pedrosa, un estudiant de traducció, apassionat del futbol, amb interès per fer periodisme en un futur, i que assegura saber-ho tot d'aquest Mundial i del futbol en general. Pol, bona nit, com estàs?
4: Bona nit, molt bé.
0: Benvingut.
4: Moltes gràcies.
0: Quin partit t'esperes amb més ganes a les pròximes hores?
4: El França-Iraq pinta bé, perquè podem veure com se les fa França davant Iraq, amb la gran davantera que té, però jo veig amb més interès el Senegal-Noruega, amb aquest gran partit entre el combinat noruec i Senegal, que serà molt apassionant.
0: Escolta'm, però com, és a les dues de la matinada. Senegal-Noruega juga a Holland, que és un al·licient, però vaja, no sé si seràs dels pocs al país que es quedin a veure aquest partit, Senegal-Noruega.
4: Clar, però
0: Ricard, Àlex, aquest és clarament partit a la carta demà al matí.
5: Home, clarament.
6: Aquest és temptació de veure-la avui, eh? Jo entenc perfectament el Pol.
0: Sí?
1: Sí. Home, és que aquest el França-Iraq acabarà a la una, és estar-te una hora despert fins que comenci.
0: Sí, però demà no treballes ja, tu.
4: No,
0: i
4: demà
0: ja has acabat els exàmens.
4: Sí, he acabat ja els exàmens i cal seguir també a prop a Antonio Nusa, que és un bon extrem.
0: Qui?
4: Antonio Molt Nusa, bo. Que juga per Noruega, que jo crec que el Barça l'hauria de ficar un ull. I a part també a Odegaard i Sorloth, té molt bon equip. I Senegal també un equip molt físic i que a la contra pot fer molt mal, com ja va demostrar l'altre dia contra
0: aquí França. Tenim la prèvia del Senegal-Noruega, que ningú no ens esperava, i ens ha fet el Pol Julián, que ens acompanyarà aquesta nit al Club de la Mitjanit. L'Aina Grau és a la producció del programa, el Salva Pou és al control de l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio, i al control central hi tenim el control central, la Júlia Aparicio, que sempre està atenta i sempre fa la feina. I també hi ha amb nosaltres el Damià Aguilar. Damià, bona nit.
7: Hola, bona nit.
0: Han passat més coses, hi ha més vida més enllà del Mundial. Ja hem explicat el quart partit de la final de l'ACB entre el Barça i el València. Ha perdut el Barça. Demà, final de l'Hockey Lliga. Cinquè partit, l'Igualada pot guanyar la Lliga, l'Hockey Lliga a la pista del Liceo.
8: Després d'igualar la final a dues victòries amb els dos triomfs a les comes, l'Igualada té l'oportunitat demà de culminar la remuntada contra el Liceo i guanyar l'Hockey Lliga per primera vegada en 29 anys. El partit es jugarà en plena Revetlla de Sant Joan a Corunya, on la celebren moltíssim, a 8:45 del vespre.
0: I el Barça de Futbol Sala també demà pot ser campió de la Lliga de Futbol Sala a la pista del Pozo Múrcia.
8: Si guanya Múrcia, serà campió després de les dues primeres victòries al Palau Blaugrana. El partit de demà començarà a 8:45. La primera pilota de partit per al Barça de primera pilota de partit per al Barça de Javi Rodríguez per guanyar la Lliga després de dues temporades sense títols.
0: El Girona ha fet oficial el nom del seu nou entrenador. Serà Quique Álvarez.
8: Les dues últimes temporades havia estat l'entrenador del filial del Girona, amb qui havia aconseguit un ascens. Quique Álvarez serà el successor de Mitchell a la banqueta del Girona a segona. Signa per una temporada i el seu ajudant serà el seu germà Òscar Álvarez. La presentació de Quique serà demà a les 12 a Montilivi.
0: Bona elecció, Quique Álvarez, per al Girona. Ricard i Àlex?
6: Per mi sí. Un tècnic jove per entrenar a segona divisió, per començar una etapa de zero. Abans d'anar a buscar fora, doncs millor mirar dintre.
3: Per mi també ho és, perquè és molt bon entrenador, tant ell com el seu germà, que és l'assistent, tenen molt nivell, ho han fet molt bé el filial, i crec que és una aposta arriscada, com dèiem l'altre dia, però crec que si hi ha algun any que es pot fer és aquest any a segona, perquè el Girona crec que haurà de tirar la gent de la casa i ell els coneix molt bé.
0: Damià, fitxatges al mercat futbolístic.
8: Canales ha fitxat pel Racing. Sergi Canales torna al seu club en el retorn del Racing a primera, i de Michelis deixa el Mallorca, amb qui havia baixat a segona, i fitxa pel Leipzig.
0: Sergio Canales, ens han corregit Sergio per Sergi, però aquest no és càntabre, i li diem Sergio Canales. El Barça d'en Vol, Dami, ha renovat Blas Yang.
8: Segona renovació dels últims dies després de la de Inge San. El lateral dret eslové amplia 2 anys més el seu contracte i signa fins al 2030.
0: I avui s'ha presentat el Catalunya-Gran Bretanya de bàsquet amistós que jugarà diumenge a Manresa.
8: El seleccionador nacional Jaume Pons Arnau ha donat una llista de 16 jugadors: Pep Busquets, Gerard Fernández, Rafa Villar, Isaac Nogués, Lluís Costa, Guillem Vives, Ayan Platiu, Aleix Font, Jaume Lobo, Adrià Domènech, Ramon Vilà...
0: Digues el que és important, digues el que
8: és... I Robert Cossiales, entre els quals, l'important, Joel Parra, Ferran Bassas, Pierre Oriola i Oriol Paulí, que segons ha pogut saber 3cat.info, la Federació Espanyola no autoritza jugar perquè l'endemà comencen les finestres FIBA del premundial.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la, com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: pendents del segon partit d'aquest dilluns al França-Iraq, que s'està jugant a Filadèlfia. Demà, com va el partit?
1: Minut 9 i 20 segons de la primera part, empat a 0.
0: Condé titular a lateral dret.
1: Confirmat, confirmadíssim. Manté la titularitat al lateral dret.
0: I avui, França, Deschamps ha canviat una peça de la davantera.
1: Sí, Bradley Barcola substitueix el titular a l'atac esquerre, el seu company del PSG, Désiré Doué. Ousmane Dembélé es queda a la banda dreta, Mbappé a la punta d'atac i Michael Olis va a la mitja punta just al darrere del davanter del Real Madrid.
0: Olis per dins, ja ho va comentar l'altre dia Ricard i Àlex en l'estrena contra Senegal, que a la segona part ja va ocupar aquesta posició, sí. I sembla que se l'ha fet seva.
2: Sí, sí, és que jo crec que és com millor funciona Dembélé a la banda i Olis aquí per darrere d'Mbappé. Aviam com si li pot donar continuïtat avui aquesta connexió Olis-Mbappé, que va funcionar també aquella segona part contra qui era aquell partit?
0: Senegal.
2: Senegal.
3: Senegal.
0: Sí, sí.
3: Sí, per mi també és un cas molt similar al d'Espanya amb Dani Olmo, no? Per mi Olise per dins li dona aquest joc fluid que Dani Olmo li vam veure conjuntament amb Lamin en aquest pic dret, no? Ha vingut per quedar-se, ja ho vam dir l'altre dia, jo crec que és un tema molt, molt clar, i compta perquè també novetat al lateral esquerre entra Digne avui.
0: A veure, la Sònia Gelmà m'envia un missatge per via interna, que això queda molt bé dir-ho, però és un WhatsApp, i em diu, pregunta'm per Julián, què ha passat?
4: Que a la zona mixta del partit de l'Argentina ha dit que ha parlat amb el club i que el millor per tots és una transferència. És a dir, que
0: així
4: Julián
0: clau,
4: diu... Mira, és que tinc aquí l'àudio, no sé si...
0: Espera,
4: si...
0: crec que el podem escoltar.
4: El teniu?
0: El Dalet Espocati... m'indica el David Ubac des de la redacció, deu ser l'últim document en aparèixer, és Julián 2, Salva. Ya lo podemos sentir. A ver qué ha dicho Julián.
5: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Doncs ha quedat claríssim. O sigui, aquest era el gest que s'havia comentat a les últimes hores que faria Julián Álvarez i ja el tenim aquí, després de la victòria de l'Argentina contra Àustria, dels dos gols de Messi, Julián fa el gest que...
4: És el gest que li reclamava, sí, sí, el Barça. Recordaràs que quan explicava la informació, crec que la setmana passada era, que el Barça esperava un gest de complicitat per part de Julián, que ell havia de forçar una mica per sortir, doncs ja el tenim aquí.
0: Sí, què us sembla? Ricard, Àlex?
2: Doncs era el que semblava que hi era el guió i a la primera que ha pogut ho ha fet. No sé si canviarà gaire les coses. Jo tinc la sensació que era el que li tocava a ell, però dubto que això sigui un punt d'inflexió a la història entre Barça i Atlètic.
0: Sí, a mi em sembla que aquest gest té un valor i no sé si me n'estarà gaire còmode amb un jugador que diu públicament que prefereix marxar i que ja ho ha parlat amb el club, ho diu amb serenitat.
3: Sí, a mi també em sembla un gest més important del que sembla, eh? És a dir, em sembla que ha fet el que ell li tocava o el que menys li demanava al Barça. És veritat que això no esclareix la seva sortida, però és un gest important perquè posa una mica en entredit això, la seva continuïtat a l'Atlético, i veurem com acaba.
0: A mi em sembla que aquesta nit, després d'aquesta declaració, Julián Álvarez no és tan impossible com el veia per al Barça fins fa unes hores o fins fa uns dies.
4: És que, Xavi, no és gens habitual que un futbolista es mulli fins a aquest punt, perquè evidentment ara Julián posa en un compromís al club que no se'l pot quedar. Bé, sí, evidentment després tot s'oblida,
0: sí,
4: ràpid,
0: és veritat.
4: Però que els aficionats no començaran ni els aficionats ni el seu propi entrenador, vaja, no és la millor de les situacions. Jo crec que en el moment en què ell ha fet aquesta declaració pública és perquè també té el compromís o la sensació d'algun club, i vull pensar que és el Barça,
0: sí, home, és el Barça
4: d'anar fort per ell.
0: Sí, sí, el Barça de moment crec que vol mantenir la tranquil·litat durant tot l'estiu. Un moment, novetats a Filadèlfia, Damià.
1: Acaba de marcar França, acaba de marcar Mbappé, un golàs amb l'esquerra, un xut fortíssim, minut 14 de la primera part, França 1, Iraq 0.
0: tercer gol d'Mbappé en aquest Mundial, 15è gol d'Mbappé a la història dels Mundials. Messi en suma 18 amb els dos d'avui. Potser avui encara no l'atrapa, però vaja, la pugna pel pitxitxi del Mundial, per màxim golejador d'aquest Mundial, serà dura entre Messi, Mbappé, perquè no Haaland, perquè no Harry Kane. A veure, ens hem trobat amb aquesta declaració de Julián Álvarez, que ens fa pensar que el seu possible fitxatge pel Barça és una miqueta més a prop, o com a mínim que el jugador argentí s'hi posa bé, que ja ho sabíem, però ho ha fet de manera pública, que és un gest significatiu. I el Barça, el que us deia, pel que ens consta, es vol treballar amb tranquil·litat, l'objectiu és Julián Álvarez. A mi, personalment, sovint aquestes setmanes m'ha semblat que era un objectiu gairebé utòpic, molt, molt difícil, per la quantitat de diners que demana l'Atlètic de Madrid, i perquè l'Atlètic de Madrid no el vol vendre a un rival a la Lliga Espanyola com és el Barça. Però vaja, potser això que ha passat aquesta nit canvia les coses.
2: Tant de bo tingueu raó i que ajudi a desencallar-ho. No sé, jo tinc la sensació que el futbol ha canviat molt els últims anys i que els jugadors ja no tenen la paella pel mànec, que hi ha molts interessos, hi ha interessos econòmics, hi ha un grup aquí al darrere que no és ni tan sols el comandament, diríem, de casa de l'Atlètic de Madrid, i que no... Que és una cosa que, vaja, jo m'imaginava que passaria, però en el meu horitzó no he tingut la sensació que aquest pas endavant de Julián canviaria les regles del joc. Potser sí, potser era el que esperava l'Atlètic de Madrid, o per afluixar, però tinc la sensació que aleshores ha fet una postura de força que era molt fàcil de...
0: Mira, el tornarem a sentir, ja serem reiteratius, però és que a mi m'ha semblat entendre... He hablado con mi club y lo que quiero es cumplir mi sueño. Oi que he dit alguna cosa així? Anem a comprovar-ho.
5: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Vull complir el meu somni. El millor per a tothom és una transferència, és un traspàs. El Barça s'ha compromès amb Julián Álvarez per intentar fitxar-lo aquest estiu. És que és un pas i una declaració important.
4: Una altra la declaració té una lectura que, òbviament, és la des del punt de vista del Barça, de complicitat, perquè, d'alguna manera, pressiona l'Atleti de Madrid, però també, des del punt de vista de l'Atleti de Madrid, quan un jugador ho diu així de clar i públicament, també davant la seva afició, si ara l'Atleti de Madrid accepta vendre'l, diríem que tindrà coartada, l'havia de vendre, nois, sí. Perquè mireu els jugadors que volia marxar. Vull dir que no sé fins a quin punt, fins i tot a l'Atlètic de Madrid, és una declaració que li permet rebaixar la seva postura inicial, que probablement sense aquesta declaració era més difícil.
0: A més, Julián Álvarez no és el jugador més popular a la història de l'Atlètic de Madrid, ni el més estimat entre els seguidors matalassers. I aquesta declaració que és serena, no m'ha semblat que vulgui obrir un conflicte molt, molt important, però de fet obre una escletxa entre ell i l'Atlètic de Madrid. Segurament als seguidors de l'Atlètic de Madrid no els hi caurà gaire bé, i tampoc no recordo a Simeone gestionant aquest tipus de situacions intentant convèncer a la gent.
2: Home, amb Joao Félix va tenir moltes anades i tornades.
0: Sí, però amb Griezmann tampoc el van voler convèncer fins al final perquè es quedés, recordes? No. Fa uns anys.
2: No la convence. Passa que no sé si és la mateixa situació amb Griezmann que amb Julián. No sé. Bé, cada cas és diferent. El que és evident és que és bé, en el full de ruta és aquesta marca es necessitava i ja es té. És a dir, pitjor hauria estat que no l'hagués fet. És evident que si el Barça tenia alguna opció o alguna il·lusió, necessitava aquest pas, i aquest pas Mbappé és el que ha fet el gol.
0: Sí.
2: Julián l'ha fet. Ara falta veure quina importància té per l'Atlètic de Madrid, quina dimensió té per l'Atlètic de Madrid, per Simeone, el gest, que jo crec que per Julián, si tenia aquesta voluntat, com ha demostrat que la té, era imprescindible que ho fes.
0: A veure, seguirem pendents a veure si arriben més novetats des de Dallas, és on ha jugat l'Argentina, i a veure si hi ha algun altre tipus de declaració de Julián Álvarez, que ja, ja en tenim prou, la veritat. Seguirem en directe al França-Iraq. Damià, en quin minut i amb quin resultat?
1: Minut 19 de la primera part, continua l'1-0 a favor de França.
0: Gol d'Mbappé i continua pressionant la selecció francesa. Ara hem de parlar d'un company de Julián Álvarez a l'Argentina, de Messi.
6: Messi!
0: Així ha narrat José Sánchez a Dazón, el company que col·labora també a la TDT. El segon gol de Messi d'avui era el 2-0 contra Àustria. Ha tornat a estar estel·lar. Leo Messi ha fet els dos gols de l'Argentina i en podria haver fet algun més perquè ha fallat un penal només començar els primers minuts. Algun detall més del partit, Damià, molt ràpid?
1: Bé, fallava aquest penal de VAR en el minut 4. En el minut 38 fa aquest primer gol, un gol amb l'esquerra, agafant el porter austríac a contrapeu.
0: Gol de Messi de tota la vida. Gol de Messi de tota la vida. Sí, des de l'esquerra, com feia amb Jordi Alba i va fer l'altre dia en el 3-0 en el debut contra Algèria, doncs avui un gol similar.
1: Bé, podria haver marcat més gols, eh? Messi a la primera part, a la segona Àustria ho ha intentat una miqueta més, però sense èxit. Precisament al 63 entra Julián Álvarez per Lautaro, però vaja, avui només hi ha hagut un jugador d'Argentina al terreny de joc, que és Leo Messi, que ha fet el segon gol al 94 al descompte, insistint dins de l'àrea petita rival. L'Argentina, que es classifica per la següent fase i es posa líder en solitari del grup J amb 6 punts per 3 d'Àustria, a l'espera del Jordà i Algèria, dues seleccions que tenen 0 punts. Si vols saber en quin mundial Messi va fer més gols, el Qatar en va fer 7. El Qatar 2022 en va fer 7, de moment aquí, Estats Units, Canadà i Mèxic en porta 5.
0: Doncs ja té a prop la seva marca personal, la marca de tots els temps en un únic mundial. Són 13 gols de Just Fontaine a Suècia 1958, al Qatar. Ricard, recordes que vaig perdre el bigoti apostant que si Messi guanyava el mundial amb l'Argentina després de perdre contra l'Aràbia Saudita me l'afaitava?
2: És veritat, no ho
0: recordava. Amb el tuits del Mundial.
2: Sí, m'ho he refrescat.
0: Sí, sí. Doncs ara la juguesca és, si iguala, ja no supera, si iguala els 13 gols de Just Fontaine, que és molt difícil, me la faig.
1: Això vol dir, que tu et vols treure el bigoti una altra vegada.
0: No en tinc cap ganes, però crec que aquesta és encara més difícil que la de Qatar 2022. A veure.
4: El tercer partit és contra Jordània, Campos.
0: Bé, doncs començaré.
4: Bé, allà pot caure un altre hat-trick.
0: Sí, començaré a buscar eines.
4: No, però és que tot i així, li faltarien molts
2: hat-trick, li quedarien 5.
4: Sí, li quedarien 5. Sí, és que li quedarien molts. Jo crec que el tens bastant assegurat aquest cop.
0: Bé, amb Messi jo no estic tranquil del tot. A veure,
4: no t'has de jugar el bigoti. No.
0: A veure, començaré amb una pregunta molt simple. La pregunta és la següent. Messi és el millor? O sigui, el millor és un concepte molt subjectiu, perquè va a gustos, això del millor. El millor restaurant, a mi m'agrada, doncs, un altre. El millor futbolista, doncs, a mi... El millor tenista, qui és millor? Nadal, Federer, Djokovic, doncs, a cadascú que li agradi. Però és que Messi trenca els esquemes. I amb Messi creieu que ens podem permetre el luxe i la llicència de dir que és el millor, Ricard?
2: Aviam, jo crec que és amb molta diferència qui millor juga a futbol. No sé si és el millor jugador del món ara mateix. Perquè quan tu t'imagines el millor jugador del món, t'imagines capaç de fer moltes coses, i ell és capaç de fer poques, però totes molt bé.
0: I molt incidents en el joc i en el partit.
2: Molt influents, sí. Jo crec que és qui millor juga amb diferència, i que a mi m'agrada més aquest Messi, gairebé que et diria que el Messi de tres quarts de la seva carrera. O sigui, passo del Messi de maduresa a aquest Messi. I en aquest context, ara parlaré de l'obra mestra d'Scaloni, que a mi em sembla que Messi és el Messi que estem veient, perquè l'Argentina és una obra de manual futbolístic, o sigui, és una cosa per emmarcar impressionant, i li genera les condicions adequades perquè aquest Messi, diríem crepuscular, pugui aparèixer i marcar les diferències. Jo diré que fins i tot que per mi és el millor mundial de Messi aquest, o sigui, jo crec que si tenim en compte quin era el seu sostre futbolístic en cada mundial, aquest, de tot, dels sis que ha jugat, és el que està més a prop del seu sostre futbolístic, sense cap mena de dubte.
0: Àlex Dalmas? Messi és el millor? La pregunta era aquesta.
3: Per mi sí, per mi sí. Si és el millor de l'actualitat, per mi Lamine està molt a prop, però si agafem tota la seva trajectòria, per mi, sens dubte, és el millor jugador de la història. Jo crec que no veurem res igual. I
0: pel que estàs veient en aquest Mundial, amb 5 gols en 2 partits... Amb
6: però tu no fitxaries Messi ara.
0: Ostres, jo veient-lo, no ho sé.
6: Tu fitxaries Messi pel Barça?
0: És que no ho sé, Ricard, és tan... O sigui, fa dubtar, és tan superior.
4: No, clar, hauríem no, de fitxar Messi i Scaloni, no?
6: No et cansaries de veure el Barça jugant així cada 3 dies. O sigui, et cansaries.
0: Pel ritme, vols dir?
6: Home, clar, perquè és que a l'Argentina juga, o sigui, juga a una cosa que no és el futbol. O sigui, no és el futbol del segle XXI. És un altre futbol. A mi em meravella. O sigui, jo estic enamorat. Ja m'he emocionat tant que ja he canviat Portugal per l'Argentina. Però no és el futbol del segle XXI. I aquesta és la grandesa d'aquest equip, que està jugant al futbol a un altre futbol, no sé si és el del segle XXII o el del segle XIX o el del XX, però no és el d'ara. O sigui, veure jugar aquest equip amb aquest ritme, fer caure el rival amb la hipnosi permanent, o sigui, els adorm, els centrals com seleccionen, com repeteixen passades amb McAllister fins que poden filtrar-la. Quan la filtren perfecta. Quan han de defensar al darrere, defensen al darrere, perquè com que Messi no pressiona, va caminant, els altres s'han de recollir, però es recullen acceptant cadascú el seu rol, acceptant que allò forma part del pla, fins a punt que els refusos són orientats sempre per la zona que és Messi. O sigui, el tenen permanentment vigilat. Les finalitzacions de les accions, totes són de Messi. Mira, 16 oportunitats de gol ha tingut l'Argentina en 2 partits. De les 16, 12 les ha acabat Messi.
0: Això és un 75%.
6: És una animalada. És una animalada. Dic 12 perquè avui n'hi ha hagut una que és gairebé en pròpia porta perquè Alaba ha posat el peu per darrere, Alaba Oschlager i l'ha tret el porter. 12 de 16. O sigui, vol dir que tot l'equip accepta que al final de l'acció és de Messi. El primer gol, Thiago Almada, abans d'obrir les cames, mira on és Messi. Gira el cap i diu, ah, està aquí al darrere. Espera, no, jo ni la tocaré, la deixo passar perquè ell finalitzi. Tot això està fet amb una delicadesa, amb una sensibilitat, amb una consciència de les limitacions, que jo crec que és molt difícil que aquesta selecció pugui guanyar el Mundial, perquè vull veure quan li arribi un examen gros com s'ho fa, però que mentre sigui capaç d'arrossegar el rival a la seva, al seu fang, al seu terreny, és una selecció imbatible. A mi m'està commovent el que està fent l'equip d'Scaloni. Jo no ho entenc com es pot fer tan bé o sigui, un pla tan específic, una selecció, no un equip que entrena cada 3 dies. I això et dic, ostres, això cada 3 dies durant 10 mesos, jo no sé si és sostenible. A l'Inter Miami sí.
0: A mi m'està impressionant, Messi. O sigui, el veig levitant i tenint un control sobre tots els aspectes del joc o els que ell li toquen de prop. Per mi és sorprenent, Àlex.
3: Sí, a veure, és que el Ricard ha tocat diverses coses i totes interessants, no? Primer de tot, a mi el que em té captivat de Messi és la capacitat d'adaptació, és a dir, és un jugador absolutament diferent del que va començar i tots els registres els domina, és a dir, ell ara ja no fa contra uns, ell ara ja no tira transicions, és a dir, el seu segon gol, com deia el Ricard, és un refús orientat que la recull ell i ell, en condicions normals, en una altra època, hagués tirat la cursa, no l'ho contra un, ell frena, busca la jugada i continua sent en el millor amb aquestes altres coses que ara fa i no feia. La segona cosa que em té flipat és que jo em vaig retirar amb 35 cap a 36 anys perquè no podia aguantar el ritme. Ell en té 39 i aguanta cada 3 partits d'acord que el seu ritme, però...
0: És inferior, encara... ell sí que té uns números de quilòmetres recorreguts molt inferiors a la mitjana, selecciona, però això ja feia fa anys.
3: Però quan arranca i para encara continua sent molt elèctric, encara continua recuperant molt bé cada 3 dies, a mi això em té captivat. I després, és cert que hi ha un context, i parlarem d'Scaloni, per mi és un entrenador infravalorat, perquè avui, per exemple, fa un moviment que em sembla fantàstic, que és que Àustria li planteja un partit a l'inici on Argentina es queda trabat fins a la pausa d'hidratació, no? Posant un 4-4-2, molt tancats a dins, i no podia contactar amb Messi, no? El que fa Argentina és fer sortida de 3, com va dir el Ricard ara, o amb McAllister o amb Enzo, fixa les bandes amb els dos laterals, i per tant, què fa això? Que crea un espai molt més gran a dins i va insistint en les passades fins que troba Messi. Fixa't que Messi, fins a la pausa d'hidratació, només havia intervingut 15 vegades i des de la pausa d'hidratació fins al final en fa 68, que no és que sigui una barbaritat, però les 68 són de molta qualitat. Arriben els dos gols, arriben les jugades de perill, i per tant és una cosa que es busca Messi. I deixa'm afegir que parlava el Ricard del primer gol, el que fa Almada és que el segon gol crec que és Nico, no? que podia, tenia opció de xut, i busca Messi perquè l'acabi ell.
0: Sí, clar, el busquen, és evident. Una mica a la selecció espanyola passa amb Lamine Yamal, a l'Argentina més accentuat encara amb Messi. Són 11:45 de la nit. Fa uns minuts Julián Álvarez, des de Dallas, després del partit de l'Argentina, que ha guanyat 2-0 contra Àustria amb dos gols de Messi, ha dit que ha parlat amb l'Atlètic de Madrid i que la millor sortida per a tothom és sortir traspassat aquest estiu i que aquest seria el seu somni. Ha dit això Julián Álvarez. A veure com afecta això a la seva possible arribada al Barça. I estem parlant de Messi. A tu com t'ha deixat l'actuació d'avui, Sònia?
4: Mira, jo ara estava pensant, sentint el Ricard i l'Àlex, de quan el 2013 un Messi que anava coix, la seva entrada al camp va hipnotitzar el PSG fins al punt que el Barça va acabar remuntant aquella eliminatòria.
0: Sí.
4: Crec que ell és que continua generant aquesta sensació als equips rivals, és a dir... tu tens Messi al camp i saps que potser ara ja això no pot fer sprints gaire llargs i no té el que tenia fa 10 anys, però saps que si t'agafa una pilota a la frontal de l'àrea te la clavarà. I estic d'acord amb el Ricard, jo tampoc no el fitxaria, tot i veure'l així, tot i estar d'acord en que fins i tot està jugant millor ell individualment que en el Mundial de Qatar. I jo crec que ja no està per jugar així 9 mesos en aquest nivell i en aquest ritme, però que en aquest Mundial, que és, si abans del Mundial teníem dubtes sobre quin seria, si aquest seria el Mundial de Lamin o si seria sí. El Mundial de Mbappé, jo crec que és l'últim Mundial de Messi.
6: No el tenia apuntat ni a la segona llista de jugadors, o sigui, mi era un repte veure quin paper no li donava Scaloni i com s'adaptava el que necessitava l'equip, i a mi és, per mi és clarament el Mundial de Messi, perquè com diu la Sònia és que ha aparegut, bueno, vaja, com a mínim per mi, per sorpresa, per la porta del darrere, però vaja, ja han tirat-ho tot a terra.
0: Pol, tu què has de dir-nos de Messi?
7: Per mi Messi segueix sent el millor i ho podem veure en cada jugada que veiem d'ell. Pot ser que ha perdut aquesta finesa i aquest punt de velocitat, però segueix sent el millor. I també el veig bastant més alliberat, perquè els últims mundials és veritat que tenia aquesta pressió d'Argentina, del país enrere, del fet de no guanyar el mundial i el fet d'haver aconseguit ja el darrer mundial. Jo el veig més alliberat i per això... No, ningú es pensava que jugaria així tan bé, però ho està demostrant que segueix sent el millor, perquè cada vegada que toca la pilota passen coses. I tots els xuts, les jugades d'atac passen per ell, i com diuen els companys, segueix sent el millor.
0: A mi m'ha sorprès avui la voracitat del 2-0. O sigui, com ha anat a buscar i a repetir l'acció a l'interior de l'àrea. Era el temps afegit, minut 94, i fins que no ha fet el segon, ha rebentat la bola i ha passat entre les cames d'un defensor i al costat del peu d'un altre que estava sota pals, no ha parat. Messi ha parlat a Dallas després del partit, Damià?
1: Ha parlat. Leo Messi li han demanat per aquests 18 gols que té ara mateix com a màxim golejador històric en Mundials, li han demanat concretament si en tenia algun de favorit.
8: No sé, la verdad que ahora así no recuerdo, la verdad, estoy cansado, estoy con poca fuerza y me cuesta pensar, así que nada, disfrutando este momento y con ganas de ir con mi compañero.
1: I també ha valorat així la victòria que dona a l'Argentina el passaport per la pròxima fase.
8: Muy feliz por el triunfo, sobre todo, la verdad que fue un triunfo importantísimo, duro, trabajado, pero que nos da tranquilidad para lo que viene. Este es el Mundial, todo partido muy, muy igualado, muy intenso, y bueno, estamos felices por haber sumado 6 puntos y ya la clasificación.
0: Messi suma 5 gols en 2 partits al Mundial. Dues preguntes ràpides. A veure, veient-lo avui, creieu que competirà el Pichichi del Mundial a Mbappé, Haaland, Kane, Sònia?
4: Jo, mira, quan l'última vegada que ens vas preguntar això vaig dir que Mbappé seria el màxim golejador.
0: Comences a dubtar,
4: però,
0: eh?
4: Però començo a dubtar.
0: Jo
4: exacte. Jo crec que ho competirà. Continuo pensant que, perquè Mbappé, bé, portem mitja hora de joc i ja en porta un. I és possible que avui torni a marcar-ne dos més, eh? Però continua... Ara ja veig que hi ha partit.
0: Ricard, Àlex...
2: Sí, el competirà clarament.
3: Jo crec que acabarà Kane com a màxim golejador, però que el competeix, d'això no hi ha dubte.
0: I l'utopia dels 13 gols ningú no la veu, no? Puc estar tranquil amb el meu bigoti.
4: Jo crec que pots estar tranquil i jugar-te alguna promesa i tot.
0: Què vols més, Sònia?
4: No sé, sobre qui guanya el Mundial.
2: Però el que has de fer és que no arribi a Messi, el repte.
0: Però és que, clar, ara estic en mans de Messi i als peus de Messi.
2: Clar, perquè si se n'assabenta potser sí que te'l vols fer.
0: L'Argentina suma dues victòries i 6 punts i més que probablement acabarà primera de grup aquesta primera fase. Ara tornem, que encara ens queda Mundial. Espera un moment, que em diuen que podem connectar amb un argentí que ahir va fer dos gols, que ahir va fer dos gols. Es tracta del jugador de l'Igualada, Matías Pascual, que demà juga a l'Hockey Lliga al cinquè partit de la final a la Coruña, a la pista del Liceu. Matías, bona nit.
9: Hola, buenas noches.
0: Com estàs?
9: Muy bien, muy bien.
0: Hauria de començar per l'hoquei, però hi ha Messi, i Messi trenca tots els esquemes. Com t'has quedat tu amb el que ha fet Messi aquesta tarda contra Àustria?
9: No, increíble, increíble, la verdad. Bueno, hemos estado acá con la familia viendo el partido y es de loco el cómo ha empezado el Mundial, los partidos que lleva, los goles que está marcando y el nivel que tiene, que no deja, creo que no deja de sorprender y a todos los argentinos, obviamente, que nos llena de orgullo.
0: L'has vist en família, el partit?

0: de la mitjanit, edició mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
1: En 3 minuts són 3 quarts de 12 de la nit. Som al Mundial, al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. Sabeu que cada nit hi som durant tot el Mundial, de dilluns a diumenge a les 11 de la nit, per seguir tot el que dona de si aquest Mundial, que de moment és molt, i també està donant molt de si la final de la CB, tot i que avui no hi ha bones notícies per al Barça, que ha perdut al Palau Blaugrana contra el València. El tercer partit de la final ha perdut de 8. Barça 80, València 88. L'Ernest Macià està fent gestions per intentar parlar amb algun jugador del Barça. Em sembla que ara podrem saludar Tomàs Satoranski, però abans, Damià, com continua el França-Iraq, i està plovent molt ara a Filadèlfia.
2: Una aiguat, és que en aquest partit abans hi havia hagut alerta prèvia per mal temps. Ja saps el que passa als Estats Units, que no obren les portes si la cosa no afluixa, però ara comença a caure una aiguat molt potent. Minut 42 de la primera part, França 1, Iraq 0, ha marcat Mbappé al minut 14.
1: Tomàs Satoranski, bona nit.
3: Buenas noches.
1: Quina llàstima.
3: Sí, difícil, ¿no? Ahora sentíamos que estuvimos, ¿no?, en un partido al final cuando hemos vuelto, pero con ellos es un partido de parciales, son muy físico, muy rápido, más jóvenes que nosotros, y si queremos ganar esta serie, esta liga, tenemos que eliminar los parciales suyos, porque eso nos está matando ahora.
1: Hi ha hagut un moment a l'últim quart que ho ha empatat el partit, després d'anar perdent de gairebé 15 punts, o de 15 punts, que semblava que la remuntada era possible, però després ells no baixen el ritme i fa la sensació que sempre us porten al límit.
3: Sí, bueno, es verdad, normalmente cuando yo creo que estuvimos en un momento 18 puntos abajo y nos he hecho una defensa especial que nos dio la vida, pero bueno, la clave fue que ellos se han puesto tan pronto por delante de tantos puntos, y luego obviamente cuando te haces una remontada así te quedas muy cansado, ¿no? Y había momentos, algunas posiciones claves donde no hemos atacado bien, y bueno, ellos ya después encontraron la manera de cómo atacar la defensa.
1: I el partit de dimecres, que és molt compromès per vosaltres perquè no teniu marge d'error, com l'afrontes, com te l'imagines?
3: Pues hay solo una manera de cómo confrontarlo, ¿no?, en una final, y hay que forzar el quinto partido, y realmente la gente estuvo increíble hoy. Espero que lo van a igualar el miércoles, el ambiente, y tenemos que pensar solamente en de cómo eliminar nuestros fallos, y primero, si quieres ganar contra estos, recuperar bien y poner nivel físico. Creo que podemos subir un poco más todavía, pero este día y medio será clave en la recuperación, cómo prepararnos, y bueno, intentando forzar este quinto partido, donde obviamente puede pasar de todo, pero solo pensando en eso que te digo.
1: Gracias, Tomás.
3: Vale, muchas gracias. Buenas noches.
1: Ernest, la cosa es complica. Avui el València ha estat superior al Barça. Hi ha hagut un moment que ha empatat el partit a l'últim quart, però el València manté el ritme i el Barça no hi arriba.
4: Avui jo crec que psicològicament ha de desgastar una mica, perquè el Barça perdia de 18 i ha arribat a empatar, i en aquell moment d'embranzida semblava que el Barça guanyava el partit, ho semblava, però hi ha hagut un triple i una falta de 3 tirs, i això ha refredat la reacció, i bé, doncs el Barça es queda amb la mel als llavis i amb només un partit, que si perd doncs farà el València campió, i la veritat és que la gent de València ho veuen a tocar, i per tant doncs el Barça haurà de sortir amb una mentalitat de ferro per intentar el que no és gens fàcil, però aquests xavals són molt joves i també han de saber guanyar el títol, per tant queda la incògnita de saber què passarà dijous.
1: Vols ser optimista, però costa.
4: Sí, tot costa, però sí. A part que tot costa, jo crec que el físic, havies d'haver vist a Tomàs Satoranski quan estava donant l'entrevista, estava recolzat endavant, amb els colzes sobre una taula perquè li fa mal l'esquena, òbviament, no? I crec que és encomiable l'esforç que està fent per jugar, i avui ha jugat bastant bé, tenint en compte la lumbàlgia aguda que té des de fa 2 mesos.
1: El quart partit dimecres a les 8 del vespre, és el dia de Sant Joan, festiu a Barcelona, al Palau Blaugrana, en directe, com tota la final, al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
4: Sí, Xavi, és així. Recordem que el Barça ja ha perdut una lliga en Sant Joan contra el Madrid, esperem que no passi, això va ser el 2007, esperem que no passi aquesta vegada.
1: Gràcies, Ernest, bona nit.
4: Vagi bé.
0: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí. Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM.
5: Petardos PM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. Vine a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg i busca l'establiment més a prop a petardostm.com o a Google. I que esclati la diversió. Actitud PM.
0: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
1: Petardos CM, que esclati tot el que vulgui, demà a la nit alguns ho passarem malament. Però vaja, els que no ens agraden tant els petards, els agraïm molt el patrocini, però és que la veritat és que és difícil sortir al carrer, depèn de quines zones, envoltat de sorolls i d'ensurts pirotècnics. Però vaja, Damià, els partits del Mundial a les pròximes hores, quins són?
2: Aquesta matinada a les dues, Noruega-Senegal, a Nova Jersey. Noruega té 3 punts perquè tenen una victòria del mateix grup de França. Els vikings estan eufòrics i els senegalesos es queixen que no cobren, que mengen malament i el seu entrenador no té contracte. Més tard, gairebé a primera hora del matí, a les 5, hi ha el Jordània-Algèria-Califòrnia. Aquest partit és el que pot marcar que l'Argentina passi de fase com a primera de grup matemàticament en cas d'empat.
1: I aquest dimarts juguen Portugal i Anglaterra.
2: Sí, Portugal a les 7 de la tarda contra l'Uzbek i estan amb la intenció de sumar la primera victòria després de l'empat inicial i sorprenent contra el Congo. Veurem si Cristiano es manté com a titular i a les 10 de la nit demà Anglaterra i Ghana van guanyar totes dues el primer partit. Anglaterra contra Croàcia deixant molt bones impressions i Ghana contra Panamà.
1: És a punt d'acabar la primera part a Filadèlfia en aquest França-Iraq.
2: 30 segons perquè han marcat 3 minuts de descompte. 30 segons perquè s'acabi aquest partit. Continua guanyant França per 1-0.
1: Ja no plou tant, no? Ha baixat una miqueta la intensitat de la pluja.
2: Una miqueta. És que sí, ha estat un aiguat de 10 minutets, però molt potent.
1: Serà demà també jugada matinada, la matinada dimarts a dimecres a la 1, en plena revetlla, a jugar al Panamà-Croàcia. Serà el segon partit de la selecció de Panamà que entrena Thomas Christiansen, que es va estrenar amb una derrota cruel al temps afegit contra Ghana a la primera jornada d'aquest Mundial. El cos tècnic de Thomas Christiansen, que és ex del Barça, a la selecció de Panamà, hi ha un català. És Javi Sánchez Jara, també ex del Barça, als anys 90, és del Marselles, el Sagrià, molts el recordareu pel bigoti, i el podem saludar. Javi, com estàs?
6: Molt bé, què tal tot?
1: Molt bé. Vosaltres, com va l'experiència al Mundial?
6: Bé, la veritat que molt bé. Bueno, llàstima del primer partit, però bueno, és el que hi ha. Amb aquests nivells, a la mínima que fallis, te condenen. Llavors, bueno, s'aprèn de tot.
1: Clar. El Javi, el recordareu, exjugador del Barça, moltes temporades al planter, va debutar amb el primer equip en l'època de Cruyff i del Mini, aquell bigoti inoblidable. Encara el mantens?
6: Sí, no. I això es va acabar fa temps.
1: Quan?
6: Ja fa anys, quan vaig acabar de jugar a futbol, jo crec que als 2 o 3 anys ja me'l vaig treure.
1: Sí, home, era un gran tret distintiu.
6: I tant que sí, Bueno, ja va durar anys, eh?
1: El Javi és ajudant del Thomas Christiansen a la selecció del Panamà, que està disputant aquest Mundial. Ja va jugar un partit contra Ghana, va perdre el temps afegit, una llàstima, 1-0 contra la selecció africana. Des de quan ets ajudant del Thomas a Panamà?
6: Pues fa 5 anys i mig. Ja portem 5 anys i mig, sí. Aquest procés i l'anterior que vam arribar... Ben començat el procés anterior del Mundial de Qatar, sí. Ja portem anys, sí.
1: I en què li ajudes, exactament?
6: Bueno, sóc el seu assistent. Bueno, pues treballem junts, tenim un noi espanyol que fa el programa físic i, bueno, és una federació que no té recursos que poden tenir uns altres. Al final, Thomas necessita una persona de confiança que li digui si crec que està algo malament, igual jo si li dic, perquè conec fa molt temps, i als altres, pues, igual si costa una miqueta més, no?
1: Vosaltres us teniu molta confiança. A quina edat us vau conèixer?
6: Pues jo vaig coincidir amb el Thomas a l'any 89, 90, o així, perquè vam coincidir al Barça B.
1: Sí.
6: I vam estar un parell d'anys, quan va arribar, me recordo el primer dia que va arribar, a més, amb un traje rosa, sí, va ser un fenomen, sí. Aquella època.
1: I fins avui.
6: Sí. I bueno, després vam anar a Osasuna, i bueno, després vam conseguir diversos puestos, i amb els veterans, després, bueno, la veritat és que tinc relació de fa molts anys, sí.
1: I ara esteu junts en aquesta aventura la selecció del Panamà, que es va classificar pel Mundial i que l'està disputant a Estats Units, al Canadà, que és on juga el pròxim partit contra Croàcia i contra Mèxic. A veure, el debut contra Ghana 1-0, veu defensar molt bé tot el partit i el temps afegit, els ganes holandesos van fer gol. Quina ràbia. Ara teniu Croàcia i, per tancar la fase de grups, Anglaterra. La veritat és que no heu tingut un grup gaire fàcil, Javi?
6: Bueno, la veritat que no, però bueno, tots els grups són difícils, eh? Tots els que estan aquí, al final, són tots difícils. Però bueno, lo bo és que la sensació que et queda l'altre dia va dir, va, si és gana i és un equip que veus, és que lo que és gana el tot el planter sobrepassa amb diners, amb qualitat dels equips on estan, amb tot, i veus que estàs bé i que pots competir amb ells i que els pots... I jo crec que això és una de les coses que Thomas ha aconseguit aquí a Panamà. Fer-li veure al jugador que és capaç de competir a qualsevol si estàs ben ficadet, estàs ben defensivament i tu tindràs al final la pilota un moment i si ets capaç de fer cosetes, sempre hi ha oportunitat de fer coses. Llavors, anem a veure. Ja sé que es toca a Croàcia i ells ho saben i saben el que és, però nosaltres els intentem donar les eines suficients perquè compitin bé i anem a veure què passa. Hi ha massa sorpreses aquest Mundial. A veure si som capaços de ser un altre nosaltres. Anem a veure.
1: L'objectiu que sembla que teniu a la selecció del Panamà està clar, que és intentar passar a la primera fase i arribar als setens de final. Per què no? L'obligació, els deures que us posen des de la federació, des de l'afició del Panamà al país, són aquests o ja s'entén que sent el Mundial ja és una gran fita, és una bona fita i passar la fase de grups amb aquest grup potser seria massa exigent?
6: Nosaltres el que està clar és que hem portat a Panamà al segon Mundial, que és un fet importantíssim al país. Jo crec que a Thomas això ha canviat la mentalitat. O sigui, ara no hem vingut aquí al Mundial a firmar autògraf, a demanar autògraf amb els altres i fer fotos. No, nosaltres hem vingut aquí perquè volem competir, perquè hem demostrat que hem competit amb Estats Units, amb Mèxic, amb Copa Amèrica, amb Uruguai, i hem estat bé. Llavors, si nosaltres hem pogut fer això, és perquè no podem competir en un Mundial. I el primer partit ho van demostrar que el futbol és injust a vegades, com va ser l'altre dia, però que no tenim que fer-nos menys amb ningú. I ara tenim Croàcia, clar, que tenim Croàcia, millor. Això és que si juguem contra Croàcia és que ens hem escut estar aquí per jugar amb Croàcia i amb Anglaterra.
1: I Anglaterra, Anglaterra, digues, de la federació, a veure què
6: es diuen. La federació, no es pressiona de cap mena. El que sí, el país està volcadíssim. L'altre dia, un noi que és un cantant molt famós aquí a Panamà, que es diu Ruki, que venia amb uns companys i va dir, jo des de que no veia boxear a mano de Pida Durant, nunca havia vist al país tan volcado con algo como ahora con la selección. I és veritat, això ho ha aconseguit Thomas. Ha aconseguit que tot el país estigui pendent de que el president doni festa als col·legis a la tarda perquè veure com juga la selecció de Panamà. Això ho hem fet nosaltres, sí, és un luxe. Si guanyem un partit de puta mare, si guanyem els 6 punts, bé, sí, però la gent està contenta
1: si guanyeu els 6 punts, Javi, es donen les claus del canal de Panamà, tu.
6: Escolta, ojalà. Lo que no quedarà és per nosaltres, això ja t'ho puc dir.
1: Escolta, Anglaterra és el tercer rival, força bé el primer partit contra Croàcia, sobretot la segona part, van augmentar el ritme, i és un altre nivell,
6: No, és una bogeria, i nosaltres vam veure abans, va jugar l'últim partit amb Costa Rica, que és un veí nostre i sabem com és, i és que va un ritme però no sol amb la pilota, és que quan no té la pilota encara el ritme és més gran, o sigui, per robar la pilota és un calori. Sí, és un... El Anglaterra estarà allà, estarà lluitant per lo de més. Jo crec que sí.
1: Quina selecció t'està agradant més?
6: De la Terra podria ser, i jo crec que França i Argentina estan allà. Sí. I Espanya, claro. I Espanya.
1: Teniu gaire temps de veure partits del Mundial, entre la preparació,
6: Sí, perquè tenim moltes hores, eh? Estem al Biscamp i estem concentrats, i al tenis, hi ha ping-pong, hi ha de tot, ho tenim, però clar, al final es fa llarg, perquè són molts dies junts.
1: Escolta, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Dóna-li records al Thomas Christian, sent de part nostra, d'acord?
6: Li dono de la vostra part, no us preocupeu.
1: Una abraçada i molta sort per el partit contra Croàcia i també contra Anglaterra.
6: Moltes gràcies, una passada molt forta.
1: El Javi Sánchez Caral, recordàveu, eh?
7: Sí, defensa paparra.
1: Tant al dret, no? Després de sortir al Barça van a Osasuna, com ens deia ara, recordar algun altre equip de primera divisió. Sònia, molt ràpid, a la selecció espanyola avui, jornada de tranquil·litat i relax després del 4-0 contra l'Aràbia Saudita.
8: Sí, sí, han tornat a calmar-se els ànims, eh? Ja et dic, entrenament aquesta tarda, però tot torna a la normalitat.
1: Tot torna a començar. Ricard, molt ràpid també, l'Uruguai de Bielsa, creus que passa la primera fase?
7: S'ha complicat molt la vida.
1: És que si perd contra Espanya està fora, sí, l'empat sí. Encara li donaria alguna opció, sí, sí. Però ho té complicat, eh?
7: Sí, s'ha complicat molt la vida, perquè sobretot no sé quin és el sostre possible. Li veig una falta de qualitat a la zona del mig camp, que és on s'emmarquen les diferències, on es poden activar els davanters. Molt important, està jugant molt més per fora que per dintre, perquè per dintre... És veritat que han hagut de jugar dos partits dominador, com a dominadors, sí. Ells els agrada més ser reactius. Veurem si amb Espanya se senten més còmodes i poden treure més rendiment, però fins ara poca cosa.
1: El divendres a la nit de divendres a dissabte, juga aquest Espanya-Uruguai. Espanya està classificada per la segona fase i cal veure en quina posició acaba, i Uruguai se la juga, perquè si perd està fora, si empata ho té complicat, i si guanya es classifica, evidentment. Ho hem de deixar aquí la nit, que recordeu, Julián Alers fa només una estona i públicament que li ha demanat a l'Atlètic de Madrid que negociï per ell una sortida, que el traspassin, si us plau. No ha citat el Barça, però ha dit que vol complir el seu somni. Sònia Salmà des dels Estats Units, el Ricard Torquemada i l'Àlex Almas, gràcies una nit més per ser al Mundial al Club de la Mitjanit. Fins demà.
7: Adéu, Xavi.
8: Fins demà.
1: I gràcies també al Pol Julián Pedrosa per acompanyar-nos aquesta nit.
9: A vosaltres.
1: T'ho has passat bé?
9: Sí, molt sí? bé.
1: Doncs
9: sí.
1: Quan vulguis, repeteixes.
9: Molt bé, moltes gràcies. Allà.

0: moment de tancar el Club de la Mitjanit, el Mundial, el Club de la Mitjanit d'avui, i com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, seleccionada per Salva Pou, que és el responsable tècnic i musical del programa. Avui el Salva Pou ha seleccionat Haya Haya, la cançó oficial del Mundial de Qatar l'any 2022, que van composar Trinidad Cardona, Davido i la cantant catariana Aisha. Haya Haya en àrab vol dir som-hi, som-hi. Damià, el descans del partit entre França i Iraq.
1: Guanya França 1-0, gol d'Mbappé.
0: Bona nit i que descanseu, si és que no us quedeu a veure la segona part del França-Iraq. El partit és ara el descans, com deia el Damià. O si allargueu fins i tot amb el Noruega-Senegal, que comença a les dues i que seguirà de manera molt pròxima al Pol, o el Jordània-Algèria, que comença a les 5. Aquests ja té delicte. Porteu-vos bé i passeu-ho millor. Fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El PSOE i els seus socis de govern han marcat distàncies amb l'exministre José Luis Ábalos, sentenciat aquest dilluns a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. Fons de la Moncloa han censurat el comportament de l'extitular de transports i la resta de condemnats, entre els quals hi ha l'exassessor d'Ábalos, Koldo García, a qui li ha caigut una pena de presó de 19 anys. L'actual ministre de Transports, Òscar Puente, ha respost als periodistes d'aquesta manera.
2: ¿Le parece desproporcionada la condena?
3: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera. Ni más ni menos.
1: La vicepresidenta segona i ministra de Treball per Sumar, Yolanda Díaz, s'ha mostrat sorpresa pel fet que l'empresari Víctor de Aldama, que va col·laborar amb el Tribunal Suprem, no ingressarà a la presó.
4: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
1: De la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tornat a exigir eleccions.
5: El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. El presidente del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
1: Tot i això, Feijóo continua descartant una moció de censura contra Pedro Sánchez. Més notícies, Oriol Pujador.
6: Dos nens de 2 i 4 anys han mort al sud-est de França, al municipi de Carpentras, després de quedar atrapats dins d'un vehicle durant l'onada de calor que afecta el país. La fiscalia investiga els fets, tot i que la principal hipòtesi apunta a les altes temperatures. A Catalunya, l'onada de calor marcarà la revetlla de Sant Joan d'aquest dimarts amb temperatures també molt altes i amb risc d'incendi extrem. Segons les dades del Meteocat, la ciutat de Lleida ha registrat aquest dilluns la temperatura més alta amb 42,4 graus, però fins a 10 municipis han superat també els 41.
1: La contaminació de l'aire ha repuntat a Catalunya durant l'últim any. Segons un informe d'Ecologistes en Acció, 6 de cada 10 catalans van respirar el 2025 nivells de contaminació superiors als 9 límits que la Unió Europea aplicarà a partir del 2030. A més, tota la població va estar exposada a valors per sobre del que recomana l'OMS. Miguel Ángel Ceballos és el coordinador de l'informe.
7: La aviació és el principal agente que està incrementant el consum de combustibles fósiles. El impacto en calidad del aire de los aeropuertos suele estar bastante limitado al entorno inmediato.
6: Aquest dimarts es reprenen a Washington les converses entre representants dels governs del Líban i Israel per implementar l'alto el foc pactat a l'abril. Els Estats Units han establert un mecanisme de vigilància de l'alto el foc al país àrab amb l'objectiu d'evitar que els atacs d'Israel i Hezbollah facin descarrilar les negociacions de pau amb l'Iran. Pel que fa a l'acord de pau entre Washington i Teheran, Donald Trump ha dit aquesta nit que si l'Iran el respecta, no hi haurà represàlies.
8: Mentre ens respectin, tot anirà bé. Si no ens respecten les coses, no aniran bé. No oblidem que vam tenir presidents durant 47 anys que ho haurien d'haver fet i no ho va fer ningú.
1: A l'estat espanyol, els joves nascuts el 2008, per tant, els qui enguany fan 18 anys o ja els han fet, ja poden sol·licitar el bo cultural jove al Ministeri de Cultura. Es tracta d'una ajuda de 400 euros per adquirir productes o entrades d'activitats culturals. Entre les novetats d'aquest any hi ha que l'ajuda també servirà per la compra d'instruments musicals, materials per a la creació artística i cursos culturals.

0: Així és com sona Després de nosaltres, un musical de nova creació en català que s'estrenarà al Festival Grec i que explora què passa amb l'amor quan la relació s'acaba. Amb música de Miquel Tejada i direcció de Juman R, està protagonitzat per Júlia Jové i Xavi Navarro i es podrà veure a l'Espai Texas fins al juliol.
1: Aquest nou musical de creació en català s'inspira lliurement en la pel·lícula francesa Trio en mi bemoll, d'Eric Romer. Com explica la seva protagonista, Júlia Jové, Després de nosaltres parla sobre com sobreviure al desamor quan encara hi ha un vincle entre l'exparella.
2: Sobre la idea de fer una adaptació o una inspirar-nos, no?, en el Trio en mi bemoll de Romer, no? I aleshores que parlava d'una exparella, no?, i d'aquestes visites que ella li feia a ell i de com, no?, miraven de poder subsistir, no sé, o de sobreviure a aquesta sensació de ser ex d'algú, no?
1: Després de la seva estrena al Grec, a finals de juliol, en el musical Després de nosaltres, farà temporada al mateix Espai Texas a partir del setembre.
0: Els esports, el Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València, el primer al Palau Blaugrana, derrota dels locals per 80-88 que obliga l'equip de Xavi Pasqual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València.
1: El Mundial de Futbol, l'Argentina ha superat per 2-0 a Àustria amb doblet de gols de Leo Messi, que es converteix en el màxim golejador històric en Mundials amb un total de 18 dianes. Per cert, que Julián Álvarez assegura que ha demanat a l'Atlètic de Madrid que el traspassi. En aquests moments hi ha un partit del Mundial en joc. Està al descans el partit entre França i l'Iraq, amb resultat favorable als francesos amb un gol d'Mbappé, 1-0 al descans.
0: I el Girona ha confirmat Quique Álvarez com a nou entrenador del primer equip de cara a la temporada segona. Fins ara, Quique Álvarez era el tècnic del filial al Gironer.
3: Fins aquí les notícies.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
4: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
6: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
7: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
8: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell,
9: sí.
8: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
4: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
10: És veritat que la cara però estava rara.
4: Era Shakira o no era Shakira?
10: Jo estic segura que sí.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Havia de ser un dilluns normal, de calorada intensa, ja sense escoles, i deixeu-m'ho dir, amb menys gent de la de sempre a tot arreu i més turistes que mai descarregant maletes dels taxis que venen directament de l'aeroport. He vist cares de sorpresa avui per sobre del que és habitual, per això sí, han estat cares de oh, que bonic, oh, que bé estar en aquesta ciutat, i pel volum de l'equipatge he pensat que aquella família de 5 s'hi estarien uns quants dies a Barcelona. Jo havia d'anar per feina perquè avui la llista de coses a fer era molt més llarga que la resta de dilluns, i ara confessaré per què. Doncs perquè faré 2 dies de vacances just després de Sant Joan. De manera que avui és el meu últim dia de la setmana i tornaré a ser amb tots vosaltres diumenge que ve a les 12 de la nit. Però, com sempre, tranquils, us deixo en bones mans amb en Domènec Subirà, que m'agafarà el relleu les 2 pròximes nits després de la revetlla, que no hi ha ignorants. Per tant, demà a la nit no hi ha ignorants perquè és la revetlla. Per això avui, a més de la jornada laboral, havia de deixar feina feta de la setmana que ve, anar a buscar la coca de llardons per dur-me-la i demà estalviar-me les cues, que la coca de llardons aguanta, eh? Que m'ho ha dit la pastissera, que aguanta, cap problema. Deixar la casa en condicions, fer la maleta i no deixar-me res. I anar a buscar un vestit nou per la graduació de la meva filla, que serà 2 dies després del seu aniversari. I tanta celebració mereixia alguna cosa nova, no us sembla? I després d'haver fet una primera incursió en una botiga que no ha acabat amb res que em fes el pes, finalment la segona ha estat un èxit i he fet allò típic que fan les adolescents: fer-me una foto mentre me l'emprovava i enviar-la a la família. I hi ha hagut fumata blanca, tot i que el vestit és negre i que jo al principi el volia de color poma verda. No? Imagina't el canvi. Però al final el mirall decideix. Només espero que la coca de Sant Joan no desmereixi la imatge que avui he vist al mirall. En menjarem poqueta, per si les mosques. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants, la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, com esteu? Són les 12 i 10 minuts. Doncs arrenquem aquest segon dia de la setmana ja per nosaltres, aquest dilluns a la nit, que per nosaltres ja és dimarts. Per tant, nosaltres ja estem en modus pre-rebella, per entendre'ns. D'aquí unes horetes, unes quantes horetes, serà la rebella de Sant Joan, però per nosaltres ja és dia 23. Us espero al 93207474 si encara no heu començat la rebella, allò en 24 hores abans, per fer preguntes, per dir respostes, reflexions, queixes, felicitacions, tot allò que us vingui de gust a través del 93207474 o, com sempre feu, deixar els missatges de WhatsApp al 667-220-148. I avui, això de aquella frase típica de què s'ha de fer quan perds una cosa i quina oració has de fer, a quin sant has d'encomanar, això continua, porta cua i continua. Han passat els dies, però continua. Perquè avui l'Àngels, des de Lleida, ens explica una altra de nova.
2: Això de trobar les coses, la meva padrina saps que ens feia fer un pare nostre Santa Elena. I nosaltres, les meves filles, ho fan alguna vegada. I mos dona resultat, eh? Un pare nostre Santa Elena. I no ho trobem, sinó al moment, dic un rato, o l'endemà.
0: Doncs mira, de Sant Cucufate i aquella oració, diguéssim, peculiar a un pare nostre Santa Elena, que o sigui, tothom més o menys ens sabem el pare nostre, no? El recordem, el tenim aquí darrere del cervell, que quan l'hem de dir, doncs, acaba sortint. Fàcil, si funciona, escolta'm, doncs, benvingut sigui, Àngels, moltes gràcies per compartir-ho a través del programa. La Menxo, des de Marçà, també diu: la tradició de recitar la fórmula adreçada a Sant Cugat ve, i això és el que explica la Menxo, de la devoció popular a Sant Cugat, un màrtir vinculat a l'actual Sant Cugat del Vallès. Diu, amb el temps, el sant es va convertir folklòricament en un patró d'objectes perduts. Veus? Doncs això funciona així. I l'Eulàlia diu, parlant de refranys per trobar coses perdudes, la meva àvia, que era de Tona, a Osona, en deia una que a la família encara conservem. Veus? Aquí en tenim una altra, eh? No només Santa Helena i Sant Cugat, sinó la Mare de Déu de Puig diu... I ens escriu què deien, eh? Mare de Déu de Puig, l'agulla feu-me trobar. Una agulla de cap o de cosí que sigui bona per mi. Ella ho pronunciava amb vi. Mare de Déu de Puig, l'aigua feu-me trobar. Una aigua de cap de cosí que sigui bona per mi. Com he dit, la tradició continua amb els seus nets i netes, besnets i besnetes. És ben català i funciona força, també ens diu l'Eulàlia. Crec que aquest santuari està a Sant Julià de Vilatorta. Entenc que és el santuari de Mare de Déu de Puig. Doncs mira, ja tenim una altra manera de trobar objectes perduts. Un, dos, tres, eh? N'hem descobert en aquest programa. Està molt bé. Va, el 932-07474 i tenim en Jaume des de Maçanet de la Selva. Bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Què tal, com estàs?
3: Bé, bé.
0: Molt bé.
3: Bé, gràcies a Déu. Avui he fet servir Renfe.
0: Ah, i què?
3: Bueno, jo de tant en tant em faig servir, eh? No vull dir, no sóc l'usuari d'aquest de diari, eh? Però hi ha una cosa que jo moltes vegades baixo el clot...
0: Sí.
3: I resulta que una persona allà diu, oi, on estan els lavabos? Dic, no, ja no ho sé, pregunto aquí al bar, hi ha un bar allà petit.
0: Clar.
3: I el del bar li diu, no, aquí no hi ha lavabos. Dic, conya. Ah. Han estat molts mesos canviant rajoles del costat, han canviat el sostre, han tret les portelles que hi ha per poder sortir, allò que poses el bitllet i surts,
0: Sí. Tot
3: això ho han arreglat, la part de bé. Allà hi ha el centre de, no sé si és d'indigestió o de gestió de rodalies.
0: De gestió,
3: no sé, eh?
0: De gestió deu ser.
3: Sí, suposo que posa gestió, però bueno, la indigestió t'agafa tu quan has de fer alguna cosa.
0: Ja.
3: L'escala que hi ha mecànica que puja des de baix de l'andana, quan s'espatlla, bueno, setmana, eh?
0: Ja. No l'arreglen d'un dia per l'altre, no?
3: No, que va. Ja. Però també han posat també un ascensor que també no sé si van estar quasi bé 8 mesos per fer-ho. Que va des de del nivell de la planta que va en comunicació amb l'estació de la línia 1 del Clot fins a baix. I després hi ha dues escales mecàniques que un se suposa que un deu ser per pujar i l'altre per baixar. La de pujar algun dia funciona. La de baixar, aquestes, jo per mi que la tenen ja està desconnectada. Però, en fi, és aquell xicot que va sortir amb allò que va... que sortia de l'estació de Sants, que va dir, això és Campixa i Rellisca?
0: Sí, sí, ja m'ho recordo.
3: El clot, de relliscar, potser sí, eh? L'altre...
0: Campixa no pot ser, no pot ser.
3: Això ja és més difícil. I clar, si han estat fent obres, hi ha espai allà, eh?
0: Ja m'ho penso que hi ha espai.
3: Vull dir, no sé, home, tampoc es tracta de posar...
0: Vull dir que no costa tant posar un parell de no?
3: Clar.
0: Una estació que passa molta gent, també.
3: El bar és molt petitot, i clar, tampoc no... Si vas allà, no ho sé.
0: Si algú baixa al clot, que sàpiga que no hi ha lavabos.
3: Sí, que o ha de pixar el tren o a la via.
0: D'acord. Espero que ni una cosa ni l'altra, eh? Ni una cosa ni l'altra, però vaja. Jaume,
3: no.
0: Moltes gràcies per fer-ho públic, així ja sabem... On...
3: Sí, és que, mira, la nostra casualitat que avui he anat, si estic despert, trucaré.
0: Doncs vinga, estàs despert i has trucat. Estupendo, moltes gràcies.
3: Que vagi
0: molt bé.
3: Eh?
0: No, i ara només faltaria. Una abraçada, bona
3: vinga,
0: nit.
3: Vinga, a veure, adéu.
0: Adéu. La Mercè des de Moja, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Què tal, Mercè?
4: Molt bé. Només que, Marta, la meva àvia, que tenia moltes frases fetes, ella, per dir alguna cosa, deia caritat al dimoni, perquè el dimoni no molt de caritat.
0: Ah, sí, sí, això ens ho va dir ahir, em sembla, algú també. Caritat al dimoni, el mateix, no? I també li funcionava?
4: Sí, a vegades sí. Pues, i deia això, caritat al dimoni, perquè el dimoni, nenes, no en vol de caritat.
0: Clar.
4: I diu, bueno, àvia, pues mira, farem cas quan perdíem una cosa.
0: Molt bé.
4: Sí, sí. Doncs... Bueno, que tinguis bona revetlla i
0: bons
4: quants dies i bona graduació.
0: Sí,
4: també.
0: Moltes gràcies,
4: vinga,
0: Mercè,
4: bona
0: abraçada,
4: nit.
0: Bona nit.
4: Bona nit.
0: Adéu. En Manel, des de Sant Andreu de la Barca, bona nit.
5: Hola, bona nit. Bé, procuraré ser breu. Com es podria demostrar? Perquè mon germà ha estat a la presó, té una col·lecció de multes, bé, és un fitxatge del bo. Però què ha fet? Que no sé com s'ho ha fet, però s'ha borrat l'historial de tot el seu passat. I ara és un paio normal i corrent com podria ser qualsevol altre, val? Aleshores, què passa? Que s'ha associat, diguem-ho així, amb ma mare i avui mateix li ha dit que ja s'ha anat a la policia i tal. O sigui, això va de debò. I s'han posat d'acord que jo maltracto a ma mare, que jo la crido i que la maltracto, i amb aquest argument, si ve la policia, jo vaig cap a fora, però a l'instant. Vull dir, i això és poca broma, saps que ja, això va de debò.
0: Ja,
5: aleshores,
0: ja.
5: Com, la pregunta és, com podria fer perquè si ve la policia, perquè clar, un policia no és un veí, és un policia.
0: No, és una autoritat, està clar.
5: Clar, aleshores, com tindria potestat un policia per esbrinar a veure si és veritat o no de que s'ha borrat un historial que déu-n'hi-do, o és mentida, perquè jo quedi com un mentider i com un boig, dic amb la veritat per davant, sisplau.
0: Ja.
5: Però clar, si s'ha esborrat l'historial, el que mentiria seria jo,
0: clar,
5: perquè no es pot demostrar que mon germà dos
0: ha estat a la presó i tot això que dius. Doncs clar, a veure si algú ens pot explicar si això es pot demostrar i si realment es pot fer, això d'esborrar-se un mateix l'historial delictiu a través d'alguna manera. D'acord, Manel?
5: Clar, és que 5 cops a la casa, déu-n'hi-do, per això.
0: No, per això. A veure si algú et pot ajudar. Gràcies, Manel.
5: Gràcies.
0: Que vagi
5: moltíssimes
0: bé, bona nit.
5: Moltíssimes gràcies, merci.
0: Adéu. L'Àngel, des de Sant Pere de Ribes, bona nit.
6: Com dic, mira, la meva mare, que tenia, bueno, els avis eren de les castigues profundes,
0: sí.
6: I la meva mare se'ls repetia de tant, tant, deia, lo que no se lleva, lo que no se llevan los ladrones aparece por los rincones.
0: Ah, però això no és cap sant ja, eh? Això ja no és cap sant.
6: Ja,
0: això...
6: No, era un lladre, pues...
0: Lo que no
6: se llevan los ladrones aparece por los rincones.
0: Los ladrones... Ah, està bé. Com volem dir? Al final ho trobaràs, no?
6: Ja ho trobaràs.
0: Clar,
6: ja,
0: per los rincones.
6: No t'amoïnis.
0: Està bé, també, aquesta. I deu ser de la zona d'on tenen els avis, no?
6: Sí, de Palència.
0: De Palència. Sí. Que bo. Doncs mira, ja en tenim un altre. Escolta'm, al final farem un llibre de totes les maneres que hi ha de trobar coses. Moltes gràcies, Àngel.
6: Vinga,
0: adéu-siau, bona nit. Entre els sants i les frases fetes i les maneres de dir, escolta'm, està molt bé. La Montse, des del barri del Poblenou, a Barcelona, ens ha deixat un missatge, entenc que va escoltar la conversa que vam mantenir ahir amb Jaume Figueres, perquè diu la Montse, fa poc vaig tenir la sort de poder saludar el senyor Jaume Figueres, un boníssim cronista al Cinemes Renoir. Després d'escoltar l'entrevista, ho entenc, ja que diu que va al cinema 2 cops per setmana. Doncs sí, Montse, és normal que si tu vas al mateix cine, al final un dia o altre acabes coincidint amb en Jaume Figueres, perquè ell està al dia i va com a mínim 2 cops per setmana. L'Arià, una altra pregunta que vam fer, com es deia, els tropezones al gazpacho, i algú ja ens ho va respondre, però l'Arià ens diu, he sentit que se'ls diu entrebancs, que és el mateix que ens deia ahir un oient. La Magda diu, per quin motiu es toleren els petards? Està clar que a la Magda no li agraden gent, perquè si no faria aquest missatge amb aquest to. I l'Àngels, des de Sant Cugat del Vallès, que no és un podcast, però gairebé, perquè és una reflexió molt ben argumentada, una mica llarga, sobre les multes per veure al carrer.
7: La setmana passada una oient va explicar el cas d'un familiar, crec que era la neta, que havien anat a les portes d'una discoteca o una sala de festes a Barcelona i que allà doncs, havien fet alguna cosa, havien consumit doncs, alguna cosa, doncs, no sé, una Coca-Cola, refrescos o el que sigui, no sé, i que al cap de moment doncs, va anar un policia secreta, va paisar, els hi va ensenyar la placa i els hi va imposar unes multes que si es paguen ràpid són 150 euros i si no les pagues de seguida són 300 euros per persona. per consum de, bueno, de el que sigui. No sé si, bueno, està prohibit beure, o no sé si també està prohibit menjar pel carrer, bueno, ho desconec. Però en aquest cas és el tema de beure. Però el que volia dir és que aquesta és una pràctica que té la policia recurrent i que és una pràctica que es fa amb mesures recaptatòries totalment, no? És, doncs, igual que es va a vegades, hi ha un tema de multes, de dir, bueno, doncs vinga, hem de trobar una sèrie de persones i els hem de multar i hem d'arribar amb un import determinat, doncs el mateix fan amb la gent jove. Aleshores, el que fan és que a totes les zones on saben que la gent es pot reunir, etc., el que fan és van donant voltes, van vigilant, i quan més o menys ja tenen clar que és un grup que generalment no ho posaran cap mena de resistència, no hi haurà cap mena de problema, probablement les famílies tinguin suficients recursos per pagar aquestes multes, o sigui, llavors ho fan. Van allà i, bueno, i miren que sigui un grup bastant nombrós, perquè, clar, miren això també, que hi hagi bastant... No agafen un, sinó que són grups, doncs 8, 9, 10, 12 persones, cada un, doncs, multipliquem, i aquí ja tenen feta la jornada i aquí s'acaba. I, en canvi, amb una companya que li va passar a la seva filla, a no res, a uns molt pocs metres, hi havia un altre grup que aquests estaven consumint, però fumant marihuana, etc., bueno, amb un aspecte ja molt diferent, persones que podien ser més conflictives, que potser podia haver-hi alguna mena de violència, etc., i no els van multar. Només van multar els que van veure, bueno, no són perillosos, semblen bons nanos, les famílies pagaran les multes si no les poden pagar ells, i, bueno, doncs jo et multo. Llavors, quin sentit té això?
0: Doncs és una reflexió interessant que ens ha deixat l'Àngels. Dels que veuen que sí que pagaran, que allà els hi posem la multa, i els que ens porten problemes potser que més val no els hi posem. En fi. I la Fina des de Nou Barris, perquè hi ha alguns oients van trucar queixant-se de la seva reflexió sobre que si a Espanya se li havia de dir la roja o no, doncs ella ha fet avui aquest missatge i amb això tanquem la polèmica.
8: Escuchaba un señor que discrepaba en su libertad y parece ser que se molestaba de mi intervención. Bueno, este señor le ha interpretado mal. A mí lo que me gusta es llamar a las cosas por su nombre. No me gustan los apodos. La Roja, como otros países, tienen apodos, pues son eso, apodos. Y permítame la libertad de, y el gusto personal y particular de llamar a las cosas eso, por su nombre, como yo le respeto a usted, que no le guste La Roja. Bueno, tiene su gusto personal, adelante, para eso está la sana discrepancia, pero por favor no me meta en política, ninguna connotación política, porque a mí no me gusta, es más, me da asco. Pienso que la política, a mi edad, que tengo unos cuantos años, pues es para cuatro zorros que viven de ella y que regularmente nos hacen eso, enfrentarnos a unos con otros, y eso a mí no me gusta. Dejémoslo para ellos, nosotros pagamos impuestos y tenemos suficiente. Vivamos felices, alegres, contentos, bailemos y dejemos de meternos unos con otros. Permitirnos unos a los otros discrepar y no amar a las cosas que no nos gusten. Ese creo que es un derecho que tenemos, ¿no es verdad? Por lo tanto, yo a mí no me gusta La Roja, me gusta llamar a las cosas por su nombre, no me gustan los apodos. Mire usted, una libertad y un gusto, pues como otra cualquiera.
0: Cadascú a la seva manera de pensar i de dir les coses, i aquí totes estan permeses, sempre ho dic, sempre que tinguem respecte cap als altres. Va, que d'aquí 3 minuts, ara ja no sé ni comptar, 3 minuts arribarem a 2:15 de la matinada i arriba aquest moment.

0: Dies de Pau.
1: Avui ens preguntem quina pau pot trobar algú que viu als marges de la societat. Us heu plantejat mai com és el dia a dia d'una persona sense sostre? I com són les seves nits? Més enllà de la intempèrie, de la indiferència i del desarrelament, com es poden sentir segurs? Tenen sempre por de les agressions? En Santi, nascut a Terrassa fa 59 anys, va viure 5 anys al carrer a Barcelona. La nostra companya Judit Perpinyà ha anat a parlar amb ell a la Fundació Arrels. Ell va ser usuari de l'entitat i ara hi fa de voluntari.
2: Bona nit, gent de la nit dels ignorants.
3: Passo el dia a Barcelona col·laborant amb la Fundació Arrels, que havia sigut usuari, i bueno, i això. I torno cada dia, i a Terrassa només estic per dormir, perquè allà és molt avorrit.
4: És un pis també de Fundació Arrels?
3: No, és un altell on estaven les golfes, que és el meu germà. Té el segon pis llogat, i ja l'estic jo. Que era un espai on estaven els antics dipòsits de l'aigua, quan l'aigua era directa, que era per dipòsits, i allà, bueno, allà tinc un espai, no és un habitatge, però, bueno, però jo estic dormint i estic cobert de la pluja i del fred, que és el problema d'estar al carrer, la pluja i el fred i la inseguretat. Clar. Que puguin agredir, o com l'ha passat a molta gent.
4: Havies fet, perquè si tens una incapacitat, tu havies treballat?
3: Sí, 20, quasi 20 anys cotitzats. Vaig començar a treballar als 16 anys. 70% de discapacitat.
4: I, per tant, ara em deies que et falta poc per la jubilació.
3: Bueno, si 60 ara al juliol, doncs si és el 67 en queden 7 anys.

0: tu et sona això de la nit dels ignorants?
1: Em sona des dels anys 80, des de que tenia 17 anys o així, l'havia escoltat amb el Cuny, sí, l'havia escoltat molt. Ara ja no tant, perquè ara ja com m'aixeco d'hora i quan treballava doncs m'aixecava d'hora, però abans l'escoltava molt als anys 80, sobretot a l'estiu, quan tenia vacances.
0: I et recordes especialment de l'etapa de la Sílvia Tarragona?
1: Sí, la Sílvia Tarragona, sí, vaig anar a veure el programa en directe abans de l'estiu del 98, seria abril, que estava jo sola als seients.
0: I havies trucat mai al programa, Santi?
1: Això em sembla que no. A trucar, a fer preguntes o fer respostes, no.
0: L'escoltaves i prou.
1: L'escoltava i ja està, era oient i ja està. M'agradava molt, sí, estava enganxat.
0: Tothom, segurament tots, no? Tenim moltes vides. Però tu en tens tres. La primera vida...
1: Sí.
0: De la que un dia vas sortir i vas passar a una segona vida on vas viure al carrer.
1: Sí.
0: I una tercera... quan vas deixar de viure al carrer, que entenc que és la que vius ara.
1: Sí, des del 2018 ja no vic al carrer.
0: Què tenia de bo la primera, la segona, i què té de bo la tercera?
1: Bueno, jo de nen i d'adolescència, o la primera etapa de la meva vida, la meva cunyada m'ho va dir, que jo vaig tenir una infantesa i una adolescència molt bona. No em faltava de res, el meu pare es guanyava bé la vida, no feia falta que la meva mare treballés, perquè el meu pare era soci fundador d'una empresa de carrosseries, treballàvem per la General Motors i per la Seat, i guanyava bé la vida. Tenia inclús un apartament a Vilanova i la Geltrú, a part de Terrassa, i bueno, no va faltar res, però els problemes van vindre després. Vaig estar bé, tenia a la part de l'essència molts amics, moltes amigues, gent sana, i bueno, i anàvem a la discoteca i m'ho passava bé, no... Bé, sí, sí. Dels anys 80 tinc molt bon record de la música que d'aquella època, la música dance d'aquella època, la italo-dance que li dèiem, la música espagueti, sí, que venia d'Itàlia, cantaven en anglès, però es feia a Itàlia, aquella música era molt maca. Ara a la música no m'agrada, bueno, tampoc l'escolto, però aquella música als anys 80 es va fer molt bona música en tots els estils.
0: Recordes una cançó que t'agradés especialment?
1: Sí, un grup que es deia Modern Talking.
0: Sí.
1: Sherry Sherry Lady. Sí, aquell, i després en Mi Commission, que era un cantant italià,

0: quién. Madonna la seguí molt, que no, Madonna era, jo tenia discos d'ella, era el meu ídol. Sí, sí, sí, aquella època va ser molt maca. Tenia feina, havia estalviat molts diners, me'n vaig anar a l'Emili amb molts diners, estalviats, i això que jo gastava molts diners en roba, a mi m'agradava vestir bé. La meva mare es ficava les mans al cap, volia dir, hòstia, com pots pagar això per una camisa o per un pantaló? No, si m'agrada vestir bé, i tot això estalviava, i me'n vaig anar a l'Emili amb un bol coixí. Jo vaig fer el 16, jo faig els anys al juliol, doncs vaig sortir de FP, i a l'octubre o al novembre vaig entrar a una empresa, una bona empresa, que era la segona o la tercera més important que havia a Espanya, de material clínic per hospitals, que treballaven per molts hospitals del món, a part de l'estat espanyol i Catalunya, pels molts hospitals del món. Fèiem les mascaretes, les bates, pel clínic també, els guants, les metges, fèiem moltes coses, tot per hospitals.
1: De cop aquesta vida s'acaba i saltes a una altra vida que és molt més fosca, suposo.
0: Sí, però va ser molt... Això, la més fosca aquesta del tapar al carrer, va ser pel 2011, que tenia uns 40 i pico, 45 o 46 anys. Que, bueno, a mi el que em va passar és que jo tenia la planta baixa amb herència. I jo havia sigut esportista tota la vida, esportista federat, em cuidava bé físicament i tot, i menjava bé.
1: Quin esport practicaves, Santi?
0: Taekwondo. Sí, i va haver una època que... Bueno, no va ser això el que explicaré ara, el que em va deixar al carrer. El que em va deixar al carrer és que em vaig quedar sense feina i em vaig quedar sense diners, i bueno. Però també que a mi una noia, entre cometes, una amiga, entre cometes, jo tenia depressions, perquè ho era de la meva mare, tenia problemes. I em va dir, pues jo tinc una cosa que pot ajudar. I em va convidar a cocaïna. I em vaig enganxar a això. I m'ho podia permetre. Tenia estalvis, tenia diners i això, però això és molt car i m'ho vaig fondre tot. I bueno, i la meva cunyada em va dir que jo li devia diners a CaixaBank, a la Caixa, no amb una quantitat astronòmica, però li devia diners, que m'enviaven cartes que regularitza això, de la visa de crèdit i tot, que té diners a crèdit. I la meva cunyada, que tothom a la família parlava malament d'ella, doncs em va dir que em prendrien la planta baixa al banc. I va dir que se la deixés al seu fill i que a mi em posaria usufructuari, però se m'han enganyat. No, ni usufructuari ni res. Se la vaig passar directament sense diners ni res. I bueno, i em vaig quedar penjat. Vaig quedar sense res. I vaig estar dormint en pis amb ells, però després se'm van anar a Tarragona i bueno, i...
1: Aquesta etapa, no sé quants anys va durar, Santi.
0: El què? L'etapa
1: que...
0: Al carrer?
1: Sí.
0: 5 anys i mig, però s'han de descomptar 8 mesos que vaig estar a un espai del Raval que es diu Vincles, que és de Filles de la Caritat, que encara existeix, que està al carrer Art del Teatre, que allà és un espai que dormen amb 6 homes i poques dones, i allà ho vaig trobar perquè vaig sortir d'un ingrés del clínic a psiquiatria, perquè vaig tindre un brot psicòtic arrel de la substància aquesta, i van ingressar i allà em tenien sedat, allà em pastillat, i bueno, ja, i vaig sortir d'allà i vaig parlar, i una persona em va dir que allà podia dormir. Vaig anar allà, vaig parlar amb un educador social i em va dir, bienvenido,
1: i vas instal·lar 8 mesos, dius?
0: Sí, vaig estar 8 mesos. El que passa, podia estar més, perquè allà no deien, que tal dia tens que sortir, allà podies estar, els vaig a visitar de tant en tant, a les monges. I bueno, després ja vaig parlar amb l'altre germà i on viu, ja l'altell a dalt, i bueno, perquè no tenia, amb aquell germà no tenia molta relació, no el veia, i a part que quan ets addicte a una substància, doncs la família s'aparta una mica, no ho entenen, i bueno, i després ja vaig parlar, ja vaig deixar, ja vaig dir que havia deixat això, i jo quan em van ingressar al clínic ho vaig passar malament. Vaig dir, doncs aquí hem arribat, que no ho passo bé consumint això, és una merda, i bueno, i ara tinc la llibertat de portar pocs o molts diners a la butxaca i tinc la llibertat de gastar-m'ho amb menús. Ho he anat a esmerçar a una cafeteria per vindre aquí a prop, a Terrassa, quan m'he aixecat a les 7 del matí, que ja em coneixen, que inclús em cobren menys del que val l'esmorzar. El jefe em diu, per ser tu, val això. I els cambrers em cobren el que tenen que cobrar, però el jefe em cobra menys.
1: Veig que disfrutes anant a esmorzar, fent un bon esmorzar, trobant un bon lloc de menú.
0: És molt agradable anar fora. El que no era agradable és els menjadors socials, perquè els menjadors socials, i ara, jo des del 2018 no hi vaig. Hi ha molta gent que no hi va per l'ambient que

0: Entre ells, el dimecres vaig anar amb una voluntària que ve aquí, que es diu Elena, que em dona repassos d'anglès, perquè a mi la Rocío, aquí de la troballa, em va trobar una escola d'anglès aquí al Gòtic que em toca anar avui, d'una i mitja a tres.
1: Estàs fent cursos d'anglès,
0: eh? Sí, jo havia estudiat anglès al col·legi i tenia, bueno, però el passa que en 59 anys costa. I aquesta voluntària que es diu Elena, doncs els dimecres segurament dona repassos del que hem fet la setmana. Doncs aquest dimecres em va dir, un dia tengo que ir contigo a los menús donde vas tu. I quan vaig anar a pagar, no em va deixar pagar, m'ho va pagar ella. I el dimecres d'abans m'ho va pagar aquest senyor que és economista, i després el dijous aquest voluntari del centre obert que els dimecres em va pagar un altre menú.
1: T'agrada això, de recomanador de menús.
0: Sí. He tingut sort amb els menús, he trobat sort amb els que he trobat, que es menja bé i a preu competitiu.
1: I d'aquests anys, encara que fossin pocs, que vas estar vivint al carrer,
0: sí,
1: tu tenies alguna activitat, algun moment que estaves tranquil, que et senties segur?
0: Bueno, jo movia molt per la biblioteca, sobretot a l'Eixample, aquella que hi ha entre València i Mallorca. Anava molt a la Pàmies, em sembla que és. Sí, per internet, per veure vídeos musicals de Madonna, de l'època aquella de l'Italo Dance. Sí, allò ho veia molt. I per mirar el correu, també. I per les tardes anava a Reels, al centre obert. Bueno, jo endutxava i ja passava la tarda i, bueno, però no sé, sempre estava agotat, trist, agotat físicament, mentalment, amb una motxilla amb el sac de dormir a sobre que passava lo seu, i em pensava que no podia sortir mai d'allò, que no podia sortir, esperant perquè jo cobrava treballava alguna vegada a algun lloc, però cobrava el PIRMI, que era una quantitat petita, i només esperant a cobrar per consumir, i eren sense viure. I ara ho deixo del que hem parlat dels menús, de vindre aquí i col·laborar amb Arrels, i ara ja estic tranquil i qualitat de vida.
1: Un dia bo vivint al carrer era un dia que no t'agradissin, que poguessis dormir tranquil?
0: Jo no podia dormir tranquil. Jo havia dormit amb un altre company, que era un bon company, al parc de la Ciutadella, davant del Parlament, que estava vigilat pels Mossos. Per tot això em van robar les mambes de sota del banc. I allà havia molta inseguretat, perquè allà roben molt i tal. Dic, me'n tinc d'anar a un lloc més tranquil, que pugui dormir tranquil. I me'n vaig anar a prop de Sis, del centre aquest on vaig esmorzar. Allà la Via Augusta, Sarrià. Com allà és la zona alta, doncs aquesta gent que roba no arriben tant perquè es mouen més per l'Eixample o per aquí, i allà no arriben tant, i allà no passava ningú per la nit. Podia dormir més tranquil de que no et robessin i que no fessin mal. I allà m'havien ajudat, allà gent, veïns m'havien donat diners per anar, quantitats simbòliques per anar a esmorzar, m'havien portat cafès amb llet, una parella em va portar sopar, que eren de l'església evangèlica, em van portar a la seva església, em vaig vindre a menjar al seu cult, a la missa d'ells, però em van donar de sopar, em va donar un senyor un sac de dormir, un lloc que tenia, un coixí, i allà s'estava, entre cometes, més tranquil. Però tot i això, bueno, allà a prop, a la Bona Nova, a un caixer de CaixaBank, el 2006 van cremar una dona, i era zona alta, però no estàs exent a ningú lloc. Però allà estaves, jo on no hagués dormit ni de conya és al Raval o a l'Eixample, i menys en cap de setmana zones que surt la gent de discoteques i van beguts, i...
1: Aquest és un problema, és una amenaça.
0: Sí, jo, a mi no m'han agredit, però he escoltat a gent que sí, inclús vaig escoltar a gent, inclús a alguns se li han orinat a sobre. Sí.
1: Per tant, no n'hi ha cap d'Illa de Pau.
0: No.
1: Per un sense sostre.
0: No.
1: Però tu vas passar pantalla.
0: Sí.
1: I com es fa això, Santi?
0: A passar pantalla, bueno, pues demanant, bueno, ja, com t'he dit abans, amb el meu germà vaig parlar, que no tenia molta relació, i després Arrels m'ha ajudat molt.
1: Què t'agrada d'aquesta vida que tens ara?
0: Pues la tranquil·litat, saludar gent, vindre a dir bon dia a una persona, sí, que no sé, que t'aprecien i que jo els aprecio, i que el dia dilluns a divendres ho tinc planificat i faig coses aquí, vaig a la ferreteria o vaig a portar coses al centre obert o vaig a la llar Pere Barnés i porto els tàpers perquè sopin al pisero. Sempre hi ha feina, sempre hi ha algú que fer.
1: Un dia que t'agradi, què fas un dia que t'agradi?
0: Llevo ben d'hora, aixecar-me ben d'hora, inclús agafo el tren a les 5:45 a Terrassa, arribo a Sarrià a les 5:30, després agafo el metro i vaig a Sarrià a esmorzar a l'entrepà a Sis, al centre aquest. Això m'agrada. I veure la treballa social de Sis, que m'havia visitat als hospitals, m'havia ajudat, que és molt maca, que es diu Jessica, la conec des del 2011.

0: parlo amb ella i ella m'havia... Ella patia quan em veia que havia consumit i que tenia psicosis i que li venia, hòstia, que m'estan perseguint, que no sé què, que sento això, que sento l'altre, doncs ella patia, hòstia, i ara està contenta que estic net.
1: Encara hi tens tracte amb ella?
0: Sí, vaig allà cada dia, sí, la vaig a saludar al seu despatx a les 8 del matí, sí, amb les altres educadores.
1: El tracte amb la gent t'agrada?
0: Sí, m'agrada molt. Sí, jo soc molt introvertit, molt tímid i molt introvertit, però ara m'agrada parlar... Ara, per exemple, aquesta entrevista m'agrada explicar la meva vida i amb els voluntaris del centre obert que vaig a parlar allà, doncs m'agrada parlar amb ells. Ah, on has menjat avui? Que has menjat? I bé, no sé què. Sí, m'agrada.
1: Santi, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Aixecar-se d'hora a Terrassa, venir aviat a Barcelona.
0: Sí.
1: Anar a veure la Jèssica, que és la treballadora social que el va ajudar.
0: Sí.
1: I anar a dinar de menú.
0: Sí.

0: volia escoltar la Madonna. Segur que també és la seva illa de pau, la d'en Santi, a qui agraïm moltíssim que hagi dit que sí a fer aquesta conversa amb la Judit. Són 3:15 de la matinada a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Ens truca en Joaquim des de la Bisbal d'Empordà. Bona nit.
1: Bona nit, Aina. Marta.
0: Com estàs?
1: Es veu que és la meva hora, aquesta.
0: És la teva hora, és la teva hora.
1: De fet, deu venir perquè jo, com que vaig néixer a 1:15...
0: Oh, doncs està clar. Clar.
1: És l'hora que desperto jo.
0: Clar, és la teva hora, la teva hora punta, és aquesta. Molt bé.
1: Això mateix, deu ser això. Sí, sí. Bueno, allò de trobar les coses.
0: Sí.
1: La meva àvia sempre deia, també com aquella senyora ha dit per d'allò, rezarem un Pare Nostre, Santa Helena Gloriosa, que va fer trobar la creu de Cristo.
0: Veus? Sí. Santa Helena, també. Resar Santa Helena.
1: Santa Helena, que era la mare de l'emperador Constantí, que es va passar al cristianisme.
0: D'acord, molt bé.
1: Bueno. Després, avui, amb els meus treballs que faig d'això del llibre sobre l'Empordà,
0: sí,
1: he tingut l'ocasió de visitar l'alcaldessa de la Tallada. I després de fer tots les preguntes que jo li tenia sobre els detalls i coses, doncs m'ha cridat l'atenció que ja he vist unes pancartes, si ja sabia alguna cosa, però plàter, no el plàter. I dic, bueno, què és això del plàter? Doncs això del plàter són les sigles d'un pla sectorial territorial de les energies renovables de Catalunya.
0: Sí.
1: Bueno, que està molt bé, això de les energies renovables, però són com els contenidors, que ningú els vol a la porta de casa.
0: Exactament, sí, sí.
1: Però, esclar, aquí què passa? Sobretot de la, la fotovoltaica i l'eòlica,
0: Sí.
1: Resulta que això ho fa la Generalitat, o ho promou o imposa. Imposa, més que tot. D'aquí ve, que és com una mena de queixa, no? Que, per la imposició, que la Generalitat ha assignat una quantitat de megabytes d'eòlica per comarca.
0: Sí, sí.
1: I una quantitat de megawatts de fotovoltaica per municipi.
0: Sí.
1: I, esclar, vull dir, mira, te toca, és com d'allò, aquell Mas Ferrer, com fa Mas Ferrer, ho dic bé, allò aquell que fa...
0: El Quim Mas Ferrer.
1: En Quim Mas Ferrer, sí, que sí. Tira el dard.
0: Sí, i toca aquí.
1: Els de la Generalitat tiren el dard i va, en aquest ajuntament o en aquesta comarca, pam, pam, pam, suposo que... No és exactament així, perquè hi deuen haver estudis i tot això, no? Però, que esclar, que allà hi volen posar, doncs, el Molins de Vents, aquí a la Tallada.
0: A la Tallada d'Empordà.
1: A la Tallada d'Empordà. Per què els volen posar aquí? Perquè aquesta està situada una subestació elèctrica des de fa molt temps, que ja és per l'electricitat convencional, no? Ja serveix per això, però se n'aprofiten d'això perquè que està a Bellcaire, aquesta subestació. Doncs, mira, entre la Tallada i Bellcaire, doncs hi posarem els no sé quants molins
0: de vent. Els molins de vent, sí, sí.
1: I ja està. Esclar, ningú els vol, inclús han fet una consulta ciutadana i amb un 63% de participació i amb un 98% d'en contra.
0: Clar. Sí.
1: Però, esclar, això vull dir, han donat 3 mesos per fer al·legacions i, bueno, i no han consultat els ajuntaments ni res. O sigui que és la llei d'en Barons, que fan el que els hi passa pels... Pa-pam!
0: Pa-pam! Allò que...
1: Que penja.
0: Anava a dir allò que amb el sant Cucufate se li lliga, doncs això mateix.
1: Sí.
0: Anava a fer aquest link.
1: Sí, també.
0: Perquè ens entenguem. Doncs, molt bé.
1: Doncs és una queixa contra la imposició. Uh-huh. Vull dir que ens queixem, dic, a vegades que ens han imposat des de Madrid, des de Brussel·les, però és que des d'aquí també imposem, o també ens imposen, governi qui governi, i això sense consultar i Sí. I aquí el teniu.
0: Aquí eh? Teniu, aquí sí, sí. Doncs feta la queixa, Joaquim. Moltes gràcies.
1: Sí. No es mereixen.
0: Vinga, que vagi molt bé. Bon cap de setmana. No, bon cap de setmana bona no. Nit, bona revetlla, volia dir.
1: Bueno, bona revetlla.
0: Jo ja estic eufòrica perquè tinc dos dies de festa. Mare meva. Vinga, una abraçada. Ja. Bona nit.
1: Adéu, igualment. Adéu.
2: La suma d'esforços dels milions de persones que us vau mobilitzar per la Marató del 2020 va fer visible una malaltia nova i de gran impacte mundial, la Covid-19. Gràcies a la vostra generositat, s'han posat en marxa 36 projectes amb el treball de 98 equips d'investigació. Us convidem a conèixer-los a 3cat.cat/marató. La Marató de 3cat. La investigació respon.
3: Catalunya Ràdio.
4: Ja és aquí el primer mundial amb 48 seleccions.
5: No, en falta una.
4: Ah, clar, la del tot costa.
5: Doncs som-hi, convocatòria.
6: Ahora bien lo bonito. Atacantes.
5: Marc Crosas.
4: Natàlia Arroyo.
5: Gemmarí Dongu.
4: Bruna Vilamala.
5: Damià Abella. Ion Vaquero.
4: Ilia Sánchez.
7: I amb la Sònia Germà, des dels Estats Units. Tot el mundial.
4: Al tot costa.
8: Momento, seguimos.
7: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Germà, seguim el mundial.
9: Les dones i els dies.
7: Amb Montse Virgili.
10: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
9: Per orelles fines i cors oberts.
10: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
9: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
10: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
7: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
10: Però què pensava que era la intel·ligència?
0: 8 minuts i arribarem a la 1 de la matinada, 93207474 i si no els whatsapps del programa. Però ara us explico una cosa, perquè la setmana passada diversos oients vau explicar que sou fans de la Renaixença, que alguns fins i tot l'escolteu al migdia a la ràdio i després el torneu a mirar al vespre a la tele, allò en companyia d'algú més de la família. Però més enllà de les floretes, que és evident que n'hi ha moltíssimes dels oients dels ignorants cap en Peyu, alguns de vosaltres us vau queixar del vocabulari, dient que a vegades en Peyu se li escapa una mica, que és una mica barruer. I jo vaig dir, escolta'm, li direm a en Peyu, a veure si vol dir alguna cosa, alguna cosa. I el noi doncs ens ha volgut respondre aquí a la nit dels ignorants.
11: Bona nit, gent de la nit dels ignorants, estimats. Aviam, mira, és un problema meu el tema del... Primer, agrair-vos que ens escolteu a la Renaixença i que ens mireu a la tele i on te sigui. El problema del vocabulari barruer, assumeixo que és un problema meu, és genètic. Vaig explicar-vos una anècdota que li va passar al meu avi, que teníem un restaurant, aquell Peyu, i el meu avi renegava molt, sempre feia el cago amb Déu, el feia anar tota l'estona. I llavors un guàrdia civil, en aquella època on aquí governava en Paquito, li va dir una vegada, diu, senyor Esteban, oiga, no puede ser, cago en Déu todo el rato, cago en Déu. I el meu avi li va contestar textualment, ja lo sé, ja, però és que cago en Déu, me sale. Per tant, ho intentaré corregir, però serà difícil perquè, va, portem a la sang. Una abraçada a tots.
0: Doncs mira, l'avi també es va quedar descansat, eh? Ja està, ja per tots els que veu dir que l'escoltàveu i això, doncs ja enteneu una mica el tema genètic que té, però que ho procurarà. Per tant, nosaltres ja hem fet la nostra feina, ara ja depèn d'uns i dels altres. Va, que us dic alguna pregunta que encara no té resposta del que hem fet les últimes setmanes, per si algú s'inspira i ens vol contestar i vol trucar al 93207474 o deixar un missatge al WhatsApp del programa. Per exemple, en Martí, des de Sant Pere de Riudebitlles, demanava, és veritat que els peixets de plata fan malbé els llibres? Els peixets de plata són aquells bitxets que apareixen en els moments més inoportuns, en llocs que dius, ara, aquest bitxo què fa aquí? Sí, és veritat, entre els llibres, però a vegades també per la humitat o en algun lloc allò que apareix, que dius, ara què fa aquí? I corren molt, quan el vols enxampar, la feina que tens. Això és el que demana el Martí. En Josep Lluís, des d'Horta, diu, encara existeixen els locals after hours? aquests cobren tardíssim i encara tanquen molt més tard. En Joaquim, justament des de la Bisbal d'Empordà, ens deia, si cau un llamp o un cable d'electricitat en un llac o en un riu i algú s'està banyant, a quina distància d'estar per no electrocutar-se? Aquesta encara no ha fet ningú la reflexió, ningú ens ha contestat què pot passar aquí. En Miquel de Sabadell vol saber què és la serotonina i com afecta les emocions. L'Àngels, des de Lleida, com és que els jugadors de golf només porten un guant? I la Maria, des del barri de Gràcia de Barcelona, diu, algú coneix un remei casolà per pal·liar les molèsties de l'hèrnia de hiat? Remei casolà per la hèrnia de hiat. Tot això són preguntes que, si us ve de gust, doncs 93-201-7474. I ara us convido a això.

Dijous 2 de juliol a les 12 de la nit, que per nosaltres ja serà divendres, farem l'últim programa d'aquesta primera temporada amb una servidora al capdavant. Per tant, l'última nit dels ignorants d'aquesta temporada. I què volem? Doncs volem fer una festa. Una festa en petit comitè i tothom a casa també, però una festa aquí. Per això ens hem decidit a fer el programa en públic, fins a ocupar les 16, 18 cadires màxim dels màxims per venir a compartir aquestes dues últimes hores de la nit dels ignorants. És evident que aquell dia podeu continuar trucant al 93-201-7474, però farem un final de festa pels de casa, com deia, i un final de festa pels que hi hagi aquí. Què heu de fer si voleu venir? Doncs escriure un correu electrònic a ignorants@catradio.cat dient que voleu venir de públic, però sobretot, molt important, necessitem el vostre nom complet i el número del DNI, perquè són instruccions de seguretat per poder entrar a la casa. Si hi ha més persones que cadires, doncs farem un sorteig. Us trucarem, us ho direm per antena, les dues coses. Ens assegurarem que heu rebut el vistiplau final i que podreu ser aquí amb una part de l'equip del programa. Si hi ha algú que vol venir i que no té possibilitat d'escriure el correu electrònic perquè no en té, no en sap, que li digui a l'Aina, i ho tindrem també en compte. Però vaja, que principalment ho volem a través del correu. Recordeu que la cita és dijous 2 de juliol, de 12 a 2 de la matinada, que per nosaltres, com us deia, ja serà divendres dia 3. Estem preparant coses diferents, estem preparant converses, direm ignorants, alguna actuació. No vull donar masses detalls. I alguna altra sorpresa que jo us dic que us agradarà molt, perquè ja ho sé que us agradarà molt, i a nosaltres ens fa molta il·lusió. Per tant, aconseguirem omplir aquestes cadires, encara que sigui de 12 a 2 de la matinada. Tenim oients que en lloc d'estar al llit amb la ràdio sota el coixí s'atreveixen a venir aquestes dues hores aquí. Si no volen les dues hores i volen marxar abans, tampoc ho tindrem compte. Però i fer la festa final de temporada de la primera temporada de Nit dels Ignorants? Omplirem? Vosaltres què creieu? Va, doncs ignorants@catradio.cat. I si algú no sap escriure un mail, doncs que truqui a l'Aina, a la via tradicional, i li digui. I com que ja m'he fotut aquí un podcast jo també explicant tot això, Oriol, hem de canviar el Show Must Go On de Queen per la sintonia final, perquè no? Com ho veus, això? Perquè és que arribem al final, gairebé és la una de la matinada, tinc ja aquí els companys dels serveis informatius, i ara el que no farem és passar una trucada, perquè no tenim temps de passar cap altra trucada. Si algú ens vol trucar al 93-201-7474 serà a partir de la una, perquè ara ja no tenim temps, perquè arriben les notícies. I tornem a la segona hora de la nit dels ignorants. Tenim molta feina per fer encara, perquè no hem sentit a la Sílvia Andrés amb el que ha decidit fer abans de l'estrena. Tenim un altre capítol del Tercera Generació, l'Aina, que evidentment té el seu resum de la setmana passada. Tenim moltes coses per fer i poc temps. Així que, si voleu, 93-201-7474, després del butlletí de la una. Fem aquesta petita pausa i tornem de seguida. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els líders europeus i el president ucraïnès Volodymyr Zelensky han agraït aquest dilluns la feina de Keir Starmer al capdavant del govern britànic després que el primer ministre hagi anunciat que deixarà el càrrec. Després de 2 anys al capdavant del primer govern laborista del Regne Unit post-Brexit, Starmer fa un pas al costat per la pressió del partit davant les últimes desfetes electorals. Garanteix que hi haurà una transició ordenada amb el seu substitut.
2: El meu successor tindrà el meu suport total i inequívoc, amb la certesa que heretarà una Gran Bretanya molt més forta i justa que la que jo vaig heretar fa 2 anys, més preparada per als reptes que tenim al davant i més capaç d'assegurar que el Partit Laborista aconsegueix un segon mandat.
1: L'home que es perfila com a substitut de Starmer, el fins ara alcalde de Manchester, Andy Parnham, ha pres possessió del seu escó al Parlament aquest dilluns. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El Suprem sentencia 24 anys de presó l'exministre del PSOE, José Luis Ábalos, per corrupció pel cas Mascaretes i el seu exassessor, Koldo García, a 19. Mentre que el govern espanyol i els socis parlamentaris critiquen que l'alt tribunal hagi deslliurat l'empresari Víctor de Aldama de trepitjar la presó, el PP insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura.
1: El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges es plantegi sancionar Peinado.
3: Catalunya supera el pic de l'onada de calor amb temperatures superiors als 40 graus en diversos punts del país. Segons les dades del Meteocat, la ciutat de Lleida és la que ha registrat una temperatura més alta, amb 42,4 graus. El govern demana extremar les precaucions durant la revetlla de Sant Joan perquè el perill d'incendi és molt alt.
1: El semiòleg i enigmista italià Stefano Partezzaghi publica proves sense corregir, un thriller ple d'errors que el lector ha d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. És un joc lingüístic que s'ha traduït a diferents llengües i que Pau Vidal ha adaptat al català. Ebro preveu fabricar aquest any el doble de cotxes a la planta de la Zona Franca de Barcelona i arribar així fins a les 30.000 unitats.
3: La companyia automobilística ha estrenat una segona línia de muntatge que a ple rendiment li permetria produir encara més, tot i que la fabricació s'anirà compassant amb les xifres de vendes. Rafael Ruiz, president del grup Ebro Motors.
4: L'any passat vam estar al voltant unes vendes del voltant de 14.000 cotxes. Aquest any volem estar entre 25 i 30.000 unitats. Aquest és el nostre objectiu i la companyia, doncs, és molt important perquè això, aquestes vendes, l'augment de les vendes de vehicles Ebro també s'està traduint a treballadors.
3: El pròxim objectiu d'Ebro és començar a fabricar a finals d'aquest any o principis del que ve els primers cotxes elèctrics purs. Seran un vehicle urbà amb marca pròpia i un altre de tipus SUV del seu soci xinès Chery.
1: Esports, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, assegura que ha demanat al club matalasser que el traspassi. Diu que ho fa per complir el seu somni.
5: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Són declaracions de Julián Álvarez després del triomf d'Argentina per 2-0 contra Àustria amb un doblet de gols del Leo Messi, que converteix l'ex blaugrana en el màxim golejador històric dels Mundials amb un total de 18 gols.
3: Per cert, la selecció espanyola s'ha vist obligada a suspendre l'entrenament d'aquest dilluns per una tempesta elèctrica.
1: I una tempesta elèctrica, precisament, és que el que està fent endarrerir la represa del partit que enfronta a aquesta hora França amb l'Iraq. A la mitja part hi ha hagut aquesta tempesta, s'ha hagut de suspendre el partit que s'està jugant a Filadèlfia. El resultat parcial a la mitja part és d'1-0 a favor de França amb gol de Kylian Mbappé.
3: El Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga CB contra el València, el primer al Palau Blaugrana, derrota dels locals per 80-88, que obliga l'equip de Xavi Pascual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València.
0: Fins aquí les notícies.
6: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
7: Però va anar a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
8: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica.
9: Ah,
8: i els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò... ¿Por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolores?
9: Que maco.
10: I el com si fos ahir seria internacional.
8: Exacte.
10: No?
6: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
12: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
13: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
14: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
12: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
15: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
12: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Una de la matinada i pràcticament 8 minuts. Va, que tornem a ser aquí. Segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. El 93207474. Veig l'Aina, que no està parlant amb ningú. Com és possible? Com és possible que ningú estigui trucant en aquests moments quan sempre que fem el butlletí de la una ja comencen a sonar els telèfons i l'Aina no dona l'abast? Què està passant abans de la revetlla de Sant Joan? Que esteu ja de descans, de relax, que tothom dorm bé a partir d'ara ja. Mira que amb aquesta calor no hi ha Déu que dormi, eh? O sigui, aquesta nit, jo no sé, ni... o sigui, m'he llevat... A les 9 del matí estava desperta perquè no es podia dormir més, era inviable dormir amb aquesta calorada, que no sé. Oriol, com ho fas tu per dormir al revés del món amb aquesta calorada? Perquè, clar, dormir amb l'aire condicionat tampoc seria bo. Jo tenia un ventilador, però llavors també em fa por el ventilador, perquè si et toca molt directament el coll o la cara, després la gent té tortícolis i coses rares, o t'agafa un cop d'aire, que diuen, un cop de... Em sembla que es diu així. No, vull dir que tampoc m'agrada dormir amb molt d'aire a la cara, però sí que costa una mica dormir amb aquesta calor, però veig que no, que ja començava a despertar-vos i que començava a trucar al 93207474. Saludem en Jaume des de Reus. Bona nit, Jaume.
1: Bona nit, Marta.
0: Què tal, com estàs?
1: Bé, aquí esperant les festes de Sant Joan.
0: Aviam, oh, les festes que saltareu els focs i hi haurà foc a l'ambient també, mare de Déu, amb aquesta calor, pobres.
1: Oh, vaja, que és veritat. Ara que el més greu fora que hi hagués un pam de neu, en aquest temps.
0: No, això no ho volem. No volem.
1: Llavors fora molt complicat, això.
0: No.
1: Mira, jo et vull tornar a felicitar perquè, si recordes, un dia vaig estar parlant amb tu sobre les sardanes,
0: sí.
1: i he vist que de tant en tant poseu sardanes,
0: sí.
1: I bueno, això és una cosa molt bonica i molt bona per la sardana, ja que semblava que estava encara una mica amagada, veig que comença a sortir alguna...
0: Treu el nas, sí.
1: Sí.
0: Però saps què ens passa a vegades, Jaume, ara que treus el tema? Que busquem coses noves i hi ha molta gent nova que està fent sardanes i que després no les trobem per poder posar-les. No estan editades o no estan a les plataformes i costa, saps? És curiós,
1: sí.
0: Perquè l'Oriol ha fet l'exercici d'anar a buscar fins i tot joves compositors que en fan i després no les trobes per poder emetre-les per la ràdio. I això fa molta ràbia.
1: Sí, jo modestament ho dic, en tinc unes 20.000, 20 no sé quantes mil de sardanes.
0: 20.000 sardanes tens, mare meva? Potser que et demanem el llistat a tu? Perquè, clar, Déu-n'hi-do.
1: Sí. Bueno, és que estem connectats amb autors, amb gent, i sempre ens envien una estrena d'aquí, una altra estrena d'allà. Després envia aquestes altres persones que les col·leccionen i vas preguntant, escolta, i si tens aquesta sardana, no la tindries pas, i te l'envien. És un
0: clar,
1: món,
0: però
1: és
0: te,
1: un
0: les,
1: món,
0: te les envien, però potser no estan editades, no?
1: No, sí, normalment si te les envien és perquè hi ha hagut alguna cobla que les ha registrat.
0: Ja.
1: Sí, si no, no estarien. El que passa és que potser a vegades hi ha títols una mica desconeguts i bueno, pues costen de trobar i, clar, això si estàs dins el món de la sardana, sí que coneixes molts títols, molts autors, molta gent, i llavors pots començar a deliberar, a parlar, explicar i coses d'aquestes.
0: Clar. Doncs escolta'm, si un dia ens calgui et farem una consulta perquè ens tinguis alguns títols, Jaume?
1: Ah, sí, i tant, amb molt de gust.
0: Molt bé.
1: I si no els tinc jo, se'm trobals també, perquè jo conec
0: perfecte.
1: Un senyor que en té 40 no sé quantes mil, les té totes.
0: Mare meva, doncs mira.
1: Són un grup de persones que quan hi ha una estrena, un o altre grava aquella sardana.
0: Està bé.
1: I les tenen totes col·leccionades, totes. Perfecte. totes. N'hi ha un munt. I llavors...
0: Clar, però també ha de tenir un so bo per poder emetre's, Vull dir, que, saps què vull dir?
1: Bueno, ho tenen molt com a col·lecció, perquè són 3 o 4 que sempre van. Sempre se n'estrena de sardana.
0: Sí, ho hem vist.
1: Allà on vas, estrena una sardana.
0: Ho hem vist. Molt bé, Jaume.
1: I un món molt bonic.
0: Molt bé.
1: Bueno, jo dia, avui estava pensant en una anècdota que vaig tindre, i vam posar una sardana que porta per títol Alegoria.
0: Sí.
1: i espera que no sortirà el to, no és igual. Alegoria.
0: Te la busco.
1: És una sardana molt bonica i penso que sí que la tindreu perquè és bastant popular aquesta sardana.
0: Josep Albertí, pot ser?
1: Albertí, sí. Sí, Josep Albertí, sí, sí, segur. Bueno, pues mira, si la poses l'escoltarem.
0: Doncs vinga, apuntada queda, perfecta. Molt bé, Jaume.
1: Que tingueu una bona revetlla, passeu-ho bé i a disfrutar de la vida aquí a ballar sardanes.
0: Sí, senyor. Molt bé. Gràcies,
1: molt bé.
0: Jaume. Bona nit. Adéu-siau, bona nit. Doncs mira, la buscarem. Aquesta, jo diria que aquesta no l'hem posada mai, perquè a vegades en posem alguna i dic aquesta ja l'hem posat alguna vegada. Però diria que aquesta, prenem nota, no l'hem posada mai. Però abans, perquè ara és la 1:13, jo crec que és el moment de deixar passar la Sílvia Andrés.
2: Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
3: Penúltima setmana de la temporada i arriba un poti-poti de recomanacions i curiositats culturals en forma de cinema i dansa. L'estiu és l'època ideal per gaudir tranquil·lament de la cultura. Comencem amb el cinema. Si hi ha un clàssic entre clàssics de l'estiu a Barcelona són les nits de cinema a la Sala Montjuïc. 23 anys celebrant-se i són un èxit de públic que omple el Castell de Montjuïc d'algunes de les millors pel·lícules de l'any i també grans clàssics. Hem parlat amb la directora de Sala Montjuïc, Nathalie Modigliani, que ens comenta el calendari d'enguany que no és l'habitual.
4: Doncs aquest any arrenquem una mica més tard perquè hi ha hagut obres a Montjuïc i per tant hem hagut d'esperar una mica a tenir l'okay del districte i de l'Ajuntament i arrenquem el 10 de juliol. El cicle dura fins al 5 d'agost. Aquest any concentrat una mica les sessions perquè normalment en fèiem 3 a la setmana, aquest any són 4, i tenim sessions els dilluns, dimecres, divendres i dissabte.
3: La Nathalie ens presenta la programació d'aquest any.
4: La programació està en la línia de totes les edicions passades, és a dir, és una barreja de bons títols que han passat per la cartellera d'aquest últim any i alguns clàssics que sempre recuperem i que penso que és bastant màgic tornar-los a veure en pantalla gran, com poden ser Thelma i Louise o Fargo i aquesta de los Tenenbaums que fa 25 anys.

0: Jo crec que la peculiaritat d'aquest any és que hi ha una collita molt bona de pel·lícules espanyoles. Normalment no acostumem a projectar-ne tantes, però obrim el festival amb Flores para Antonio, que és un documental preciós, i després seguirem amb Los Domingos, Tres Adioses, de la Cuixet, i Sirat, que ens agrada barrejar títols així més antics, i aquest tipus de cinema que li diem una mica comercial de qualitat, no? A vegades doncs, hi ha pel·lícules d'autor, però sempre mirem que pugui arribar a un públic molt ampli.
1: Recordem que les entrades van dels 9 euros als 12, depenent de si porteu de casa la tombona o no. Podeu comprar les entrades al web del Sala Montjuïc, però alerta, perquè hi ha sessions, com per exemple les de la pel·lícula Martí Suprem o Hamed, que ja no queden entrades.
0: Ara mateix tenim, em sembla que 5 o 6 soldats. És veritat que hem començat a vendre molt d'hora perquè alguna sessió forma part del grec i llavors, tal com va anunciar la seva programació al grec, nosaltres també vam sortir cap a mitjans d'abril. Però sí que és veritat que bueno, ja portem uns anys que abans de començar el festival ja està tot venut. I bueno, doncs és una alegria i una tranquil·litat. I pensem que tornarà a passar el mateix aquest any, que el 10 de juliol jo veig que sí que un altre cop ho tindrem tot venut, no? I us animo molt a comprar de forma anticipada perquè s'acabaran les entrades segurament aviat.
1: La Natalia ens explica quin creu que és el secret de l'èxit del cinema a la fresca.
0: La gràcia de Sala Montjuïc és el pack, gent que ve amb el seu pícnic, deixem que la gent entri amb el seu propi pícnic. El fossat del castell de Montjuïc és un espai màgic, que n'hi ha pocs a la ciutat, la veritat. L'any passat que vam haver de buscar un lloc alternatiu perquè es feien obres, doncs ens va ser molt complicat trobar un lloc també emblemàtic amb aquest tipus d'aforament, no? Vam acabar les tres xemeneies i també va anar molt bé, però el fossat del castell, realment, bueno, de fet, el nostre Tyler ja ho diu, tornem a casa, és un entorn espectacular. La fórmula, aquesta fórmula de concert, pícnic, concert i cine, és la mateixa des de fa 23 anys. És un cinema a la fresca, però realment amb unes condicions gairebé d'una sala de cinema tancada, no?
1: A més, a la Sala Montjuïc, com sempre, acaben amb una sessió sorpresa, tota una tradició.
0: És una pel·li que compleix 10 anys aquest any i que va ser un gran èxit el 2016, que, doncs, que podeu seguir les pistes de les xarxes socials, anirem desvelant a poc de quin tipus de pel·lícula es tracta i així és com tanquem cada any el festival.
1: Però l'estiu també significa que, com cada any, fidel a la seva cita, torna un altre dels clàssics a la ciutat de Barcelona. És el moment de saltar de les pantalles del cinema a les sabatilles de ballet per ballar amb el Llac dels Cignes. Al final d'agost, el ballet de Kif és fidel a la seva cita amb la ciutat condal. L'Ignacio Iturrarte és coordinador general d'Espanya i Portugal del ballet de Kif i presenta els trets principals del Llac dels Cignes.
2: El título más interpretado de ballet clásico en el mundo, la obra más universal de un compositor universal como es Tchaikovsky. Una compañía que cuida enormemente el cuerpo de baile, que cuida a los solistas, que cuida todos los detalles y que la suma de cada uno de los detalles, desde cuerpo de baile, solistas, atrezzo, vestuario, telones, hace que el resultado final sea absolutamente extraordinario. Y sí que quizás haría un llamamiento, ¿no?, al público que no va a ver ballet porque cree que esto es para entendidos. Creo que debemos derribar esos muros en las artes escénicas en general.
1: També ens reflexiona sobre el director de la compañía.
2: El Ballet de Kif es una compañía fundada por Víctor Ishuk, que es también su director artístico, fundador y director artístico. Víctor Ishuk es una eminencia del ballet en Ucrania. Es un artista muy joven, 41 años, pero que ha tenido la suerte de formarse, de vivir, de beber, dijéramos, de las mejores maestras y maestros del ballet clásico. Él es
3: muy talentoso. Para Víctor, la dirección de su compañía y el estar trabajando meticulosamente en absolutamente todo con su compañía, porque el Ballet de Kiev no es una compañía que se formó hace muchísimos años. Tiene 10 años largos de vida.
1: Com ens agrada saber coses dels aspectes més desconeguts dels espectacles, vam voler saber quan es comença a preparar una gira d'estiu com la que porta durant dues setmanes el Ballet de Kiev a Barcelona.
2: Però la génesis d'un espectáculo de estos, estamos hablando de que comienza como año y medio, dos años antes. Es empezar a ver cómo podemos estar en Barcelona, en qué fechas podemos estar en Barcelona. Luego está todo el trabajo artístico, desde la dirección artística. Para que un espectáculo en el teatro funcione, se empieza a trabajar como año y medio, dos años antes, pero no se deja de trabajar hasta el último minuto en el que salen los artistas.
1: I també vam voler descobrir si els papers dels ballarins i ballarines principals tenen covers i com es preparen els espectacles. L'Ignacio ens desvella alguns d'aquests misteris que rodegen el món de la dansa.
2: En los papeles principales hay entre dos y tres parejas, dijeron. Papeles principales que hay hasta tres solistas y hay hasta dos. Entonces se van rotando y turnando. Pero sí que quiero explicar una cosa. La bailarina, el bailarín, el artista en general, lo que quiere es estar en el escenario. Esa artista necesita salir a bailar. Esa artista necesita que el público se emocione con su arte. Entonces, para que entendamos qué ocurre, ahora ya solo hablo de una bailarina o un bailarín, antes de que salga a bailar, ha tenido hora y media de clase y hora y media de ensayo.
1: Però no puc acabar aquesta peça sense fer referència a tres grans festivals a terres gironines que fidelment marquen les nits d'estiu a casa nostra, com són el Festival de Cap Roig, el de la Porta Ferrada i el de Peralada. I és que l'estiu, a banda de patir calor, també ens ofereix l'oportunitat de gaudir de la cultura d'una manera molt més relaxada i sota l'atenta mirada dels estels.
4: Una de la matinada, 23 minuts. Gràcies, Sílvia. 93207474, aquí a la Nit dels Ignorants, a Catalunya Ràdio. Ara hi tenim en Magí Anguet des de Vilafranca. Bona nit.
5: Hola, bona nit.
4: Què tal?
5: Mira,
4: digues. Dic, com estàs?
5: Ah, bé.
4: Bé.
5: Sí.
4: Digues.
5: Ahir que vaig veure que havies dit que el dia 2 plegaves per vacances, però...
4: No, jo no plego. La programació acaba aquella setmana. La programació d'hivern.
5: El programa acaba el dia 2, no?
4: Sí, el 3.
5: No, jo el 2 o el 3, sí. Volia preguntar, doncs, bueno, que no vas dir quin dia tornareu a engegar. No sé si teniu preparats els ignorants, la Catalunya Ràdio, suposo que com sempre serà música, o sigui que sou un genis, 20 emissores que emeten 24 hores.
4: No, música, vaja, no sé, hi ha una programació d'estiu que jo ara no me la sé, a partir de la setmana següent, diguéssim, nosaltres la programació acaba, ara t'ho dic, diguéssim que acaba el 5 de juliol, perquè és diumenge, per entendre'ns, tothom. Per tant, nosaltres acabem la nit del 2 al 3, correcte, i llavors comença programació d'estiu. I tornem el diumenge 30 d'agost. Tornem a estar aquí.
5: No, com que això no ho havies dit.
4: No ho havia dit.
5: Sí, per això, dic, ens fotran, com sempre, música aquí, que bueno, de música hi ha d'allò, dic, per què no poseu algun programa, o per què no poseu la nit dels ignorants de fa 35 anys, que, bueno, vull dir, suposo que faria gràcia en tothom.
4: Ah, què vols dir, la repetició de fa 30 anys, no?
5: Sí, home, serà que no repetiu programes a Catalunya Ràdio i totes, vaja.
4: No, bueno, jo crec que a la nit, a les 12, faran programes diferents, cada dia un programa diferent, diria,
5: sí,
4: eh?
5: Sí, però de música.
4: No, perquè jo sé que, per exemple, les dones i els dies els repeteixen de matinada. Vull dir que no són de música. Segur que no. Vull dir que no. Però no em sé la programació, eh?
5: No, millor que no hagi. Perquè, si no, clar, s'ha de tirar de les espanyoles, perquè llavors les demés
4: No, tu aquí, a Catalunya.
5: Sí, si no m'agrada, jo vaig allà on m'adon la gana.
4: Ah, exacte, això també. Només faltaria.
5: Bueno, veure, aquesta pregunta digues. Ja està contestada, però aquesta no compta, perquè te l'he fet en tu i sí que no compta.
4: No compta, no pateixis.
5: L'altre volia dir que ara fa 60 o 70 anys, inclús més, no? Que quan algú tenia hepatitis, se'l feia anar cada dia al riu o a la riera durant 3 o 4 hores cada dia a veure com corria l'aigua. Normalment ja es buscaven un salt d'aigua i asseguts allà en una cadira, doncs se l'anaven mirant i sembla ser que a còpia de mesos, doncs mira, es curaven. Llavors això en deien, que l'hepatitis no ho deien, deien icterícia, tot i que la gent en deien que es tornaven grocs perquè estaven histèrics. O sigui que llavors la canalla ens deien que no ens hi acostéssim, que s'encomanava, però nosaltres, com que no havíem vist mai una persona groga, ens hi acostàvem poc a poc perquè no ens veiessin i que si se'n donava compte aquell que estava assegut allà, ens fotia fora. Bueno, la qüestió que mai havíem pogut veure un home de color groc. No sé si algun ignorant se'n recorda d'això, perquè clar, ja fa anys, però bueno.
4: Jo no havia sentit mai això del salt d'aigua.
5: Bé, tu ets més jove que jo, esclar.
4: Però me'n fa gràcia, i trobo interessant.
5: Sí, vull dir, havia d'anar a veure l'aigua com corria, però 3 o 4 hores cada dia allà assegut i no treure la vista de l'aigua. I mira, no sé quants mesos trigaven, però es veu que es curaven, no sé. Els pobles que no hi havia riu devien morir.
4: Pobra gent. Ah, doncs va, a veure si algú recorda i ho pot compartir.
5: Doncs res més, vinga, bones vacances.
4: Que vagi bé, adéu-siau. Bona nit. Mira, com veus, sempre aprenem coses. Això jo no ho havia sentit mai de ningú. Vull dir que és interessant, si algú recorda. Suposo que és que, clar, és estar-te a l'aire lliure, no? Que toqui l'aire i... Però mirar l'aigua com corre, això no ho havia sentit mai. Ho trobo graciós, interessant, vaja. Va, que d'aquí 3 minuts arribarem a 2:15 i ja som en disposició d'oferir-vos un nou capítol del Tercera Generació.
6: Tercera Generació.
1: L'Eugènia, de 78 anys, i en David i en Joan, de 17, són tres dels protagonistes del Tercera Generació d'aquest mes de juny. Ells són usuaris del projecte de salut que uneix la gent gran de Sallent i els alumnes del PFI de l'Institut Llobregat. Cada setmana comparteixen una estona d'exercici físic i conversa al Parc de Salut del municipi. L'Eugènia està tan contenta que l'any que ve hi vol continuar.
7: I tant. Ja ho he demanat, aviam si podia entrar. Sí. És que jo abans de jove havia nedat, era nedadora, i llavors ja ho vaig deixar i ara estic bastant cascada de l'esquena i tinc de fer coses perquè no pot ser.
4: I li puc demanar al seu entorn familiar què pensa d'aquesta activitat que està fent vostè?
7: Estupendo, sí, tant el meu fill com la meva filla, sí, volen que surti i que em distregui.
1: Aquest curs ja s'acaba, però quina és la via perquè la gent gran de Sallent pugui participar d'aquesta activitat? Respon l'Esther Vila, la infermera responsable del projecte.
8: Clar, tot depèn. Per exemple, ella, que ja ho ha comentat, va sorgir de la Laia, la fisioterapeuta, d'aquí al CAP fa unes grupals, doncs, per gent que té mal d'espatlla o té mal de cadera, i llavors ella mateixa ja valora que aquelles persones se'n poden beneficiar. També nosaltres, a nivell de consulta, tant metges com infermeres, quan passem consulta, que veiem que aquella persona se'n pot beneficiar, tot l'equip sap que hi ha aquesta activitat a fora i que se'n poden beneficiar. Llavors és simplement el que se n'encarrega, no? Diu, aquesta persona voldria participar-hi. Doncs cap problema. En principi no hi ha... No hem hagut de dir mai a ningú que no. Per què? Perquè tampoc no hi ha hagut molt volum de persones, no? Vam dir que com a molt 15 persones, doncs de moment a 15 tampoc hi hem acabat arribant.
1: I ara que això ho poden estar escoltant altres responsables de salut d'altres poblacions, potser es pot exportar a altres municipis?
8: Bueno, tothom que vulgui, que disposi. És important també tenir un bon parc de salut perquè realment aquest parc que tenim aquí muntat és molt xulo. Vull dir, hi ha moltes màquines, hi ha molta varietat i el lloc on està posat, que sí que queda una mica apartat, però et dona també opció a que de seguida ets a la natura, no? Fan la caminada i fan la caminada per camp, no fan la caminada per... com es diu?
4: A sobre asfalt, no?
8: Exacte, sí. Per asfalt. Fan la caminada per camp, que això també sempre és d'agrair. I suposo que això també ho afavoreix, no? I tenir un bon parc, que per exemple, soc d'un altre poble, visc en un altre poble i no hi ha aquest parc que hi ha aquí. Hi ha dues màquines i prou. I aquí, clar, hi ha tanta varietat que tots els usuaris, no, tenen una màquina alhora, que no han de fer cua per entrar a la màquina, i això crec que també és important.
9: Un parc que està obert sempre a qualsevol persona que el vulgui utilitzar, sempre que tinguin clar com funcionen les màquines que hi ha, esclar.
8: Jo de vegades sí que veig gent, i també t'he de dir que veig gent d'altres temporades, val, que ara no venen. Per exemple, jo tinc una pacient meva que va dir, és que a mi aquell horari no m'acaba d'anar bé, va anar-hi uns quants dies l'any passat, i ara ella, quan li va bé, se n'hi va. Per què? Perquè ja sap com funcionen les màquines, ja sap quina li va més bé, quina li va més malament. Vull dir que també ens serveix, no, com per empoderar les mateixes persones, que quan no hi ha l'activitat també poden anar, i ara ja sabeu com funcionen, no, aquelles màquines també.
9: Tots els alumnes que participen al projecte tenen una nota d'aquesta activitat, ens deia el Xavi, el seu professor, perquè forma part del currículum dels estudis. Una activitat, diu el Xavi, que suposa que el comportament dels nois i noies amb la gent gran sigui molt diferent del que després tenen a l'aula de l'Institut Llobregat.
10: Aquests alumnes, quan van a fer l'activitat física i es troben allà amb els usuaris que són gent gran, canvien automàticament el seu comportament total. Vull dir, són unes altres persones, i ho dic així davant d'ells també, perquè és així, vull dir, no són els mateixos, o sigui, no tenen la mateixa actitud a la classe amb mi i amb els meus companys que quan estan, doncs, amb els usuaris. Vull dir, l'actitud canvia cap a bé, vull dir, són molt més respectuosos, el seu vocabulari és molt més dòcil, ells també, doncs, baixen una mica les revolucions i, òbviament, com que al final agafen confiança, doncs, amb les persones que estan, doncs segur que parlen de moltes més coses que poder amb mi no parlarien.
9: I en Joan i en David hi estarien d'acord?
11: Bueno, no és que a classe ens portem malament, però bueno, no estem com amb pressa d'acabar. O sigui, tenim més paciència. Tenim més paciència, fem les coses amb més calma, però bueno, a classe tampoc és que ens portem malament.
12: Jo, la veritat és que parlo per mi, jo soc molt transparent, i com sóc a classe, sóc a casa i sóc amb els avis, i parlo com si estigués parlant amb amics normal.
9: I arriba l'hora de fer-ne les valoracions. L'Ester Vila ha vingut amb els deures fets i el resultat no pot ser més esperançador.
8: Bé, vam fer una avaluació en la prova pilot, i ara aquest any ho hem tornat a fer, que de moment només hem fet abans de la intervenció, diguéssim, hem fet com si fos un estudi, no? I vam fer una avaluació del nivell de risc social, del nivell d'activitat física que feien, i també vam fer el benestar emocional, risc social i activitat física. Els hi fem un mini qüestionari abans, i llavors, ara quan acabin l'activitat, l'últim dia passarem una altra vegada exactament els mateixos qüestionaris, i llavors veurem la diferència que hi ha abans i després d'haver fet l'activitat. Sí que és cert que la primera vegada amb la prova pilot ho vam fer, i realment hi va haver un augment tant de socialització com el benestar emocional també va millorar. I llavors l'últim dia també els hi fem una enquesta de satisfacció per saber, a veure com s'han sentit durant l'activitat, i aquesta enquesta també la passem amb ells i amb tots, diguéssim, tant amb els usuaris com amb els joves.
9: Una enquesta que l'Eugènia respon sense dubtes.
7: Ai, doncs jo estic molt contenta i em trobo molt més bé, i no sé, i amb aquest jovent ho passo bé.
9: I el Joan i el David, que esperen que el Xavi els posi una bona nota, quina valoració en fan de l'exercici cada setmana amb la gent gran de Sallent?
11: Jo la valoro molt positivament. La veritat que, bueno, també a vegades aquí a l'institut doncs pots estar una mica més estressat, també totes les 6 hores aquí tancat us ofusca una mica, i així és una mica de desconnexió també. I bueno, també va bé per socialitzar més, i també al final et sents orgullós de fer feliç a la gent gran.
6: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
1: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
13: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
1: Per aprofundir en tota mena de temes.
14: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquell lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
1: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
15: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
6: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. La tarda de Catalunya Ràdio.
16: Com es diu el teu fill?
17: Es diu Fortià.
16: Fortià, ja hem acabat.
17: Ja hem acabat. És que hem acabat. Està patint una mica
4: la conciliació
16: familiar. Home, si ho has fet molt bé, Fortià, ho has fet molt bé.
18: Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
4: Moltes gràcies.
17: Adéu.
18: Continua el programa, no ploreu, que continuem.
6: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
18: La millor hora del dia.
4: Dos quarts i sis minuts de dues, hora de saber quins moments de la setmana anterior destaca l'Aina Grau.
19: Bona nit, Marta. Quants sancocofats ha resat els darrers dies? O, per sort, no has perdut res? Aquest màrtir cristià del segle IV, originari del nord d'Àfrica, evangelitzador a Barcelona i mort decapitat, va ser el protagonista de l'última nit de la setmana. Ens el presentava la Carmen des d'Andorra.
20: Jo m'he encomanat a Sant Cucufat i jo voldria fer la pregunta. Per què no s'encomanden al Sant Cucufato quan se nos perd algo perquè no los busqui, no ajudi a trobar-lo?
4: Que això deu ser Sant Cugat, no?, en català, Sant Cucufato, o no?
20: Sant sí, Cucufato, no sé, no l'he sentit en castellano, no sé com se diu.
19: La trucada de la Carmen va generar diverses respostes i experiències.
21: Sant Cucufato és el lluita de Sant Cugat.
22: La meva sogra em va ensenyar l'oració de Sant Cucufato. Un mocador o algo,
4: sí,
22: un tros de roba i se li fa un nos. I llavors es diu Sant Cucufate,

0: funciona. Però també s'ha de dir ben dit i ben fet, eh? Jo no hi soc gaire fanàtica perquè em diuen tu és que no ho fas bé perquè això es fan fer. S'ha de tenir fe, o ja en tinc de fe, però mira, penso, i ho acabo trobant també. Sí,
1: veus?
0: Sí,
1: doncs trobant. Et funciona, ja està, això és el que compta, tu. És el
0: I sembla tonteries, però són tonteries que ajuden a viure.

0: No sé si a l'Amèrica del Sud també veneren Sant Cucufat, però sí que veneren l'expressió a su orden. Això és el que ens explicaven els oients.
1: Mira, jo fa res poquet, el pare té 88 anys, i fa res poquet que hem posat una cuidadora, i aquesta noia és de Venezuela. I a mi també em va sobtar, però sempre que parlem, a tu orden, a tu orden. Quan m'acomiado d'ella, per exemple, dic, bueno, ja fins al migdia, eh? A tu orden, a tu orden.
2: Vol dir disposició per servir, una cosa com d'educació, que pot ser de diversos països latinoamericans, Mèxic, Colòmbia, Venezuela, Argentina, o sigui, és una resposta que poden dir-ho ells perfectament com una senyal d'educació.
3: Mira, l'expressió aquesta de suorda és una expressió de cortesia, eh? És com, estic al teu servei i m'entens? Vull dir, és la manera de donar les gràcies.
4: Jo em sembla que aquí a Catalunya tenim una expressió que no és que es faci servir molt sovint, però algunes persones sí que la fan servir o la fan servir. I és que quan algú et diu això, gràcies, no? Doncs nosaltres diem a disposar. A disposar vol dir el teu servei, el que deia aquella noia, o a tu disposició en castellà, però és una expressió que es fa servir i que doncs semblaria una mica relacionada amb aquest a su orden, oi?
0: Per saber-ne més detalls, li consultem a José Enrique Gargallo, que és catedràtic de la Facultat de Filologia i Comunicació de la UB.
5: A la orden, per a la nit dels ignorants. Cerco el Diccionario de Americanismos, que coordinen les diverses acadèmies de la llengua espanyola, de fet, l'Associació d'Acadèmies de la Llengua Espanyola, sota l'entrada Orden, i em trobo un munt d'informació relativa a països de l'Amèrica hispana, d'Hispanoamèrica. A la Orden, com a fórmula, com a locució, s'atribueix a més de mitja dotzena de països com a resposta de cortesia a paraules de gratitud i es remeta a sus órdenes, també com a manera d'oferir-se a una altra persona. I així com de a la orden es fa una remissió a sus órdenes, passa recíprocament el mateix. De a sus órdenes es fa una remissió a la orden amb atribució a diversos països de l'Amèrica hispana. Resposta cortès, expressió de cortesia per respondre a la presentació d'una altra persona, fins i tot a Costa Rica i Bolívia, ús per a presentar-se davant una persona fins ara desconeguda, com és el meu cas, davant de vostès, a la orden.

0: breument entrem al món religiós, perquè la Constança, des de Sabadell, va demanar per què enterren els papes amb tres taüts diferents. Aquesta és la resposta que li va donar el Quim des del barri de Sant Andreu de Barcelona.
1: Hi ha una explicació per cada taüt, diguem, no? I llavors això ve dels enterraments dels papes, ve d'unes diferents ordres, i cada taüt compleix una funció pràctica, diguem, no?
2: Sí.
1: El primer taüt és de xiprer i forrat amb vellut. Amb vellut carmesí. I el cos del papa és a dins d'aquest taüt, diguem, no?
2: Uh-huh.
1: I també s'hi col·loquen tres medalles que es van imprimir durant el seu pontificat. I també es col·loca un tub de metall amb un pergamí que té detallada la seva vida i obres, diguem, no? Aquest és el primer.
2: Aquest és el primer, molt bé.
1: El segon taüt està fet amb metall de zinc, i aquest taüt de zinc va col·locat dintre d'un taüt de xiprer i se segella. Sí. I s'introdueix dins el cos del papa.

0: sí.
1: Entre aquest de zinc i el de fusta.
0: I el de fusta, molt bé.
1: Que amb aquest això té una funció totalment hermètica i higiènica, ja que aquest evita l'entrada d'aire i garanteix la conservació del cos durant el llarg del temps, diguem, no? I el tercer i últim tabut està fet amb una fusta d'humaller, que és una fusta molt robusta i molt dura, es veu, no? I aquest taüt és el que és l'exterior, diguéssim, no? I que proporciona pes, protecció addicional i rigor estructural. I és el que s'hi grava a sobre una placa amb el nom del papa i l'escut pontifici d'ell. I una creu.

0: I amb aquesta música de l'infern acabem, com sempre, recuperant una pregunta que espera resposta. Ens la feia l'Osval, des de Planoles.
1: M'agrada molt un grup de música que és el ACDC.
2: Sí.
1: I el nom no sé massa ben bé d'on...
2: D'on ve?
1: Que s'ha
2: dit,
1: no?
2: Sí, de què vol dir exactament, no? Sí.
1: Sí.
0: Ens ajudeu a donar-hi resposta?
1: Sí.

0: conta per anar a dormir.
1: Aquesta setmana dediquem els últims minuts del programa al relat del llibre Quan arriba la penombra, de Jaume Cabré, un dels grans novel·listes del país i un dels més traduïts. Aquí trobem contes que exploren la maldat humana i la història que llegirem avui es titula Teseu. Una dedicatòria que diu: per molts teòrics que els assassins caiguin sovint en la temptació de tornar a l'escenari del crim, no és més que una convenció literària. Teseu. I comença així. 1. T'agrada Petrarca? Silenci. Es va ajupir per posar-hi el nivell de la dona, que estava en una posició molt incòmoda, amb les mans lligades al darrere, per evitar el cara a cara, malgrat que ell s'ocultava rere una màscara que recordava un heroi grec. Ella a calar els ulls. Estava a punt de dir-li alguna cosa, però s'hi va repensar. Llambregar cap a l'intrus i abaixar els ulls una altra vegada. Sí, moltíssim, va confessar amb un fil de veu. L'home va agafar el llibre i el va llançar a la llar de foc. Ella es va limitar a empassar-se la saliva i a esforçar-se per no vessar ni mitja llàgrima de più belli occhi che mai splendesse. Perdoneu el meu italià, eh? No hauries de ser aquí, tu, va dir l'home, com si la renyés. Això és casa meva. Què hi heu vingut a fer? Quina mariconada, Petrarca, va fer ell, pensarós, mentre s'incorporava. Mira que torno a cridar. L'home ni es va tombar mentre revisava l'estanteria. Es va limitar a dir: ja t'he advertit que com facis un altre crit, et mato. Però què heu vingut a fer, eh? Què voleu? Jo no tinc... Volem alliberar-te de 3 pintures molt valuoses i de 5 inconables preciosos. Llavors ella no es va poder estar de fer un crit i l'home se li acostà i li pegà un cop de puny a la boca. A dalt, la fressa dels seus companys va aturar-se per uns segons. Tranquils, va dir Teseu cap amunt des del primer graó de l'escala. I a la dona, que sagnava i tenia un parell de dents trencades, jo ja t'havia avisat. Si ho tornes a provar, et taparé la boca i t'ofegaràs. Tu decideixes. Una estona de silenci, la dona esverada mirant cap al sostre perquè sentia la fressa que feien els de dalt i dient en una mena de gemec inacabable: no us endugueu els incunables, que moriré de pena. Com si li vingués de lluny, va sentir com l'home de la màscara deia: t'agrada, Monteverdi? Però va decidir no respondre. L'home se li va posar al davant amb un LP i el va treure de la funda i ella va tenir esma de pensar: oh, no, no, no, aquest no. T'he preguntat si t'agrada Monteverdi, estimada. Ariadna el va mirar desafiadora. Ja el pots llançar al foc, va respondre. Amb les dents trencades no se t'entén gens. I posant-se-li a la vora, amb el disc a la mà, sacrílega, va repetir sense cridar, però molt enervat, que si t'agrada o no, només et pregunto això, cony. Mira que és fàcil de contestar. I se li va tensar agafant el disc amb els dits, protegits amb guants finíssims, grapejant els solcs sagrats com si la volgués fer testimoni privilegiat de la profanació, i va dir amb heroica paciència: t'agrada o no t'agrada, sí o no? Tant a la vora de la cara que li podia llançar capellans als ulls. La dona va dir i es va arronsar d'espatlles abatuda. L'home, com a resposta, li va esberlar el disc al cap i ella va sentir com volgigi, Teseo mio, volgiti, Teseo, oh Dio, li vessava pels cabells gastats, amb els bocins del disc destrossat, i va pensar: maleït siguis, com si fos Anaxos maleint Teseu, assassí de monstres i del meu cor. I el favor que et vaig fer portant-te a la vora del Minotaure només va valdre un bon clau, estimat Teseu maleït. Jo, en canvi, i Ariadna, no va poder més i es va posar a plorar. I a dir... que volia dir: per què em feu això? Què us he fet jo? Que si t'agrada Ligeti, o com collons es digui. Van passar-se sang i mocs i algun tros de dent. Va respirar fondo i va dir de manera prou entenedora: m'encanta, estimat Teseu. Què has dit? Que m'encanta. No, no. Després. Després de quan? No em prenguis el número. Teseu va seure davant d'Ariadna, aixarrencat, provocatiu, amb un somriure. A punt de jubilar-te i te m'insinues? Et va la marxeta, oi, iaia? La resposta d'Ariadna va ser un udol profund, potent, enrabiat, mostrant la boca ensangonada. La reacció de l'heroi i atenent fill d'Egeu va ser tan ràpida i contundent que quan baixaven els argonautes amb el velló d'or, Ariadna ja havia solcat l'Àqueron i era a l'Hades. Què has fet, animal? Per què heu trigat tant? La caixa era molt malparida i, assenyalant Ariadna, què li has fet? Re. No acabeu mai i ella vinga a cridar. Està avornida, tranquils. Vinga, fotem el camp. Dos. La senyora de qui no he retingut el nom i que exercia de mestra de cerimònies va dir, i ara, per acabar l'acte, dues intervencions més. Prendran la paraula dos exalumnes, un de recent i un d'antic, en representació de les moltes generacions que han tingut la sort de ser alumnes de la professora Granell. La primera era una noieta que es veia molt afectada, quasi superada per la mort de la Granell i, sobretot, per les circumstàncies tràgiques que l'envoltaven. Va llegir amb veu tremolosa un text molt previsible, interromput per un parell d'empassades de saliva per evitar el plor. Per sort, va ser breu, perquè hauria incomodat tots els presents que qui venia a col·laborar es convertís en protagonista d'un espectacle no demanat i lamentable. Al final, va repetir allò de les circumstàncies tràgiques i es va treure amb rapidesa un mocador. Quan van dir el meu nom, em vaig aixecar i vaig anar cap on era la noia que encara no aconseguia desar el mocador i doblegar el full amb el breu text que havia ploriquejat. Amb un gest quasi paternal, li vaig xiu-xiuejar: ho has fet molt bé, estigues tranquil·la. I la noieta va sortir disparada cap a la seva cadira perquè no volia de cap manera ser a la vista de tothom quan esclatés a plorar. Un cop sol, davant del perill, vaig evitar de mirar el taüt. En canvi, vaig passejar els ulls per tota la sala, plena com un ou, i tothom mirant-me. Vaig ficar les dues mans a les butxaques de l'americana. En una hi tenia dos recordatoris dels dos últims funerals, a l'altra no hi havia res. Em vaig cordar el botó central de l'americana i, mirant els presents als ulls, vaig dir: t'agrada, Petrarca? Silenci. Estic convençut que aquest inici els va desconcertar. Vaig mirar a banda i banda. La nena dels ploricons em mirava amb la boca oberta, sense pensar i sense parar de plorar. La resta, si fa no fa. Després d'aquests moments de silenci, vaig repetir la pregunta i llavors vaig continuar la improvisació. Ariadna Granell, la mestra de molts dels presents, em va preguntar això el primer dia de classe, quan va començar el curs ja fa una bona colla d'anys. No va dir "us agrada Petrarca", sinó que em va mirar i em va preguntar si m'agradava Petrarca. Glups, vaig pensar. Jo què sé, i ara què li dic? Després he esbrinat que cap primera classe del curs no començava amb aquesta pregunta, però en cada primera classe mirava de desconcertar l'audiència amb una altra pregunta o un gest o una imatge per tenir-los al puny. Vaig fer el gest del puny tancat envoltant d'un silenci dens perquè sabia que els tenia a la butxaca i vaig reblar el concepte: per tenir-nos al puny durant tot el curs. Això va anar així, i puc dir sense mentir que ens vam arribar a fer amics en la mesura que una dona sàvia i generosa es pot fer amiga d'un pelacanyes ignorant, atònit, perquè la primera pregunta que em feia a l'esperada classe d'Història de l'Art era sobre literatura. Si m'hagués preguntat "t'agrada l'embol", no m'hauria estranyat tant. Jo? Doncs que si t'agrada Petrarca, suposo que sí. Ho suposes? Què vols dir? És que encara no l'he llegit. Doncs hi posarem remei. Escolta això. Escolteu-ho tots, és clar. I l'Ariadna Granell es va posar a recitar passejant per l'aula i mirant-nos als ulls. Da più belli occhi ha dal più chiaro viso, che mai esplendese e da più bei capelli, che facean loro el sol pare membelli, dal più dolce parlare e dolce riso. I no us puc recitar el sonet sencer perquè he de reconèixer avergonyit que, tot i que l'havia memoritzat convençut que en ma vida no l'oblidaria, fa temps que no sóc capaç de reproduir-lo sencer. Algun company imprudent va dir: però això és literatura i no art, oi? La Granell li va somriure i va dir-nos a tots, però mirant-lo ell, Si el miracle s'esdevé mitjançant les paraules, en diem literatura. Si s'esdevé etèriament durant un temps concret, en diem música. I si el miracle s'esdevé en un espai material concret, en diem pintura, fresc, retaula, escultura. I si el miracle és l'espai que crees, en diem arquitectura. El cas és que hi hagi un miracle. I la meva feina durant aquest curs, si en sé prou, és la d'explicar-vos miracles. Va mirar els alumnes amb un somriure dissimulat. Potser hauríem de demanar que ens canviïn el nom de l'assignatura. Davant d'aquella audiència dolorosa que em mirava amb ulls plorosos, vaig haver de callar perquè, tot i que presumeixo d'home dur, m'havia emocionat amb la simple rememoració d'una història inventada. És que sóc molt sensible. I per no espatllar l'atmosfera i, sobretot, per evitar de dir alguna inconveniència o fer una relliscada de la qual m'hagués de penedir més endavant, vaig decidir plegar amb un gràcies per haver-nos obert els ulls, estimada Ariadna Granell, inoblidable professora d'Història dels Miracles. I vaig fugir mirant de no imitar en excés els moviments de l'estudiant tendre que m'havia precedit. A la sortida de la capella on s'havia celebrat el cerimonial laic, en repartien el recordatori que vaig guardar a la butxaca corresponent. Quasi de seguida em va abraçar furiosament una parenta de la difunta i em va dir a cau d'orella que estava convençuda que la policia els acabaria trobant. Jo li vaig respondre que n'estava convençut també. I després un senyor que em va assegurar que era el degà em va dir que era ell el qui m'havia convençut per telèfon d'intervenir avui. Ah, tant de gust, li vaig respondre. I vam encaixar i em va felicitar per uns mots tan ben dits i té la meva targeta que algun dia em plauria tenir una xerrada més distesa. Ja m'havien dit alguns companys teus que ets bo parlant en públic i molt agraït per haver-hi accedit i etcètera, etcètera. Em vaig guardar la targeta a la butxaca dels recordatoris, vaig mirar de fugir barrejant-me amb la multitud supervivent que se saludava amb entusiasme, com si a dintre no haguessin estat amb el cor encongit. Vaig sentir damunt meu mirades de solidaritat, de simpatia, d'agraïment, mentre jo m'esmunyia cap cot, el cor bategant perquè trobava extraordinari, fins a un extrem inimaginable, que 300 o 400 persones, moltes de les quals antics alumnes, s'haguessin empassat aquella bola sobre les classes de la Granell. Com que sabia que havia comès el gran disbarat de la meva vida, vaig entendre que el que havia de fer amb urgència era tocar el dos. Vaig dirigir-me cap a l'avinguda i vaig fer aturar un taxi providencial. Un cop dins el cotxe, es va posar suaument en marxa i em va allunyar dels grups de gent que davant del tanatori s'acomiadaven amb aquella alegria. I tres, per a molts teòrics, que els assassins caiguin sovint en la temptació de tornar a l'escenari del crim no és més que una convenció literària. Senyal que només són teòrics. Els més perspicaços, però, defensen que qui ho fa és perquè sap que viurà una sotregada tan intensa i única, un pessigolleig a l'estómac tan profund, que seria un error renunciar a viure'l. Quan vaig rebre la trucada del degà invitant-me a participar activament en el funeral que s'endevinava massiu, vaig comprendre que em confonia amb el meu cosí, que fa 20 anys que viu al Canadà i que es diu com jo. Podem comptar amb tu? Vaig sentir una batzegada d'una intensitat tan bèstia que no vaig ser capaç de negar-m'hi i el resultat ha estat brutal. Visc una convulsió, un daltabaix d'adrenalina que em durarà anys i m'agrada. Em sento invencible, com si fos un heroi grec sempre victoriós. Digueu-me Teseu. Acabem així. La nit dels ignorants torna el 24 de juny, Sant Joan, a les 12 de la nit. Però, com us he dit, es deixo en bones mans. Tant la nit de dimecres com la de dijous, el programa el farà el Domènec Sobirà. Cuideu-lo molt. Una servidora tornarà diumenge dia 28 a les 12 de la nit. Bona revetlla i, per avançat, felicitats a tots els Joans i Joanes. Bona nit.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Consell General del Poder Judicial ha obert la porta aquest dilluns a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, la podrien ajudar a fugir de la justícia. L'òrgan de govern dels jutges ha tornat a votar dividit i ara serà feina de la comissió disciplinària del Poder Judicial decidir si el jutge va incórrer en una falta greu de consideració cap a la policia espanyola. Una decisió que, en tot cas, tindrà un efecte limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos. El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern dels jutges prengui mesures contra Peinado perquè considera que la causa contra la parella de Pedro Sánchez és anòmala. Félix Bolaños es el ministro de Justicia.
4: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
3: Abans de saber-se la decisió del Poder Judicial, Peinado ha citat per a aquest dimecres Begoña Gómez perquè li lliuri el passaport en compliment de les mesures cautelars que li ha aplicat el jutge. Serà el mateix dia que Pedro Sánchez compareixerà al Congrés en una sessió monogràfica sobre la corrupció. El Suprem sentencia a 24 anys de presó l'exministre del PSOE, José Luis Ábalos, per corrupció pel cas Mascaretes i el seu exassessor, Koldo García, a 19, mentre que el govern espanyol i els socis parlamentaris critiquen que l'alt tribunal hagi deslliurat l'empresari Víctor de Aldama de trepitjar la presó. El Partit Popular insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura.
5: Washington suspèn durant 2 mesos les sancions al petroli iranià. Durant aquest període, la República Islàmica ha de permetre el lliure trànsit naval per l'estret d'Hormuz, segons el memoràndum d'entesa signat la setmana passada. Els Estats Units anuncien que els inspectors nuclears de l'ONU tornaran a Teheran.
3: Adif tardarà al voltant de 2 mesos a reparar els danys ocasionats per un incendi vinculat al robatori de cable de Montblanc, a la Conca de Barberà. Ara treballen per activar un sistema de regulació alternatiu que farà que la durada dels trajectes de l'R13 i l'R14 entre Montblanc i Vilaverta augmenti uns 10 minuts.
5: Aquest dimarts es publicaran les notes de la selectivitat que van fer a principis d'aquest mes de juny més de 45.000 estudiants catalans. El resultat, sumat a la nota de batxillerat o cicle formatiu, servirà d'orientació als alumnes per planificar si poden optar o no als graus universitaris que volen cursar. Les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol.
3: Dos nens de 2 i 4 anys han mort a Carpatràs, al sud-est de França, després